0: La preparació que tenen.
1: És important aquest relleu generacional. És molt important, perquè crec que és el futur. És una opinió personal. Sí. És el futur, i aleshores han de tindre més veu per a que senquen ixa... a veure, com tu has dit, en les escoles de música, que estan i no estan, les societats musicals també tinguin que saber tots en la terra, en la Comunitat Valenciana, que siguem grans diguem, empreses de crear músics i músics professionals. Uh-huh. És a dir, tinguem una gran empresa. En canvi, tinguem... sí, siguem... és que sí, així sempre n'hi ha músics. Bueno, però anem a donar-li el valor que té això, que això té un valor molt gran.
0: Sí.
1: Molt gran. Igual en les escoles que... en les societats musicals, eh?
0: En realitat, en relació als joves, que és un altre dels punts estratègics de la nostra, del nostre programa, no? Crec que el primer que hem de deixar clar és que els joves no són únicament les persones que agafaran un dia el relleu, no? Ja formen part de les nostres societats, estan en les escoles, en les bandes, en les orquestres i en moltes activitats, no? Però hem de facilitar també que puguen participar en els òrgans de decisió i gestió, i nosaltres hem apostat per això. Tenim gent de 20, 30, de totes les dècades, no? Mm-hmm. I la mitjana d'edat, bueno, no vaig a donar detalls, però està en uns 45 anys.
1: Està
0: la
1: bé.
0: Mitjana dels 25.
1: Està
0: molt bé. Comptem amb gent jove també, molt preparada.
1: I quina és aquesta nova categoria dels Premis UTERPE? Perquè ara venen els Premis UTERPE,
0: sí,
1: i llanceu una nova categoria. Els joves, participació dels joves en els òrgans de representació, i una nova categoria, els Premis UTERPE. Seria per a eixos joves.
0: Sí, però vaig a deixar que algunes de les línies les desenvolupem posteriorment en algunes reunions i a l'assemblea pròpia, perquè bueno, no volem desgranar tot el programa i saturar també a l'audiència.
1: Maria José, n'hi ha un pas doble que a mi m'ha encantat, que és este que anem a escoltar ara, Cañada en Fiestas.
2: En Fiestas.
0: Lo de... no, bueno, lo de...

0: Mare José, molt bonic, el pas doble.
1: Sí, sí, ja.
0: Jo no sé si tu estaves, jo vaig anar a fer un concert, ja fa molts anys, molts anys, a dirigir un concert. Estava, aleshores estava Miguel Ángel García Boscà, de director.
1: No, doncs sí que estava.
0: Això ja fa anys, eh? De música sí, festera que, era.
1: Sí, però és que al final...
0: Sí, sí,
1: porto
0: sí,
1: molts
0: sí.
1: anys en la banda i la veritat és que ja no, no sé, portaré més de 30 anys. No? Sí. He perdut, arriba un moment en què perds el compte.
0: És, ja
1: part, de,
0: sí.
1: és part de la vida.
0: Sí, sí, sí. sí
1: del
0: sí,
1: sempre.
0: Sí. sí. Parlem un poquetet, perquè José està molt, molt callat, José Vicente està molt callat. Parlem de les unitats artístiques que té. Parlem de l'orquestra, parlem de la jove banda simfònica, de la banda de dones. És a dir, parlem un poquetet d'eixes unitats artístiques. Si penseu que hi ha que fer canvis, si penseu que... que s'ha de canviar algo, si estan bé, José.
2: Bueno, estava així escoltant-vos, la veritat que d'una manera molt, molt atenta.
0: Sí.
2: I, bueno, les unitats artístiques federals són les nostres ambaixadores, no només artísticament, no? sinó institucionalment, perquè mostren clarament l'excel·lència que tenim en el nostre model, no? de teixit associatiu. Mm-hmm. Puc donar molta fe d'això perquè bueno, vaig tindre l'honor de dirigir el primer concert de la Jove Orquestra Federal en Alaquàs i la veritat és que bueno, la nostra idea sempre és consolidar i reforçar pues, tots els projectes que evidentment tenen un èxit evident com és aquest, no?
0: Sí.
2: I evidentment pues, la idea també és evolucionar el model, com està dient Maria José, les escoles, no? com estava comentant ell, pues, a nivell més, més general de la federació, pues, bueno, per a fer-les encara més útils, per a fer-les encara més inclusives, per a fer-les encara, pues, si pot ser, pues, molt més participatives. La realitat és que no se tracta de canviar per canviar, ni molt menys, sinó tot el contrari, no? Si enriquir el seu funcionament, l'enfortir-les i el dotar-les de més recursos per a que pues, bueno, puguen estar a l'abast de moltíssima o de moltíssims més músics, no? A través del nostre territori. La veritat és que la intenció és que bueno, siguin aquestes plataformes, no? Estos laboratoris d'alt nivell, d'experiència formativa, pues, on els músics tenen o poden conèixer, no? d'alguna manera la realitat més propera a lo que pot ser un bon professional, no?
0: Sí.
2: Pues, treballant les mateixes dinàmiques, coneguent els repertoris, poden treballar en diferents directors, en diferents solistes, i d'alguna manera pues, l'ideal, no? el poder ampliar pues, totes aquestes possibilitats de rotació, el que tinga pues, una major projecció tant dins com fora del nostre territori i bueno, tractar de que tinga la màxima activitat possible, no sols a través dels encontres sinfònics, no? que
0: sí.
2: diguem que és la guinda del pastís per a mi, no? i són importantíssims, no? perquè és el moment en el que se treballa, el moment en el que poden haver este tipus d'activitats més potents, sinó tal vegada pues, a través també de diferents activitats que puguen estar programades d'una manera pues, més plurianual i que estiguin vinculades a les pròpies unitats, però bueno, per supostíssim és algo que n'hi ha que potenciar, que n'hi ha que cuidar i que n'hi ha que fer arribar, pues, com he comentat abans, al màxim nombre possible de músics i de compositors i de directors pues, bueno, que tenim arrel de tota la
0: comunitat. I José, ja que estàs parlant, jo ara sí. vaig a fer una llança a favor de que n'hi haurà gent que igual no està conforme en la Banda Federal de Dones, perquè les oportunitats de la Banda Federal de Dones no són les mateixes que la Jove Banda Federal, inclusive que l'orquestra. És a dir, que si n'hi ha una finalitat per a donar visibilitat a les dones, el tractament d'eixa banda no és el mateix que les altres. Pot fer-se de diferent manera, n'hi haurà gent que pensarà... Jo crec que no s'ha de fer perquè el que tinguem que fer és, per això, que la Banda Federal de Dones n'hi hagi un home alguna vegada dirigint-la perquè vagin canviant,
2: vale?
0: Per exemple, jo estic dient idees, vale?
2: Sí.
0: Però sí que ja en sé, ja a vosaltres i a l'altra candidatura que realment no estem iguals, és a dir, hi ha moltes dones que van allí que sí, fan els encontres d'assajos, però no tinguem igual, a moltes dones les agradaria fer una setmana de tindre professorat per a ensenyar-los algunes coses, no sé, és una, és, una, és, una, és, una, és una és un que jo ja ho he comentat moltes vegades,
2: sí.
0: vale, ho he comentat I jo crec que ixa banda federal o s'ha de tractar d'una altra manera o jo què sé, ja que està, perquè l'objectiu és visibilitzar les dones des del món bandístic, no?
2: Totalment,
0: no. L'objectiu és això, que ja m'agradaria que estiguera tot igual, igualitari, ja m'agradaria a mi, però de moment és això.
2: No, l'objectiu té que ser això, i estic totalment alineat en el que estàs comentant i la nostra intenció, per supost, mira, un dels nostres elements és l'escoltar per a construir. Aleshores, ens ve fantàstic, no sabes el teu comentari, no? Sinó els comentaris de tota la gent en la que ens reunim o tota la gent en la que ens fa plegar les seues idees. I jo estic totalment alineat en el que estàs comentant. Les unitats tenen que tindre les mateixes condicions. Jo com a professional també d'això, per a mi és molt important el no fer per fer. És a dir, si creen aquestes unitats artístiques, efectivament, no siga el que tu estàs comentant, no? Sí. A lo millor l'anar, fer uns assajos i el conservar. Aquestes dinàmiques ja les tenim dins de les nostres societats musicals. Tenim que anar un pas més enllà. Correcte. Tenim que anar un pas més enllà en un repertori més complex. Tenim que anar un pas més enllà en que siga aquesta setmana de treball intens, que puguen haver seccionals, que puguen haver mentories en professionals, que realment se puga parlar, que puguem intercanviar també les que són les necessitats, no? Del propi músic, de la pròpia músic, perquè moltes vegades ocorreix esta mancança, no? I jo ho veig a sovint, no? N'hi ha un buit ahí moltes vegades en les que, diguem, que d'una part i l'altra no acabem d'establir els ponts que realment necessitem, no? I que tinga, sí, sobretot que tinga significat, que si sí, se fa una activitat
0: correcte,
2: que tinga aquest objectiu, és a dir, no sol és el fet de, sinó el que tinga un trasfondo.
0: Que se note bueno, ese trasfons, que no siga complir en un concert, i mira, ja han complit en el concert del 8 de març, ja han complit en aquesta finalitat, no, ja no n'hi ha res. No,
2: no
0: n'hi ha que la idea, que igual, jo no ho sé si és igual la banda de dones o fer d'un altre format, o sí, jo no sé, però que el pes, la finalitat que té, és sí, la que tinguem que aconseguir que la gent entenga.
2: Efectivament. És una qüestió també de pedagogia i és una qüestió també de contar les coses, però sobretot de construir-les, no? I estic totalment d'acord amb tu. O sea, si se estaven comentant abans, i crec que és algo molt transversal en tot el projecte que presenta Elizabeth també, no? Mm. De que n'hi ha que articular i n'hi ha que donar significat i n'hi ha que saber en cada moment què és el que estem fent i per a què estem fent-ho, per a que tingui impacte. Mm. Ja no sols en l'exterior, que també és important, no? Sí. Al final és la visibilitat, sinó que tingui impacte i que s'interioritzi en els propis músics i que realment entenguin i vegin que aquest tipus de ferramentes, sí, de recursos serveixen per a algo més que per el que estem comentant, no? Perquè per a algo tan concret com pugui ser anar a fer assajos i concerts. Aleshores és important el escoltar aquest tipus de necessitats i a partir d'ahí el que tu estàs comentant, jo estic totalment alineat de dir, val, en tot el que ens està arribat, en tot el que nosaltres pensem, en tot el que nosaltres podem aportar, anem a donar-li forma, anem a implementar,
0: sí,
2: pues bueno, tota l'activitat que s'està realitzant. Al final això és molt flexible també, José ho diu a les escoles i jo dic també en la part interpretativa, no? En el moviment de bandístic, orquestal, també estem evolucionant molt i també ja n'hi ha molta flexibilitat a l'hora d'enfocar aquest tipus de projectes que no queden sols en l'acte artístic del concert, que és superimportant, per a mi sí, és la punta de l'iceberg.
0: Sí.
2: O sigui, la punta de l'iceberg és el concert, però
0: correcte,
2: de l'iceberg cap avall sí que n'hi ha que ser una solidesa important, saber on volem anar, saber què és el que volem fer, intentar plantejar-ho de la millor manera possible i sobretot que siguin aquestes eines i aquestes ferramentes que els músics, quan dic músics, me referís a compositors, directors, creadors que estan dins del sí, teixit associatiu i que el propi teixit associatiu puga oferir aquests recursos que són superimportants i que no estan a l'abast de tot el món en el territori nacional ni a vegades en el territori internacional.
0: Correcte.
2: I que nosaltres tenim la sort de poder-ho mostrar i sobretot de poder oferir, no?
0: I ja que parlem d'això, vosaltres parleu que n'hi ha un circuit de concerts, quilòmetre zero, un viver musical, un editorial, parleu de discografia pròpia, de programes de creació musical i d'internacionalització.
3: La discografia ja existeix, sí, però ara José t'explicarà.
0: Sí, com podeu aconseguir que el talent que tenim tant, que naix en les nostres societats, tinga més oportunitat per a créixer i donar-se'ls a conèixer? És a dir, perquè tot això les unitats artístiques també ho creen.
2: Per supost. les unitats artístiques són un nucli molt important, però evidentment hi ha altres formes de desenvolupar aquest tipus de qüestions. I jo una de les que crec molt importants és entendre també que l'excel·lència, bueno, lo primer és un dret territorial i no un privilegi d'uns pocs, i que la trobem a tot arreu. El talent naix en cada comarca, i crec que la nostra responsabilitat és articular, no?, o crear un ecosistema pues que sigui el més complet possible, que li permeta créixer, en este cas, tant al músic com al compositor, com al director, a partir de la seva societat musical, a partir del seu territori, no? Jo crec que quan aquest talent i aquesta creació se detecta, torna a repetir, tenim molt, però sí que és important que, quan, el que estic comentant, no? Quan arriba aquest moment, el donar un pas més allà, sobretot per part de la federació, no? Tenim que tractar de tindre aquestes ferramentes i de posar-les a la disposició, en este cas, de tots aquests col·lectius per a que puguen desenvolupar-se, per a que puguen créixer, per a que puguen tindre plataformes on poder projectar, perquè al final la projecció d'ells és la nostra projecció. Al final, quan un músic està fent música arreu del món, està representant també a lo que són el nostre territori i el nostre model, no? Està mostrant el nostre model al món, en la que ja dic que jo, per lo menos en les meves experiències internacionals, la gent al·lucina, no?, de tot lo que tenim, i sí, de la gran quantitat de recursos i de músics que podem aportar, no? Però jo trobo que això és important, sí, i això es fa principalment, pense que construint oportunitats reals. Doncs, el que estem parlant, no?
0: José, no es queda molts minutets ja. Vos convidaré un altre dia que acabeu el vostre
2: perfecte
0: programa, perquè és que això és així. Però vos faig una, vos llanço una pregunta als tres, vale? Personalment, què vos agradaria que aportara la federació a totes les societats musicals?
3: Sí, no sé si me permeteu que conteste ja abans, sí, equip. No hem parlat de la capacitat de representació.
0: Ni dels costos, ni dels pressupostos, ni res d'això.
3: Aleshores, per a mi, eixa presència institucional de reivindicació, sí, i d'estar present a les negociacions de tot el que ens afecta, ja siga el decret d'escoles de música, on la federació no va fer cap esmena ni cap aportació, i bueno, ara se va modificar en 2024-25 i pròximament hi serà una altra ordre de desenvolupament amb actualitzacions sobre el registre de les escoles de música per a facilitar la burocràcia,
0: sí,
3: però la federació no va estar ahí. Aleshores, en la llei de voluntariat no tenim un apartat específic que representa la nostra idiosincràsia. Uh-huh. Tot el tema dels convenis col·lectius, o sigui, per a mi el que jo m'agradaria deixar és eixa presència seriosa i reivindicativa i sòlida cap a les administracions per a que s'augmente la finançació, sobretot, que sí, no s'ha augmentat en els últims 8 anys, s'ha quedat la mateixa, parla de Conselleria d'Educació en 11 milions, i bueno, vaig a deixar els meus companys contestar
0: ràpidament, que ja no n'hi ha temps, la veritat que no. Bueno, jo vull acabar. José Vicente, tu eres de la Societat Artístico-Musical de Picassent.
2: Sí.
0: Jo vaig buscar a veure si n'hi havia un pas doble, no l'he trobat, però sí que he trobat un altre que és representatiu de totes les societats, i crec que no n'hi ha ninguna societat musical que no l'hagi interpretat, del mestre Rafael Talens, Terci de Quites. Però com sé que s'han quedat moltes coses ahir en el tinter, i les eleccions crec que són l'últim cap de setmana de
3: 24 d'octubre.
0: 24 d'octubre.
3: A Unil.
0: Tornarem a parlar.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies per estar ahir.
2: Moltíssimes gràcies, Imma.
0: Moltes gràcies.

0: Agenda musical.
1: Mare meua, com ve de carregada l'agenda. Vaig a dir alguns dels concerts, però hi ha molts més. Comencem. Activitat comarcal. El 24 Encontre Comarcal d'Escoles de Música UI es celebra al poble de Sieteaguas. Quart cicle de concerts de música de cambra de les societats musicals. Avui li toca el torn a la Bohème Quartet del Centre Instructiu Musical de Mislata. Serà avui a les 12 a l'Alqueria Júlia, Casa de la Música de València. I seguim amb més concerts. Concert Som Patrimoni per l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, avui a les 12 en la plaça Sant Bartomeu de Benicarló. I viatgem ara cap a Xàtiva. Concert d'intercanvis a carrers de l'Orquestra de la Societat Musical La Primitiva Setavense de Xàtiva a les 12 al Saló d'Actes de La Primitiva Setavense. I ara viatgem cap a Riba-roja, concert simfònic dins del setè cicle bandístic. Ara sona Riba-roja per la Societat Unió Musical de Riba-roja. Avui a les 6:30 en l'Auditori Municipal de Riba-roja. I d'ahir ens n'anem a Canet d'en Berenguer. Concert també Som Patrimoni per la Societat Musical de Canet d'en Berenguer. Serà avui a les 7 de la vesprada a l'Auditori de Canet d'en Berenguer. I seguim en estos concerts de Som Patrimoni per la Societat Artístico-Musical La Vall de Càrcel. Avui a les 9 de la nit al Centre Cultural Antonio Rodríguez Castellano de Càrcel. I seguim amb més concerts. Som Patrimoni també per la Societat Musical d'Alboraia, avui a les 9 a l'Auditori Municipal d'Alboraia. I d'ahir a Mislata. Cinema Concert es diu el concert per l'Orquestra Jove del CIM de Mislata, avui a les 7 de la vesprada al Centre Cultural Carmen Alborç de Mislata. I cap a la capital de Castelló, a Castelló de la Plana, Gastrobanda 2026. Resulta que estos dies a la ciutat de Castelló, la banda municipal de Castelló està oferint uns concerts al voltant d'uns tardeos que es fan en diferents punts de Castelló. Avui a les 7 de la vesprada el concert és en la plaça Doctor Marañón a les 7 de la vesprada i el concert s'anomena Melodies de Cinema per la banda municipal de Castelló.

pas doble més bonic. Se titula Canyada en fiestes. I amb este pas doble donarem pas als nostres companys d'informatius. Però no se'n vagin, perquè tornem en uns minutets en el rebost de la banda. Us espero.

0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A què sona la nostra terra? Sona a tradició, a foc lent i a sabor autèntic. No menges sempre el mateix. Cada setmana et portem de ruta pels secrets gastronòmics més ben guardats dels nostres pobles i ciutats. Els plats que fan història i les persones que els creen. Escolta, tastem la comunitat. Els divendres a les 12 del migdia. L'hora que s'obri la gana. T'esperem. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Al Camp de Morvedre, 102.2 i 94.5. Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
2: No patisques. L'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
1: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica. Ments que amaguen els secrets més obscurs de la nostra societat.
3: Soc Juan Nieto. Cada setmana analitzem els sumaris més complexos, els crims que van marcar un abans i un després i les respostes que mai van arribar a la llum. Sense censura, amb rigor i des del lloc dels fets.
1: La crònica negra, com mai te l'havien contada. Els dimecres, de 12 a 13 hores, sintonitza el crim. T'esperem en la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. El rebost de la banda.

0: Avui, en el rebost de la banda, volem dedicar una secció a conèixer una formació molt especial, l'agrupació musical d'Ontinyent. L'agrupació musical d'Ontinyent és una banda d'Ontinyent que va néixer l'any 1996 amb la voluntat de contribuir al món de la música i a la cultura musical de la ciutat. Un any després, el 1997, va posar en marxa l'Escola de Música d'Ontinyent amb l'objectiu de fomentar la formació musical i donar continuïtat a les noves generacions de músics. La seva presentació publica que va arribar el 23 de novembre de 1997. Durant les festes de Santa Cecília vam celebrar el primer concert al Teatre Etxegaray d'Ontinyent. Al llarg d'aquests anys ha estat dirigida per importants noms del món de la música i ha aconseguit diversos reconeixements, especialment en l'àmbit de la música de festera o de moros i cristians, com el primer premi de música festera de la ciutat de Villena l'any 2009. Una agrupació que al llarg de la seva trajectòria ha apostat per la música, la formació i la cultura, contribuint a mantindre ben viva la tradició bandística a la ciutat d'Ontinyent. Però per a parlar d'esta agrupació, jo tinc ací casa plena. I quan jo dic casa plena és que està molt plena. Tinc a la taula a Rafa Pla Insa, que és fundador, expresident i músic de la banda. Bon dia, Rafa.
1: Bon dia, Aima.
0: També tinc a Sergio Pomar Laoz, que és expresident, director de l'Escola de Música i músic. Bon dia. També contem amb Carlos Ferri Reis, que és fundador i director de la Intocable, de la Big Band, i també és músic. Bon dia.
2: Bon dia.
0: També tinc al director Álvaro Gómez. Bon dia.
3: Bon dia.
0: I també tinc a Blas Rivera Francesc, que és vicepresident de l'agrupació i músic. Bon dia.
4: Bon dia, Aima.
0: Jo encantada que esteu ací, en este raconet que es fem banda, per a parlar de l'agrupació musical d'Ontinyent. I abans de començar, anem a donar les felicitacions.

0: 30 anys. El temps passa molt ràpid. 30 anys, 1996, la primera vegada que vaig estar jo en el Conservatori d'Ontinyent va ser 1998. I vosaltres portàveu ja poc de temps. Com naix l'agrupació musical d'Ontinyent? Qui vol contestar? Com naix aquesta història del principi, aquests inicis?
1: Bueno, naix, nosaltres, els fundadors, formàvem part de la Unió Artística Musical, era la banda del poble, però érem tota una generació, estàvem molt a gust d'allí, però teníem altres inquietuds, no sempre de fer la mateixa música, sinó d'evolucionar un poc més la música, pues, cap a la música llatina, altres tipus de música. Mm-hmm. Entonces, pues, a partir d'ahí, aquestes inquietuds, érem un grup d'amics, poquet a poquet vam anar, pues, fem un grupet, fem una xarangueta, claro, però vam veure que això no tenia ningú recorregut. Entonces vam intentar tindre un poquet d'altura de mires i dir, pues anem a fer una banda, dins de la joventut i la inconsciència de lo que és fer una banda. Es van tirar al ruedo i la veritat que molt bé, però clar, molta il·lusió i molta faena. Però tota aquesta faena feta en il·lusió, pues no...
0: Quants éreu?
1: Pues al principi vam començar 20 o una cosa aixina, però el dir-se agrupació va ser perquè la idea no era agrupar músics d'altres bandes, d'altres, tots per fer el mateix tipus de música.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I jo recordo molt de carinyo, el primer acte que vam fer va ser l'ofrena de flors en Ontinyent. Claro, la gent, la banda nova, mira, però si són tots xiquets, i l'altre n'hi ha quatre de fora, n'hi ha... No. Lo de sempre, recorde en carinyo, sí. Vam tocar Eduardo Borràs i va ser molt bonic i molt emotiu.
0: I on assajàveu? I aixòs inicis, és a dir, que no n'hi ha un local, que no n'hi ha un lloc on començar a assajar...
1: Bueno, assajàvem on podíem. Primer en una nave en construcció, després en unes oficines d'una nave antiga que vam tindre que deixar-ho perquè estava mig caiguent. Claro, eren poqueta gent, però quan allò s'omplia, allò anava flectant. Sí. Després en el teatre parroquial, sí. En el saló d'actes de l'Institut d'Ontinyent. Al final vivien un poc de... una itinerància nòmada i de la caritat de les associacions que tenien a bé deixar-nos, fins que al final ja vam veure un local, es vam establir, van col·laborar tots els músics, ja no econòmicament, que bueno, sí, com en totes les bandes, sinó fent faena. Allí el formigó el tiraven els músics dissabtes pel matí i molt bé, la veritat que molt xulo.
0: És a dir, però el vau financiar vosaltres?
1: Sí, sí, el vam financiar, home, en ajuda del banc.
0: En ajuda, claro,
1: però, sempre n'hi ha. Però nosaltres vam estar anant a tocar de baix, per deixar-ho pa fondo. Sí. Però lo
0: I
1: que
0: teniu el local.
1: Lo que sí, ahí tenim un local molt xulo.
0: I teniu el local. Com recordeu aquests inicis? És a dir... Entra nostàlgia, entra mare meua, perquè no sabríeu on anàveu a parar.
1: Pues jo recorde, Carlos estava també en principi amb molt de carinyo, perquè era molta unió, érem poquets, nosaltres érem més majors en 25-26 anys, clar, lo de baix eren 14-15 anys, entonces ahí es va crear...
0: Lo de baix eren 14-15 anys,
1: sí.
0: Perquè el pes d'una societat musical és l'escola. I vau pensar, en principi pensàveu ser una, jo què sé, pues una agrupació, una xaranga que tocara altres estils de música, però es vau donar compte de seguida que teniu que començar una escola de música, no?
2: Sí, sí. Des del principi. Una de les coses que nosaltres vam pensar des del primer moment era tindre l'escola i tindre altres formacions que tenim ara.
0: Clar, però això porta un procés que ara anirem parlant. I el dia, en l'any 97, feu el primer concert al Teatre Txegaray, on interpreteu este pas doble que vos el regala Miguel Ángel Sarrió.

0: Ell va ser el primer director que va obtindre?
1: No, el primer director va ser Francesc Tortosa, va estar poc de temps, ell no venia del món bandístic, però bueno, tenia molt bona relació amb ell i Paco va estar, pues crec que va ser un any, després va ser Àngel Esteve, que al Collà, però també va estar un any, any i mig, claro, ell tenia moltes altres coses, i després ja va entrar Miguel, perquè en Miguel, nosaltres teníem relació amb Miguel, perquè Miguel era músic també de la Unió Artística Musical.
0: És d'Ontinyent.
1: Claro, i Miguel, la diferència d'edat, pues, per exemple, en mi són 2 anys i teníem molt bona relació d'amistat en ell.
0: Sí, sí, sí, sí. I va fer aquest primer concert, que suposa que se'n recordareu prou.
1: Sí, Carlos va solejar també en aquest concert.
2: Bueno, en aquest primer concert vam intentar mostrar un poc el que nosaltres preteníem i el que crec que hem aconseguit, que era, vam fer una part més clàssica i també vam integrar ja una part de música més moderna en la que, bueno,
0: digueu que durant tots aquests 30 anys aquesta il·lusió que vau començar no s'ha perdut i ha anat evolucionant, és a dir, que els objectius que teníeu pensats des del principi heu anat seguint-los.
1: Sí, jo crec que...
0: Sí, perquè està parlant, per exemple, està parlant de... Ho diu entre paraules, però està parlant de la Big Bang, que ara després l'escoltarem.
1: Sí.
0: No? D'estils així.
2: Sí, vam ficar una primera part clàssica i ja vam integrar la primera vegada que ja vam fer una peça de jazz dins de la banda, que és un poc el que sempre des de primera hora era una de les inquietuds que tenien quan vam fer també matollar la formació.
0: Correcte, han passat molts directors. Jo vull recordar-ne un, perquè és molt amic meu i sé que va passar per allí, i és este pas doble que escoltem, l'autor d'aquest pas doble. Este es diu 20 anys d'agrupació i és de Daniel, Juan Daniel Jover. També el vau tindre per allí. No sé quants anys va estar, però va estar per allí.
1: 4 anys, crec que van ser 4 anys.
0: I tots han aportat, tots han aportat.
1: Moltíssim.
0: Actualment tenim ací el director, que és Álvaro Gómez. Álvaro, des de quan estàs al capdavant?
3: Pues des de marzo del 22, si no m'equivoco. Febrero, marzo del 22.
0: De la banda gran, és a dir, el que nosaltres diguem la banda gran.
3: De la banda gran.
0: Sinfònica i coses, però la paraula és la banda gran.
3: La banda gran.
0: Però tu ja estaves abans en la juvenil.
3: No, jo la juvenil empecé 2-3 anys després de coger la banda grande.
0: I ara llevar les dues?
3: Y ahora no llevo las dos, ahora vuelvo a llevar solo una. En mi periodo en la banda juvenil pasó, hicimos el trabajo que teníamos que hacer y ahora está nuestro compañero Rafa Pardo ahí al pie del cañón.
0: Correcte. I des d'eixa banda que estan comentant així els músics a l'actualitat, és a dir, quina és la plantilla que n'hi ha? Perquè ell està comentant que, per exemple, en eixe concert que vau fer de l'any 97, quants vau pujar allà a l'Etxegaray?
1: Pues pujarem 25 o 26.
2: Ara va dir 23.
0: Actualment, quina és la plantilla que n'hi ha?
3: Pues ahora mismo yo creo que estamos 118, pero te voy a decir más. En la banda juvenil yo creo que ya están entre los 70-80 músicos en la actualidad, lo cual es una brutalidad. Luego están, como decía Carlos, las dos Big Bang, que no es solo una, está la Big Bang grande y la junior, están los combos de la escuela, hay un... ¿Cuántos alumnos hay en la escuela?
0: Sí, ahora hablaremos de eso.
3: O sea,
0: ahora,
3: una
0: es decir, vosotros pensábeu en el CAP, els fundadors, de que la banda de l'agrupació musical d'Ontinyent seria, creixeria tant?
2: Home, tant no.
1: Tant, la veritat que no.
2: Som optimistes, però en general jo crec que és de veres que no nosaltres només, el món de la música ha pegat un esclafí prou gran,
0: sí.
2: I, però és de veres que no esperàvem a ser tan nombrosos com som ara.
0: Una peça que vas dirigir, no sé si farà un any, és esta Marcha Moro, que a mi és una... que m'encanta, és que esta m'encanta molt. Penya Cadell, i crec que va ser l'any passat, possiblement.
3: Creo
0: escoltem
3: que sí.
0: La banda actualment.

0: És una de les marxes que podeu escoltar en el concert quan acaba el programa. Busqueu el podcast de Fent Banda del dia d'avui, 3 d'octubre, i la podreu escoltar completa. És del mestre Francisco Esteve, pastor. Hi ha molta relació, manteniu molta relació en els Moros i Cristians d'Ontinyent, perquè esta, suposo que seria del concert que es fa, crec que per febrer. Sí. Quina és les activitats que fas normalment durant tot l'any, la programació normal? Enguany és un any especial, no? Perquè són 30 anys. Però normalment, quina és la programació de concerts que fas durant l'any?
1: Pues normalmente que son seguros de todo el año está el concierto de mitjany, que es muy importante. Después hacemos un concierto de primavera, que solemos coger una temática de música valenciana en ese concierto de primavera. Después tenemos el estiu musical, que el estiu musical es un ciclo de conciertos que hace toda la agrupación en el pueblo Ontinyent. Son 5 conciertos durante el mes de julio en diferentes barrios del pueblo. Uh-huh. El objetivo es llevar la música a los diferentes sitios del pueblo.
0: Sí.
1: Y luego, claro, ya nos metemos en fiestas de la zona, entonces hay que parar un poco la actividad de conciertos y sí que ya nos vamos al concierto de Santa Cecilia. Muy importante también después en Navidad la salida de acompañar a la cabalgata de los Reyes Magos, que también es un acto que creo que es muy importante.
0: Muy importante.
1: En Ontinyent.
0: Un dels protagonistes que ha fet que la banda creixca molt, perquè naix de l'escola, és Sergio, que és el director de l'escola.
2: Sí,
0: bueno. I organitzar, perquè actualment quant d'alumnat tens?
2: Pues la xifra exacta ara mateixa no te la podria dir perquè estem en període
0: de
2: matrícula.
0: Clar, perquè ara és matrícula i començament de curs.
2: Jo crec que enguany anem a tocar els 800 alumnes.
0: 800 alumnes?
2: Sí.
0: No vaig a dir-te els que tinguem en el conservatori. Mira, ja no vaig a dir-lo.
2: És veritat, però... és veritat que no sols fem música en la nostra seu. O sea, anem a escoletes, anem a fer extraescolars a col·legis,
0: sí.
2: Treballem en el centre de malalts mentals d'Ontinyent, treballem en el centre de dia de l'Alzheimer d'Ontinyent, en AFAO. O sigui, que no sols ens centrem en els que passen per
0: l'escola que van allí. Però
2: 500 totes les setmanes passen segur.
0: 500 ja són, Organitzar això és molta feina.
2: Sí, la veritat que
0: molta
2: sí.
0: Feina. Molta feina. I aleshores... el projecte educatiu que teniu, jo he pegat una miradeta per ahí, i teniu totes les assignatures, diguem, totes les especialitats que té una banda, a banda teniu la corda, però també conteu, per exemple, a partir de quina edat poden matricular-se?
2: Pues a partir de 4 mesos poden matricular-se. Són classes que van acompanyats evidentment els xiquets en els pares. I és una activitat que pareix així quan ho dius una tonteria, però és molt gratificant per a les famílies perquè fan una activitat molt xula en els seus fills, i bueno, és el primer inici o primer contacte que tenen la música i els obri les portes a quan siguin 3-4 anys, doncs seguir allí
0: fins a l'edat que siga.
2: Fins a l'edat
0: perquè també tindreu escola d'adults més o menys, classe d'adults. Que, sí. Que molta gent comença a estudiar música més gran i després forma part de
2: sí, a veure, tenim classe d'adults i algo crec que és destacable que n'hi ha molt, en molts pocs llocs que n'hi ha, és que en el curs 2017, crec que va ser, vam iniciar una banda d'adults. O sigui, nosaltres, la banda juvenil que es coneix com a banda juvenil, sol estar joves, i tenim una banda juvenil que es diu la banda sènior d'alumnes adults. O sigui, que és com si tinguem dos bandes juvenils, però una de joves i una d'adults.
0: Però no mesclar, és a dir, perquè diguem juvenil i realment...
2: Clar, nosaltres sempre, no sempre hem pensat que tu que li dediques al món de l'educació, crec que no oferim les classes igual al públic adult no. Que al públic jove. Aleshores vam pensar que perquè en una banda que és de formació,
0: sí.
2: Per què no separar-ho també?
0: En tanta cosa que teniu, quin claustre de professora teniu? Perquè si aneu també per fora al Seimer, pues quin claustre de professora?
2: Ara mateix són 25 professors.
0: 25 professors teniu ahí, que sí. Ja són,
2: sí.
0: Per organitzar tota aquesta xarxa, no?
2: Sí.
0: I a banda també doneu modern.
2: També està la rama de modern, perquè a veure, al final si eres de l'agrupació, com hem dit els fundadors, des de que la idea de nàixer la banda... és un poc obrir aquesta rama, i tenim pues, tota la rama de música moderna que a partir de tercer curs es complementa en combos de música moderna, tant de joves com d'adults, i també una mini big band que també tenim per anar obrint boca al projecte que va iniciar Carlos, que després...
0: Que ara parlarem de seguida, parlarem, perquè abans vull parlar de més coses de vosaltres, perquè l'escola vostra està tot l'any treballant, arriba l'estiu i també esteu treballant en l'escola d'estiu, i n'hi ha algo que a mi em sorprèn, que és esto que sentirem ara escoltarem.

0: Hola a tots, nosaltres som Joel, Joana i Emma i Valentina, que no ha pogut vindre. I vos anem a presentar el segon Radio Campus.
1: Radio Campus, Escola de Música. Com naix esta iniciativa, no?, d'una ràdio, Radio Campus?
2: Pues bueno, naix perquè l'equip de professors que tenim mola molt.
1: Sí.
2: I bueno, quan vam decidir fer un campus d'estiu, al final el que vam pensar és fer coses que a nosaltres ens haguessin agradat fer i no podíem fer de xicotets, perquè tu ja saps que el conservatori és sota cavall i rei, i entonces pues aprofitem l'estiu per fer coses molt diferents, i el radiocampus pues va néixer així d'una idea de, pues podríem fer un radiocampus, i en la tonteria crec que ja portem 4 anys tots els dies de l'estiu fent un programa.
1: I ho presenten els xiquets i xiquetes?
2: Sí, ells es preparen el seu programa i cada dia són un grup diferent de xiquets. Pues poden portar música, portem a invitats a fer-los entrevistes, això ja s'organitza.
1: Sí. És molt xula aquesta iniciativa, la veritat. Entrar en el món de la ràdio i donar-se a conèixer, perquè és important.
2: Sí, i com pengem el programa en YouTube, pues la veritat és que els pares sempre tenen una interactuació i molt xula, i és molt guai.
1: I els xiquets aprenen molt, i les xiquetes aprenen molt, sobretot a parlar davant d'un micro, saber presentar-se. Està molt bé. Però seguiu fent més coses, perquè estan les audicions de final de curs, i entre aquestes audicions de final de curs, que estan les normals de l'instrument, que fa i el concertet del xiquet i la xiqueta, però feu coses com esta.

Ara els nostres oients escoltareu a Pep Botifarra que canta, però darrere, en un moment donat, escoltareu a un gran cor de xiquets i xiquetes que acompanyen a Pep.

0: Audicions de fi de curs de fa ja un grapa d'anys. No és la típica audició que pots escoltar en qualsevol lloc. O sigui, ha vingut Pep Botifarra, com estem escoltant, Dani Miquel, el grup Auxili. Ara mateix no, el curs passat va vindre Ramoneig.
1: Sí, vull dir que
0: per als xiquets pensé que també és una il·lusió. És un repte al principi, perquè clar, ficar-te als xiquets a ensenyar-se lletres d'estes és un poc complicat, però després és molt
1: gratificat. És un poc però és enriquidor, perquè no es perden aquestes lletres, perquè actualment la joventut, per igual, aquestes coses... Sí. Jo estic a classe de vegades i em poso a cantar el tio Pep, bueno, en la zona de nosaltres no, perquè es coneix, però potser, jo que sé, una altra cançó que és tradicional
0: no saben lo que és
1: i no saben encara el que és. Així que està molt bé, està molt bé. Bé, teniu moltes agrupacions, heu parlat que teniu la juvenil, que un xiquet entra a formar a partir de
0: quart d'elemental, ara mateix.
1: Quart d'elemental, que la dirigís actualment
0: Rafa Pardo, que és professor de...
1: Abans d'eixa n'hi ha una d'iniciació?
0: Tenim combos.
1: Una bandeta,
0: no,
1: o combos.
0: Com a banda no, tenim combos que fan música un poc més moderna, val? Sí. Però poden estar a partir de tercer.
1: Vale.
0: Realment com a banda és a partir de quart d'elemental.
1: També tenim una orquestra.
0: També tenim una orquestra.
1: Que la dirigís?
0: Rafa Navalón, que és d'Aialo.
1: Sí. Que en la zona de la Vall d'Albaida tindre una orquestra ja és important.
0: Bueno, simplement també era un poc per donar un poc d'eixida als alumnes que tenim de cordo. I després, pues...
1: Teniu la banda senyor.
0: Tenim la banda senyor, que és igual que la juvenil, però d'adults.
1: Sí, i ara escoltem esta peça que vos fiquem.

0: Carlos.
1: Intocable Big Bang.
0: Intocable. Diguem que l'essència de la banda va néixer perquè volia tocar coses diferents, estils diferents. I naix esta Intocables Big Band. Com naix la Big Band?
1: Pues la Big Band naix d'això mateix. És de veres que jo vaig ser per un poc, diguem, pioner, afortunat o el que siga, que en aquell entonces era més difícil introduir-se en el món del jazz. Estava estudiant en València, vaig conèixer com quasi tots a la referència a latino. A partir d'ahí jo formé part d'una Big Band i entonces, clar, ja és l'oportunitat perfecta. I després d'això, quan ja torno jo al poble, perquè vaig estar uns anys fora del poble per costos laborals, és quan ja parlem en Rafa i en tots, i en Sergio, que també va formar part des del principi, i ja integrem també la Big Band dins de la... que vam pensar que era el moment ja oportú dins de la... havíem tingut, com ell parla, xocotes combos, primeres, això, però això ja va ser quan ja una Big Band oficial ja forma part des de la mateixa societat també.
0: Quants músics la formen?
1: La Big Band sí que és com... està establida, sí. Els músics, i són 22, 23, 24. El que sí que té a veure és que ha rodat molta gent, sempre tot la gent de l'agrupació que ha volgut participar, dins de lo que són saxos, trompetes...
0: Sí, dins de l'estàndard
1: de l'estàndard, això, evidentment, ha participat, i això, hem registrat ja dos discs, este que estem sentint ara, que és l'últim treball, que era Ferro, i un primer que era Enjoy Latin Jazz.
0: I quina és la programació que fas al llarg de l'any?
1: Pues participem sempre en... bueno, encara no he dit el tema, que una de les coses que organitzem nosaltres, organitzem en estiu l'estiu musical, que, és, que sempre va estar, és on, diguem, les nostres formacions o algun artista invitat fem, i ahí participem, i després pues, en guany hem estat participant en concerts de la Diputació, en altres poblacions, intercanvis en altres això. Hem pogut participar en el Festival de Jazz de València.
0: Ah, molt bé.
1: Sí,
0: perquè la veritat que... És activa.
1: És activa i crec que és una bona Big Band.
0: Sí, estem sentint-la. Estem parlant de totes les agrupacions. No sé si se m'ha quedat alguna per ahir, no sé si tindreu Collo de Dolçaines, perquè per allí n'hi ha, però igual no pertany a

0: la societat.
1: Un cor arià.
0: Un cor?
1: Un cor arià.
0: Ah, sí?
2: Sí. Sí, bueno, n'hi ha més que n'hi ha és que és com que fem una col·laboració amb el cor arià d'Ontinyent.
0: Sí.
2: Ells venen al nostre local i molts dels nostres alumnes participen ell, inclús la directora està fa molt poc, era professora de l'escola, i per lo que dius de Dolçaina, no hem arribat ahir perquè crec que seria clavar-se un poc en camisa d'onze vares, però sí que lo mateix que en el cor tenim alguna col·laboració amb alguna colla del poble que no tenen pròpia escola, però fem la col·laboració de l'ensenyança i després participen allí.
0: I ara ja toca parlar de la programació que teniu, que ja heu fet, esteu fent, per a celebrar estos 30 anys, perquè ja heu fet alguns que altres que actes. Encara no t'he sentit parlar.
3: No.
4: Pues sí, la veritat és que ja hem fet uns quants actes, la major part, perquè després del mig any vam fer un concert a Madrid.
0: Sí.
4: Vale? Va ser un concert un poc també molt especial, i és que vam acudir allí, pues, vam sentir... Tot va començar este concert per una entrevista que volíem fer-li al nostre director.
0: Sí.
4: El nostre director bueno, té una enfermetat, sí, que pertany a una associació, i volíem fer-li aquesta entrevista allà en Madrid per a un podcast. I després, pues, bueno, anem a tocar davant de músics secs, també.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: Entonces, pues, ixe concert, vam organitzar en seguida un viatge a Madrid, a un auditori, i la veritat és que va ser molt emocionant, molt... Mos va calar
0: vos
4: molt.
0: Vos va arribar.
4: Va ser també molt familiar, va ser la gent del públic interactuava amb la banda, en els secs es deixen...
0: Álvaro, va anar la banda...
1: La banda grande, yo es una de esas cosas que se guardan siempre, para siempre en el recuerdo, porque surgió esta entrevista, que era para un podcast de televisión española junto con Carne Cruda, y yo pedí la colaboración de algún músico para que viniera, pero queríamos hacer tres coches. Y cuando pedimos la colaboración para esto, pues la sorpresa fue que al día siguiente de pedir la colaboración había 61 músicos apuntados. Entonces yo hablé con la asociación de Charcot-Marie-Tooth, que es la enfermedad en cuestión, y ellos pues nos hicieron un aporte económico para poder pagar el transporte. Entonces fuimos a Madrid y el concierto fue... maravilloso. De hecho, se me quedará para siempre en la memoria el que una señora del público levantó la mano a mitad del concierto, porque el público estaba colaborando, preguntando cosas, y levantó la mano y nos dijo que ella no quería intervenir para preguntar nada, que solo quería contarnos que había pasado un año muy difícil y que muchísimas gracias por haber ido a hacerle una mañana tan feliz con la música. Y eso es para siempre.
0: Para un músico eso es lo mejor que le puede pasar. Mm-hmm. Hacer feliz a la gente. I vosaltres, ese dia vau fer
4: però
0: feliç a molta gent.
4: Ese dia mos va calar molt, o sea, sí, la intervenció d'esta
0: persona.
4: És que
0: una de les finalitats és ixa, és a dir, a banda d'aprendre a tocar músic, té que aprendre, però la finalitat és que la gent gaudisca. Y que los alumnos gaudisquen, es la finalidad.
1: Déjame que nombre a alguien, ¿sí?, que no está aquí y que debería de estar aquí, pero por circunstancias no ha estado, que es nuestro presidente, Pablo Lluch.
0: Sí, Pablo.
1: Porque ese día él no quería hablar y para despedir al concierto subió allá arriba, también eso se me queda para siempre, y dijo que solo quería subir a decir que era muy difícil gestionar algo tan grande, que a veces hay muchas dificultades para gestionarlo, pero que solo por momentos como ese merecía la pena todo el trabajo que había por detrás.
0: Qué bonito, qué bonito.
4: Y ese día, pues después vam estar per Madrid, vam fer grup, vam fer banda, y la veritat és que se'n vam tornar tots en un bon sabor de boca.
0: I Blas, després d'eixe concert, quins...
4: Pues després,
0: què heu fet més o què teniu previst fer més?
4: Després vam fer, pues, una de les coses estrella. Jo, per desgràcia, per faena no vaig poder anar, però va ser el desfile en Disney, Disney París. O sea, vam fer la desfilada i va ser, pues, bueno, també una experiència pas que han anat, i ells, Álvaro, que va estar, i tots que van anar, pues, poden dir que també va ser més fer grup encara si cap. En Madrid van fer, pues, en Disney també van ser més dies, van ser 5 dies, i va ser, pues, també brutal, l'experiència brutal.
0: Això va ser aquest estiu, no?
4: Això en Pasqua.
0: En Pasqua?
4: Sí,
0: en
4: Pasqua, la semana, sí. La setmana de Pasqua.
1: Y durante esa semana también quisimos hacer algo especial, que yo lo llevaba hablado con Sergio hacía un tiempo, que era traer a un maestro, un director...
0: bueno, aixòs xiquets ja m'ho van comentar. Vau portar a un director, no recordo ara qui era. Sí,
1: sí. Professor Thomas Carsten. I aquello fue brutal. Fue brutal.
4: Profesor de Álvaro.
0: Sí, sí,
1: claro,
0: sí,
1: él
0: sí.
1: Es mi maestro, para mí era una responsabilidad. De hecho, yo dije, yo no me subo a la tarima porque este hombre cuando me vea dirigir me va a crujir como hacía en clase, entonces yo no voy a subir ahí arriba. Pero que alguien con un bagaje musical del que tiene el maestro Thomas Carsten se suba a la tarima, que venía a dirigir la orquesta de la Radio de París y se vino a hacernos la masterclass a la banda, pues fue brutal y muy sorprendente para muchos de los músicos cuando se subió y se puso a dirigir. Sí, muy especial. Y también ese ha sido uno de los actos diferentes, sí, que ha habido este año.
4: Esa masterclass, pues los alumnos encantados, pero es que la banda
0: va respondre.
4: Y va a chuplar de él todo lo que va a poder y más. O sea, va a ser...
0: ¿Y ahora qué concert teniu preparat? ¿Ni algún acte o algún concert que teniu preparat per a celebrar esos 30?
1: Tenemos los actos de Santa Cecilia, presentación de los músicos, el concierto de Santa Cecilia, que lo queremos hacer especial. Uh-huh. O sea, el concierto de Santa Cecilia, a lo mejor me estoy excediendo en el comentario, pero más que un concierto, va a ser el intentar contar una historia. La música va a ser el hilo conductor,
0: sí,
1: pero vamos a contar una historia maravillosa de 30 años. 30 años de un proyecto que se ha convertido en algo que yo que vengo de fuera me parece una joya brutal.
4: Diguem que no n'hi ha un concert específic de celebració, sinó sí, que este any tot ha sigut un poc més especial, inclús en el concert de l'estiu musical, sí, pues portar a Rubén Simeó, una figura com Rubén Simeó, a l'estiu musical allà on tinguem, pues també ha sigut tot molt especial. I el professor Carsten, i ara pues un concert... Pues, espectacular també.
0: Aleshores, coincidiu tots que ixe concert, o teniu algun altre concert que per a vosaltres ha sigut especial?
3: Especials, jo crec que han sigut quasi tots els concerts. S'ha fet la celebració del 10 aniversari, del 20, del 25, del 30. Especial és seguir complint i veure com un projecte d'uns amics, de 20 amics, ha crescut a un projecte de 120 persones. Veure que una escola xocoteta, que Sergio va ser dels primers alumnes, que no teníem millors ni teníem recursos, però teníem il·lusió, s'ha convertit en el que s'ha convertit.
0: Tu encara anaves a les classes uno darrere l'altre? Tu eres més jove, però no sé si tenies... És a dir, estava el mestre i passava
2: claro,
0: uno,
2: sí, sí, sí.
0: Passava l'altre,
2: sí,
0: passava l'altre.
2: Sí, sí. I jo recordo anar a fer classes de trompeta en Miguel Ángel Sarrió,
0: sí,
2: en un edifici xicotet, que al costat estava fotocopiadora,
0: i, sí, sí, sí,
2: i bueno, doncs, pues, jo, sincerament, jo estic superagraït que en aquell moment, des del 2010, estic ahí al capdavant, m'oferiren portar l'escola de la teua banda,
0: sí,
2: i perquè al final pues no n'hi ha res millor que treballar en el que t'agrada i sempre en el recolzament de les juntes, dels fundadors i
0: quin és el repte més complicat que té actualment l'agrupació musical d'Ontinyent? És a dir, actualment, quin és el repte?
3: Jo què sé, jo crec que el repte és anar millorant, superant-se dia a dia. El repte, jo crec que s'ha complit, és tota la formació de nosaltres. Arribàvem, doncs, músics de carrer, músics amateurs, i veient com està professionalitzant-se la banda, Álvaro i Sergio, n'hi han ahí a lo millor 7 o 8 persones fent el superior, i veus que està professionalitzant-se molt.
0: És a dir, que ja n'hi ha gent que és professional.
3: I que el bo és que tornen a la banda, gent que estan estudiant, que venen i col·laboren.
0: És molt important, ixa... No s'ha de perdre mai ixa...
3: l'origen
0: de pertenença, no?, d'una societat musical, que pareix que com va molt, la vida va molt ràpida i estan les grans tecnologies i està tot, ixa sensació de pertenença, és a dir, si això ho teniu encara, és importantíssim.
5: Per a nosaltres, quan vam fer l'agrupació, una de les coses que sempre va ser superimportant per a nosaltres i sempre vam pensar des del primer moment era com fer això, que la gent es sinquera identificar i que passarà el que passarà, que sabem que la gent evoluciona, estudia, que sempre, sí, estiguen on estiguen, tinguin aquest sentiment de pertenèixer a l'agrupació.
0: A l'agrupació que ha anat a certàmens, ha guanyat algun certamen i en algun certamen ha interpretat esta peça,

0: No sé si era... Igual l'any... Sou molt despistada, eh? 2012, 2013. Sé que estava Enric Elborch. I vau anar certament. I vau tocar La Porta de l'Àngel, que és de Saúl. De Saúl Gómez. Com anar a eixa experiència? No sé si heu anat més vegades.
1: Sí, hem anat, però a un certament, este era el de Diputació. Hem anat a certaments de música festera. Este era el primer que vam anar de Diputació, en Enrique. Molt bé, un 10. Nosaltres van quedar segons. Això, vamos, per nosaltres era com si havíem guanyat la Champions. Perquè en totes les altres bandes que n'hi havia, nosaltres anàvem allí a partir...
0: Quina secció participava?
2: És que no... En segon secció.
0: En segon secció.
2: Sí. I recorde que La Porta de l'Àngel la vam estrenar, no, sí, per el 150 aniversari
0: del de Moros i Cristians.
2: I li vam comentar a Saúl que ens agradaria portar-la al certamen i va fer una versió per a nosaltres, que és, bueno, la que ja n'hi ha, però la va allargar, va ficar trossets més complicats, però jo recorde com una de les millors experiències de la banda, crec. O sigui, el estar ahí, l'atenció...
0: Sí, sí, és diferent, guai. És diferent a millor que un certamen de Moros i Cristians, que també és l'atenció i són bonics.
1: Són molt bonics, és l'atenció, però claro, això és un altre àmbit, sí, que senyor. Nosaltres sempre estem catalogades com a bandes de moros, bandes per la música,
0: sí,
1: festera.
0: Sí, sí,
1: claro,
0: sí.
1: Arribes a València, tu vas a participar i veus que un segon quasi rosant el primer.
0: Ahir hi hauria un tema llarg per a parlar.
3: Això
0: seria un altre programa. I les creences, sí, que sí, tenim, sí, en la zona nostra, no? Les creences que n'hi ha per ahir. Jo crec que vau participar, que l'experiència va ser bonica. No sé si tens en ment tornar a participar en algun projecte d'estos de certamen o no, perquè n'hi ha moltes societats musicals que diuen no, jo en este cercle de certames no.
4: Es una gran pregunta. De hecho, yo nunca entendí la música como una competición. Entonces, es una cosa que, por un lado, me cuesta un poco, pero sin embargo, te diré que yo fui el que promoví que la banda juvenil fuera un certamen. Pero, ¿cuál era el objetivo que nosotros buscábamos ahí? El objetivo era que la banda juvenil fuera a tocar a un auditorio, que se preparara súper bien y que subieran allí los chavales, hicieran un súper concierto y ya está. Entonces, claro, es lo que estabas hablando tú antes. Cada banda depende mucho de la zona en la que esté viviendo. Sí. Claro, ¿tú cómo te subes ahora mismo con la banda de la agrupación a una primera sección con 15, 16 trombones a competir con una banda de primera sección que viene de la zona de Valencia, que va con 7, 8 trombones, pero que lleva una sección de chelos brutal? Entonces, la competición, sí, ahí, ¿dónde está? Y luego también, sí, el otro, que tú haces un trabajo muy grande con, sobre todo porque la gente adulta, pues son adultos, pero nosotros tenemos una banda con muchos adolescentes.
0: Sí.
4: ¿Cómo después de ese trabajo tan brutal,
0: sí,
4: tú te subes a un escenario y luego a los chavales se les queda una valoración de pues has quedado en un
0: pero
4: segundo
0: es,
4: premio
0: es
4: muy complicado.
0: Es muy complicado, pero también hay que cambiar las mentalidades, que igual puedes pujar y disfrutar del concert que vas a hacer.
4: Eso
0: y es ahí
4: es.
0: On hi ha que arribar. Bé, jo vaig a donar-vos les gràcies per haver vingut, perquè la veritat que Fem Banda és la casa de les societats musicals i de veure com heu crescut, perquè jo vaig recorde quan van dir s'ha creat una altra banda en la societat en Ontinyent, i després veure un vídeo de vosaltres per el temps, no? I veure ixe creixement, i la veritat que vos dono l'enhorabona, que seguiu en ixa màgia que teniu allí en l'agrupació musical d'Ontinyent, en tota la feina que porteu, que n'hi ha molta, i donar-vos les gràcies per haver vingut.

0: I entrem en l'última part del programa i en la secció Educació Musical. I per a mi és un plaer tornar a parlar amb Anna Maria Bèrnia, doctora, professora i investigadora de la Universitat Jaume I de Castelló. Doctora per la Universitat de Barcelona i amb una ampla trajectòria en l'àmbit de l'educació musical. Ha dedicat bona part de la seva carrera a investigar la relació entre la música, l'educació i la qualitat de vida. Però avui, amb ella, anem a parlar d'una titulació nova, un nou grau. SMART, l'Escola Superior de Música d'Alt Rendiment, ha oferit, ofereix, aquest curs un títol d'expert propi dirigit a persones adultes a partir de 55 anys. Una proposta que dona resposta a un buit existent en la formació musical específica per a aquest col·lectiu i que representa un pas molt important en el reconeixement de l'educació musical al llarg de tota la vida. I la tenim així. Anna, bon dia.
1: Hola, Imma, bon dia.
0: Jo encantada de parlar amb tu i que ens contes un poc com va sorgir que SMART pensara, no?, oferir este grau, un grau de música que ara explicaràs, que oferís a persones majors de 55 anys.
1: Sí, bé, gràcies, Imma. Pues estic molt il·lusionada perquè, com tu saps, la meva tesi doctoral ja va anar dirigida a lo que és l'educació musical per a persones adultes. Era un buit que no està, encara no està coberta en Espanya. Tu saps que jo viatgé molt en congressos amunt i avall i vaig preguntant sempre per a copiar, per a adaptar al meu país. Sí, no he trobat res. I mirant també les universitats que tenen programes sèniors, totes les universitats ofereixen coses per a després de la jubilació o quan ja eres major, per a poder-te seguir formant, per la il·lusió. No hi ha res en música. I quan jo li vaig dir a la direcció d'SMART, i vosaltres esteu en la Comunitat Valenciana, la Comunitat Valenciana representa la part més important en quant a número de músics, ha de marcar, la Comunitat Valenciana ha de marcar el pas per a fer aquestes coses. I vosaltres, jo us dic, i vosaltres teniu que ser pioners en oferir aquest títol d'expert superior. És com si fora en la universitat per a majors, però adreçat exclusivament a la música, amb perfils diferents, que saps música, que no en saps, perquè té tanta diversitat d'assignatures, d'adaptar-se al ritme, que és el que fan les universitats per a persones majors, per a sèniors, per a persones adultes. És el que fan. Aleshores, és la resposta al buit, no només en Espanya, sinó en Europa. Estic molt contenta.
0: És a dir, que siguin pioners.
1: Que siguin pioners, que oferisquen això. Que donen resposta a aquest buit.
0: Clar que sí. I pots explicar un poc, perquè els oients, hi haurà gent que estan escoltant-nos i segurament que diuen, a partir de 55, quin és este grau? Com s'anomena este grau? Quines són les matèries que poden impartir? Com tu has dit, han de saber música, no han de saber música? Un poc, explica un poc el grau, de en què consisteix.
1: Mira, és un títol propi, és un títol d'expert superior d'estudis musicals, és un títol que expedirà SMART com a títol propi, però té la mateixa mirada que un grau de música, un grau superior de música, com si estigués a la universitat, en 38 crèdits, repartit en 2 dies intensius, però que són 2 vesprades, perquè, a veure, les persones adultes ja saps que no perdem el temps, el que volem és aprendre i punto, i ja està. Aleshores, són 4 cursos, que són assignatures, encara que siguin teòriques, la modalitat és totalment pràctica. Sí. Jo no sé música, puc aprendre un instrument? Sí. I puc posar-me, si sé música, me puc posar al costat dels estudiants d'ESMART superiors en l'orquestra, en música de cambra, en música coral, clar, i estàs al mateix nivell aprenent, al teu nivell d'aprenentatge, al teu ritme d'aprenentatge, estàs aprenent música. Al final, què aconseguissis? Un títol que t'acredite que saps música, i saps música al teu nivell, saps música en les teues necessitats i al teu ritme d'aprenentatge. I això és el més important, perquè estàs donant resposta a persones que s'ha quedat l'assignatura pendent, a lo millor, o altres que ja són músics i que volen continuar en un nivell superior.
0: Sí, perquè tu saps que arriba un punt de la vida va portant-te, va guiant-te, i seguim tocant, jo no sé si tu el passa, Anna, jo seguís tocant, però diguem que hi ha un altre rendiment. És a dir, no pots anar al rendiment tocant l'instrument. I aleshores això, si tens eixe cuquet de dir m'agradaria tornar a fer el que feia, és a dir, aconseguir els objectius que quan eres jove tocaves en l'instrument, no? Allí és una nova oportunitat de poder aconseguir allò, no? Per exemple.
1: Sí. I, és cobrir aquesta necessitat.
0: Correcte. I estaves dient, per exemple, que podem formar part de les formacions que té Esmar, de la banda o de l'orquestra. I, per exemple, tu saps que hi ha molta gent que ha estudiat música i que no ha tingut aquesta oportunitat de formar part d'una orquestra. Igual s'ha dedicat a l'educació i a altres feines, però té aquesta oportunitat. És a dir, els nostres oients poden anar aprenent i tenen la possibilitat de dir, uau, puc tocar, formar part d'una orquestra i tocar certes peces que potser no havia tingut mai oportunitat de tocar, que també n'hi ha.
1: Imagina, tocar al costat de xavales en un nivell superior.
0: Jo que fan també. Por, que fan por, eh?
1: Clar.
0: Es fiques al costat i dius, ai mare, ja veurem.
1: Sí. Però imagina't que tu no has estudiat mai música i ara te pilla el cuquet i agarres esta formació de títol superior i comences en un instrument. Tu no podràs tocar el primer atril, ni el tercer a lo millor,
0: no.
1: Però sí que pots estar al costat d'ells aprenent.
0: Que bonic.
1: Això és la riquea de l'aprenentatge també intergeneracional.
0: Correcte, que és el que nosaltres hem tingut sempre, des de que així en la nostra terra hi ha bandes, i aquesta interculturalitat o intergeneracional, ja m'ha liat. Intergeneracional, pues és important, no? És sempre ho tinguem ahí i jo crec que té molt de benefici.
1: Ha canviat el rol. Sí, ha canviat el rol. Nosaltres anàvem, tu te'n recordes, quan anàvem a la banda i érem menudes.
0: Clar.
1: I apreníem de la gent i en experiència.
0: Sí, és veritat. És a dir, i ara, és a dir, es canvien un poc. I qui pot aportar este grau molts beneficis de formació musical a les persones adultes. És a dir, és importantíssim.
1: A més dels beneficis que ja sabem tots que té la música, el tema de la lateralitat, de prevenció, de demències, de memòria, de la part psicomotriu, molts beneficis cognitius i físics, a part de l'aprenentatge de la música, que et connecta, que treballes en gent jove, que pots també fer concerts. És a dir, estàs... Eixa assignatura que un dia que tenies pendent, eixa oportunitat que es mereixen. Que jo dic, a veure, si en totes les universitats ofereixen programes sènior, programes per a persones adultes, en tots els àmbits, per què en música no hi ha res? Això és injust. I ara, per fi, Esmar ho ha tret a la llum. Jo et dic que jo, quan me jubile, me vaig a matricular.
0: Jo estic pensant meu, imagina't. Quan ho vaig veure, perquè ho vaig llançar tu, i el vaig quedar de seguida, era per saber informació sobre este, que em pareix molt, molt, molt interessant. I poden trobar tota la informació si entren en Esmar, suposo que allà estarà tot explicat, no?
1: Sí. En cada curs es fonaments de musicals, per exemple, les assignatures, va per mòduls, se fan seminaris, se fan pràctiques, se parla d'estètica, tallers de pràctica vocal, la sociologia de la música, és a dir, no te pots avorrir en la vida d'este títol propi, no te pots avorrir, i a més molt pràctic. I al final, com tot en universitat, has de fer un treball de recerca, has de fer un treball teu propi. Imagina't, perquè és donar resposta a aquest buit. Imagina't l'important que és este títol superior, que a més és flexible, que a més és adaptat al ritme de cada persona.
0: Així que ja ho sabeu, els nostres oients, no tingueu por de començar a estudiar música, de començar a estudiar un instrument que n'hi haurà molta gent que li s'ha passat pel cap, però va deixant-ho segurament perquè té por de començar un instrument, de ficar-se al costat d'una persona més jove. És una oportunitat que tenen així en la Comunitat Valenciana, que està en Esmar, i que suposa que entrant a la pàgina web trobaran tota la informació i tota l'explicació per a poder accedir.
1: Sí. La pàgina web és molt amigable, que es diu, que és molt fàcil de trobar, i després tenen sempre un contacte, perquè l'ensenyament en Esmar és molt personalitzat. I alces el telèfon i allí t'ho explicaran tot directament.
0: Doncs, Anna, moltes gràcies per aquesta informació. Estem en contacte perquè sé que feu uns seminaris ara en novembre d'educació que són molt interessants i espero que vingues així, no per telèfon, així, a l'estudi de Punt Ràdio.
1: Allí estaré, Imma, i enhorabona per el teu programa.
0: Moltes gràcies. Un beset ben fort. Ben fort, Anna. Vinga, adéu.

I fins ací el programa de Fem Banda d'avui dissabte. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquest temps compartit de la música i de totes les històries que ens uneixen. Esteu escoltant un pas doble molt emblemàtic de la nostra terra i de la nostra cultura musical, lo cant del valencià, del mestre Pedro Sosa, interpretat per l'agrupació musical d'Ontinyent. Una peça que forma part del nostre patrimoni musical i que, sens dubte, es representa com a valencians i valencianens. Però s'acaba el programa d'avui, però tornem demà. Així que no feu plans de bon matí, perquè vos esperem demà diumenge a partir de les 7 del matí amb més música, més protagonistes i moltes més coses per compartir. Així que fins demà. Així en Fem Banda.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: Unes veus que coneixes. Una sintonia que t'acompanya. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: este diumenge des de les 12 del migdia, punt a punt en A Punt Ràdio. Més de 12 hores d'esport en directe amb atenció especial al partit de la jornada. Des de Castàlia, Castelló, Ceuta. Hoquei herba des de Veteró. La Champions de llargues a Montserrat. El partit de València bàsquet a Saragossa. La Copa del Rei a Tavernes. I el futbol femení amb el València buscant els primers punts de la temporada. Un diumenge total per als oients d'A Punt Ràdio al Punt a Punt.
1: Si has de transitar per zones on és possible que neve, evita en la mesura possible viatjar per llocs que es poden veure afectats i circular preferentment per rutes principals moderant la velocitat. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració d'A Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A Vinaròs, 92.0.
0: El futbol és passió, és esport, és respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
2: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
3: Manolo, que portem anys veient el mateix Ainet.
0: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per a analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O potser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'Hora de la Cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: En cas de temporal de vent, reduïs la velocitat a límits de seguretat. Un colp de vent podria desviar-te de la trajectòria. Les motos i vehicles de grans dimensions també corren el perill de volcar davant una bufada de vent transversal. Amb la col·laboració d'A Punt Ràdio.
4: Acaba el dia i comença el temps per pensar, tranquil·lament. Cultura, ciència, pensament, art, creació... Cada nit obrim una hora per a les preguntes i les converses sense pressa.
1: De 12 i mitja a 1 i mitja de la matinada, Reis Juan et convida a un viatge molt lúdic. L'Hora de la Cultura. Enguany, no et farà falta més. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La tauromàquia envesteix no sols els toreros, els joneguers, fins i tot els banderillers, sinó que arremet contra l'oient mitjançant els sons que, al cap i a la fi, són l'essència pura del periodisme radiofònic taurí. El mateix que l'art de lidiar ho és per a la festa nacional i per als seus fidels seguidors. Terra de Bous, el genuí programa taurí. Divendres de 7 i mitja a 8 i mitja de la vesprada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Abaixa les finestretes. Puja el volum. El cap de setmana comença així. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Molt bon dia, amics de Punt Ràdio. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Són les 10 i 8 minuts d'este dissabte 3 d'octubre de 2026. El moment de saludar els nostres col·laboradors. Com estàs, Manuel Andrés Tarapicó?
1: Molt bon dia, què tal? Com estem? Un dissabte més. I avui plourà o què? Perquè no ho sé, vosaltres què penseu?
0: Jo crec que si plou farem com en el Cabanyal.
1: La deixarem caure?
0: La deixarem caure, sí.
1: Ah, perfecte.
0: En el Cabanyal la deixen caure.
1: Sí, home.
0: No, què diu Pablo? Pablo Fernández.
2: Bé, pareix que el temps va un poc millor. Mira, ara mateix ha vist un poc el temps i hem passat de l'alerta taronja, semen groga, pareix que la cosa va millorant. Però que ha plogut bé, Vull dir, en algunes zones ha plogut bé. La zona de la comarca de la Ribera esperàvem moltíssim, però ha plogut. Bé, i fresqueta, que
0: ha plogut,
2: 19 graus este matí,
0: Ha plogut, però poc, però pel poc que ha plogut prou.
1: Molt bé, Donís. Hem començat molt bé el dissabte, la llengua la tens perfecta.
0: Sí. González, ¿cómo estás?
3: Buen día, Donís. Aquí estamos, preparados y listos y dispuestos para arrancar un sábado más.
0: ¿Preso y dispuesto?
3: Lo que haga falta.
0: Pues sumar y comencem.

0: Tenim molts temes que parlar avui, començant per el Benidorm Fest. Pablo Fernández, que novetats hi ha? A nivell titulars, eh?
1: Titulars. Eurovisió Junior, anem a donar en primícia la cançó que representa Espanya.
0: Bueno.
1: Core Velo, anem a escoltar-la. I després anem a parlar d'un certamen OGAE, que anem a explicar què és un Eurovisió virtual. I, ojo, donarem datos, perquè Espanya en Tamaré ha participat. En este sí.
0: Tamaré. Molt bé, senyor. Tenim notícies també sobre si anem a Eurovisió...
1: De moment està tot parat. Ara està tot en A3. Políticament, que tenen que decidir els polítics, estan en A3 menesters.
0: Sí? Per què ho dius?
1: Pues perquè ara no és la prioritat. Ara no és la prioritat.
0: Ha passat algo?
1: No és la prioritat Eurovisió per al Consell d'Administració de Ràdio i Televisió Espanyola.
0: No sé, me sorprens, Pablo.
1: Està tot parat. Està en el forn, eh? Està en el forn.
0: Bueno, reflexioneu al respecte. Parlem també de Pepe i Lucas, dentro i fuera, perquè estan en el Thalia el dia 10 d'octubre, o sigui, el pròxim dissabte, la setmana que ve. Parlarem d'ells també, en particular en Pepe Romeu. Tenim playlist per escoltar Un dia de pluja, J. González.
2: Doni, sí, lo tenemos preparado. Aparte, muy acorde, ¿no?, para esta semana.
0: Pero, bueno, a ver, per això, dic jo que per això l'han fet, no?
2: Por supuesto.
0: Molt bé, molt bé.
2: No podíamos faltar.
3: Yo anava a dir, quina coincidència.
0: Molt bé, a veure si, depèn de què hagi ficat, a veure si se va a gravar la situació.
3: A veure, complau.
0: Bé, El sueño de Nirina també serà un tema que anem a tocar. Parlarem amb José Luis Guirao, president de la Fundació Agua de Coco. I parlem de cine i d'un clàssic, bueno, d'un clàssic atemporal i jo crec que per a sempre, no?
3: Etern Tom Cruise, una estrella. Sí, ahir se va estrenar la seva última pel·lícula, parlarem d'ella, i també farem un repàs a la carrera de, bueno, pues d'una de les últimes estrelles de veritat de Hollywood, que és Tom Cruise.
0: És de veres, eh? Lo que són estrales
3: del
0: firmament de Hollywood. No en queden tants, eh?
3: No, però Tom Cruise és un clàssic per a moltes generacions i anem a parlar d'ella.
0: Per a sempre. Plat valencià del dia serà per a acabar i parlarem amb Carolina Aquilis del arròs en bledes i caragols, que així reporta el diari. Entrevista al tornar de l'informatiu a partir de les 11 en la nostra convidada especial del dia, que és Immaculada Traver, regina dels Jocs Florals de la ciutat i reina de València. Tindrem Salseo Viral, el Consell d'Experts, Museu Millennial i tot això per acabar a les 12 donant pas a punt en tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana. Comencem Fora de Cobertura.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Total, que en Eurovisió la cosa, ara mateix, les polítiques centrals del país tiren per altre lloc, no?
1: Correcte, ho has dit molt ben definit. Ara no és una de les prioritats. És cert que també deixarem sobre la taula que anaven a pensar, reflexionar, veure
0: pues
1: què va fer.
0: Hi ha hagut moments que sí que era la prioritat.
1: No és el cas ara en el mes d'octubre.
0: Però ho dius per algo? Ha passat algo?
1: Ho dic per algo.
0: Alguna cosa, Pablo?
1: Alguna cosa.
0: Així no una pinzelleta de què està passant.
1: Anem a reflexionar este cada setmana, a veure què pot passar. Així que deixem l'Eurovisió, perquè no el sabem, donarem informació, eh?
0: Anem a reflexionar, és que en el Congrés l'altre dia en el Congrés... La sessió de control
1: tirem o... Tirem avant en el Congrés dels Diputats. Bueno, el que s'ha barallat és l'opció o no de que n'hi hagin eleccions. És un tema que està sobre la taula. El president del govern va reflexionar davant ixos dos decrets sobre la vivenda, un primer decret que
0: per cert no s'han aprovat.
1: Bueno, s'han derogat, perquè sí que és cert que els decrets es publicaren,
0: sí.
1: I el que ha fet en este cas és derogar, han durat 24-48 hores, i allò que s'ha fet durant aquestes 24-48 hores referent a lloguer sí que s'aplica, però s'ha derogat, sabem tots, per ixos vots en contra de Junts, del Partit Popular i de Vox, i el que ha fet és que el president del govern ara reflexione què va a fer a partir d'ara, perquè sí que és cert que no té aquest recolzament polític estable. A part de que porta durant 4 anys sense una aprovació de pressupostos generals, cosa que té exigit també la Constitució.
0: Entre altres tantes coses.
1: Envoltant... Però que és un cap de setmana de reflexió. Sí que podem dir que si se convocaren eleccions, també s'ha donat la fecha. Seria el 29 de novembre, diumenge, en el cas de que es convoquen.
0: Anem a veure què passa, això ja serà a partir del dilluns, crec, no?
1: Claro, a partir del dilluns podrem saber algo. Ara, mai millor dit, anem a una secció, este és Otro Cantar.
0: Molt bé, per a tal informació que apuntàvem, seguim els informatius de Punt Ràdio i a Punt Televisió. I ara anem a Eurovisió, Benidorm Fest, Eurojúnior.
1: Correcte, anem, en este cas, en el Benidorm Fest, sabem que ja estan les candidatures presentades. Poc a poc aniran donant més informació, es celebra a final del mes de gener. I el que anem a parlar ara, que igual molta gent no el coneix, és del OGAE, el Second Chance Contest, el concurso de segunda oportunitat. És un concurs d'aquells que tenen una segona oportunitat en el Festival d'Eurovisió. És un event que es va fundar l'any 87 i cada estiu, després del Festival de la Cançó d'Eurovisió, cada membre pot enviar una cançó que no va aconseguir guanyar la selecció nacional del seu país en el Festival de l'any. Els membres de cada país el que fan és escollir una de les cançons no guanyadores i elegeixen una que represente a l'event. En este OGAE ha participat Espanya durant molts anys. El que passa que el que enviava a Espanya, òbviament, era el que quedava segon en el Benidorm Fest o una altra candidatura que era un poc a dit i presentava. En este cas, és la primera volta que Espanya participa en els guanyadors del Benidorm Fest, perquè recordem que Tamaré, la cançó, no anava al Festival d'Eurovisió, però sí que ha participat en el OGAE. Vols que te doni datos?
0: Per favor, a veure... Així tenim l'home que va predir que anava a ser el guanyador del festival de Benidorm Fest.
1: No olvidarem mai.
2: El tiempo me ha dado la razón, por lo que veo, ¿no?
1: Parece que sí.
2: Tamaré.
0: Sempre seràs recordat com el visionari del Benidorm Fest.
2: Sí, senyor. Sí. Claro. Bueno, esperemos la próxima edición, a ver qué tal se
1: ve. De la loteria no, però del Benidorm Fest sí. Itàlia ha guanyat el OGAE. Com bé dic, cada país envia el que ha quedat. És un festival d'Eurovisió virtual de segundones, per dir-ho d'aquesta forma, és que han quedat segons. Itàlia ha guanyat el OGAE Second Chance amb la cançó Che Fastidio de, atenció al nom, Ditoneggia Piaggia, i com no, tenim la cançó. Anem a escoltar un poc de la cançó guanyadora, Itàlia, en este festival OGAE virtual. Anem a escoltar-la. Con ojos de cielo.

0: Però bueno, esta no és la cançó.
1: No, no, no, però bueno, hem començat fort. Hem començat per lo bo.
0: I tan fort, com que s'ha
1: quedat començat, hem començat per lo bo. El que acabem d'escoltar és la cançó que es representarà en Eurovisió Junior, que és Cuore Velo, el pròxim 24 d'octubre, en Malta, representat per el nostre representat que enguany ha eixit, com bé sabem, perquè en el Eurovisió Junior no n'hi ha un festival previ, sinó que ha sigut elegit, en este cas, per Radio Televisió Espanyola. I aquesta és la cançó que representarà Lucas Paulano, una cançó que es va presentar el passat dilluns, fa no res, acaba d'eixir del forn, i que el 24 d'octubre representarà a Espanya en el festival. Què vos pareix la cançó?
0: Ah, no està mal, eh?
1: Cuore Velo.
2: Bueno, a mi me gusta, eh?

0: 16 països participaran en este Eurovisió Junior, entre ells Espanya. I un dato més que anem a donar és que Espanya participa de 16 països en el lloc 16.
1: Ah,
0: tancarà el Euro Junior, cosa que també diuen que és important perquè se queda molt, no?, en la ment i en l'oït dels televidents. I...
2: Veure, sí, el que passa és que també si t'has fet... Xua a favor i també té...
0: Pues mira, xua a favor, xua també a favor l'horari, perquè hasta ara era diumenge de vespre i ara és dissabte a les 9 de la nit. Xua a favor, estàs sopant i estàs veient el festival.
2: I a quina hora acaba?
0: Pues acabarà, no és molt llarg, el Festival d'Eurovisió pot acabar sobre les 10 i mitja.
2: Euro Junior, no? Parlem,
0: el Euro Junior, disculpa, sí, no sol acabar molt tard. La cançó que hem escoltat parla de l'amor, dels records, com una part essencial de la vida. És una proposta que posa el foc en els moments i persones que sempre van a permanèixer en el nostre cor i que encara que passa el temps continuen acompanyant-nos. Com recordem, Lucas Paulano representa Espanya en l'Euro Junior 2026. Te vaig a donar datos de pòdiums de l'Euro Junior que no té res a veure en el Festival d'Eurovisió. Espanya ha quedat en el 2003 un tercer lloc, en el 2004 un primer, en el 2005 un segon, en el 2006 un quart.
2: A veure, estamos imagina't... que lo petamos, estamos que lo petamos.
1: Molt millor en Euro Junior que l'altre,
2: No, és que no existeix aquest grau de compartiu. No
0: Radio Televisió Espanyola fa un paró del 2007 al 2018, no participem, tornem en el DNU.
2: Però no, per què no participarem?
0: No participarem per qüestions... Ah, sí, ells digueren, argumentaren que l'Euro Junior el que feia era fomentar els artistes a una edat molt temprana i competint en un concurs pues, que es podia afectar.
2: I ara
0: no s'afecta.
2: Ara ja no.
0: Han reflexionat.
2: Molt bé.
0: Han reflexionat.
2: Sí,
0: la segona tanda de participació del 2019 al 25, ojo, el pòdium. Tercer lloc, sext lloc, segon lloc, sext i quint. Menos el 2021 quedarem un 15. Estem parlant que la participació d'Espanya a l'Euro Junior estem en el 90% en el top 5.
1: Ah, wow. És una barbaritat.
0: Sí, he estat investigant apostes també de cara a Lucas Paulano i continuem en aquest top 5 i efectivament, que m'ho preveia un poc perquè Espanya ara pues, volen també fer-li un poc la rosqueta, no? De dir, bueno, no estem a veure si no participes en el Festival d'Eurovisió per l'Euro Junior i en este cas podem rondar un segon lloc. Estarem molt pendent d'esta informació, òbviament, Donís, a veure què mos passa en el Euro Junior, que al fi i al cap és... ixe partit de futbol que és el que ens reuneix als amants del festival, no tenim l'altra opció.
2: Però que, a veure, anar a... Hemos venido a jugar, bueno, vas i cantes, i a veure què passa, és una cosa, però quan vas i dius, és que tenim...
0: potencial.
2: I tenim opcions reals per estar-hi dalt. Com que es multiplica l'emoció,
1: Ah, està molt bé.
0: I també l'organització del festival. Recordem que en l'any 2023 va quedar Espanya en l'Euro Junior el segon lloc i una diferència en el Festival d'Eurovisió és que Euro Junior no organitza el festival el que guanya a l'any següent. Se dona opció a algun país que vulgui organitzar i en el 2024 Espanya va acollir en Madrid el festival d'Euro Junior. És a dir, que nosaltres ja sabem de què va... com se xua en este terreny de xoc? El controlem més.
2: Ni tan mal.
0: I ara sí anem a OAE perquè és molt curiós. En este festival, com hem dit, virtual de segundones, que en este cas Espanya ha anat en el guanyador del Benidorm Fest, que
1: la vitola que ha ficat també és guai, Este festival de segundones. Virtual de segundones.
0: Virtual de segundones perquè...
2: Que s'entenguin les paraules, Fernando.
0: Explicar. Segundones perquè són aquells països que ha quedat segon el seu representant en la seva elecció interna.
1: Literalment és un segundones.
0: Segundones. Rigoberta Bandera anar representant a Espanya l'any de Chanel a OGAE i quedar en un merescut segon lloc.
3: Muy bien.
2: Bueno, a veure, de segons classificats de subcampions o de...
0: Segundones. Diuen segundones.
2: És que a voltes segundones. No sé, me dona la sensació de que té una connotació pejorativa.
1: I qui arriba sempre el tercer és un tercerón?
3: De dos terceros no se habla.
1: Y el cuarto, un cuarterón.
0: Y el quinto, levanta, estira de la manta. ¿Qui ha guanyat el OGAE, com bé hem dit, Itàlia, amb Che Fastidio de Ditoneggia Piaccia? M'ha costat.
2: Sí. No, jo que estava pensant en el quintón, en el decimón, i dic, sí, són tot Pokémon.
1: El decimón, això t'hi va dir.
0: Ojo, que de... que de 22 països, Espanya ha quedat el 9 en este festival, eh?
2: De 22.
0: De 22, mi, el 9.
2: Mi tanta habla, bueno...
0: Bueno, un poc bé, entamar, eh? Però...
1: I si li apliques la equació de que tots són segon lloc i és el 9, pues 9 per el 18, no?
2: A veure, dir,
1: o això no...
2: Però preferim estar contents en, no? en el... Preferim estar contents en el... Sí. En el nou lloc.
0: El nou està molt bé, entamar, eh?
2: Bueno, no està mal per a lo que tenim últimament en Eurovisió.
0: Però bé.
2: Últimament no tenim res. Així no és que, bueno.
0: Mai sabrem com haguera quedat Tamaré en el Festival d'Eurovisió. Òbviament, és una incògnita per a sempre. Però jo crec que els nostres oients volen escoltar ixa Itàlia en Che Fastidio, guanyadora d'eixe festival de segundos puestos. Adelante.

0: Hombre, a mí sí que me parece un fastidio, sí.
1: ¿Estamos en la rave o qué?
0: Son un poquito intenso, un poco maquinero para un dissabte del matí, ¿no?
2: Hombre, sí, pensé sí. Que ella va a quedar tercera en el Festival de San Remo. Festival de San Remo, Ana Sal Da Vinci, que va a ser la canción que va a representar a Italia en el Festival de Eurovisión, bueno, va a quedar en un Merescut top 5.
0: Sí, pero
2: y en este caso es la tercera de San Remo que ha participat en la OAE guanyant el festival
0: virtual.
2: Quants
0: atacs epilèptics va haver en el festival?
2: Dos.
0: Perquè si les llums van conforme la música, molt electrònica. A mi això...
1: Això pa despertar-te va de categoria.
0: Manolo, a mi este rollo no me va.
1: Ah, vale.
0: Jo què sé, no sé. Sí. Esperava com més... Vaig a dir elaborat, encara que qui sigui un creador d'aquest tipus de música pot dir, com que això no està elaborat? Bueno, vale, a mi llámame tradicional o...
1: Que no t'agraden els ritmes, la combinació de ritmes en tempo i...
0: No m'agrada que no me den el temps a pestanyitxar.
2: Pues se vaig a donar punts, la distància és gran. Itàlia ha aconseguit en este certamen 318 punts, segons ha quedat Ucrània en 240 i Dinamarca tercera en 225. Espanya en 9 lloc, a optes 104 punts.
0: Ara entra el blues de cobertura de fondo i jo és que de veritat que és que això és una meravella. En comparació.
1: En comparació.
0: Ostres, no me digues. Clar. Podríem haver guanyat el festival. Sí, bueno, a sote, sí, on va ser el festival?
2: El festival va ser virtual, es va celebrar en este cas, va ser en no, vull dir, va ser virtual. No sabem la sede. Va a ser virtual.
1: Virtualmente.
0: Virtual del todo.
2: El país, mira, directo, digo, se trata del segundo país más exitoso en el certamen virtual. Y en el 2027 volverá a organizarse de forma virtual. No han dicho el job, también sería en casa de Donatella Pia, o Piacente, no lo sabe. No
1: sabe. Ah, muy bien.
0: Bueno,
2: lo que sí me agradaría acabar la sección, si te pareix, Donís, es escoltar ese No York en la OGAE. De la cançó de Toni Grox i Lucy Callis de Tamaré, que va ser la guanyadora del Benidorm Fest i que estarà en Xener en el Benidorm Fest a donar el testic a qui guanye el Benidorm Fest 2027.

0: dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donís Salvador.
1: Tenim una parella de creadors de contingut i humoristes gallecs que s'han convertit en un fenomen viral en les redes socials, especialment en TikTok i Instagram, on acumulen vora 2 milions de seguidors. Quasi res porta el diari, cavallers, eh? Què els pareix?
2: No.
1: Ni tan mal, no?
2: Això és una barbaritat.
1: Ni tan mal. Tu imagina per a fer-li la ITV digital, eh?
2: No me dona.
1: La seva proposta còmica es caracteritza per un estil fresc, quotidià i desenfadat, molt inspirat en les seues vivències, anècdotes familiars i en la seva infància en una aldea de Galícia. Així hauria d'estar Fernando, eh? Per a...
3: Sí.
1: Una cosa pregunta. Què els pareix?
2: No.
1: Ni tan mal, no?
2: Això és una barbaritat.
1: Ni tan mal. Tu imagina per a fer-li la ITV digital, eh?
2: No me dona. No me dona temps.
1: La seva proposta còmica es caracteritza per un estil fresc, quotidià i desenfadat, molt inspirat en les seues vivències, anècdotes familiars i en la seva infància.

0: Pròxim dissabte 10 d'octubre, a les 23 hores, i ells són els senyors Pepe i Lucas. Què tal? Pepe Romeu, com estàs?
1: Bon dia, Denis, com estem?
0: Molt bon dia. Benvingut a Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
1: Moltes gràcies per el vostre temps. Puc dir, primer de tot, que el meu valencià no és el millor que vaig escoltar, però faré el millor possible.
0: Mira, escolta-li. Mira, d'entrar, t'anem a donar aquest aplaudiment.
2: Sí, senyor.
0: Perquè de veritat... De veritat que... que sent gallec, que facis l'esforç de parlar de valencià. Vull dir, si m'hauré parlat en castellà, jo hauré facilitat la comunicació, evidentment, ¿vale? Perquè mos entenguem
1: sí,
0: el millor possible.
1: Però...
0: Sí,
1: sí,
0: en valencià estàs còmodo, jo ho estic més encara. Així és que moltíssimes gràcies. Pepe, arribes al Talía, no? També, ja, jo crec que ja sí. T'has posat a l'audiència en la bolxaca.
1: Bueno, arribem, sí, com has dit, aquest 10 del dissabte i estem... Estem molt feliç perquè, bueno, la veritat és que estem a viure ara mateix a Galícia, però nosaltres hem nascut a Tarragona. Hem estat a Tarragona fins als 9 anys i per això és que puc entendre tot el que dius, però sí que és veritat que quan tinc que parlar és una mica més difícil. Tenim molts amics a València i trato d'anar, pues, con el temps i millorar, perquè si no, clar... Això és perdre.
0: Has de vindre més, eh? Pepe, has de vindre
1: sí,
0: més.
1: Sí, no, m'agrada moltíssim. He descobert els fartons i estic... I l'alçat estic...
0: Molt bé. Sí, sí. La lliçó 2 és la paella, eh? Ja, això, encara que l'haurà estat també.
1: Buah.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, me l'han fet. M'han dit que la tinc que menjar l'original, la 100% original, és aquesta que es fa amb la llenya, no? Amb el foc, no?
0: La llenya, sí. I té que ser el caldero però... i en cullera de fusta.
1: Mare meva, sí, bueno, jo... Soc bo a l'hora de menjar-la, però per fer-la no...
3: Amigo.
0: Bueno, pues así en l'estudi tens a 4 que es passa el mateix que...
3: És correcte.
0: Que
1: sí? Bueno, la pròxima la fem allí a València, eh?
0: La pròxima mos la mengem en València. Ja veurem sí. Qui la fa, però mos la mengem en València. Pepe, arribeu el dissabte 10 d'octubre a les 11 de la nit en el Teatre Talía, un teatre emblemàtic, en un barri emblemàtic de la ciutat de València, del centre de València. I arribeu sí. Dentro i fora.
1: Sí, és una sort, és una sort molt gran. La veritat és que no, estem molt emocionats i jo crec que tenim una proposta, com has dit, que a la gent li agrada, perquè l'hem fet a altres llocs d'Espanya i el feedback és molt, molt bo. I si no ho supessi que és una bona obra, no ho diria, però jo crec que la gent té que viure i estarà, serà divertit per tothom, saps?
0: I entre Pepe i Lucas, Lucas i Pepe, qui té la risa més fàcil en l'escenari? Perquè, clar, també vos fareu riure l'un a l'altre.
1: Buf, és que... Per mi, el meu germà és la persona més graciosa del món. T'ho juro que és... Per mi, el més difícil és tratar de fer el meu llavor sense riure tot el temps, perquè el Lucas és molt natural, saps? És d'aquesta gent que et fa riure sense motiu. És increïble.
0: En vostra casa sempre heu sigut aixina o en algun moment vostra mare va dir «Estos xiquets necessiten públic».
1: La nostra mare és la fan, sempre és la millor, està sempre darrere nostra i la veritat és que tenim una sort grandíssima amb ella. És com, això sí que és una comèdia a casa, tots els dies, a totes hores.
0: Un aplaudiment per les mares, per favor.
2: Sí, senyor, bravo.
1: Sí. Xarau a les mares.
0: Pepe, vosaltres abordeu situacions quotidianes del dia a dia, etc. I en el Talía és a lo que apunteu, no? A empatitzar d'aquesta manera en coses que li podrien passar a qualsevol.
1: Exacte, sí. Hem trobat que darrere de la nostra vida tot és comèdia i solament és que està una mica atent amb els ulls oberts i trobaràs moltíssimes raons per riure. I això és una mica la proposta que nosaltres hem creat. No hi ha molta dificultat ni tens que buscar molt lluny. Està tot davant de tu.
0: Pues tenim una cita. Anem a veure si realment està davant i, a més, ho podem veure, perquè a voltes els arbres no deixen veure el bosc, no? Això
1: sí.
0: Sol passa prou. Però anem a veure perquè tenim una cita en el Teatre Talía el pròxim dissabte 10 d'octubre a les 11 de la nit. Un poquet abans, per agarrar lloc i tal. Val,
1: sí,
0: Pepe?
1: Sí. Vale, moltíssimes gràcies. Doncs,
0: gràcies a vosaltres. Fort abraç i també a Lucas.
1: Una abraçada.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Estas, yo creo que esta canción también es una de esas, ¿cómo se dice? Reventapistes.
1: Sí, sí, hombre.
2: Reventapistes.
1: Fíjese esta canción en una festa.
3: Enhorabona.
4: Gracias.
1: Molt bé, molt bé. Un aplaudiment per a Jota, per l'amor de Déu.
0: Molt bé, no pareixies tu, ¿eh?
4: Lo he conseguido.
1: Día memorable.
0: De veritat, i em pareu bé totes, ¿eh?
1: No, totes.
0: M'ha faltat la de que llueva la Virgen de la Cueva, però...
1: Bueno,
0: tampoc, perquè ixa la 11, ¿no?
4: Estava la 11.
0: Bueno, seguim en port de cobertura perquè tenim El sueño de Nirina.
5: Dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donís Salvador.
0: I és que mig centenar de les veus més joves i innocents de Madagascar arriben a Espanya per a fer de la solidaritat una òpera. Madrid, Granada i València seran els testics del sueño de Nirina, una xira que reunirà joves malgaches i espanyols. Grans professionals de la música. A més, és una producció de Fundació Agua de Coco i Òpera Sin Fronteras, que aborda a través de la música i la dansa qüestions com l'abandono escolar, el matrimoni infantil o la desigualtat de gènere, explotació i canvi climàtic. Parlem amb José Luis Guirao, president de la Fundació Agua de Coco. Què tal, José Luis, com estàs?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de estar con vosotros.
0: Es un placer para nosotros y bienvenido a Fuera de Cobertura a Punt Radio. Llega, bueno, El sueño de Nirina al Palau de Les Arts el próximo 6 de octubre, en 3 días.
6: Sí, bueno, empezamos hace 3 semanas, hemos estado una semana en Madrid. Acabamos de terminar en Granada, como decía, y mañana ya cogemos camino hacia Valencia. Estaremos el 6 de octubre a las 8 de la tarde en el Palau de Les Arts. ¿Mm? Y El sueño de Nirina, te cuento un poco.
0: Por favor.
6: Es la historia de una niña, como tantas miles de niñas en el sur de Madagascar, y cuentan la historia de muchos adolescentes, muchas niñas que sufren el embarazo precoz, sufren el casamiento forzado, habla también del cambio climático, de los problemas de género. Entonces se hace una revolución en esta niña que no quiere casarse, que no quiere quedarse embarazada, se va a la capital, estudia forestal y vuelve a su zona de origen para preservar el bosque de Baobab. Entonces, bueno, pues esta ópera que lleva ya construyéndose desde hace 4 años, junto al apoyo técnico de Ópera Sin Fronteras, la Fundación Agua de Coco ha podido trabajar con ellos en su escuela de música en Tulear, en el sur de Madagascar, y bueno, uh-huh. Y después de 3 años ya de representaciones en Madagascar,
0: ¿sí?,
6: este año hemos podido traerlo a España.
0: ¿Cómo ha ido por Madrid? ¿Cómo ha ido por Granada?
6: Pues mira, ha sido un éxito rotundo, es una maravilla, es la primera ópera cantada en malgache de la historia de Madagascar, y bueno, pues la puesta en escena es una maravilla, la música es una maravilla, tenemos también diversos colectivos de jóvenes y de músicos que nos acompañan, músicos y jóvenes españoles, y nada, y es una maravilla, es una fuerza, tiene un contenido, tiene una diversidad, es una maravilla, no podéis perderla.
0: Mira, José Luis, ojalá que el sueño de Nirina se haga realidad. Tenemos una cita el 6 de octubre en el Palau de les Arts, Ciudad de Valencia, a las 8 de la tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Fuera de Cobertura en Apunt Radio.
6: Gracias a vosotros y hasta pronto. Muchas gracias.
7: Estás escoltant Fuera de Cobertura. Donís Salvador.
0: Parlem de cine en Manuel Andrés Tarapico i que clàssic, quin clàssic atemporal. Jo crec que és des de James Bond, crec que no ha hagut un altre com ell.
1: Des de Sean Connery.
0: Del personatge de James Bond, no ha hagut un altre com qualsevol acció. Sean Connery ha tocat molt palos.
1: No, està molt bé. Des del personatge de James Bond no ha existit un altre personatge de cine com Tom Cruise.
0: Ojo.
1: Perquè és un personatge en si mateix.
0: Perquè Tom Cruise sempre fa el mateix palo.
1: Sí, tio en ulleres de sol i en acció.
0: En el cas de Sean Connery o en el cas de James Bond l'ha interpretat varios, però... sempre una pel·lícula de Tom Cruise sempre ha sigut una pel·lícula d'acció.
1: Sí,
0: sempre.
1: Bueno...
0: Vull dir, clar, és que sempre que ho dius, perquè he equiparat un personatge a un actor.
1: Sí, clar. Sí, no, però està ben tirat perquè és que és un arquetip totalment del cine. Estan personatges i després està Tom Cruise, que sempre fa de un personatge similar, menos en esta última que se estrena Air.
0: No me digas.
1: Sí, sí, Air se estrena Digger, que es la nueva película de Alejandro González Iñárritu, ¿vale? Que es una sátira en la que Tom Cruise fa de un magnat petroler, Digger Rockwell, que ha de salvar el món d'una catàstrofe ambiental que ha provocat ell mateix. La pel·lícula és una pel·lícula d'argument curiosa, en un Tom Cruise que porta damunt quilos i quilos i quilos de maquillatge, que s'ha construït, diuen, este personatge per a competir en la carrera dels Oscars, i la crítica pues ha dictat un veredicte pues complicat, perquè alguns crítics alaben la pel·lícula, mentre que d'altres li han pegat...
0: Perquè estan acostumats a veure a Tom Cruise en uns llindanys, no?
1: Escolta, li han pegat més que a una estera.
0: Directament.
1: Li han pegat desastre, tal... Les crítiques són molt, molt, molt, molt contundents. Ahir llegia una crítica del New York Post en el qual ponien... En el qual la ficaven de desastre absolut i sense gràcia. En el titular.
0: ¿Tú has visto el tráiler o alguna cosa?
1: Sí, sí, bueno, conecto toda la... A ver, es una película de partida muy complicada temáticamente. Estem en una especie de present futur distòpic, y hay un industrial que produeix una catástrofe ambiental que genera una situació d'estes de col·lapse mundial. I té que ser ell qui salve la situació... Però és molt... No és lo habitual en les pel·lícules de Tom Cruise. Jo crec que això és un dels motius que ha creat controvèrsia.
0: Que esperes una cosa i trobes una altra.
1: I que vol ser, i això sí que coincidís en totes les crítiques, que vol ser un telèfono rojo. Volamos hacia Moscú de Stanley Kubrick, una película maravillosa de fa moltíssims anys, en Peter Sellers en estat de gràcia fent varios personatges en la mateixa, que era una sàtira d'eixa amenaça nuclear ni de la Guerra Freda, i que ara vol fer lo mateix d'alguna forma en les amenaces medioambientals, en les catàstrofes medioambientals, en el capitalisme desmesurat i tots estos ingredients, i bueno, que han fet una película curiosa, val? Però no anem a parlar de Digger. Anem a parlar de Tom Cruise, i jo he volgut agarrar un grapat de pel·lícules de Tom Cruise per a parlar de la seva carrera. I vos assegure que fer això ha sigut Missió Impossible.

0: T'ha agradat? T'ha agradat?
1: Què ben portat?
0: En això ja estaria, eh?
1: Manolo, què ben portat?
2: Bona entrada, bona entrada. Podria,
1: ara mateix podries acabar la secció
0: i ja estaria fet.
1: I no caps per la porta.
0: Escolta, i el tema és... Lalo Schifrin és l'original, però això és la versió de dos senyors que han començat ara en la música, Dan Clayton i Larry Mullen, de U2, que van fer este temazo, van fer esta interpretació del temazo de Lalo Schifrin per al Missió Impossible del 96 de Brian De Palma, la pel·li en la que va encetar la saga Tom Cruise. És el seu primer projecte personal, de la seva productora, la va fundar en el 92. Va renunciar a cobrar per avant els seus habituals 20 milions de dòlars, que cobrava poc el xic, a canvi d'un percentatge...
1: De bestreta, no?
0: De bestreta se va deixar els 20 milions, però després va cobrar més. Va fer més caixa, Va fer més caixa. La pel·lícula va ser un èxit i el total de Missió Impossible, de totes les seues parts i tal, entre el 96 i el 25, són uns números, bueno, lo normal, no? 4.700 milions de dòlars en taquilla, bueno, sobre un pressupost de 1.500 de totes les pel·lícules que va costar.
2: Calderilla.
0: 3.000 milions pa la saca, saps? Però bueno, abans de dur les ulleres i despenxar-se en els fils i introduir els codis i hackear ordinadors i tal, sabeu lo que portava Tom Cruise?
1: Què portava?
0: Uns calcetins. Sí, senyor, sí, senyor. Tangerine Dreams, un grup alemany de música diferent, com esteu sentint, de música alternativa, que va ficar-li la veu, la música, anava a dir, a Risky Business, una pel·lícula en la que Tom Cruise pues, va començar a destacar, ja destacava, però això va ser ja la punta de llança del seu inici estel·lar en el cine. I un detall, Cruise portava unes Ray-Ban Wayfarer en esta pel·lícula.
1: Clasicazo.
0: Sabeu que estes ulleres estaven a punt de descatalogar-se? Ell se les va ficar per la pel·lícula.
1: Gràcies, Tom, per rellançar-nos les ulleres, no?
0: I van pujar les vendes d'una forma espectacular.
2: Normal.
0: Pues veig.
2: Les ulleres de Tom Cruise.
0: Jo no sé si va ser per això, però 3 anys després...
1: No ho dubtes.
0: No, que te dic que no sé si va ser per això, però 3 anys després se va repetir lo mateix en un altre model d'ulleres.

0: Estes eren les abans eren les Wayfarer i estes són les Aviator.
1: Les Aviator, que són les de Pereta, no?
0: Exacte, les de Top Gun. Top Gun, ídolos de l'aire, com se va dir en Espanya, la pel·lícula més taquillera de l'any 1986, una icona brutal. Això és de lo que canvia la cultura d'una època i esta pel·lícula és culturalment un revulsiu. Un canvi, és una icona del cine d'acció.
2: I com enllacem els títols en les ulleres, eh? Quina forma més bona de poder enllaçar-les. Top Gun, les ulleres de Pere.
1: A veure, igual ja en la història ja eren ulleres relacionades en el tema, no? Per això li posaran el nom.
0: Jo crec que sí, igual les Aviator... A veure, este model de Ray-Ban se llama Aviator.
2: Correcte, però com s'enllaça, no? Empresarialment per a poder...
0: Ah, però està bé.
2: Sí, pot tindre algun...
1: Igual ahir en el llançament de Top Gun, l'estratègia marketing de Ray-Ban, en este cas, de dir-li, escolta, aviador, vine cap així.
2: Bonico.
0: Sabeu qui va anar cap ací, cap a les òptiques? Els que van comprar-se les Aviator perquè va pujar en 7 mesos la venda un 40%.
1: Home, sabent l'anterior, quants diners cobraria Top Gun o la productora per fer aquesta publicitat?
0: Per la Ray-Ban.
1: Sí.
0: Pues no tenim la dada, però sí que és veritat que va pujar en esta i en l'altra en la venda d'ulleres Ray-Ban. En esta pel·lícula feia d'un aviador, Top Gun, Tom Cruise, perdó, Tom Gun. Iba, feia Tom Cruise d'aviador, però després van vindre altres pel·lícules en les que també feia de militar, com per exemple la que li va reportar el seu prestigi internacional com a actor.

0: Nacido el 4 de julio. Yo creo que es indiscutible que esta película del 89 de Oliver Stone, en la que Tom Cruise fea de Ron Kovic, un marine estadounidense que va a ser la seua pedra de toc dins de la seua carrera, va a supondre un avance y un després en lo que va a ser la seua trayectoria cinematográfica. Això és, ho vaig a dir, no pot faltar en esta secció, és música de John Williams. És música de John Williams, el solo de trompeta de Tim Morrison, primer trompeta dels Boston Pops Marines. I que, bueno, que va ser la pel·lícula d'una època, i uns anys després va tornar a ser marine, però en comptes d'en el front, en el xutxat. Algunos hombres buenos, de Rob Reiner. ¿Ordenó usted un código rojo? Yo creo que
1: es peliculón,
0: es peliculón. Una de las secuencias más fundamentales de la historia del cine del Science 90, del siglo XX, bueno, y de la historia universal del cine. La película de Aaron Sorkin, el guió, la dirigís Rob Reiner, y que compartís cartell Tom Cruise, en Jack Nicholson y en Demi Moore. Un seis después va a hacer un otro papel un poco más diferente. Mira lo que suena. El boss, Bruce Springsteen. No va a hacer de Bruce Springsteen. Secret Garden es Jerry Maguire.
1: Enséñame la pasta, ¿no?
0: Enséñame la pasta. Show me the money. Si es que fa secuencias y escenas que pasen a la memoria colectiva de las personas.
2: Yo no sé con ese medicho, Tony, tengo que decirte que me encanta la tu sección, señor Zarapico, pero el tema de las músicas y las melodías, que son todo en una película.
0: Pues es que Secret Garden era una de las canciones fundamentales de Jerry Maguire. Gracias, Pablo, per això. Passem a la següent película, que es un poco més diferent que això. Mare meua, el tràiler de Eyes Wide Shut, quan va eixir en Nicole Kidman i Tom Cruise mig despullats, per no dir despullats completament.
1: Hombre, clar que sí. Però un altre peliculón. Estic pensant jo que estava mirant la llista, que mos queden dos que són molt curioses, sí. I crec que t'has deixat una molt interessant, que ara te la diré.
0: Ah, pues ara me la diràs. És que ja t'he dit que és missió impossible fer un recull, un grapadet de pel·lícules de Tom Cruise. La pel·lícula més taquillera de Stanley Kubrick, que va morir abans de que isquera a les grans pantalles la cinta, una pel·lícula que va durar de rodar 400 dies. I de Stanley Kubrick passem a un altre dels grans. És Minority Report. Així n'hi ha una altra escena d'esses que passen a la memòria col·lectiva, sí, de la gent, i en la que mou les mans i passa pantalles.
1: Sí, uau.
0: Val? Spielberg li va demanar que fera aquests gestos com si dirigira una orquestra, per fer lo de la pantalla, sí, que es mou i tot això. Una pel·lícula basada en un relat de Philip K. Dick, que a mi m'enxissa, a mi me pareix una de les millors pel·lícules de ciència-ficció dels primers 2000. I conclou, i anem a posar el punt final a la secció, que són Lady Gaga, sí, que són Lady Gaga.
1: Què anem a dir de Lady Gaga, no?
0: Clar. És la banda sonora de Top Gun Maverick, la segon part de Top Gun.
1: Peliculón, ojo.
0: Peliculón hiper taquillera, que va ser un autèntic prodigi en la taquilla, com són normalment, i dic normalment, fiquei l'accent, les pel·lícules de Tom Cruise. Donis, quina és la que tu trobaves?
1: Vanilla Sky.
0: Vanilla Sky, molt bé. Pues estigui a punt de ficar-la. Vanilla Sky en Penélope Cruz, basada en Abre los Ojos. Però clar, és que era molt difícil triar un grapaet de pel·lícules per a retractar la dimensió cinematogràfica d'un actor com Tom Cruise.
1: Crec que ha quedat molt clar. Gràcies, Manuel Andrés Zarapico.
0: Res.
1: A l'altre costat del fil telefònic, Carolina Quiris, en Casa Borràs, Pineda, València. Hola, Carolina, com estàs?
3: Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Arròs en bledes i caragols, que es reforta el diari.
3: Sí, senyor. Mira, que és un plat molt emblemàtic i humilde, i sobretot és molt típic d'estos dies de pluja. ja que s'aprofita per agafar caragols, que dicen quan plou. O sea que...
1: Així és, no? Això de anem a fer caragols. De moment anem a fer una recepta, Carolina.
3: Sí, senyor. Pues, anem a començar pels ingredients, que porta bledes, carlota, creïlla, fesols, això és opcional, que no tot el món en posa, ceba, tomata, oli, sal, safrà, el piber roig, dolç, aigua i arròs. Les zones on és més típic, en Alacant, és en el Vinalopó Alt i sí. Mig, en Alacant Capital, en Orihuela, Marina Alta i Marina Baixa. En Castelló és típic també, en La Plana, en Almassora, Vila-real, el Maestrat, el que és Vinaròs, Benicarló, Peníscola, al Palància i en l'Alcatent. En València, en l'Horta Nord, en Pedanies del Sud, València Capital, Ribera Alta i Ribera Baixa. Aquestes són les zones on és més típic este tipus d'arròs.
1: Carolina, a més, caldoset, no? O melós, caldoset, melós.
3: A veure, a mi m'agrada melós, però bueno, caldoset també està molt bo. I ara aquí ja ha refrescat una miqueta.
1: Ja convida el temps a fer-ho, sí.
2: Carolina, soc Pablo, què tal, com estem? Has dit Ribera Alta, efectivament, és un pla que se fa molt i... Eso parlante caldoset, més meloset, correcte. Nosaltres sí, el fem, però és un poc la recepta que ha dit ella i en la Ribera Alta el solen fer, molt bo. I bueno, per a esa època, època de... Pues, i per Tots Sants, també, ni sé cada setmana de Tots Sants. A veure
1: quan convida, tant de... tots els plats que dius, diu, no, allà ho fem, però...
2: Vaig a obrir agenda.
1: De Forment ni un gra. Bueno, a veure què passa. Carolina Quilis, Casa Borràs Pineda de València, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Més, Carolina.
3: Un beso molt fort. Adéu.
1: Amics de Fora de Cobertura, seguim, anem a buscar l'informatiu i, entre tant, bueno, a veure què actualitat tenim, social, en la comunitat valenciana, en Espanya i en el món. Gràcies, Pablo. Gràcies, Manolo. Seguim.
2: Gràcies.
4: Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Torna la paraula. La transmissió. Els periodistes que informen i treballen, sobretot, dos elements fonamentals. La veritat i la claredat. Directes al cor i al coneixement de qui escolta. Per contar-te les coses. Per transmetre. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donís Salvador.
1: I tot l'equip de Fora de Cobertura, perquè així tinc a Manuel Andrés Tarapico.
2: Què tal? Ahí estem.
1: Pablo Fernández.
3: Hola, què tal?
1: I Jota González.
4: Muy buenas, aquí seguimos.
1: I Fora de Cobertura, estudi número 1 de Punt Ràdio, és vist de gala per a rebre a la convidada especial d'avui. Ella és la regina dels xocs florals de la ciutat i regne de València, a més de ser la cirujana de l'arte, entre altres moltes coses. Hem de dir que xua en casa, perquè ha sigut col·laboradora d'esta casa, precisament, i que sentava, pues, xutet, jo crec que enfront d'on està ella ara, però bueno, ara mos ho contarà. Un fort aplaudiment per a Inmaculada Traver.
5: Bravo.
6: Gràcies. Bravo.
1: Com estàs, Inma?
6: Molt bé, moltes gràcies. Il·lusió, eh? Il·lusió d'estar així una altra volta a sentar, eh?
1: Quines són les teves sensacions?
6: Doncs pues m'estic sentint com jo crec que se sentien els meus convidats quan jo es portava així.
1: I això, penses que, vull dir, a tenor de lo que vius ara mateix, penses que els feies sentir còmodos o que un poc de tensió també està bé?
6: Un poc de tensió està bé, sí, és precís.
1: Pues anem a veure què passa, perquè per així tenim el Consell d'Experts que vol també fer cosetes, els col·laboradors que te preguntaran pues, lo que te vull preguntar, i bé, la bona qüestió és que tu m'ho has de contar moltes coses, perquè ser regina dels xocs florals...
6: 138, és... 138 xocs florals.
1: Que no és que se van fer l'altre dia per primera volta, parlem de 1879, en els primers xocs florals que organitzava el Ratpenat de la ciutat i regne de València. Ha hagut alguns anys que per circumstàncies ja bé siguen polítiques o per guerres no s'han celebrat, però la bona qüestió és que ara, bueno, ara està la cosa aixina també, no? En el teatre principal.
6: Sí, tenim ahí...
1: El teatre principal és la seu històrica dels xocs florals de la ciutat i regne de València. Què passa? Que ara mateix està tancat perquè les condicions de l'infraestructura estan un poquet tocades.
6: Sí, es veu que sí, que està l'edifici en les condicions un poc deteriorades. Ja feia temps, no és una cosa de avui ni d'ahir.
1: Tu no ho pots restaurar, això? O...
6: T'he de dir que fa 3 anys jo vaig anar a veure una obra i em vaig fer una foto que està a les meves socials, i estic aixina mirant unes volutes de podor dient això se li hauria de pegar una miradeta, sí.
1: Bueno... Inmaculada Traver, a més, la podeu trobar en redes socials com la cirujana de l'arte.
6: Tal qual.
1: Restauradora, artista, perquè ella és artista. Però és una vida rodejada d'obres d'art.
6: Uau. Mira que he parlat en molts llocs del meu treball, de la meva feina, i mai ningú ho havia dit tan poètic com ho acabes de dir tu ara, Donís, de veritat.
1: Però creus que definís bé lo que tu fas?
6: Sí, sí. Jo sempre parlo de patrimoni valencià, que és el que jo intervinc al 100%.
1: Sí.
6: Si venen obres de les altres comunitats autònomes, també benvingudes són. Però la veritat és que a dia d'avui, 100%, intervinc patrimoni valencià i sempre dic, rodejar de patrimoni valencià. Després vas per ahir pels pobles i dic, això és meu, saps? És com si fos una criatureta meua. Sí. Això ho feia, això ho feia. I això dona... Això és bonico. Sí.
1: Per exemple, de quina peça podem parlar que ara mateix puguem conèixer els que estem a la taula?
6: Mira, en breu, és un xicotet spoiler, però va inaugurar-se el museu, el centre d'interpretació del castell de Cervera del Maestre, a la província de Castelló, i ha intervingut totes les peces metàl·liques arqueològiques, que són xulíssimes, espectaculars, i són peces de cavalleria, també moltes, uns medallons, bueno, monedes, o sigui, com un tresoret, col·leccions de numismàtica de totes les cronologies, des de l'època romana, és a dir, tota la història que ha anat passant on està el castell, i tot allò que ha anat aixint, i la veritat és que jo crec que quedarà espectacular i es veurà en breu.
1: Això, un drapet en amoníaco i li pegues una fregada allà, no?
6: Una escopilla, Ai, la fan estar que home.
1: Si no tens amoníaco, bueno.
6: I en la camisa, no? Aixina.
3: També, bueno. I el bao.
1: Que no falte el bao.
6: Exactament.
1: Bueno, restaurar una figura o una peça porta lo seu, no?
6: Sí, i n'hi ha moltes. Per exemple, el Procés d'Assís de València, que ha intervingut del tresor de la Catedral Metropolitana de València, que venien totes d'Alfons el Magnànimi, de Martí l'Humà, i que les toques i dius, ai senyor...
1: Entre les quals estava el Sant Calis.
6: Correcte.
1: Ojo, cuidado aquí, eh?
6: El Sant Calis, que més puc dir que l'he tingut a les mans.
1: Bravo. Bravo.
6: Sí, sí, en una investigació que estem fent. No es pot dir res, que encara estem en any jubilat del Sant Calis.
1: No es pot dir... Ah, bueno, pues no,
6: és que no
1: tranquil·la.
6: Està publicat.
2: No fem espòlir.
6: No, quan... Ja me convidaves una altra volta, Wes.
1: Com quan vulguis.
6: Quan és l'investigació.
1: Ah, sí, tens ta casa, però és que, a més...
6: Aportacions només.
1: Però que, és que, a més, te sentaves justet enfront d'on estàs sentada ara, no?
6: Sí.
1: A l'altra banda de la taula. Bueno, i contamos si se tapa teua.
6: Mira, va ser així de col·laboradora del programa, primer dia al RAI, després vam passar l'altra temporada amunt i avall, en Sergi Olcina, en el grandíssim.
1: Hombre, clar, sí.
6: Sergi Olcina, i el que portava, com no, era una secció que es deia Patrimoni en Viu, en el que parlàvem de tots aquests temes relacionats en art, en cultura, en patrimoni nostre, valencians, d'ací, de tota la comunitat, i portàvem també, buscàvem un convidat que estigués relacionat si havien eixit unes peces a un jaciment, si s'havia inaugurat una exposició especial al museu, sempre coses que anaven un poc relacionades en la temporada que teníem, i es contaven, recordeu lo cau de la setmana dels hiverns, i bueno, era divertit.
1: I vam, nosaltres som conscients de la riquesa del patrimoni cultural valencià?
6: Ai, és que saps què passa? Que s'han de fora sempre és més milagros.
3: Menxissa. Aquesta expressió menxissa.
6: I això passa, ho trobem també al nostre patrimoni, a les nostres tradicions. És com que les tenim tan vistes, estem tan acostumbrats a veure-ho, que és
2: no
6: com,
2: valorem,
6: si això
2: no?
6: Està ahí...
2: Que no ho valorem,
6: clar,
2: com poc.
6: És com, això està ahí mil anys.
1: Clar, però ahí és on vaig, perquè la teva forma, el teu punt de vista, la teva perspectiva és diferent a la de qualsevol persona de veu, val?
6: Sí.
1: Per motius evidents. Per tant, tu que tens eixa formació i eixa capacitat de valorar el patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana, el patrimoni històric, el patrimoni inclús arquitectònic, pots valorar el de Comunitat Valenciana i el d'una altra comunitat? No obviant res i no deixant res al descuit, no? Realment som conscients de lo que tenim així en comparació a lo que pensem que tenen altres?
6: La veritat és que tenim la sort de viure en un país en general, a nivell ja nacional, ja no parlo només dels valencians, en una riquea patrimonial, tant material com immaterial, brutal. A on vages, a qualsevol ciutat que vages d'Espanya trobes una grandíssima riquea patrimonial, però jo he de dir, hi ha que agranar cap a casa, xiquets, això és aixina, que els valencians som acaparaors i que tenim per metre quadrat més patrimoni material i immaterial que en la majoria de puestos, per dir-ho.
1: Clar que sí, tu sí que eres patrimoni immaterial. Clar que sí. Sí, senyor.
4: Maravilloso.
1: Atenció, perquè s'està preparant el Consell d'Experts, eh? Estan,
6: mare
1: sí,
6: meva.
1: Estan fent, jo crec que les crides pertinents per a que
6: molt bé.
1: Puguen, bueno, que te puguen preguntar lo que vull preguntar. Entretant, Immaculada Traver, regina dels xocs florals, una vida també molt pròxima a la cultura, la teua.
6: Efectivament, jo crec que és això també el que representa la dona que és elegida regina dels Jocs Florals, que és ixa abanderar les tradicions i la cultura valenciana i també el patrimoni del que estem parlant. És també un patrimoni immaterial molt ric, els Jocs Florals i la llengua valenciana i tot el que representa, i és això el que es pretén des de aquesta figura de regina dels Jocs Florals.
1: Parlàvem la setmana passada de la figura de la regina dels Jocs Florals i també de la forma en què estava lligada a les falleres majors de València. Arriba un moment en què la primera fallera major de València, allà per 1930 aproximadament, és la regina dels Jocs Florals.
6: Sí.
1: No? I a partir d'ahí, pues, bueno, una figura més antiga, en més història, i que a nivell social tenia una repercussió antigament com la que puga tindre ara mateix a la fallera major de València, i que ara mateixa està com a figura i representant màxima del certamen dels Jocs Florals, dels poetes, de la poesia valenciana, que crec que també està en una situació de... no és tan coneguda com deuria ser. En resum, a vegades també valorem més el que tenim fora que el que tenim en casa. Creus que estem parlant del mateix cas?
6: Pot ser, perquè hi ha un moment al segle XX que és, diguem, que les falles han agradat tanta... tant de protagonisme que es veu o es decideix que es crea una figura femenina que representa el món faller de manera exclusiva i no tota la cultura i tota la llengua valenciana com sí que fa la figura de la Regina de Lorrat, de Lorrat Penat, i és per això que es crea la figura exclusiva de la fallera major de València. Però sí que és veritat que això, diguem, que Domes representa el món de les falles i la Regina representa tot el que és la cultura, la llengua, les tradicions, i evidentment lligat a les tradicions estan les falles, per supost que sí, però com diu el títol, diu de València, Ciutat de València i Regne.
1: Ciutat i Regne, sí. El certamen és Jocs Florals de la Ciutat i Regne de València.
6: Sí, que això poca gent ho sap i sempre ho conte perquè em diuen ai, perquè tu, tal, perquè es creuen com sí que ha estat històricament relacionat amb la figura de com de la fallera major, perquè era la que exercia com la representant de tot, és que històricament.
1: És que la reina fallera, que va ser d'on va néixer el títol de fallera major, va sí. ser la, en primera instància va ser Pepita Samper, va ser la primera?
6: Sí, Pepita Samper.
1: La primera fallera major, me referís, com reina fallera?
3: Ara tinc un blanc perquè no me'n recordé. Pepita Samper sí que se té constància de ser la primera fallera major de València, però clar, el títol és lo que no és, no
1: si era reina fallera
3: ara.
1: O
3: sí, exacte.
1: Però si era Regina Estos Florals en aquell moment va ser simultàniament.
6: Correcte.
1: Per tant, vull dir, per a que siguem conscients de la dimensió del càrrec honorífic que ostentes en aquest moment, Irma.
6: Sí, avui en dia pareix que estiga que siga un càrrec més desconegut que el de la fallera major, que diguem que a nivell d'impacte en medis i és més conegut que el
1: pot
6: de la...
1: Hi hauria que publicar-ho més en les redes socials?
3: Sí, efectivament, jo crec que sí. Jo crec que és moment de parlar de redes socials i de publicar més coses en redes socials i de ser influencer.
6: Cal ser influencer.
1: Anem a fer-li la ITV digital i a parlar de salseo viral en Immaculada Traver.
3: Passem.
1: Regina de la 138a edició de les Jocs Florals de la Ciutat i Regne de València.
3: Anem a fer la ITV digital. Estàs preparada?
6: Ai, estic preparada, però jo sóc millennial i sóc molt analògica.
3: Ai, és millennial.
1: Millennial.
3: Donís, és millennial.
1: Molt bé, molt bé.
3: Després no sap lo que li ve damunt.
6: Ai, mare.
2: Fora de cobertura. Donís Salvador.
3: Comencem el salseo viral. Això és una ITV, un examen,
1: un repassito
3: que fem als nostres convidats, a les nostres convidades. Bueno, si estan actualitzats al segle en el que vivim i avui tenim a la...
1: Tu creus que ho estàs, Inma?
6: No, jo sóc de les antigors.
3: Ah, pues. De l'any de la picor.
6: Sí, de l'any de la picor.
3: De l'any de la picor.
6: Exacte.
3: Vale, pues.
1: Acaba de fardar de ser millennial per avisar-nos a nosaltres un poquet així, un poquet... un salxarrere, diguem, dos o tres. I ara diu que és de l'antigor.
4: Però és millennial ben documentada. Potser també.
3: Sí.
4: Ben documentada.
1: Anem a veure què passa, què diuen les seves redes socials.
3: Pues mira, les seues redes socials diuen que... Diuen d'ella...
1: No te vas a escapar.
3: Lo primer, que és molt discreta en la seva vida perquè el seu Instagram principal és privat, o sigui que no se pot entrar, però la cirujana de l'arte és el seu handle, és el seu nom. Mater Artist també és un altre de les seues redes, on publicita, on
1: quantes
3: se veuen les seues...
1: Quantes ne tens, Inma?
6: Ja està. La professional i la personal.
1: Tres. Mater Artist?
3: No, Mater Artist i la cirujana de l'arte. La cirujana de l'arte és la personal, Mater Artist és la professional.
6: Però al final tot va parar el mateix.
3: I en Mater Artist divulga les seues accions, les seues actuacions en diferents obres d'art de patrimoni, que és de lo que se basa molt de les seues publicacions en Instagram, lo qual denota que la seua vida professional és quasi el grosso, no?, de la seua vida personal. No m'equivoqui.
6: Sí. Ara t'està escoltant la gent que me coneix i estan dient, és que no mos fa mai cas perquè d'homes és que treballar.
1: Bueno, al final...
3: Workaholic? ¿Te consideres
6: workaholic?
1: Sí. És una dona que viu roja d'història, d'art i de peces que han passat per les seues mans, que jo crec que entenc que te provoquen més ganes cada volta, més ganes de començar en una altra història. En un altre objecte que conta una història sempre.
6: Sí, perquè la gràcia o lo bonico que té la meva feina, que això sí que m'agrada, és que no és repetitiva. Cada peça, cada projecte és diferent, és un món. Jo no sé, a voltes el que me ve i a mi me criden i jo sé el telèfon i dic uah, i estic parlant tinc una que no, aquesta sí que no l'ha pudit, ja la veureu en les redes socials, i jo penso i dic, espectacular, quines ganes tinc de fer este projecte.
1: Però vols dir perquè és una que coneixem tots, no? Que...
6: Sí, lo vas que encara no està...
4: No insistim.
6: Valenciana, de província de València, però no pudió. I clar, és que no t'avorrisses mai, que és... Això és el millor, perquè, clar, cada cosa...
3: Pues tenint en compte ese tipo de activitats i de publicacions que tens, sabries dir-me quina és la teua publicació o quin tipus de publicació en redes socials són les que tenen més repercussions, de les que més inputs?
6: Home, ara sí, des de que sóc regina, les de regina. Evidentment.
3: Vale, a banda de les redes socials, quines són les tres aplicacions que més utilitzes?
6: Ui, mira, pues la que més utilitzo és Spotify. Perquè treballar sense música, jo quan estic al taller de restauració i estic en les obres, a millor és una escultura, i us parlo com si foren persones, això ho he de contar, que ho sabeu.
3: Això és de veres?
6: Sí. I a més jo tinc ara una Santa Llúcia, en la bandeja,
3: sí,
6: i els ullets.
3: Sí, sí, ullets.
6: Que hauria sigut una Santa Àgueda, tindria... Sí, sí. Dos mamelletes, o sea,
3: sí.
4: Clarament.
6: Clar, la iconografia de Sants, clar. La geografia que es diu. I jo li parlo i dic, Llucieta, Llucia, què farem? Tal i qual. Però jo es parlo les peces, no? I sempre em fico música per a treballar.
3: Ah, molt bé.
6: Que Spotify és molt una de...
3: I alguna aplicació més? Que...
6: Instagram és el que més gaste, jo crec.
3: Redes socials, no?
6: Sí, i Pinterest també m'agrada.
3: I quina has borrat del teu mòbil per salut mental i per què l'has tornat a instal·lar?
6: Ai, no, això no ho ha fet mai. Vaig borrar X, bueno, Twitter o com es diga, no sí. Sé ni com se diu.
3: X.
6: X. I no la torna a ficar. Creu i ratlla, mai millor dit.
1: Encara no l'ha tornat a ficar.
3: Ximpon, encara no l'ha tornat a ficar. Ah. Quant de temps de pantalles passes al dia?
6: Ui, prou. Ui. Sí, sí. Jo quan arribo que me'n vaig del taller... És ti-ti-ti al mòbil.
3: Ah, sí?
1: Vaig a actualitzar-me, no? Vaig a informar-me de què
6: està passant. Clar, dic, a veure què està passant en el món, que jo estic ahí en el meu, al segle XV, al segle I, abans de Crist, i de repente que torna al segle XXI, d'alguna manera.
3: Pues si tornes al segle XXI, segur que tens notificacions. Quantes notificacions de mòbil tens sense llegir en este moment?
6: Uf, mails, més de mil. Mails... de tot, o sea, lo del mail es un desastre màxim. Així tots els que m'estan escoltant que m'estan pensant que no es conteste, confessió, de veritat.
1: Però com pots tindre més de 1000 mails per contestar?
6: Això és com funciona la meua ment de
4: TDAH. Però s'ha convertit en mails històrics, eh?
6: Sí, és que com a mi m'agrada lo de l'any de la pico.
1: Si voleu comunicar-vos en ella, un telegrama o una carta.
3: Sí,
6: un colom.
3: Exacto, com dient en Juego de Tronos, manda un cuervo.
4: Una senyal de fum.
3: Send a Raven.
6: Sí, sí, totalment. Sí, sí.
3: Quants grups de WhatsApp tens actius?
6: Ui, saps què passa? Que jo sóc una dona que...
3: Més o manco,
6: Que està ficada en moltes coses i enseguida i s'acostum tan espanyola de crear un grup de WhatsApp. I, mare meua, de repente és com, no ho sé, però tinc la majoria silenciats, vos he de dir.
3: Ah, bé, bueno.
1: Jo tinc grups silenciats. Sí.
3: Ah, sí. Per això no me fas cas quan te parle?
1: No, Manolo, parlant per el personal.
3: Ah, vale, pues també veritat.
1: Privat,
6: correcte.
3: O toca'm. S'està perdent, això parlarem un dia, sí. Lo de que s'està perdent lo de cridar per telèfon.
1: En la noteta de veu.
3: Clar.
6: Ai, que malícia me dona a mi això.
3: Sí, te dona malícia la noteta de veu.
6: Sí, molta.
3: Però tu eres d'àudio de WhatsApp de 5 segons o rotllo WhatsApp? O sea, rollo
6: no,
3: podcast,
6: no, no.
3: Perdó.
1: Podcast.
3: Rollo podcast.
6: Podcast, no. Jo preferís, mireu, jo m'agrada escriure tota la botifarra que dic jo de text molt antes que enviar un àudio. Àudio ja té que ser perquè jo estic en algo en les mans treballant o en bisturís de la cirujana i no puc escriure.
1: Però tot això pots fer a la volta? Escoltar música, restaurar un això, l'escopinyeta, el drapet, i parlar tot això a la volta.
6: No, clar, per això jo quan estic treballant moltes voltes és que la gent després mira i dic, ai mare, una millona de whatsapps o de mails.
1: És una locura.
3: Sí. Eres de les que mira l'última hora de connexió quan estàs parlant
6: no,
3: de l'avui?
6: No ha mirat mai, no.
3: ¿no? ¿Y fas trends? O sea, ¿te agrada fer lo de... Mira, ara està de moda ficar-se una foto de quan era xicoteta o fer-me la foto dels 80. Que dic jo que molts tenim ja la foto eixa que no fa falta que la passem.
6: Ai, això ho dia jo en la meva família. Jo dic, fica no l'original, no la falsa de la IA. No. Que la tenim, el xandall de tàctil el tenim.
3: Ai, el xandall de tàctil. Ai, el xandall de tàctil, sí. Molt bé. Estem parlant, el mateix idioma.
6: Sí. És que això és patrimoni material.
1: No, això és material, això és material.
6: Material, però ja com no sabem si queden restes físiques d'un xandall de tàctil. Bueno, ma mare igual.
1: No sabem si queden restes físiques.
3: Material que li acostaves una mistera, igual això...
6: Combustió espontània.
3: Exacte. Sí. I per últim, quina és l'última sèrie a la que t'has enganxat o quina tens a mitges?
6: No, és que no veig sèries, perquè jo quan arribo a casa, mira el mòbil, mira què ha passat al segle XXI...
1: Sí, no li dona temps,
6: ja, home. És que no, sí, és que... no me dona temps. Ara fa moltíssim temps que no veig una sèrie. L'última que vaig veure va ser, que crec que l'estan fent era en obert, L'amiga estupenda, que és italiana, de producció italiana. I això va agradar, té prou temporades.
3: Jo no l'he vist. A mi no m'he vist,
1: no
3: l'he
1: vist. No, tampoc, no, la verdad que no la conocía. No.
3: Però vamos.
6: Que
3: no té temps.
6: Que no està.
1: Se l'ha inventat.
6: Està a dia d'avui en obert en televisió espanyola.
3: Escolta, no pot estar reparant el nostre patrimoni i veure sèries. Això?
1: Claro,
3: això és així.
6: Creia que anés a dir, reparant el nostre senyor. Que
3: reparant el nostre senyor i ben sèries.
6: Correcte.
1: No, hauràs reparat més d'una imatge, no?
6: Ui, clar. Home, sí, moltes. Sí. Mira, acaba d'entregar d'Europesa, d'una parròquia d'Europesa, un Sant Miquel per la festivitat de Sant Miquel. D'esta setmana. Per això jo li deia, Miguelín, quan entrava, jo dic, què farem amb tu? Foc o fugirem? I jo fiqué algun story, t'he dit que me costa molt dir, vaig a publicitar un poc la faena, més que res, no? Ja, i aquestes persones que fan fotos del pla de menjar, d'estic dinant, estic sopant, això, no. Ja me tinc obligar a fer fotos d'estic treballant en això, perquè la gent me diu, què tens ara, què estàs fent? Perquè es desperta molta curiositat.
3: Clar, és que és molt curiós.
6: I sobretot la gent que són, que això és molt important de la meva faena, que és que n'hi ha un impacte en la societat, perquè, per exemple, una peça d'una parròquia, pues estan els parroquians, està la gent del poble, és el seu patró, que li tenen una devoció molt especial. Llavors, quan tu te l'emportes de la seva església i veuen ahí la repiseta buida, és com, ai, que ja no tenim a Sant Antoni, o el que siga, que li tenen molta devoció, i se pensen que te l'has endut a una cova ahí, a fer-li coses secretes, misterioses, que te l'endús trencat i torna...
1: Escolta, en el taller tindràs que tindré la temperatura sempre igual, no? Perquè,
6: sí,
1: clar, és que este cos
6: i tinc un medidor de temperatura i humitat relativa, sí, de constants, que me diu picos. Clar. Sí, és com un hospital.
3: És com un hospital,
6: pues,
3: eh?
6: Per això, la cirujana.
3: La cirujana de l'art, sí, és manxista, sí.
1: Tenim alguna pregunta més de la revisió de la ITV? Ah,
3: no, la passa...
6: Trencat i torna...
1: Escolta, en el taller tindràs que tindré la temperatura sempre igual, no? Perquè,
6: sí.
1: Clar, és que este cos
6: i tinc un medidor de temperatura i humitat relativa, sí, de constants, que me diu picos, clar. Sí, és com un hospital.
3: És com un hospital,
6: pues,
3: eh?
6: Per això, la cirujana.

0: segons les emissions de la ITV, té que veure alguna sèrie. Ah! Té que fer-se algo de streaming, i relaxar.
1: Diu, no?
2: Tens raó, sí.
1: Diu la pantalla que ha de veure alguna sèrie. Sí. Bueno, bé, anem a veure. El Consell d'Experts de Fora de Cobertura també vol ser partícip d'esta entrevista i està preparat ja. Ai. Està ja preparat. Està disposta a replegar el guant, Inma?
2: Vinga, va, Abel.
1: Sí?
2: És guant de làtex o de nitrilo.
1: De tàctil. És de tàctil.
0: Ahí sí que està bé, eh?
2: Clar.
1: Primera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Immaculada Traver.
3: Bon dia, Inma. Ser de Xina és com ser una princesa.
2: Ai, que bonica. Ai. Sí, és com ser una princesa, clar que sí. Més que princesa, és ser una regina. Clar, imagina't. I sempre anarem vestits en estratges de la indumentària tradicional valenciana, de, o sigui, que sí, sí.
0: I en un acord d'amor, que no hem parlat d'això, en un acord d'amor.
2: Que no dolor, d'amor.
0: D'amor.
1: Sí. Anem per la segona pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Inma Traver.
4: Hola, Immaculada. Tu també tens un acord com la reina d'Inglaterra?
2: Sí.
1: Bueno, pues mira.
2: Quasi, quasi, com la reina d'Inglaterra. Millor, perquè és d'amor.
1: L'acord d'amor.
2: Sí, sí.
1: Que són sis dones que de designació teua, no? Són, sí, el teu acord de confiança, no?
2: Que són, pot ser, amigues, família, i que jo les porto bàsicament darrere a totes les meves aventures, que arrastres pobretes meus. Ara tenim així, ara tenim un acte, ara tenim ahir, Sant Donís, tal, el sopar de Sant Donís. Mm-hmm. I clar, les porto... No vaig a dir una expressió de Castelló típica, però...
0: Sí, no, de Castelló i de València, i l'has pensat. Té que
2: tots l'han
0: pensat,
2: tu l'has en una sèquia.
0: En una sèquia,
2: tu l'has pensat, tu l'has pensat, sí, i tu també l'has pensat.
1: L'han pensat tots.
2: I és que ens escolten, també l'han pensat.
1: Ahir va ser el TDUM de l'Horrat Penat. Correcte. I va ser el sopar de Germanor, que encara que va ser, sí, ahir va ser 2 d'octubre, no va ser 9.
2: No va ser 9.
1: Però el sopar es va fer ahir, sí. Tercera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Inma Traver.
3: Hola, Inma, ¿te pesamos la corona de la regina?
2: Oh. Ay, pues mira, yo soy regina, pero no porto corona.
1: Claro.
2: No me coronen, porque...
1: Porto les pintes.
2: Claro, portem una pinta y tres agulles, porque yo soy regina de la valenciania, y això, esa corona es tan gran de portar que no se podría... Si fuera física, no se podría portar.
0: Apoyo.
5: Bravo.
0: Sí,
5: bravo. Es que es
0: bravo. Mira.
5: Qué bonito, por favor.
1: No, porque es que es aixina, además es aixina. Quarta pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Inma Traver.
6: Bon dia, Immaculada. Tu que eres la regina dels xocs florals, te diuen molt això de t'has clavat en un bon jardí?
2: Ui, tots els dies, el primer dia.
1: Tant de jardins eres tu, sí?
2: Sí, és que... Ui, sí. Ara, quan me'n vaig d'ací, m'agarraran tots, és que m'estan escoltant i diran almenys ho has dit en la ràdio públicament, ho has admitit. Que és clar, jo sí, jo eix d'un jardí i me fico una altra. Tengo que ser jardinera, jo, de restauradora.
1: Per exemple, l'últim jardí en el que s'ha acabat la regina.
2: Uf. Ser regina ja és prou jardí.
1: És un bon jardí, és un bon jardí.
2: Un grandíssim jardí.
1: La veritat és que sí.
2: Ple de flors. A la batalla de flors, no sabia ni on anava. És que és increïble, eh?
1: Escolta, és de veres, és que en tantes coses agarrar-te també la responsabilitat de ser regina de Sofrals. Cuidao.
2: Sí, el que passa és que a mi m'agrada tant les nostres tradicions i la nostra cultura, m'agrada tant que tindre l'oportunitat de ser l'ambaixadora de tot el que representa la nostra cultura i el nostre patrimoni. Uau, ja com a restauradora era com el...
1: Era pràcticament el que te faltava.
2: Clar, sí, me pareixia especialment bonic.
1: Quinta i última pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Immaculada Traver, regina dels xocs florals de la ciutat i regne de València i la cirujana de l'arte.
7: Hola, Inma. Tu creus que puc participar en els xocs florals? Oh, Inma. Del jardí la millor flor i del meu cor el tesor.
1: Bravo!
2: Uau, uau! Uau, que bonico! Mira, sí, jo crec que sí, Donis, jo crec que ahí tenim potencial.
1: Ja, madera, eh?
2: Sí, a més, m'agrada molt perquè això vol dir que no se va extingir, els dos florals, que n'hi ha generacions que venen forts la joventut per a presentar les propostes poètiques. Sí. Molt bé.
1: L'última volta que t'han dedicat un poema, quant ha sigut?
2: Ara mateix.
1: Sí, bueno. Llevant d'esta ocasió.
2: Home, pues la veritat és que al ser regina de...

0: El Rat Penat, a Divendres de Dolors en dediquen poemes, també me'l dedicaran el dimarts que ve a la Demanà.
1: Sí, efectivament.
0: Sí, el meu poeta, que fa un poema, i els seus florals, o sigui, constantment. Això és una part de la corona de ser regina, que estiguen dedicant-te poemes.
1: Perquè fora d'això és tan desús, no?, el declarar-se en un poema, no?
0: El modern, què diu?
2: En modern no pot ser, també, no sé, un poema.
1: No què sé.
2: Escolta, tu no parles en vers?
1: Oh, bro, mi bro.
3: Quanto aura desprendes.
0: O com a...
2: Escolta, tu i jo tenim una època de l'any en la que pensem en vers, en la que només estem ben pareats en vers, podríem rimar-ho tot.
1: Totalment. El Museu Millennial, què diu al respecte?
0: Correcte.
1: Jo crec que el Consell d'Experts s'ha portat molt bé, no?
0: Sí. Molt bé, molt bé.
3: Maravilloso, sí senyor.
1: Molt bé. A veure, què diu el Museu Millennial en respecte a la poesia i altres coses?
2: Pues no sé, obrim les portes del Museu Millennial?
4: Dissabtes i diumenges en bona companyia. Donís Salvador.
2: Bueno, pues estem ja obrint les portes del Museu Millennial. És un Museu Millennial que avui fa la incorporació de dos assunts, de dos objectes, bueno, de dos coses, val? De dos... noves adquisicions en motiu de la visita d'Imma al programa. El primer de tot...
1: Dos noves adquisicions que podrien restaurar-se, necessitarien restauració...
2: O que ella igual utilitzaria o que se pot aplicar a ella. El primer igual l'ha utilitzat, però no per a restaurar res, que és el Paint. ¿Vos han recordado el Paint?
0: ¡Clar!
2: Wow. El Paint del Windows.
0: En los primeros pinitos ahí en un ordenador.
1: ¿Algún diseño ahí en
0: sí,
1: el Paint?
0: Sí. Casetes y a brecha ahí, un gat, lo típico, vamos.
2: Pues pasem de la sala de restauració a la sala de pintura digital, on exhibim un programa, però en un pincel, el Microsoft Paint, el dibuixador que venia inclòs en el Windows. La data de naixement és novembre de 1985 en el primer Windows, el Windows 1.0. Qui se'n recorda del Windows 1.0?
1: Jo t'ho dic que fins que arriba la IA, les meves diguem, capacitats dissenyadores es quedaran en el Paint.
2: Ah, pues ahí estem. Aquell Paint...
1: El meu nivell es queda
2: aquí. Aquell Paint tenia 24 ferramentes i només dibuixava en blanc i negres. O sea, en blancs i negres, no només tenia...
1: Perdona, jo estava molt més avançat. Jo me quedé en el de color.
0: RGB ja.
1: Sí.
2: Bueno, va néixer, naixia com una versió llicenciada d'un altre programa, que era el PC Paintbrush de la casa Zshop. És una curiositat per als amants de les dades, no?
1: El Paintbrush, home, clar que sí.
2: El color no va arribar fins al Windows 3.0 en el 90. I guardar un dibuix del Paint en JPG no se va poder... fins al Windows 98. O sigui, és que estem parlant... Jo, fent la investigació per a este artefacte, me vaig donar compte que no som conscients de com han avançat les coses. Que jo me'n recorde quan guardava els JPGs fets en el Paint del Windows 98.
0: En un disc de 3.5.
2: Efectivament.
0: Mare, i que cabia un.
2: I que feia... quan guardava, veure, perquè estava veure, escrivint.
1: Però en Windows 98... Ja... Bueno... Ja teníem CD ahí, no?
0: No, jo he guardat els treballs de l'institut, jo guardava en disquets de 3.5.
2: Sí.
0: I només t'acabia un document.
2: Ara, coses... ara, coses que haveu fet en el Paint, i si no, no teniu cor, ja sabeu, com sempre vos ho dic, perquè no haveu tingut infància ni joventut. Dibuixar en el ratolí, en un puls... que no donava ni per a furtar panderetes.
1: És veritat.
0: Ah, jo sé, vale? El que vas a dir, que hi ha una cosa molt típica del Paint, eh?
2: I buscar el pot de pintura per omplir-lo tot, també.
0: I que se te'n vaig a tot.
2: I que se te'n vaig a tot.
0: Perquè no està tancat.
2: Com ho sabia ella, eh?
1: Sí, o pensar, exacte, que vas a pintar tot i que te pinten només un píxel.
0: Un píxel, i ahí sí. Ampliant i...
1: De veritat.
2: Sí,
1: bueno.
2: Sí. Lo del pot, jo crec que era... Jo és el més típic, pense en el Paint i pense en la icona del potet en la goteta caient.
0: Jo porto ulleres des del Paint d'intentar acertar la punteta del xorret en el píxel.
2: Bueno, la caiguda del Paint va sobrevindre el 23 de juliol del 2017. Ui. Quan Microsoft va afegir el Paint a la llista de funcions, que dura és esta paraula, obsoletes.
1: Oh. Microsoft no té cor.
2: Però
1: no té cor.
2: El sendemà, davant d'una onada de suport i nostàlgia,
1: hombre,
2: va rectificar i va anunciar que seguiria com a aplicació gratuïta en la botiga de Windows.
1: Bravo, bravo.
3: Sí, senyor. Bravo, Pain.
2: En què queda acord? Per alguns, en què queda acord?
0: Hi havia una dona que feia quadres en el Paint, superelaborats. Això no sé després el que tinga que restaurar-ho, si tindrà que anar píxel a píxel, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Però superelaborats?
0: Sí, sí,
2: sí. Sí,
0: sí,
2: jo els he vist, eh? El que diu Imma, jo els he vist. Superelaborats en el Paint.
0: Com si foren un quadre a l'oli, una cosa tremenda.
2: Tu fija't les hores que te tens que tirar.
1: Si no podies ni mesclar colors.
2: Bueno, pues mira, lo que n'hi ha.
0: Abstracció post-pictòrica.
2: Claro, o píxel a píxel. Pintant píxel a píxel. Una cosa... Bueno,
3: Zarapico, te acordarás de este futbolista del Mundial que se hizo viral, ¿no?
2: Team Paint.
3: Team Paint.
2: Mare meua, de veritat, o sigui...
1: Team Paint?
0: ¿En serio?
2: De verdad.
3: Era preciso esto.
2: Jota, tu amor por Team Paint llega a cotas insospechadas.
3: Sí, sigamos mejor.
2: I passem a l'expressió Imma. Dins del Museu Millenian tenim artefactes que coneguem els que van viure una època gloriosa de la humanitat, com és la dels millennials, la generació X, els boomers, tot això, val? I paraules que utilitza la gent jove, que no som nosaltres, val? La generació Z i la Alfa, i que intentem traduir-la per a nosaltres. I com sabíem que venies avui de convidada, hem triat una expressió que es diu glow up.
0: Ah, glow up.
2: Glow up.
0: Això saps el que és? El que faig jo les obres?
2: Efectivament, efectivament. Però que la generació Z i la generació Alfa utilitza per a definir un tipus de cosa. Mira, primer, la data de naixement. Segons el diccionari Merriam-Webster, el primer ús documentat de Glow Up és de cap a 2015, encara que ja sonava en una cançó en l'any 2013. Probablement és una mescla de Glow i de Grow Up. Creixer. Glow és lluir, Grow Up, creixer, en anglès.
1: Total, Glow Up, fes-ho molar.
2: Una transformació espectacular.
1: Que creixi la molació.
2: Per a millor.
0: La molació, no?
1: La molació.
2: Moles sí, mogolló. Sí, sí, sí. Te creix el molòmetro.
0: La molamenta. La molamenta,
2: te creix mogolló.
0: Amunt.
2: Val?
0: Molamenta. Exacte. Amunt.
2: Quedar com nou, pegar un canvi de cara, xapa i pintura, pues lo que està fent
0: Imma.
2: Sí,
0: tots els dies.
2: Se dona de... Se diu de coses i de persones. Però una advertència. Una advertència, és un elogi, però no sembla del tot innocent. Segons Family Education, el portal Family Education, la paraula celebra el creixement personal, però també pot supondre una pressió per a canviar i encaixar en els cànons actuals de molòmetro de la gent d'ara, no? Ara, si un fill te diu: has fet un glow up, dieu gràcies i no pregunteu ni per què ni com ni a què se referix. Jo crec que tots acabarem millor. I clar, sabent que Imma Traver és una restauradora, pues podem dir que el seu dia a dia és un índex de glow up, un glow up pèmetre, no? No ho sé, m'estic fent un embolic en la paraula, però que glow up és tot.
0: Glow up.
2: Imma, tu glow up és tot.
0: A partir d'ara, quan fas a publicacions a redes socials, diré glow up. Vaig a veure si aixina arriba a un target més juvenil.
2: Clar.
0: Sí. I no de...
1: Bueno,
0: de l'any de la picó.
2: I a més que ho fa en dissolvent. Hi ha altres que se fiquen en TikTok i ho fan en un filtre de TikTok. I ella ho fa en dissolvent.
0: El meu és físic, és un glow up... tangible, pues real.
2: Glow up és que te nixes. I tu les obres d'art les deixes que te nixes.
1: I és tot per l'emoció millennial.
2: Sí.
1: Melón de Zarapico. Això de tot això de bro, de farmejar aura i tot això, com va, Simma?
0: Jo fatal. L'altre dia vaig ficar farmeando aura en una peça que estava restaurant.
1: Olé.
0: Sí,
1: olé.
0: Sí, sí. Jo vaig voler deixar un poc el millennial, el ser millennial que soy, i dir: vaig a fer-me la moderna, però això dic, ara gastaré glow up també.
1: 2.000 likes d'un target entre 15 i 25 anys, no? No, 15 i 25 no, seria entre 10 i 20, no?
2: Sí. No, a veure, els alfa crec que estan... és que això, tinc que dir que, segons a qui li preguntes, te situa les generacions...
1: ¿Nosotros qué seríamos?
2: Pues no. Es que no ho sé, perquè podem ser generació X o millennials.
1: Perdona, no assumis no, que és la meva generació,
0: sap,
1: eh?
0: No, se sap mil l'any. Des del 1980 és millennial.
2: És millennial, des del 80 és millennial.
0: Sí, hasta el 96, crec, però o 97.
1: Però si millennial.
0: Però ho ha dit jo, tu
2: però ets millennial. Però n'hi ha tres estudis, però no canteu victòria. N'hi ha tres estudis que situen el començament dels millennials a final dels 70, i això és de veres.
1: Bueno, pues, o sea, pues en ese caso soy más millennial encara. No, no, si ya era millennial en el 80, pues...
0: Super vale. Millennial.
2: Y, claro. Y la generació X, a botes, es que se está...
0: Tú eres generació X, hermano, ¿no?
2: O sea, yo que... no, yo soy del 78, yo confese, yo soy del ahí. 78.
0: Estás ahí, ahí.
1: No eres
2: millennial. Yo soy perennial, que no, que mantení el otro día.
0: Tardo X.
2: Perennial es el que no té una generació adjudicada perquè conviu molt bé en totes les generacions.
0: Ah, sí?
2: I se diu perennial. Així no és que jo soc perennial.
1: És un millennial que li diuen Pere.
2: Pues va, això també.
1: Tenim rànquing en fora de cobertura?

0: Esta cançó, jo perquè som molt jove, però vosaltres l'haureu ballat molt, no?
1: Sí, i tu, i també la ballà, i tu també.
2: Eh? Jo també la ballà, eh?
0: Sí, no, vosaltres que jo perquè encara no anava a ballar a aquests puestos, però... També la balla moltíssima, eh?
3: És un temazo.
0: Era reventapistes, sí, era reventapistes.
1: Sí, sí, sí.
3: És un recuerdo desbloqueado totalment, esta canción, eh?
0: Absolutament.
2: Això és quasi pel Museu Millenial,
1: sí, ja. Sí, això
3: sí. En el número 2, una bastante más actual, de Lola Índigo, La Reina.

0: Vosotros sois muy jóvenes, pero yo esta también la he bailado.
1: Por supuesto, por supuesto.
2: Bueno, anem bé, no, Inma? Com veus el rànquing?
3: Sí, sí, molt sí? bé, molt bé. Estic que... Ara vull dir una cosa, vale que plegue el number one.
2: El número 1, la tens que endevinar tu.
3: Sí.
2: Quina
3: ah, sí?
2: Sí, quina diries que és?
3: No, no ho sé, no ho sé, no ho sé.
2: Així no, de com va el rànquing, què te falta per ell?
3: A mi?
2: Sí.
3: La reina del pop, me falta.
1: De quién? Pop, pop.
3: ¿Quién es la reina del pop?
1: Pop, pop.
3: Qualsevol de la reina
2: Madonna.
3: Del pop.
0: Madonna. Buah, anava a dir jo també Madonna. Bueno. Podies dir Madonna o Lady Gaga, eh?
1: Bueno.
0: Pero bueno, creo que...
3: Home, pa' mosatros...
0: Pa' mosatros sí. Es Madonna.
3: Es Madonna, es Madonna.
0: Madonna.
2: A veure, no vas desencaminar, però anem a veure si és o no és, val?
3: Vinga, vinga.
2: Es una primera pista. Es una rechina moderna.
3: ¿Una rechina moderna?
2: Te cuadra en lo que... Sí, te cuadra en...
3: No me cuadra res.
2: En la reina del pop, ¿no? Pista número 2. Els seguidors es debaten entre dos reines, la fundadora o la que la va substituir.
3: És que a mi jo me vaig a relats medievals en aquestes coses, no, no, no.
0: Però però eixa és molt rellevant, eh? Sí. Eixa pista és molt rellevant.
2: Sí, sí. I més quan has començat parlant de la reina del pop.
3: Ah, sí.
2: Anem a la pista musical, la vols escoltar?
3: Clar.
2: Pista musical per a Immaculada Travella.
3: Ah, l'oreja de
2: Mira a veure si li posa ja l'estribillo on està, home.
0: Això és de locos. O sea, la primera que ha dit pam i damunt.
3: Que fort!
2: La reina del pop.
3: Fíjate, n'ha passat.

A Punt Ràdio. A l'Alt Vinalopó, 95.0.

Veus amunt instint únic, saber el que està succeint i la inquietud de contar les coses tal com són. Des de l'origen de la notícia o des del cor de la redacció. Tens dret a saber-ho tot i al detall. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Molt bona nit, benvinguts al Punt a Punt dels últims 90 minuts. Benvinguts a Punt Ràdio, els que connecten ara i els que porten ja en nosaltres durant tot el dia, des de les 12 del matí fins a les 12 i mitja de la nit, en directe en esta sintonia, en la de Punt Ràdio, en la de la ràdio de tots, en la vostra casa. Ja sabeu que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolte en este Punt a Punt, els últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en X, @90minuts, en Instagram, 90minuts ràdio, i en TikTok, @90minuts ràdio, el 90 en xifra. Per a àudios, al WhatsApp, al 6 de 9 42 18 01, i ahir podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana. Este és l'últim cap de setmana sense Lliga, en esta parada per les seleccions, i també sobre la pregunta que vos deixem en els nostres canals, en les nostres xarxes socials. Ahir vos deixem la pregunta, la qüestió, que podeu també deixar les vostres opinions i les vostres respostes. Qual és la pregunta en el dia d'avui, en este dissabte 3 d'octubre de 2026? Bé, pues, va al voltant de el València i al voltant del seu entrenador, que és Javier Aguirre. I la pregunta és: quin jugador creus que recuperarà o que rendirà millor amb Javier Aguirre? Jo tinc la meva aposta, la meva travessa, sobre quin jugador pense que pot recuperar, entre cometes, o traure-li millor rendiment el Vasco Aguirre. I la meva aposta, després preguntarem en temps de tertúlia, és Harvey Elliott. Jo crec que ese jugador que hem vist a comptagotes, no?, i en detallets en els primers partits de Lliga, té una qualitat que pot ser diferencial, que associar-lo en Javi Guerra, que associar-lo en la zona d'ataque en el València, bueno, pues pot ser una situació que crec que Javier Aguirre pot millorar i que crec que en este cas pot donar algo més de fruits Harvey Elliott, un jugador que estarà esta temporada cedit, ja saben, des del Liverpool, i que li costa un dineral al València fer-se càrrec del 85% de la seva fitxa. Una notícia que en el seu dia contarem en esta sintonia, en el Punt a Punt, en 90 minuts, així en Punt Ràdio. Avui s'han jugat diversos partits de Lliga, no en la primera divisió, sí en la segona divisió, en la Lliga Hypermotion, jornada 8 de segona divisió, en el Albacete 1, Eibar 3, Almeria 2, Burgos 1, Cádiz 4, Leganés 0, és el resultat més sorprenent de la jornada, i ajornat ha estat el partit entre el Sabadell i l'Andorra per aquesta alerta roja que n'hi ha a la zona de Catalunya i a la zona de Barcelona. En primera federació, en el grup segon, el partit de la jornada 6 ha estat en els nostres interessos per a l'Hèrcules, que ha empatat a 0 davant del Reial Jaén, en un partit marcat per la polèmica arbitral, per un gol anul·lat, per un penal també que ha fallat l'Hèrcules, però també la polèmica sobretot per Ixamà, que evitava el gol de la victòria, o almenys que significava un penal per a l'Hèrcules. Així que 0-0 ha estat el partit, marcat, com diem, per la polèmica absoluta, per un arbitratge molt roïn, i després escoltarem també al nostre company Gonzalo Blanes contant-vos la crònica de l'encontre. Això en quant al futbol nacional, però també n'hi ha futbol internacional, i és que una nova jornada de la UEFA Nations League, on avui hem viscut la victòria de la selecció espanyola per 3-1 davant la República Txeca, la derrota de Croàcia i la victòria, per tant, d'Anglaterra 0-7. 0-7 ha guanyat Anglaterra a Croàcia. Macedònia del Nord 0, Escòcia 2, derrota per a Stole Dimitrevski en la porteria de Macedònia del Nord. Suïssa 2, Eslovènia 1, Finlàndia 2, Albània 1, Bielorússia 4, San Marino 0, Estònia 1, Luxemburgo 0, Islàndia 3, Bulgària 0. Tots aquests partits, a excepció del de Croàcia i d'Espanya, corresponents a la Lliga B d'esta UEFA Nations League. Espanya, ja sabeu, està en la Lliga A, en companyia de Croàcia i d'Anglaterra. El pròxim partit d'Espanya serà davant Croàcia. les 11 i 6 minuts i així comença el punt a punt, últims 90 minuts.
1: 100% esport, 100% ràdio esportiva a punt a punt.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. ¿Pasa siempre?
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Posar-se al front del programa pioner de la ràdio esportiva valenciana és cada vegada com una muntanya russa. No saps el que va passar, no és fàcil, però funciona, saps? És la màgia del poliesportiu valencià.
1: I és l'espai de referència per saber tot el que passa als terrenys de joc. Amb una minuciosa atenció als equips de la nostra comunitat en totes les modalitats. Punt a punt. Les retransmissions esportives de la nostra terra a la nostra ràdio. A punt ràdio. Sintonitza amb...

0: 8 minuts passen de les 11 de la nit i anem en els assumptes del dia. Anem a començar pel València. Estem pendents també de que aparega en sala de premsa Luis de la Fuente després de la victòria de la selecció espanyola per a escoltar les primeres impressions del tècnic espanyol després d'una victòria important davant de la República Txeca. Però comencem per el València, per la situació que contàvem ahir, i la lesió de Dan Juma, que bueno, pues, ha patit durant esta parada de seleccions, que està poquet a poquet treballant amb el grup, que lo que ens conten és que no és una lesió greu i que a priori hauria d'entrar en dinàmica de grup esta setmana, i que ahir, a última hora, arribava també, a primera hora arribava també Sato a la Ciutat Esportiva de Paterna després de acurtar la seva estància en el Japó, fita en internacional, els deberes que eren amistosos i que bueno, pues el Japó havia acceptat en sintonia amb el València el fet de tornar o de retornar a Ryu Nosuke Sato a la disciplina del València Club de Futbol per a que poguera estar a les ordres de Javier el Vasco Aguirre. I l'última hora d'avui té a veure amb José Copete. I és que contaven els companys del partit de la una, este migdia, que José Copete, en xarxes socials, no en el programa, que tornarà el dilluns, José Copete ha entrenat amb l'equip per primera vegada, des del mes de febrer d'este any 2026. Ha passat febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre i ara en octubre torna José Copete a xafar l'herba de la Ciutat Esportiva de Paterna. El central tan sols ha completat la primera part amb l'equip, va dins de la seva idea de tornar durant aquestes setmanes a les llistes de convocats i, per lo tant, veurem què és el que passa en un jugador que, recordem, es va lesionar del menisc en el seu genoll i que el que semblava que anaven a ser 3 mesos, 4 com a molt, pues ja va camí de 8 i és una barbaritat ixe temps fora per lesió en el cas de Copete. Això respecte al València, però també anem a contar l'última hora del Llevant, i és que esta setmana, ahir va ser l'últim entrenament, tenen el cap de setmana lliure, estem pendents de l'estat físic de Eta Ejong i de Sotelo, que continuen de baixa, i sobretot estem pendents del genoll de Hugo Sotelo i de la seva recuperació, perquè bueno, pues anem a veure si durant els pròxims dies pot anar recuperant sensacions, xafant novament d'herba, compartint algun moment d'entrenaments en els seus companys, però ahí és on està la preocupació més gran en aquest genoll de Hugo Sotelo, el jugador del Llevant Unió Esportiva. Els internacionals tornen la setmana que ve, en el cas de Tapé i de Ifi, i ahir, i després ho ficarem en la taula també per a parlar d'aquesta informació, informació d'esta casa, respecte a Oriol Rey, que bueno, pues el migcampista del Llevant té una opció per número de partits, una clàusula al seu contracte per a ampliar una temporada més el seu contracte, que acaba en el mes de juny d'este any 2027. Així que per nombre de partits Oriol Rey podria ampliar una temporada més el contracte i està sent un jugador important. Venia de no zero la temporada passada, però este any amb l'absència de Ragúber i també de la resta de jugadors que estaven al mig del camp en el Llevant, bueno, pues ha agafat galons i el jugador català Oriol Rey bueno, pues, està sent important per a Luis Castro. Això en el Llevant. En quant al Villarreal, també contar que una dotzena de futbolistes del Villarreal s'han enfundat la camiseta de la seva selecció en este paró per els compromisos internacionals en este paro del mes de setembre-octubre i que, bueno, pues, els diferents jugadors que han estat en les seues seleccions, quasi tots han tingut minuts, ja repassaran la llista la setmana passada, però tots, a excepció de Logan Costa i de Santiago Mourinho, han tingut minuts fins ara i encara els queden en la majoria compromisos per davant en les seues seleccions. Això, el Villarreal, que també estem pendents de l'última hora de tots els seus internacionals. Respecte a l'Elx, anem també avançant. En la setmana d'avui han estat concentrats en este paro de internacionals, han jugat un partit també davant el Mèxic sub-20 i volien també conèixer l'última hora de l'Elx i anem a parlar també en el nostre company Raúl Pina per saber per on passa l'actualitat de l'Elx després de la victòria 3-2 en l'amistós davant Mèxic sub-20.
1: Bona nit, companys. L'Elche està descansant des de cap de setmana, no té activitat, no té entrenaments. Recordem que en el dia d'ahir va disputar aquest últim partit amistós en la seva concentració, la que ha estat els darrers dies, des de dilluns i com comenta fins ahir, a Pinatar Arena, San Pedro del Pinatar. Ha servit per a, en este cas, per a jugar aquest amistós, però també per a posar a punt a diferents jugadors que no tenien un bon estat físic, com és el cas de Kevin Lomónaco, el central argentí que encara no ha debutat, que encara està inèdit amb l'Elche. Pendent d'això, també altres fronts de l'Elche estan en els seus internacionals. Recordem que dels importants, els que són titulars, hi ha dos, són Roy Revivo a la selecció d'Israel i d'altra banda també Lucas Cepeda amb Xile. En el cas de Revivo no va estar en el duel de dijous contra Kosovo i en principi ha tornat a Elche després d'haver jugat contra Àustria i Irlanda. Té problemes físics, algunes molèsties, veurem quina és la seva evolució perquè el concurs del jugador de Roy Revivo és important en el duel contra el Celta. Recordem que contra l'Espanyol li va donar dos assistències als seus companys, no? A fer Niño, per exemple, en les dues accions dels primers dos gols de l'Elx en la primera part, en aquest partit contra l'equip Perico. Per tant, anem a veure com evoluciona esta mateixa setmana de les seues molèsties Roy Revivo, perquè el seu concurs, ja dic, és important en el costat esquerre. I l'altre internacional, este si encara no ha tornat, és Lucas Cepeda. Dimarts a la nit juga contra Mèxic, contra, en este cas, l'absoluta de Mèxic, a Xile, i la seua tornada s'espera per a divendres. Com a molt, farà dues sessions, la de divendres i la de dissabte, i si no, només la de la prèvia del partit, perquè l'Elche juga diumenge a les 2 contra el Celta de Vigo a l'estadi Martínez Valero, buscant eixa primera victòria de la temporada a casa. Ja dic que la primera va ser contra l'Espanyol a domicili, jugant en 10, però la primera a casa, la que tenen ganes de veure els aficionats, seria l'estadi Martínez Valero contra el Celta. Ja que parlem de l'estadi Martínez Valero, s'ha conegut Will O'Reilly de la jornada número 11. Eixe duel que enfrontarà a l'Elche contra el València serà diumenge 1 de novembre, Tots Sants, a les 6:30 de la vesprada.
0: Gràcies, Raúl, per aquesta última hora del conjunt Franja Verd. I també baixem a la segona divisió, perquè ahir sí que n'hi ha competició, ahir sí que n'hi ha partits. Demà, de fet, el Castelló s'enfronta al Ceuta i l'última hora, la prèvia, ens la porta el nostre amic i company José Luis Gual. Què tal, com estàs? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Pues demà torna a jugar el Castelló per a defensar ese lideratge en segona divisió. En este cas, rebent la visita de l'agrupació deportiva Ceuta, el conjunt de José Juan Romero, que ha encetat en molts problemes la temporada, però que en les darreres dues jornades ha sumat 4 punts, guanyant, per cert, en l'anterior jornada 3-1 al filial de la Reial Societat. Sembla que reviscola el conjunt ceutí i davant un Castelló que està en una inèrcia imparable en un gran moment de joc i que manté, evidentment, les baixes de jugadors que estan convocats amb les seves respectives seleccions. Recordem cas d'Amir Saipi, el porter que està en Kosovo, del colombià Mati Oroz, con l'absoluta de Colòmbia, i també del portuguès Rodri Rego, que està en la selecció portuguesa sub-21. A estos tres n'hi ha que afegir la baixa per un problema d'esquins de genoll del migcampista neerlandès Jari Black, També ha caigut del partit de demà Juanjo Nieto, va confirmat este migdia en sala de premsa Pablo Hernández, problemes físics, l'altre dia ja no va poder concloure el partit i per tant Juanjo Nieto tampoc estarà demà davant del Ceuta. N'hi ha que afegir a l'absència de Juanjo Nieto la de l'altre lateral dret, no? Que és Jeremy Mello, que recordem va ser expulsat en roja directa en el partit de dilluns a Leganés. I a més de tot això, ha dit Pablo Hernández que algun que altre jugador, del que no ha dit el nom, també té molèsties i molt probablement tampoc estiga dins de la citació. Així que canvis obligats en el 11 albinegre per a demà, en un partit que comença a 6:30 i en el que tindrà l'oportunitat, en este cas, el fons d'armari o els jugadors que han tingut menys minuts, de que també tenen un lloc en este Castelló, que esperem continuen aquesta bona línia de futbol i també de gols que està il·lusionant a la seva afició.
0: Gràcies, igual. Demà escoltarem aquest partit entre el Castelló i el Ceuta, a 6:30 en l'estadi de Castalia, en la veu de José Luis Gual i d'Emili Isierte als comentaris, i baixem també una categoria més per a conèixer, i parlàvem abans en la introducció, de la polèmica, no?, que n'hi ha hagut en el partit de l'Hèrcules davant el Jaén. Bueno, pues anem a escoltar la crònica, l'anàlisi del nostre company Gonzalo Blanes, bona nit.
3: Què tal? Salutacions, bona nit. A l'Hèrcules avui se l'ha escapat el partit davant el Jaén i no ha enllaçat 4 victòries consecutives. Un primer temps que no ha estat bé, on l'equip alacantí pràcticament no ha generat opcions de perill. Bon partit del Jaén de Manolo Herrero, però en la segona part la falta d'encert, un penalt que no ha marcat Andy Escudero i sobretot l'actuació arbitral ha sigut determinant per a que l'Hèrcules no sumara la victòria. En l'última acció del partit ha hagut un penalt claríssim, però en les mans d'un defensor. L'Hèrcules ja no tenia opció de reclamar perquè havia perdut les dues reclamacions de VAR i l'àrbitre ha interpretat que no era penal. L'acció era molt clara. A la fi, empat a 0, la part positiva que l'Hèrcules porta 3 partits consecutius sense encaixar i 4 sense perdre. La negativa, que avui ha perdut una gran oportunitat de superar el Jaén en la classificació. Això sí, el pròxim partit torna a ser el Rico Pérez, serà dilluns, festiu, 12 d'octubre, a les 6:15 de la vesprada davant el Sant Andreu. Avui, la sensació és que l'Hèrcules ha merescut mal i que l'actuació arbitral ha sigut prou negativa i ha deixat el conjunt de Beto Compa en la sensació de que se li ha escapat un partit que tenia molt a prop de guanyar.
0: Gràcies, Gonzalo. Com dèiem, ha estat prop, l'Hèrcules d'emportar-se un resultat positiu, ho ha buscat, no ho ha trobat. El que sí que hem viscut és la lamentable actuació arbitral en aquesta acció, sobretot a última hora, que era un clar penal per mans dins l'àrea. Respecte al futbol, anem també a la vessant femenina, perquè demà el València femení juga a les 7:30 de la vesprada en Antoni Puigades, en la ciutat esportiva de Paterna, davant la Reial Societat. I escoltem a Miquel Crespo, al tècnic del València femení, en la prèvia.
4: Los resultados no han llegado, eso es evidente, y al final es lo más importante, pero sí que es cierto que si hay una forma en la que creo que estamos muy cerca de poder llevárnoslo es jugando como el otro día, haciendo un partido como el del otro día, mereciendo ganar, estaremos más cerca de conseguirlo. Creo que el primer paso es mirarnos a nosotras y ver qué podemos hacer mejor para que nos acerque un poquito más de lo que nos acercó la semana pasada a poder ganar, ¿no? Hay muchas cosas que hicimos bien, muchas. Hay otros errores que cometimos y es un poco en lo que estamos poniendo el foco durante toda esta semana, ¿no? A partir de ahí, el rival al que nos enfrentamos, creo que la clasificación es una cosa y el potencial de ese equipo es completamente diferente. Viene de jugar, de hacer una temporada pasada espectacular, se ha reforzado muy muy bien. Creo que tiene jugadoras para jugarlo en tanto miércoles, domingo, por cantidad, por calidad. Creo que es un equipo que tiene un trato de balón muy bueno, un equipo con que se asocia muy bien, un equipo además muy dinámico, muy veloz prácticamente en todas sus jugadoras. Es un gran equipo y creo que la posición en la tabla para mí es completamente anecdótica. El que no haya conseguido ganar aún, como te digo, es anecdótico porque prácticamente en 4 partidos de los 5 mereció ganar.
0: Les paraules de Miquel Crespo, veurem si demà el València femení és capaç de guanyar el seu primer partit de la temporada davant d'una Reial Societat que tampoc ha guanyat i que està en la zona de descens i que, per tant, bueno, pues és un duel de necessitats en la ciutat esportiva de Paterna, un partit que, per suposat, viurem i escoltarem en directe en la sintonia del punt a punt. Respecte a xiques, també parlar de València Bàsquet femení. Avui hem viscut la dura derrota 88-71 davant a Azul Marino Mallorca, i estes eren les impressions de Javi Torralba, el tècnic de València Bàsquet Femení, només acabar l'encontre.
5: Bueno, en primer lugar, felicitar por el partido y por la victoria. Creo que han sido mejores que nosotras durante todo el partido. Son justas y inferiores.
0: La dura derrota, 88-71 davant Azul Marino Mallorca, i estes eren les impressions de Javi Torralba, el tècnic de València Bàsquet Femení, només acabar l'encontre.
5: Bueno, en primer lugar, felicitar por el partido y por la victoria. Creo que han sido...

0: Informació, entreteniment i companyia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
1: Com porteu la setmana de pluja? Suposo que bé. Bueno, molt bon dia i benvinguts i benvingudes a un nou programa de Fem Banda, el nostre espai dedicat a la música i a totes aquelles històries que formen part del nostre patrimoni musical. Avui, 4 d'octubre, volem començar el programa amb dos commemoracions que, encara que puguen semblar molt diferents, tenen un punt en comú: la sensibilitat i l'art. D'una banda, avui se celebra el Dia Mundial dels Animals, una jornada que ens recorda la importància de respectar, protegir i cuidar totes les espècies que comparteixen amb nosaltres el planeta. Esta data coincideix amb la festivitat de Sant Francesc d'Assís, conegut per la seva estima i respecte cap als animals i la natura. D'altra banda, tal dia com avui, 4 d'octubre de 1528, va néixer Francisco Guerrero, un dels grans compositors del Renaixement espanyol. La seva música, especialment la música vocal i religiosa, forma part d'un període fonamental de la nostra història musical. Així que avui en Fem Banda unirem música, història i natura per recordar que l'art també és una manera d'escoltar, de sentir i de connectar amb tot allò que ens envolta. Així que crec que ja arriba el moment de preguntar-li a la nostra col·laboradora Imma què tenim preparat per al dia d'avui. Bon dia, Imma.
2: Bon dia.
1: Tu sabies que era el dia dels animals?
2: No ho sabia.
1: I tu tens animals?
2: Sí, tinc dos gatets en casa.
1: Que bonic. Bé, què tenim preparat per avui, Imma?
2: Pues avui, com sempre, començarem amb el concert d'avui, que vos recomano que escolteu, perquè segur que gaudireu molt de la música que tenim preparada. Després d'escoltar el concert, continuarem amb la secció Músics Valencians pel Món i viatgem fins a Àustria, on està treballant una violinista d'Alzira, que ens contarà moltes coses sobre la seva experiència musical i professional. A continuació, arribarà l'agenda musical, que igual que ahir, va ben carregadeta de concerts, actuacions i propostes musicals que no vos podeu perdre. I després de les notícies de les 9 del matí i de la secció Avui amb qui parlem, ens visitarà ací, a l'estudi 3 de Punt Ràdio, el compositor Javier Quilis, amb qui parlarem un ratet. A més, ell serà també l'encarregat de descobrir-nos el suggeriment de la setmana.
1: Aleshores, tenim un programa prou complet i carregadet. Veritat que sí.
2: Jo d'ací me'n vaig a veure els meus animalets.
1: Oh, que bonic. La veritat que tindré animals a casa és tota una alegria. Sí, és veritat. Aleshores, anem a començar ja, perquè tenim molta matèria i moltes cosetes que contar-vos en el programa d'avui. Així que poseu-se còmodes, feu-se el primer cafè del dia, pugem el volumen i deixeu que la música siga la protagonista. Comença Fem Banda. I ja estan els músics ahir ben preparats per a començar el concert d'avui. I el concert que aneu a escoltar a continuació està íntegrament compost d'obres del compositor Javier Quilis, Menchuna, que ja la descobrireu al final del concert. Començarem el concert amb una obra titulada Renaixents, una obra per a banda sinfònica composta per Javier Quilis i Carlos Riera, amb la direcció de Carlos Riera Andreu i amb Stephen Boalans com a narrador. L'obra va ser estrenada el 25 de novembre de 2023 durant el concert de Santa Cecília de la Societat Joventut Musical d'Albal, en una estrena absoluta que, a més de la música, va incorporar efectes visuals d'il·luminació i projeccions envoltants. Renaixence és una proposta que busca explorar nous camins dins del món de les bandes de música. La banda sinfònica és l'element principal, però comparteix protagonisme amb una orquestra virtual i sintetitzadors pregravats, creant una combinació de sons que busca oferir una experiència immersiva a l'oient. Convidem a tota la gent que viatgeu amb el temps escoltant Renaixence per la Societat Joventut Musical d'Albal sota la batuta de Carlos Riera. Així que, mestre, quan vulga pot començar el concert.
3: Aquella noche ya no podía escribir nada más. Me pesaban los ojos y hasta la misma pluma. Las campanas del Duomo estaban a punto de tañer para anunciar el inicio de una nueva mañana en la ciudad de Florencia. Eran tiempos difíciles en la ciudad. La peste negra había quedado atrás. Las familias más poderosas de Europa peleaban entre sí para tener la mayor cota de gloria posible. Tudors, Borgias y Médicis ansiaban el poder como quien ansia quedar reflejado como vencedor en los anales de la guerra y la historia. El arte llenaba cada rincón de Europa y su esplendor honraba el conocimiento humano que estaba floreciendo. Lo que realmente estaba pasando era un cambio de ciclo en la historia. Uno de esos momentos claves que la humanidad iba a recordar. No sé si este diario llegará alguna vez a ser leído por alguien en los tiempos venideros. Con la esperanza de que así sea, mi nombre es Lorenzo Di Fiore y estoy viviendo el renacer del mundo. Bienvenidos al Renacimiento. Bienvenidos a Renaissance.

Què passa d'obra? Acabem d'escoltar Renaissance de Javier Quilis, una obra que ens ha portat fins al Renaixement a través d'una combinació de música, narració i nous recursos sonors. I continuem amb el nostre concert dedicat a Javier Quilis. Ara escoltarem el primer tema que obri el disc A Dream Come True, una composició inspirada en un lloc molt especial per al compositor, el monestir de la Murta, un dels paratges més emblemàtics de la seva ciutat natal, Alzira. I per a donar vida a aquesta composició, l'obra va ser enregistrada íntegrament a Hongria amb la participació de la Budapest Symphony Orchestra. Una música que neix a Alzira i que viatja fins a Hongria per a convertir-se en un projecte internacional. Escoltem ja el monestir de la Murta del compositor Javier Quilis.

Acabem d'escoltar Monastery of la Murta, una obra dedicada al monestir de la Murta d'Alzira. I continuem amb el nostre recorregut per la música de Javier Quilis. Ara és el torn de The Joy of Life, el quart single del seu àlbum, Grateful, un treball que fa un recorregut musical per diferents sentiments, situacions i emocions que experimenten al llarg de la vida. The Joy of Life és tot un himne a l'alegria de viure i és un dels regals més meravellosos que tenim. Poder despertar-nos cada dia i tindre una nova oportunitat per a ser feliços i fer feliços a les persones que tenim al nostre costat. Que bonica la frase, veritat. Si tinguérem esta frase tot clara, que bé viuríem. I en aquesta composició podem gaudir de la veu solista de Pilar López, dels cors d'Encanta Huit Veus i de les veus blanques del cor infantil Sant Juan Bosco de València. Una peça plena d'energia i positivitat que ens convida a valorar cada moment i a recordar-nos que la vida és un regal meravellós i que hem d'aprofitar-lo. Així que pugem el volum i deixeu-nos contagiar per aquesta energia. Escoltem The Joy of Life de Javier Quilis.

Quina meravella de cançó i quin missatge tan bonic acabem d'escoltar. The Joy of Life, de Javier Quilis. L'alegria de viure. I continuem amb aquesta alegria d'estar així en fent banda amb la música de Javier Quilis. Però ara canviem de registre i ens endinsem en una composició molt més íntima i emotiva. La peça que escoltarem a continuació porta per títol Theme for Alzheimer. Una obra que es convida a la reflexió i a acostar-nos a través de la música a una realitat que afecta moltes persones i moltes famílies. La música té també esta capacitat expressar allò que de vegades és difícil posar en paraules, transmetre emocions i fer-nos sentir i reflexionar. Així que vos convidem a escoltar amb calma esta composició de Javier Quilis. Escoltem el tema per a l'Alzheimer.

Uau, quina meravella! Una composició per escoltar, però també per sentir i reflexionar. Perquè la temàtica és molt important. Acabem d'escoltar la peça, el tema per a l'Alzheimer. I continuem amb aquest recorregut per la música de Javier Quilis i pel seu àlbum Grateful. Ara arriba el torn del segon single d'este treball, Dancing with Carmina, So Close, una composició molt especial perquè està dedicada a la seva dona, Carmina. En esta ocasió, Javier Quilis s'allunya de la fórmula més orquestral i aposta per un estil més modern, amb clares influències del jazz. I encara hi ha un altre ingredient que fa esta peça especialment interessant. El que inicialment era un tema instrumental es va convertir en una cançó gràcies a la lletra i la veu de Pilar López, que ofereix una interpretació plena d'emoció i sensibilitat. El mateix compositor ens proposa una imatge molt concreta per escoltar-la. Baixar les llums, tancar els ulls i imaginar-se que esteu en un club de jazz de New York, amb una cantant sobre l'escenari. Així que, amb aquesta imatge, prepareu-se per canviar i deixar-se portar per la música del jazz. Escoltem ja Dancing with Carmina, So Close, de Javier Quilis.

Acabem d'escoltar Dancing with Carmina So Close, una peça molt personal de Javier Quilis, dedicada a la seva dona Carmina. I arribem a l'última obra del compositor Javier Quilis, no del concert, però sí del compositor. I ho fem amb una composició que ens va molt bé per aquestes dates, perquè el 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, ja està molt a prop. Escoltarem The King's Honor, Jaume I, una xicoteta suite dedicada a la figura del rei Jaume I, amb motiu del seu 750 aniversari de la seva mort. Javier Quilis va voler retre homenatge no només al personatge històric, sinó també a la persona que hi havia darrere del nom. A través de la música fa un recorregut per diferents moments de la seva vida, amb passatges èpics, moments d'acció i també fragments més emotius. I esta obra, a més, té una vinculació molt especial amb Alzira, ciutat natal del compositor i lloc on va morir Jaume I el 27 de juliol de 1276. Per tant, música, història i territori units en una mateixa composició i amb el 9 d'octubre, que ja està ahí. Així que escoltem The King's Honor, Jaume I, de Javier Quilis.

en honor al rei en Jaume, una composició que ens ha portat fins a la figura de Jaume I i que al mateix temps ens recorda la vinculació del compositor amb Alzira, la seva ciutat natal. I ara sí, arribem al final del nostre concert d'avui. L'última peça que ara escoltarem és la marxa el 9 d'octubre del mestre Fernando Bonete. Així que escoltem ja la marxa 9 d'octubre.

0: I amb aquesta marxa tan especial arribem al final del nostre concert d'avui. I ara, com sempre, farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida. No se'n vagin.
1: Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A la canal de Navarrés, 101.5.

0: este diumenge des de les 12 del migdia, punt a punt en A Punt Ràdio. Més de 12 hores d'esport en directe amb atenció especial al partit de la jornada. Des de Castàlia, Castelló, Ceuta. Hoquei herba des de Betero. La Champions de llargues a Montserrat. El partit de València bàsquet a Saragossa. La Copa del Rei a Tavernes. I el futbol femení amb el València buscant els primers punts de la temporada. Un diumenge total per als oients d'A Punt Ràdio al Punt a Punt.
1: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
2: I després d'escoltar el concert d'avui, tornem a fer banda. Bon dia i benvinguda a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fem Banda, el nostre espai dedicat a la música i a totes aquelles històries que formen part del nostre patrimoni musical. Avui, 4 d'octubre, volem començar el programa amb dos commemoracions que, encara que puguen semblar molt diferents, tenen un punt en comú, la sensibilitat i l'art. D'una banda, celebrem el Dia Mundial dels Animals, una jornada que ens recorda la importància de respectar, protegir i cuidar totes les espècies que comparteixen amb nosaltres el planeta. Esta data coincideix amb la festivitat de Sant Francesc d'Assís, conegut per la seva estima i respecte cap als animals i la natura. I d'altra banda, tal dia com avui, 4 d'octubre de 1528, va néixer Francisco Guerrero, un dels grans compositors del Renaixement espanyol. La seva música, especialment la música vocal i religiosa, forma part d'un període fonamental de la nostra història musical. Així que avui en Fem Banda unirem música, història i natura per recordar que l'art també és una manera d'escoltar, de sentir i de connectar amb allò que ens envolta. I a partir d'ací comencem les entrevistes. Imma, a partir d'ara, com seguís el programa?
3: Pues, avui, com sempre, acabem d'escoltar el concert d'avui, que vos recomano que escolteu, perquè segur que gaudireu molt de la música. A partir d'ara, seguim en la secció Músic Valencià pel Món i anem a viatjar cap a Àustria, on està treballant una violinista d'Alzira, que ens contarà moltes coses sobre la seva experiència musical i professional. A continuació, arribarà l'agenda musical, que, igual que ahir, ve ben carregadeta de concerts, actuacions i propostes musicals que no vos podeu perdre. I després de les notícies de les 9 del matí i des de la secció Avui en qui parlem, es visitarà ací, a l'estudi 3 d'A Punt Ràdio, el compositor Javier Quilis. A més, ell serà també l'encarregat de descobrir-nos el suggeriment de la setmana.
2: Doncs és ja hora de començar les entrevistes, Imma. Així que, Sofia, seguim fent banda.
1: Músics valencians pel món.

0: Esteu escoltant, perquè és la primera vegada d'esta tercera secció que entrem en la secció Músics Valencians pel Món. I la nova sintonia és l'obra titulada Julio Verne, del compositor Iván Romero. I ens endisem cap a esta secció i anem a parlar de Belén Clari Clari, violinista d'Alzira, que va iniciar els seus estudis de violí tan sols en 4 anys i des d'aleshores ha desenvolupat una destacada trajectòria tant en l'àmbit formatiu com orquestral. Ha sigut concertino de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana i de la Jove Orquestra de les Escoles de Música Federades de la Comunitat Valenciana. Ja forma part de prestigioses formacions com la European Union Young Orchestra i el projecte RCO Young de la Royal Concertgebouw Orquestra. I la seva trajectòria l'ha portat a actuar en escenaris internacionals com el Concertgebouw d'Amsterdam, el Carnegie Hall de Nova York i molts altres. Actualment estudia violí a la Kunstuniversitat de Graz, a Àustria, amb la professora Maingreat Makran i compagina la seva formació en la seva activitat professional. Recentment s'ha incorporat en la Grazer Philharmonic, l'orquestra de l'Òpera de Graz, una formació amb una intensa activitat operística que també desenvolupa una important faceta simfònica. I la tenim a l'altra part del fil telefònic, parlar-nos des d'Àustria. Belén, bon dia.
1: Bon dia, Imma.
0: No diràs que pronuncie jo l'alemany? De pena. És que és complicat, eh? A veure, la teva professora, pronuncia-t'ho el nom. Maingreat Makran. Bé, anirem desglossant aquestes paraules tan complicades. Belén, anem a fer un viatge per encara eres molt jove, però la teua vida musicalment és molt intensa. I aleshores anem a fer aquest recorregut des de que vas començar, perquè tu eres d'Alzira i comences a estudiar violí, tan sols tens 4 anys. On vas començar a estudiar violí?
1: Jo vaig començar a estudiar violí en Guadassuar, a l'escola de música Suzuki Sentir. Uh-huh. Bé, perquè els meus pares volien que aprenguera un instrument de ben menuda per tots els beneficis que diuen que du amb ell. Sí. I vam trobar aquest programa per a xiquets menuts que podien començar des de 3-4 anyets. I decidint apuntar-me allà també per la proximitat al Cira.
0: Però els teus pares són músics? Tu ves de tradició, és a dir, són músics?
1: Mon pare no és músic, però ma mare sí que va fer professional de cello i clarinet a la Societat Musical del Cira.
0: Aleshores, vau veure que estava el mètode Suzuki.
1: Exacte.
0: I vau elegir el violí. Tu el violí el desconeixies. I tu recordes de menuda quan vas agafar per primera vegada l'instrument, un violí?
1: Un violí
0: menudet?
1: No. Jo diria que no. Era de cartró, a més. Però jo diria que no ho recorde perfectament la primera vegada.
0: Sí,
1: perquè
0: sí.
1: No, diria que no conec una altra vida.
0: I aleshores, aquest mètode Suzuki, creus que et va portar començar d'una manera tan primerenca, vull dir, es va portar molt al llarg de tota la teua carrera, començar en el mètode Suzuki?
1: Pues per mi va ser una experiència molt bonica que recorde en tot el meu cor, perquè, bé, pues a part de fer molts amics de la teua edat, de compartir moltes experiències, era una escola molt familiar perquè apenas havia començat a exercir com a escola.
0: Sí.
1: I no hi havia tants alumnes en aquell moment.
0: I t'ajuden molt a passar-te-ho bé donant les classes en aquest mètode. Sí.
1: És un mètode que està dissenyat envoltant el joc. Entonces es tracta l'instrument i es tracta l'aprenentatge de l'instrument com a un joc i evidentment definint molt bé quines són les bases i la tècnica i tot allò, però, clar, adaptat per xiquets que comencen en 3-4 anyets.
0: I quan vas descobrir que tot allò que va començar en un joc, perquè tot era, es comença així, te ho passaves bé estudiant un instrument, podria convertir-se en la teua professió?
1: Pues bé, com bé diuen, dedicar-se a la música és prou arriscat. Mm. I, clar, per mi sempre havia estat un poc aquesta incertidumbre de dir, no sé si podré guanyar-me la vida d'això, sí. No sé, perquè, clar, hi ha pocs llocs de treball i estan molt cotitzats perquè tot el món pues, vol aquests llocs sí. de treball. I sí que és de veres que jo no m'ho vaig plantejar fins a més bé una edat ja cap als 16, 17, 18 anys.
0: Sí,
1: venia... que acabava els...
0: sí. Va... Belén, va haver un moment que de la teua vida que vas dir és que jo vull ser violinista. En un moment, en un concert, en un lloc, no sé, en un moment concret.
1: No te diria que va haver un moment concret, perquè el meu camí va ser un poc més el vaig haver de fer un poc més paulativament. Uh-huh. Per tant, sí que va ser com estar pensant en això durant molts anys i realment decidint pros i contres, perquè també tenia altres interessos quan estava a l'institut.
0: Sí.
1: I clar, la senda tradicional, el camí tradicional de universitat
0: sí.
1: semblava un poc més segur per mi.
0: Sí, sí, sí. Sempre quan estudiem música, clar, està el no sé si és una frase que sempre que... Quin futur té un músic, no? Quan ja està però sobre clar que un músic té molt bon futur. Però el que passa és que està aquesta incertidumbre que tu has dit, no?
1: Evidentment, sí, sí.
0: Aleshores, jo crec que tots hem pensat, quan acabes l'institut, de fer una altra carrera diferent a la que no és la música. El que passa que el que és de cantar, hi ha un moment que dius, no, el que vull fer és estudiar música. Tu quina carrera hagueres fet si no hagueres seguit en la música?
1: Pues a mi en un primer moment m'interessava molt l'arquitectura.
0: Uh-huh.
1: M'agradava molt com això de dissenyar edificis
0: sí, sí,
1: i,
0: sí.
1: i no sé, n'hi havia algo que m'atreia prou.
0: Sí, sí.
1: Però sí que és de veres que jo en un primer moment quan vaig acabar l'institut, vaig decidir començar física també per provar. Per veure també com era allò de la vida universitària i veure també si m'agradava, perquè la física també en l'institut era un interès meu. Sí. Però al final...
0: Que no.
1: Era molta cosa per compaginar.
0: Sí.
1: Havia d'anar a Burjassot, per uh-huh. tant, jo des del Cira, clar, havia d'agafar el tren a les 6 del matí i arribar allà a les 8 i mitja... en el metro, en el tramvia, en la Renfe, i era molta cosa per compaginar
0: perquè
1: al final vaig decidir deixar-me-ho.
0: Comences en Guadassuar, però després te'n vas a estudiar al Conservatori de Torrent, i allí donaves
1: Exacte.
0: Classe en Vicent Balaguer.
1: Exacte, sí, sí.
0: És a dir, ell, què ha significat Vicent Balaguer per a tu?
1: Per mi un antes i un després. Jo recordaré sempre la primera classe que vaig fer en ell. Jo no era alumna seva en aquell moment,
0: sí.
1: però va anar a Carcaixent uh-huh. a fer unes classes magistrals
0: uh-huh.
1: i mon pare, que bé no és músic, però sempre s'ha interessat molt pel món de la música
0: sí,
1: i ha estat sempre molt, molt pendent i molt atent, ho va veure i va dir, pues ara te duré jo allí. I me va durar allí a Carcaixent i jo vaig estar sentint, i quan van acabar les classes mon pare li va demanar a Vicent que veure si podia escoltar-me sí. un poc, i la veritat que no va ser la vegada que millor vaig tocar, perquè pues,
0: però algo bé, però no sé. Algo va passar que Vicent es va agafar i va estar
1: sí,
0: a la classe
1: sí, no. i en aquell moment era bueno, menudeta, no sé, tindria 11, 12 anys
0: uh-huh.
1: entonces no sé del tot bé què va passar, uh-huh. però bé, a partir d'ahí començarem a fer classes i bé, vaig estar en ell estudiant fins que vaig vindre ací a Àustria en 19 anys, i jo per mi, Vicent, ho dic sempre, jo si no fora per ell no haver arribat on he arribat, perquè o sea, ell va ser molt, molt estricte en mi, cosa
0: sí.
1: que a dia d'avui aprecio molt.
0: Sí.
1: Però va ser va ser molt intens amb ell, 7 anys, i bé, al final ell sempre ho feia en tot el cor i
0: moltes,
1: per mi...
0: Moltes vegades els professors ajuden a dir-te com és la vida professional del músic.
1: Sí. Sí.
0: Que no se sap, mentre estudies, ben bé no saps el que vas a trobar-te fora.
1: Totalment.
0: I possiblement el que estava dient-te i exigint-te era per a que tu, quan tingueres certes situacions davant d'una orquestra, així eres airosa, no? És a dir, controlar certs moments que no te'n vingueres avall, perquè n'hi ha molts moments d'ixos.
1: Totalment d'acord.
0: I el que té que enfortir el professor a l'alumne és això. Quan, quan el professor veu que la persona que té davant és un gran músic. I jo crec que és hora d'escoltar ja a Belén tocar, perquè vaig a dir-vos una coseta, ara que no us escolten, Belén. Ella em va enviar uns àudios i em va dir, ah, fica els moments que més bé sona l'instrument. Jo, escoltant la peça, jo vaig pensar, però si tot sona de categoria. Perquè ara els nostres oients sí, ara el sentiran. Anem a ficar-ho un poquetet del principi.
1: Perfecte.
0: Del concert en re major, opus 35 de Tchaikovsky. Un dels concerts que a mi més m'agraden. Escoltem un poquetet.

0: Esteu escoltant tocar a Belén Clary. Ella és d'Alzira. Està vivint ara i treballant a Àustria i està interpretant el concert en re major opus 35 de Tchaikovsky. Belén, jo tinc els pèls de punta.
1: Gràcies.
0: I no sol passar-me molt, eh? Te dic la veritat. Tinc els pèls de punta. Jo sentint tot el concert que està tot ahí, acompanyada del piano, no podia tallar-lo per ningú costat. Anirem sentint-lo fragmentant, però que... On vas tocar este concert?
1: Bé, pues este concert el vaig tocar en una audició de l'escola l'any passat, quan a finals de curs, una cosa així, no recordo bé. Però bé, aquella sala tan bonica és una sala que n'hi ha allí a l'escola, sí. Perquè una part de l'escola era abans un palau d'un marquès, d'ací.
0: Perquè tu allí estàs treballant, però estàs estudiant.
1: Exacte, sí, continuo estudiant.
0: Continues estudiant, és a dir, tu vas acabar ací el mitjà, el professional, que diguem, el professional, sí. I ja vas anar a Àustria?
1: No, no va ser així, no.
0: Conta.
1: Jo vaig acabar el professional en Torrent.
0: Sí.
1: I bé, com encara tenia un parell d'anyets d'institut, vaig decidir començar el
0: Tenies un parell d'institut, anem a dir-ho ben dit, tenies un parell d'anys d'institut, sí. Perquè vas acabar abans de l'edat.
1: Sí, em quedava fer el batxiller.
0: Clar, vas acabar 2 anys abans, diguem.
1: Exacte, sí. Doncs vaig decidir començar el grau superior en l'ESMAR, també en Vicent, sí. per poder compaginar. I vaig acabar... el que vaig fer va ser fer 3 anys en l'ESMAR i l'últim any ja em vaig vindre així fent un Erasmus. Per tant...
0: És ja a dir, que tu vas anar allí d'Erasmus.
1: Exacte. Jo vaig vindre així d'Erasmus.
0: I ahir vas conèixer a la teva professora, que no me'n recordo ara ja el nom d'ella, perquè és complicat. Però te vas anar ahir. I quants anys fa que estàs ahir?
1: Fa 3 ja. Aquest és el quart.
0: Quart. És l'últim any de, diguem, de carrera? O encara queda un altre curs?
1: No,
0: o com funciona ahir? És que no sé.
1: Clar, jo vaig acabar el superior fa... 2 anys, exacte. I després vaig fer un any així com entremig d'estudis, perquè és una cosa que tenen en Àustria que és molt comú, i per haver d'allargar un poc el meu temps d'estudis, pues vaig decidir fer-lo. I l'any passat vaig començar el màster, que dura 2 anys. Per lo tant...
0: Ara estàs en el màster.
1: Aquest seria, sí, l'últim any de màster.
0: I ara tu mira un poc cap arrere... I el món de la música és molt complicat i implica moltes hores d'assajos, de concerts i d'estudis. Què has tingut que sacrificar per arribar fins on estàs ara, en aquest moment?
1: Doncs no sabria què dir-te.
0: Això vol dir que ho has fet tan de bona gana, és a dir, que has estat tan a gust que no has sacrificat res. I és superbonic.
1: Han hagut moments de tot. Vull dir, evidentment fàcil no és. I n'hi ha vegades que mires endavant i et trobes un poc perdut o estàs un poc estancat en el repertori o en qualsevol cosa, la veritat. Sí.
0: Però aleshores t'ha portat molt més. És a dir, la música t'ha portat molt més del que tu imaginaves.
1: Sí, això sí, definitivament.
0: Clar que sí. Diguem, tu seguixes i vas obtindre el Premi Extraordinari de Violí i el segon premi als Premis Galbis.
1: Sí.
0: Quan reps aquests premis, què vas sentir en aquest moment?
1: Va ser una experiència, ho recordo perfectament, molt intensa, perquè va coincidir amb l'any del Covid. Per lo tant, clar, des de març vam estar tancats a casa i eixe era l'any que jo acabava amb el professional. Uh-huh. I aquests premis es... Bé, el de professional es feia en juny, crec que el feien en juliol, perquè clar, per la...
0: Sí, per la...
1: Per el Covid, sí, per exacte. I els Galbis es feien en setembre. Uh-huh. I bé, el professional va estar bé, però els Galbis ja era un premi per el Conservatori de Torrent per a tots els instruments. Per tant, tota la gent de la meva generació, crec que, no sé, més d'un nou, de mitja, i, ja. I aquestes coses es podia presentar, però de tots els instruments. La qual cosa sempre... Clar,
0: penses que comparar, és més complicat, que és més complicat, clar, per, tindre un premi, sí, clar.
1: Sí, per comparar, hi ha moltes coses que el registre o la potència del violí no es pot comparar a una trompa o sí, sí, a un... Sí. Coses d'aquestes, no? I jo ho recordo molt bé perquè van ser uns premis que em vaig preparar amb molta energia, amb moltes ganes, així com un...
0: Un repte.
1: Un repte. I recordo que ha sigut de les vegades que més a gust m'he sentit tocant. Que m'havia preparat un repertori difícil, estava molt motivada i m'ho vaig sentir prou en l'element i bé, no vaig guanyar el primer.
0: Però,
1: perquè...
0: El segon, està bé, eh?
1: Sí, sí, sí, no, però perquè també conec el xic, o sea, tinc prou relació amb el xic que va guanyar el primer i evidentment totalment merescut, jo sempre ho dic. Però jo en aquell moment em vaig quedar molt, molt, molt, molt contenta també per com havia sigut l'experiència i com ho havia gestionat mentalment, d'estudi, de tot allò. I ja t'he dit, per això ho recordo com a una molt bona experiència.
0: Molt bona experiència, que sí. Gràcies a això la persona va, el músic va creixent, va creixent, va creixent. Doncs no tenim aquest concert, però seguim escoltant un altre moment del concert en re major per a violí de Tchaikovsky. Escoltem un altre fragment.

0: Belén, quan tu estàs tocant, què busques? Precisió, emoció o comunicació? O una barreja de tot?
1: Te diria que una barreja de tot, que és al final, crec, el que tot músic busca.
0: Sí, és
1: una combinació molt difícil i jo personalment sóc una persona molt analítica i de vegades em centre prou més del que veuria en la precisió i moltes vegades estic aprenent encara en això.
0: I no es dones compte que sí que arribes? És a dir, tu arribes a la gent en el violí.
1: Bé, sí, però crec que encara puc afinar un poc més en això.
0: Clar.
1: I moltes vegades quan més...
0: Tens 22 anys, Tens, encara sols 22 anys.
1: Sí, però estic aprenent que moltes vegades quan més et destenses i més et relaxes...
0: Sí, sempre.
1: Et centres en... No igual en arribar a les altres persones, però fer el que fas amb intenció, és molt més probable que tot lo relacionat amb la precisió estigui ahí.
0: Clar que sí.
1: I bé, això és una cosa en la que...
0: Clar que sí. Seguim el teu recorregut i has passat per la Jove Orquestra de la província d'Alacant, la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, la de la Federació, és a dir, moltes orquestres. La RCO, que és una jove orquestra d'allí, crec que és d'Amsterdam.
1: Sí.
0: De Amsterdam.
1: És a dir,
0: totes aquestes orquestres, què t'han ensenyat que igual no t'han ensenyat estudiar en un conservatori? Què t'ha portat a tocar en tanta orquestra?
1: Doncs diria que m'ha portat un component social, tant de motivació com d'aprendre bé com manejar un poc els diferents tipus de personalitats.
0: Sí, perquè per exemple, tu arribes, Belén, tu arribes a una orquestra. Aquestes són totes orquestes joves, no? Però tu arribes a una orquestra professional com la que estàs, que ara parlarem d'ella, i tu quan arribes allí, t'assentes allí en la cadireta, jo crec que tot el que has fet abans, perquè has fet de concertino, i aquesta responsabilitat és molt gran. Aleshores, jo crec que tot això t'ho ha portat a totes les orquestes que has estat, no?
1: Jo diria que sí.
0: Clar,
1: tot forma un poquet part de mi, sí.
0: Sí, perquè segurament que tu estaries allà sentadeta i dius, mare meua, què faig així, no? Però estàs ahí perquè ho vals, perquè abans has fet altres coses que t'han portat ahí, a eixe camí. És així, no?
1: Això vull pensar, sí.
0: Clar que sí. La vida sempre va guiant i te porta als jocs. I aleshores, tot el que has fet abans, jo crec que estàs en el moment que estàs.
1: Sí, no, evidentment, cada part del camí forma part de... Però a tots els nivells, en tot el món, tot el que ens ha passat forma part del nostre camí, de lo que som avui dia.
0: Abans t'he preguntat com és que estaves tu allí. Jo crec que vas arribar allí perquè vas fer un viatge en la OJPA, que és l'Orquestra Jove de la província d'Alacant. Entonces, no sé si aleshores la portava... Crec que era Francisco Mestre. No sé si ara la porta, no sé. Vas viatjar a Àustria i als Països Baixos. I ahir vas guanyar el Summa Cum Laude al Festival de Viena. Com recordes aquell moment? I jo suposo que això el va portar estar en Àustria. Possiblement, no?
1: No diria que té tot relació, perquè jo en aquell moment era prou més xiqueta.
0: Sí.
1: Vull dir, no contemplava tampoc allò com una opció, perquè ni tan sols m'ho havia plantejat. Vull dir, jo era més un viatge amb amics i anar a Viena per primera vegada, això sí que és de veres. I tocar ahir, tocar de Musikverein, que és un dels més emblemàtics d'escenaris, no? Entonces, per aquell moment, aquella va ser una experiència, evidentment, que recorde també en tot el cor, perquè clar, pues anar a Viena per primera vegada, tocar allà, tocar ací, guanyar també el premi, viatjar en autobús, i jo això no ho havia fet mai. I aleshores, pues, no sé quantes hores van ser d'autobús, però va crear molta unió entre tots els membres de l'orquestra, i al final allò és una cosa molt bonica que se't queda.
0: I Belén, i quan vas formar part de la RCO Young, que és que jo crec que ells tenen, no sé, igual m'equivoque, la sede en el Concertgebouw d'Amsterdam.
1: Sí, exacte.
0: I quan vas ser arribar ahir? Perquè tindries 14 o 15 anys, sols?
1: Sí, tenia 15 en aquell moment. Sí.
0: I com va ser arribar ahir a tocar en l'orquestra?
1: Allò va ser... aquella era la primera edició d'aquest programa. Perquè la Concertgebouw és una de les orquestres també més reconegudes del món, sí, diria, d'Europa, sí, i sí, del món. Sí, sí. I es decidiren fer un programa per joves músics d'Europa i perdonar-los un poc una xicoteta espenta cap al món de la música.
0: Has tocat en escenaris, jo que sé, com el Carnegie Hall, és a dir, el Concertgebouw, és a dir, has tocat en escenaris que tu, quan arribes allí, pensaries, com és possible?
1: Sí, és molt impressionant, és molt impressionant i és molt emocionant.
0: Bueno, anem ara a l'actualitat, que formes part d'esta orquestra que ara sona. Esta.

0: Belén, estem escoltant exactament, a veure, està acompanyant el cantant, el tenor, vale? Perquè és una orquestra, la Greischer Philharmoniker. Pronuncia-ho tu, així no jo m'ho ensenyo.
1: La Greischer Philharmoniker.
0: La Greischer Philharmoniker. Aleshores, és una orquestra que pràcticament el repertori el que fa és d'òpera.
1: Exacte.
0: Té una, sí, una part també de sinfònic, que després escoltarem, una obra de Dvořák, però la gran part és d'òpera. I com, des de quan formes part d'esta orquestra?
1: Oficialment forme part de l'orquestra des d'ara setembre he començat.
0: Sí. I ja tens el repertori. Quina és l'òpera? Esta és la Cavalleria Rusticana, ¿vale?
1: Sí.
0: De Mascagni. I quin és el repertori? Quina és la que estàs treballant, per exemple, ara? Quina aneu a fer?
1: Bé, pues ara hem començat en una òpera de Berlioz, Faust.
0: Faust.
1: I però ara este meset següent comencem a assajar repertori òperes i ballets, perquè també es fa produccions de ballet com La Bohème, Romeo i Julieta. Toquem també Electra de Strauss, toquem Rusalka de Dvořák.
0: I Jan. Sí. I quin és el dia a dia? És a dir, tu quan vas a assajar, quina és la rutina que fas tots els dies en l'orquestra?
1: Bé, doncs no... Bé, sí. He d'estar allí almenys 15 minuts abans per calfar un poquet, evidentment, i això sobretot quan els assajos són de matí i no has tocat necessàriament res abans.
0: Però assagen totes les dies?
1: No tots els dies. És un horari canviant. Doncs he d'estar molt atenta de veure, pues, avui assaig a les de matí, o avui assaig a les de vesprada, o avui de matí tinc un assaig, però de vesprada tinc una funció. I també si algú es posa mal en algun cas, pues s'ha de cobrir també i he d'estar també atenta a això.
0: A veure, tu, com toques el violí, tu pràcticament lliuraràs poc, perquè si el repertori...
1: Exacte, sí.
0: Si l'òpera, tu poc, n'hi ha instrument que lliura, segons el repertori que sigui, no? Tu això no tens. Quina plantilla és la que té la Greischer Philharmoniker?
1: Bé, pues, tots els instruments de corda.
0: Sí, però és una plantilla, molt, és a dir, sou 80, 90, 50, 60... És gran.
1: No, és gran, perquè si ho penses també el que fan és que per les òperes tenen com, no en la corda, però en els vents tenen com dos distribucions, dos plantilles.
0: Sí.
1: Per en el cas de que algú passarà qualsevol cosa, pues que alguna altra persona hagi assajat també aquest repertori i que puga en l'últim moment anar a tocar.
0: I Gisha Greischer suposo que també tindrà el seu cor respectiu quan fa tanta òpera.
1: Sí, exacte. Tenen un cor, tenen un cor de xiquets, tenen una companyia de ballet, també.
0: I quina és... què és el que més t'agrada de Greischer? De Graz, que és la ciutat. De la ciutat. Què més és el que més t'agrada?
1: Bé, doncs jo sempre dic que com vinc d'Alzira, que és una ciutat, però no és una ciutat molt gran, que encara té un poc de sentiment de poble, dic que m'agrada molt perquè encara que Graz siga la segona ciutat més gran d'Àustria, per darrere de Viena, evidentment, té un centre que és, evidentment està al centre històric, però després té un centre que engloba també on està l'òpera, on està la Universitat de Música, que és un poquet més gran, però que pots arribar a tots els llocs màxim 20 minuts.
0: Oh.
1: 15-20 minuts.
0: Oh, molt bé. És també molt imperial, com Viena?
1: No tant.
0: I el menjar t'apanya? És a dir, allí el menjar bé?
1: Bé, sí, me cuina jo. Sí, perquè bé, no, jo sempre dic que no n'hi ha res comparable a l'Horta de València, però bueno.
0: Home, i més l'Horta de la Ribera, i més l'Horta de la Ribera.
1: Clar, jo és que he tingut molta sort, sí, això dic sempre.
0: La veritat que sí.
1: Però sí, però ja t'hi dic, mos apanyem en el que n'hi ha i que no mos morim de fam tampoc, vull dir que...
0: Quan estàs
1: que és un
0: ahí,
1: país que quan, et tracta bé.
0: Quan estàs ahí, què és el que més trobes a faltar d'ací de casa?
1: Jo dic el menjar. Sempre ho dic.
0: El menjar
1: una, sí, sí.
0: El menjar d'una bona cassola, una bona paella, no? Una bona fideuà.
1: Sí. Jo el primer que li demané a la moia ja quan tornes que me faci una paella.
0: Vale, jo sé que fa poc ja has marxat ahir i ara tornaràs quan?
1: En vacances de Nadal.
0: En vacances de Nadal.
1: És la idea, sí, sí.
0: Clar que sí. Bé, anem a escoltar l'orquestra, però ara sí que és simfònica, la peça que anem a escoltar. Escoltem.

0: Belén, estem escoltant Di Mitza Hetze, és de Borsak, Opus 108. Té una part de l'orquestra que sí que feu, és una orquestra que es dedica a òperes, però sí que n'hi ha algun moment de l'any que feu simfònic.
1: Sí, exacte.
0: I això simfònic quan és després ja de Nadal?
1: Ara mateix acabarem de fer un, la setmana passada, i bé, està repartit més o menys un cada mes i mig, alguna coseta així, sí. Vull dir que és durant tot l'any.
0: Sí. I qui és el director titular? O són convidats? Ahir n'hi ha un director titular?
1: Hi ha un director titular, que és Vasilis Christopoulos, un home grec. I també hi ha com altres directors que estan, diguem, per davall d'ell, que fan les produccions un poc així més xicotetes, o musicals per a xiquets, o...
0: Sí. I abans d'anar...
1: I també venen convidats, sobretot per als simfònics. Perquè, clar, l'òpera, l'estar fent funcions i funcions i funcions durant tres mesos, no pots tampoc mantindre un director convidat tant de temps.
0: Tu ja has fet... ara estàs ja en plantilla, però abans ja havies interpretat en eixa orquestra, havies estat en eixa orquestra fent òperes?
1: Havia tocat un parell de vegades en ells, sí, perquè per plantilles un poc més grans necessitaven gent i és comú que criden gent de la universitat, perdona.
0: I com és estar allí al fosso?
1: A mi m'agrada.
0: Sempre en poca llum.
1: A mi m'agrada, perquè... és un poc més relaxat.
0: Sí.
1: Evidentment, has de seguir
0: donant
1: tot, clar. Però és un poc més relaxat perquè
0: no es veuen,
1: no igual
0: no es veu
1: directament. Clar, i inclús on estan els violins, els primers i els segons, estan com pegadets a la paret més propera al públic. Per tant, a vegades et pots girar i veure què està passant a escena. I a mi és una cosa que m'agrada molt, la combinació de les arts, no? Del cant, de la música o de la dansa.
0: És la més completa. Jo estic ahí a favor, el que Wagner deia, no? És l'art més complet. Sí. Jo també estic en això. Doncs jo ja... moltes gràcies, em queda donar-te les gràcies, perquè a banda d'estar, que ja tens prou d'estudiar allí, en Graz, tens altres projectes que no tinguin res a veure en l'orquestra o en l'estudi, que ja tens prou, eh?
1: De moment no, perquè ja no, de moment estic centrada sí en l'orquestra, perquè també encara així en... bé, crec que en tots els jocs, però quan guanyes una plaça tens un període de prova.
0: De prova, sí.
1: Clar, i sol durar un any, una temporada, diguem.
0: I quan acabes és quan diuen, sí.
1: Exacte, i quan acabes ells poden decidir si han vist que t'has integrat bé en l'orquestra, si han vist que t'ho has preparat tot bé.
0: Clar.
1: I és ahí quan ja es formalitza del tot, al 100%, la incorporació a l'orquestra. Per tant, ara mateix...
0: I també tinguem que dir als nostres oients que les proves són dures per entrar.
1: Sí. Totes les proves són dures.
0: Doncs moltes gràcies, Belén.
1: Moltes gràcies a tu, Imma.
0: Jo només es demanaria que no siguis tan tímida, que n'hi ha un programa que diu perquè tu vales, no? Jo te dic això.
1: El programa és específic.
0: Així que moltes gràcies per atendre'ns i per saber que n'hi ha valencians per el món treballant, estudiant, gent molt capacitada i molt bona de la terreta. Exactament, sí, de la Ribera, com eres tu, de la capital, d'Alzira.
1: Quan te'n vas fora, és ahí quan et dones compte de quanta gent de València n'hi ha, però que no caben.
0: Correcte. Això és el que vulguem transmetre a la gent, que siguem uns grans exportadors de músics professionals i molt bons.
1: Sí.
0: I sempre érem bons en el vent i en la percussió, però des de ja fa temps en la corda. Així que moltes gràcies, Belén. Una abraçada molt forta des d'ací, des de la teua terra.
1: Una abraçada també.
0: Vinga, adeu.
1: Vinga, un beset, ciao.

0: Agenda musical.
1: I després de conèixer un poc millor la trajectòria de Belén, és que estic supercontenta de veure que n'hi ha tanta gent jove per ahir i tan bona. La veritat, que admire a tota la gent esta. Jove, que se'n van, que busquen el futur. Bé, tornem a l'agenda, perquè estem en la secció de l'agenda. Mirem també cap al present i cap als pròxims dies, perquè tenim una agenda molt completa. Per exemple, avui a les 11, concert Son Patrimoni per l'Associació Musical Canalense en la plaça del Calvari de Canals, a les 11. Avui també se celebra la 31a edició de Trobades de Bandes de la comarca Els Ports i l'Alt Maestrat, a partir de les 11 al poble de Catí. Avui també concert Son Patrimoni per la Unió Musical de Bigastro, a partir de les 12 del matí en l'Auditori Municipal Francisco Grau de Bigastro. I d'Alacant, del sud d'Alacant, viatgem cap a Xàtiva. Avui concert d'intercanvis de l'orquestra de la Societat Musical La Nova de Xàtiva, a les 12 a l'Espai Cultural de La Nova de Xàtiva. I de Xàtiva al Camp de Morvedre, perquè avui es celebra la 11a gala de la música al Camp de Morvedre i fan els lliuraments dels Premis Orfeo, a partir de les 6 de la vesprada a l'Auditori Joaquín Rodrigo de Sagunt. Seguís amb més concerts. Concerts Son Patrimoni a càrrec de la Unió Artístico-Musical d'Almàssera, avui a les 7 de la vesprada al Centre Cultural d'Almàssera. I d'ací no res, a les 11 i mitja, avui també la Banda Simfònica Municipal de València farà el concert extraordinari Dia de la Comunitat Valenciana. A les 11 i mitja, a la Sala Iturbi del Palau de la Música, amb la participació d'Enric Lluna com a clariner solista i el grup instrumental de l'Associació d'Estudis del Cant Valencià i la Rondalla de l'Orrat Penat. I seguim amb més concerts. Avui, diumenge, a les 7 de la vesprada, tornen els concerts d'Orgue Alboraia. Esta vesprada, amb dos protagonistes molt joves, el valencià Marc Balaguer i la ucraïnesa Sophie Nakonekna. I ja se n'anem cap al dijous. El dijous, dia 8 d'octubre, concert Son Patrimoni per la Unió Musical Santa Cecília de Xilxes. Serà a les 10 i mitja a la plaça d'Espanya de Xilxes. I acabem en esta agenda amb el concert que farà el dijous, dia 8, l'Orquestra de València. Farà un concert per a commemorar el 9 d'octubre amb obres de Manuel Palau, Eduardo Montesinos, Manuel de Falla i Maurice Ravel. Serà a les 5 de la vesprada a la Sala Iturbi del Palau de la Música.

Esteu escoltant la marxa 9 d'octubre del mestre Fernando Bonete, interpretada per la Banda Simfònica Municipal de València sota la batuta del mateix mestre Fernando Bonete. I escoltant esta marxa del 9 d'octubre, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin, perquè tornem en uns minutets i seguim amb més protagonista Fernando Bonete, interpretada per la Banda Simfònica Municipal de València sota la batuta del mateix mestre Fernando Bonete. I escoltant esta marxa del 9 d'octubre, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí.

0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Si veus que la previsió és de pluja intensa, no estaciones ni aparques el teu vehicle als llits secs o la vora dels rius. Evitaràs així ser sorprès per una pujada sobtada d'aigua o una riuada. I sobretot, fuig dels marges que poden arrossegar troncs, fang o pedres. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. No és precís que siga diumenge per viure alguna cosa excepcional.
2: Tenim una hora per davant on no caben les presses. Una hora per escoltar una bona conversa, descobrir una idea nova, entendre un poc millor la ciència i mirar la cultura amb uns altres ulls.
1: L'hora de la cultura, amb Reis Juan. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. El racó d'Ademús, 98.6.
3: Señor pirotècnic, pot començar la mascletà?
1: Perquè a esta casa considerem que les tradicions deuen perdurar. Les falles i totes les nostres festes són una cosa gran. Coneix-les.
4: Farem el possible per a mantindre-les vives i perquè seguisquen formant part de les nostres vides.
1: Les nostres festes, la nostra gent, la nostra història. La Flama, amb Loren Donat, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: A Punt Ràdio sintonitza amb tu. Són les 9 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Primera nit de les dos acampades per la vivenda instal·lades a València i Alacant. Hi ha una vintena de tendes de campanya tant a la plaça de l'Ajuntament de València com a la plaça de la Muntanyeta d'Alacant. Se sumen d'esta manera a les acampades de la Puerta del Sol de Madrid, que ja està una setmana, i també a la de Barcelona. Informa des de la plaça de l'Ajuntament de València Verònica Marc.
2: A la plaça de l'Ajuntament de València hi ha instal·lades al voltant d'una vintena de tendes de campanya per donar inici a una acampada indefinida, sumant-se també a les mobilitzacions de Madrid i Barcelona, i sobretot per defensar una vivenda digna. A l'acabar aquesta manifestació, al voltant d'un centenar de persones han vingut cap ací, cap a la plaça de l'Ajuntament, de manera autònoma i espontània, i a aquestes hores encara segueixen ací. Ja han comprat menjar i beguda per als pròxims dies i també s'han organitzat en diferents comissions de treball per seguir lluitant pels drets de la vivenda. Com hem dit, esta acampada ha sorgit de forma espontània. El sindicat de llogateres ja ha mostrat el seu suport, però de moment no estan així participant d'esta acampada.
3: Simplemente es algo autónomo que hemos hecho tras la manifestación de forma completamente pacífica, no pretendemos causar ningún conflicto.
4: Es una acampada indefinida.
5: Sumar-nos a tot el que ja s'està fent, tota la lluita que porta ja molts dies fent els carrers.
1: Pedro Sánchez apura el període de reflexió per a decidir si convoca o no eleccions generals i avui hi ha moviments a l'esquerra del PSOE. Els 5 ministres de Sumar es reuneixen este migdia, analitzaran la situació sobretot de la vivenda. La incògnita és saber qui serà el o la cap de cartell del moviment. Alguns sectors plantegen la ministra de Sanitat, Mònica García. Des del Partit Popular, el líder Alberto Núñez Feijóo ha tornat a insistir que convoque eleccions ja. Acusa Sánchez de dividir la societat y considera la legislatura esgotada.
6: Yo creo que el presidente Sánchez no debería amagar más con llamar a los españoles a las urnas. Debería hacerlo. España tiene derecho a decidir. Ya.
1: A casa nostra, el PSPB ha demanat un ple extraordinari i urgent sobre la vivenda a les Corts. El síndic José Muñoz assegura que el PP de Pérez Llorca s'ha posat al costat dels fons voltor.
7: Que se aplique la ley estatal de vivienda, que se limite el precio del alquiler. Exigiremos también que se eviten y que se prohíban los desahucios de personas vulnerables y exigiremos también que se prohíba la implantación de los fondos buitre en la Comunitat Valenciana.
1: De la resta de l'actualitat, a Benigembla, a la Marina Alta, un agricultor de 70 anys s'ha mort en un accident amb el seu tractor mentre estava treballant en un camp d'ametllers. L'home ha quedat atrapat davall del vehicle. I al Coll, dos policies locals han sigut atesos per respirar el fum en un incendi en un edifici de 18 vivendes. Els bombers han hagut d'evacuar tota la finca i cap veí ha resultat ferit. Atenció a Catalunya, perquè pràcticament tota la costa catalana està en avís roig per pluges que poden deixar 200 litres en només 6 hores. Així a casa nostra, la EMET ha desactivat ja tots els avisos. Acaba, per tant, l'episodi de pluges que des de dijous ha deixat prop de 300 incidències que ha gestionat emergències. Busquem la previsió. Lluís Obiols, bon dia.
8: Bon dia. Tenim per davant un diumenge variable, però res a veure amb les precipitacions que ens han afectat els últims dies. De fet, durant el matí tindrem sol, amb el permís dels núvols baixos que s'han format, les boires a l'interior, a les comarques centrals, encara en punts del Golf de València, i a partir de migdia, núvols que creixeran, deixaran una vesprada de cel variable, ruixats poc importants a l'interior de València i Castelló, però atenció perquè les previsions indiquen que estos ruixats localment acompanyats de tempesta es poden intensificar a poqueta nit, entrarien des de Castella per la vall de Cofrents i Llora, la costera i la canal de Navarrés, i es desplaçarien cap al litoral del Golf de València. Com diem, això seria a poqueta nit. De fet, estem davant d'un dia prou tranquil. Vent fluix i atenció a les temperatures perquè continuen elevades la majoria dels valors màxims entre els 24 i els 28 graus.
1: Gràcies, Lluís. En els esports, Espanya ha superat la República Txeca per 3-1 en la tercera jornada de la Nations League. En segona, el Castelló a les 6:30 a Castalia està obligat avui a guanyar el Ceuta per a mantindre el lideratge, però atenció, El mensaje que envía Pablo Hernández es este.
9: No me gusta este tipo de partidos que la gente da casi por hecho, ¿no? Que vamos a ganar por el momento los dos equipos, y creo que no va a ser así, creo que va a ser un partido complicado, difícil.
1: Motociclisme, ha acabat el Gran Premi del Japó de MotoGP, victòria per a Marc Márquez per davant de Jorge Martín. Martín lidera el Mundial amb només dos punts d'avantatge sobre Márquez. En Moto2, triomf per a Ethan Guevara. El millor valencià ha sigut Ortolà, que ha acabat en quart lloc. En Moto3, primer Máximo Quiles i segon David Almansa. De moment és tot, tenen més notícies a les 10 i sempre en apuntmedia.es. Ara continua la tercera hora de Fem Banda.
0: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
11: Valencia se anticipa a cualquier emergencia. Aprender a actuar es protegerte a ti y a los tuyos. Súmate al plan de formación ciudadana en valencia.es más segura. Una ciudad preparada es una ciudad protegida. Ayuntament de València, con la colaboración de la Universitat de València.
12: Ante un aviso de preemergencia por lluvias, prepárate. Si te sorprende una lluvia intensa, evita zonas inundables como barrancos, sótanos o pasos subterráneos. No atravieses zonas con agua ni a pie ni en vehículo y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/más segura. Ayuntament de València. Capicasal en colaboración con la Universitat de València.
13: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Apunt Ràdio, sintonitza amb tu. Avui, amb qui parlem?
14: Estàs escoltant Fem Banda, amb Inma Mateu.

0: I seguim fent banda i seguim amb la secció Avui en qui parlem. I pareix que jo hauré ja fet aposta el que va passar ara. Perquè anem a parlar en un altre alzireny. És a dir, hem parlat en Belém, Clari, que és d'Alzira, i ara tinc que ser un compositor o una altra persona d'Alzira. No ho ha fet aposta. Són els astres que s'han alineat. I avui, a Fent Banda, tenim el plaer de conversar amb el compositor Javier Quilis, músic i creador d'Alzira, amb una trajectòria vinculada a la composició orquestral, la música audiovisual i les noves tecnologies aplicades a la música. La seva música ha traspassat fronteres i ha rebut reconeixements internacionals com el primer premi de Henry Holdsmith Awards o la Hollywood Music in Media Award. Amb una manera molt personal d'entendre la composició, Javier Quilis combina la sonoritat simfònica amb elements del pop, el jazz, el musical i la música electrònica, i ha posat la seva música al servei tant del cinema com de la publicitat, com dels seus propis projectes discogràfics. Avui volem conèixer millor el músic, el compositor i, sobretot, la persona que hi ha darrere de totes aquestes músiques. Javier, moltes gràcies.
1: Hola, molt bon dia, Emma.
0: Molt bon dia. I ve acompanyada de la seva neboda, Meritxell.
1: Músic també.
0: Músic que forma part de l'orquestra de l'Escala de Milà. I també és d'Alzira. Mira, ja tinc espers de punta. O de Carcaixent. Què diguem, d'Alzira o de Carcaixent? O mig-mig?
2: A veure, jo d'Alzira, però he estudiat sempre a Carcaixent, aleshores em sent com... més com...
0: No és d'Alzira, és d'Alzira.
2: Però jo soc d'Alzira de tota la vida, home, vull dir-ho. M'ha criat ahir i he estat sempre ahir, aleshores.
0: Molt bé, moltes gràcies per haver vingut ací.
1: A vosaltres.
0: I la primera pregunta per a Javier és... Qui és Javier Quilis quan està davant d'un ordenador, d'un piano o treballant en una composició?
1: Doncs te diria que Javier Quilis és una persona comú, sempre dic, és un autèntic melòmano, m'encanta, des de ben xicotet sempre he estimat la música de tot tipus, jo crec que he tingut una, sempre dic, molta influència dels meus germans, de que es posava música sense 80 i tal, i això sempre ha creat en mi una cultura musical, i durant en el pas del temps i aquesta afició melòmana a escoltar s'ha desenvolupat i s'ha convertit en voler jo crear la meua pròpia música. I per a mi la música, sempre dic, és com una forma d'expressar-me. És la meua forma d'expressar-me, de voler contar coses.
0: És a dir, que això s'ha convertit en la teua professió, però que això és la teua vida i aleshores no és ni com una professió. És.
1: Jo no l'entenc. Està ahí. No l'entenc com a... O sea, no entenc la meua vida com una professió, sinó com una necessitat. Uh-huh. Una necessitat de voler contar coses, de voler expressar-me, de voler crear, i això ho faig mitjançant la música.
0: Molt bé. I quan comences tu a estudiar música?
1: Doncs jo crec que com un bon valencià vaig començar des de ben xicotet. El que sempre dic és que jo no tinc una carrera musical, és a dir, jo no tinc la carrera de música
0: la titulació, feta,
1: ja, la titulació, diguem, la titulació oficial. Perquè sempre... el que jo volia realment era crear, no? I sempre, quan estudies música, normalment sempre ve vinculat a estudiar un instrument, el que siga, el piano, la flauta...
0: Però tu vas començar en algun instrument?
1: Sí, jo tocava el violoncel. Instrument al que continuo tenint-li una autèntica predilecció, em sembla un instrument meravellós.
0: De vegades en quant encara l'agafes?
1: No, el tinc a casa, vull dir, me fa...
0: És allà en un raconet.
1: Tal qual, però és un instrument que m'encanta, i de fet és un instrument que procure sempre utilitzar-lo, sempre quan faig alguna producció, un nou disc o el que siga, sempre procure dedicar-li un tema, quan dic jo, al meu xiquet, al meu instrument.
0: Al teu instrument, és a dir que tu vas començar la societat musical d'Alzira.
1: Sí, efectivament.
0: Igual que tu també, no?
1: No.
0: Meritxell, tu no?
2: Jo des del principi a Carcaixent, perquè jo volia tocar...
0: La lira carcaixentina?
2: Exacte, sí. Jo comencé en la lira carcaixentina i després vaig passar al conservatori Mestre Bert, perquè jo volia tocar-lo boe, aleshores era allà on podia tocar-lo, des de ben xicoteta.
0: Sí. Doncs, Javier, tu... Es defineixes com músic autodidacta?
1: Tal qual.
0: Per a tu què significa això d'autodidacta?
1: Bueno, el que te diga, no vull tindre el síndrome de l'impostor, és a dir, jo no tinc una titulació com a tal, no he estudiat composició, no he estudiat orquestració, però sí tinc moltíssima, moltíssima curiositat. I des del baix el meu punt de vista, crec que esta és el fer o el compondre de música és una feina que és un ofici que se pot aprendre.
0: Sí.
1: No? Aleshores el que sí que faig evidentment és anar de vegades a rebre classes de gent que sap, evidentment estudie moltíssimes partitures, m'agrada veure ostres, què fan, com combinen els violins, quan l'orquestra o la corda està fent això, que estan fent els metalls, és a dir, soc curiós.
0: No has anat, diguem que a una educació reglada,
1: okay,
0: vale? Però sí que has anat a classes i t'has interessat i has estudiat el que seria el món de la composició.
1: Efectivament.
0: I tu com comences a fer les teves primeres composicions?
1: Ostres, doncs quasi et diria que va tot vinculat un poc a la tecnologia musical. Recorde ja de xicotet, sempre he dit, hi ha una cosa que va canviar la meua vida per complet, i va ser quan els meus pares, precisament en un viatge a Andorra, em compraren un teclat xicotet de xoguet, que es deia un Casio. Jo crec
0: que tenim certa edat. El teclat minudet que era un Casio, no?
1: Efectivament. I
0: anaven a Andorra perquè aleshores estava allí més barat.
1: Efectivament, i de fet estaria per dir-te que ni siquiera hi havia aquest tipus de xoguet encara així a Espanya. I quan els meus pares me compren això, jo tindria que 7-6 anyets, una cosa així. Vull dir, allò em semblava al·lucinant com podies... Era monofònic, vull dir, no, ni siquiera tal. Però com podies anar tocant una tecla i podies tu crear-te les teues pròpies melodies,
0: sí.
1: Jo crec que li vas donar els viatges als meus pares des d'Andorra cap a València tot el rato tocant a Cabrín fins al gorro, però jo vas dir, ostres, que guai que jo puc crear com el que jo vulga, no simplement recrear alguna melodia o alguna peça, sinó que també puc fer-me jo la meua pròpia composició. I aleshores això va anar desenvolupant en després comprar-te pues, sintetitzadors, teclats i tal, i sempre dic, avui en dia, i gràcies a la informàtica, avui es poden fer coses al·lucinants des de casa.
0: De tot això anirem parlant. Ah. M'has fet recordar el viatge d'aixes cap a Andorra, que anaven a comprar sucre.
1: Tal qual, formatge,
0: i electrònica, i molt bé. Bé, als 15 anys
1: sí,
0: ja feis les primeres maquetes.
1: Sí.
0: Aquesta paraula que ara ha desaparegut pràcticament, les maquetes.
1: Tal qual.
0: Encara tens alguna guardada?
1: Sí, sí, en alguna cinta de casset, que també és una cosa que ja és totalment arcaica, però sí, recorde amb molta estima. Bàsicament en aquella època feia coses per a l'institut, de
0: sí,
1: vamos a hacer un recital de poesia, recorde un que se va fer sobre la figura de Hernández, el poeta.
0: Miguel Hernández,
1: ah. perdó. I res, aleshores em digueren, ostres, podies musicalitzar alguna de les poesies d'ell i tal, i res.
0: I tu anaves ahí fent.
1: No, me feia molt de comboi. Anava a crear les primeres bandes sonores d'aquella època.
0: No tenim una maqueta, tenim millor. La gravació que tenim és molt millor.
1: Sí.
0: I anem a escoltar-la perquè parla d'un monestir que està al Zira. Quin monestir és el que està al Zira? El de la Murta.

0: El violoncel és bonic, però la flauta també. El bo està clar.
1: Tots els instruments...
0: Ja ho crec que sí. És un tema, el Monestir de la Murta, és un tema del teu primer treball discogràfic. És un somni fer realitat?
1: Absolutament.
0: És el títol del treball?
1: Res, el títol estava pràcticament clar, perquè la il·lusió que tenia en la meva vida era gravar música amb una orquestra real. I serà el meu somni, no?
0: I vas agafar una orquestra real, professional. Per què la de Budapest?
1: Mira, és prou senzilla la resposta. I hi ha moltes orquestres, o sigui, evidentment estem a València, o sigui, hi ha moltíssimes orquestres, i fins i tot en Espanya, però orquestres especialitzades en gravacions de música de cinema, audiovisuals, ja no hi ha tantes així. Aleshores, bueno, em feia convoy i ser fora i provar i reservarellar en algunes ciutats, com recorde Bratislava, Praga, i en este cas triarem Budapest. I la veritat és que no. jo em vaig tirar tota la, sempre dic, em vaig tirar tota la gravació plorant.
0: Era el que anava a preguntar-te, quan vas estar allí per primera vegada i vas sentir la teva música igual que estàs sentint-la, igual que estàs emocionant ja.
1: Evidentment.
0: És així.
1: És que és una meravella.
0: Ja ho crec que sí. La setmana passada estaves en el Festival de Cinema de Sant Sebastià.
1: Sí, bueno, vaig anar de turista. Honestament, vaig anar de turisteo. Ah. Però me va pillar tot el festival així. I de fet vaig estar parlant en companys i tal, relacionats un poc amb l'indústria de la música. Oye, estoy por aquí, i es veig, érem, i molt guai. Bueno, i ara jo és un altre nivell.
0: Seguim en la teva trajectòria i... Hi ha un moment, suposo, de la teva vida que tu vas veure un ordinador i vas dir, buf, així se poden fer moltes coses.
1: Efectivament. Sempre he sigut un apassionat.
0: Jo, per exemple, perdona, recorde en l'institut, allà en 14 anys, que era... començaven a posar l'assignatura d'informàtica.
1: Sí, era una de les optatives.
0: Per a mi era tot un descobriment que jo no vaig anar ahir a parar. Perquè vaig dir, jo no... Ahí són cerebritos, molt... Jo
1: a teatre,
0: no.
1: A anar?
0: Jo estava aixativa. Allí fent el BUP, que es deia el BUP.
1: No? Igual.
0: I vaig dir no. I tot el que ha dit que no, la vida t'ha portat que sí, que tens que anar per ahí, no? Quan tu vas descobrir ixe món de la tecnologia.
1: De fet, jo fins i tot, jo me passa un poc igual que tu, i vaig arribar un poc tard al meravellós món de la informàtica.
0: Sí.
1: Però és que, clar, quan vas descobrir les possibilitats que tenia de poder fer música, i música amb una qualitat considerable, des de casa... És a dir, la possibilitat en este cas del que jo faig habitualment de recrear en maquetacions, orquestres virtuals, i que ho escoltes i evidentment no sona com una orquestra real.
0: Però sí que tindràs unes bones llibreries de sons que pots treballar molt bé.
1: De fet, avui en dia moltíssims projectes per a sèries, tal, anuncis, quan no hi ha de vegades pressupost per a gravar en una gran orquestra, se grava en llibreries de so, i el resultat ningú et va dir o de vegades se fan combinacions híbrides, és a dir, se grava una xicoteta secció de corda real i se implementa o se suplementa amb llibreries de so.
0: I quan tu vas dir, és que és el que m'agrada, el que disfrute. Quan vas descobrir aquella banda sonora d'alguna pel·lícula que tu vas dir, jo vull saber el que fa esta gent, no? Per a quadrar la imatge, el so i tot. Sí.
1: També, igual que m'agrada la música, m'agrada el cinema, i jo he crescut una generació on des de totes les bandes sonores de John Williams, Star Wars, Indiana Jones, E.T., Després, compositors, sempre tinc debilitat personal per un compositor que s'anomena John Barry, que és el compositor de Memòries d'Àfrica, una banda sonora que encara m'emociona cada vegada que l'escolta, que es diu Bailando con Lobos, la sèrie de Kevin Costner, perquè a més és una melodia molt senzilla. No és, diguem, tècnicament i musicalment una cosa molt complexa, però és que té una emocionalitat quan, i sobretot quan
0: emociona les imatges. Directe a l'ànima.
1: Uau, directe. I de fet, crec que és una clara influència de la música que jo faig, perquè si jo no faig música massa complexa musicalment o tècnicament parlant, pues intento fer una música que tingui una melodia que pugui recordar i que vaig, diguem, directe un poc a l'ànima de les persones.
0: Doncs a mi va directe a l'ànima, a la meua, este tema que anem a escoltar, que crec que és un tema molt important. Que ara ens explicaràs per què vas compondre el tema per a l'Alzheimer. Escoltem.

0: Estem escoltant el tema per a l'Alzheimer del compositor Javier Quilis, un treball que ha guanyat un premi. Quan vas compondre este tema? Per què el vas compondre?
1: Mira, este tema va sorgir originalment per a un curtmetratge que s'anomenava així, Alzheimer, i que parlava un poc de, dels efectes de la enfermetat a través de records i com cada vegada els records se van oblidant fins que al final queda una persona que està en una, recorda que estava en una caïra i en una, la mirada totalment perduda, i el director, que era Manuel Camacho, va dir: m'agradaria que feres la banda sonora. I aleshores va sorgir este tema que, en una versió molt reduïda, però me va agradar a muntó, i vas dir: això en un futur vull desenvolupar el tema un poc més i fer-lo una peça musical. I bueno, ahí està el violí, una càrrega emocional brutal.
0: Sí. I va guanyar un premi?
1: Sí, als Estats Units, el Hollywood Music Media Awards.
0: Va ser en el 18, en el 19, una cosa
1: en
0: així?
1: En el 18.
0: Suposo que aquest premi per a tu va ser important.
1: Sí, va ser... Bueno,
0: Perquè els premis ajuden, és a dir, tens alguns, no? Sí. Però diguem que el que fan és donar-te força per a continuar.
1: El que fan, per a, en el meu cas concret, el que me serveixen els premis és un poc per a dir: val, el que estic fent està bé, no? El poder continuar i saber que això a algú li agrada, no? Però sempre dic, i crec que ho hem comentat al principi de l'entrevista, que jo sóc la persona més feliç del món simplement fent música. M'encanta el procés de crear-la. Si després això té algun tipus de repercussió, genial, però si no, jo fent música sóc superfeliç.
0: I ho transmitixes.
1: Sí, gràcies.
0: Un tema molt bonic, profund, important, perquè és una enfermetat que la pateix igual el malalt, però els que acompanyen. És que acompanyen.
1: Malauradament, he viscut aquesta enfermetat a través de ma mare.
0: Sí.
1: I sempre dic que este tema li el dedique a ella. I recorde, ara que estic escoltant, no, me ve el record de la sessió de gravació i de quan va gravar el violinista este solo. I...
0: el que diria,
1: és impossible no emocionar-se. I de fet, recorde que el violinista va dir: deixa'm escoltar-la diverses vegades, diu, perquè és una música que té una càrrega tan emocional, sí, tan intensa, diu, que vull fer-ho bé, no? I però, això va ser un orgull per a mi.
0: Així és, i ho fa molt bé. Bé, com és... Què és més complicat? Compondre una peça pròpia, és a dir, posar-li música, tu fas una peça pròpia, o posar-li-la a una història que ja et donen?
1: Jo crec que sempre és un poc més complicat el compondre per a un audiovisual, sigui el tipus que sigui un anunci, siga una peli, siga X un documental. Per què? Perquè ja tens una acotació. Sí. És a dir, per exemple, si anem a composar música per a una curtmetratge que ocorris a l'edat mitjana, doncs ja te van acotant quin tipus, el millor de sonoritat necessita, sí, la pel·lícula. També moltes vegades el director o la persona que et contrata determina si vol que la música estiga molt present, mm, o al contrari no, simplement consiga una música de fons perquè no vol donar-li tant protagonisme. Aleshores, sempre que es composa per a un audiovisual, diguem que tens sempre un poc més d'acotació, mentre que quan fas música, que dic jo, lliure, sí, sense, o música de concert o el que siga, eres lliure tu per a portar la música per on tu vulguis.
0: Quan tu tens aquesta imatge o aquesta història, no? Què pesa més? L'emoció que tu vols donar-li? La història o la imatge que en aquest moment tan...
1: I torna a dir-te, quan fas audiovisual no eres tant tu de vegades el que determina, sinó que ben posat. És a dir, abans estàvem parlant de Bailando con Lobos, doncs, i m'imagina, no? La conversa amb el director, quan apareixen les boniques imatges, apareixen els búfalos per allí, menetxen, sí, i tal, sí, a lo mejor, sí, el director li haurà dit al compositor: mira, si tens carta lliure, perquè no hi ha diàlegs i la música serà la protagonista. Doncs ahí tu, en la teua faceta de compositor, dius: vale, així sé que puc obrir la música, puc fer el que jo vulga perquè sóc jo el protagonista, però potser en una altra escena més on hi ha diàlegs o escenes d'acció la teua llibertat és molt més menor, no?
0: Seguim escoltant peces teues, obres teues com esta, perquè ja s'arriba el 9 d'octubre i n'hi ha una peça que tu has fet en honor al rei en Jaume. Esta

0: en honor al rei en Jaume.
1: Sí.
0: Significatiu, el rei en Jaume en Alzira va morir allí.
1: Efectivament, a més es celebra aquest any el 750 aniversari del seu falleciment.
0: Sí.
1: I bé, sempre dic als meus treballs discogràfics, sempre procuro dedicar una peça al meu poble, en algo que tinga que veure en Alzira, en el que
0: dir, mai s'han de perdre els arrels d'una persona.
1: No, perquè forma part també de qui sóc. Aleshores, en el primer vas triar el tema del monestir de la Murta, i en este, ostres, què faig a un lloc ara, tal, i passejant un dia per les muralles d'Alzira, que encara queden, vas dir, ostres, la figura del rei Jaume primer, no? Em pareixia que tenia una intensitat, i també volia dedicar-li una peça, no només a la figura del rei, diguem, com a institució, sinó a la persona.
0: A la persona.
1: A la persona, no?
0: Semblava molt. Hi ha molt escrit del rei en Jaume. I té molta història, com a persona. Té molta història com a persona.
1: Ara, en Alzira, hi ha, en estos moments, una exposició que s'ha portat un llenç de Pinazo, i estan, de fet, utilitzant esta música. I l'altre dia que vaig anar a l'inauguració, veure un quadre de Pinazo, que és la mort del rei Jaume I, amb esta música.
0: Aquesta foto me l'han passat, saps?
1: Uau.
0: Jo crec que sí, uau. Bueno, jo vull entrar per una problemàtica que existís en els compositors i compositores dins del món de l'audiovisual, de les bandes sonores, que moltes vegades la relació entre el compositor i els productors. Ells demanen una cosa, després el compositor s'arrea hores fent feina, arriba allí, li agafen d'ací a això, d'allà, és a dir, pràcticament no s'utilitzen moltes coses, o, algo més greu, te l'agafen, poden posar-ho en la IA, perquè n'hi ha uns contractes així, que perds els drets d'autor, i te ho poden canviar, i tu no pots fer res.
1: Sí, és veritat. Mira, quan se fa alguna cosa per audiovisuals, jo dic, jo sóc responsable del que envie, però no sóc responsable del que s'escolta. Per què? Perquè després el director o la productora pot fer el que vulga, editar, tallar, implementar. De fet, una de les coses que ja avui en dia se treballa i és un estàndard és que tu, quan entregues una banda sonora d'una pel·li, ja ni siquiera la volen tota sencera. Volen que li l'envies per estems, és a dir, enviem només les cordes, enviem només les fustes, enviem només els metalls, i jo després, conforme vaig a fer el muntatge, decidiré si tal volta tinc massa intensitat i aleshores suprimis que es metalls. És a dir, com fan una mescla.
0: Sí. I tu quan escoltes que dius, això és el que feia jo, jo crec que un compositor o una compositora se queda...
1: És un poquet una llàstima, no?
0: Sí.
1: Perquè, com dic jo, ara, és com si ferem una recepta i jo t'entregara la paella feta i tu després digues, no, però jo vaig a separar l'arròs del caldo, de la batxoqueta, de... No, és un poquet de, ostres, jo no t'he entregat això, perquè la gràcia, pense que està en el conjunt, en la combinació de... Però bueno,
0: moltes vegades aquesta relació, és a dir, aquest parlar, no?, entre el director, el compositor, crec que aquesta comunicació té que estar sempre present.
1: Tal qual. I recordo ara haver vist un documental de John Williams, on John Williams se sentava en el piano amb Steven Spielberg per a la música de T, i ella anava a tocar-li, mira, esta és la idea que jo tindria per al tema quan estan les bicis, tal. I això
0: I el director confia.
1: Efectivament.
0: Eixa, mira, és la paraula.
1: Acabes de posar la paraula clau, la confiança. Abans, tu podies tocar-li una maqueta a piano, però no podies fer ningú ordinador perquè no existia, i aleshores el director confiava en que quan tu composaves una música orquestal anava a quedar guai. Avui ningú vol arriscar-se, també a lo millor per una qüestió de pressupostos o de com funciona avui l'indústria. Aleshores tot el món vol saber abans de, fins i tot abans de gravar en orquestra, vull que escoltar com sona una orquestra, encara que siga feta en l'ordinador, però vull tindre el control, no?
0: Sí. I ahí està la problemàtica també de la intel·ligència artificial.
1: I la IA, doncs, ui, és una problemàtica.
0: Que no sabem on va, però podem dir que...
1: El que està clar és que va. Vull dir, no podem parar-la. No sé si això a la llarga serà beneficiós. Pense que com tot, no? Qualsevol mitjà es depende de l'ús que li vulguis donar, no?
0: De tot el que has fet, de totes les bandes sonores que has fet, de tota la teua música, n'hi ha alguna peça entre totes que per a tu és especial?
1: Wow, no sé, les composicions sempre són com xiquets, no? I sí, entenc que unes dicen millors, altres a lo millor no dicen tan perfectes, però hi ha una a la que jo li tinc molta estima, una estima personal, quasi diria, perquè està dedicada a la meua dona, no?
0: Que és esta que escoltem.
1: Sí.
0: Anem a ballar, sí, amb Carmina. Sí.

0: Carmina, tu no veus el teu home, però el teu home no pot parlar en estos moments. És d'una intensitat i d'una emoció el que estem escoltant. És a dir, ballar en companyia d'una persona, ballar la vida, perquè és ballar la vida. Pertany a l'últim treball que tu has fet, l'últim treball discogràfic, que és agrair.
1: Tal qual.
0: Agrair, que s'ha d'agrair molt.
1: Sempre dic que el... jo faig música perquè a vegades ves les xarxes socials o, i tal, i trobes que hi ha massa confrontació, massa odi, mal rotllo i tal, i sempre dic, ei, fas música un poc per contrarrestar això, no? Anem a crear, se poden crear cases tan boniques, i sempre dic que la vida pot ser una cosa tan meravellosa si la entens sí. d'una determinada manera, no?
0: Si tots ens entenguen, si tots pensarem igual, no? Si tots pensarem igual. Tu dius unes frases que és agrair cada dia que estem així, agrair que pots continuar, que t'alces de matí, estàs siguent així, estàs així, no? I és un agraïment. Jo, tu escoltes, Sofia, tu estàs escoltant com jo esta peça i pot ser la banda sonora de qualsevol pel·lícula d'amor. Està diguem-me que la teva dona és especial.
1: Bueno,
0: jo no la conec.
1: Ho és, absolutament.
0: Sí, jo no la conec.
1: Absolutament.
0: Qui és la que canta? Jo sí que vull que me digues qui és la xica que canta.
1: Sí. Mira, és supercuriós. Et comente, Imma, este tema se va concebre, per a que veges a vegades com la música se transforma o a vegades van sortint noves idees. Esta cançó era instrumental. De fet, hi ha una versió al disc que està interpretada al saxo. I quan ja la tenien feta, va vindre a gravar un altre tema que es diu The Joy of Life, la cantant Pilar, una cantant argentina meravellosa. I quan va escoltar este tema al saxofó, va dir, jo això vull cantar-ho. Però, Pilar, si ni siquiera tinc lletra ni... Javier, no te preocupes, jo hago la letra, però jo vull cantar esta cançó. I ahí està.
0: I ahí està la lletra.
1: I ahí està. La va crear ella, Pilar López.
0: Acabes de nombrar una altra peça, que és el... Ara la trobarem. És que estic buscant-la, saps?
1: Sí, tranquil·la.
0: Estic buscant-la, el The Joy of Life, sí. que és esta que escoltem ara, que després acabarem l'entrevista escoltant, que és el que m'has demanat. Però ja que l'has nombrat, és... Esta, no? El de jugar en la vida, el de disfrutar de la vida, no? Encara que n'hi ha moments molt durs en la vida i van en el procés de la vida. Hi ha una cançó molt bonica per ell, que és Dani Martín, que diu, que bonita la vida, no?
1: Sí.
0: Pues, me coneixi.
1: Jo dic que la vida no és una pel·li de Disney, no és tot bonico. Evidentment passem ratos guais i passats molt desagradables i tal, però aquest és el camí, no? I com deies tu abans, el que hi ha que intentar és disfrutar cada dia. Cada dia és una oportunitat de ser feliç,
0: sí.
1: i de fer feliços els que ens envolten. Aleshores, ostres, alçar-se de matí, anar-te'n a passejar, pegar una volta, ara vinc d'un viatge, poder descobrir llocs, un passeig amb la teua dona, una conversa, una pel·lícula. Ostres, la vida, el que dic, pot ser autènticament una meravella.
0: Dia a dia, viure-la dia a dia. Dia a dia. En el Dèneu tens molts premis. En el Dèneu també tens el premi nominació, als premis Fimu Cinema de Tenerife.
1: De Tenerife.
0: En companyia d'un altre compositor gran que tenim a València, que és Josué Vergara.
1: Bueno, conec a Josué des d'ella fa molt de temps i sempre havien dit, ei, alguna vegada hem de fer alguna cosa junts, hem de compondre alguna banda sonora junts, i res, va sortir este curtmetratge de Juan de Dios de Garduño, que es deia Lobisome, i res, i farem els dos. I va ser a més, va estar també molt guai perquè Josué és un músic que li agrada molt la música electrònica, és síntesi i tal, i jo vinc un poc d'una vessant més, diguem, orquestral. Aleshores, farem un híbrid dins de la banda sonora i va quedar, crec que, prou bé.
0: Va quedar molt bé. I què ha canviat des d'eixe Javier Quilis del primer CD ¿vale? És a dir, a dream come true, al este d'agraïment. Grateful és com està ben pronunciat?
1: Grateful. Sí. T'ho he dit abans, el primer disc va ser una cosa totalment emocional i t'he dit que vaig estar tota la gravació pues, plorant, però en este ha sigut com una experiència molt més madura i inclús et diria que l'he disfrutada més. A més, vas tindre, sempre he dit, per a mi la sort de que m'acompanyaren. En el primer va ser impossible, però en aquest disc em va acompanyar tant la meva dona Carmina com en este cas també Mary Chey. I, ostres, va ser com un procés, com una gravació molt familiar. També és que vingueren els
0: enginyers. Perquè tenen que dir els oients que quan es acompanya la família estem molt millor els músics.
1: Sí, i també quan...
0: Estem arropats.
1: Tal qual, i tant el director que venia d'Espanya, que era Joan Martorell, com l'enginyer de so, Luis del Toro, quan formes un equip, una colla d'amics, ¿vale? Pense que això es transmet també en la gravació. No hi ha tanta tensió a vegades de voler fer les coses perfectes, sinó que tot va fluint i esta última gravació de Grateful, jo la tinc molt bon record d'ella.
0: Meritxell, estàs molt calladeta ahí. És a dir, tu l'has acompanyat a alguns d'estos projectes. Sí. Tu també tens aquesta vena de compositiva?
2: No, jo en canvi no, jo tot interpretació, però sí que és veritat que quan anàrem a Budapest a gravar el segon disc, jo no havia estat mai en una experiència així i el poder estar en tots allí en la cabina...
0: Vas tocar? Vas agafar el oboe?
2: No, li vas dir a un tio, perquè m'ho va oferir i li vas dir, mira tio, com no he fet mai això, vull que anar amb vosaltres i disfrutar de lo que és això i veure també... i estar en els músics, perquè a vegades me'n baixava baix en l'orquestra i els escoltava de prop i me sentava al costat d'ells i era com uau. O sigui, clar, és una...
0: Jo tinc que convidar-te tu, perquè tu eres jove, molt jove, estaria en l'escala de Milà, l'escala de Milà que tota la gent pensa, l'escala de Milà, l'escala de Milà, i mira, per on tu estàs allí?
2: Sí.
0: Des de quan estàs allí?
2: Del 2024. Estic allí en l'orquestra de l'Acadèmia. I estem acabem ara en desembre, però
0: abans diem la paraula tota una eminència. Ella,
1: jove.
0: Tenim uns músics, abans estàvem parlant amb Belén, 22 anys.
1: Una altra sí. Meravellosa violinista.
0: 22 anys. Escoltem ara este adagio i parlem d'este adagio.

0: Este adagio. Quan vas compondre este adagio?
1: Doncs, mira, l'adagio es va composar, com t'he dit, en este nou disc vas voler fer coses diferents que no havia pogut fer en el primer, i una volia fer una peça només o tan sols de corda amb el piano. No? I inspirat en tot l'educació del món, en els adagios di Albinoni, o de Samuel Barber
0: i tal. En
1: ostres, vull fer una peça amb una càrrega emotiva molt forta i tal, i això va ser un poc l'origen de la creació d'este adagio.
0: I actualment pots avançar en què estàs treballant?
1: Doncs, mira...
0: pots dir alguna coseta.
1: Al contrari. Encara no he composat, diguem, res, però tinc com a oberts distintes cosetes. Una d'elles, m'agradaria fer un disc que s'anomenara... De fet, això sí que el tinc pensat com Intimados.
0: Sí.
1: O sigui, fer un disc, ara que vinc de tota la part orquestral, m'agradaria fer una coseta que fora només piano i instruments solistes. En este cas, per exemple, per a oboe, per a un violí, una cello, una flauta, només explorar esa vertient totalment intimista, molt nua, molt d'instruments sense gran grandiloquència, íntim però directe.
0: I abans de passar al suggeriment de la setmana, que tu també vas a dir-lo, què li diries a aquell Javier Quilis de 15 anys que començava a fer les seues primeres maquetes? Ara què li diries, si el vegeres per ahir?
1: Que continuï lluitant per el que li agrada. Això és el que li diria.
0: Doncs...
1: I que val la pena continuar i no deixar-ho. Abans parlàvem dels músics, de la constància, no?
0: Sí. És que el músic té que tindre molta constància.
1: I de vegades...
0: molta disciplina.
1: I de vegades en la música hi ha moments desagradables. Ara veníem parlant en el cotxe que a vegades els músics es presenten a una prova i no t'agafen, però has de ser constant.
0: Jo li feia una pregunta abans amb el Nem, que era què s'havia perdut, però clar, té 22 anys, tampoc es pot perdre molt perquè en té tota la vida, però què s'havia perdut pel camí elegint la música, no? M'agrada molt la contestació perquè m'ha dit no m'he perdut res, era dir, està contenta en fer el que he fet. Està contenta, no ha perdut res, està fent el que li agrada.
1: És que tant intèrprets com compositors com músics, jo crec que la música és un regal de Déu, és una cosa em pareix increïble, no?
0: Ja ho crec que sí, un regal ben gran. Passem al suggeriment de la setmana, no se'n vagin perquè seguim parlant en Javier Quilis.

0: estem en el suggeriment. El nostre suggeriment d'aquesta setmana es convida a fer un viatge en el temps. Es traslladem fins al Renaixement, de la mà de la Renaissance, una obra per a banda sinfònica composta per Javier Quilis i Carlos Riera Andreu. Una proposta que va més enllà del concepte tradicional de concert i combina la força de la banda sinfònica amb una orquestra virtual, sintetitzadors, narració, il·luminació i projeccions audiovisuals. Si s'heu donat compte, encara no hem parlat de ninguna peça de banda perquè la tenia reservada per ara.
1: Okay.
0: Així va vindre Carlos, vam explicar la peça, l'obra... I ja la coneixen, ja havien sentit algun fragment. Els nostres oients la poden escoltar completa quan acabi el programa, en el podcast, la busquen, en el YouTube també està, però quan acabi, la primera obra que sona és la Renaissance. Per a tu és molt diferent compondre per a banda que per a orquestra fent bandes sonores?
1: Entenc que la banda i l'orquestra tenen com textures diferents, però això també fa un atractiu, el fet de que com tenen sonoritats diferents també te permetixen possibilitats tímbriques distintes, no? I l'encàrrec, això va ser un encàrrec de la Societat Joventut Musical d'Albal i de Carles Riera, que és amic personal, i me deia: Javier, hem de fer algo diferent. No vull que me composes un pasodoble i tal, vull que fem algo, recorde que deia, que lo pete, algo que sea diferente, tal, vale. I què podien fer? Ostres, podien fer una combinació de banda amb orquestra. Val, guai. Fem un brainstorming, no? I per què no fem una narració i contem una història ambientada en el Renaixement i que vaig a donar part i ser narrador a distintes peces musicals? Vinga, endavant. I bueno, està gran treballant uns mesos.
0: I per què va ser la idea del Renaixement?
1: Perquè la Societat Musical Joventut d'Albal cada any dedica un cicle a una temàtica. Crec que l'any passat, no sé si eren els colors, i aquest any estava dedicat a la Renaixença.
0: I com es treballa, com es fa això de compartir banda sinfònica en una orquestra virtual, sí, en uns sintetitzadors, com es fa tot este putxero?
1: Bueno, jo puc dir també, perquè estava tocant el oboe a sobre, va ser un repte molt interessant i va estar molt bé, perquè efectivament, hems de combinar la banda, la sonoritat de l'orquestra, el narrador, programacions, a més hi havia il·luminació, efectes especials, projeccions, era, com dic jo, ja no era una peça, era un show, un poc, i era un poc el concepte, que tingués inputs des de tot tipus, tant visual, auditiu, i bueno,
0: bastant. I treure-li tot això que estem escoltant, tot això, perquè si hi ha sonoritats que trau un instrument de corda, que és de vent, igual no arriba mai, i al contrari, no? És l'única vegada que has compost per a banda?
1: He composat algun pas doble, també. M'encarregaron un pas doble per a la unitat de música de la Guàrdia Civil,
0: sí,
1: que s'estrenava més al Palau, però no faig excessivament música de banda, però no per res, eh?
0: Sí.
1: M'encanta.
0: I com és això de treballar a quatre mans amb Carlos Riera? Perquè ell, Carles, els dos parlàveu, jo faig això, jo vaig a fer així...
1: Carles no és simple, a banda de que és un excel·lent director i músic, és amic. Aleshores, crec que, a més, els dos tenim com una mateixa manera d'entendre la música. Sempre ens agrada fer alguna cosa diferent i tal, i per a mi va estar un autèntic plaer.
0: La vau estrenar el 25 de novembre del 2023 a la Societat Joventut Musical d'Albal. Com recordes aquell dia? És a dir, aquell dia... Els nervis, tu també estaves, Meritxell?
2: Sí,
1: estava tocant.
2: Súper emocionat, la veritat.
1: Sí, va estar... escoltar-la sencer, i sobretot volia destacar l'esforç que feren els músics de la banda, perquè no era un repte fàcil, és a dir, anar en una sincronització.
0: Clar, perquè això te queda en pla...
1: tot clic-trac, que se denomina,
0: no? En claqueta.
1: En claqueta que portava Carles, i que els músics tinguin aquesta precisió, gent que tenia des de 20 i pico, però per n'hi havia crios, xicotets de, no sé, 12, 13 anys,
0: sí,
1: feren un treball admirable, i després el resultat, bueno, jo, me quedé en el moment quan s'acaba l'obra i s'alça tot el públic. En peu, no? Perquè va ser molt impactant.
0: El que narra, perquè té narrador, Stephen.
1: Sí, Stephen interpretava, sí, a un personatge que és fictici, Lorenzo Di Fiore, un escrivent, però conta històries que sí són reals.
0: I aquesta història qui la va narrar? Qui la va escriure?
1: La crearem entre Carlos i jo, crearem la guionització.
0: Sí,
1: o sigui, el que volíem és, ostres, de què anem a parlar? Mira, podem dedicar un tema dedicat a la pietat. Val, doncs anem a contar una història, anem a contar que este personatge imaginari, Lorenzo Di Fiori, va conèixer a un artista que s'anomenava Leonardo da Vinci i que va anar al seu taller, no? I aleshores, així és un poc com anàvem creant distintes ambientacions. O, per exemple...
0: Ara van a posar-te la pietat, que és esta que escoltarem en res, és la pietat. Després tornarem.
1: Sí.
0: És una part, la pietat és una part de la Renaissance.
1: Efectivament.
0: Esta és la pietat.

0: Teresa parla de com ell poc a poc va esculpint la pietat a martellades, en el cincell i tal, i conforme va evolucionar la peça, la peça va creixent d'intensitat perquè cada vegada la pietat va descobrint-se poc sí. a poc, no? I parlo un poc d'aquesta història.
1: Que bonic és quan t'expliquen una obra, crec que deurien d'explicar-les més perquè la gent està més receptiva a l'hora d'escoltar-la. Esta obra està editada?
0: Esta obra no està a dia d'avui editada, però si et puc avançar que és una assignatura pendent i ja ho he parlat en Carles i això hem de gravar-ho ben fet. Això s'ha de fer perquè, bueno, me fa molt
1: jo això, això heu rectifique que gravin coses que estiguin ben gravades perquè els músics siguin molt deixats de la mà, no li donem
0: sí, de
1: en, certes, en certes coses no li donem la importància i unes bones gravacions sempre són importants jo perquè s'han d'escoltar.
0: Sí, soc molt meticulós i sempre dic que una bona gravació perpetua una gravació. Clar, és a dir, sí. D'ací 10 anys, 15 anys, 20 anys o el que siga, tu podràs anar-te al Spotify, al YouTube o el que ja ets aquest dia, però al estar ben gravat podràs tornar a gaudir d'aquesta música.
1: I el nivell de dificultat quan estigui editada perquè puguen tocar-la altres agrupacions musicals és molt complexa.
0: És complex, és complex. La il·lusió que sempre hem tingut tant Carles com jo era de poder-la portar a més bandes, a tal, però requereix d'un nivell tècnic també perquè requereix de altaveus, una sonorització, microfonia, efectes, llums.
1: A mi totes aquestes coses em donen por. Quan jo tinc que fer un concert que està la microfonia
0: assusta, eh?
1: Sí. Assusta. Sí, perquè no saps mai el resultat. Bueno, tampoc ho saps en l'altre, però si la microfonia no funciona, si el el mitjà auditiu no funciona, buf, te'n vens avall.
0: Jo crec, Ima, que igual m'entendràs perfectament. Segur que et passa que quan així tens convidats i se fiquen uns auriculars i se fiquen davant del micro i diran és que no me reconozco la voz o es sí. resulta estrany, no?
1: Sí.
0: Doncs en una gravació, i per això el que comentàvem abans d'anar-se'n a gravar fora, per a un músic, quan fas un concert, estàs acostumbrat a tocar i escoltar-te en els teus oïts. Però quan te fiquen uns auriculars, una microfonia, és un entorn un poc diferent, no?
1: Doncs deixem sonar ja la Renaixence. Donar-te les gràcies per haver vingut així, per conèixer a Javier Quilis.
0: Al contrari.
1: A la tua neboda també, a Meritxell. Estem mai en contacte, Meritxell.
2: Moltes gràcies.
1: Perquè és important, és a dir, saber que n'hi ha un músic d'Alzira, una músic d'Alzira en l'escala de Milán, i de conèixer ixa ànima que té dins Javier Quilis. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat, a la persona que a més ho ha fet possible,
1: i a Sofia.
0: I un autèntic plaer estar així amb vosaltres.
1: Moltes gràcies. I fins així el programa d'avui. A l'equip tècnic ha estat Sofia Álvarez, en xarxes i en producció Ima Santana. Fent banda és un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Vos deixem escoltant la Renaixence del compositor Carlos Riera i Javier Quilis, interpretada per la Societat Joventut Musical d'Albal. Que passeu un molt bon diumenge i molt bona setmana. Després ve el programa El Magazín Fora de Cobertura. Vos deixem en els nostres companys de Fora de Cobertura. Adeu.
3: En almas provenientes del infierno. Y en esas circunstancias, el peligro podría acechar en cada plaza, en cada calle, en cada esquina. Debías intentar evitar desplazarte mientras la luna dominaba los cielos. La inseguridad y el miedo eran los reyes de la noche.

0: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El fort temporal de pluja deixa ja la primera víctima mortal a Catalunya. Una persona ha mort al municipi de Tordera pel temporal de pluja que deixa inundacions i crescudes excepcionals de rius. La víctima estava en un càmping i li ha caigut al damunt un mur. A més, els bombers estan...

0: Treballant en la recerca d'un home que hauria quedat atrapat en un aparcament particular inundat al municipi de Montornès del Vallès. Les tempestes s'han descarregat esta nit amb molta força a la zona de l'Alt Maresme. Pràcticament tota la costa de Catalunya està en avís roig per pluges que poden descarregar fins a 200 litres en només 6 hores. De la política, primers moviments a l'esquerra del PSOE amb el possible avançament electoral de rerefons. Els 5 ministres de Sumar es reuneixen este migdia. Serà una reunió telemàtica i servirà d'avançala d'una segona trobada ja presencial que faran demà de matí. Després han anunciat que faran roda de premsa. En les reunions analitzaran la situació de la vivenda. Hi ha la incògnita de saber qui serà el o la cap de cartell. Alguns sectors plantegen la ministra de Sanitat, Mònica García. Mentrestant, Pedro Sánchez apura el període de reflexió per a decidir si convoca o no eleccions generals. La Moncloa, Madrid, Guillem Lizarde.
1: Pedro Sánchez continua meditant ese dilema d'avançar o no la convocatòria electoral després de la derrota parlamentària d'ahir. Sánchez ha obert un període de reflexió, ha buidat la seva agenda, sabent que també han carregat diverses enquestes i que està molt pendent d'aquestes protestes al carrer. I és que alguns directius socialistes, també ministres, l'insten a aprofitar les mobilitzacions ciutadanes. Creuen que s'obre una finestra d'oportunitat i que el fet que aquests dos decrets d'habitatge no hagin tirat endavant podria passar factura a l'oposició, però també hi ha veus del govern que demanen cautela i creuen que encara hi ha marge per a continuar governant. Mentrestant, el Partit Popular i Vox reclamen eleccions, creuen que el govern no té el suport ni del carrer ni del Congrés, però la decisió està ara en mans de Pedro Sánchez, que podria dissoldre les Corts el dilluns per a convocar eleccions el primer cap de setmana disponible, que seria el 29 de novembre.
0: Així, a casa nostra, la manifestació per la vivenda d'ahir a València va acabar amb 5 detinguts i 9 agents de la policia ferits. Al final de la marxa van haver càrregues policials quan els manifestants van trencar el cordó policial i van accedir al Palau de les Arts, on se celebra una trobada d'empreses immobiliàries. Compromís denuncia les càrregues policials en esta manifestació i exigeix responsabilitats a la delegació del govern. Alberto Ibáñez és diputat de Compromís Sumar al Congrés.
2: La policia, en compte de protegir els ciutadans i ciutadanes, ha preferit llançar bales de goma i gas pimenta contra la ciutadania. Per això hem exigit de manera immediata responsabilitats a la delegada del govern i que pare aquesta brutalitat policial contra la ciutadania i al ministre Marlaska, i al mateix temps exigim mesures valentes en defensa de l'habitatge.
0: Els populars valencians, per la seva banda, condemnen estos aldarulls d'ahir dissabte i asseguren que l'esquerra està sembrant la violència als carrers. Ho diu Nieves Martínez, la portaveu adjunta.
3: Estamos hablando que hay agentes de la autoridad de heridos y un altercado en Valencia que no debería de haber ocurrido. El Botánico ofreció cero soluciones a las viviendas en la Comunidad Valenciana. El gobierno de Sánchez tampoco ha dado ninguna solución a la vivienda en este país.
0: De l'exterior, el país més gran de l'Amèrica Llatina, el Brasil, vota des de la una del migdia per a elegir el nou president. Els sondejos apunten una victòria ajustada del progressista Lula da Silva, que als 80 anys opta a la reelecció. La segona posició, a només 5 punts percentuals, seria per a Flavio Bolsonaro, representant de l'extrema dreta i fill de l'expresident Jair Bolsonaro. En els esports, Espanya ha superat la República Txeca per 3-1 en la tercera jornada de la Nations League. Pel que fa a la primera federació, l'Hèrcules va empatar sense gols amb el Reial Jaén, el Rico Pérez. Beto Company valorava d'esta manera el punt que han sumat.
4: El punto es el punto, ya está, no hay más. O sea, por mucho que yo pense que es positivo o negativo o qué tal, es un punto.
0: En bàsquet, estrena del València Bàsquet femení en Lliga amb derrota 88-71 amb el recentment ascendit Azul Marino de Palma. I en l'ACB, a les 5, Saragossa-València Bàsquet, els taronja de Dols en l'Eurolliga, estan buscant la primera victòria en la competició domèstica. De moment és tot, tenen més notícies a les 11 i sempre en apuntmedia.es. Ara comença Fora de Cobertura.
5: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
7: Davant un avís de preemergència per pluges, prepara-t'hi. Si et sorprèn una pluja intensa, evita zones inundables com barrancs, soterranis o passos subterranis. No travesses zones amb aigua ni a peu ni amb vehicle i tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
8: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Apunt Ràdio. A Elda, 96.2.
9: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Diumenge 4 d'octubre de 2026, el moment de donar la benvinguda als col·laboradors habituals de diumenge. J. González, ¿com estàs?
1: Donís, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Molt bon dia. Fernando Pena, ¿com estàs?
2: Muy bien, aquí arrancando la mañana y tratando de sacar energía. Ayer terminamos por fin la obra de la calle Cuenca 4, de las nuevas instalaciones,
0: ¿sí?,
2: de Calma del Mar.
0: ¿Y qué tal?
2: Pues pude vivir en primera persona las tres reglas básicas de las obras que son.
0: Si va a demorarse, va a demorarse.
2: Sí, esa es una de ellas. Sí, sí, sí. Que siempre es más caro de lo que te dicen al principio y que siempre queda un rincón en el que te falta por limpiar. Es que es increíble.
0: Anem, Fernando, que lo importante, sí, lo más grande ya está fet.
2: Sí, sí, sí. Contento y nada, la semana que viene arrancamos. Vamos a darnos un día más para limpiar por la regla número 3, porque es que nos pasamos ayer todo el día y este fin de semana también toca. Y nada, mañana arrancamos en calle Cuenca 4 y a los pacientes les empezaremos a recibir a partir del martes, seguramente.
0: Enhorabuena.
2: Muchas gracias.
0: Esther Pechauri, ¿cómo estás?
3: Pues molt bon dia, molt bé. En ganes d'estar així un diumenge més i un poc així a regulinxi per veure l'horatge que està fent.
0: Sí, és que de veritat que...
3: Aquí li van a ploure en octubre.
4: Bueno,
5: que raro.
4: Sí, és sorprenent.
0: Òscar Rueda, com estàs?
4: Bon dia, bé.
0: A banda de sorprès per l'aigua?
4: Estic bé. No, sorprès no. Sí que és de veres que, bueno, torna la preocupació. Ja sabem així que mai plou en... o moltes voltes plou sense coneixement, que és aquesta frase que tenim nosaltres, però també fa falta que plogui. A mi se m'ha secat aquest estiu una llimera,
0: vaya,
4: precisament per falta de pluja. Mira que la regava totes les setmanes, però ha sigut un estiu molt sec i ara veurem com és la primavera d'hivern.
0: A veure què passa. Amics de Fora de Cobertura, amics de Punt Ràdio, sumari i comencem. Començarem en el primer convidat del dia. Ell és gimnasta i comediant Wilbur, tot el món el coneix i el tindrem avui en Fora de Cobertura perquè ve a la Rambleta el pròxim dia 10 d'octubre. Nostra història en Tindoletes, la batalla del Puig en Òscar Rueda i parlarem d'un llistat de curiositats sobre la pluja. Mos prepara J. González alguna sorpresa, estic segur. D'estètica i salut i tractaments post-vacacionals o post-estiuencs, no, Esther?
3: Així no és.
0: Molt bé. Jeff Toussaint, el hipnotista, estarà en l'Olimpia el dia 9 i també parlarem avui en ell de psicologia i de infidelitat o falta de respecte. Mos va a parlar Fernando Pena.
2: Hablaremos de eso. Yo quizás aconsejo no escucharlo con tu pareja, esa sección, porque puede llevar a conflicto, pero...
0: Anem bé, comencem bé. Molt bé, Fernando. Acabarem la primera hora en el Pla Valencià del dia i tornarem el convidat, la convidada especial en este cas, que és Emiliana Artagaitia. Influencer que estarà amb nosaltres durant tota la segona hora, així, en l'estudi número 1 de Punt Ràdio. Fins a arribar a les 12, moment en què donarem pas a punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana. Ara són les 10 i 10 i arranca Fora de Cobertura.
6: Fora de Cobertura, Donís Salvador.
0: El nostre primer convidat fa coses que, si les intentarem nosaltres, acabaríem probablement contant-les en urgències. Ell es convertís en un espectacle d'acrobàcies, humor i un personatge que pareix haver negociat unes condicions especials en la gravetat. Estem parlant de Wilbur i està a l'altre costat del fil telefònic. Què tal, Wilbur, com estàs?
7: Hola, muy buenas, buenos días.
0: Muy buenas, bienvenido a Fora de Cobertura a Punt Ràdio. Una volta més, que ja hem parlat una volta, no?
7: Sí.
0: Hem parlat una volta.
7: Bueno, de lo que decías, a ver, que yo también soy humano y con el paso del tiempo tengo que calentar, o sea, sí que es verdad que tengo unos ciertos dotes y habilidades por haber competido en gimnasia, pero, vamos, me suelen acompañar tirones, desgarros, tengo que calentar bien y pensar todo lo que hago.
0: Ah, bueno, si tienes que calentar, eres humano, claro.
7: Antes no calentaba, ¿eh?
0: Bueno.
7: No, era como, eso no. Pero con el paso del tiempo sí, es primordial porque un leve gesto y me puedo echar una semanita cojeando.
0: Tú sabes si se de, por favor, el Consejo Superior de Deportes, digo, será pues calentar, imagino, ¿no? Bueno, es muy malo, Wilbur. Pero te lo dejo ahí, por si lo quieres utilizar en tu...
7: Vale, luego lo uso.
0: En tu show en la Rambleta, el próximo día 10, el fin de semana que viene.
7: Eso es, sí, ahí estaremos. Y nada, animo desde aquí que vaya a la Peñita. Sí que es verdad que he estado ya dos veces más, creo. Pero vamos, es un show que está vivo y siempre hay sorpresas nuevas y cositas que cambio y me gusta variar. ¿Tú ahora crees? Así como es un espectáculo participativo, siempre es fresco.
0: ¿La gente poco a poco va pensando en Wilbur o qué?
7: Sí, sí, y termina el show y la gente me quiere muchísimo. Aparte, como es un plan familiar, yo lo que más me gusta es ver a familias al completo divertirse. Siempre lo digo, que lo pongo muy fácil, te coges a la familia entera, como el programa de la tele, ¿no? Como Grand Prix, que es el programa del abuelo y del niño, pues mi show es eso, exactamente eso, y es lo mejor que hay, porque cada vez, no sé por qué, es más complicado el divertirse en familia. Y es muy importante el partirte el culo con tus padres al lado, con tu abuelo, si hace falta, eso une, y hay que unirse. No despegarse.
0: Wilbur, ¿quin moviment quotidià se te dona pitjor de lo que la gent imagina?
7: Pues mira, lo que peor se me da es cuando me levanto por la mañana porque tengo que calentar. O sea, prefiero, tengo que dejar que mi cuerpo se caliente un poquito porque por la mañana pues es como los motores, como por ejemplo un coche o un motor, que está frío y esos primeros 10 minutos intento no hacer ningún movimiento radical.
0: Radical no es levantarse de la cama, ¿no?
7: Bueno, lamentarme, me intento levantar normal, ¿vale? Antes sí que es verdad que me levantaba casi como pegando un bote.
0: Un salto.
7: Pero bueno, movimientos, a ver, sí que es verdad que tengo pautados en el show unos movimientos o unas acrobacias, acrogracias y golperetas, le llamo yo, que están fijos, pero claro, el personaje al final improvisa mucho y no solo improvisa con texto, con la voz, sino con el cuerpo. Y hay veces que, pues yo qué sé, la acción o lo que está ocurriendo deriva que hagas un movimiento. Entonces, bueno, digamos que estoy muy preparado y tampoco sé muy bien lo que ocurre. Ocurren cosas, pero no, tampoco sé exactamente cuáles.
0: Pasan cosas, pero...
7: Pasan cosas, sí, realmente soy un payaso que hace cosas.
0: Abans de que pasen dichas cosas, ¿qué es lo que te fa més por que una acrobacia?
7: Bueno, ¿qué puede ser? Igual el silencio. Realmente las pesadillas que suelo tener es que me olvido cosas. O sea, que voy a, es previo al espectáculo. Que igual me he dejado el micro o me he dejado el vestuario o me he dejado la, el calzado que utilizo. Eso sí que tengo mucho miedo. Luego cuando salgo al escenario no...
0: ¿Se te olvida?
7: Personalmente no tengo ningún miedo porque al final yo me adapto siempre. Y cualquier cosa que ocurra en el show es buena. O por lo menos tienes que tener ese pensamiento. Cualquier cosa que ocurra es buena. Claro, aunque no sea buena. Y si partes de ahí, al final siempre salen cosas interesantes.
0: Es que, y moltes voltes en un escenari, no valorem que qui estava ahí no sap què és el que va passar. Per tant, lo que fas és pot ser el show tal com deuria ir i no te van a buscar el fallo, ¿no?
7: Exactamente. O sea, y realmente las mejores cosas que yo recuerdo son que no las he provocado yo. Bueno, realmente estoy ahí, en mitad del huracán, pero tampoco lo he provocado yo al 100%. Por eso es muy importante escuchar. A los voluntarios, al público, estar todo el rato atento. Yo estoy buscando esa magia que de repente ocurre y que no ocurre tanto, que es cuando todo funciona y todo sale bien. Si, lo demás es profesión, sigues el guión, la estructura del show, y si la haces tal cual, pues funciona el show. Pero a mí me mola salirme del camino y ver qué me depara.
0: Wilbur, gràcies per estar amb nosaltres i per recordar-nos que se pot fer riure i riure en tot el cos. El dissabte 10 d'octubre a les 6 de la vespre pensa en Wilbur en la Rambleta. Nosaltres anirem a veure't, però lo de imitar-te o intentar les acrobàcies ja ho dissem per a quan siguem majors, val?
7: Vale, perfecto. Nos vemos
0: por
7: ahí. Un abrazo,
0: peña. Un abrazo. Adeu.
7: Chao.
6: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: La batalla del Puig està estos dies més viva que mai, Òscar Rueda.
4: Efectivament, bon dia. Estem acostant-nos al 9 d'octubre i tot el que és acostar-se al 9 d'octubre torna pues, a fer-nos pensar, no?, en aquells aconteniments, en aquelles batalles bueno, i totes aquelles iniciatives que el rei Jaume I, del qual a més enguany se commemora el 750 aniversari de la seva mort, totes aquelles batalles que el rei Jaume I va protagonitzar. sempre s'ha dit, i així ho hem repetit moltes voltes, que si Jaume I no haguera volgut, doncs molt probablement el poble valencià no existiria com a tal, no? Perquè ell va tindre en la seva mà decidir què és el que feia en este territori. Ell anava darrere de la conquista del Regne de València des de feia ja molts anys. Ells, els mandataris de la Corona d'Aragó, ja en els anys 30 del segle XIII, hi ha una reunió molt significativa en Alcanyís, en la ciutat aragonesa d'Alcanyís, en la que se presenta el Regne de València com un territori que convé conquistar. Hug de Fullalquier, que era el maestre de l'hospital en aquell moment, fa un parlament que el propi Jaume I arreplega en el seu llibre dels Fets i reflexiona d'esta manera. Vaig a llegir-ho en la llengua original, més o menys en la que estava escrit. Senyor, puigdeus vos han fet guiat el fei de Mallorques en aquelles illes? No començarets vos ni nos de sa en aquell regne de València, qui ha estat de cara a tots temps e de front a vostre llinatge e tots temps han punyat d'haver aquell e no l'han pogut haver? Ell se referia a que els seus antepassats havien intentat en diverses ocasions conquistar el Regne de València, però mai havien pogut. Jaume I venia de conquistar el Regne de Mallorca i, per tant, pues, estava ja... Bueno, ell també havia calfat, no?
0: Com Wilbur.
4: Ja tenia la mà pues, suficientment preparada per a intentar la conquista del Regne de València.
0: Però, Òscar, per a sorpresa meua i de molta gent... Després d'ahir, estem en el bar de Germanor de los Ratenat, i me diguis, bueno, és que Jaume I no va vindre a la batalla.
4: A la batalla, no. ¿Vale? Anem a explicar-ho. La conquista del Regne de València costa prou. Clar, nosaltres sempre tenim la data icònica del 9 d'octubre de 1238, però això és l'entrada triomfal en la capital, que supon... que s'havia destronat al rei Moro, al rei Sallan, que fou l'últim rei de València de l'època islàmica, i l'entronització, per dir-ho així, de Jaume I com a rei de València. Però moltes poblacions se conquistaren abans. Per exemple, Burriana, en 1233, que era la primera que s'havia planificat en esta reunió d'Alcanyís que es devia conquistar. Si bé Blasco d'Alagó se va avançar per el seu compte i va conquistar Morella en 1232, el que va irritar prou a Jaume I. Després d'una sèrie de campanyes, ja en l'Horta de València, perquè Burriana assegurava la possessió de tota la plana i obria el pas a l'Horta de València, que seria pues, la comarca que estaria més al sud, els aragonesos ja havien conquistat alguns castells, com per exemple Foios, que s'havia conquistat en 1235, i necessitaven una plaça forta per a preparar la conquista de València. Ells conquisten una xicoteta muntanya o tossal, el Puig, d'ahí ve el nom, que en aquella època se dia el Puig de Cebolla. De fet, encara hi ha una partida en l'Horta del Puig i un camí que es diu el Camí de Cebolla, crec que és el nom originari de la localitat, el Puig. I des d'aixa localitat se planteja un quartell, i el que fa Jaume I és tornar a Aragó per a demanar reforços. És a dir, no és que Jaume I se n'anara corregent o que vinguera de vedet, sinó que una vegada plantejat aixe quartel o aixa fortificació, Jaume I se'n torna a Aragó.
0: Ara vinc.
4: Vosaltres que deu ser així, resistiu, no, que no correga la veu, i anem a portar més gent per a fer l'assalt final a la capital del regne.
0: I si pregunten per mi, ara vinc. M'he anat a un recau i...
4: Pues algú serà anat de la boca, no? Perquè... el rei Sallan enseguida s'entera de que Jaume I se n'havia anat i aprofitar la situació per a atacar el castell del Puig. I d'aquesta situació és quan apareix lo que s'ha vengut a anomenar la batalla del Puig. No acaba d'estar clar quan va ser. La major part dels historiadors convenen en que fon en agost de 1237, i en eixa batalla, que d'alguna manera pues les tropes aragoneses queden una miqueta desprevingudes, inclús sense el rei present, pues acaba sent, per fer-ho curt, una victòria total dels aragonesos sobre els valencians, en este cas comandats per Sallan, i això pues obriria de manera directa les portes de la capital, que cauria un any més tard. Eixa batalla ha sigut mitificar, òbviament. ja diem que Jaume I no estigué. Hi ha moltes, inclús, representacions pictòriques de la batalla del Puig on se representa Jaume I. Jaume I no estigué. El que realment va comandar les tropes aragoneses fou Bernat Guillem d'Entença. Sobre això també hi ha un poc de mareig, perquè alguns diuen que, és, que era son tio per part de mare. Realment pareix que era nebot, perdó, cosí, era nebot de son tio, per tant, cosí d'ell per part de mare, Bernat Guillem d'Entença, que va morir en la batalla i que ell d'alguna manera és el que fon l'héroe d'eixa combat en l'Horta de València, al peu del Puig. I, bueno, i també pues, en eixa miraculosa aparició de Sant Jordi, que diuen algunes cròniques, no? Molt commemorar més tard, hem de pensar que Sant Jordi ja era el patró d'Aragó, de la Casa Real d'Aragó, com de moltes altres cases reals i territoris europeus. I aquesta aparició mítica de Sant Jordi pues, bueno, també col·labora a donar aquesta aura llegendària a la batalla del Puig.
0: Ja far més ben aura en aquell moment.
4: Exactament. Sí. Era una altra manera, era una manera més bel·licosa, no? De... I, bueno, i a partir d'ahí, pues, si vols, Donís, contem dos anècdotes curioses.
0: Per favor.
4: Una és per què se li diu la muntanyeta de la Patà, a la muntanyeta on està el castell del Puig, i la segona, l'aparició de la Mare de Déu del Puig, no? Que és la que fa realment que el nom històric de el Puig de Cebolla passi a ser el Puig de Santa Maria. La muntanyeta de la Patà, bueno, pues és... Com el seu nom indica, una muntanyeta que està en el Puig. En aquella època destacava molt més que en l'actualitat perquè hi havia molt poques edificacions construïdes i, per tant, és lògic que els aragonesos volgueren controlar aquest punt, aquest tossal, perquè dominava pràcticament tota l'Horta Nord. Aquest castell havia sigut, el castell que hi havia en aquesta muntanya, havia sigut destruït pels musulmans abans de retirar-se, no? En aquesta conquista prèvia de l'Horta per part de Jaume I, per intentar impedir que els cristians poguessin utilitzar-lo com a base d'operacions. Però Jaume I el va reconstruir. I, a més, pues, diuen que el mateix cavall de Jaume I va pegar una forta cos contra la roca i de la muntanya va brollar aigua. O sigui, que va pegar aixina a una patà, no? Una, sí, sí. El cavall de Jaume I, i això pues, va, naixer, va fer naixer una font. Està clar que bueno, no és una cosa que es puga comprovar històricament ni en ninguna crònica, però és la tradició oral que sempre ha existit en el Puig, i d'ahir ve ixe sobrenom de la muntanyeta de la Patà. I respecte al tema de la Mare de Déu del Puig, pues, pues bueno, segons la tradició, Sant Pere Nolasco, que era el fundador de l'Orde de la Mercè, l'Orde de la Mercè, el seu comès fonamental era rescatar cristians en les zones controlades pels musulmans, sobretot aquells que havien sigut esclavitzats o que havien sigut detinguts. Per tant, és bueno, prou factible que estiguera acompanyant a les tropes aragoneses en aquesta conquista del Regne de València, precisament per a ajudar als cristians que pogueren estar en aquestes terres. Segons aquesta tradició, durant diverses nits, en aquests moments previs a la batalla del Puig, començaren a observar-se unes llums misterioses, unes llums que apareixien i desapareixien. Això, pues, si fos en l'actualitat, Iker Jiménez segurament estaria intentant endevinar què podrien ser. La tradició parla de 7 estreles. En moltes representacions d'eixe milacre se representen 7 estreles en el cel.
0: Osa Major? La Osa Major?
4: Estaven indicant, no deu ser l'Osa Major, perquè estaven indicant un lloc concret en el Puig. Escarbaren en aquest lloc concret, aparegué una campana soterrà i baix de la campana se troba la imatge de la Mare de Déu juntal Jesuset. I aquesta Mare de Déu, la Mare de Déu del Puig, que tornava a la llum, pues, bueno, d'alguna manera pues, seria una senyal més per a aquestes tropes cristianes de que estaven en una empresa, anem a dir-ho així, divina, de conquista d'un territori que havia sigut cristià, perquè aquesta imatge la van soterrar els cristians en algun moment anterior, pues, segurament per a que no fos destruïda, dins d'una campana, i ara ells la retrobaven i, per tant, d'alguna manera s'interpretava com una senyal del cel de que de que era segua la victòria i que, per tant, devien fer aquest atac final a la ciutat de València. Bueno, pues estas son las tradiciones que de alguna manera pues donen carácter antic y sobre todo mític, ¿no? A los orígenes del regne cristià de València. El regne de València ya existía, pero es en ese momento cuando se le dona la seua entidad definitiva.
0: Com el regne cristià, en este cas. Saps si va ploure el dia de la batalla? O...
4: No està clar. Podem preguntar-ho als nostres meteoròlegs a veure si està registrat, però no està massa clar si va ploure o no. Si era en agost, no crec jo que plouguera massa. A més bé, passaria més calor que...
0: Bueno, una tronadeta d'este festiu, igual...
4: Tal volta, no sé.
0: Però sí que està plovent estos dies. Per això, J. González ha portat... Gràcies, Òscar, primer que res.
4: Gràcies.
0: I per això, dia que J. González ha portat un rànquing de curiositats, un llistat de curiositats sobre la pluja.
1: Dissabtes i diumenges en bona companyia. Donís Salvador.

0: Que comprenc que no siga una infidelitat tal qual, no? Perquè no estàs tenint una relació, sinó que sols ho estàs mirant, però a mi, personalment, a mi me molestaria.
1: Còdics de parelles. Còdics de parelles.
2: Sí. Uh-huh. Sí. Tenem una última, sí?
1: Ràpidament. Sí.
2: Pues...
1: O diagnòstic directament, Fernando.
2: Quedar con tu ex en tu restaurante favorito... Y en vuestro restaurante favorito, y tú sabes que a tu ex le sigue gustando.
0: Wow.
2: Y por eso te ha dicho ir a ese restaurante en concreto.
1: Anem a veure, dice la teua relació i...
0: Sí, sí, sí, ya súper, súper.
1: No sé, ¿quién es el diagnóstico, Fernando?
2: El diagnóstico es un poco lo que hemos planteado, que estas son cosas que hay que hablar con la pareja, que cada pareja pues tiene su filtro más o menos abierto o cerrado, y que una cosa es la conducta y otra el pensamiento, y que son cosas que tiene que hablar la pareja, porque cada pareja pues tiene su límite, ¿no?
1: Gràcies, Fernando Pena. Ha sigut, la veritat és que una secció molt interessant, eh?
0: Sí, uh-huh. Molt entretinguda.
1: Seguim en Fora de Cultura, a l'altre costat del fil telefònic està Carolina Quilis, en Casa Borràs, Pinedo, València. Com estàs, Carolina?
3: Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Carolina. Quin pla tenim per avui?
3: Pues voy a no hablar de l'arròs al forn, però en carabassa.
1: Ui, que bo, que bo, que bo, que bo. A veure, i això és típic d'alguna zona en concret? O
3: pues la veritat és que te tinc que dir que la zona on més se sol fer és en Vilafamés, en Castelló. En les demés, en València i en Alacant, el sol fer cada volta se sent més, la gent ho coneix més, però no és un arròs que se sol fer en les altres comunitats.
1: I així,
3: les
1: Carolina...
3: provincies, perdona, les sí. Provincies.
1: Sí, sí, tantes. Sí, val. Així, això consisteix en fer l'arròs al forn dins d'una carabassa com a recipient, com a continent, o a posar-li com un ingredient més al plat?
3: Pues a veure, te conte. És un plat que està inspirat en el tradicional, el que se fa en la cassola d'arròs, sí. En la cassola de fang de tota la vida. Pues, i és un plat, pues, un innovador... y es un variant de este plat. Lo único que cambia es lo que es la forma de lo que es la carabassa, que le dona y le aporta un altre sabor diferente a lo que es el arroz al forn, que está molt bo.
1: ¿Parlaríem d'algun ingredient més a banda de la carabassa, Carolina? O este
3: pues la veritat ingredient... és que no, els ingredients són els mateixos, que és el que te volia dir. Sí. Lo que és el consum de la costella de cerdo en la carabassa, que tira a dolç, dona un sabor espectacular. Però això mateix li aporta un sabor diferent a lo que és el tradicional.
1: I però a més la cuina seria exactament igual.
3: Perdona, Donís.
1: La cuina seria exactament igual, no?
3: Exactament, exactament. Es cuina igual. O sea, s'ofreixen les costelles, la botifarra de carn, s'ofreixen tot. I després se posa en la cassola, ja t'he dit, en vez de la cassola de fang, en lo que és en la carabassa. I se posa al forn, com sempre s'ha fet.
1: Moltíssimes gràcies, Carolina Quilis, en Casa Borràs, Pinedo, València. Gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, Carolina, bon adéu. Amics de Fora de Cobertura, anem a buscar el boletín informatiu i ràpidament tornem més Fora de Cobertura. Fernando Pena, gràcies.
2: Aquí seguim.
1: Esther Baixauli, gràcies.
0: Gràcies.
1: Òscar Rueda, gràcies.
4: Gràcies, fins ara.
1: Tornem en uns moments.

0: Són les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Ja són dos les víctimes mortals i un desaparegut per les tempestes, riuades i inundacions a Barcelona. Els bombers han trobat el cadàver d'un home que havia quedat atrapat en un aparcament particular inundat al municipi de Montornès del Vallès, a Barcelona. És la segona víctima mortal d'aquest episodi de pluges molt intenses que agrana la costa catalana. A primera hora del matí s'ha informat també de la mort d'una altra persona al municipi de Tordera, també a la província de Barcelona. La víctima estava en un càmping i li ha caigut al damunt un mur. A més, els bombers també busquen un desaparegut a la Riera de Pineda. El temporal està deixant inundacions i crescudes excepcionals de rius. Núria Parlon és la consellera d'Interior de Catalunya.
2: No podem donar massa més detalls de lamentar la pèrdua de la vida d'aquestes persones i insistir molt en la necessitat del compliment de la

0: de les restriccions i de les restriccions on ara continuaran. També hem vist imatges clarament amb una crescuda molt gran, gairebé històrica també. Cap a la matinada ha hagut de fer un total de 1.300 serveis, molts d'ells amb simultanietat en el territori.
1: Pràcticament tota la costa de Catalunya està en avís roig per pluges que poden descarregar 200 litres en 6 hores. Lluís Obiols, bon dia. Com està la situació allà?
2: Hola, molt bon dia. A poc es van retirant les tempestes fortes. Ara afecten ja bàsicament l'extrem nord de les comarques de Girona, Alt i Baix Empordà. A la resta ja podem dir que el pitjor ha passat, però sí que ha caigut amb molta intensitat, molta quantitat d'aigua. Per exemple, han caigut 288 litres per metre quadrat en molt poc temps a Vilassar de Mar, 254 a Mataró, 248 a Granollers, o, per exemple, una dada que encara no es pot confirmar, però a Barcelona, amb dades des de l'any 1914, més d'un segle de dades, han caigut al voltant de 200 litres per metre quadrat, i això seria el rècord de precipitació en un dia. Com diem, les pròximes hores encara un poquet complicades a l'extrem nord, però podem dir que a poc a poc la situació anirà millorant pel que fa a pluges, però ara estan creixent molts cabals de rius i de rieres, per tant, hem d'estar encara en alerta.
1: I pendents de les conseqüències, recordem dos víctimes mortals ja i un desaparegut per aquestes tempestes a Barcelona. De la resta de l'actualitat, primera nit de les dos acampades per la vivenda que hi ha instal·lades a València i Alacant. Hi ha una vintena de tendes de campanya tant a la plaça de l'Ajuntament de València com a la plaça de la Muntanyeta d'Alacant. Se sumen d'esta manera a les acampades de la Puerta del Sol de Madrid, que ja fa una setmana, i també la de Barcelona. Informa des de la plaça de l'Ajuntament de València, Verònica Marca.
3: A la plaça de l'Ajuntament de València hi ha instal·lades al voltant d'una vintena de tendes de campanya per donar inici a una acampada indefinida, sumant-se també a les mobilitzacions de Madrid i Barcelona, i sobretot per defensar una vivenda digna. A l'acabar ixa manifestació, al voltant d'un centenar de persones han vingut cap a la plaça de l'Ajuntament de manera autònoma i espontània, i a aquestes hores encara segueixen ací. Ja han comprat menjar i beguda per als pròxims dies i també s'han organitzat en diferents comissions de treball per seguir lluitant pels drets de la vivenda. Com hem dit, esta acampada ha sorgit de forma espontània. El sindicat de llogateres ja ha mostrat el seu suport, però de moment no estan així participant d'esta acampada.
4: Simplemente es algo autónomo que hemos hecho tal la manifestación de forma completamente pacífica, no pretendemos causar ningún conflicto.
5: Es una acampada indefinida.
6: Sumar-nos a tot el que ja s'està fent, tota la lluita que porta ja molts dies fent els carrers.
1: A Ceuta, la Policia Nacional ha començat ja el desallotjament de la platja del Trampolín, on malviuen més de 3.000 persones. El cos armat ha posat en marxa a primeres hores d'este matí un dispositiu per a començar a alçar l'assentament de migrants procedents del Marroc des de fa més de 2 mesos. Els traslladaran en autobusos al centre temporal d'emergència per a fer un triatge i tindran també l'opció de ser conduïts voluntàriament a la frontera per a tornar al Marroc. En els esports, el Gran Premi de Fórmula 1 de Bahrein està sent molt estrany, Raül Pina, en tots els sentits.
7: Sí, recordem que la carrera és al circuit de Sepang, a Malàisia. Primer s'ha retardat a l'inici 40 minuts per la pluja, després en la volta de formació alguns cotxes han tingut problemes amb el software i es paraven a la pista. La bandera roja ha tornat a frenar l'eixida i per fi, quasi a les 11:20 s'ha donat l'inici al Gran Premi i els cotxes ja volen en l'aigua a Sepang i la pista per ara sembla que ja no té tanta aigua i el ritme de carrera millorarà, però els nostres Carlos Sainz, per exemple, que estava en la posició número 8, acaba de caure a la 18, justament darrere de Fernando Alonso, així que els nostres estan en la cua, en este cas per ara, en el Gran Premi accidentat entre cometes de Bahrein al circuit de Sepang a Malàisia.
1: En fi, problemes de la informàtica.
7: Sí, la informàtica i la pluja.
1: La pluja. Raül, gràcies. De moment és tot, tenen més notícies a les 12 i sempre en apuntmedia.es. Ara continua Fora de Cobertura.
8: Apunt Ràdio Notícies. Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: Si veus que la previsió és de pluja intensa, no estaciones ni aparques el teu vehicle als llits secs o la vora dels rius. Evitaràs així ser sorprès per una pujada sobtada d'aigua o una riuada. i, sobretot, fuig dels marges que poden arrossegar troncs, fang o pedres. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A Torrevieja, 100.5.

0: És migdia. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Primers moviments a l'esquerra del PSOE amb el possible avançament electoral de rerefons. Els cinc ministres de Sumar es reuneixen este migdia a esta hora en una reunió telemàtica que servirà d'avançala d'una segona trobada ja presencial que faran demà de matí. Després han anunciat que faran roda de premsa. En les reunions analitzaran sobretot la situació de la vivenda, però hi ha una incògnita per saber qui serà el o la cap de cartell. Alguns sectors plantegen la ministra de Sanitat, Mònica García. Mentrestant, Pedro Sánchez apura el període de reflexió en este cap de setmana per a decidir si convoca o no eleccions generals. Anem a la Moncloa, Madrid. Guillem Lizarde.
2: Pedro Sánchez continua meditant aquest dilema d'avançar o no la convocatòria electoral després de la derrota parlamentària d'ahir. Sánchez ha obert un període de reflexió, ha buidat la seva agenda, sabem que també ha encarregat diverses enquestes i que està molt pendent d'aquestes protestes al carrer. I és que alguns directius socialistes, també ministres, l'insten a aprofitar les mobilitzacions ciutadanes. Creuen que s'obre una finestra d'oportunitat i que el fet que aquests dos decrets d'habitatge no hagin tirat endavant podria passar factura a l'oposició, però també hi ha veus del govern que demanen cautela i creuen que encara hi ha marge per a continuar governant. Mentrestant, el Partit Popular i Vox reclamen eleccions, creuen que el govern no té el suport ni del carrer ni del Congrés, però la decisió està ara en mans de Pedro Sánchez.

0: Sánchez que podria dissoldre les Corts el dilluns per a convocar eleccions el primer cap de setmana disponible, que seria el 29 de novembre.
1: Desenes de persones han passat la primera nit en les dues acampades per la vivenda que hi ha instal·lades a València i Alacant. Hi ha una vintena de tendes de campanya tant a la plaça de l'Ajuntament de València com a la plaça de la Muntanyeta d'Alacant. A València, els acampats acaben de votar en assemblea quedar-se en la plaça de manera indefinida.
2: Que s'aturen tots els desnonaments, que se reforme la LAU per a evitar els abusos dels lloguers per habitacions i els lloguers compartits.
3: S'expropien ja les cases buides, s'expropien ja els fons voltors, s'expropien ja les cases que estan dedicades al turisme, que se baixen els preus perquè les treballadores no poden pagar els preus que estan demanant ara mateix, i també estem demanant que s'acabi d'una vegada per totes amb la compra per a l'especulació. I també estem, que és molt important, exigim la il·legalització de les empreses de desocupació, que ens estan assetjant diàriament en les nostres cases.
1: A Catalunya, almenys dues persones han mort i una altra continua desapareguda per les tempestes, les riuades i les inundacions. A la província de Barcelona, els bombers han trobat el cadàver d'un home que havia quedat atrapat en un aparcament particular inundat al municipi de Montornès del Vallès. A primera hora del matí també s'ha informat de la mort d'una altra persona al municipi de Tordera, també a la província de Barcelona. La víctima estava en un càmping i li ha caigut un mur damunt. A més, els bombers busquen un desaparegut a la Riera de Pineda. El temporal està deixant inundacions i crescudes excepcionals de rius. Núria Parlon és la consellera d'Interior de Catalunya.
4: No podem donar massa més detalls de lamentar la pèrdua de la vida d'aquestes persones i insistir molt en la necessitat del compliment de, les restriccions i de les restriccions on ara continuaran. També hem vist imatges clarament amb una crescuda molt gran, gairebé històrica també. Cap a la matinada ha hagut de fer un total de 1.300 serveis, molts d'ells amb simultanietat en el territori.
1: En els esports mirem cap al grup 2 de la primera federació, torn per al líder, el Villarreal B, Raúl Pina.
5: El filial groguet, que es manté invicte i des del migdia juga a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza amb un rival directe que no ha tingut un bon inici, l'Eivissa d'Amadeu Salvo. Guanyar a casa seria important per a mantenir la distància amb el Reial Saragossa, gran favorit esta temporada a l'ascens directe a segona. I tanquem amb la Fórmula 1, Safety Car, últimes voltes al circuit de Sepang del Gran Premi de Bahrein. Amb eixa Safety Car resten 10 voltes, ja menys de 10 voltes, lidera la carrera Verstappen, Alonso roda en la posició 10 i Sainz en el 18. No estaria en els punts, però Fernando Alonso sí que estaria a hores d'ara en els punts. Va ser com una carrera sprint, no?, en aquestes últimes 10 voltes. A veure si Alonso pot folgar encara un poc més i tindre una posició més alta en la classificació.
1: A veure com queda. Gràcies, Raúl. De moment és tot. Tenen més notícies en l'informatiu migdia a partir de les 2:30. Ara comença Punt a Punt.
6: A Punt Ràdio, notícies. Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Per les especials característiques climàtiques i orogràfiques de la Comunitat Valenciana, es poden produir fenòmens de nevades intenses en les parts altes del nostre territori. Per això, no deus descuidar la informació que t'arriba de la ràdio i la televisió sobre l'estat de les carreteres, amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A Torrevieja, 100.5.
7: Què tal? Són les 12:06 i així comença una nova edició del Punt a Punt en A Punt Ràdio.
8: Així comença Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en València. Punt a Punt. Des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt. Amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt. Amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montano. A la producció, Raquel Coll, Mònica Calatayud i Clara Alcover. Punt a punt. Amb la direcció de Lluís Urrutia. Punt a punt. L'esport en valencià.

0: El punt a punt d'avui diumenge 4 d'octubre, que comença a hores d'ara i que vos acompanyarà fins les 12 i mitja de la nit, 12 hores i mitja de programació esportiva, on ja sabeu que té cabuda qualsevol esdeveniment esportiu on competisquen equips o esportistes valencians. No hi ha futbol en primera divisió, continuem immersos en aquesta, diríem, finestra XL de partits internacionals per a les respectives seleccions que estan disputant d'Europa la Nations League, però sí, es competeix en la resta de categories i durant el dia d'avui estarem amb els equips valencians que juguen des de segona divisió fins la tercera federació. També amb el poliesportiu. Este matí, per exemple, vos oferirem diferents esdeveniments esportius en el poli, com la pilota valenciana, com és habitual en esta sintonia. El que comença a hores d'ara és el primer tram d'este contenidor esportiu que es tancarà amb el 90 minuts, que dissabtes i diumenges s'anomena punt a punt els últims 90 minuts i que, efectivament, com ja sabeu, són els últims 90 minuts d'este programa habitual de la ràdio d'Apunt, sempre que hi ha competició de qualsevol dels nostres equips professionals d'èlit, tant entre setmana com tots els caps de setmana de l'any. Este primer tram vos acompanyarà fins les 2:30 de la vesprada. Després s'aplegaran els serveis informatius d'esta casa i des de les 3 ja ens centrarem en els esdeveniments de la vesprada. Ara anem a començar per tot el que ja està en marxa i decidim fer un repàs de resultats, perquè ha conclòs el Gran Premi de Japó de motociclisme i està en marxa també el Mundial d'Automobilisme. Per exemple, a l'Antonio Puigades de Paterna, des de les 11:30 s'enfronten a la cinquena jornada del grup tercer de segona federació, el València Mestalla i el Peña Deportiva de Santa Eulària de Eivissa. Són els dos quarts de la categoria amb un únic punt sobre 12 possibles. Al Puigades està Salva Gomis. Hola, Salva, bon dia.
1: Què tal, Salva, com estàs? Bon dia. 38 minuts portem de partit en l'Antonio Puigades en Paterna. El València Mestalla guanya 2-1 a la Peña Deportiva gràcies al gol de cap d'Aimar Blázquez i al golàs en cama dreta de Jaume Durà. A retallar distàncies en el 32, Joan Marí. Ciutat Esportiva de Paterna, València Mestalla 2, Peña Esportiva 1.
0: També en futbol, des de les 12 menys quart està en marxa en este grup el duel entre la Unió Deportiva Castellonense i el Real Murcia B, el filial del Murcia amb 9 punts. El castellonense està en llocs d'ascens a primera federació i el seu rival d'avui amb 3 punts està en zona de quarts al Eliseo Pla de Villanueva de Castelló. Està Carlos Gallardo. Hola, Carlos, bon dia.
2: Molt bon dia, portem 18 minuts de xoc i de moment continua en contra sense gol, 0-0, en un castellonense que així acompanya en porteria en zona de 5 amb Pulpón, Sergi Badal i Anilache, en el mig del camp amb Marc Álvarez, Agus Murillo i Misut Jou, dalt Adama Sangare. Per part del conjunt del filial del Murcia, destacar la presència d'Alejandro Valverde, fill del ciclista, amb un historial impressionant. I això, portem 18 minuts de xoc així i continua en contra sense gols este castellonense Real Murcia Imperial.
0: Pugem una categoria perquè a les 12 començava en el grup segon de primera federació el partit entre el líder, el Villarreal B, i la Unió Deportiva Eivissa. El partit en se'l van a contar Carlos Urrutia en la narració i Juan Lumora en els comentaris. Hola, Carlos, bon dia.
3: Hola, Salva, molt bon dia, punt a punt, 10 minuts de partit, de moment empat a 0 en un encontre que està siguent de categoria superior a la primera federació. Quin ritme dels 22 protagonistes que són per part del Villarreal B, quin aire, quin. A la porta en defensa, Arnau Forés, Enric Pujol, Álvaro García i el capità Ené Cortiz. El doble pivot per al senegalès Cheikh Thiam i Pablo Pascual. Les banders, dreta per a Nizar, esquerra per a José Lillo, dalt Nico Baratucci i el golejador Albert García. Per part del Eivissa, de Raúl Llona, Prieto a la porta en defensa, Busto, Blasco, Ruiz i Víctor García. Al mig del camp, Josep Calavera, David Astals, Joldi i el capità Teobals, dalt José Carlos Lazo i Manu Justo. Xiula el jove, 26 anys, àrbitre català Gerard Rius, i Juan Luis Mora, com diem, això és primera federació, però estos primers 10, sobretot els primers 5 minuts, això semblava primera divisió. Quina manera de jugar a futbol els dos equips.
4: Sí, bueno, son dos equipos que tanto Villarreal B, que va primero en la clasificación, como el Eivissa, creo que con un buen equipo de la categoría, bueno, ha tenido mala fortuna. Yo creo que no ha empezado bien la competición, pero no cabe duda que el Eivissa ha empezado muy bien el partido y bueno, y ahora poco a poco se va resurgiendo el Villarreal y bueno, un choque competido y vamos a ver qué nos depara.
3: Cumplir, Salva, el minut 12 de partit. De moment, Villarreal B 0, Eivissa 0.
0: I en poliesportiu, des de les 12, el València Hockey Club Femení s'enfronta a la Real Societat en el camp de Tarongers, corresponent a la jornada 3 de la Lliga Iberdrola de Hockey Herba. L'equip arriba amb molt bones sensacions després d'aconseguir una victòria per 0-2 la setmana passada contra de la Unió Deportiva Taburiente. Com a visitant del partit d'avui és cosa de Toni Galindo, el multitasca de la redacció. Hola, Toni, bon dia.
5: Hola, Folgado, Don Salvador, ¿qué tal? Molt bon dia des de... Anem a dir-ho, perquè ho estava dient Pablo Gutiérrez, que és l'analista que el tinc així al costat. Verge del Carme, Veteró, Tarongers, és el nom que oficialment s'ha de dir, així que anem a fer-li cas. I efectivament, bueno, de moment bones sensacions del València Hockey, que bé, està sumant una victòria, una derrota en el que portem de temporada. Busca la primera victòria així a casa, així a Tarongers, i no és un altre que seria fantàstic, perquè l'objectiu de la temporada no és un altre que salvar-se. Així que una victòria així seria fonamental per a aquestes pretensions. És sèptim en la taula classificatòria amb 3 punts i davant té un rival, la Real Societat, que no coneix la victòria i a més té la baixa d'una de les seues millors jugadores. Així que tot està de cara en el que portem de partit, està en el primer quart. De moment empat a 0 en el marcador. Anem a veure què passa, t'ho contarem tot així en el Punt a Punt a Punt Ràdio.
0: I en pilota, avui diumenge es decideixen les semifinals i la gran final de la Champions de Llargues 2026 en el municipi de Montserrat. Després de disputar-se ahir la fase de grups del torneig de pilota mà internacional, les rondes definitives es juguen durant tot el matí d'avui als carrers Salvador Seguí i Germanies. Del nucli urbà, la competició reuneix 13 clubs procedents de Bèlgica, Països Baixos, Itàlia, França, Euskadi i la Comunitat Valenciana. Els partits...
1: Gol de la Penya Deportiva.
0: Anem ahí, Salva.
1: Gol de la Penya Deportiva, empata el partit. L'equip d'Eivissa 2-2 al marcador després d'una greu errada de Raúl Jiménez en la eixida, després d'una centrada lateral i sí, en... Jo crec que en confusió en la defensa, Raúl Jiménez ficava la mà i li regalava la pilota a porteria buida a Moja Mubarak, que empata el partit. Estem en el 43, València Mestalla 2, Penya Deportiva 2.
0: Se compliquen les coses a Paterna per al filial del València, que continuaria com a quart si tot conclou així, que tant de bo no siga. Si parlament de pilota valenciana, esta competició, la Champions de Llargues, que reuneix 13 clubs i que estan celebrant-se els partits en el centre de la població de Montserrat, recuperant l'espai dels carrers naturals en els quals, diríem, històricament s'ha practicat esta modalitat. A les Champions de Llargues, a Montserrat, està Matías Oliver. Hola, Matías, què tal? Bon dia.
6: Molt bon dia, Salva. Així és, passem del trinquet als carrers a esta Champions de Llargues, que ja té el primer finalista, la subcomarca de la rectoria de la Comunitat Valenciana, que ha guanyat a Orba per 8-5 en una semifinal amb una remuntada molt important, i ara mateix està en xoc la segona semifinal entre l'anfitrió, el Club de Galocha de Montserrat, també valencià, i el conjunt de Franeker dels Països Baixos. Ara mateix el marcador és de 5-3 per al conjunt valencià, i d'esta partida eixirà el rival de la rectoria en la final, i això significa que ja tenim assegurada presència valenciana en la final. Falta saber si serà una final entre dos equips de casa o si Franeker tindrà l'oportunitat de defendre el campionat que va guanyar l'any passat, i Montserrat vol aprofitar l'estar davant del seu públic. Els neerlandesos busquen repetir títol en esta segona semifinal. Ara mateix Montserrat està jugant amb José Luis Calvo, Sergi Dagost, Carlos Almerón, Oscar Beso, Andreu García, i entre estos hi ha que dir que, per exemple, José Luis, que és de Benidorm, i Sergi Dagost van formar part de l'equip que va guanyar el Mundial de Llargues Argentina en l'última edició, mentre que Franeker està jugant amb Martin Meno, Ever Peter, Rick Peter Jan i Tixe, una base de jugadors experimentats en el catch, en la pilota tradicional de la regió de Frisa. Així les coses, Franeker, que ja va guanyar esta Champions en 2023 i 2025, si torna a ser campió igualaria a 3 títols amb Kersken, el club belga que encaixarà el palmarès, però abans ha de superar a Montserrat i després a la rectoria. De moment, primer finalista decidit, segona semifinal en marxa. Recordem, va guanyar Montserrat 5-3 i falta conèixer qui completarà la final de Champions de Llargues de 2025, i així estarem comptant-vos des de Punt a Punt. Com sempre, cantem el va de bo i que la pilota li diga el millor.
0: Pilota valenciana al llarg del matí, la Champions de Llargues des de Montserrat, a Matías Oliver, com sempre, de la mà de CaixaBank.
7: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina este espai.
0: Una vegada han plantejat el programa, és moment de conèixer la formació, la nostra, la del punt a punt per a esta jornada de futbol i poliesportiu.

0: L'alineació de professionals per al punt a punt d'avui diumenge 4 d'octubre la component Maite Freitas, Adolfo Pascual i Manolo Palomar en el control de so, Juanjo Romero en l'edició del programa, Mònica Calata ajuda en producció, Carlos Urrutia i Juanlu Mora en el Villarreal B, Unió Deportiva Eivissa de Primera Federació en futbol, Salva Gomis en el València B, Penya Deportiva, Segona Federació en futbol, Carlos Gallardo en la Unió Deportiva Castellón S, Real Murcia, també Segona Ref en futbol, Toni Galindo en el València Hockey Club Real Societat de hoquei herba femení, Matías Oliver en la Champions de llargues de pilota valenciana, Clara Cover en xarxes socials i qui vos parla, Salva Folgado. No, my hands won't be tied down. Tenim 17, bueno, camí dels 20 primers minuts de partit en Primera Federació, on juga el líder, el José Manuel Geneza de Villarreal, Carlos Urrutia.
1: I on estem ja al minut 18 de la primera meitat, alternàncies contínues en possessió, en verticalitat i en ocasions. La millor fins ara fa dos minuts per a l'Eivissa, un xut des de la frontal de l'àrea de Manu Justo, que l'ha pogut tocar quin aire i quin, per a que després del seu rebuig la pilota s'estavellara en el travesser de la porteria del Villarreal. La veritat és que ha plantejat l'Eivissa un encontre molt, molt, molt seriós, molt pràctic i sobretot tractant d'anul·lar els malsons que són els dos extrems, tant Nizar com Joselillo, del atac del conjunt de David Albalda, que ara té córner a favor, a la dreta, segons el seu sentit d'atac, pilota a punt de penal, però rebutja de cap la defensa del Eivissa. Juan Lumora, l'espectacle és total, l'oratge perfecte, l'herba perfecta, però com estan jugant els dos equips, eh?
2: Sí, bueno, la verdad que buenos equipos de la categoría y bueno, están demostrando que no están ahí por casualidad. El Villarreal creo que está siendo un poco quizás sometido por el buen plan de partido de Ibiza. Ha tenido la ocasión más clara, la ha tenido el Ibiza en uno contra uno contra el portero que ha fallado Manu Justo. Y bueno, lo que están demostrando es que bueno, es un partido de los que podemos ver con más nivel en esta categoría de primera red.
1: Sobretot per el ritme, que és intensíssim. Ara mateix, tractant d'evolucionar per la dreta, el Villarreal rebutja per la lateral. L'Eivissa serà banda, per tant, per al conjunt groguet, per al filial de David Albelda. Ja rep la pilota i Nico Baratucci com a mitja punta. Molt alta la pressió de l'Eivissa. Pilota per a Nizar. Per la dreta, sentint-se en l'àrea. Tracta de centrar, punt de penal, primer pal, rebutja la defensa de l'Eivissa, però això és un no parar, més joc dins de les àrees que al centre del camp, el que els agrada als aficionats que plenen la tribuna de la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. Així, a mirar el camp, complim el minut 20, Salva, de partit. De moment, Villarreal B 0, Eivissa 0.
0: Això és el que ocorre en les instal·lacions de la ciutat esportiva del Villarreal. Tenim descans a l'Antonio Puchades de Paterna. Gomis.
3: Descans en la ciutat esportiva de Paterna, en igualtat al marcador, encara que en el minut 7 la realitat era que el València Vesta llamava 2-0 gràcies als gols d'Aimar Blázquez i Jaume Durà, però ha anat desunflant-se el filial d'Òscar Sánchez en el tram final de la primera meitat, en el 32, retallava distàncies la penya deportiva en el gol de Joan Maré, en el 43, Mubarak feia el 2-2, temps de descans en Paterna, temps de descans entre el València Mestalla i la penya deportiva, 2-2 al marcador.
0: I en el mateix grup, a l'Eliseo Pla, està jugant la Unió Deportiva Castellonense i el filial del Murcia. Gallardo, com va les coses?
4: A la treta de cantó per al conjunt del Murcia, el valor al segon pal, el remat, quina parada de Joan Company, no sé, crec que ha sigut en el rostre, en la cara. Ha parat el porter de Potries, el porter del Castellón, i ha evitat el primer gol del partit després d'un encontre que s'ha iniciat en tres ocasions molt clares per al castellonense, en dos remats de Carlos Badal en l'àrea xicoteta, un de, en el peu i l'altre en el cap, que s'ha anat per damunt de la porteria per molt poc, i després també Adama Sangare ha tingut l'ocasió per a fer el gol, però ara mateix ha sigut el Reial Murcia Imperial, que ha estat molt a prop del gol, i amb el rostre Joan Company ha aturat i s'esfèric l'ha enviat a treta de cantó. Aplaudiments de la gent així per al seu porter i atenció perquè el filial del Múrcia torna a intentar-ho. Baló al segon pal, molt tancadet, i allà intentava el remat. Joao Costa, el brasiler, per al part del conjunt de Sergi Guilló, però afortunadament dissen baló s'ha anat cap a fora. I ha que destacar que avui estem d'estrena en este camp perquè estan estrenant una nova graderia que s'ha instal·lat darrere de les banquetes, i també hi ha un poc de debat perquè part de la graderia justament d'estar darrere les banquetes que són altes i la gent no veu molt, així que hi ha un poc de debat en esta nova millora a les instal·lacions. Portem 31 minuts de xoc, ja pràcticament 32, continua l'encontre sense gols este castellonense Real Murcia Imperial.
0: I en hoquei herba femení, Toni Galindo, com li van les coses al València Hockey Club contra la Real Societat?
5: No tenim bones notícies de la València Hockey Club perquè està perdent en el segon quart per 0-1. Ha arribat ixe gol al minut 2 d'este quart, com diem, és el segon. Les coses ja es veien vindre perquè en el primer quart molta igualtat sobre el terreny de joc, i en el minut 2 d'este segon quart s'han confirmat ixes males expectatives. Gol de la Real Societat, per tant, va darrere en el marcador l'equip que entrena Mario Anton Guillo, Man, que és com volen que el coneguen. Ataca en estos moments el València Hockey. Atenció, perquè tenim una bona oportunitat. Ingressa dins l'àrea, pot haver la rematada del València Hockey. Atenció, ahí tenim aquesta rematada final de la jugadora dorsal número 51, Isabel Pérez Seguí. Acabat en no res, així que nova oportunitat, i tenim penal, corren a favor de l'equip valencià. Anem a veure com se resol esta jugada. De moment, com diem, segon quart. Falten 11 minuts aproximadament perquè finalitze este segon quart i tenim penal, corren a favor del València Hockey Club. Si te pareix bé, Salva, el rematem o donem pas a una altra cosa?
0: Vas a rematar-lo tu?
5: Jo, si vols, m'han posat en una situació...
0: No, com has dit, si el rematem, remata, remata el que vulguis, Toni.
5: Jo, si el poguera rematar de cap, el remataria, però ja t'he dit jo que la boixa és d'un material molt dur i segurament m'obriria el cap. Bueno, doncs ja tenim...
0: Este és dur, eh?
5: El tinc dur, ja ho sé. Bueno, doncs ahí tenim les jugadores de la Real Societat, ja està disposada les jugadores del València Hockey. La rematada final, la parada del Bizu. Atenció, perquè la jugada encara està viva. La tira fora, ser banda a favor del València Hockey Club. Acabat la jugada en una parada espectacular del Bizu, la portera de la Real Societat. Per tant, oportunitat perduda per a les xiques que entrenen.
0: Bé, pues això el que ocorre en hockey. Estarem molt pendents del que està passant en ese... instal·lació de Verge del Carme Bétero, amb Toni Galindo, en donar-vos dades que afecten la disputa de diferents compromisos en el matí d'avui. La Unió Deportiva Alcira comunicava a nit que suspenia el partit corresponent a la jornada 5 del grup 6 de la Tercera Federació, que jugava contra el Gandia a conseqüència del tancament de les instal·lacions esportives per part de l'Ajuntament d'Alcira. Pròximament es comunicarà la nova data del partit. A més, han quedat suspesos tots els partits de futbol base que s'havien de disputar com a local en l'estadi de Venècia i en la ciutat esportiva Jorge Martínez Aspar a causa de les condicions meteorològiques. També el partit entre el Llevant B Crevillent d'este grup, previst per avui a les 4, suspès per un virus, en este cas que ha afectat a la plantilla del Crevillent, i està ajornat a l'espera de data. I el partit de rugbi programat per a ir dissabte 3 d'octubre entre el Rugbi Moncada i el CAU València ha sigut suspès i ajornat a causa de les inclemències meteorològiques. El partit s'ha reprogramat oficialment per a dissabte que 14 de novembre. És una jornada esta en la que, bueno, pues, tenim que estar també pendents del cel i de les condicions meteorològiques. 12:25, això que s'escolta de fons crec que és el descans en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. Dóna'm el resum de la primera part, Gomis. Bueno, a veure si ara de seguida podem parlar amb Salva Gómez. Empat a 2 a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. Mentretant, caminem camí de la primera mitja hora de partit al José Manuel Llaneza de Villarreal. Carlos Urrutia.
1: 26 minuts de la primera meitat, corren a favor de l'Ibiza. Atenció al xut que s'ha anat fregant la soca del pal de la porteria del Villarreal. Molta sort ha tingut ahir el conjunt groguet, que Ander Yoldi no ha trobat porteria perquè ha sigut una boníssima ocasió després de que no haguera rebutjat bé la defensa del conjunt groguet, s'haguera quedat la pilota morta pràcticament en el punt de penal. Així que segon esglai pràcticament consecutiu per a la porteria de Kinarekin, el porter del de Villarreal B, que tot això està tractant de tindre l'iniciativa, però cada volta que pot ix l'Eivissa, que ara comença la construcció.
0: Juan Lomora, què tal? Bon dia.
6: Hola, què tal? Buenos días.
0: Què te sembla el porter del Villarreal, el que acaba d'anomenar Carlos?
2: Bueno, la verdad que bueno, es un portero con un buen físico, un portero serio, y la verdad que bueno, en la primera acción que ha tenido, en la que ha tenido que intervenir en el uno contra uno.
4: Eliseo Plas Ramírez ha furtat el balón a Dama Samgaré. Ha corregut observant Dianant cap a la porteria rival i en l'últim instant li ha cedit el balón a Joey Stiley, qui ha llançat, no ha perdonat i ha marcat el primer gol del partit. S'avança el castellonense. En el minut 36 marca Joey Stiley, castellonense 1, Real Murcia Imperial 0.
0: Marca el castellonense, que és admirable, el que va fer la temporada passada i el que està fent també en esta temporada, més enllà de totes les millores que des de la temporada passada també pues, està implementant en el seu estadi. Estàvem amb Juanlu Mora parlant del partit entre el Villarreal. Juanlu, està tan igualat com diu el marcador?
2: Sí, bueno, la verdad que, a ver, la puesta en escena seria por parte del Ibiza, la verdad que creo que se está mereciendo bastante porque, bueno, ha tenido dos ocasiones muy claras que, bueno, mala fortuna, una, como hablábamos antes, del portero, y otra, pues bueno, ha salido fuera por poco, pero creo que sobre todo el plan de partido del Ibiza está siendo muy, muy bueno y bueno, y el Villarreal, pues poco a poco está intentando contrarrestar con sus armas, la posesión, el llegar por banda. Pero la verdad que el Ibiza está plantado, está muy serio y bueno, creo que si alguno tiene que marcar en la balanza, yo creo que se va a inclinar por el Ibiza. Pero bueno, esto es fútbol y vamos a ver qué pasa.
0: A veure què ocorre, Carlos.
1: Que juga el Villarreal tractant d'arribar al Berga si la pilota si la furten en el mig del camp. Això fa que el Ibiza tracte de muntar la contra per la esquerra mitjançant José Carlos Lazo, però acaba rebutjant el mig del camp del Villarreal. Nova construcció des de darrere de l'Eivissa de Raúl Llona, que com diu Mora està plantejant un partit molt important com a equip dominador, tot i jugar fora de casa de primera federació, però la veritat és que com a líder té moltíssima confiança el conjunt de David Albelda. Ara es frena un poquet el ritme vertiginós de joc quan complim el minut 29 i mig de partit. Continua l'empat a 0 en esta jornada 6 al camp del Villarreal B entre el filial Groguet i l'Eivissa.
0: Són les 12 i 29. Fem un alto en el camió, una pausa per a la publi. Tornem de seguida. Recordeu, esteu escoltant la sintonia esportiva del Punt a Punt en Apunt Ràdio.
7: Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 d'octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
9: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
7: Apunt Ràdio. A Castelló, 103.7.
10: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt de Punt.
0: Ha conclòs el Gran Premi de Japó de motociclisme celebrat en el circuit de Motegi. En MotoGP, Marc Márquez ha aconseguit un brillant doble després d'imposar-se...
4: Defensa de Castelló de la Ribera, marca Sergi García, marca el castellonense el segon, el minut 40, en una treta de Cantó i al primer pal, ahir ha aparegut Sergi per rematar de cap i fer més important ara mateixa la victòria per al conjunt local d'Iñaki Rodríguez. Marca el segon el castellonense, marca Sergio Rodríguez, castellonense 2, Real Murcia Imperial 0.
0: Va com un canó, el castellonense. Estaven repassant els resultats del Gran Premi de Japó de motociclisme que s'ha celebrat en el circuit de Motegi. En MotoGP, Marc Márquez ha aconseguit un brillant doblet després d'imposar-se també, recordem, en la carrera de l'esprint de dissabte. Ha aconseguit resistir la pressió de Jorge Martín, lo que deixa el campionat mundial a tan sols 2 punts de diferència. Primer Márquez, segons Jorge Martín, tercer Marco Bezzecchi, quart Enea Bastianini i cinquè Raúl Fernández. En Moto2, Izan Guevara s'ha emportat la victòria després d'eixir des de la pole, ha enllaçat el seu segon triomf consecutiu, ha aprofitat al màxim els problemes mecànics del líder del Mundial, Manu González, que aquí tingué que arrencar des del pit lane i va acabar en els últims llocs. Izan Guevara primer, Toni Arbolino segon, Àlex Escrig ha sigut tercer i en Moto3 el pilot espanyol David Almansa ha aconseguit frenar el primer intent de Máximo Quiles per a coronar-se campió del món matemàticament. Almansa ha defensat de forma espectacular la primera posició en una última volta molt ajustada. Primer David Almansa, segon Máximo Quiles, tercer Brian Uriarte. En la classificació del dia d'avui en el Mundial de Moto3 disputat al circuit de Motegi. A més, Ivan Ortolà ha acabat en quarta posició. La carrera de Moto2 del Gran Premi de Japó i es consolida el piló valencià en el tercer lloc de la classificació general del Mundial de Motociclisme. 12:33, crec que Gomis ja acaba de fer-se fotos i està en la seva posició a l'Antonio Puchades de Paterna. Gomis. Pues pensava que sí, Juanjo, disculpa'm, pensava que estava Gomis. Ara bé, no sé si està fent-se una fotografia per a xarxes socials o està fent-se un book. 12:33, tornem a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza, Carlos Urrutia.
1: Ja es farem mostrar-te les fotos a la mitja part.
0: Però no tardes tant com Gomis, per favor.
1: No, ja saps que jo, curtet i al peu. Com està jugant el Eivissa, que sens dubte el millor rival al que s'ha enfrontat el Villarreal B en aquestes 6 jornades que portem. Arribem al minut 34, empat a 0, fa 2 minuts ha tingut una boníssima oportunitat el Villarreal en una contra que al final ha pogut taponar com ha pogut la defensa del Eivissa mitjançant Eric Ruiz i el francès Jeremy Blasco. Pilota parada ara per al Eivissa en atac a l'altura de la línia de mitjos. Tot el Villarreal ve defensat. Esta pilota té que culminar en jugada d'estratègia per a l'equip de Raúl Llona. Per a l'Eivissa ja està la pilota penjada cap a la frontal de l'àrea, però que ve de cap despejant Enric Pujol per a que monte la contra Joselillo Gaitán. Ahí va, la carrera traspassant ja la divisòria. Apoya en Nizar, dos extrems a la mateixa, en la mateixa banda, en l'esquerra. Nizar buscant apoyar-se en Pablo Pascual. Pot afatxar la jugada. Al final ha debutat sense voler entre xutar i filtrar la pilota cap a la carrera de Txell. Quan dubtes erres, li pispen la pilota. Els jugadors del Eivissa ara mateix juguen en defensa. Complim el 35 de la primera meitat a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. Gran partit de futbol, de moment sense gols, 0-0.
0: A l'Eliseo Plano, no sé si ja descans ja, Carlos Gallardo.
4: No, ara mateix estem en minut 44 i 30 segons. Així que queden 30 segons a esta primera part, que està dominant el castellonense, que ha tingut 5-6 ocasions molt clares i en dos d'elles ha fet gol. I per això està avantatge ja de 2-0 al seu favor. Així la gent encantadíssima en este inici espectacular. Normal. Serien 4 victòries sí. En 5 jornades en l'estrena històrica d'aquest equip, d'esta xicoteta població, la segona federació. Així que festa major així, quan estem a punt d'arribar al 45. I de moment està assentat Gavi Martínez, que és el delegat, amb el marcador de que ens va mostrar el temps afegit, però almenys no mostra. Així que anem a veure, intenta aquest contraatac ara mateix al castellonense, però finalment arriba el porter Mauri del Real Murcia a contrari, se balea, estem en el temps afegit, continua guanyant el castellonense 2-0.
0: Ara me dones descans i repassem la primera part, que és el que volem, amb l'home que ha tardat un quart d'hora en fer-se una fotografia. Salva Gómez, estàs ja per ahí?
3: Què tal, Salva, com estàs? Sí, arranca ja la segona part.
0: T'has fet un book o una foto? Per
3: bueno,
0: això, si
3: saps que en la ciutat esportiva sempre n'hi ha coses que fer, sí, gent sí, a la sí. que preguntar,
0: clar.
3: Temes que... Bueno, assabentar-se i averiguar un poquet.
0: Sí, però, a veure, conta'm, què t'has assabentat?
3: No, evidentment no se poden contar en la ràdio.
0: Ah, no se poden contar, és...
3: No, clar.
0: Ha començat la segona part?
3: No se poden contar de moment.
0: Val, ha començat la segona part, no?
3: acaba d'arrencar
0: pues
3: la segona
0: part, 2-2 al marcador. Anem a resumir la primera, què t'ha semblat?
3: Bueno, pues un València-Mestalla que s'ha desunflat en els últims minuts de la segona part, en una errada per a mi prou greu. He vist la repe i és greu la errada de Raúl Jiménez, que no està bé en este començament de temporada, i cal dir-ho, però havia començat molt bé en els goles de Aymar Blázquez de cap i també de Jaume Durà, en una acció en la que se n'anava de dos defenses i col·locava l'interior del peu al pur estil, no sé si el Vares vore ahir el goles de Lamine Yamal, però molt semblant, però des de l'altre costat en cama dreta, que és la bona de Jaume Durà, i per tant després desconnexions per part de la defensa del València-Mestalla, una penya deportiva que ha augmentat a nivell d'intensitat les arribades també a l'àrea valencianista, i ixa errada ja pràcticament a les acaballes de la primera meitat de Raúl Jiménez, que regalava el gol a Mubarak per al 2-2, que és el que regna al marcador en estos dos primers minuts ja de segona part en Paterna.
0: És curiós, perquè recorde que com que este partit ha començat abans m'enviaves un WhatsApp i me contaves 2-0 molt sobrats, sí, i de repente 2-2, sí.
3: És que és l'anàlisi, de veres.
0: Sí.
3: En dins de la primera meitat hem vist dos cares del València-Mestalla. Uh-huh. Els primers 20 minuts arrolladors del València-Mestalla i els 25 següents han desaparegut pràcticament.
0: Bé, doncs ara me contes a veure si reacciona el filial del València a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna. El que va com un tir és la Unió Deportiva Castellonense a l'Eliseo Pla. Carlos, estem en el descans, així que contam. ¿Qué te sembla la primera part?
4: Pues una primera part dominada pel castellonense, que ja d'inici havia fet tres ocasions molt claríssimes. San Carlos va dar el capità un remat de cap i un remat de peu en l'àrea xicoteta, que els dos ha tirat el baló per damunt de la porteria per molt poc. I després també ha tingut una ocasió Adama Sangare, molt actiu, molt participatiu en l'enxoc ofensiu del castellonense. I després ha tingut aquesta gran ocasió el Real Murcia en un baló parat, en aquesta cara, en aquest rostre que ha ficat el porter Joan Company per a evitar el que pareixia un gol per al conjunt visitant. Però després ha sigut ocasió, darrere ocasió per al castellonense, que ha marcat en aquest contraatac d'Adama Sangari i Joe Stanley, ha marcat el dorsal d'Eneu, Joe, i després ja és Sergi García en el baló parat, té molt, molt bon xoc aeri en Sergi García i en Carles Badal, el castellonense, moment 2-0, i així la gent, pues, molt contenta, molt il·lusionada, la gent ja es comença a pensar, i per què no anem a poder lluitar per la zona alta, si més comença també, n'hi ha quedat molt encara per davant, però la gent sí s'està il·lusionant moltíssim en aquest inici de temporada del seu equip.
0: Normal, efectivament, normal. Temps de descans a l'Eliseo Pla, i minut, vora 40, al José Manuel Llaneza de Villarreal, Carlos Urrutia.
1: De moment empat a 0, continua el bon futbol, però ocasions sense fruit. Freguem el minut 40 de partit, ara la pilota llarga cap a l'atac de José Lillo per l'esquerra, per al Villarreal, rebutja Pablo Pusto lateral.
3: Ui, la errada en la entrega en defensa, a punt de marcar la penya deportiva. Perdona, Carlos, però acaba de tindre una ocasió claríssima per a remuntar la penya deportiva en una acció en la que en defensa Iker Herrera regalava la pilota cap a Dani Sancho, i a punt de marcar el 2-3, minut 50, 2-2 al marcador.
0: Pues continua, Carlos, continua.
1: No, diria jo que en Villarreal no n'hi ha hagut tant d'esglai en estos últims minuts. Continua Salva Folgado, la circulació ara de pilota del Eivissa, però sens dubte el millor equip contra el que s'ha enfrontat el Villarreal, i fent disfrutar d'un molt bon espectacle, la veritat, de partit en estos primers 40 minuts que portem d'encontre.
0: Què te sembla de moment el que estàs veient, Mora?
2: Bueno, pues como ha dicho Carlos, yo creo que son dos equipos, pese a la situación en la tabla del Ibiza, yo creo que es un equipo con experiencia, que juega bien al fútbol. Creo que está demostrando un plan de partido serio, un plan de partido que quiere ganar, quiere dominar el partido. Y el Villarreal, pues cuando sus dos extremos, que es lo más peligroso, no entran mucho en juego, y a nivel de medio campo no están haciéndose con el control, pues el Villarreal sufre, quitando en ciertas ocasiones, ciertas contras que han tirado con peligro, como ahora están llegando, pero vamos a ver si culminan. Pero les está faltando eso, el culminar. En cambio, Bueno, el Ibiza se está viendo un equipo, pues bueno, con esa veteranía, con gente que bueno, que ha jugado en categoría superior y bueno, está demostrando pues ese partido serio de sobre todo de principio del partido, ahora prácticamente al final de los primeros 45 minutos.
0: Oh, diríamos que está neutralizante el Ibiza totalmente al Villarreal de momento de David Albelda, Mora.
2: Sí, sí, no cabe duda que, ya te digo, a nivel de lo más peligroso de este equipo, yo creo que son los dos extremos, son peligrosos verticales y los dos laterales están neutralizando perfectamente e incluso a nivel de, como te decía, centro del campo también está siendo muy bien neutralizado porque, bueno, es un equipo, no cabe duda, con experiencia, que sabe cómo jugar en cada momento y bueno, al Ibiza, pues si al Villarreal le ha faltado culminar, al Ibiza, pues igual ha tenido dos ocasiones muy, muy, muy claras y no ha podido materializar.
0: Minuti marcado, Carlos.
1: Estem en el 42 de partit, Villarreal B 0, Unió Esportiva Ibiza 0.
0: I en hoquei herba con li va les coses al València Hoquei Club Femení, Toni.
5: Bueno, Salvar, si de moment estem en temps de descans, són 15 minutets, ha acabat ja el segon quart, estem a l'espera que arrenqui el tercer, i com diem, pues, continua tot igual, no? Va perdent per 0 gols a 1, el primer quart ha sigut molt igualat entre els dos equips, ahir s'ha vist que la cosa no anava a ser com un passeig en barca per l'Albufera. En el segon quart, només començar, al minut 2 s'ha confirmat aquesta circumstància, és a dir, ha arribat el gol de la Real Societat, un equip que és QR, recordem, i que té algunes baixes molt importants, així que toca remar costera amunt, riu amunt, per al València. Bueno, anem a veure, ha tingut bones oportunitats, també les ha tingut la Real Societat, així que el tercer i quart quart pues van a ser definitius per veure com acaba la cosa. De moment no va bé per al València Hockey Club, està perdent per 0-1 així en el Verge del Carme Bétero Tarongers.
0: Això en hoquei, okay. I en pilota valenciana Matías Oliver, hi ha novetats en la Champions de Llargues que està disputant-se tot este cap de setmana a Montserrat?
11: Doncs de moment són molt bones notícies per als esportistes valencians perquè Montserrat va guanyant 7-4 en esta segona semifinal. Un Montserrat que està molt més còmode així en el carrer Salvador Seguí, amb preu que eren moltes errades no forçades, errades que són imperdonables, i és sobretot per un important paper de Sergi Dagós i José Luis Calvo de Benidorm, els dos fitxatges que ha fet Montserrat per aquesta Champions de Llargues. Són dos noms que juguen habitualment a Llargues, la resta de jugadors són jugadors de Galocha, que hem contat així de punt a punt molt èxit de l'equip de Montserrat. Tant Sergi com José Luis són noms de selecció valenciana fora dels habituals professionals que solen anar a les grans competicions com noms com Pere Roc, Diego Puchol, Chinero, Nacho, entre altres, i això està sent la diferència. Estan indicant-los molt bé tant Sergi com José Luis a la resta dels seus companys, estan intercanviant moltes vegades la seua treta. És quan volen traure curt, se fica Sergi, quan volen traure llarg, trau José Luis, i és una situació diferent que vivim en esta modalitat, en esta competició, a lo que vivim habitualment en trinquet, una competició que també permet fitxatges com estos dos. També veiem, per exemple, abans en l'equip d'Orba a Noah, fitxat de Bèlgica per a jugar amb el conjunt de la Marina Alta, i un carrer de Montserrat que té així grans noms de la pilota, com és el cas del pilotari d'Escala i Corda i actual campió de l'individual, Marc Chiner, que està fent de coach de la rectoria on té el seu germà Félix Joan, com Sacha Cruitoz, el pilotari mediàtic que ha fet molts programes a Nova York, o per exemple Marc Gimeno, excampió de l'individual d'Escala i Corda, montserratí, i sempre donant suport al seu equip d'amics com són Òscar i Carlos Salmerón. Així les coses ara mateix, molt a favor per a Montserrat, 7-4 en el marcador davant de Franeken, i està només un xoc de poder classificar-se a la final, i que la final de Champions de Llargues siga totalment valenciana, ja que, recordem, ahir ja està esperant la rectoria des de primera hora del matí.
0: La segona semi, que està a punt de concloure, i de seguida sabrem qui és el finalista, encara que ja vos ha contat Matías Oliver, que pràcticament ja està clar. Què resta a les instal·lacions del José Manuel Llaneza perquè arribem al descans entre el Villarreal i l'Ibiza? Carlos?
1: Arribem ara mateix al minut 45, crec que han donat 3 minuts d'afegit, no hi ha motiu per a donar-ne més, tot i que ara mateix diu l'àrbitre que ja un minut havien donat, la qual cosa vol dir que envia l'àrbitre jugadors al túnel de vestidors, mitja part, descans, al José Manuel Llaneza de Miralcamp, Empat a 0 entre Villarreal B i Eivissa.
0: De moment, l'Eivissa està maniatant el líder d'este grup segon de primera federació com el Villarreal. Al descans, el José Manuel Llaneza. Empat a 0 al marcador. Ara me fas el teu resum de la primera part, però vull pegar-li una ullada com van les coses, Alba Gómez, en les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna.
3: Atacant del València Mestalla ho fa ara en àrea de la penya esportiva, que rebutja aquesta pilota, que vol eixir el contracol. Demanen falta per part del València Mestalla i la concedeix l'àrbitre en el dia d'avui, Paola Cebollada. Minut 57, camí del 58, 2-2 al marcador. Prepara canvis la penya deportiva.
0: Comença la segona part al Eliseo Pla Gallardo o encara no? Encara tenim temps de descans en el Eliseo Pla, en aquesta victòria molt momentània de la Unió Deportiva Castellonense per 2-0 davant el filial del Murcia, Real Murcia B. Així que tornem al José Manuel Llaneza perquè Juanlu Mora ens faça la valoració, l'opinió, el seu resum, Juanlu, de la primera part.
2: Bueno, pues como...
0: De retirar-se, perdona, molt seriós al vel de camí de vestidors.
2: Sí, bueno, evidentemente, su equipo no está consiguiendo el juego de otros partidos o esa iniciativa de otros partidos. Es normal que esté serio porque estás ante un buen equipo de la categoría, un equipo con experiencia y que ha planteado un partido serio. Ha planteado un partido que, bueno, no va por delante por sí. Yo creo que mala fortuna, sí. en la culminación, pero bueno, ahora quedan unos segundos, 45 minutos, vamos a ver, porque normalmente estos equipos con gente veterana suelen bajar un pelín y, bueno, y los chavales del Villarreal que bueno, son todo velocidad y buen momento que están atravesando en estos primeros partidos de la competición. Yo creo que bueno, por algo están en lo más alto de la clasificación, pero bueno, hoy tienen un hueso duro que es el Ibiza. Vamos a ver la segunda parte porque, bueno, yo creo que deben entrar más en juego los dos extremos, debe entrar más en juego el centro del campo del Villarreal, pero como tú decías, están controlando muy bien el Ibiza todas esas posibilidades, porque bueno, hoy en día todo el mundo estudia los equipos y sabe los puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno.
0: Al descanso, empate a 0 al marcador entre el Villarreal B y el Eivissa. ¿Comienza o no encara la segunda parte, Carlos Gallardo, al Eliseo Pla?
4: No, els jugadors encara estan en la zona de vestidors i estic així molt ben acompanyat perquè estic amb Marc Castells, un dels capitans de l'equip la temporada passada, i ell és així, d'esta mateixa població. Marc Castells, com estàs veient este inici tan espectacular de l'equip a la segona federació?
12: Pues l'estic veient de puta mare, molt, molt consolidat en la categoria, un equip molt serio, molt ordenat, que saben a lo que juguen, i la veritat que estan traient els resultats a base d'intensitat i de saber què fer.
4: I com veus a un equip que tu l'has vist jugar a preferent, lluitant temporada i temporada a l'ascens, la temporada passada a l'ascens, fa dos aquella playoff que vau disputar a Burgos, que vau quedar a la tanda de penals, i ara ahir li guanyeu a Lucas Murcia, li esteu guanyant al Real Murcia Imperial, suposo que més gent del poble seràs molt orgullós.
12: Per supost, i més nosaltres consolidem eixa base de gent del poble, com Sergi, Carlos Badal, Marc Abril, hi ha gent que això ho du i ho transmeten, no?, en el camp, que al final eixa casta la trauen perquè ho senten i això es nota.
4: I què diuen els companys? Parlaràs en ella a sovint, que què diuen ells i com estan visquent aquesta temporada?
12: Sí, pues ja t'hi dic, molt contents, que al principi inclús ni s'ho creien i ara pues ja veus, molt consolidats i jo els veig molt, molt, molt bé, molt adaptats.
4: Gràcies a Marc Castells, a un dels capitans de la temporada passada en aquest equip.
0: Ha sigut Carlos, ha sigut molt gràfic, eh? Marc Castells, li preguntes com està el seu equip i fa, pues l'he vist de puta mare, eh?
4: Com de poble, eh?
0: Com se diga, no? Sí. Molt espontani, sí.
4: Mira, sí, també, si vols, mira, tinc per ací al president. No, ara s'amaga per a dins. Ja va tornar a la zona de vestidors, però imagina't com estarà ahí, que continua la gorra, ni esa gorra que l'observàvem durant cada partida de temporada passada, perquè és la gorra
0: que contaves, sí.
4: Que li recorda a son pare, que va iniciar este somni, i ara mateix s'ha tornat a la zona de vestidors, on encara estan els jugadors, però així pues, la gent pues, molt, molt il·lusionada en aquest inici de temporada del Castellonense.
0: Ara tornem ahí quan comença la segona part, d'ací estem en les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna, però vos conte que Max Verstappen de Red Bull ha guanyat el caòtic Gran Premi de Bahrein de Fórmula Fórmula 1 que excepcionalment s'ha disputat avui en el circuit de Sepang, a Malàisia. La carrera ha estat marcada per un fortíssim diluvi, una pluja brutal que ha obligat a suspendre provisionalment l'eixida inicial per problemes informàtics en tots els vehicles. Després ha pogut reanudar-se, però després d'una llarga parada. Verstappen ha defensat la pole position en una pista, diríem, canviant, i ha creuat la meta per davant de Andrea Kimi, Antonelli de Mercedes i de Hamilton de Ferrari, que han completat el podi. A destacar la remuntada de Fernando Alonso, a la fi ha sigut vuitè, però torna a sumar punts moltes carreres després d'aquesta remuntada de la que va donar que parlar. Sainz ha acabat en el lloc 17 després d'arribar a ser sexta i de que Bortoleto pràcticament li arruïnara la carrera. 12:52 minuts, està la segona part en marxa en les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna. Gomis.
3: I complicant-se la vida, el València Mestalla, jugant en foc en la línia defensiva, ara la pèrdua novament en el mig del camp, recupera la penya deportiva, ve el contracolp, l'equip que avui vesteix de rosa a la centrada dins l'àrea, el baló toca finalment en Iker Herrera, serà córner a favor de la penya deportiva. Estem en el 62, recordem, 2-2 al marcador, i en moment ara jo crec que de forma i en millor sensació la penya deportiva que el València Mestalla. Per ser la penya que ha fet un parell de canvis al minut 59, Dani Sancho se n'ha anat per a que entre Ander Montori, no és el Dani Sancho que està en Tailàndia. El altre canvi és Jules Futé, el central, que ha donat lloc al seu company Manuel Antonio Cabrera, i atenció al malnom, Pelón, però té moño, eh? Se treta de cantó per a la penya deportiva. En cama dreta la van a botar. Primer pal, remata per dalt del travesser. Ahí estava el remat d'Alejandro Vera. Serà treta de porteria per al València Mestalla. La ficarà en marxa Raúl Jiménez.
0: Continua tot igualat, Salva, o és millor el
3: sí,
0: final?
3: Sí, sí.
0: Tot igualat.
3: Jo te diria que està un poc millor la penya, eh? En este moment de partit està un poc millor. És de veres que està intentant en pilota i tractar de dominar el València Mestalla en pilota, però està un poc millor la penya deportiva.
0: Però estan mostrant perquè són els coberts, entenc.
3: Jo crec que no. O sigui, vull dir, cap dels dos dona la sensació de que siga un equip que mereixi estar en la zona de descens, però és de veres que el València Mestalla va a trameig de partit, que va en moments de espenta i de desconnexió, i anem a veure si en algun canvi està també preparant Jos en la banda Òscar Sánchez. Veig des d'ací pràcticament a tots calfar. Recordem que en la banqueta del València Mestalla està Pablo Moya com a porter suplent, Miguel Monferrer lateral dret, Mario Guilabert Verdi i Mario González en el mig del camp, i en atac Rubén Fernández, Ochoa i també Jerry Ikechukwu, que és una de les sensacions en aquestes últimes setmanes, jugador del juvenil que ha estat en dinàmica del primer equip a les ordres del Vasco Aguirre.
0: Ara tornem a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna. Vos dono un marcador de divisió d'honor de rugby. Al descans, Huesitos La Vila està perdent 14-26 contra el Sant Boix. I en... Ok, Toni Galindo, com marxa el partit ja en la seva segona part?
5: L'acaba de tindre Julieta Santos per al València Hockey. No ha entrat de miracle, l'ocasió més bona en el que portem pràcticament de partit. Estem en el tercer quart, resten aproximadament 7 minuts per arribar a la finalització d'aquest tercer acte. Així, en el pavelló verge del Carme Veteró, Tarongers, així que va aproximant-se les ocasions per al València, per al València Hockey.
0: Comença
5: la segona
0: part.
5: Que està per... Recordem que està perdent per 0 gols a 1 en este partit que l'enfronta a la Real Societat, un partit que seria un autèntic malson per a Salva Gomis. I per què? Pues perquè així els colors són els més bàsics possibles. Camiseta blanca per al València, camiseta negra per a la Real Societat. Ni rosa fiu-fiu, ni blau xun-xun, ni res de res. Així, blanc i negre.
0: La paleta de colors de... Salva Gómez, has estat ahí bé, Toni, has estat ahí bé. Comença la segona part, Gallardo, a l'Eliseu Plau, a l'Eliseu Pla.
4: Ahí sí, jo fa una substitució per part del Real Murcia, s'ha marxat Alejandro Valverde, el fill del famós ciclista, i ha entrat en el seu lloc Alemany. Ara es prepara per llançar una treta de cantó el castellonense, que busca el tercer gol. Allí es prepara Marle Chárez, finalment va ser Pulpón, el baló al punt de penal, però arriba a les mans de Maurice Esferi, que estem en el minut 1:20 de la segona part, amb el marcador de castellonense 2, Real Murcia Imperial 0.
0: I han hagut canvis, Carlos, o no?
4: Sí, sí, un per part del Real Murcia, s'ha marxat al terreny de xoc Alejandro Valverde i ha entrat en el seu lloc,
13: correcte, sí,
4: sí. Alemany. Per part de Casenese no, continuen els mateixos.
0: 12:56, mentre no comença la segona part en el José Manuel Llaneza, tornem a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna. Gomis.
3: Sí, está preparando el Chato Arroyo un doble cambio ahí en el videomarcador. Se va del terreno de choque por parte del Valencia Mestalla Alejandro Estevez para que entre Mario Gilabert. Y el otro cambio está preparado para entrar Jerry Ikechuku. Y se va del terreno de choque dorsal 37. Ahí está. Ikechuku entrant, se'n va per l'altra banda, veiem a Jaume Durà. Per lo tant, és este el doble canvi, estava mirant si era efectivament Jaume Durà o no. No, és Leslie Ocall el que se'n va del tren de xoc. Jaume Durà se queda dins de l'herba. 37. Ahí está. Ikechuku entrant, se'n va. Per l'altra banda veiem a Jaume Durà. Per lo tant, és este el doble canvi, estava mirant si era efectivament

0: La centrada de Mario Guilabert, després d'una bona jugada de Jerry, la fica dins l'àrea. En l'àrea xicoteta apareixia volant Rodrigo Gamón per a rematar de cap i ficar per davant el València. Mestalla en el marcador, 3-2, marca Rodrigo Gamón.
1: Pues el minut 69-70 ja de partit, 3-2, marca Gamón per al València, B3, Peña Deportiva 2, partit important, cas de que conclou amb una victòria del filial perquè suposaria que este equip abandonaria el joc de Cuer en el grup tercer de segona federació. De moment, en esta jornada i en este grup ha conclòs el Deportivo Minera 2, la Nucía 0, el Castellonense 2-0, està guanyant el Real Murcia bé, al filial del Múrcia, acaba de començar la segona part. En el descans estan el Atlético Baleares 0, Poblense 0, el Intercity 1, Yeclano 0, el Mallorca B 0, Alcoyano 0, i a les 6 jugaran el Orihuela i el Cieza. No comença encara la segona part en primera federació, grup segon, l'empat a 0 entre el Villarreal B i el Eivissa, així que tornem a l'Eliseo Pla de Villanueva de Castellón. Carlos.
2: Pues a punt està de marcar el tercer el castellonense. La bala Joey està en el per banda dreta, avançat posicions, avançat metres i ha cedit el baló en el punt de penal per a que Javi Mizur rematara. Se ho ha pensat un poc el jugador de los Palacios i finalment ha llançat al cos, ha llançat al porter Mauri, al porter del Real Murcia Imperial, internacional, la selecció sub-19 de la selecció espanyola. Ara torna a intentar-ho per banda dreta, ahí va Agusen, Adama Sangare, i trau combat el Real Murcia. Así fa més Loreta, un tercer gol local del conjunt de Iñaki Rodríguez, que de poder retallar distàncies el filial del Real Murcia. Es comença molt fortament este inici de la segona part el conjunt local, la té Agus per a l'Atxe, per a lateral dreta, una altra volta Agus, el miscentre així de Castelló per a Wistalei per a l'Atxe per a Agus, ja pràcticament al costat del córner per la banda dreta de l'atac del castellonense. Fica el baló per a Adama Sangare, per retalla el brasiler Joao per part del conjunt del Real Murcia Imperial, però torna a recuperar Joey Stanley per al castellonense. Domini absolut en inici la segona part per al conjunt local. És Carlos Badal el capità qui retrasa per al porter. El porter Joan Company la torna. Baló per a Carles Badal, que la reclama, falta. I així ho xiula l'àrbitre. Falta a favor del castellonense en zona defensiva. Guanya 2-0 el conjunt de la Ribera Alta, que no sé si en este resultat, en esta quarta victòria, la derrota de la Nucía podria inclús ser líder, perquè anava tercer. I en este momentani quart triomf de la temporada, la veritat és que si ficaria en la posició més alta de la classificació, seria la gran revelació, sense dubte, d'este inici de la segona federació. Ahí va Joan Company, baló cap a dalt, buscant a Adama Sangare.
1: Hi hauria, diríem, Carlos, un triple empat entre el Castelló B, que té 12 punts, la Nucía, que en té 12, i el castellonense, que en sumaria 12. Darrere Intercity, que està guanyant amb 11 punts, i cinquè, Lucan Múrcia, que estaria a hores d'ara amb 9 punts.
2: Sí, sí, tots els equips valencians, Tenim el dubte perquè canviaven respecte a la temporada passada dels equips balears i catalans, ara els de Regió de Múrcia i Balears, i la veritat és que en aquestes primeres jornades els conjunts de la comunitat valenciana que estan demostrant pues, un potencial molt fort respecte als de Regió de Múrcia, que eren la majoria de la resta d'equips.
1: Dona un minut i marca, Carlos.
2: Balears. Estem en el minut 52 d'encontre, guanya el castellonense 2, Real Murcia Imperial 0.
1: No hi ha partits en marxa hores d'ara en el grup 6 de tercera federació. Se juguen tots en la vesprada d'avui. Recordem que ha sigut ajornat el Llevant B Crevillent per un virus que ha afectat a la plantilla del Crevillent. A les 5, Bairuixó Atxeneta. A les 6, Atlético Saguntino Utiel. A les 6, també Buñol Torrent. I també a les 6, el Ontinyent, que jugarà contra el filial del Villarreal, el Villarreal C. És la una de la vesprada. Esteu escoltant la sintonia esportiva del Punta a Punta en Apunte Ràdio. Crec que va començar de seguida el José Manuel Llaneza, ja veig els protagonistes sobre l'herba, la segona part del duel empat a 0 de moment entre el líder, el Villarreal, i la Unió Deportiva Eivissa. Carlos.
3: I sense canvis en cap de les dues formacions, era el previsible perquè cap jugador ha tingut problemes físics, només en el muscle.

0: Álvaro García, el central del Villarreal, però ja està bé. Però han jugat a tan bon nivell en la primera meitat tots dos equips que les substitucions no s'esperen fins al minut 65-70 de partit. A punt de començar el segon acte, ara el català Gerard Rius està consultat del seu cronòmetre, tots els jugadors ja formats, però esperen a l'ordre que li donen la televisió a l'àrbitre. L'àrbitre dels jugadors ara mateix trau del cercle central el Villarreal B, comença la segona part d'este Villarreal B Eivissa.
1: Ara tornem ahir, però minut i marcador en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, Gomis.
2: 73, estem en la segona part. València Mestalla 3, Penya Deportiva 2.
1: Li peguem també una ullada com van les coses en el partit de hoquei femení que està disputant-se al Verge del Carme Veteró entre el València Hoquei Club i la Real Societat. Toni Galindo.
3: Notícies nefastes per als interessos del València. Hoquei acaba de marcar la Real Societat, gol que aconseguia Alba de penal, així que coster amunt es passa la situació per al València Hoquei. Estem ja a les acaballes del tercer quart. València Hoquei Club 0, Real Societat 2.
1: En marxa Carlos Urrutia, la segona part al José Manuel Llaneza.
0: I una bona incorporació en atac de Nizar. El punyal per la dreta del conjunt de David Albelda s'ha trastrabillat perquè no ha pogut orientar bé l'últim control. La pilota se n'ha anat per la línia de fons. Ha sigut, per tant, Porto per a l'Eivissa, que ja juga en defensa. Per cert, n'hi ha un detall que m'està encantant, a Muntó, i és no només la mobilitat, les vigilàncies que fan Nico Baratucci i Albert García, que de colp i repent apareixen tirant una mà als miscentres, als centrals, si fa falta, en valor parat, i que la veritat dona molta fe de com està de ben treballat el conjunt groguet, el mini submarí davant d'un Eivissa que ja dic que és un senyor equip, tot i que perderen 0-2 en l'última jornada a Calmises davant del Reial Saragossa, però amb molta diferència el millor rival al que s'ha enfrontat el Villarreal en aquestes 6 jornades que porten disputades en el grup 2 de Primera Federació, i on el líder és el Villarreal B, que defensa ara l'atac de l'Eivissa, que pot marcar. Quina oportunitat, el remat fora de Manu Justo, pràcticament a Porto Buida, en la frontal de l'àrea xicoteta, el seu remat desviat a la dreta de la porta de Kinaire Kim.
1: Una altra ocasió per a l'Eivissa, Mora, que continua amenaçant.
4: Sí, la verdad que bueno, el inicio de la segunda parte parece ser un poco más de velocidad, ha querido imprimir un poco más de velocidad el filial del Villarreal, pero no cabe duda que la experiencia de estos jugadores del Eivissa están realizando un partido bastante serio, y ahora pues bueno, la ocasión sobre todo por Ander Joldi, bien llevado por banda, buen centro, y bueno, y Manu Justo que no ha podido acertar con esa
1: ocasión clarísima, otra vez
4: con esa ocasión que estaba dentro, prácticamente dentro del área pequeña. Son jugadores que ya te digo, están demostrando todo su potencial, y en cambio el Villarreal todavía no ha demostrado el potencial que le está llevando a ser primero en la clasificación. Ahora veremos, porque espero, todavía estoy y espero y deseo que sobre todo los dos extremos vayan entrando en el partido y aparezcan y creen ese peligro que normalmente en todos los partidos están llevando para su equipo.
1: Minuto y marcado, Carlos.
0: Estem en el 48 de partit, 3 de la segona meitat, Villarreal B 0, Eivissa 0.
1: El partit que estarà a punt de concloure, com va concloure el primer este matí, així, en esta sintonia del Punt a Punt de la Punt Ràdio, és el de l'Antonio Puchades de Paterna, Gomis.
2: Minut 76 encara, en este Antonio Puchades, encara resten el 15 més afegit, i la pilota espera la Penya Deportiva. 3-2 al marcador, recordem, acaba de marcar fa uns minuts Rodrigo Gamón per a ficar per davant el València Mestalla. Recupera Héctor Mir, la pilota per a Jerry, la combina en cama esquerra en Jaume Duran, i havia falta sobre Jerry Ekechukwu, i el valor serà per al València Mestalla en el seu propi terreny de xoc, quan prepara un altre canvi. Òscar Sánchez està preparat per entrar Mario González, un altre migcampista, jo suposo que en este cas per Adrián Ruiz, o bé per Jaume Durà, que està desfondat també en molt de treball, tant davant com darrere. Està ajudant molt al mig del camp i podria ser la substitució Jaume Durà. Ahí està, preparat Carlos Arroyo en el videomarcador.
1: Aprofitem el canvi, minut i marcador i tornem a la pilota valenciana, Salva.
2: Efectivament, retira Jaume Duray, entra Mario González, minut 77 de partit, València-Mestalla 3, Peña Deportiva 2.
1: La 1 i 7, Matías Oliver, entenc que ja conclòs la segona semi que estava en marxa a Montserrat des de la Champions de Llargues d'este matí, d'este cap de setmana.
5: Doncs ja tenim el segon finalista d'esta Champions de Llargues, Montserrat, que ha guanyat 8-5 a l'equip de Franeken, a l'equip neerlandès, i s'enfrontarà a la final a la Rectoria, i per tant tindrem una final entre dos equips valencians i un campió nou en el palmarès, perquè cap dels dos clubs ha guanyat abans esta competició. Però el que sí que sabem és que el títol es va quedar a casa, es quedarà a la Comunitat Valenciana, i ara falta saber qui l'alçarà. Per què? Perquè la Rectoria ha sigut el primer equip en aconseguir el bitllet, ho ha fet amb una victòria 8-5 contra Orba en una semifinal que se li havia complicat molt. Orba guanyava 2-5 i estava a 3 xocs de la final, i a partir d'ací la Rectoria ha sumat 5 xocs consecutius, ha igualat així i ha completat una remuntada sense deixar que el rival tornara a puntuar. I pel que respecta a Montserrat, el que dèiem, ha estat molt més còmode, ha estat molt ben dirigit tant per Sergi Lagos com per José Luis Calvo. Ha hagut un moment on els neerlandesos han reaccionat. Per què? Perquè ha hagut una xicoteta polèmica arbitral on el Xutxe ha donat un 15 primer per a Montserrat, després l'ha canviat per als neerlandesos, el bo de Paco Campanero. Finalment, aquesta decisió arbitral ha generat un poc de confusió en els montserratins, ha fet que reaccionaren els irlandesos per ell se baixó des de la Ribera, però una vegada ha tornat al seu camí, els neerlandesos no estaven jugant com saben de deberes, no feien més que renegar. En canvi, Montserrat a casa estava volant, clau el paper dels internacionals, i ara venen en una final on tindrem este equip de Galocha. Recordem, la gran majoria de l'equip de Montserrat és de Galocha, amb ells els dos fitxatges adaptats a la modalitat de Llargues, contra un equip, el de la Rectoria, eixa subcomarca de la Marina Alta, que està més acostumada a jugar a Llargues habitualment. I com deien, dos equips que no han tingut mai l'oportunitat de guanyar el títol, els dos porten dues edicions, han fet un camí molt semblant per el títol, ja que han repetit dos resultats 8-5. L'equip anfitrió tindrà José Luis Calvo, Sergi Dagos, Carlos Almerón, Òscar Bessó i Andreu García. Recordem, José Luis i Sergi, internacionals amb la Comunitat Valenciana, i la Rectoria té inscrits a Feliu, Gaisca, Marc, Ivan Soto, Andreu i Álvaro, i arriba amb la confiança d'una temporada en la que ha guanyat competicions domèstiques de Llargues i de la modalitat de Palma, encara que n'hi ha xicotetes variacions en esta alineació. Per tant, el guanyador també donarà el setè títol de Champions a un club valencià, desfarà l'empat amb els belgues, que també en sumen 6, i per a Montserrat seria alçar la copa en la seva gent, per la Rectoria culminar una jornada que ha protagonitzat una remuntada de les que se recorden, dos equips que no apareixen encara en la llista de campions, i una final per decidir quin dels dos escriurà avui el seu nom. Així que, de així no res, començarà esta final de Champions de Llargues amb un carrer de gom a gom i amb una autèntica festa de la pilota que s'està vivint avui, així a Montserrat.
1: Ara me contes, Matías, perquè a la ciutat esportiva del Villarreal no sé si espavila el filial de Albelda, Carlos.
0: Perquè comencen a aparèixer els extrems, tant Nizar com José Lillo. Atenció al córner ara. La oportunitat que acaba parant el porter de l'Eivissa, Andrés Prieto, però ja desperta, es lleva la pressió de damunt el filial del Villarreal, que furta ara en atac la pilota per a Baratucci com a extrem esquerre, tot i que és davanter, molt bon el retall. El centre en la segona, al segon pal, a la fi no n'hi havia cap company per a rematar, rebutja la defensa del Villarreal, pilota altra volta per al filial groguet, després del rebuig de la defensa de l'Eivissa. Cheik, que està fent un molt bon partit, tot i que acaba de veure una targeta groga. Per cert, cal anotar també la primera substitució en el partit. Ha tingut que gastar ja Raúl Llona una finestra, llevant al lateral dret Pablo Busto per a donar entrada a Almenara per problemes físics, del que neutralitzava a Nizar en la primera meitat.
1: Juga. És com si Mora hagueren pujat les revolucions, no? Els futbolistes de Albelda. Un punt més d'intensitat.
4: Sí, lo que pasa es que yo creo que era lo que estaba comentando ahora fuera de micrófono. Creo que el Ibiza físicamente va a bajar esta segunda parte, y se está notando porque claro, bueno, el equipo de David son gente más joven, gente rápida, y que el físico lo va a tener mejor esta segunda parte, y creo que está ahora más cerca de portería contraria al Villarreal, debido a que el Ibiza les está bajando.
1: Són els millors moments, Carlos, del Villarreal en el partit, que arriben pues en la segona part.
0: I que estem disfrutant-los el públic que n'hi ha a la ciutat esportiva, i també així en la posició de comentaristes, com per exemple Juan Luis Mora, o la llegenda que té sentada al seu costat, que no és un altre que l'exjugador del Llevant, entre altres equips, Pape Diop. Te'n recordaràs d'ell, veritat, Salva?
1: Sí.
0: Ahí està, que ha vingut a passar el dia a nosaltres, des de París, on residix. Corren a favor del Villarreal B. La dreta molt oberta, rebutja de cap l'Eivissa mitjançant el capità Teo Baix, però recupera en atac José Lillo per la dreta. La centrada no pot rematar-la Albert García, ni Álvaro García, que havia pujat de central al atac. Continua ara el moment d'assedi del conjunt de la Plana. No aconseguís cristal·litzar en esta jugada. Complim el minut 10 de la segona meitat, així, a Miralcamp, Villarreal B 0, Eivissa 0.
1: I a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna va concloure el partit amb victòria del filial. Gómez, o encara perilla?
2: Supera't el minut 83, encara queda molt, no cantem victòria, n'ha falta ara sobre un jugador del València Mestalla, sobre Ochoa, que n'hi ha canvis, te conté, s'ha retirat Aymar Blázquez del terreny de xoc per a que entre Adrián Gómez Ochoa, malgrat este davanter, faig-se a punt i serà anat del mig del camp Adrián Ruiz i entra un central com a migcampista, com és Carlos Alós. Estem en el 84-3-2 i en una falta lateral que pot ser perillosa per al València Mestalla.
1: A veure.
2: Ahí veiem l'encarregat de botar aquest baló serà Marcos Navarro des del costat esquerre. Si la botarà a l'àrea o la ficarà en curt. Jo penso que en curt, perquè no li interessa al València Mestalla perdre la possessió de la pilota. Efectivament, la tira cap enrere per a Iker Herrera, combinant en Alejandro Panaig. Juguen entre centrals i ara un altre central que fa de pivot, que és Carlos Alós. Panaig per a Herrera, per a Raúl Jiménez. Este torna per a Panaig. En eixida el València Mestalla espera per a eixir com un coet Jerry per banda dreta. El baló per a Héctor Mir. Héctor Mir que la fica per dalt per a Ochoa, rebutjada per la defensa de la Penya Deportiva. Se la queda Jerry en cama esquerra. Ahí està Jerry entregant al mig del camp per a perdre la pelota, per a recuperar el propi Jerry. No n'hi ha falta, no senyala res la col·legiada. Continua l'atac per al València Mestalla. Mario González per a Guilabert, Guilabert en la zona de mitges puntes. La pilota per a la centrada de Gamón. A punt de marcar Mario González. S'ha passejat ixa pilota per dins de l'àrea xicoteta. Serà córner a favor del València Mestalla.
1: Aguantem ahí el córner, Salva.
2: Una molt bona centrada en cama esquerra per part de Rodrigo Gamón. Buscava a Adrián Gómez Ochoa. En el segon pal estava també Mario González. Finalment, rebutjat i se való a córner. L'encarregat de treure esta treta de cantó serà Jerry Ikechukwu. En cama esquerra, en curt està també Mario González. Finalment decideix Jerry jugar en Mario González. El baló per a Jerry en la frontal de l'àrea. Jerry, la centrada cap al segon pal. Era massa llarga i la centrada per a Carlos Alós. Treta de porteria. Estem en el 86, València Mestalla 3, Penya Deportiva 2.
1: Tornem a les instal·lacions del José Manuel Llaneza. Carlos,
0: on ataca l'Ibiza ara mitjançant el capità Teo Valls. La combinació amb Víctor García com a extrem en lateral dret té que endarrerir cap al pivot, cap a Josep Calavera. Este en curt buscant David Astals, obrint cap a la dreta, atenció a la centrada rasa, rebutja córner Álvaro García, el central del conjunt de David Albelda.
1: Tenim novetats en OK, Toni.
3: Meravelloses notícies les que ens podem transmetre així des del Verge del Carme Veteró. Tarongers, perquè el València Hockey Club acaba d'empatar el partit en dos minuts meravellosos. Estem en l'últim quart, resten aproximadament 8 minuts per a finalitzar el partit. Ángela Colomer marcava de penal el 1-2. Immediatament, una jugada fantàstica, Cristina Caro feia el 2-2. Atenció, perquè un equip recentment ascendit a esta categoria de divisió d'honor A és molt complicat que faça el que està fent el València Hockey Club. Així que, de moment, està traient un puntet en este partit. El partit encara no ha acabat i queden moltes coses per resoldre encara.
1: Pues ara de seguida me les contes, Toni. Està també la ciutat esportiva del Villarreal, on havia reviscolat el filial de David Albelda. Carlos.
0: Però això és un toma i da cara. N'hi ha córner a favor de l'Eivissa. Raúl Llona a punt de tornar a menetjar la banqueta. Farà un doble canvi en esta següent finestra. Encara no ha fet cap substitució David Albelda. Tot el Villarreal ve dins de la seva hora per a defensar esta acció. Pilota parada al córner. Rebutja de punx el porter del Villarreal. La pilota a la frontal de l'àrea. També de cap, cap endavant José Lillo Gaitán. Endarrerís la línia de centrals més avançada del Villarreal. Pilota al seu porter, com diguem, Salva. Moltes alternàncies en esta segona meitat de la que portem ja un quart d'hora.
1: Està més equilibrada ara la segona part, Juanlu?
4: Sí, a ver, la verdad que es lo que decíamos antes. Yo creo que el físico de Ibiza está pasando factura y ahora pues la segunda parte está aflorando esa velocidad y ese bueno, el llegar a balones que antes no llegabas por parte del Villarreal, pero bueno, ahora está moviendo Rollona el banquillo, está metiendo piernas frescas y vamos a ver si el Ibiza consigue otra vez hacerse con el mando, porque ahora prácticamente el mando lo lleva el Villarreal, sobre todo por esa frescura, más frescura que el Ibiza.
1: O sea, que busca el técnico del Ibiza, Amel se cambie en el Eliseo Pla. La Unión Deportiva Castellonense continúa con la seua plàcida victoria, Carlos.
6: Sí, però no ha tancat no ha acabat de tancar esta victòria per al seu favor, encara que ha tingut una opció i en la bola parada ha tingut algun remat perillós el Real Murcia Imperial. Dir que s'han produït substitucions, s'han entrat en el terreny de xoc per part del conjunt local. Atenció ara que la té Joel Rodríguez, entra en l'àrea, fica el valor, l'àrea buscava Iker Garijo, però finalment ha agafat Mauri, el porter del Real Murcia, i se való. Destacar això que han iniciat el terreny de xoc els dos davanters, Iker Garijo i Joel, que és un dels fitxatges, el davanter del GMC, que no ha jugat les primeres quatre jornades perquè tenia una sanció pendent de quatre partits a la temporada anterior. També ha entrat Múrcia per part del conjunt local i ha eixit per part del Real Múrcia tant Arturo com Pedro Sempere. Pedro Sempere, davanter valencià de Banyeres de Mariola, que la temporada passada s'ha format a l'Ontinyer 1931. Així que estem ja sobre el minut 69, a punt d'arribar al 70. De moment té oportunitats el castellonense per a fer el tercer gol, però a valor parat també ha tingut alguna opció el Real Múrcia per a retallar distàncies. Minut 70, Castellonense 2, Real Múrcia Imperial 0.
1: Acaballes del partit a Paterna, Gomis.
2: 5 seran els minuts d'afegit que està preparant en el lluminós Carlos Arroya, i està el marcador i són 5 els minuts d'afegit. Seranem cap al 95-3-2 al marcador i ara en pilota per al València Mestalla. Carlos Alós, Joan Tenrere per a Alejandro Panac. Este, novament en Mario Guilabert. Guilabert alçant la pilota per anar cap a la banda esquerra on espera Rodrigo Gamón. Rodrigo Gamón, que torna a jugar en Guilabert. Guilabert, que se pega la mitja volta, caracoleja, se'n va de un, se'n va de dos, se'n va de tres. La pilota per a Marcos Navarro, quina bona jugada. Marcos Navarro se la torna a Guilabert. Dins l'àrea per a Marcos Navarro, la pilota se queda ahí, fa un embolic i la recupera la defensa de la Peña Deportiva. Que vol eixir a la contra, que vol anar en velocitat i tira el puntet a Iker Herrera, però recupera posició Marcos Navarro. La pilota per a que se la quede finalment Pablo Évora. En falta de la Peña Deportiva, serà való per al València Mestalla. Estem en el 91, queden 4 i s'acaba.
1: Queden 4 i s'acaba el partit de les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. A veure si es tanca amb una victòria del filial que conduís Òscar Sánchez. Mentre tant, camí del 63-64 de partit, el José Manuel Llaneza empata a 0 al marcador entre el filial del Villarreal, el Villarreal B, i el Ibiza. Carlos.
0: Prepara substitucions David Albelda. Seran les primeres en el conjunt groguet, les dues últimes que ha fet l'Ibiza. Ha entrat Ismael Padel per Josep Calavera i Iker Varela per José Carlos Lazo, amb la qual cosa ha menjat un pivot, un migcampista i un davanter. Com diuen, preparada la primera substitució al Villarreal. Normalment serà Diveros el que entrarà al terreny de joc, però avance el joc en viu en la línia de cobertura del Villarreal, jugant Álvaro García per Enric Pujol. Tots dos estan fent un bon partit i tenen molta feina, però ara la pèrdua d'Enric Pujol davant l'Eivissa, que la té que arreglar Cheik, ràpid per a Baratucci. La pilota llarguíssima, bona oportunitat per a Nizar. dins de l'àrea. Atenció que xuta, no. Preferís donar-li la a Joselillo. Joselillo se fa un lío. A la fi continua i concreta el xut. Rebutja córner el porter de l'Eivissa, però crec que estava invalidada la jugada per fora de joc. Van els canvis ara. I se n'anirà Baratucci per a que entre, com diguem, Viveros.
7: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol en el Eliseo Pla. Ramírez marca, Joel, el tercer per al castellonense, el davanter que se estrenava avui en la seva nova etapa. Si era el castellonense, marca el tercer gol de l'equip d'Iñaki Rodríguez per a sentenciar el triomf davant el Real Murcia Imperial. Marca Joel, marca el castellonense, castellonense 3, Real Murcia Imperial 0.
1: Ara sí, camí d'una victòria contundent de la Unió Deportiva Castellonense al seu estadi de l'Eliseo Pla. Mentre tant, en hoquei herba tenim novetats, Toni.
3: Penal córner a favor de la Reial Societat, que transformava Federica Carta en llançament. Atenció, que ha estat a punt de marcar el València. Efectivament, ui, mare meva, que poquet ha faltat, però com diem, aconseguia marcar la Reial Societat i posar el marcador en un 2-3 a favor de l'equip basc. De moment, van les coses costant amunt per al València, que busca empatar de nou este partit. Resten poc més de 3 minuts per a finalitzar el partit. Això és tot un món en hockey herba, així que encara poden produir-se novetats així en el veteró Tarongers, el campo està disputant-se este València Hockey Real Societat.
1: Tornem a Paterna perquè estarà a punt de concloure el partit, Gomis.
2: Entrem en l'últim minut de xoc, ataca Valencia Mestalla, transició bona per a Jerry, és un 3 contra 3, Jerry encara el seu parell, la pilota per a que la filtre per a Mario González, però la talla la defensa de la Peña i n'hi ha falta de Jerry. Estem en el 94 pràcticament ja, és l'última jugada, trau en moviment, això no va, l'àrbitre no s'entera, la pilota llarga per a la contra de la Peña, rebutja Marcos Navarro, se queda en el mig del camp, el balo mort, Mario González, és Carlos Alós el que rebutja la pilota, es falta novament per a la Peña, que roïn és este arbitratge. Serà l'última per a la Peña Deportiva. Està la banqueta del Mestalla encesa, eh? En una falta pràcticament al semicercle del mig del camp, ja en terreny de xoc del València Mestalla, la va a tenir l'última la Peña Deportiva. Està l'assistent dient-li a la banqueta del Mestalla que sols pot n'hi haure uno de peu. I n'hi havia quatre. Ja. La va botar en cama esquerra. Dins l'àrea, la pilota que vola, rebutjada per la defensa, és Panache el que vol desfer-se d'aixe valor i com una menta Nico Ortiz vol tornar a penjar el valor que colpeja en Rodrigo Gamón, la va tindre Gamón, és l'última, quina falta de Nico Ortiz, no la xiula, li dona, no, no dona la llei de l'avantatge i li trau la groga a Nico Ortiz, li trau la segona cartolina, se'n va al carrer Nico Ortiz, expulsat el dorsal 3 de la Peña Deportiva, per això no ha donat el llei de l'avantatge, perquè era la segona cartolina, quan xiula al final, se acaba el partit, minut 95, València Mestalla 3, Peña Deportiva 2, arriba la victòria per al València Mestalla, victòria importantíssima per als d'Òscar Sánchez, que volen poquet a poquet traure el cap de la zona de descens. 3-2 en els gols d'Aimar, de Jaume Durà i de Rodrigo Gamón. Victòria per al Mestalla, victòria per a l'equip d'Òscar Sánchez.
1: Victòria important, Gomis, deixarà de ser cuer l'equip del València Mestalla, victòria molt necessària, que s'ha complicat perquè se posava molt pront i per davant en el marcador amb 2-0, després igualava el rival i el gol ha arribat en el tram final del partit.
2: Així és que cal recordar que el València Mestalla en Lliga tan sols portava un punt, que va ser la primera jornada en casa en un partit que empatava davant el Mallorca B després derrotes davant Duc amb Múrcia, Castelló B i Poblense. Arriba la primera victòria per lo tant de la temporada per a ubicar en 4 punts en 5 jornades al València Mestalla en la 13a posició. Correcte. És a dir, en jocs de play-out.
1: Sí, 13 és el València després de la victòria, per darrere Poblense amb 4, Ilicitano amb 4, Atlético Baleares amb 3, Real Murcia B amb 3, que és el rival avui del Castellonense, i tancarà la Peña Deportiva, arriba el avui del València Mestalla, que a la fi es queda amb un punt com a cuer de la categoria. Gomis, de seguida, després escoltem protagonistes, val?
2: Perfecte, fins ara.
1: Vos ha contat el partit des de les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna. Salva Gomis en este mateix grup. El Deportiva Minera li ha guanyat 2-0 a l'altre dels representants valencians com la Lucía. En marxa el castellonense de Real Murcia B 0, l'Atlético Baleares 0, Poblense 0, l'Intercity 1, Yeclano 0 i el Mallorca B 0, Alcoyano 1. Ha marcat el Deportivo Alcoyano per a la vesprada que era el duel entre el Orihuela i el Cieza. Tornem al José Manuel Llaneza. Mora.
3: El veterano de Tarongers.
1: Pues anem ahí, abans, Toni.
3: Final del partit, així en el veterano de Tarongers. Arribem a eixa derrota per 2-3 del València Hockey Club contra la Reial Societat en un partit molt disputat, amb molt de patiment i molta emoció. El València que ha buscat fins l'últim moment empatar per segona vegada el partit i rascar un punt que seria or, una meravella per les seues pretensions de salvació i de manteniment en esta categoria de divisió d'honor A. No ha pogut ser, queda molta lliga per davant, però molt bona imatge que ha donat l'equip que entrena Man, l'home que és com vol que li diguin a l'entrenador del València Hockey Club. Així que, 2-3, València Hockey Club ha perdut contra la Real Societat.
1: Quedem a l'espera de protagonistes, Toni, gràcies.
3: Ahí estarem.
1: Adeu a Toni Galindo, la seguida protagonistes, des d'aquest partit que ha disputat el València Hockey Club femení i que ha perdut davant la Real Societat. Te comentava Mora des del José Manuel Llaneza que el partit va 0-0, però és sorprenent per les ocasions que ha tingut l'Eivissa en la primera part i les que ha tingut també el Villarreal en la segona,
4: Sí, bueno, a ver, lo decíamos antes, el partido ahora mismo está más de cara para el Villarreal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el físico está decayendo en el Ibiza, porque es normal, son jugadores más veteranos, jugadores con más experiencia y sobre todo pues el Villarreal son gente más joven, más rápida y ahora pues igual que en el primer tiempo pues el partido sigue siendo serio por parte del Ibiza, está muy, muy ordenado, pero está llegando más el Villarreal. ¿Por qué? Porque al final la rapidez, esa edad quizá, podríamos de alguna manera, esa edad de menos de un equipo y otro, se está notando y bueno, vamos a ver de cara de aquí al final, que quedan aproximadamente 20-25 minutos. Pues bueno, veremos a ver si el Villarreal es capaz de llegar con peligro y sobre todo culminar, que es lo que le está faltando tanto a uno como a otro.
1: Carlos.
0: Estem en el 71 de partit, en el partit més important d'esta jornada, sí, perquè juga el líder, el Villarreal, que ha tornat a manejar la banqueta després de donar-li entrada al Belda, a Facundo Viveros, en lloc de Nico Baratucci. Ara ha llevat a un dels extrems, a Nizar El Jimili, que havia tingut molt de desgast, i ha entrat el jugador de Mali, Mahamud Barry, la qual cosa tractarà de tindre també més verticalitat per la banda esquerra. S'amaga el sol a la Ciutat Esportiva, que ens havia acompanyat tot el partit. Ara l'aire un poquet més fresc, la temperatura de 23 graus, perfecta per a jugar un bon partit de futbol, que és el que estan fent el Villarreal B i l'Eivissa. Joan Tara al mig del camp, Pablo Pascual també en mode desgat, té que fer falta després de la pèrdua, pilota parada per tant per al Eivissa. Pot passar qualsevol cosa, n'hi haurà més canvis ara en el conjunt de Raúl Llona. Continua l'empat a 0 en el 72 de partit.
1: 72 de partit, empat a 0 i 3-0 està guanyant la Unió Deportiva Castellonense, Carlos.
6: I a punt d'estar de fer el quart en un baló parat, en un rebuig que finalment ha rematat en aquesta ocasió de Pedro, i ha tingut que parar el porter Mauri, i evitant el quart gol per al conjunt de local, per al conjunt del castellonense, que ara ho torna a intentar per aquesta banda esquerra. Sagus Murillo, qui passava per a l'Atxe, però finalment retrasa per al capità Carlos Badal en zona defensiva i per a el seu company, per a Marc per a Lioel Rodríguez, que ha notat el tercer gol, intenta filtrar a un dels seus companys. Ara recupera el castellonense, és Agus una altra volta a banda esquerra, però recupera el Real Murcia. Estem en el minut 81, plàcida victòria per al conjunt d'Iñaki Rodríguez, guanya 3-0, castellonense 3, Real Murcia Imperial 0.
1: Més canvis en el José Manuel Llaneza de Villarreal, Urrutia.
0: Efectivament, entra per part del Eivissa Javi Eslava en lloc de Manu Justo, davanter per davanter. Entra també Pedro Ortiz per David Astals, així que el doble pivot és nou, Astal i Ismael Padel, en el conjunt del Eivissa. Encaran ja la recta final del partit, buscant el minut 74, jugant en defensa ara el Villarreal, perquè està apretant el conjunt que presideix i del que és propietari Amadeo Salvo, l'expresident del València, l'últim president espanyol i propietari que va tindre el conjunt de Mestalla. Falta ara Comesa sobre l'argentí Facundo Viveros, significa targeta groga per a Víctor García, lateral esquerre del conjunt balear. Falta en la divisòria del mig del camp per a Arnau Forés, que és un dels jugadors també destacats avui, el lateral dret, en tota la presència ofensiva que ha pogut i en molt de treball defensiu. A la fi, ell és lateral dret i la veritat és que més de la meitat d'aquest equip estaria preparat per a pujar, si no amb freqüència, si de manera ocasional, al primer equip, perquè juguen bé i tenen moltíssima qualitat.
1: Este matí està disputant en este mateix grup el de moment Múrcia 1, Nàstic de Tarragona 0, minut 74 de partit, i per a les 2 i quart se disputarà el Osca Europa, a les 5 i mitja el Sant Andreu Antequera, a les 7 i mitja quart l'Algeciras Rayo Majadahonda i a les 9 el Real Zaragoza Teruel. Ahí està el derbi entre el Zaragoza i el Teruel. Mentre tant, hi ha hagut una falta ahí i echa, no, Carlos?
0: Sí, la veritat és que no ha segut bonica. Està rascant el Eivissa, falta Comesa sobre Cheik, ara ataca José Lillo Gaitán, com estrem per la dreta, la centrada, segon pal, acudís al remat, però no pot arribar a temps Mohamed Barry, tot i que evita que la pilota isca per la línia de fons, junta al banderí de córner, continua l'atac ara per l'esquerra del Villarreal, que té que anar a
6: Castillo
0: la jugada.
6: Hi ha penal a Castelló, ara mateix ha xiulat l'àrbitre i ha vist targeta roja per a Didac, per al futbolista que ha eixit en la segona part en una acció en l'àrea, en un baló que no acabava d'eixir entre diversos intents del Castellonès en la defensa de rebutjar i ser esfèric. Finalment l'àrbitre ha assenyalat en aquest tumulte que hi havia targeta roja per a Didac i penal per al Real Múrcia Imperial, que té l'opció de retallar distàncies en el minut 84 en este 3-0 en el marcador, i es prepara el dorsal 10 del conjunt del Real Múrcia Imperial, preparat per a llançar. Allí va un dels futbolistes, Arturo, que ha deixat el terreny de xoc. Es prepara per a llançar. Joan Company en porteria, que es meneja d'un costat cap a un altre. Així xiula la gent de la grada local per a evitar aquest gol del Real Murcia Imperial en el minut 84 en contra. Allí va el jugador Arturo, prepara el Brescia, para, Joan Company, el rebuig, torna a parar Joan Company, el de Potria és impressionant, no hi ha qui el supera avui, la primera part ha parat el rostre i ara ha parat el penal per dos voltes, Joan Company salva el seu gol del seu equip, impressionant el porter de Potria, que té així al seu costat al seu germà, a Vicent Company, el porter del Gandia, ja son pare, que no espera en cap partit del seu fill, del seu germà. Així que continua el minut 85, la victòria 3-0, el castellonense, castellonense 3, Real Murcia Imperial 0.
1: Tenim a l'àrbitre revisant una acció en el VAR, Carlos Urrutia.
0: Sí, la veritat és que n'hi ha que saber què és el que està revisant, perquè jo no he vist més que un possible mà.
4: Sí, parece ser que están revisando un centro pasado y parece que en el ademán de ir a empezar la carrera golpea con la mano o roza con la mano el lateral del Ibiza. Eso es lo que están mirando, lo que ha pedido David con la tarjeta azul que ahora, bueno, enseñan para revisar la jugada. Y bueno, llevamos tiempo ya mirándolo, o sea que tampoco debe estar muy clara la cosa.
1: Yo pero, no veig clar, ¿eh?
4: Yo ya te digo, de aquí
1: es una disputa,
4: en vivo,
1: ¿no? En el área, en una entrada pasaba el segundo pal.
4: Sí. Yo creo que ha sido en el ademán de iniciar carrera, que mover los brazos ha sido un leve, si es toque, es un leve toque con la mano, pero
1: sí que le toca la mano, pero la tengo abierta, ¿eh?
4: Sí.
1: La tengo abierta y alzada,
4: ¿eh? Inicio de la carrera.
1: Sí.
4: Vamos a ver porque les está costando decidir.
1: Suena bueno, entrar al segundo pal, el lateral tanca de esquines, sí. Obres brazos y la pilota sembla que golpea en el brazo del lateral de Ibiza, sí.
4: Sí. Eso es lo que están, bueno, lo que en principio ha pedido David, están revisando y
1: yo
4: ver,
1: creo que son,
4: qué pasa porque ahora
1: son más,
4: bueno, ahora
1: cosas
4: es,
1: lo que
4: es normal, ahora ya es que es mucho tiempo esperando, los jugadores ahora parón de partido, bueno, esto Yo creo que estas son las cosas que ante la duda no hay que pitarlo. Es que, bueno, además no es una jugada que acarree mucho peligro, porque es un balón pasado que tampoco... Pero bueno, vamos
1: son
4: mans, a ver.
1: Porque... Les mans son clares, ¿eh? Pues ahora, tengo la imatge, ara tinc la imatge congelada. Li pega absolutament en el braç, el té alçat i està d'esquenes. Darrere d'ell està el dorsal 19 del Villarreal, que podia fer-se amb la pilota. Al tocar el lateral, la bola en el braç la desplaça. No pot
4: arribar. A ver, ahora. Nada, nada. El árbitro ha dicho que nada.
0: No n'hi ha res. No n'hi ha penal. Està 4 minuts revisant. Jo encara veig els xors que se'n van i ara cooling break, ara que s'ha amagat el sol, que fa frescoreta, no han fet pausa per a la dilatació de la primera part, això què passa? I de cop i rebent ves a l'àrbitre, a l'assistent, i a un col·lega que tenia per ahí mirant la tele. Ah, pues, no sé si que estarà veient Gambito de Dama o què, però... No, al final una revisió d'una jugada raríssima, però...
1: Si sol mans, el que passa és que igual, com diu Mora, l'acció estava com molt lluny de porteria, encara que era dins de l'àrea, no sé.
0: Bueno. Fregant el minut 80, quedaran 10
1: mans,
0: 10
1: són,
0: més l'afegit.
1: Sí. Són claríssimes, eh? El braç pues desplaçat, ocupa un espai, tot això... No sé. Però bueno, decisió de l'àrbitre i empat a 0 al marcador encara, Carlos.
0: Sí, senyor. No s'ha mogut. El marcador no ha sigut capaç de marcar
1: jo,
0: cap jugador
1: jo, perdoneu, estive en la repe, jo en esa acció xible penal.
0: Pues no ho han fet. Ataca l'Eivissa. Atenció a la centrada. Què pot marcar l'Eivissa? Que marca l'Eivissa, gol de l'Eivissa, gol del conjunt balear a la ciutat esportiva del Villarreal. El recient incorporat Pedro Ortiz ha sigut el que després de la centrada de Víctor García des de la esquerra ha sigut en la frontal de la xicoteta de batre quinairequin el porter del Villarreal B, amb la qual cosa el primer gol del partit en el 80, és per a l'Eivissa, marca Pedro Ortiz.
1: Lo que són les coses, Mora. Vens d'un possible penal amb polèmica i en l'acció següent te fa el gol a l'Eivissa, eh? Increïble.
4: Te lo iba a decir ahora mismo, lo que es el fútbol. Estamos diciendo una jugada... Bueno, tú comentas, porque lo ves directamente o lo ves repetido, que bueno, que pitarías penalti. Y en la siguiente jugada, balón por banda, y ahora sí ha acertado a rematar un medio centro con llegada a segunda línea, como es Pedro Ortiz, un jugador de calidad, y ha conseguido, pues bueno, creo que un gol importante, sí. Importante, porque estamos en el minuto 81, porque es un partido muy igualado, y porque ahora el que se ha puesto por delante es el equipo con más experiencia.
1: Claro.
4: Vamos a ver ahora cómo reacciona el Villarreal, pero... Lo normal es que los nervios empiecen a aflorar para intentar empatar el partido y que el Ibiza en una de estas no te coja una contra pues a la defensa o al equipo del Villarreal B desubicado y te haga el segundo.
1: Abans del gol, la pilota en la centrada desde la esquerra toca en dos jugadores del Villarreal, ¿eh?
4: Sí, sí, es que, claro, es unido...
1: O sea, son dos rebos, la pilota no se mal correr, sí, se no es, clava más de, sí, desde el área, sí, y sí. La remata el futbolista de Eivissa.
4: No es un centro limpio, pero bueno, cuando sí es verdad que cuando le llega el jugador a Pedro, en este caso del Eivissa, sí le llega bien para rematar con toda la portería a placer para meterlo.
1: Sí, efectivamente, remata B, pero le arriba, diría, la bola más franca o mejor, en millos condiciones, después de que toque en un futbolista del Villarreal, sense que la pilota... fora desviada lo suficient com per a que fora córner, s'avança l'Eivissa al marcador després d'aquesta acció polèmica, jo haguera assenyalat penal, en l'acció següent ha fet el gol l'Eivissa, 0-1 està guanyant l'equip visitant. Anem a buscar la pilota valenciana perquè va començar ja la gran final, Matías, o encara resten minuts.
5: Sí, sí, ja està en marxa la final d'esta Champions de Llargues que està enfrontant a l'equip local, a Montserrat contra l'equip de la rectoria. Recordem, dos equips que és la primera vegada que arriben a la final, per tant tindrem un nou campió, dos equips que han repetit el resultat en les semifinals, la rectoria guanya 8-5 a Orba, mentre que Montserrat ha fet el mateix resultat davant el vigent campió, el Franeker de Països Baixos, un club de la Marina Alta contra un club de la Ribera Alta, un club de acostumat al xoc de ratlles que arriben títols domèstics recents, tant en Llargues com en Palma, i un altre club que és més de Galocha, que així hem vist que ha arribat a la Supercopa de Galocha el passat estiu, que va guanyar el trofeu al Cort Inglés, ho van viure així en punt a punt, i que ara s'està adaptant a este xoc de ratlles amb dos fitxatges, que és una de les novetats que incorpora esta competició, dos fitxatges amb molt de nom, dos fitxatges que juguen a la selecció valenciana, com són Sergi Agost i José Luis Calvo, que són els que estan dirigint els seus companys, i ara mateix el resultat, s'han jugat dos xocs i s'ha repartit un per cap. Montserrat, 1, la Rectoria, 1.
1: Anem de seguida a les acaballes del partit en el José Manuel Llaneza, però busquem també minut de joc i marcador en el Eliseo Pla de Villanueva de Castellón. Carlos.
6: Estem ja al minut 92, en el pitxi 4, és a dir, estem a res que s'acabi este partit, que guanya plàcidament el conjunt local 3-0 castellonense al Real Murcia Imperial.
1: Ara me dones, per tant, final al José Manuel Llenez. Ha estat a punt d'empatar fa uns instants el filial del Submarí. Carlos.
0: El xut de N. Cortiz a la treta de Cantó, des de la frontal de l'àrea, que l'ha pogut parar Andrés Prieto. Ara nova oportunitat d'atac del Villarreal B, però la pilota li ha pegat en la mà a Facundo Viveros, la qual cosa vol dir que serà pilota per a l'Eivissa. Ha tornat a manejar la banqueta Albelda, ha donat entrada a Fofanà per Pablo Pascual i a Aiman Arguigué per Albert García.
1: Ja tens per empatar, Mora, encara que és cert que la major experiència de l'Eivissa el que pot provocar és precisament que puguen conservar este marcador. Esa es la dificultad.
4: Sí, lo que pasa es que ya te digo, el Villarreal creo que se va a volcar, creo que bueno, va a aprovechar esa velocidad y a ver, el que el Ibiza pueda tener pues una contra con el equipo un poco desajustado, pues te puede matar el partido, pero ahora no cabe duda que el Villarreal se va a volcar, el Ibiza está ordenado, el Ibiza es un equipo con experiencia. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque cuando entran en escena, pues ahora pues está Gaitán y está Barry por la otra banda. A ver cómo consiguen, porque bueno, se ha cambiado la delantera también entera, tanto Aimán como Fufana.
6: Final a Castelló.
4: Y a ver qué pasa. Lo importante ahora aprovechar todo el balón parado que tengan y a ver cómo puede terminar el partido el Villarreal, a ver si puede conseguir el empate.
1: Acaba el partido a Villanueva de Castellón, Carlos.
6: Ahí sí es, victoria 3-0 el castellonense, amb els tres gols valencians, Lleu Huistale, Sergi García en la primera part i Joel Rodríguez, el davanter del Chemés, en la segona part, i el Castelló, que és colíder en aquestes quatre victòries en les primeres cinc jornades, avui victòria plàcida i merescuda davant del Real Murcia Imperial.
1: Ara tornem per escoltar protagonistes, gràcies, Carlos.
6: Fins ara.
1: En este grup, en el grup 3 de la segona federació, recordem altres marcadors: Deportiva Minera 2, La Nucía 0, el València Mestalla 3, Peña Deportiva 2, este Castellonense 3, Real Murcia B 0, i hores d'ara encara en marxa l'Atlético Baleares 1, Poblense 0, Intercity 1, Yeclano 0, Mallorca B 0, Alcoyano 1 i Perales 6, quedarà el partit que tancarà la jornada entre el Orihuela i el Cieza. No és dolent, el matí, per a representants valencians en este grup. Torrem al José Manuel Llerece, perquè ahir ja també s'acaba el partit, se li esgota el temps, Carlos, perquè pugui aconseguir la igualada l'equip de Albelda.
0: 3 més l'afegit, estem en el 87 de partit, nova oportunitat de córner que no ha pogut aprofitar el Villarreal B després de la treta de Cantó de José Lillo García. Ha pujat un dels dos centrals al remat Enric Bujol, però no ha pogut connectar la pilota, que s'ha marxat per la línia de fons. Trau de porta ja ràpid, bueno, més ràpid, el Eivissa, que ja perd el baló en el mig del camp, torna a l'atac, ha aprofitat per a espentar tot el que pot el Villarreal B. Facundo Viveros, diuen que es va, però l'àrbitre deixa seguir perquè se l'han portat en el muscle. Rebutja Jeremy Blasco per a l'Eivissa, a la fi la pilota que és per la línia lateral, però serà banda per al conjunt visitant, tot i que la reclamava el Villarreal B. En el 88 que estem ja, 2, i sabrem quin serà el temps d'afegit, suposa que serà més molt que poc. En este partit, en esta segona meitat, guanya 0-1 l'Eivissa des del minut 80 de partit, des de fa 8. Jugant l'Eivissa ara en atac, però ve com es creua Enric Bujol per a tallar la pilota, però n'hi ha falta ara en intentar recuperar en atac de l'Eivissa. Ara va ser tot, Mora, un voler.
4: Sí, no, al final bueno, está apretando un poquito, poniendo el pie en el acelerador el Villarreal, llegando pues bueno a base de velocidad y bueno, más quizá con el corazón que bueno, con otra cosa, pero bueno, al final esto es fútbol, lo que decíamos antes, de un penalti posible al 0-1, y ahora pues bueno, el Ibiza que intenta parar el partido y bueno, intenta sí, llegar y bueno, a ver qué pasa, porque bueno, ahora el equipo con experiencia tiene ventaja, pero a ver, estos chavales la verdad que juegan muy bien al fútbol, tienen mucha calidad y sobre todo son muy verticales y muy rápidos.
0: El que Calvore salva es sí. Si son efectivos els homes que entren des de la banqueta del Villarreal B, perquè moltes vegades aporten menys del que deurien.
1: Fa el segon el Atlético Baleares contra el Poblense, minut 87 de partit, és el grup tercer de la segona federació, el que estem contant-vos este matí, perquè hi ha molts equips valencians, Atlético Baleares 2, Poblense 0. Tornem a Villarreal, Carlos.
0: Estem pendents, queden 10 segons per arribar al minut 90 del que el delegat li dona al quart àrbitre per a saber quin serà el temps d'afegit després de que hagi hagut una revisió de bar 7 minuts, la qual cosa voldrà dir que el partit s'anaria fins al minut 97. Sí.
1: Per tant, ja temps encara, Mora, per empatar el partit. 7 minuts d'afegit, tu esperaves tants?
4: Sí, sí, bueno, 7 minuts, jo
1: bueno,
4: creo
1: clar,
4: que...
1: Bueno, clar, quant de temps han estat revisant el penal? 4, no? Has dit abans, Carlos.
4: No, yo creo que ha sido algo de menos, pero bueno, mínimo 2 minutos, 3 minutos, seguro, claro. Seguro, más, bueno, más tema de los cambios. Lo que pasa es que ahora, bueno, con todo el tema de esa normativa del tiempo en cambios, se pierde mucho menos tiempo, pero no cabe duda que ahora, bueno, ahora estamos viendo jugadores del Ibiza, faltas, se quedan en el suelo, se levantan, tardan en poner el balón en juego, pues bueno, todo lo que el fútbol te permite.
1: La picardía, ¿no? Habitual de un equipo experimentado.
4: La legalidad, sí, ahora sí, dejan sí. Al portero. Bueno, pues sí, ahora pues nos hemos ido a 30-40 segundos de pérdida. Entonces, vamos a ver. Pero bueno, yo creo que con 7 minutos, yo creo que es un tiempo que para conseguir ese... Bueno, ahora... Una tangana ahí, pero bueno, ahí lo que no les interesa es el Villarreal,
1: pues entrar, ¿no?
4: En estas cosas. Claro. Entrar en estas cosas. El Villarreal le interesa jugar, le interesa poner en juego lo antes posible y sobre todo aprovechar esa velocidad y esa rapidez de estos chavales unido a su calidad, evidentemente. Vamos a ver, porque yo creo que van a tener tiempo para por lo menos conseguir un gol.
0: La del veterà, el Eivissa, el
1: sí, sí, sí, tal qual.
0: Una empenta al xiquet, després se li encara, li busca, li provoca, acudixen dos companys a defendre'l, mig minut més que guanyes, és que al final és aixina. Estem en el 91 i mig 0-1, perd des del 80 el Villarreal B davant de l'Eivissa, ara cremant ja totes les naus el conjunt de David Albelda que ataca. Per la banda esquerra, ahí està en el cortit buscant Fofanà, que pot controlar dins l'àrea lateral. A veure si xafa, a veure si centra, què és el que fa. Darrere per a Facundo Viveros, no té espai per a xutar. Pilota rebutjada per a Cheik, nova oportunitat d'atac per al Villarreal. En el cortit, al punt de penal, la centrada, però rebutja Víctor García per al conjunt de l'Eivissa. A la fi, tracta de fer la contra l'equip de Raúl Llona, que està manejant els temps del partit molt millor que el Villarreal B en este temps de descompte.
4: Evidentemente, al final un equipo, la experiencia vale para todo esto. Lo peor que ha podido pasar que el Ibiza se ponga por delante. ¿Por qué? Porque es un equipo veterano con experiencia y que sabe lo que tiene que hacer en cada momento, manejando, como dice Carlos, los tiempos. Y ahora, pues el que quiere ganar empatar el partido es el Villarreal, pero bueno, ahora ya con todo el equipo detrás del balón es muy complicado el buscar esos huecos, a no ser que sea una contra, un balón robado, pero ahora es complicado, a ver si ahora por mediación de VAR Barry puede conseguir ahí por banda, sobre todo perdiendo mucho tiempo en mover ese balón. Hay que colgar y meter balón en área, tener cuanto tiempo cerca del área el balón, pues bueno, más peligro puede generar, y bueno, a ver qué pasa.
0: De momento.
1: Un apunt de rugby, divisió d'honor, perquè el Huesitos la Vila ha tret un partit que se li havia posat molt costera cap amunt des de la primera part. En el tram final del partit anava perdent de 2, però gràcies a un drop s'ha imposat en l'última jugada del partit, 36-35 a la Santboiana, així que important la victòria del Huesitos la Vila, 36-35, amb un drop, diríem, salvador, que li dona la victòria a l'equip valencià en el tram final del partit. Tornem al José Manuel Llanes, a Carlos.
0: N'hi ha groga per a Enric Pujol, el defensa del Villarreal, perquè s'han portat per davant Javi Eslava, el jugador del Eivissa. Ara mateix, si perguera este primer partit de la temporada l'equip de David Albelda, encara seria, però per hores, líder amb 13 punts, perquè ja té a tir de pedra a l'Alcorcón, al Múrcia i al Saragossa, que ne tenen 12, al Jaén, que té 11, i al nostre Hèrcules, que ne té 10. Qualsevol d'estos equips podria igualar o superar en la classificació a un Villarreal B que està a punt de perdre el partit i el lideratge. Estem en el 94 i mig, encara ne queden 2 de partit, s'ha perdut un mes en esta falta, en esta acció. Ha fet tot el teatre del món Javi Eslava, perquè ja diguem que és l'experiència davant la joventut. Falta a favor de l'Eivissa. Ailauri Víctor García cap a la posició d'Ander Joldi.
1: L'únic que li podia rellevar el lideratge és el Saragossa, si guanya avui al Terol, Carlos. Si no, continuaria com a líder del Villarreal B.
0: Pues millor encara.
1: Ara és ara Villarreal B, 13 punts, Alcorcón 12, Múrcia, que està guanyant 12, Saragossa 12, però encara de jugar, i el Jaén, que ja ha jugat, té 11, també ha jugat ja l'Hèrcules, que en té 10 punts.
0: L'actualització de la classificació del grup 2 de Primera Federació, on està de moment avui hacia la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza, perdent 0-1 el Villarreal B, davant de la Unió Esportiva Eivissa. Minut i mig per a la fi. Circula la pilota, el filial del Villarreal, pilota per a Joselillo Gaitán, que prolonga per a Arnau Forés. Este per a Joselillo pot xutar, però rebutja la defensa de l'Eivissa. Demanen fora de joc i el xiula l'àrbitre del lateral dret del filial groguet d'Arnau Forés, després del rebuig de la defensa del conjunt d'Eivissa.
1: No queda ja res, no, Carlos?
0: No. Estem en el 96 en este moment, així que queda clavat un minut.
1: A veure si en l'última jugada pot igualar, pot equilibrar el marcador líquid d'Albelda.
0: Traurà de porteria sense donar-se pressa, tot i que l'àrbitre li diu que s'afanye el porter de l'Eivissa, Andrés Prieto, pilota per a que de cap la toque Javi Eslava a posta fora de banda per a guanyar, a rapar més segons al cronòmetre. Fofanà, que estropeça en una ratlla de llapis, tot i que l'àrbitre li fa el favor de demanar, de xiular falta. 20 segons per al 97. Esta pot ser l'última per al Villarreal. El capità, Eneco Ortiz, prolongat per a Fofanà per l'esquerra. Fofanà fent la guerra pel seu compte, tractant ara sí de combinar en Facundo Viveros, en la mitja punta. Se complix el minut 97. La centrada, que no és bona, ni era xut ni era centrada. Se'n va la pilota per la línia de fons. L'àrbitre diu que ja no n'hi ha temps per a més. Final del partit. Primera derrota en lliga del conjunt de David Albelda a la Ciutat Esportiva. José Manuel Llaneza, Villarreal 0, Eivissa 1.
1: Bé, doncs millor el filial Mora en la segona part que en la primera, però no ha sigut suficient la seva reacció com per a foradar la porteria de l'Eivissa.
4: No, bueno, ha habido dos tiempos, y es cierto que el Villarreal ha sido superior, por llamarlo de alguna manera, en la segunda mitad, y sobre todo, bueno, en estos 10-15 minutos últimos que han metido un poco esa marchita más, pero se han enfrentado a un equipo que desde el minuto cero ha estado muy sólido en el terreno de juego, teniendo un plan de partido muy serio, teniendo jugadores con experiencia, intentando desde el primer momento controlar el partido, que como así ha sido, y sobre todo el aprovechar, el quizá limitar al Villarreal su potencial, que bueno, que en principio se sabe que es por banda, esa velocidad, ese centro del campo. Y bueno, y el Villarreal yo creo que ha hecho un partido muy como nos tiene acostumbrados, pero quizá le ha faltado el aparecer esos dos extremos que son tan letales, la definición cuando ha tenido esas dos, tres ocasiones claras. En cambio, pues el Ibiza pues ha aprovechado esa vitola de experiencia de equipo más veterano y ha aprovechado pues ese desbarajuste. Yo creo que ese momento de no saber, después de solicitar el penalti, no concederle, la siguiente jugada llegar por banda y aprovechar el conseguir el gol, y la verdad que bueno, un partido con dos equipos que a la postre yo creo que van a estar arriba en la clasificación porque están demostrando ser buenos equipos.
1: Bé, pues la valoració, l'anàlisi de Juanlu Mora, que amb la narració de Carlos Urrutia pues han contat este matí la primera derrota en Lliga del Villarreal B davant la Unió Deportiva Ibiza. Encara podria conservar el lideratge el Villarreal si el Saragossa no guanya esta nit a les 9 al conjunt del Teruel. Així que si no hi ha una victòria el Saragossa mantindria el lideratge tot i la derrota l'equip de David Albelda. Tornarem ara de seguida ahí per escoltar protagonistes. Gràcies, Carlos. Gràcies, Mora.
0: Quin serà?
1: En altre partit de la jornada d'avui en este grup, el Múrcia l'ha guanyat 2-0 el Nàstic. Cal conservar el lideratge el Villarreal si el Saragossa no guanya esta nit a les 9 al conjunt del Teruel. Així que si no hi ha una victòria del Saragossa mantindria el lideratge tot i la derrota l'equip de David Albelda. Tornarem ara de seguida ahí per escoltar protagonistes. Gràcies, Carlos. Gràcies.

0: Dos menys dos minuts, fem un altre en el camí, una pausa molt ràpida. Esteu escoltant la sintonia esportiva del Punt a Punt en A Punt Ràdio. Tornem de seguida per escoltar tots els protagonistes d'este matí d'esports que vos hem oferit, com sempre, en esta sintonia.
1: Abaixa les finestretes, puja el volum. El cap de setmana comença així. A Punt Ràdio sintonitza amb tu.
2: La Lliga es viu al Punt a Punt. Cada jornada vivim l'esport ben a prop. Els quatre equips de primera, la segona divisió i tot el futbol valencià en marxa a la Ràdio Autonòmica Valenciana. Baix la direcció de Luis Urrutia. Amb Salva Folgado, Paco Polit, Clara Alcover, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Manolo Montalt i José Luis Gual a la redacció. Com sempre, amb els millors comentaristes. Viu amb nosaltres un clàssic de la Ràdio Valenciana. Punt a Punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Prepara el teu kit d'emergència domèstic. Sempre és bo estar preparats. En època de fortes pluges, tingues a mà a casa un kit bàsic d'emergència. Una llanterna de piles, evita l'ús d'espelmes per risc d'incendi, una xicoteta farmaciola, aigua embotellada, menjar que no necessite cuinar-se, els medicaments habituals i els teus documents d'identitat. Estar preparats ens fa més forts. La prevenció comença en tu. És un consell de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A Castelló, 103.7.
2: Punt a Punt. Esport en estat pur.

0: a punt.
1: Un minut sobre les 2 de la vesprada, tenim que tornar a la pilota valenciana i a aquesta final de la Champions de llargues que està disputant-se en Montserrat Maties.
2: Hola, Salva. Així està tot igualat ara mateix. El marcador és de 2-2. Els de han tingut un impuls inicial els locals arropats pels seus veïns, però la reacció d'un equip que sap el que és jugar a so de les ratlles com és de la rectoria els ha ficat per davant 2-1 i ara ha hagut una xicoteta empenta dels montserratins que han igualat a 2. Recordem, és una final inèdita en esta Champions de llargues. Són dos equips de... que tenen una manera de jugar diferent, uno que coneix la disciplina, que ha guanyat moltes competicions, tant a llargues com a Palma, i l'altre, un equip de galotxa adaptat a aquesta modalitat. Així que ara mateix màxima igualtat, és de veres que està amb oportunitat amb el Montserrat, que si tancara este 15 es ficaria per davant en el marcador una altra vegada des del xoc inicial, i ara mateix la ratlla la situa a favor de Montserrat. Donen el 15 i ara mateix Montserrat s'avança de nou en el marcador, és 3-2 per al conjunt de la Ribera davant la rectoria, i aquest partit recordem que finalitza amb el primer que arriba als 8 jocs, o sigui que ara mateix més proper Montserrat, però estic segur de que la rectoria no ha dit l'última paraula, així que tot per decidir encara així en els carrers de la localitat de la Ribera.
1: Gràcies, Matías, estarem molt pendents d'aquesta finalíssima. Hem de tornar

0: Ara al Poliesportiu Verge del Carme, veteró, perquè Toni Galindo està en protagonista des del partit que vos hem oferit al llarg d'este matí d'hoquei herba femení entre el València Hoquei Club i la Real Societat, que ha acabat amb derrota de l'equip valencià. Toni.
1: Estem amb Patricio Rambauri, bueno, entrenador del València Hoquei Club. Bueno, Patricio, un partido emocionante, intenso, ibais por detrás 0-2, habéis empatado. Bueno, qué locura, ¿no? Hubiese sido fantástico ese punto.
2: Bueno, casi, estuvimos cerca, me parece que no lo terminamos consiguiendo por cuestiones que son propias de un equipo que se está iniciando en esta liga, de no saber mantener la calma en los momentos donde más necesitábamos calma, en los momentos más delicados. En el 2-0 íbamos muy pasados, después conseguimos empatarlo, pero en el 2-2 también nos pasamos un poquitito de revoluciones y se nos termina escapando por cosas que son propias al final.
1: Entonces, ¿tú crees que tranquilizando los ánimos en este equipo se puede conseguir algo más importante?
2: Seguro, seguro. Hoy terminamos compitiendo contra un equipo que es de normal, de mitad de tabla de esta liga, y terminó haciendo tiempo en campo rival. Entonces creo que lo hicimos bien, está muy bien.
1: Muy bien, pues muchas gracias a Patricio. Bueno, las palabras de Patricio Rambauri, que es el técnico de un dels tècnics de la València Hockey Club, que avui ha perdut per 2-3, ha pogut estar allà a punt de rascar un puntet. Bueno, no ha pogut ser, però bueno, estan animosos, estan esperançats en que la temporada en esta divisió d'honor A pues siga satisfactòria.
0: Gràcies, Toni. Anem a visitar la ciutat esportiva de Paterna per escoltar el tècnic del València Mestalla, Òscar Sánchez, que este matí ha superat per 3-2 el Penya Deportiva. Era Cuer, el filial del València, i amb esta victòria abandona el furgó de cua de la classificació. Amb Òscar Sánchez, sigui la roda de premsa, ha estat Salva Gomis.
3: Escoltem a Òscar Sánchez, el tècnic del València Mestalla, després de la victòria 3-2 avui davant la Penya Deportiva.
4: El equipo ya ha hablado todo lo que tenía que hablar en las ruedas de prensa del primer equipo, o sea que tampoco...
5: Venga, pues estamos grabando.
4: Vale, bueno, Pablo, cuando quieras.
6: Bueno, Óscar, enhorabuena por la victoria. Cuéntanos cómo habéis vivido el partido desde el banquillo, porque ha sido, la verdad es que, de muchas emociones, ¿no? De mucha ida y vuelta en cuanto al marcador.
7: Sí, ya hemos visto, se nos ha puesto de cara, hemos empezado muy bien, y cuando estás en una situación pues que no ganas, ese primer gol de ellos es una acción que puede pasar, y aunque es evitable, pues el rival también juega. Nos hemos tambaleado un poco y hemos estado un poco con esas dudas que nos ha generado un poco pues la incertidumbre del resultado. Pero a diferencia de otros días que nos han empatado, la segunda parte creo que el equipo ha mostrado madurez, calma, no nos ha generado nada. Era difícil contra un equipo que estaba en bloque bajo, pero aún así hemos tenido opciones de hacer el 3-2, y luego creo que hemos podido matar el partido si estábamos acertados en el último pase.
6: Entiendo que habrá sido un descanso, ¿no? Difícil de afrontar, porque conforme se había dado la primera parte, ¿no? Al final eran haberte puesto por delante, ver cómo te igualaban, ver que el partido se complicaba, ¿no? Pero había que levantar, ¿no? Al equipo. Es verdad que en ningún momento la sensación de que bajaba los brazos, pero había que seguir, ¿no? Pues volviendo a esa mejor versión del equipo.
7: A ver, estoy tranquilo con el equipo, ya lo dije hace unas semanas. Este equipo, cuando la situación no es sencilla, tienen la capacidad de revertirla, y eso parte del día a día que tienen todos, de su compromiso, de la intención que tenemos. Por lo tanto, hemos llegado al descanso, hemos reseteado, sabíamos que quedaban 45 minutos, quedaba mucho, y que a partidos largos este equipo es muy bueno. Por lo tanto, felicitarles. No es fácil cuando estás con un punto de 12 y te empatan a 2. Otro equipo se hubiera venido abajo, y nosotros en la segunda parte hemos insistido.
6: Pues que hemos visto cambios en el 11 con respecto a semanas anteriores. Al final van entrando, ¿no? Todos los jugadores que están en plantilla y siendo importantes.
7: Es que son todos importantes, y planteamos cada partido en función de lo que necesitamos. Como todos están preparados, pues es fácil que todas las semanas pues podamos ver algún cambio, sí.
6: Por último, hoy se ha conseguido la victoria aquí en el Puchades. Entiendo que más allá de ir enlazando resultados positivos, es verdad que ahora vienen tres partidos fuera de casa, pero es importante, ¿no? Como cada año, hacerse fuerte aquí en el Puchades en casa.
7: Sí, yo creo que aquí tenemos que sentirnos, como tú dices, fuertes. Nos encontramos cómodos, además, lástima el día del Castellón. Pero el equipo además se comporta, o nuestra idea es que se comporte igual en casa que fuera, y la importancia la tengamos igual. Es verdad que hay campos que te condicionan un poco más por las dimensiones, por el estado del césped, pero nuestra intención es ir a todos los campos igual que jugamos en el Puchades.
5: Mister, ¿qué le pasa al equipo? Porque hay una tendencia general y es que los primeros 20 minutos, 25, es un torbellino y ataca constantemente. Y luego sí que es verdad que hay como, entiendo que no será voluntario, pero un pasito atrás. ¿Qué le pasa al equipo y por qué da ese paso atrás?
7: Bueno, hoy no hemos dado un paso atrás. Yo creo que ellos te van metiendo desde el portero, pero estás cerca de tu área y aunque quieras tienes que venirte cerca de tu área porque no te da opción de recuperar el balón. Ellos cada falta que tenían, cada situación de un pase o dos o de recuperación te la ponían cerca de tu área con juego directo, entonces sin quererlo pues el rival también te va metiendo. Es difícil estar 90 minutos siempre atacando, los rivales también juegan, buscan alternativas y ante equipos que te juegan muy directo además hay momentos que no tienes el control porque ellos te van metiendo mucho cerca de tu área. Por lo tanto, bueno, hemos visto ese rato en la primera parte, yo creo que la segunda parte el equipo ha seguido insistiendo y jugando en su campo y bueno, pues aprender, como siempre digo, tener ambición, saber que muchos equipos no lo van a hacer y a seguir en esta línea.
8: ¿Alguna pregunta más?
9: Sí.
8: Bueno, mister, hasta ahora todavía ha sido de colores, conforme acabó la temporada pasada y también en pretemporada, tanto dentro del campo como aquí en los micros. Y te pregunto ahora, ¿cómo se gestiona esos momentos difíciles en un vestuario tan joven y que a priori muchos jugadores son también nuevos en la categoría?
7: Pues es que sabemos que a lo largo de la temporada puede haber situaciones que el resultado no sea el que queremos. Y nosotros la única medicina que conocemos es el trabajo diario. Y ese colchón que nos da ese trabajo diario es lo que te mantiene en los momentos difíciles y para salir también de situaciones de que no encuentras el resultado. Por lo tanto, con la normalidad del día a día.
10: Mister, te hago dos rápidas. No sé cómo es tu día a día con Aguirre, con Braulio, con esta nueva estructura que hay en el club. ¿Sientes que además tu trabajo en el primer equipo puede también haber supuesto un foco positivo a nivel de ofertas que puedas tener o intereses que puedas tener en un futuro?
7: Sobre el futuro no pienso mucho. Pienso en estar aquí, estoy muy feliz en el Valencia, estoy muy feliz en el Mestalla, con estos chicos que los llevo con ellos con muchos 3 años. Y son, algunos son casi mis hijos, o sea que estoy muy feliz. Y con respecto a la relación con primer equipo, es excelente. Braulio, ya veis que está encima de todo, está pendiente no solo del primer equipo, de la academia. Y el míster Aguirre creo que muy cercano, está con nosotros también, pendiente de los chicos que pueden subir. Su relación es muy buena, por lo tanto estamos encantados con los dos.
10: Y la otra es por Chao Medurao, ya ha marcado un golazo, entrenaba también con primer equipo, entrenaba contigo, fue el único que no hiciste debutar, digamos, de los que estaba entrenando. ¿Cómo ves a Chao?
7: Pues bien, en ese proceso de adaptarse. El año pasado fue un año difícil también para él, tuvo lesiones y este año necesitamos que con esa continuidad encontrar la mejor versión de Jaume. Y si Jaume está bien, pues el proceso le va a ir llevando donde entendemos todos que puede llegar. Lo que pasa es que hay que tener paciencia con los chicos de la academia y bueno, los procesos evolutivos a veces fluctúan un poco y a veces estás en un pico alto, luego puedes tener un bajón y en esos momentos es cuando hay que generarles confianza.
5: Mister, aquí una buena por la victoria. Siempre has destacado un poco que el equipo estaba faltando, pues, la falta de gol, y hoy se ha visto un volumen de ocasiones y un bloqueo más efectivo en esa faceta. ¿Qué ha cambiado respecto a las otras jornadas?
7: Pues que otros días no lo hemos hecho sabiendo el talento que tenemos. También en algún partido nos ha faltado más presencia en área. Hacíamos muchas cosas bien hasta el último tercio y hemos insistido esta semana, después de tener ya una semana tranquila con el equipo, de atacar y atacar mejor. Y la ocupación de área, bueno, pues creo que el equipo lo ha entendido bien. Hemos tenido muchísimas ocasiones y ahora toca pues materializarlas y evidentemente si podemos dejar portería cero, que también genera confianza, mucho mejor.
8: ¿Queda alguna más?
9: Mister, enhorabuena por la victoria. ¿Cómo consigues llegar a tus jugadores en el descanso tras el palo del empate?
7: Pues desde la normalidad. Hemos reseteado, les he hecho ver un poco que quedaban 45 minutos porque al entrar parecía que se había perdido el partido ya, y les he dicho, si seguimos con el plan, mostráis vuestras capacidades, el rival va a acabar cayendo porque tenemos más ritmo que ellos, porque tienen talento y porque son muy buenos. Y eso es lo que les he tratado un poco, además de alguna situación del juego, para poder atacarles mejor.
8: ¿Listo?
3: Muy bien. Las palabras de Óscar Sánchez después de la victoria 3-2 de la banda Peña Deportiva.
0: Gracias, Salva. Les dosi doce. Anem a escoltar els protagonistes des del Hockey Hierba, gràcies a Toni Galindo, que està amb Ángela Colomer.
1: Estem en Ángela Colomer, capitana. Bueno, has marcat el primer gol del teu equip. Ha estat a punt d'ahir d'arribar a aquest punt, que ha sigut fantàstic, no?, per les pretensions de cara a la temporada de l'equip.
11: Sí, la verdad que hemos estado cerca de ese punto, de ese empate, pero bueno, se nos ha escapado ahí al final del partido. Bueno, queríamos empezar a puntuar en casa porque es verdad que el otro día ganamos, pero también está bien puntuar en casa y siendo la Real, creo, un rival directo, pues nos hubiese venido genial, la verdad.
1: ¿Qué ha fallado hoy, Ángela?
11: Pues creo que ellas a nivel grupal no son mejores que nosotras, pero tienen jugadoras individualmente bastante buenas y nos ha fallado eso, el cómo pararlas, cómo defenderlas.
1: Bueno, ¿cómo ves la cosa, no? ¿Esteu esperançada des de cara als pròxims partits?
11: Sí, bueno, ahora el siguiente partido es Complu en su casa, que es un partido bastante difícil. La Complu es un equipo que suele jugar la tabla alta, pero bueno, a ver qué se nos da. Seguimos en el camino, seguimos trabajando y creo que cada vez más cerca de estar al nivel de la liga.
1: Ángela, capitana, moltes gràcies. Les paraules d'Ángela Colomer, la jugadora del València Hockey Club, autora del primer gol, l'1-2 per al València. Bueno, ha pogut ser, al final ha hagut eixa derrota, s'ha produït eixa derrota per 2-3 contra la Reial Societat.
0: Gràcies, Toni Galindo, que vos ha acompanyat este matí en esta sintonia amb hoquei herba femenilla en derrota de l'equip valencià contra la Real Societat per 2-3. Busquem més protagonistes, en este cas des del futbol i des de la victòria 3-0 contra el filial del Múrcia de la Unió Deportiva Castellonense, gràcies a Carlos Gallardo, que està amb el porter local Juan Company. Carlos.
12: Esteban Joan Company, el porter del Castellonense, després de la victòria 3-0 davant del Real Murcia Imperial. Joan, una victòria molt important per a l'equip, un triomf més, com vegeu l'equip?
13: Pues bueno, molt bé, molt contents. Al final venim d'una derrota, sabíem que això en casa teníem que traure molt bona versió per a poder guanyar, i així no ha sigut, han competit molt bé i mira, els 3 punts a casa.
12: No hi ha sigut abans del primer gol o quan vos han fet el primer gol que has tingut aquesta acció que l'has pegat en la cara, no? Has salvat aquesta ocasió en la cara, com recordes una de les grans accions del partit?
13: Pues és un rebot que es queda ahí, que veig que anava a girar-se a pegar-li i jo pues, així a tapar en el que podia i bueno, al final m'ha pegat en la cara i bueno, la trec, que és l'important.
12: I després en la segona part ja en el partit decidit, però la possibilitat de retirar distàncies el Real Murcia Imperial, has fet aquesta doble parada en el moment del penal, com recordes aquesta acció?
13: Pues l'ha vist en intencions de tirar a aquest costat, li havia dit antes que anava a quedar-me enmig i bueno, ha tingut sort, ha anat al costat, ha pogut parar-la i mira, ha pogut mantenir la porteria a zero.
12: Que important és el treball durant la setmana, si tinc al costat crec que l'entrenador de porters, també tinc allà a Montesinos, com és el treball que feu per arribar en plena forma el cap de setmana?
13: Pues molt important el treball, tant Salva com és com Montesinos i Borja m'apreten per a poder ser jo millor i per a poder competir millor i això, bueno, també gràcies a ells tot això.
12: 4 victòries, les primeres 5 jornades el Castellonense co-líder en la seva estrena històrica en segona federació. Fins a on arribarà este Castellonense?
13: Bueno, nosaltres no tenim ningú objectiu de tranquils, anem a competir, a veure el que eix i ja està, paso a paso, partit a partit i el que eixca.
12: I així la família fidel, el teu germà, ton pare, així quasi sempre que poden, que no juga el teu germà, que juga en el Gandia, si estan.
13: Sí, sempre que poden, pues bueno, estem propets, poden vindre, i ja que ha estat així fora, pues bueno, ara poden aprofitar.
12: Moltes gràcies a Joan Company, un dels protagonistes de la victòria del Castellonense. Gràcies.
13: A tu.
0: Gràcies a Carlos Gallardo, que vos ha portat aquesta victòria de la Unió Deportiva Castellonense contra el filial del Múrcia per 3-0. Va com un tir després del seu ascens el conjunt de Villanueva de Castellón. I des de la victòria del Castellonense cap a la victòria del Mestalla, perquè m'he escoltat abans Òscar Sánchez i ara el company Salva Gómez està amb Jaume Dura, futbolista del València Mestalla. Salva.
3: Escoltem també a Jaume Dura, golejador avui del València Mestalla en la victòria del filial.
14: Com ha sigut el Boret, no?, en aquesta situació en la que te demana un poc més, no?, el míster, de que sigues protagonista, que busques aquest espai entre línies i avui també, no?, portant també aquest gol.
15: Al final per a mi és un partit més, la veritat que avui he tingut la confiança i la valentia d'assumir el rol que el míster m'ha demanat, de pegar un pas davant com jo, com tot l'equip. I bueno, s'ha vist un equip que ha començat guanyant, que a pesar de l'empat no ha perdut mai la cara al partit i bueno, este partit ens serveix per a donar-nos confiança i anar la setmana que ve a Elche a per més 3.
6: evidentment els jugadors de la part de davant pues, sempre se vos destaca, no? Per aquesta capacitat de regatejar, de generar ocasions, de marcar gols com el teu en este cas, però també ho hem vist, no? Un equip que insistix molt quan perd la pilota en buscar recuperar-la, en treballar i en esforçar-se també per ajudar els companys, no? Perquè hem vist carreres teues cap arrere, de Rodrigo, d'Aimar, tots, no? Al final s'esforceu en els dos sentits.
15: És una base de l'equip que Òscar i el seu estat molt demanen i bueno, són ajudes que al final ens venen bé a tot l'equip per recuperar la pilota i fer el nostre joc, que és el que millor sabem en la pilota.
6: Conta'ns un poc aquesta jugada del gol, com l'has viscut, com has sentit?
15: Bueno, pues, he vist que hi havia un espai a l'esquena d'Aimar i bueno, l'ha atacat i he tingut un 1-1 que sí que m'agrada i en aquesta part de la banda trencar cap a dins i bueno, he tingut l'oportunitat de vist l'espai per baix les cames i diria que era gol i este gol pues, anarà confiança per a ser el primer de molts.
6: Bon dia, te donarà confiança en lo personal, entenem que també, no? La victòria a l'equip en lo global, perquè venen tres partits fora de casa, feia falta, no? El llevar-se esta pressió de damunt, però afrontar-los ja amb aquesta confiança extra.
15: Sí, l'equip necessitava este més tres i bueno, sabien que els partits no anaven a ser fàcils, els resultats no s'estaven donant, però l'equip mai havia deixat de competir, sempre havia donat la cara als partits i bueno, este mes 3, com ha dit antes, m'ho donarà confiança per als partits futurs.
6: L'última per la meva part, preguntar-te un poc per este inici de temporada, sent protagonista en el Mestalla, has tingut també sessions d'entrenament amb el primer equip, suposo que és aquest procés, no? de seguir millorant i de seguir creixent per aprofitar les oportunitats.
15: Sí, el primer equip al final és una recompensa al treball diari que fem així en el Mestalla. Jo treballo tots els dies en el Mestalla, és la meva obligació donar el millor de mi per a, si tinc l'oportunitat d'estar preparat.
3: Jaume, ha parlat ara Òscar Fano res del teu procés, de respectar el teu procés d'evolució respecte al creixement dins del club. Te pregunto com te veus tu, com te sentixes tu, ara en més galons, més importància en el filial, també en dinàmica de primer equip, com te sentixes?
15: La veritat que tant l'estaf com els jugadors em donen la confiança i al final són gent que porta molts anys en ells. Saben que jo puc donar-los unes coses que igual poden ajudar a l'equip, entonces jo el que puc fer és ajudar a l'equip i fer el que faci falta.
5: Jaume, si me permites dos preguntes. La primera es a nivel de posición, te hemos visto jugar tanto en izquierda como en media punta. ¿Dónde te sientes más cómodo o dónde podemos ver la mejor versión de Jaume?
15: A mí me gusta más por dentro para poder cara a banda, ser un poco más libre por esas zonas, pero bueno,
0: al final... 2020, rueda de prensa de Jaume Dura Paterra, pero de Marapas Carlos Urrutia, el técnico del filial del Villarreal, David Albelda. Carlos.
16: Que en estos momentos, Alba, se asenta en la sala de prensa de la ciudad esportiva del Villarreal, después de hoy, pues no puedo hacer una otra cosa que ficar cara de pomes agres, porque primera derrota, míster, de la temporada... tot i que la imatge del teu equip no ha sigut roïna ni molt menys.
17: No, a veure, al final té dol sobretot per el resultat, però content en l'entrega dels xavals, dels jugadors i poc més a dir. Jo crec que és la línia a seguir. Si algun dia se perd, ha de ser d'esta manera. Hem intentat implantar el nostre estil, però davant tenim un equip en un pressupost altíssim i en la majoria de plantilla de gent que ve de segona. Entonces, sabem de la dificultat i sabem que la joventut, pues bueno, en un error teu te castiguen i nosaltres pues, no hem pogut marcar. És veritat que el dia que no marquen gol, pues, sempre tens la sensació que en qualsevol error se te'n pot anar al partit, i així n'ha sigut.
16: Quins reproches li tens que fer al teu equip? Quines coses no han eixit com l'entrenador volia?
17: No, a veure, en línies generals és el que hem treballat durant la setmana. Tal vegada sí que hem tingut massa pèrdues en poca posició, que ens haurien ajudat a contraatacar, a fer-los més mal a nivell ofensiu. Però bueno, estem parlant d'un equip amb una mitja edat de 20 anys i lo normal és que existisquen errors. Si en 20 anys foren no tingueren errors, segurament estarien tots en primera divisió, no?
16: És que des de fora et dona la sensació que l'11 inicial, que el tens prou consolidat, funciona molt bé, s'entreguen, hi ha molta intensitat, però la veritat és que n'hi ha voltes que cada quan meneges la banqueta, quan dones canvis, n'hi ha jugadors dels que s'espera un poquet més del resultat que donen.
17: Bueno, a veure, tenim, mira, la plantilla tenim una primera línia que porten més temps treballant en nosaltres des de l'any passat, en lo qual tinc la sensació que partixen en avantatge, llámese Nizar, llámese José Lillo, Albert, i entonces tenen un nivell altíssim. No és fàcil per a la gent que està darrere d'ells el poder igualar el nivell d'ells quan isen, però ahí és on està el procés d'un filial. Acabar, quan acabem la temporada i la gent que ha estat ahí darrere des que tenen el rol d'importants, pues que hagin progressat i que l'any que ve puguen ser importants ells. I tenim exemples molt clars, el nostre doble pivot d'enguany, Cheik i Pablo, eren suplentes eternos d'Alassan i Macià, però és que Alassan i Macià estan avui en el primer equip. I entonces crec que tot això forma part del procés. La temporada és llarguíssima i intentarem a la gent que potser té més, o sea, té més, pot donar-te més, pues seguir millorant a nivell d'entrenaments, no queda altra.
16: Pues això és el que té que dir-nos l'entrenador de la Pobla Llarga, David Albelda, entrenador del Villarreal B, i la valoració que hem fet en directe, Salva, en el punt a punt després de la primera derrota que ha collit en esta temporada 26-27.
0: Carlos Urrutia, gràcies.
16: Gràcies a tu, adeu.
0: Adeu a Carlos Urrutia, que en companyia de Mora vos han contat la derrota del Villarreal B a casa contra el Eivissa, però tornem a dir que si no guanya el Saragossa esta nit encara conservaria el lideratge en el grup, l'equip de David Albelda. D'un tècnic, busquem un altre tècnic, com és el tècnic que està amb Carlos Gallardo de la Unió Deportiva Castellonense. Carlos.
18: Estem a la roda de premsa de Iker Rodríguez després de la victòria 3-0 davant del Real Murcia Imperial. Primer, una sensació, un anàlisi d'esta victòria.
19: Bueno, pues a veure, al final sabien que era un partit per fases. Vull dir, al final ells és un equip molt intens, és un equip jove amb moltíssim dinamisme i bueno, molt content, jo crec que hem sabut controlar les fases de partit. Ja t'he dit, era important, a més començar bé, has de veure que les primeres ocasions no han pogut fer-les, i bueno, ells han tingut el seu moment també, però bueno, crec que m'ho han refet molt bé. Ja m'ha plegat el descans en 2-0, parlant que era important entrar bé al partit. Vull dir, era superimportant el poder matar el partit amb el 3-0, perquè un gol d'ells es podia veure dins, i bueno, al final pues, he vist que s'ha vist que és un equip que competís fins al final, Real Murcia, i bueno, crec que hem fet una segona part molt intel·ligent, vull dir, esperant el nostre moment, fins que hem pogut pues, marcar el 3-0, que sí que ens ha donat un poc més de tranquil·litat.
18: Una victòria important, perquè veniu de la primera derrota de la temporada després d'un gran inici, i l'equip ha sigut reaccionar ràpidament, en un partit en el que ho tingut ja molt clar des d'inici, inici de jugades de Carlos Badal, també d'algun més que d'Adama Sangari, que ha tingut una bona ocasió a l'inici, no?
19: Sí, a veure, al final per a nosaltres, ja t'he dit, quan ve una derrota, que en aquesta categoria van a vindre moltíssimes derrotes, però n'ha d'estar preparat així, vull dir, saps? intentar neutralitzar-ho en una victòria, i era superimportant, vull dir, nosaltres al final plan de partit de la setmana parlàvem això, vull dir, la importància que té el tornar a sumar de 3. Sabem que és una lliga molt dura, ho dic sempre, vull dir, al final no n'hi ha una zona templada que te doni una tranquil·litat, sempre treballes amb una pressió perquè al final n'hi ha molts equips que baixen, però bueno, molt, molt content i molt important per als jugadors, per estos 3 punts.
18: I el treball defensiu, l'equip està funcionant molt bé, de fet és un dels equips menys golejat en 3 gols, en els gols que ha rebut avui la Nucía, ahir també ha fet una gran intervenció Joan Campany parant d'ixe penal, però de moment té un aspecte molt important, perquè per un equip bé és que en defensa és un equip sòlid, de moment ho està aconseguint.
19: Sí, a veure, nosaltres al final vinguem d'una estructura completament distinta en tercera, vull dir, en tercera treballem en un altre sistema. És de veres que després d'analitzar molt el que és la segon ref, vull dir, era molt important posar-se solvència a nivell defensiva, vull dir, i la importància que té des de la primera línia, no sé si t'has donat compte, he fet un triple canvi, vale, perquè no volia que baixaren les pressions, vull dir que les pressions foren repetitives, vull dir, intentar que ells jugaren incòmodos des de la primera línia, i crec que és un poquet el secret, vull dir, crec que estem treballant molt bé des de la primera línia, passant per mitjos i acabant per l'estructura que tanca un poquet l'equip. I ja t'he dit, molt contents perquè al final pues, bueno, donem tots els valors per lluita i al final pues, bueno, pues, està veient un equip pues, a nivell defensiu molt solvent.
18: I un jugador que se suma és Joel Rodríguez, que no ha pogut jugar les primeres 4 jornades per aquesta sanció que tenia la temporada anterior, i ve i marca.
19: Sí, a veure, al final jo no tinc que descobrir-lo, al final és un jugador de la categoria, és un jugador en un talent innat, és un jugador que té molt de gol i ens aporta moltíssim, vull dir, en el dia a dia estava treballant molt bé, és de veres que ha estat unes setmanes que no ha estat, però bueno, molt content per Joel, com per el treball d'Adama, com d'Iker, com Jou, que avui per exemple ha debutat en titularitat i crec que ha fet un partit espectacular, vull dir, al final ja t'he dit, jo crec que el col·lectiu està treballant molt bé i el perfil que claves, per lo que estic dient, al final se deixa en la vida i ja t'he dit que és un grup molt comprometut.
18: És l'inici, però 5 jornades, 4 victòries i l'equip col·lidera amb el Castelló Vella, amb la Nucía. No és anecdòtic o com ho viu l'equip?
19: Bueno, pues a veure, amb il·lusió, vull dir, al final és el que dic, sabem que és una lliga difícil, és de veres que és un inici que qualsevol equip li agradaria firmar, sabem que al final pues, bueno, són quatre victòries que es donen i són 12 punts, que al final pues, bueno, per a treballar el dia a dia pues, també tens aquesta tranquil·litat, aquesta ambició, perquè al final la pressió ens la clavem nosaltres, sabem quin és el nostre objectiu, però és un grup molt comprometut amb moltíssima ambició. Entonces, pues, bueno, disfrutem del moment, sabem que els moments no són per a sempre i anem a intentar allargar-ho el màxim possible.
18: Un momento histórico también el que vivirá esta semana, este dilluns, serís sorteos de la Copa del Rey y el Castellonense, os tocará un equipo de segunda, un equipo de segunda B, os puede tocar el Almería, el Castelló, X Historias, el Granada, no sé quina predilecció teniu, com anem a viure aquests sorteos de Copa?
19: Bueno, a veure, per triar a mi, quan més difícil millor, vull dir, al final jo crec que per al poble, per al president, la Junta, la gent que està darrere meu, vull dir que tot això ho mereix moltíssim, però ja t'he dit que el rival més, el més competitiu que n'hi hagi, vull dir, si no pot ser un primer, que siga un segon, i ja t'he dit que siga un ambient per al poble, vull dir, sí que demane que n'hi hagi moltíssima gent, vull dir que siga una festa per al poble, i bueno, a canvi, pues, intentarem, per això, si mos toca un rival molt difícil, per intentar pues, posar-lo a l'escola molt difícil i a partir d'ahí per a veure si puguem fer alguna gesta.
18: Moltes gràcies, Iñaki Rodríguez, després de la victòria 3-0 davant del Real Murcia Imperial.
0: Gràcies també a Carlos Gallardo. Ja contra el rellotge, busquem a Matías Oliver, com van les coses en aquesta final de la Champions de Llargues, que està portant-se endavant durant tot el cap de setmana. Montserrat, Matías.
20: Doncs ho deixàvem amb el marcador de 2-2. La partida s'estava repartint un xoc per a cada equip, però ara Montserrat ha fet dos consecutius. El marcador és de 5-3 per al conjunt de la Ribera davant la Rectoria i està un passet més a prop de proclamar-se campió d'esta Champions de Llargues. Així, a sa casa, recordem, seria un nou campió, guanya qui guanya, avui així, als carrers de Montserrat.
0: El marcador final el donarem a partir de les 3, perquè a les d'ara nosaltres fem un alto en el camí, una pausa, arriben els companys dels serveis informatius d'esta casa i a partir de les 3 tornem els del punt a punt. Gràcies per l'atenció parada. Adeu, fins després.
21: Punta a punta.

0: L'actualitat no descansa el cap de setmana. Comença l'informatiu de Punt Ràdio amb Jordi Cabezas.
1: Hola, com estan? Amb el president Pedro Sánchez, que està reflexionant sobre si convoca o no eleccions avançades, els partits a l'esquerra del PSOE comencen ja a preparar-se per a eixa eventual cita amb les urnes. Sumar està sense líder després que Yolanda Díaz va fer un pas arrere i pren força el nom de la ministra de Sanitat, Mònica García. Però el lideratge és només un dels fronts que té oberts la formació, perquè l'altre assumpte important és el conjunt de partits que es podrien presentar sota eixa marca, sota Sumar, entre altres, Compromís. Podem ja dir que no estarà dins de Sumar. Amb aquestes dues qüestions damunt de la taula avui, els cinc ministres de Sumar s'han reunit telemàticament per a empastar el que serà una trobada presencial que faran demà de matí i després de la qual faran una roda de premsa. I mentrestant, Pedro Sánchez, que esgota aquest període d'autoreflexió que s'ha autoatorgat este cap de setmana després del rebuig del Congrés als decrets de la vivenda. Hi ha tres escenaris: convocar eleccions demà per al dia 28 de novembre, presentar un nou decret o bé buscar alguna fórmula per a recuperar aquestes mesures tombades per la dreta parlamentària. I atenció, perquè no prendrà una decisió abans d'escoltar l'executiva del PSOE, que es reuneix també demà de matí. Per tant, demà dilluns serà dia clau per al futur de la legislatura espanyola. I mentrestant, al carrer, augmenta la pressió sobre la crisi de l'habitatge.
2: Que s'aturen tots els desnonaments, que se reforme la LAU per a evitar els abusos dels lloguers per habitacions i els lloguers compartits.
3: S'expropia ja les cases buides, s'expropia ja els fons voltors.
1: Estes són algunes de les veus de les més de 200 persones que han passat ja la primera nit acampades a la plaça de l'Ajuntament de València. Alguns dels manifestants d'ahir, després dels aldarulls en el Congrés Immobiliari del Palau de les Arts, van anar a la plaça on van acampar. Este migdia han decidit en assemblea quedar-se allí de manera indefinida. També a Alacant hi ha una acampada indefinida amb un centenar de persones. De seguida anem a les dues ciutats. És diumenge, és 4 d'octubre i estan passant més coses. A Catalunya, les inundacions a la província de Barcelona deixa almenys dos morts i un desaparegut, Glòria Valls.
4: Sí, Jordi, pràcticament tota la costa de Catalunya ha estat durant hores en avís roig per pluges que han descarregat més de 250 litres en poques hores. Un temporal que ha deixat inundacions i crescudes excepcionals de rius.
1: El municipi d'Onda cobrarà els turistes per entrar en llocs emblemàtics.
4: L'Ajuntament comença a cobrar entre 3 i 4 euros als visitants per entrar al castell de les 300 Torres, al Museu d'Onda Natura o al paratge de la Cova del Gepsar. Els diners es destinaran a conservar el patrimoni.
1: De l'exterior, el Brasil decideix avui el futur entre el progressista Lula i l'hereu de l'extrema dreta, Bolsonaro.
4: Les enquestes preveuen un resultat ajustat en les eleccions d'avui i una segona volta sense clar vencedor.
1: En els esports, la selecció espanyola de Luis de la Fuente continua intocable, Raúl Pina.
5: Intocable, intractable, s'esgoten els qualificatius, 3 de 3 en la Nations League per a la selecció espanyola, anit 3 a 1 a la, contra la República Checa i de nou amb un gran Lamine Yamal que va obrir el camí.
6: Estamos bien, no, pero muy contento. Al final tenía muchas ganas de volver con la selección después de ganar el Mundial y no hay mejor forma que empezar así.
5: En futbol de segona, el Castelló està obligat a guanyar a Castalia el Ceuta per a mantindre el liderat del duel. A les 6 i mitja i tanquem la portada amb la sorpresa de la Lliga Femenina de Bàsquet, derrota 88-71 de València a la pista del recentment ascendit Azul Marino Mallorca. A les 5 a Saragossa i en clau ACB, torn per als de Xavi Albert, veurem si aprofiten la inèrcia de l'Eurolliga per abastar la primera victòria en la competició domèstica.
1: I ara mirem al cel, volem saber com comença esta setmana. Lluís Obiols, bona vesprada.
7: Bona vesprada. Després dels ruixats que hem tingut esta passada nit i matinada i que han deixat fins a 21 litres per metre quadrat a Fuenterrobles, 15 en punts d'Onda o 7 a Cullera, el matí ha resultat tranquil, amb molta humitat, amb molta basca, amb molts núvols, i esta vesprada tornem a esperar ruixats. Començaran cap a l'interior i avançaran cap a la costa. Sobretot es presentaran a poqueta nit i ja de matinada i afectaran bàsicament la província de València. Així, les comarques més afectades serien la Serrania, el Camp de Túria, l'Alt Palància, desplaçant-se a última hora del dia cap a l'Horta, al Camp de Morvedre. Hi ha de matinada també alguns ruixats residuals a la costa de Castelló. Per tant, esta pròxima nit i matinada tenim un nou episodi de ruixats i tronades, res comparable al que hem tingut els últims dies. Demà al matí sol, demà de vesprada algun ruixat poc important a la plana d'Utiel Requena, a la vall de Cofrents a Iora, i dimarts tornaria a augmentar el risc de ruixats i tronades. Les temperatures altíssimes, tant de dia com de nit, començaran a baixar a partir de dijous.
1: Maite Freitas està en la tècnica. Ara són les 2:35.
0: Notícies cap de setmana. A Punt Ràdio.
1: De seguida anem amb les protestes de la vivenda, també la reflexió de Pedro Sánchez sobre les eleccions, però primer fem parada a Catalunya. Com diem, almenys dues persones han mort i una altra continua desapareguda per les tempestes, les riuades i les inundacions a Barcelona. Els bombers han trobat el cadàver d'un home que havia quedat atrapat en un aparcament particular inundat al municipi de Montornès del Vallès, a la província de Barcelona. Glòria.
4: A primera hora del matí s'ha informat de la mort d'una altra persona al municipi de Tordera, també a la província de Barcelona. La víctima estava en un càmping i li ha caigut un mur damunt. A més, els bombers busquen un desaparegut aparegut a la Riera de Pineda.
1: Pràcticament tota la costa de Catalunya està en avís roig per pluges que han descarregat més de 250 litres en poques hores. Un temporal que ha deixat inundacions, crescudes excepcionals també de rius. Núria Parlon és la consellera d'Interior de Catalunya.
8: No podem donar massa més detalls de lamentar la pèrdua de la vida d'aquestes persones i insistir molt en la necessitat del compliment de les restriccions i de les restriccions on ara continuaran. També hem vist imatges, clarament, amb una crescuda molt gran, gairebé històrica també. Cap a la matinada ha hagut de fer un total de 1.300 serveis, molts d'ells amb simultanietat en el territori.
1: I així, a casa nostra, primera nit de les dues acampades per la vivenda instal·lades a València i Alacant. A la plaça de l'Ajuntament de València hi ha al voltant de 130 tendes de campanya i a la plaça de la Muntanyeta d'Alacant hi ha al voltant de 30. Se sumen d'esta manera les acampades de la Puerta del Sol de Madrid, que ja està durant una setmana, i també la de Barcelona. A València els acampats acaben de votar en assemblea, han dit que es queden allí de manera indefinida. Verònica Marc.
9: Segona jornada d'acampada per la vivenda a la plaça de l'Ajuntament de València amb prop de 250 persones acampades en 133 tendes. A nit, amb una assemblea, es va confirmar que l'acampada serà indefinida i també s'està redactant un manifest amb les demandes i propostes d'este col·lectiu de persones que ens diuen que són independents i autònomes de la resta d'associacions ja existents. S'ha organitzat comissions de treball per poder portar esta acampada endavant de forma coordinada. Uns porten comunicació, altres seguretat, recepció de material o muntatge. Ens han contat que de moment la relació amb els agents és cordial, això sí, els han dit que no poden utilitzar cap material urbà com faroles o tanques. I és que ahir van aprofitar unes tanques que hi havia així a la plaça, però les van haver de tornar. Este matí l'acampada ha conviscut de forma pacífica amb la volta a peu fallera que ha travessat esta plaça.
1: Busquem també l'última hora a l'acampada d'Alacant, Marc Gomar.
10: Així, Alacant regna l'esperança davant la resposta popular a la manifestació d'ahir i a esta acampada, on han triplicat les previsions. Són al voltant d'un centenar de persones i es quedaran fins que es convoqui una vaga general. Una vaga general per a denunciar la falta de present i de futur d'una joventut que veu impossible l'accés a una vivenda. Per això demanen l'expropiació dels pisos turístics i dels grans acaparadors, una renta pel lloguer que no supera el 30% del salari mínim i paralitzar l'expulsió dels inquilins si no hi ha una alternativa habitacional digna.
1: Bueno, pues ja ho veuen, les acampades per la vivenda es multipliquen. Ja hi ha 13 ciutats a tot Espanya on hi ha persones que passen la nit en tendes de campanya per a reivindicar el dret a l'habitatge. Txelo Jimeno.
11: Diumenge de matí a la plaça de l'Ajuntament de València, les tendes de campanya omplin una part de l'espai. A les 12 en assemblea han votat que es queden durant temps indefinit.
12: S'ha confirmat i assembleàriament que la acampada va ser indefinida. Entonces no tengo ninguna perspectiva de desencampar en ninguna fecha fija.
11: Tot per a defensar el dret a la vivenda.
13: A ver, yo principalmente es el precio de la vivienda, que es una locura. O sea, yo ahora mismo tengo dos trabajos, voy a por el tercero para poder mantenerme.
11: Els acampats han establert punts d'avituallament, de fer pancartes o de debat.
12: Bastante increíble. En un solo día hemos logrado una cantidad de tiendas enorme y en el segundo está aumentando y esto solo acaba de empezar.
14: Y van a comenzar a hacer carrers y a plantarnos les tendes de una manera organitzada.
11: Acampada també a la plaça de la Muntanyeta, en ple cor d'Alacant.
15: La finalitat màxima d'això és convocar una vaga general.
16: Estem reivindicant el dret de la vivienda justa.
17: Ha decidit que acampada indefinida, perquè ha sigut un èxit. La jornada d'ahir va ser històrica. La resposta de la gent, tant l'ajuda.
11: L'acampada de Madrid complix una setmana. Allí, participants d'una concentració de grups d'ultradreta han intentat acostar-se a la Puerta del Sol, però la policia els ha detingut. A Barcelona, les fortes pluges no han fet desistir els participants en este campament, que este matí s'alçaven enmig de tolls d'aigua.
1: La crisi de l'habitatge ha fet trontollar el tauler polític. Pedro Sánchez està apurant eixe període d'autoreflexió per a decidir si convoca una elecció general. Anem a buscar novetats de la decisió del president del govern d'Espanya. Anem a la Moncloa, Madrid. Susana Fuster, bona vesprada.
18: Bona vesprada. A hores d'ara, Pedro Sánchez continua valorant si posa fi a la legislatura i convoca eleccions anticipades. Des d'ací, des de la Moncloa, no volen donar pistes i ens diuen que el president del govern està sopesant els pros i els contres. Això sí, si vol que les urnes siguin el 29 de novembre, hauria d'anunciar-ho demà mateix. Dins del PSOE i del govern, cada vegada són més les veus que veuen una oportunitat en el malestar social per la crisi de l'habitatge i es decanten per esta opció. Però, atenció, també hi ha riscos. L'esquerra del PSOE no està encara organitzada, arriba dividida, parlem de Sumar, que encara no té un lideratge clar. Amb tot això damunt la taula, Sánchez continua sense aclarir les seues intencions, però el run-run electoral ja s'ha instal·lat en la política espanyola i demà, possiblement, en podrien tindre la resposta.
1: Gràcies, Susana. Efectivament, demà hi ha executiva del PSOE i, segons fonts socialistes, el president no prendrà cap decisió sense haver-los escoltat primer. Amb este eventual avançament electoral de rerefons, avui ja han començat els moviments a l'esquerra del PSOE, com parlava Susana. De Sumar. És una crònica de Santi Hernández.
19: S'accelera el ritme de la política espanyola. La possibilitat que Pedro Sánchez convoque eleccions anticipades ha obligat a posar en marxa una esquerra que encara té peces per encaixar. Escoltem Antonio Maillo, coordinador federal d'Esquerra Unida.
20: Sin lugar a dudas, creo que acelerar la confirmación de un proceso que le dé nombre y de candidatos o candidatas a que encabecen ese proceso.
19: En el bloc a l'esquerra del PSOE asseguren estar preparats, però reconeixen que el front ampli encara no està tancat. Avui hi ha una reunió telemàtica de càrrecs i ministres, demà dilluns una altra més àmplia amb tots els partits que formen el grup parlamentari. Un avançament obligaria a prendre decisions en qüestió de dies. Podem, en canvi, no vol anar a les urnes encara. Enrique Santiago, diputat de Sumar al Congrés, i Yolanda Díaz, vicepresidenta del govern.
21: Lo mejor es que la calle hable y que esta indignación que hay en las calles se introduzca en las urnas.
22: La izquierda está más que preparada, como estivemos siempre.
19: Mentre el PP entra de plen campaña y reclama anar ya a votar. Així ho ha expressat Alberto Núñez Feijóo.
23: El gobierno está alargando una agonía a la que está arrastrando a un país entero.
19: La decisió és només de Pedro Sánchez. El president del govern pot convocar eleccions amb el 29 de novembre com a primera data possible o intentar allargar la legislatura i presentar noves mesures i guanyar temps. De moment, ha guanyat dos dies.
1: Crisi de la vivenda, possible avançament electoral. Espanya està en el focus mediàtic de mig planeta. Les protestes estan tenint una àmplia cobertura amb atenció especial amb els incidents d'ahir a València. Remei Blasco.
24: Les manifestacions d'arreu d'Espanya per reclamar una vivenda digna són un dels temes destacats en l'informatiu de la RAI, la cadena pública d'Itàlia.
25: Manifestacions en tota l'Espanya dopo que el Parlament ha bocciat
24: i omplin hores i hores de programació en televisió d'arreu del món.
26: Mobilització en Espanya avui, de noves manifestacions per el dret al logement són organitzades.
24: El ressò mediàtic de la protesta és gran perquè la crisi habitacional traspassa fronteres.
27: Los reclamos que desde 40 ciudades se están haciendo oír por viviendas asequibles.
28: Therefore these people are still demanding a political response to the housing crisis.
24: I perquè en el cas d'Espanya pot tindre conseqüències polítiques. El president Pedro Sánchez decideix este cap de setmana si avança les eleccions.
28: Calling a snap general election.
24: De les moltes imatges que ha deixat la jornada d'ahir, les de València estan entre les més vistes.
29: A València ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia, con almeno 2 arresti e 9 agenti feriti.
24: Corresponen als incidents que es van viure a les portes del Palau de les Arts Reina Sofia quan un grup de manifestants protestava per la celebració d'un congrés d'inversors immobiliaris.
1: Gràcies, Remei. La crisi de la vivenda preocupa a tota Europa, sobretot a les grans ciutats. Viena és la principal referència en la política de vivenda. Glòria.
0: Expedicions de tota Europa estudien el model austríac com el govern del País Basc. Denis Itxaso és el conseller basc de vivenda.
2: Ellos lo hacen por convicción, pero es que si decidiesen especular con el suelo tendrían que pagar unos impuestos de alrededor del 33%. Este país penaliza la especulación con el suelo y eso es algo que deberíamos de aprender.
1: A Berlín les propostes d'habitatge han sigut decisives, no?
0: La candidata a l'alcaldia per Die Linke, partit d'esquerres, ha guanyat les eleccions reivindicant la congelació de lloguers i l'expropiació.
1: I a Nova York, l'actual alcalde ha fet del preu de l'habitatge una de les seues prioritats.
0: Sí, des d'este octubre els lloguers d'un milió de pisos estan sotmesos a regulació i queden congelats per als contractes d'un o dos anys, una mesura que afecta a més de 2 milions de novaiorquesos.
1: Catorze minuts ens separen de les 3 de la vesprada. A partir d'ara, Onda cobrarà per accedir als principals atractius turístics. Ho recull la nova ordenança municipal. Anem a la redacció de Castelló de la Plana, Sònia González.
3: Des de l'1 d'octubre s'ha de pagar 4 euros per a visitar el castell i 3 per accedir a la Torre de la Presó, el Museu Onda Natura i el paratge de la Cova de l'Algepsar. És una mesura que l'Ajuntament impulsa per a millorar la conservació del patrimoni i la gestió de les visites. Maria Baila és la regidora de Turisme d'Onda.
4: Si no se pague una entrada, no es valore el patrimoni ni es valore tot l'esforç que fa ni tota la inversió. Era una demanda històrica dels turoperadors quan sentaves a parlar o a paquetitzar determinats productes, de dir, mira, és que si no cobreu, nosaltres no podem vendre el producte.
3: Entre el veïnat hi ha opinions diverses, però la majoria estan a favor. I és que per als empadronats d'Onda l'accés continua sent debades. Molts diuen que esta xicoteta tarifa permetrà a l'Ajuntament millorar la gestió del patrimoni cultural, però alguns creuen que espantarà el turisme del municipi.
5: Crec que és prou simbòlic.
6: A mi, com jo no tinc que pagar...
7: Perquè en tots els puestos se pague.
8: És una forma de que el turisme deixe de vindre.
9: Hombre, claro que lo pagaría.
10: Una medida lógica.
30: Fuera un poquito menos, entendemos que se tiene que pagar para poder conservar.
1: I anem ara a Castalla. Avui és dia de referèndum. Que les festes de moros i cristians continuen com estan, és a dir, a principis de setembre, o que siguin l'últim cap de setmana d'agost. Això és el que han de decidir les 10.000 persones que estan cridades a les urnes, Laura López.
31: Al carrer les opinions estan dividides. Mentre que molts aposten per la tradició, els festers que viuen fora demanen el canvi de les festes de moros i cristians de Castalla a cap de setmana.
32: El món està canviant i entonces, claro, les festes s'han d'adaptar un poquit igual a lo que el món demanda.
33: Jo no vull que es canvi.
34: La meva posició és més favorable al canvi.
35: Que se queden com estan.
31: Una consulta prèvia celebrada al juny entre els festers va resultar favorable al canvi de data per un marge molt estret, però no era vinculant i l'Ajuntament va decidir demanar permís al Consell de Ministres per a fer un referèndum vinculant. Escoltem Jesús López, alcalde de Castalla, i Vanessa Felipe, presidenta de l'Associació de Comparses.
36: Ha obert este procés de participació a tot el poble per a que tots decidim quan volem que siguin les nostres festes.
37: Hi ha que tindre en compte que és una consulta popular, per tant, a diferència d'un referèndum que votarien únicament els censats, així voten totes les persones que estan empadronats en Castalla i els festers no empadronats.
31: Entre els partidaris de que no canvie res hi ha el sector de l'hostaleria. Abraham Prats és el president de l'Associació d'Hostalers de Castalla.
38: Econòmicament pues, llevamos un poquet de sustento perquè tindre una setmana més o una setmana menys pues, es nota un peliu.
31: El 8 d'octubre, quan acaba el recompte del vot per correu, eixirem de dubtes.
1: Gràcies, Laura, des de la redacció d'Alacant. De seguida eixim al món, però abans els contem que a Ceuta, la Policia Nacional, ha començat este matí ja el desallotjament de la platja del Trampolín, on malviuen més de 3.000 migrants. Els traslladaran en autobusos al centre temporal d'emergència per a fer un triatge i també tindran l'opció de ser conduïts voluntàriament a la frontera per a poder tornar al Marroc. En la crònica internacional, el Brasil, el país més gran de l'Amèrica Llatina, que està votant des de la una del migdia, hora d'ací, per a triar el nou president. Els sondejos apunten a una victòria molt ajustada del progressista Lula da Silva, que als seus 80 anys opta, Glòria, a la reelecció.
0: Sí, la segona posició, a només 5 punts percentuals, seria per a Flavio Bolsonaro, representant de l'extrema dreta i fill de l'expresident Jair Bolsonaro.
1: I si l'escrutini confirma els sondejos i cap dels dos candidats supera el 50%, el 25 d'octubre segona votació, la definitiva, per a la qual es preveu també un empat tècnic.
0: En un Brasil polaritzat com mai, cap dels candidats desperta gran entusiasme i els electors es mouen a la contra. L'encariment de la vida, la seguretat i els deficients serveis socials han centrat una campanya marcada per les decisions judicials i les ingerències externes.
1: Als Estats Units continua en estat molt greu la dona condemnada a mort que esta setmana ha sobreviscut a la doble dosi d'una injecció letal.
0: El director de la presó s'ha vist obligat a dimitir i s'ha revelat que hi ha hagut quatre casos més en què ha fallat el procediment per a justiciar un condemnat. El governador ha paralitzat totes les execucions fins que se sàpiga què ha passat.
1: I el moviment BDS i altres organitzacions socials protesten per la situació de Gaza quan es compleixen 3 anys ja de l'inici de l'ofensiva.
0: La mobilització forma part d'una convocatòria estatal i denuncia la violència dels colons, els desplaçaments i l'expansió dels assentaments. Demanen també l'alliberament dels milers de palestins que continuen empresonats.
1: 2:50, ara els esports.
5: A punt esports, en A punt ràdio.
1: I tenim molts arguments per a desxifrar en poc més de 3 minuts. Raúl Pina, vinga, comptador a 0.
9: Vinga, i arrenquem amb la selecció dels intocables de Luis de la Fuente, 3-3, líder del grup C de la Nations League i mostrant la solidesa d'un equip intractable com es va comprovar a nit en el 3-1 contra la República Txeca al Carlos Tartiere a Oviedo. Luis de la Fuente valora així el que fan els seus.
10: Poner en valor, que creo que eso sí hay que hacerlo, y más lo que está haciendo este equipo, de que ya son 42 partidos consecutivos sin perder, que es dificilísimo a nivel internacional, todos partidos oficiales.
9: És un èxit, és èpic també el que està fent la selecció de Luis de la Fuente. Dimarts a Split contra Croàcia, que ahir va perdre 0-7 contra Anglaterra, una nova victòria significaria obtindre el bitllet per als quarts de final de la competició. I parlem de la segona divisió, a les 6:30, Castalia-Castelló-Ceuta. Els orelluts estan obligats a guanyar per mantindre el liderat. Ara bé, atenció al missatge de Pablo Hernández.
11: No me gusta este tipo de partidos que la gente da casi por hecho, ¿no? Que vamos a ganar por el momento los dos equipos y creo que no va a ser así, creo que va a ser un partido complicado, difícil.
9: Entre virus FIFA, lesions i sancions, el tècnic té 7 baixes, per segur que traurà un 11 competitiu. Primera federació, el Villarreal B, ha perdut 0-1 este matí amb l'Eivissa. Primera derrota del conjunt de David Albelda, que tot i això, per ara és primer. Veurem si li furta el primer lloc el Saragossa esta nit en el duel amb el Terol. I demà tenim sorteig de primera ronda de Copa del Rei. Ahí estaran València, Villarreal, Elche, el Llevant, el Castelló, l'Eldense, el Deportivo Alcoyano i el Castellonense. Podem afegir encara altres nostres si el Tavernes de la Valldigna supera a partir de les 6 en casa el Maracena en la tornada d'esta eliminatòria. En l'anada 1-1 a Terres Granadines. El criteri del sorteig és clar. Equips d'inferior categoria amb els de major categoria seguint a més criteris de proximitat geogràfica. Els partits es disputaran en el camp del club de menor categoria. I canviant de valor, Lliga CB a les 5, Saragossa-València-Bàsquet 3-3 en l'Eurolliga, però en l'estrena derrota amb Lleida. Des de Xavi Albert han d'aprovar la matèria de la competició domèstica i serà contra Saragossa. Confiem que sigui així esta mateixa esprada. I a nit estrena amb derrota del València Bàsquet Femení, que venia a guanyar la Supercopa a la pista del recent ascendit Azul Marino Mallorca. El marcador final 88-71. Feblesa defensiva i poca capacitat en atac per a les de Javi Torralba. En primera fe, 2-2 per al Lucentum d'Alacant després del triomf a Menorca 64-81. De nou, Rafa Almansa, el portuguès, va tutelar els alacantins amb 18 punts. Amb vol, Lliga Sobal, jornada 4, Barça 46, Eon Alacant 31 i Logroño 36, Port de Segon 32. Lliga Guerreras, també d'en vol, jornada 4, Morvedre 24, Oviedo 19, amb vol Elche 27, Granollers 23 i Veravera 35, el de Prestigio 24. Motociclisme, gran premi del Japó de MotoGP. L'hem viscut esta passada matina de victòria per a Marc Márquez en MotoGP per davant de Jorge Martín. Martín lidera el Mundial, però amb només ja 2 punts d'avantatge respecte a Marc Márquez. I en Moto2, triomf per a Izan Guevara, el millor dels nostres, el valencià Hortolà, que ha acabat en el quart lloc. En Moto3, primer Máximo Quiles i segon David Almansa. I Fórmula 1, gran premi de Bahrain al circuit de Sepang a Malàisia. Ha tingut absolutament de tot este gran premi. Primer s'ha retardat a l'inici 40 minuts per la pluja, després volta de formació i alguns cotxes han tingut problemes amb el software i esperaven a la pista, bandera roja i a tornar a frenar eixa eixida. Per fi, quasi a les 11:20, s'ha donat l'inici el gran premi, després ha hagut d'eixir el safety car en el tram final i el remat victòria per a Verstappen, segon Antonelli i Hamilton ha completat el calaix. Quant als espanyols, meritoria Vuitena plaça per a Fernando Alonso, que suma 4 punts. Carlos Sainz ha entrat el 17. Antonelli és líder, destacat del Mundial, amb 84 punts de diferència respecte a Russell.
1: Raúl, 3'41.
9: Me n'he passat.
1: M'has passat, però fas podi igualment. Gràcies.
9: A tu.
1: Bona setmana. Cinc minuts per arribar a les 3 de la vesprada. Estem ja a les portes del 9 d'octubre, el dia de la Comunitat Valenciana, i els forns i obradors de tota la Comunitat Valenciana fan el seu agost amb la mocadora. És una tradició, ja ho sabem, molt arrelada a les nostres terres, en què reivindiquem el nostre propi dia glòria dels enamorats.
0: Sí, dolços de massapà en forma de fruites, hortalisses, la piuleta i el tronador omplin estos dies tots els aparadors de les pastisseries valencianes i treballen sense treva perquè tots tinguen la mocadora el dia de Sant Donís, considerat el Sant Valentí valencià. José Vicente Galán és gerent de la pasteleria Galán d'Albal, a l'Horta Sud.
12: Cada vegada anem en augment perquè n'hi ha molta gent jove que segueix en la tradició i que vol mantenir les costums valencianes. També n'hi ha molts que se regalen entre germans, de fill a pare, no sé, és un regal, més que d'amor d'afecte, que és un producte molt artesanal, que se fa un a un. Ja de per si el massapà és un producte car perquè va molt carregat d'armela i l'armela és cara. Però després també n'hi ha que sumar-li la mà d'obra de boleta a boleta, de pintar-ho, de cuidar cada detall. Hem apujat el preu un 3-4%.
1: I ara anem a Montanejos, a la comarca de l'Alt Millars, que viu este cap de setmana la gran cita amb el formatge artesà. Ai, quina fama a estes hores! La Fira del Formatge Artesà, que reuneix productors i visitants al voltant d'una proposta que combina gastronomia, tradició i cultura. Ho ha comprovat Lídia Vicente.
13: A Montanejos la tradició també es menja. Durant este cap de setmana el municipi es converteix en la capital valenciana del formatge amb la Fira del Formatge Artesà. Una trobada que posa en valor els productors, l'artesania i una gastronomia feta amb temps i amb arrels. La fira forma part, a més, de la Ruta Europea del Formatge i reuneix degustacions, cultura i el concurs que reconeix els millors formatges valencians.
14: Aquí la veritat és que dona gust vindre perquè la gent va buscant aquest tipus de productes, artesans i amb gent que tira la seva pròpia granja i que elabora amb nosaltres.
15: Si ja n'hi ha un comboi entre tots els formatgers, perquè com us veiem tots els anys, doncs ja som pràcticament amics.
16: M'agrada el curat, m'agrada el blanquet, m'agrada el dolcet, m'agraden tots els formatges.
17: Hay mucha variedad, la verdad, muy buenos, y los que estamos probando hasta ahora están excepcionales.

0: I de l'interior de les nostres terres, de Montanejos, anem ara cap al centre, a Aielo del Malferit, que este cap de setmana s'ha convertit en un gran escenari. El Mica reuneix avui un total de 8 companyies amb circ, dansa, clown, música, màgia i també teatre. Tot passa al carrer i és de Bades. Xaila Lluc ens ofereix tots els detalls.
1: Així al Mica, el Festival de Moviment i Circ d'Aielo de Malferit, el públic està a tocar dels artistes. I com assenyala Pere Osta de la companyia...
0: El Mica reuneix avui un total de 8 companyies amb circ, dansa, clown, música, màgia i també teatre. Tot passa al carrer i és de Bades. Xaila Lluc ens ofereix tots els detalls.
1: Així al Mica, el Festival de Moviment i Circ d'Aielo de Malferit,

0: Unes de les propostes artístiques. Joan Santacreu, director artístic del MICA.
1: La Valla de Valent per tindre una programació molt variada per a tots els públics, tota pensada per al carrer.
0: Un festival itinerant, on, com assenyala Cristian Verdú, alcalde d'Aielo de Malferit, els escenaris són racons del poble.
2: Comencem ací, després anem a l'Eixample, després al Palau dels Marquesos i el voluntariat estem tots preparats per a ajudar a totes les persones, per a que sàpiguen on han d'anar després i que tot es duga a terme.
0: El MICA, un festival que posa el carrer al servici de la cultura i el públic en el centre del festival.
3: Doncs amb el MICA, amb el circ d'Aielo de Malferit, anem a posar ja el punt i final a este informatiu que recordem. Anem a recordar eixa notícia amb què començàvem. Estem pendents de la decisió del president Pedro Sánchez de reflexió sobre si convoca o no les eleccions avançades. Avui els partits de l'esquerra ja han fet els seus primers moviments. Sumar, que recordem, busca lideratge i també busca congregar el màxim nombre de formacions possibles a l'esquerra del PSOE. Unes decisions que no se sabran fins demà. Demà hi ha executiva de bon dematí dels socialistes. Després, Pedro Sánchez, asseguren les fonts socialistes que prendrà la decisió. Arribem a les 3, és moment del punt a punt amb Luis Urrutia. Que passen una gran setmana. Adeu.
4: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Així comença Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Mònica Calatayud i Clara Alcover. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
6: Tres de la vesprada i un minut, el punt a punt que continua així en la sintonia esportiva de Punt Ràdio, després de totes les emocions viscudes en esta jornada matinal, on hem viscut, per exemple, la fenomenal victòria del castellonense, que ha superat per 3-0 el filial del Múrcia. La victòria del València a Mestalla, per fi guanya el filial del València per abandonar la cua de la classificació de la segona federació. La derrota de la Nucía, que li aparta del liderat de esta categoria, que 2-0 davant de la Minera, de la Deportiva Minera. Intercity i Eclano han empatat 0-1. Gran victòria de l'Alcoyano, el Deportivo, que ha superat 0-1 el filial del Mallorca, i la derrota del Villarreal B, la primera de la temporada, en el estadi principal de la ciutat esportiva de Miralcamp. Ha caigut 0-1 davant del conjunt del Eivissa. A més, hem tingut la derrota inesperada del Villarreal femení, que ha caigut en la seva visita a Extremadura. Ha caigut per 1-0, i en esta categoria, en la primera divisió femenina, hem tingut el resultat més cridaner. En un instant tractarem d'aprofundir per què d'este inhabitual Atlètic de Madrid 4-8. 4-8 ha guanyat el Llevant en el duel entre segon i tercer en la classificació d'esta segona divisió femenina. Així que ja dic, en un instant tractarem d'aprofundir en este cridaner 4-8, en esta victòria del Llevant, que venia a més de superar la anterior ronda de la Copa de la Reina. A més, en rugby, cara i creu la cara per al Huesitos la Vila. Quin drop en l'última jugada, espectacular, per a aconseguir superar la Santboiana 36-35, i derrota per a les Abelles en el seu de Bulliguer. Han caigut en 4 carreres, 28-41, davant del Guernica. I este matí deixaven a mitges la final de la Champions de Llargues. En Montserrat continua Matías Oliver. Hola, Matías, bona vesprada.
7: Molt bona vesprada. Sí, continua la final. És de veres que Montserrat ho té molt a prop per a convertir-se en campió. Ara mateix el marcador és de 7-5 per al conjunt de la...

0: Rivera, que ha aprofitat una xicoteta diferència en el marcador, ha arribat a obrir una diferència de 3 xocs i és que la rectoria li ha pesat, això ha baixat un poquet els braços i Montserrat ha aprofitat aquesta força per anar endavant en el marcador i també l'energia que li està transmetent el seu veïnat, perquè podria ser la primera Champions de llargues, un equip que és campió de tot en Galocha podria convertir-se campió en esta modalitat de ratlles, però encara no està tot dit. De moment, com dèiem, són 7-5 per a Montserrat davant la rectoria, el que arriba a 8 guanya.
1: Bueno, pues estarem pendents del marcador. El que estic sentint, Matías, és molt bon ambient, no?
0: No, tenim així el carrer Salvador Seguí de gom a gom, no sols perquè estan jugant els seus veïns, sinó perquè des de primera hora del matí, des de la semifinal que ha disputat Orba contra la rectoria, i també per lo que ens han comentat de tota la fase de grups que es va viure ahir al llarg de tot el dia a Montserrat, està sent tot un èxit, i la pilota quan és al carrer, doncs també respon l'aficionat, i avui és un clar exemple d'això així a Montserrat.
1: Bueno, pues continuarem pendents a veure si Montserrat pot aconseguir este títol mundial de pilota en la seva categoria de llargues, esta Champions de llargues que es disputa en Montserrat. Tornem al futbol cap a la segona divisió perquè estem en marxa en el partit que obri esta jornada de diumenge. Està jugant-se en la ciutat esportiva de Sant Sebastià i la Reial Societat sorprenentment està guanyant per 2-0 al Granada, un dels favorits a l'ascens. Els gols de Gorosabel i Carrera que col·loquen el 2-0 en el marcador. Recorden que el cap de setmana vinent tornarà a la Lliga. El divendres es jugarà el Màlaga Espanyol, per a dissabte a les 2, Rayo Vallecano Athletic Club, a les 4 i quart a la Besa Athletic de Madrid, 6 i mitja de dissabte per al Barça Getafe. Els nostres equips començaran a jugar dissabte 9 de la nit. Serà l'encontre entre el Real Madrid i el Villarreal. Diumenge la jornada s'obrirà a les 2 des del Martínez Valero amb l'Elx Celta, 4 i quart per al Real Societat Deportiva de la Corunya, Real Betis Osasuna a les 6 i mitja de la vesprada i tancarem amb dos equips valencians perquè a les 9 el València jugarà en Santander i dilluns el Llevant Unió Esportiva rebrà el Sevilla de Luis García Plaza en el Estadi Ciutat de València. I tot això després d'este cap de setmana on la Lliga de les Nacions, on el futbol internacional ens ha omplit de partits més... I encara tenim, perquè entre avui, demà, dimarts, encara... David Ferri, què tal? Bona vesprada. Esperada, estem pendents de tots estos encontres que es disputen al llarg del vell continent i que ens prenen. Ahir a Espanya guanyar, i guanyar de forma tranquil·la, no sé si per a tu una miqueta decebedora, però no va ser l'equip que ha granat als altres rivals.
2: Bueno, jo crec que també dosificant-se, que també és necessari, perquè per a mi la primera part sí que va ser prou bona. Crec que bueno, ja en els primers minuts de partit el gol de Lamine jo crec que marca un poquet la pauta de lo que ha sigut Espanya en esta finestra de partits internacionals. Una Espanya que eix amb molta intensitat, que vol afonar al rival des de l'inici, i sí que és veritat que la segona meitat amb el 2-0 jo crec que amb també molt jugador que no és habitual, pues fa que la imatge d'Espanya no siga la que ha sigut en els dos anteriors partits, per exemple, però jo estic molt tranquil. És el que venim parlant, són 41 partits sense perdre, que és
1: una barbaritat, una barbaritat.
2: És una autèntica locura.
1: Però són ahir una altra victòria, és de veres que en més debutants, en una selecció que, en fi, no va guanyar en la brillantor, excepció feta de la primera mitja hora, on jo crec que la selecció espanyola va ser artísticament fantàstica, no?
2: Clar, és que al cap i a la fi estem parlant de que la decepció és el no guanyar amb més solvència, però és que has guanyat 3-1, i el que diem, molt prompte tu encarrilés el partit, perquè al minut 5 crec que és el gol de Lamine, després n'hi ha ocasions per a fer el segon i al 35 arriba el segon gol de Rodri, o sigui que en 35 minuts pràcticament el partit estava sentenciat. Sí que és veritat que jo crec que el punt negatiu està sent la fase defensiva, perquè no aconsegueix Espanya deixar porteria a zero. Ahir, per exemple, en David Raya, que per a mi no va estar gens bé, pues bueno, pense que és una miqueta lo poquet que es pot dir negatiu d'Espanya en estos partits, però la veritat és que per la imatge que està donant l'equip en la fase ofensiva, per aquesta sensació de superioritat davant qualsevol rival, crec que, bueno, que espera estar molt tranquils amb la selecció de la Fuente.
1: Però sí que és de veres, eh? I Raya està siguent un porter brutal en l'Arsenal, no? Però les poques opcions que té de jugar amb Espanya, no està siguent un porter...
2: No.
1: I jo diria que tampoc el porter de l'Atlètic està siguent un porter super... Però dona la sensació de que la conjunció entre el bloc defensiu i el porter és millor, no?
2: Sí, bueno, jo el que pense...
1: El
2: dubte que jo tinc i que no hem pogut averiguar és si estant Joan García haguera hagut una variació, perquè jo sí que pense que el Mundial, i ho vaig dir en l'estiu, que per a mi el porter titular tenia que ser Unai Simón, perquè era el que havia estat al cicle com a porter tant en l'Eurocopa com en la Nations i en el que havia confiat de la Fuente, però és innegable que el nivell de Joan García per a mi és molt bo. Pot ser també el de Raya, però sí que és veritat que ahir Raya té una oportunitat i per a mi la desaprofita, perquè bueno, va haver una acció molt concreta que haguera sigut el 2-2 de República Checa i té la sort de que el gol no puja al marcador, però per a mi el dubte és si a Unai Simón li pot traure el lloc Joan García, que crec, pense que sí.
1: En el temps segur.
2: En el temps segur, i el dubte és si de la Fuente ja pensava fer-ho en esta finestra, però bueno, evidentment per la lesió no ha pogut.
1: Sí, sí, sí.
2: Però és un dubte que quasi que millor no haver-se produït.
1: Ja el tindrem, no? Quan vinguin més a prop les eliminatòries. Bueno, en este grup 3 de la Lliga A de la Nations League, què li passa a Croàcia? No és normal que vagi a Anglaterra. Jo, ahir ho estàvem comentant, no sabem si és la major golejada que ha rebut Croàcia a casa en la seva història, però que pugui rebre l'equip de Modric un 0-7. Cert que Anglaterra està bé,
2: sí.
1: Però fer un 0-7...
2: Clar, no, però parlem d'una selecció com Croàcia que si per algo destaca és per la competitivitat, no? De fet, l'altre dia Espanya per a mi també pot fer 7 gols a Croàcia, però sí que veus una intenció, bueno, que estan al camp, no? I que van tindre aquesta opció de fet de posar-se 2-1 i donar una miqueta de sensació de poder empatar, encara que bueno, va ser després impossible, però ahir, que jo no vaig veure el partit, per un 0-7 i de fet crec que són 5 gols en la primera meitat, crec que parla molt mal d'una Croàcia que bueno, jo crec que té que tindre ja un relleu generacional, perquè el van comentar amb Paco la setmana passada. Seguís jugant Perisic com a titular, ja no com a titular, sinó com a indiscutible, perquè juga els 90 minuts. Modric també va ser titular ahir, Kovacic també va ser titular i va jugar els 90 minuts, o sigui que per a mi li fa falta un relleu, que sí que té en alguna posició, perquè encara que ahir rep 7 gols, per a mi Vukovic, el central del Brighton, és un dels millors jugadors joves per a la selecció de Croàcia, però clar, un 0-7... en la teua casa és sagnant, no? Sí que és veritat que Anglaterra va estar bé, que Bellingham per a mi està a un nivell almenys en la selecció brutal, perquè fa un gol i tres assistències.
1: No, contra Espanya se'n va aixir.
2: No, clar, és el que vam comentar. O sigui, va guanyar Espanya, però el partit de Bellingham davant d'Espanya va ser increïble.
1: Sí,
2: i ja el Mundial va deixar una bona sensació. O sigui, que per a mi estàs en el millor jugador d'Anglaterra, que a més té a Kane, que té a altres jugadors com Saka, com Gordon, que també està en molt bon nivell. O sigui, que és normal que Anglaterra guanyi.
1: I a més que marquen tots.
2: Clar.
1: Veu en porta una facilitat extraordinària.
2: És el que parlem, que els 4 d'atac d'Anglaterra fan gols, donen assistències i és veritat que és una superioritat. És que per a mi probablement és la segona millor selecció del món ara mateix.
1: Després d'Espanya.
2: Sí, però per a mi no n'hi ha dubtes.
1: Vol dir que l'Anglaterra-Espanya que veiem és el millor partit del món.
2: Clar, i de fet jo crec que tots tenim esa sensació, no? Que va ser la final que no es va poder jugar al Mundial, perquè Argentina va eliminar a Anglaterra, però la sensació és que són les dues millors seleccions ara mateix perquè tenen molt bons jugadors que a més estan a un bon estat de forma.
1: Dimarts 20:45, Croàcia-Espanya, que ningú torna a esperar un 0-7.
2: Home, no crec. Jo crec que també arribarà a Croàcia amb eixes ganes de reivindicar-se una miqueta. Espanya ja té tot molt, molt de cara per a estar als quarts de final, perquè porta 9 de 9 i crec que, bueno, que la sensació és que Espanya té que guanyar el partit. Veurem si fa rotacions de la Fuente, perquè ahir va fer molts canvis a l'11, però principalment a la zona de defensiva, amb Fresneda, amb Lenormand, el que hem comentat de David Raya, també amb Fran García del Betis. Veurem si demà, els canvis també són a la part de l'atac, perquè Lamin va jugar a soles 45 minuts. Crec que sí que va entrar Oyarzabal, que ahir no va jugar cap minut. Fermín pot ser que també siga titular. Veurem el que fa Luis de la Fuente, però la clau per a mi en Espanya està en que estiga qui estiga a l'11, qui isca com a suplent. Espanya sempre es mostra superior al rival. Pot ser que amb menor, amb menor sensació de solvència com ahir, però la realitat és que ahir no n'hi ha cap persona que puga dir que, encara que República Txeca per a mi va fer un bon partit a nivell competitiu, merisquera puntuar. O sigui que sí. Crec que això és el més important.
1: Bueno, i tancarà la jornada en este grup 3 d'esta Lliga A, l'encontre entre Anglaterra i la República Txeca, que com tot continua igual serà un patxeix en barca, no?, per als anglesos.
2: Sí, esperem que sí. O sigui, jo el que estic veient de República Txeca a mi no em desagrada, perquè el que van comentar, el Mundial va ser un autèntic desastre. Però ja no a soles en resultats, sinó en sensació d'anticompetitivitat. Sí que crec que amb Santi Denia es veu una selecció que té eixe puntet més agressiu, més d'estar als partits, però clar, és que ha caigut també un grup que és molt complicat, perquè jugues amb Espanya, amb la Terra, que són dos de les millors seleccions ara mateix, i no les millors, com hem dit, i després te toca a Croàcia, que competitivament també és una selecció molt, molt complicada per a guanyar, ha tingut mala sort República Txeca, però bueno, jo crec que lo normal sí és que Anglaterra guanyi còmodament al combinat de la República Txeca, i que tot es jugue en eixe partit davant d'Espanya.
1: En un instant me parles de Cristiano, de Portugal, del que ha passat ahir. Abans tenim que repassar l'actualitat, perquè en segona divisió continua en marxa el partit que obre esta jornada de diumenge. 2-0 està guanyant el filial de la Real Societat al Granada, que està atacant amb tot, buscant retallar distàncies. Estaven també pendent del marcador del partit del Madrid en la Lliga CB, perquè havia anat en Santiago de Compostela a l'encontre a la pròrroga, i finalment el Real Madrid ha guanyat 107-114 l'Obradoiro per a tancar la jornada. Els altres dos resultats del matí: Força Lleida 81, Burgos 94, i l'Eima Coruña 104, Bilbao Bàsquet 101. Ha guanyat Coruña Bilbao per 3, ha guanyat Burgos en Lleida per 13, el Madrid en la pròrroga ha guanyat Obradoiro. Recorden, a les 5 de la vesprada, en hora i 3 quarts, juga València Bàsquet, ho farà en Saragossa davant de l'equip local. No sé si t'agrada el tenis o no, però està jugant-se el quart de final en Xina entre dos de les superestrelles del nostre tenis. Està jugant Djokovic, que ha forçat el tercer set. Així que veurem si aconsegueix superar un dels grandíssims del nostre tenis, com és Zverev. Sasha Zverev ha guanyat 6-4 el primer, Djokovic el segon 6-4, estan 3-2. Recordem que Carlos Alcaraz en Japó, este no està en Xina, està en el Japó, ha guanyat el seu partit 7-6 i 6-1 davant de Shapovalov. Bueno, Cristiano Ronaldo, què ha passat?
2: Bueno, ha sigut, jo crec que el debat mundial de la setmana, tot el que ha succeït amb Cristiano. Jo crec que tot el món lo sap, però Cristiano ha abandonat la concentració de la selecció de Portugal per, bàsicament, no jugar el segon partit, i que tampoc estiguera previst que ho fera en el tercer davant Dinamarca. I les declaracions de Jorge Jesús, que bàsicament va dir que ni Cristiano ni cap jugador anava a modificar una miqueta el que ell veu com a entrenador, i que si no era convenient que Cristiano jugara en el partit per el pla que tenia ell, pues que no anava a jugar. A veure, jo sí que crec que la situació és complicada, perquè parlem de Cristiano Ronaldo, no de cap jugador. De fet, la setmana passada jo vaig dir que veia molt complicat, perquè va ser el programa de l'anterior setmana, abans d'aquest segon partit, veia molt complicat que un entrenador poguera donar-li porta a Cristiano a Portugal per el que significava. Ho ha fet Jorge Jesús, que a mi em sorprèn. Una altra cosa és que jo pense que les formes d'un i de l'altre són les correctes, perquè primer, per a mi, si tu no vas a comptar amb Cristiano, crec que n'hi ha formes de fer-ho, probablement de manera més progressiva o sent molt clar des del primer moment, però no probablement donant-li eixa primera titularitat i després borrant-lo del mapa, que era una miqueta el que pareixia que pretenia fer.
1: No posant-lo un partit.
2: No, però vull dir que si la teua... Tu creus que Cristiano no està per a jugar amb la selecció, que per a mi és totalment respectable i probablement és la veritat, jo crec que no l'has de portar per a evitar-te això. Si tu no el portes, t'evites tot el que ha passat. A partir d'ahí, lo de anar-se...
1: No convocar a Cristiano Ronaldo seria un escàndol, eh?
2: Clar, però el que ha passat ja és un escàndol, també.
1: També.
2: O sigui, vull dir...
1: Bueno, és un escàndol que se'n vagi a Ronaldo perquè no li posen un partit.
2: Clar, no, això després ja parla malament d'ell com a... Per a mi, sobretot, com a company, perquè la resta tampoc té la culpa de que el teu entrenador no et fique. Entonces, bueno, veurem què passa, perquè, clar, ara la pregunta és... Bueno, jo crec que Cristiano no va tornar a Portugal per a ser part del grup. Jo el veig molt complicat. I la pregunta és...
1: Seria terrible,
2: Clar, és que el
1: seria
2: tema...
1: Que Cristiano, que és història, llegenda del futbol portuguès, que va camí de batre tots els rècords, 1.000 gols que no ha aconseguit mai en ningú en competició oficial, màxim golejador de la història del futbol amb la selecció portuguesa, seria duríssim que no tornara. Estan com està per a jugar.
2: Sobretot el fet de no tindre un acomiadament, que és el que t'anava a dir. Anem a veure com Messi té aquest partit final amb Argentina... tot preparat per a que siga una gran festa per a ell, per el que ha significat ja no només per a Argentina, sinó per al futbol. Per a mi Cristiano té que tindre, deuria tindre algo a l'altura, però sí que és veritat que amb l'actitud que ha mostrat jo també dubte que Jorge Jesús estigara pensant en donar-li un acomiadament a un jugador que és veritat en l'acte que ha tingut ha mostrat que està o creu estar ell per damunt que la selecció.
1: Esta nit hi ha un interessantíssim Portugal-Noruega, que era un Cristiano contra Haaland, però que al final és Portugal
2: bueno,
1: contra Haaland.
2: Serà Portugal contra Haaland. Gonçalo Ramos, que sí que és veritat que l'altre dia va fer un gol davant de Dinamarca. Portugal, que és que ha guanyat els tres partits.
1: És superlíder del club.
2: No li està anant malament. Sí que és veritat que jo crec que és una miqueta el que pensem tots, que Portugal és una de les seleccions més potents ara mateix pel que té com a bloc. I bueno, l'altre dia va guanyar 2-4 en gols de Cancelo, Gonçalo Ramos, com he dit, Vitinha i Joao Félix, que porta els tres partits fent gol. Joao Félix, que és company de Cristiano al
1: Nàcer. Fa temps ja digueren que era bo.
2: Sí, és un bon jugador que no ha trobat eixa regularitat a l'elit del futbol europeu, però que sí que és veritat que en Aràbia està jugant molt bé.
1: Sí.
2: Ara veurem també com li senta Cristiano, que Joao Félix siga un poquet el que li trau el joc com a protagonista. Però bueno, Portugal està bé. No està tan bé Noruega, que bueno, en este partit sí que se la juga per lo menos estar en la segona posició del grup. La primera em pareix complicat. Però sí, és el que dius, va ser un partit molt, molt interessant.
1: Perquè... I sobretot quina és la resposta del públic de Portugal, no? Perquè és el primer partit que juga Portugal a casa sense Cristiano Ronaldo, a veure si estan en Cristiano, si estan en Jorge Jesús.
2: O si no estan en cap dels dos, que pot ser. Perquè jo si fora aficionat de Portugal, bueno, segurament la gent estarà amb Cristiano, o almenys jo lo crec, però el primer és la selecció i és el que en el que menys està pensant ara mateix.
1: Quan hi ha gol en segona divisió, retalla distàncies el Granada de penal, l'acaba de marcar José Arnaiz per a col·locar el Real Societat B2, Granada 1. Les 3 de la vesprada i 21 minuts, encara té que parlar-nos de molts detalls més. David Ferri, al voltant d'esta setmana de seleccions, però abans volem conèixer si tenim ja o no guanyador de la Champions de llargues, Matías.
0: Sí, tenim campions d'esta Champions de llargues. El conjunt de Montserrat a casa es proclama per primera vegada campió d'esta competició internacional, campió de tota Galocha, ara també en la modalitat de ratlles, jugadors com José Luis Calvo, que aconseguís el seu segon títol d'esta competició, ho va fer amb Benidorm i ara a Montserrat, que ha eliminat primer en les semifinals als vitxers campions, a Franek, en dels Països Baixos, que també tenien un bloc que també va ser finalista en Països Baixos en el Mundial, i este títol que suposa el setè títol valencià en la Champions després de 15 edicions es desfà l'empat amb els belgues, que es queden amb 6 títols, i Montserrat, un bloc, el de Galocha, el de sempre, Òscar Bessó, Carlos Salmerón, Andreu García, sumat a aquests dos fitxatges de José Luis Calvo de Benidorm, aquests dos noms internacionals de la selecció valenciana davant un equip con la rectoria que també s'ha fet de queda poc. Ara mateix és el vigent campió de la Lliga de Palma, de la Lliga de Llargues, també campió de la Lliga de Percha en 2025, de la Supercopa de Percha, que comença el seu camí en segona en l'any 2024 i que anà creixent fins a arribar fins a sí, fins a arribar als grans títols, fins a arribar per primera vegada a la final de la Champions. No ha pogut ser per als alacantins, però sí per als montserratins, que a la segona oportunitat que juguen esta competició la guanyen i sumen un nou títol al seu palmarès. Un club que treballa a l'escola, un club que aporta la pilota, que aporta el món professional, i aporta també en el món federatiu, que és capaç d'organitzar finals, que és capaç de ser la seu d'esta Champions de Llargues i sobretot de guanyar davant dels seus, sempre donant-li alegries al seu veïnat, amb el bloc de sempre, amb el grup d'amics com són Òscar, Andreu i Carlos, en este cas acompanyats d'aixos dos fitxatges, que és una cosa particular d'esta competició, que ha reunit a clubs de Bèlgica, de Països Baixos, d'Itàlia, de França, del País Basc i de la Comunitat Valenciana, així fent la pilota internacional, i que la pilota no es diga que només es juga a València, perquè al final on hi ha una mà i no hi ha una pilota, tots poden jugar, i això ho hem jugat tots des de ben xicotets. En definitiva, 8, la rectoria, 6 campions d'esta Champions de Llargues, el Club de Pilota Valenciana Montserrat.
3: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina este espai.
1: Espectacular, Matías. El poble volcat, en el seu equip campió. A veure si en un instant ens trasllades amb algun protagonista ixa alegria que està vivint en Montserrat després d'este triomf en la Champions de Llargues. En tenis, en este quart de final de Pequín, empat a 3 en el tercer set entre Djokovic i Zverev. Djokovic amb 40-0, mentre continua el 2-1 en segona divisió en el partit que està disputant-se entre el filial de la Real Societat i el Granada. Reprenem el pols d'esta UEFA Nations League en el grup 1, Lliga A, grup 1, França, Bèlgica, els dos lluitant per la primera plaça, una selecció francesa que està notant la baixa d'Mbappé, no?
2: Sí, sobretot en l'apartat golejador, perquè França en els tres partits ha anotat, però sol és un gol en cada un dels partits. L'altre dia va empatar a 1 davant Itàlia, sent França la selecció local. Un partit d'Itàlia per a mi respectable, perquè bueno, el que hem parlat els últims mesos és que Itàlia és una selecció en clara decadència, perquè no està jugant mundials, perquè la sensació en partits competitius, en escenaris com el de l'altre dia davant França, és que no li dona, però l'altre dia bueno, sí que va fer un partit millor, sí que va ser un partit molt igualat. De fet, el va poder guanyar, perquè en el minut 85 Upamecano va ser expulsat, va jugar Itàlia davant un jugador menys, encara que no va poder aprofitar-ho. I bueno, Itàlia sí que se la va jugar. França i Bèlgica són ara mateix els dos que estan en els dos primers llocs del grup. De fet, este dimarts o dilluns n'hi haurà un partit entre les dues seleccions. Si França guanya, lo normal ja és que estigui pràcticament classificada per als quarts de final. Si Bèlgica pot donar una sorpresa, pues bueno, tindrem emoció, perquè jo crec que Itàlia va estar ahí fins al final per a poder estar...
1: D'Itàlia què? La gran absent de les últimes Eurocopes, Mundials... per fi la veurem en uns quarts de final de la Lliga de Nacions o no?
2: Jo crec que va estar complicat.
1: Sí, veritat.
2: Sí, però perquè bueno, és que si tu veus la selecció d'Itàlia, el nom d'Itàlia sí que assusta, Itàlia com a concepte, però és que la realitat és que l'equip que té és un equip molt justet per a ser Itàlia. O sigui, no n'hi ha jugadors... tu veus França, que te pot agradar més o menys, i tu veus jugadors de nivell elit, veus Bèlgica i té bons jugadors. Jo veig Itàlia i no crec que siga una selecció superior a Bèlgica a nivell individual. O sigui, que crec que bueno, sí que pot tindre la seua opció, perquè l'altre dia bueno, trau un empat positiu, ara juga amb Turquia, que Turquia està sent una decepció, ja no sols en la Nations League, també ho va ser al Mundial, ve sent una decepció constant en l'últim any i mig. I crec que Itàlia té que guanyar aquest partit i jugar-se-la en els dos restants, però per a mi pensar que Itàlia ara mateix està com a favorita per damunt de Bèlgica és ser optimista.
1: Bèlgica-França, jo crec que estic...
2: Per a mi França és la número 1 del grup, clarament. Sí. Després Bèlgica i Itàlia tenen les seues opcions per a classificar-se, però jo tinc que decantar-me per una de les dos, te diria Bèlgica, però el que no està demostrant ara i per el que ha demostrat els últims anys.
1: Quan tenim gol de nou en segona divisió, empata el Granada. Doblet per a José Arnaiz, errada greu defensiva del filial de la Real. Minut 68, empata el Granada. Real Societat B 2, Granada 2. I per a tancar amb esta Lliga A, tenim que fixar-nos en el grup B, on esta nit es juguen dos partits. 20-45 per al Grècia-Alemanya, 20-45 per al Països Baixos-Sèrbia. Sorprenentment, Grècia és líder del grup.
2: Bueno, és que té una selecció molt jove, però amb molt de futur, eh? Grècia, jo sí que crec, bueno, pot ser el que ha sigut Bèlgica en els últims anys, el que s'esperava de Turquia, jo crec que s'esperava una selecció emergent i no està sent, i Grècia sí que pense que està fent coses per a pensar que bueno, en algun torneig, en una Eurocopa, pot arribar a estar entre els 8 millors tranquil·lament, perquè té jugadors com diem, com Caretsas, que està jugant al Dortmund, que té 18 anys i que ja per a mi és un jugador a respectar al panorama europeu. Té a Ioannidis i a Pavlidis com a davanters. Xolis, que juga a l'Arsenal també com un extrem esquerrà, que la veritat està progressant moltíssim després del seu pas per el Brujas. Jo crec que és una selecció que no va estar per a estar competint amb les millors, però que sí que pot donar algun slide. De fet, ja va guanyar a Alemanya en Alemanya, que per a mi té moltíssim de mèrit, 0-1. L'altre dia va empatar a 2 amb l'Holanda de Xavi, però va començar guanyant 2-0. I el partit d'avui en Grècia, pues, és molt, molt important per el que diem, perquè per a Grècia guanyar avui seria pràcticament estar ja en quarts de final amb 10 punts i deixaria Alemanya en una situació complicada, perquè si perguera Alemanya i guanyara Holanda, serien 4
1: perquè
2: punts.
1: Perquè no hi ha efecte Klopp, veritat? No hi ha una millora substancial
2: no
1: en pareix, Alemanya.
2: No lo pareix, però n'hi haurà que analitzar i tindrem temps de fer-ho, si l'efecte Klopp és impossible, perquè Alemanya ha perdut molt de talent a comparació de fa 10 anys. O sigui, és evident que n'hi ha jugadors molt bons a Alemanya, però la sensació és que probablement no per a competir, per el que es veu en els últims mundials també, amb seleccions com Espanya, amb seleccions com Argentina, com Anglaterra, com França. Jo crec que Alemanya no està per a això. L'altre dia sí que fa un partit molt imponent, perquè són 32 remats a 1 amb Sèrbia, però és la primera victòria de club després de 3 partits.
1: I te sorprèn lo de Sèrbia? 0 partits, 3 derrotes...
2: Bueno, crec que és una selecció de les que n'hi ha probablement en República Txeca i Gales, és de les més fluixetes. Sí que és veritat que Sèrbia té aquest ADN competitiu també, com hem dit, de Croàcia i de més, i pot ser sorprenent que estigui amb 0 punts, però crec que Grècia és superior a Sèrbia i que Holanda i Alemanya per talent també tenen que ser-ho, que tampoc em sorprèn.
1: Les 3 i mitja de la vesprada, a les 4 tindria que jugar-se en tercera federació el partit entre l'Atlético Levante i el Crevillent. El partit ha estat suspès. En uns minuts coneixerem els detalls de la suspensió d'este encontre. Recordem, a les 5 tindrem bàsquet amb el Casa de Montsaragossa València bàsquet masculí. El primer gran partit de la jornada el tenim a les 6 en el Municipal de Tavernes. Juguen el Tavernes i el Marat cena en la nada 1-1. Si el Tavernes de la Valldigna aconsegueix la victòria, estarà en la Copa del Rei i jugarà davant d'un equip de primera divisió. Així que el partit és molt important per a la localitat de Tavernes. El nostre partit de la jornada el tindrem 6 i mitja en Castàlia. L'encontre entre el Club Esportiu Castelló, que està obligat a guanyar per a recuperar el liderat en solitari de la segona divisió davant del Ceuta, i a les 7 i mitja de la vesprada tindrem el partit de futbol femení entre el València i la Reial Societat, més la final del gran torneig de vòlei que es disputa en València i que jugaran l'Eleman Conqueridor València i el Guagua. Serà un partit excel·lent. En tenis, 4-4 en el tercer set, en el partit de quarts de final del torneig de Pequín. Mirem cap a la Lliga B d'esta Lliga de les Nacions, perquè després del que està ocorrent en este grup, Suïssa junta a Eslovènia, jo crec que no hi ha dubtes que són les dues millors seleccions, no?
2: Sí, sobretot Suïssa, que jo crec que sí que té nivell
1: per estar en la Lliga, no?
2: Clar, és sí. Que si jo pense en el... Després és que, clar, la Nations League té el seu recorregut i per això Suïssa està en la Lliga B, però per nivell mostrat en els últims anys, per el que s'ha fet en el Mundial i per el que està fent en aquests 3 partits, són 9 punts, 8 gols a favor, 1 en contra. Crec que molta superioritat de Suïssa, com era d'esperar. Després Eslovenia i Escòcia lluiten per aquest segon lloc. Escòcia és una selecció que a mi no m'agrada gens com juga, però sí que és veritat que li dona el resultat que pot
4: juga
2: donar-li.
4: Juga com sempre, Escòcia?
2: Sí.
4: Com sempre, no?
2: Malament. Sí. Malament, molt competitiva, també. Sí, per ser generós, sí. No és molt atractiva de veure, però bueno, per al que té, li trau rentabilitat. I és una de les poques seleccions que li ha guanyat un partit a la Espanya de la Fuente.
4: De
2: fet, va
4: sí,
2: ser
4: sí,
2: el
4: sí,
2: debut amb doblet sí, sí. De McTominay, o sigui que n'hi ha que donar-li mèrit a Escòcia, també.
4: Mm-hmm. Així que, bueno, pues, Escòcia, eh? Jo crec que Suïssa en este grup sí que té opcions. Més sorprenent lo d'Irlanda del Nord en el grup 2 d'esta Lliga B. Demà, dilluns, es juguen Irlanda del Nord, Geòrgia i Ucraïna, Hungria. Irlanda del Nord va guanyar 0-3 davant d'Ucraïna en un marcador per a mi sorprenent.
2: Sí, i sorprenent també va ser el primer partit, perquè va guanyar 0-1 a Geòrgia, o sigui que volem dir, ha guanyat dos partits, ha empatat un, ha guanyat dos fora de casa, encara no ha rebut cap gol. Bueno, per a mi sí que és veritat que és sorprenent, perquè Ucraïna, per cartell, jo crec que tots pensem que probablement amb Geòrgia, especialment Geòrgia, és la selecció favorita per a guanyar este grup, però bueno, de moment Irlanda amb molta solvència, Geòrgia un punt en tres partits, que per a mi és el més destacable del grup, però sí que és un grup igualat dins del que estem veient en esta...
4: És que ara me preguntes quina de les quatre seleccions podria pujar a la Lliga A?
2: És que jo de primer t'haguera dit que Ucraïna sí. O Geòrgia, i crec que ni una ni l'altra.
4: Després te veus Irlanda del Nord i dalt.
2: Clar, és sorprenent. És el que tenen aquestes competicions també, que jo crec que tampoc se les tomen molt en sèrio moltes seleccions, doncs pues bueno, és això el que tenen.
4: En el grup 3 d'esta Lliga B, avui diumenge juguen els partits, amb les 6, Kosovo, Àustria, 20-45 per al polèmic Irlanda-Israel, amb jugadors que no volen jugar, en l'equip irlandès, dic, i, en fi, en tot cas, el grup està amb Àustria al capdavant. Jo crec que...
2: Sí, també una miqueta sí, esperat. Sí. Per nivell d'Àustria, Kosovo també una selecció que està creixent moltíssim en els últims anys per a ser el país que és un país amb, bueno, amb menys possibilitats de elegir jugadors que altres, però està fent-ho molt bé i estar en la Lliga B per a mi ja té molt de mèrit i competint com està competint. I en Irlanda sí que m'agradaria destacar el que per a mi està sent una de les revelacions d'inici de temporada, que és Troy Parrott, el davanter del Betis, que bueno, porta 3 gols.
4: Molt bé, este Parrott.
2: A mi m'agrada molt. Jo el coneixia de la Zeta Almar, fent molts gols en la Lliga holandesa, però sempre tens el dubte de com va evolucionar un jugador que és d'Holanda a una gran lliga, i per a mi l'inici de temporada de Troy Parrott, amb l'adaptació que està tenint, és molt, molt bona.
4: Sí, sí. Jo no l'he conegut fins que ha pegat a la Lliga i l'he vist en el Betis i m'ha semblat un davanter de ver... També és cert que estic acostumat a veure davanters més fluixos
2: no,
4: en València, però...
2: Òbviament, però sí. Bueno, sí que és veritat que si tu penses que aquest jugador té que anar a més perquè té que adaptar-se, les perspectives d'evolució són molt bones.
4: Sí, sí, sí que és de veres. Mirem cap al grup 4 d'esta Lliga B. Demà dilluns es juguen el Bòsnia-Polònia i el Romania-Suècia. En este grup... comença a parlar-te per baix i no per dalt. Suècia és qui domina, però me sorprèn molt lo de Romania. Què li està passant
2: a mi també? A mi també, perquè, mira, jo te soc molt sincer, jo seguix la Lliga de Romania per treball de diverses voltes al mes, i sí que crec que és un país on està apostant molt per el talent jove, perquè en aquesta Lliga, com no n'hi ha recursos, tenen que jugar jugadors molt joves, 2009, 2000, 2010, inclús he vist en algun equip. Però és veritat que va tindre aquesta Eurocopa bona, Romania, on pareixia que bueno, podia ser una de les revelacions, però s'ha estancat una miqueta. I són 0 punts en un grup, home, no és un grup fàcil, perquè Polònia i Suècia sempre són bones seleccions, i Bòsnia també.
4: Bòsnia va jugar al Mundial,
2: Va jugar al Mundial, sí. I té jugadors jovens molt, molt interessants, encara que és una selecció que tampoc agrada massa a veure, perquè te fa els partits com els fa, però clar, són... ja no sé els punts que porta, que són 0, sinó que són 3 gols a favor i 12 en contra, que per sí. A mi és preocupant.
4: En el grup 7, en la Lliga C, grup 1, estem ja en la tercera divisió del futbol europeu. Bueno, pues así...
2: Así ya ni hay que tirar de imaginación,
4: sí,
2: ¿no?
4: Sí, así ya me es complicado, ¿no? Albania, una selecció que recordes amb Caparrós de seleccionador, tingué el seu moment de màxim flow, però que després, bueno, pues s'ha quedat com una selecció molt intermitja. Finlàndia, Bielorússia i San Marino, que no entenc què fa en la Lliga...
2: Això t'anava a dir.
4: En la Lliga C, no en la Lliga D.
2: No entenc.
4: Sí, no sé què ha fet els grups, però...
2: Se ve que n'hi ha sis pitjors, que a mi em sorprèn, eh? A mi em sorprèn. Va caure 0-7 en un partit amb Finlàndia, o sigui que imagina't el nivell.
4: Que tampoc és per a tant. Així que, en fi, hi ha un partit jugant-se, ha començat a les 3 de la vesprada, ara te diré, crec que és Lituània qui estava jugant el seu partit, Azerbaijan-Lituània. El partit està en les acaballes de la primera meitat. Azerbaijan 1, Lituània 0. És el marcador que tenim en este moment en el partit. I, bueno, per la resta, pues, en fi, poques coses que nomenar. A veure quins són els equips que estan en la Lliga D.
2: Ja per curiositat,
4: sí,
2: no?
4: Sí, per saber quins són pitjors que San Marino, no?
2: Malta, Gibraltar,
4: Andorra.
2: Azerbaijan, Lituània. A mi em sorprèn lo de Lituània, que és veritat que no té una selecció molt forta, però és que parlem de San Marino, que l'altre dia en la sub-21, per exemple, va perdre 0-13. Això és una selecció que per a mi és de les 6 pitjors, per no dir de les 3 pitjors. Sorprenent que estigui a la Lliga C, però bueno, no conec massa els criteris d'esta Lliga C, D,
4: sí.
2: I de més, crec que ara va canviar el format també, que tinc que estudiar operar.
4: El tornen a canviar, crec que és format Champions, no?
2: Sí, això volen. Crec, no sé quantes seleccions van a ser i quantes van a quedar fora, ni com ho van a muntar, però bueno, més partits segurament, més històries, o sigui que bueno, veurem en què deriva tot això.
4: Sí, però això de que desapareguen els amistosos i que tot siga oficial, per a mi és una bona idea.
2: No, per a mi també, perquè te dona una miqueta més d'al·licient per a les finestres de seleccions. Sí que és veritat que en este format, si va a ser com la Champions, segurament Espanya ja no jugarà tant amb seleccions potents, perquè el grup d'Espanya dins del que tenim és un grup potent en esta Nations League. Si ja pares a jugar amb dos més fluixetes, dos d'un nivell mitjà, pues bueno, si jugaràs amb França o Anglaterra, però després potser també jugues amb no San Marino, perquè no crec que estiga, però sí que seleccions pues, com el que vem Romania i més seleccions més fluixetes. Però bueno, veurem en què deriva. Si no, tornaran a canviar i tampoc tenen problema en fer-ho.
4: En tot cas, és la primera volta que ens trobem en aquestes, abans eren finestres, això és sí. Mega finestres, no? De dos caps de setmana, tres setmanes sense futbol, sí. Quatre partits. Hem vist el anar i tornar de futbolistes de la selecció espanyola.
2: És que són molt partits en molt poquet temps.
4: Sí,
2: perquè
4: sí.
2: Total, has guanyat una setmana... Per a fer dos partits o probablement el més normal haguen sigut tres partits, però bueno, són quatre partits, van arribar jugadors molt molt cansats, perquè és el que va passar, encara que està haguen dosificació, però sí que hem vist moltes lesions també, no sols a Espanya sinó en general. Ja no saps, és el que vaig dir en Paco, si són lesions de veritat, si són evitar riscos,
4: sí,
2: perquè ja saps,
4: sí,
2: com funciona tot
4: tornar
2: això.
4: Tornar al club, perquè els clubs també pressionen.
2: És una miqueta de dubte el que tinc, però també és veritat que són quatre partits en apenes 10 dies amb viatges, que no són molt llargs els viatges, però bueno, que és una traca de partits per als jugadors que juguen internacional.
4: Però ja ho veus, no? Jo crec que en Espanya ha hagut almenys 6 canvis de futbolistes d'una llista de 25 que va donar el seleccionador,
2: sí,
4: per
2: sí,
4: una
2: sí.
4: Finestra, més de 30 jugadors,
2: no,
4: és
2: però,
4: una barbaritat.
2: Clar, és que imagina, però si arribarem a un punt on probablement faran tot en una mateixa finestra de 4 o 5 setmanes i faran tot i després el mateix, però és el que diem, són molts partits. Ja els jugadors venen d'una càrrega de partits importants, perquè molts estan jugant Champions també, estan jugant les seues lligues, i és normal que apareixin, pues, bueno, molèsties, lesions, i que el que diem, evitar correr riscos.
4: Sí, bueno, pues estarem pendents dimarts del partit que tanca este pòquer de partits d'Espanya,
2: sí,
4: en esta finestra.
2: Que no ha estat malament, eh?
4: D'ací un mes tenim un altre.
2: Clar, però també t'he dit, quan tu veus una selecció com la d'Espanya ara mateix i és la teua, l'esperes amb ganes també, no?
4: No, està clar. Jo estic segur que Espí debutarà dimarts, eh?
2: Jo crec que sí. Jo crec que anem a veure canvis. Veurem, sí. El que vull veure jo és si Xuga o Oyarzábal de primeres o ja li dona la titularitat a Espí, perquè a mi Roberto Ayr
4: no em
2: va agradar massa. Espí, jo crec que potser té mitja horeta per a dosificar també a Oyarzábal, però jo crec que va voler guanyar el partit si pot en la primera part, en la primera part, i a partir d'ahí fer canvis.
4: Molt bé, David Ferri, un plaer, com sempre.
2: Un plaer.
4: Gràcies.
2: Gràcies.
5: Punt a punt.
1: Minuts per arribar a les 4 de la vesprada. Continua l'empat en segona divisió. Real Societat B, 2, Granada 2. Acaba de superar una pilota de partit. Zverev tenia el partit per a guanyar Djokovic i en un rally de 27 colps ha salvat el match point el jugador alemany. Este cap de setmana, ens advertia David Jordà, es jugava un dels grans clàssics del futbol valencià. En el Luis Suñer estava previst que jugara l'encontre entre Alzira i Gandia. Alzira i Gandia, dos històrics del nostre futbol, i que, bueno, finalment el partit no s'ha jugat. Per què, David? Hola, què tal, com estàs?
6: Hola, què tal, molt bona vesprada.
1: Per què no s'ha jugat el partit?
6: Pues per les conseqüències de la pluja. Trobem des de l'afició, des de la premsa, que una, no sé, una mesura un tant exagerada per part de l'Ajuntament d'Alzira, que ja divendres va tancar totes les instal·lacions esportives municipals, tant els dos pavellons, el Palau d'Esports, que ahir va impedir que pogués jugar el Family Casa Alzira Futbol Sala contra el Mataró, i també en el cas de l'estadi Luis Suñer Picó. Este mateix matí el regidor d'Esports em comentava que era pues, per a poder veure totes les instal·lacions, inspeccionar-les, posar-les a punt per a que dilluns ja estigueren a disposició dels esportistes, però vaja, en una qüestió com el Suñer, que és un partit important, tot i que sigui a Lliga Comunitat, pues és un partit que va portar afició de Gandia, que de fet sé que en Gandia pues, estan prou molestos d'esta suspensió, no s'acaba de comprendre que s'hagi suspès el partit. També el president Juan Antonio San Juan m'ha comentat que el que era la xespa estava perfecta, els voltants, l'únic que no han pogut accedir ha sigut al tema dels vestidors, i però que consideraven que, vaja, que el partit se podia haver jugat, i així al Cira ens hem quedat el cap de setmana sí. Orpes d'esport, sense el futbol sala i sense el futbol.
1: Esa sensació que té molta gent, no? D'alguns llocs, està clar que els núvols s'han mogut com han volgut i en zones on no ha plogut tant com per a aquestes mesures que sempre es fan per bé, no? Sempre es fan per garantir.
6: A veure, sí, així va passar divendres, i que és cert que tot i que emet donava unes quantitats ínfimes, de fet, així estem en festes de moros i cristians,
1: sí.
6: I pues, s'ha hagut de suspendre, en aquest cas, la sultania, i alguns actes del divendres. Sí que divendres va estar plovent durant tot el dia i per la nit, però ja dissabte donava com a que no anava ja a ploure, també diumenge podia ser un dia plàcid, i per tant se podia haver recuperat algunes instal·lacions. Sí que així va arribar a acumular-se 196 litres al llarg de tot el dia. Hi va haver moments d'una tromba important, crec que van ser 96 litres en una hora, que se van acumular i vaja. Estava motivat i se tancaven les instal·lacions, però trobo que ha sigut totalment excessiu. Tindré 4-6 camps de futbol amb 50 equips, bueno, no són 50 equips, sí. Perquè pues, no jugaven a casa, òbviament, de la U d'Alzira i del Ciutat d'Alzira, que no han pogut jugar els seus partits
1: perquè
6: tant de Lliga
1: Venecia
6: com
1: a Venecia també s'ha tancat, no?
6: Clar, Venecia ha sí. Tancat, que hem pogut veure en Apunt Televisió les imatges també que han enviat diversos entrenadors, i el camp Fernando Sierra i el camp número 2 de Tulé, de la ciutat Jorge Martínez Aspar, i sobretot el Palau, que el Palau va a cobrir-se, han ja començat els treballs de preparació per a posar tota una sobrecoberta que va costar 2,5 milions d'euros per a impedir que ja d'una vegada per totes pues, hi hagi goteres que ja l'any passat suposaren fa dos anys el tancament, la suspensió del partit contra el Leganés, i a falta de 6 minuts amb una imatge pues, lamentable a nivell nacional.
1: És molt interessant,
6: sí. Se va solventar.
1: Que en els espais coberts no hi hagi goteres és molt interessant, sí, sobretot quan...
6: Sí, mira, les plaques solars han sigut el gran problema.
1: Sí,
6: ja. Ho han produït en totes les instal·lacions del CIRA fa uns 15 anys, es posaren en el gimnàs d'Alterofilia Julián Perea, en el pavelló Pérez Puig, en el Fontana Mogort, i en tots han acabat tenint goteres, que bueno, pues de fet van a fer un nou Pérez Puig, el Fontana Mogort ha tardat com 7 anys i encara està en l'última fase per a poder reobrir-lo completament, sols està per als entrenaments. Els pobres de l'Alterofilia, un dels clubs més importants d'Espanya, pues, també cada vegada que amenaça pluja han de cobrir totes les tarimes per a que no faça malbé eixa pluja, sí, un autèntic problema. Bueno,
4: ja acabem. Com està l'Alzira? Suposa que en tota la il·lusió de tornar a tercera, no?
6: Totalment. Són les ganes. I, clar, n'hi ha una sensació un tant agredolça perquè se comencen els partits d'una manera extraordinària. Són 20-25 minuts, però que és un modo rodillo, amb un gran futbol, per a què és la Lliga Comunitat, unes jugades combinatives molt bones, que damunt se traduïxen en algun gol, però arriba després un gol del rival i després o costa aconseguir el 2-1, com va ser el cas del Xàbia, o no se pot passar de l'empat, com va succeir la setmana passada a l'Antonio Solana contra l'Alacant, i per tant pues, li està faltant com la guinda del pastís per a redonir uns encontres que comencen molt bé, i després les segones parts està costant, tant que l'equip carbure com sobretot acabar, s'acaba un tant patint, però bueno, se té l'esperança de que l'equip estigui ahí, en la part alta, pues, avui mateix el Benidorm ha punxat, se podria tornar a reenganxar ahí al colideratge, i nada, pues ahí estem en aquesta lluita, de poder tornar a la tercera divisió, que és una autèntica llàstima que l'equip s'hagi baixat en 2 anys, 2 categories.
4: Bueno, ja sabem que cada diumenge, sempre que l'actualitat ho permet, a les 10 de la nit en el nostre futbol, en el futbol més nostre, l'Alzira sempre té un lloc important, com també el Gandia i tots els equips de la Lliga Comunitat. Per cert, no sé si eres fan o no de Djokovic, però acaba de classificar-se per a semifinals del torneig de la Xina, ha guanyat a Medvedev. Com està este Djokovic? Un abraç molt fort, David.
6: Vinga, una abraçada a tots.
4: Cuida't molt, adeu. A David Chorra. I en 11 minuts tindria que haver-se jugat el partit del filial del Llevant en Bunyol. I este matí ens hem enterat de que per qüestions alienes al Llevant, és a dir, del Crevillent, el partit quedava suspès. Carlos Gallardo, ¿cómo estás? Buena vesprada.
7: Muy buena vesprada.
4: ¿Qué ha pasado?
7: Pues un virus estomacal.
4: No me digues.
7: Ya en los últimos días diversos jugadores del Crevillente Deportivo habían patit ese virus y finalmente eran 9 jugadores que finalmente tenían que ser baixa médica en el día de ayer per esa situación, y o va a comunicar el Crevillente Deportivo a la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, y el che de competición va a determinar ese achornamiento de un partido. Y hay que recordar que el artículo 288 de la Federación de Fútbol de que rechiza esta competición diu que cuando és una baixa simultània d'un nombre de futbolistes que reduïsca la plantilla en més de 11 jugadors, pues es pot considerar que és causa major, es pot considerar aquesta circumstància per a que se pugui ajornar el partit. I el Crevillent Deportivo té 9 fitxes del primer equip, si li restem aquestes 9 per baixa mèdica per aquest virus produït de forma simultània per aquests jugadors, pues quedaria la primera plantilla amb 10 futbolistes, i per aquest motiu és el qual havia sol·licitat el Crevillent Deportivo aquest ajornament del partit, que finalment ha acceptat la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, i per això este matí s'ha comunicat aquest ajornament.
4: Sí, bueno, s'entén, no?
7: Sí. Ja va passar la temporada passada en el cas del, recorde, en segona federació, un Torrent Castelló B, que es va aplaçar també per un virus dels jugadors del Castelló, i que finalment aquest partit es va jugar un de dimecres, crec que 2 setmanes després. Avui ho comentava en el Crevillent Deportivo, me dient que encara no tenen data, perquè no poden dir que van a jugar este dimecres perquè no saben quan es van a recuperar els jugadors, que la mateixa pues, en data mèdica d'ahir pues, eren baixa per aquest virus mèdic. Aleshores no saben si van a poder comptar en aquest mínim de futbolistes per al dimecres, així que de moment no té data, i creuen que el més segur és que no se jugui esta setmana. Així que suposo jo que habitualment la Federació sol donar uns 15 dies per a que se jugui aquest partit, que les properes setmanes, entre setmana, tindrà que disputar-se aquest encontre en la Ciutat Esportiva de Bunyol.
4: Bueno, pues veurem si aconsegueix o no. Quan hi ha gol en segona divisió, marca el Granada per a remuntar el partit. En l'última jugada del partit, l'equip de Pacheta fa el tercer en una rematada de córner, minut 93, 2-3, remunta el Granada amb gol de Pasqual. Real Societat B, 2, Granada 3. Així que hem passat del 2-0 en el descans al 2-3 amb el que sembla concloure el partit, perquè estem ja en el minut 93. Bueno, Carlos, te'n vas ja cap a la gran cita del cap de setmana, no?
7: Així és, en Taveres de Vallina m'han dit que s'han venut unes 600 entrades.
4: Quina barbaritat.
7: S'espera una quantitat de gom a gom absolutament ple ese camp de Taveres de Vallina, perquè estem a 90 minuts. O si no, és penal, si li volen donar emoció, per a que el Taveres de Vallina pugui enfrontar-se a un d'estos 5 equips de primera perquè hi ha condicionament de proximitat geogràfica. Si passa, jugaria davant el València, Villarreal, llevant Elche o Màlaga, un d'estos 5 equips de primera.
4: Bueno, seria una il·lusió per a ells jugar contra qualsevol, Després
7: sí, espectacular, sí. Després... Hi ha moltíssima gana, emoció i il·lusió per els núvols per a la gent de Tavernes de Vallina de jugar per primera volta a la seva història la Copa del Rei davant d'un equip de primera.
4: Després ens ho contes, des del camp. Fins ara, Carlos.
7: Fins allà anem. Vinga, adeu.
4: Adeu, este encontre Copa del Rei entre Tavernes i Maracena. Empat a un en la nada. Si el Tavernes guanya el partit, supera l'eliminatòria, jugarà ixe partit davant de primera un Tavernes-València, Tavernes-Llevant. No estaria malament, a més siguent una competició oficial. Però és que la Copa és així en qualsevol esport. Eduardo González, president del València Rugby Club, què tal, com estàs?
8: Muy bien, buenas tardes.
4: Presidente, bueno, és una il·lusió en Copa, jugar contra un equip d'una categoria superior.
8: Hombre, siempre bonito. Y sobre todo si te toca jugar en casa, pues más todavía.
4: Claro, imagínate cómo están ahí en Tavernes, ¿eh? Que si pasan esta tarde, esto como un jugar contra el Valencia, contra el Levante, pues es una locura para ellos.
8: Pues sí, la verdad que sí, es chulo.
4: Bueno, Aires tendría que haber jugado el partido entre el Sant Cugat y el Valencia Rugby Club. El partido no es juga, pero el equipo sí que es que de Valencia, ¿no?
8: Sí, nosotros salimos de Valencia con total normalidad para jugar contra el Sant Cugat. Salimos de Valencia, sabíamos que por aquella zona estaban en alerta naranja, pero bueno, se podía jugar y así hicimos, salir de Valencia hacia Barcelona para jugar el partido.
4: ¿Tú andabas en el autobús también?
8: No, yo iba con coche.
4: ¿Tú ibas?
8: Íbamos tres directivos y íbamos en el coche.
4: Muy bien.
8: Íbamos en coche, que a veces vamos con coche porque si luego surge algún incidente...
4: Claro.
8: Pues siempre es más rápido para llevar un jugador si hay que ir al hospital o cualquier cosa, y así el autobús no tiene que esperar sin tanto tiempo.
4: Molt bé. ¿Y en qué momento veieu que eso nos juga?
8: Sí, bueno, cuando paramos nosotros, paramos en el mismo sitio que para el resto del equipo, a mitad de camino aproximadamente. Y entonces ahí estaban viendo los jugadores que se había puesto alerta roja ya en la zona de Barcelona y Sant Cugat. Y a partir de ese momento ya, al llegar nosotros con el coche, pues nos ponemos en marcha y empezamos a llamar a todo el mundo que era necesario para intentar ver cómo estaba la situación y si teníamos que seguir para poder jugar el partido o no se iba a poder jugar, que era lo que ha pasado al final, no poder jugar.
4: Ya, ¿estas cosas nos pueden arreglar de otra forma?
8: Yo creo que son complicadas, porque... Yo cuando hablo, nosotros hablamos el viernes por la noche con Sant Cugat y nos dicen que allí no tienen ningún tipo de alerta y están todo normal y en condiciones. Y antes de salir de Valencia yo también hablé con una persona de Sant Cugat y me mandó incluso una foto y el sol estaba afuera. O sea, hacía sol, hacía buen... En fin, que todo parecía que se iba a poder disputar el partido. Entonces, pero claro, yo creo que ellos no deben estar tan acostumbrados como estamos en Valencia, que en 5 minutos te cambia el tiempo y te tienes que ir corriendo a casa.
4: Yo creo que tal y como están las cosas, deberíamos de comenzar a acostumbrarnos, ¿no? Que en alerta taronja les órdenes son estes. No nos juga res, ya van, ¿no?
8: Efectivamente, yo creo que con alerta naranja deberíamos intentar ya ni siquiera viajar. Claro. Nosotros ahora cuando viajamos y haces un viaje largo, pues miras... Pues en el caso de Barcelona, que pasas por Castellón y pasas por Tarragona, pues miramos a ver cómo estaba el tema de alertas en las dos partes. Pero bueno, al final salimos y a mitad camino, menos mal que nos pudimos volver, porque efectivamente la instalación fue cerrada horas después. No se podía haber jugado, sí, como hubiéramos llegado.
4: Claro, ya van por el que va a pasar en el Ciudad de Valencia hace unos días. Era que hay el público y siguen en la Iguapel Genoll, es que Dios. Eso tienen que darnos cuenta, ¿no? De que en cuanto haya una alerta meteorológica, te digo que están las cosas, pues te quedes a casa y ya jugarás un otro día. ¿Será que no hayan días,
8: Exacto. Sí, es como aquí en Valencia. Nosotros en Valencia con la alerta naranja ya no podemos ni siquiera entrenar. O sea, nosotros con la alerta naranja cierra el polideportivo y ya no se puede entrenar. O sea, pero se ve que en otras zonas funcionan de otra forma. Pero bueno, nosotros ya te digo, en cuanto llegamos a San Carlos de la Rápita, que es donde paramos, yo llamé a la federación, llamé al presidente del San Cugat, que por su parte tuve todas las facilidades del mundo por el San Cugat, de lo que estamos muy agradecidos. Y la federación, pues bueno, todavía estamos esperando que nos llamen.
4: Bueno, y en cuanto a la Vessant Deportiva, ¿qué? ¿Qué esperem de esta temporada? Travolta en la divisió d'honor elite, a més amb el gran fitxatge, no?, d'Álvar Gimeno.
8: Sí, bueno, Álvar, la verdad que es un gran fichaje, lo que pasa que con él contamos poco.
4: Ya, pero cuando está se nota, ¿eh?
8: Sí, hombre, claro que se nota. Ojalá estuviera más, pero bueno, al final están preparando el Mundial del año que viene, y ahora, por ejemplo, he estado casi un mes fuera en Georgia, y hoy juega en el último partido, y de aquí un ratito, y me imagino que mañana volverá a Valencia. Nosotros, claro, encantados de contar con Álvar, que para nosotros es un revulsivo, tanto dentro como fuera del campo, ¿no? Contar con jugadores así es importante para nosotros. Estamos muy contentos.
4: ¿Tens la idea de puchar o no?
8: Es muy difícil, muy difícil. Subir a un ADH es carísimo, cuesta mucho dinero y es muy difícil conseguir patrocinios para poder mantenerte y competir dignamente en un ADH. Pero bueno, nosotros estamos ahí. Yo siempre le digo a los jugadores: llegaremos donde vosotros queráis, que sois los que jugáis, y nosotros haremos todo lo posible para estar detrás apoyándoos y intentando hacerlo. Un ADH es carísimo, cuesta mucho dinero y es muy difícil conseguir patrocinios para poder mantenerte y competir dignamente en un ADH. Pero bueno, nosotros estamos ahí. Yo siempre le digo a los jugadores: llegaremos donde vosotros queráis.

0: 4 de la vesprada i un minut. L'esport en viu començarà per als nostres a les 5 de la vesprada amb la Lliga ACB i el partit entre el Casa de Montsaragossa i el València Bàsquet en segona divisió. Acaba de concloure el partit. Real Societat 2, Granada 3, remuntada in extremis per a l'equip de José Rojo Pacheta, que suma 11 punts en la taula de la classificació. La Real Societat va continuar amb 8. A les 4 i quart, en 13 minuts, començarà el partit entre l'Sporting de Gijón i el Celta Fortuna. L'encontre es juga en l'estadi del Molinón. Anem a buscar a la primera de les grans alegries d'esta jornada, la victòria aconseguida per Montserrat en la Champions de llargues. Matías Oliver.
1: Punt a punt, parlem amb el nostre amic Carlos Almerón, que ja és un habitual als nostres micros. Per què no pareu de guanyar, Carlos? Què té Montserrat?
2: Bueno, primer que res, agrair-te que estigués així. Què té Montserrat? No sé el que té. Crec que tenim un idili en l'afició, en els carrers, en la pilota, els jugadors. Vull dir, no sé el que té, el que no té, però el que sí que tenim és moltes ganes de jugar, moltes ganes de sempre competir.
1: Estàs emocionat, se te nota, i no és habitual que guanyeu en llargues. Sempre parlem de Galocha, avui teniu aquests fitxatges de José Luis i Sergi, que jo crec que vos han indicat molt bé tant per a derrotar els bitxers campions, uns jugadors que estan acostumats a jugar a llargues, i altres que també, que són uns actualment els actuals campions a ratlles. És que jo crec que més no se pot dir.
2: El guai l'equip era un poc fer un equip també, però com tu dius, en experiència d'ells, per a que ens indicaran un poc la manera de jugar. També són dos jugadors de llargues, que són els traures de la selecció, i no sé, és que estic sense paraules. El que acaba de viure així, de guanyar-li a Franeker, que era que l'any passat anarem allí, i quan ens van a tocar, tenim il·lusió de jugar contra ells per jugar contra la selecció d'Holanda. Enguany, si li hem guanyat, i li hem guanyat a l'equip de la rectoria, que per

0: A mi és un dels millors equips de llargues que jo he vist, perquè és que la intensitat que posen, les ganes que tenen, però no sé, així a Montserrat passa sempre hi ha alguna cosa que ens fa ser campions, i avui la veritat és que el carrer ple de gom a gom, gent de tota part d'Europa, estava, jo no sé, estic al·lucinat.
1: Tranquil, Carlos, campió de la Champions de llargues, no més res a añadir. Enhorabona i a celebrar el títol.
0: Bé, moltes gràcies per estar sempre.
2: Primera Federació, grup 2, marcadors definitius de la jornada. Real Madrid-Castilla 3, Atlètic de Madrid B 2, Hércules 0, Jaén 0, Alcorcón 5, Juventud Torremolinos 0. Cartagena 4, Águilas 1. S'ha suspès el partit entre el Sant Andreu i l'Antequera. Real Murcia 2, Nàstic de Tarragona 0. Villarreal B 0, Eivissa 1. I està acabant el partit en el Alcoraz. Huesca 2, Europa 0. 18:45 per al Algeciras. Rayo Majadahonda. A les 9 de la nit es juga el partit de la Romareda entre el Reial Saragossa i el Teruel. Tot i la derrota, el Villarreal B continua com a líder amb 13 punts, 12 per al Saragossa. Si guanya esta vesprada, serà el nou líder del grup. Amb 12 punts es col·loquen també Alcorcón i Reial Múrcia. Amb 11, el Real Jaén, que baixa fins la sexta plaça. 10 punts per a l'Hércules, amb 8. Perdó, amb 9 punts l'Eivissa després de la victòria d'este matí, 8 punts per al Real Madrid B, Cartagena, Antequera i Atlètic de Madrid B, 6 punts per al Huesca, en cas de guanyar es col·locaria amb 9, 5 punts per a l'Àguilas, amb 4 Rayo Majadahonda, Algeciras i Europa, 2 punts per al Teruel, tanca amb 1 punt el Torremolinos. El gran partit de la jornada, el que va ser el nostre focus d'atenció principal, es juga a les 6:30 de la vesprada en Castalia. Allí torna l'espectacularitat del Club Esportiu Castelló de Pablo Hernández.
3: ¿Qué partido nos plantean? Pero yo creo que el Ceuta ha demostrado los últimos años con este entrenador que es un buen equipo, es un muy buen entrenador, tiene muy claro a lo que juegan, se pueden adaptar tanto a bloque bajo como a ir altos en la presión. Creo que va a haber fases del partido donde van a ir altos y fases donde no, pero bueno, no es un partido que típico, ¿no? Que bueno, que el Ceuta no ha empezado bien este año, es verdad que vienen de ganar el otro día, no me gusta este tipo de partidos que la gente da casi por hecho, ¿no? Que vamos a ganar por el momento los dos equipos, y creo que no va a ser así. Creo que va a ser un partido complicado, difícil, donde vamos a tener que volver a estar a nuestro mejor nivel si queremos conseguir los tres puntos.
4: María.
5: Bueno, això, no? Líders una altra jornada, continuo invictes. Imagine que treballant també per a no baixar aquesta exigència i caure en relaxacions, no? Perquè podríem, no sé, suposo que està molt treballat això per a que no se caiga en eufòria, però suposo que això, no? Que pendents de que no se baix en cap moment el peu de l'accelerador.
3: Sí, per supòs, ja ho he dit moltes vegades, no? que ara a principi pues, n'hi ha molta igualtat en qüestió de punts, el anar líders òbviament és bo i crec que ens dona confiança, però més allà d'anar primer, segons o quin siga la posició que estem, el més important és seguir en les bones sensacions, en jugar al nivell que estem jugant i sapient que això ens apropa sempre a guanyar els partits, i n'hi ha que intentar seguir la mateixa línia.
6: Buenas, Pablo, comentaste en pretemporada que quizás era un poco pronto para empezar por la adaptación de los fichajes. Lleváis un mes y medio espectacular. ¿Dónde crees que está el techo y si crees que puede mejorar mucho todavía el equipo en ciertos aspectos?
3: Bueno, el techo no sé dónde está. Es verdad que el equipo está a un nivel, pero obviamente siempre hay cosas que mejorar y que trabajar. No nos conformamos, sabemos que esto es muy largo, que necesitamos de todos. Mañana va a ser un partido donde vamos a necesitar jugadores que a lo mejor no han participado tanto, porque tenemos varias bajas y el reto es ese, ¿no? Que juegue quien juegue, el equipo mantenga el nivel y estoy convencido y tranquilo de ello, porque los veo entrenar y sé que todos están preparados y con ganas de ayudar y hasta ahora lo hemos demostrado y es lo que tenemos que seguir haciendo.
4: Has comentado el tema de esos partidos de mañana, ¿no? Que se da por hecho que va a ser un partido fácil. Se ha comentado la compañera el tema de la euforia, ¿no? Hay que reconocer que en estos momentos Liga Permotion, a todos los niveles, nacionales, rotativos, buena gestión por parte del presidente, entrenador por las nubes, jugadores que están de moda. Esto también a veces se tiene que gestionar un poco, ¿no? A nivel de vestuario.
3: Sí, ya no es gestionar, es saber dónde estamos, saber lo que es esta competición, saber la dificultad que presenta cada partido y ser conscientes de que llegarán momentos malos. Lo más importante es, me lo he dicho, ¿no? Es saber gestionar esos momentos, que esos momentos no te afecten a nivel de confianza, a nivel de saber lo que somos capaces de hacer y obviamente perderemos partidos, pero cuando esas derrotas lleguen, que esperemos que sea lo más lejano posible, estar preparados para que eso no cambie nuestra mentalidad ni nuestra forma de jugar, porque sabemos, estamos convencidos de que la manera que tenemos de jugar es lo que nos acerca y siempre a ganar y a sumar puntos.
7: María.
5: Parlant d'això que comentava ahir, no, de l'entrenador pels núvols i tal, de fet, tens ara mateix la millor ratxa de victòries, has igualat en 5 victòries consecutives i si s'aconseguirà demà la victòria superaria si se registre, no sé com ho valores tu.
3: No, per a mi no prenc això com personal de entrenador. Això és cosa de tots, del equip, del club, i estem aconseguint tot això tots junts. No me para de pensar que jo sóc l'entrenador que ha aconseguit això, no? Jo pense que és l'equip que ha aconseguit això, aquestes dates, i al final el que volem és continuar al nivell que estem per a continuar que aquestes dates siguin cada vegada millors i tomar-lo com èxit de tots. Això és cosa de tots, per a bé i per a mal, és treball i tots posem el nostre gran d'arena per a que això siga possible.
6: Pablo, hay una baja muy importante como es Mellot. No sé cómo está Juanjo Nieto y si puede ser un día para que puedan debutar Checherino o Kostic.
3: Sí, Mellot está fuera de pensación. Juanjo no llega al partido mañana, también será baja. Tenemos algunas otras bajas por molestias, así que, como he dicho, mañana habrá oportunidad para otros jugadores que a lo mejor no vienen jugando tanto. Y lo que he dicho, no podemos parar a pensarnos en las bajas, por muchas que sean, simplemente confiar en todos, confío en ellos, me lo han demostrado día a día, como he dicho, y nada. Somos una plantilla amplia por eso y no son excusas, ¿no? Las bajas que puedan haber, otros compañeros jugarán y estoy convencido que van a hacerlo igual de bien.
4: No más, bueno, aparte del partido del Ceuta, sin duda dudas, lo que ha repercutido a nivel social albinegro ha sido ese partido dentro de una semana en Andorra. ¿Qué opinas, ¿no? De dónde llegó este fútbol moderno, donde el Andorra Club de Fútbol, de momento, espero que cambie de opinión, pues ha prohibido, ¿no?, la venta de entradas a la afición albinegra.
3: Bueno, no sé si valdrá mucho, ¿no?, mi opinión. Al final, pues bueno, son decisiones que no nos competen a nosotros, que es decisión de otro club. Podemos opinar o podemos intentar hacerles cambiar de opinión, pero al final son ellos los que tienen que decidir. Obviamente, creo que para el bien del fútbol, ¿no?, pues creo que esas medidas no se deberían tomar, ¿no? Otras cosas es que tú le quites entradas o no permitas que vayan gente de ellos, porque para permitir que vaya más gente de otro equipo, creo que no es el caso. Y bueno, ojalá se cambie esa decisión, porque bueno, tengo muchos conocidos, muchos amigos que ya me han escrito, mucha gente con las reservas hechas que ahora están ahí dudando si ir o no ir porque no saben si van a poder ver el partido. Al final, ojalá, ¿no?, reculen y cambien la decisión por el bien de todos, ¿no?, de nuestra afición sobre todo y del fútbol, ¿no? Yo creo que es mucho más bonito, sé que que es una situación a lo mejor complicada para ellos, ¿no? Que puede haber mucha más gente del equipo rival que de la suya propia, pero al final yo creo que es mucho más atractivo, mucho más bonito jugar en un campo lleno que en un campo a lo mejor medio vacío, ¿no?
7: María, ¿alguna vez?
5: No res, parlant de les baixes, això no, no està millor, no sé si pots dir si serà Lucas qui entre en el seu lloc o si no vols dir-ho.
3: No, hay varias opciones, hay muchos, como he dicho, jugadores que están con ganas, preparados para jugar y mañana veremos quién decidimos que inicie.
2: Era Pablo Hernández, el tècnic del Club Esportiu Castelló, 6:30, en 2:15 el seu partit davant del Ceuta per a continuar com a líder en solitari de la segona divisió. Una segona divisió que en un no-res veurà com comença el partit entre l'Sporting de Gijón i el Celta Fortuna. En primera ref acaba de concloure el Huesca 3, Europa 1. És marcador definitiu, però se n'anem cap a l'autocar del Llevant femení, perquè este matí ens ha deixat un d'eixos marcadors que ens obri els ulls i que ens fa preguntar què ha passat. Atlètic de Madrid B 4, Llevant 8. És el marcador del partit de Primera Federació. Javier Aguado és el seu entrenador. Hola, Javier, què tal, com estàs?
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Buenas tardes. Bueno, enhorabuena primero por la victoria. Vais en el autocar de regreso, ¿no?
8: Sí, aquí vamos.
2: Bueno, ¿cómo se explica un 4-8? ¿Qué ha pasado? Para los que no hemos visto el partido.
8: Bueno, al final sabíamos que era un partido que iba a ser muy abierto, ellas iban a venir mucho a presionarnos arriba, es verdad que en unos errores atrás pues se han ido dando goles durante la primera parte, nos hemos ido al descanso abajo, pero en la segunda el equipo ha sacado la cabeza y bueno, con muchas transiciones, muchas ocasiones arriba. Ha sido un 4-8, pero podría haber sido muchos más goles de cualquiera de los dos equipos.
2: Claro, es que estamos hablando del filial del Atlético de Madrid, que iba segundo en la clasificación y que vas ahí y le metes 8.
8: Sí, venía con pleno de victorias, sabíamos lo difícil que iba a ser, jugadoras muy jóvenes pero de mucho nivel, que incluso algunas de las que han jugado hoy y ayer fueron convocadas en Liga F con su primer equipo, pero bueno, el equipo ha sabido atacarle los espacios que queríamos, sabíamos que iban a venir mucho a apretarnos arriba y en esas transiciones hemos sido determinantes, sobre todo en los últimos minutos.
2: Para sentirte orgulloso, ¿no? De estos resultados que desde luego iluminan el camino del Levante en su retorno a Primera División.
8: Sí, sobre todo el hecho de que nos hemos puesto 3-1 abajo en la primera parte, hemos conseguido meter un gol en los últimos minutos ya de la primera parte y creo que al equipo le ha venido muy bien de cara a la segunda. Y bueno, la segunda parte ha sido un parcial de 1-6. Habla muy bien de cómo el equipo está preparado, con jugadoras que entran en segunda parte que nos están aportando mucho, y ese creo que es el secreto del equipo, el grupo, la unión que hay, y jugadoras que entran que no son titulares, pero que nos acaban aportando muchos goles y muchos momentos importantes en los partidos.
2: Venís de superar la ronda de Copa de la Reina en la jornada entre semana y yo no sé si has tenido que hacer mucha rotación o si los jugadores han aguantado.
8: Bueno, sí que hicimos muchos cambios el otro día también en Copa. Hoy hemos hecho 4 o 5 cambios en el 11 con respecto a lo que inició el otro día. Y bueno, es verdad que está muy bien. Venimos haciendo muchos cambios en cada partido, pero tenemos una plantilla muy larga. Lo estamos comentando mucho, que ya para hacer la convocatoria estamos teniendo problemas. Y luego de cara a los 11 igual, jugadoras que tenemos fuera que podrían haber iniciado perfectamente, jugadoras que no han jugado ningún minuto hoy que vienen jugando todo. Y creo que eso es la fuerza del grupo y lo que nos va a hacer progresar y estar en esas posiciones altas, que es lo que queremos.
2: El Alhama ha suspendido su partido en Barcelona contra el filial del Barça. Habéis superado al Atlético de Madrid, así que colíderes de esta Primera Federación Femenina, Alhama, Atlético de Madrid, B y Levante, todos 9 puntos. Así que hay que seguir remando para continuar ahí arriba.
8: Sí, sabemos que esto es muy largo, que no hemos hecho nada. La derrota de la primera jornada creo que nos dio un toque de atención de lo que nos íbamos a encontrar. A partir de ahí, como dices, tanto el partido de Copa como los 3 de Liga los hemos podido sacar. Y ahora pues esperar el sorteo del lunes a ver lo que nos encontramos, que será un Primera División, para ver también y mostrarnos ante un equipo de Liga F en qué nivel estamos. Y luego siguiendo nuestro partido a partido en Liga, con los filiales que nos toquen, los partidos que nos toquen, y a partir de ahí pues intentar hacerlo lo más largo posible y estar en esas posiciones de cara a final de temporada.
7: Bueno, pues es el objetivo. Esto es muy largo, ¿eh? Sí, esto es muy largo, así que hay que ir con calma y con paciencia, pero ya estamos en las rondas finales de la Copa de la Reina, el equipo ya es colíder de esta primera federación, así que el objetivo estaba marcado desde el inicio, está claro, es el ascenso a la Liga F, a ver si lo conseguimos, pero con resultados como hoy, de ver que es una alegría. 4-8 la victoria del Levante del Atleti de Madrid. Javier Aguado, Tècnic, enhorabuena.
8: Muchas gracias.
7: Gracias. Saludo. Y tras ya el autocar a todos los jugadores por esta fenomenal victoria blaugrana.
8: Gracias.
7: Continuem el repàs dels marcadors de la jornada. 4 de la vesprada i 10 minuts. Acaba de començar en el Molinón el Sporting Celta Fortuna. Anem, Clara Alcover, bona vesprada. Bona amb tarda, la Lluís. Segona federació.
9: Sí, el grup tercer, perquè la cinquena jornada d'esta segona federació està pràcticament tancada. Només queda un partit per disputar-se avui a les 6 de la vesprada, el Orihuela-Cieza. I pel que fa als resultats, victòries importants, la del Castelló B, que va superar 2-1 a el Lorca. El Castelló ha guanyat 3-0 al Reial Múrcia Imperial, el València Mestalla s'ha imposat 3-2 a la Penya Deportiva i l'Alcoyano ha vençut 0-1 al camp del Mallorca B. L'Intercity ha empatat a 1 contra el Yeclano i en canvi la Nucía ha perdut un 2-0 davant la Deportiva Minera. L'Elx Ilícita va caure ahir amb contundència 1-5 contra l'UCAM Múrcia. L'Atlètic Balears, per la seva banda, ha guanyat 2-1 al Poblense i tot això deixa una classificació amb molta presència valenciana en la part alta. El Castelló B és el líder amb 12 punts, empatat amb la Nucía i el Castellonense, que són segon i tercer. L'Alcoyano és quart amb 10, mentre que l'UCAM Múrcia completa aquesta zona de promoció amb 9 punts i l'Intercity és 6è, també amb 9 punts. I per baix, la situació més complicada és per als nostres filials. El València Mestalla és 14è amb 4 punts i l'Elx Il·licità 15è, també amb 4. Tots dos ara mateix en esta zona de descens. La Penya Deportiva tanca esta classificació amb només un punt.
7: I recorden que la pròxima jornada es veuran Elx Il·licità i València Mestalla en el dia Ciborra. Punta a punta, punt ràdio, 4:21. Tornem a la primera de les alegries de la vesprada amb ixa victòria en la final de la Champions de llarga espera l'equip de Montserrat. Matías Oliver.
10: Sergi, per apunt a punt. Sergi d'agost, quin nom més xulo, Lo primer de tot, enhorabona per este títol.
11: Moltes gràcies.
10: Estava parlant abans amb Carlos, que ells sempre guanyen en la Galocha, vinc així, tenen el mateix bloc, però per a esta competició necessitaven d'aquesta experiència que ho ha portat tant tu com José Luis, i els heu dirigit molt bé, no? Tant en la semifinal com en la final, perquè sou pues, vosaltres especialistes en el xoc a ratlles i també es feia falta un poquet això. Com ho has vist tu des de dins?
11: Jo la veritat que molt bé. Sí que és veritat que jo l'any passat ja vaig a Montserrat a la Champions, que van anar com a convidats a Holanda i ja van comptar amb mi. La veritat que això pense que ha fet moltíssim, no? per a fer el convoy i el bon ambient que hem tingut en l'equip. I després està claríssim que tant jo com José estem jugant a llargues tot l'any i sabem molt bé dirigir-los, però la veritat és que ells també ho han fet de categoria. Tant Òscar com Carlos també juguen seguit a l'equip de Parcent, han estat uns quants anys jugant a llargues i saben estar en un carrer i coneixien els rivals que han tingut a la final i la veritat és que ha sigut tot rodat. Hem patit un poc més del que ens hauria agradat, però crec que per al públic ha sigut una partida molt xula i al final en victòria, sinó que això és el més important. Jo molt content per ells.
10: Bueno, dies, tu jugues tot l'any a llargues, també jugueu en la selecció, però que important també aquest tipus de competicions que fa que pugueu jugar contra gent a la que no esteu habituada a jugar i que després en aquestes competicions internacionals de seleccions, doncs ja sabeu més com jugar-los i no són moltes sorpreses.
11: Sí, la veritat que sí, perquè avui mateix a la semifinal que juguen contra l'equip holandès, ells pràcticament són el 100% de la selecció de Països Baixos. Aleshores, clar, nosaltres ja el coneixem d'altres anys d'haver anat a la Champions, de la selecció enguany, que ha sigut la primera volta que jo he competit a nivell internacional, la selecció valenciana, i sempre és un plaer poder jugar contra gent que comparteix el nostre esport en xicotetes variacions, però que a la volta aquestes xicotetes variacions fa que ens hagin d'acoblar molt, molt bé a la seva manera de jugar, que és, a pesar de que és el mateix joc, és, el seu joc és un poc diferent.
10: O sigui, doncs Sergi, enhorabona i a continuar així, eh?
11: Moltes gràcies.
2: Es compleixen 7 minuts de la primera meitat en el Molinón. Sporting 0, Celta Fortuna 0. Continuament amb el repàs de marcadors i horaris. Grup 6, Tercera Federació.
9: Així és, perquè en Tercera Federació, en esta jornada 5, va començar ahir i es completa esta vesprada, encara amb 4 partits per disputar-se, després de que el Llevant B, Crevillent, Sacha, ha quedat ajornat per l'alerta meteorològica. Ahir, el Roda va superar 2-0 el Torrevieja, l'Hércules B va guanyar 1-0 l'Eldense B, també va haver un empat entre l'Acero i Torrellano a 1, i una victòria de l'Espanyol de Sant Vicent per 1-2 al camp del Soneja. I atenció al que queda per avui: a les 5 Valldoixó a Xeneta, a les 6 3 partits més, l'Atleti Saguntí davant l'Utiel, Buñol Torrent i Ontinyent 1931 Villarreal C, i és una jornada important també per la part alta de la classificació, que ara mateix hi ha falta d'estos partits. El Valldoixó és el líder amb 10 punts, el Villarreal C és segon amb 9, mentre que l'Hércules B, el Roda i l'Eldense tenen 8, per tant els dos primers encara han de jugar i poden moure i sa zona alta durant la vesprada. I per baix, la Xeneta i l'Utiel tenen 3 punts i ocupen zona de descens, mentre que el Torrellano Square amb només un punt.
2: Pues esta és la situació. Quan tenim gol en la segona divisió, acaba d'avantar-se el Celta Fortuna. Marca Marcos en el minut 8 de la primera meitat en el Molinón. Sporting 0, Celta Fortuna 1. Continuem amb el repàs dels marcadors amb la Copa del Rei, que viu la ronda prèvia i que ha vist ja com es classifiquen per a jugar davant d'un equip de primera divisió, l'Atlético Calatayud, que ahir va guanyar el Baztán per 1-2. La Lebrijana, que ahir va superar el Ceuta 6 de junio per 1-2. I la Naitasuna, que va guanyar el Tedeón per 2-5. Ha quedat suspès el partit entre l'Atlético Melilla i el Pinatar. En la nada, el Pinatar va guanyar 8-0. Així que suposa que si no juga no passa res. Hi ha problemes d'ordre públic en el Atlético Unión Guimar Sporting Hortaleza. El partit tendria que haver començat a la 1, i l'equip d'Hortaleza diu que no hi s'ha jugar fins que no hi hagin reforços en quant a la seguretat en este partit. A les 4 ha començat el Noja Ribadesella, 0-1 en la nada. A les 4 també Prat Sant Rafael, 5-1 per al Prat després del primer partit. A les 4 també Sant José Auriense, amb 0-2 en la nada. 5:30 a l'horari previst per a l'Alcázar Talayuela, amb 2-1 en el primer partit, però l'encontre que ens interessa és el de les 6. Tavernes de la Valldigna Maracena, 1-1 en la nada. Ja ens ha contat Carlos Gallardo que en cas de que l'equip de Tavernes supere la eliminatòria, jugarà davant d'un dels 5 equips de primera divisió. Els equips de la Comunitat Valenciana, el Espanyol, no recordo si hi havia també algun equip andalús, però, en fi, estaria molt bé per a ells un Tavernes València per a la primera ronda de la Copa del Rei. En futbol femení estem vivint la jornada 6 en la Lliga F i el València, Clara, que jugarà esta vesprada.
9: Jugarà esta vesprada a partir de les 7:30 i completarà esta jornada també el partit entre el Barça femení i el Real Madrid a partir de les 7. Ja s'han jugat també el Costa de G Tenerife 2, Logroño 1 i el Granada 0, Eibar 0, a la vegada que també es va disputar ahir l'Espanyol 1, a la vez 0, Sevilla 3, Badalona 3 i el Deportivo de la Coruña 1, Atlètic de Madrid 2.
2: Estos són els marcadors.
9: Sí, anàvem un poc a repassar la classificació. El Barça és líder amb 15 punts, seguit del Real Madrid per 13, empatat també amb el Madrid Club de Futbol amb els mateixos punts. El València és el que tanca esta classificació amb la friolera quantitat de... De zero punts.
2: Sí. Estava
9: mirant-ho i remirant-ho, però dic sí.
2: Quantitat esgarrifosa, 5 partits, 0 punts, sí. Així n'està el Mestalla, el València femení.
9: Sí, a veure si esta vesprada pot ja per fi, no?, encetar ixe caseller de punts i ja va tot cap amunt.
2: En primera federació femenina, la jornada està sencera amb la suspensió del Barça B a l'AMA. La resta de partits tenen ja marcador definitiu.
9: Este matí hem viscut l'Alba Fundació 4, Tenerife 0, Atlètic de Madrid 4, Llevant femení 8, Extremadura 1, Villarreal femení 0, Real Unión 1, Real Societat 0. I també tenim més resultats de la jornada. L'Atlètic de Madrid B 4, Llevant 8, i si ja l'he dit, perdona, i me faltava l'Atlètic Club 0, Osasuna 6.
2: La classificació encapçalada, triple empat entre Alama, Llevant i Atlètic de Madrid B, tots ells amb 9 punts, 8 per Osasuna, que és quart, 6 punts per a Alba Fundación i Cacereño amb 6, 5 punts compartint la setena posició per al Villarreal, per a l'Extremadura i l'Atlètic Club, amb 4 punts Real Unión i Tenerife B, en zona de descens la Real Societat B amb 3 punts, un punt per a el Barça i un punt per a el filial del Real Madrid. És curiós, en primera federació per els filials de Barça i Madrid com els dos últims de la taula de la classificació. En un instant continuem amb més coses. En segona divisió, minut 12, en el Molinón Sporting 0, Celta Fortuna 1. Comencem el poliesportiu amb el que ha corregut amb les motos al Japó.
9: En el Gran Premi del Japó de motociclisme disputat al circuit de Motegi ha sigut una jornada intensa en les tres categories i amb els mundials entrant ja en eixa recta decisiva. En Moto3, el líder del campionat i el pilot de l'Espart, Máximo Quiles, s'ha quedat només a 46 mil·lèsimes de la victòria. Ha acabat segon per darrere de David Almansa, que amb el triomf només li retalla 5 punts. Per tant, Quiles manté una renda important al capdavant del Mundial i la pròxima setmana tindrà una nova oportunitat de proclamar-se campió a Indonèsia. El valencià Adrián Cruces també ha puntuat després de finalitzar de C. En quant a les motos 2, la victòria s'ha superat a Izan Guevara, que apreta la lluita pel Mundial amb Manu González, que continua com a líder. I pel que fa als nostres pilots, el millor ha sigut Ivan Hortolà, que ha sigut quart, seguit del pilot hispano-colombià de l'Espartim David Alonso, que ha sigut cinquè, i el seu company valencià Dani Olgado ha acabat vuitè. No han puntuat ni Aaron Canet, que ha sigut de setè, Alex Escrits, 18è, i Sergio García no ha pogut finalitzar. I en quant al Gran Premi, la victòria ha sigut per a Marc Márquez, que ha completat un cap de setmana perfecte a Motegi després d'haver guanyat també la carrera Sprint. Jorge Martín, que ja des de la pole ha liderat les primeres 10 voltes, però Márquez l'ha avançat en la volta 11 i a partir d'ahir ha controlat la carrera fins a imposar-se amb un segon i 363 mil·lèsimes d'avantatge. Així que Jorge Martín ha acabat segon, Marco Besecchi ha completat el podi tercer després d'aguantar la pressió durant tota la carrera, i en la resta d'espanyols Raúl Fernández ha sigut cinquè, Pedro Acosta setè, Fermín Aldeguer nove i Maverick Viñales 14, mentre que Àlex Márquez no ha pogut acabar.
2: Pues sí, és la lluita que hi ha en el món del motociclisme en el Japó. Bàsquet Lliga CB, suspès el partit entre Joventut i Andorra. Són marcadors definitius. Unicaja de Màlaga 75, Canàries 80. Derrota per Unicaja en esta segona jornada de la Lliga. També victòria visitant en Manresa, on el Breogán de Lugo ha guanyat 95-71. També fora de casa ha guanyat el Burgos davant del Força Lleida 81-94. Victòria local del Leima Coruña 104-101 davant de Bilbao. I en la pròrroga el Real Madrid ha superat Obradoiro per 107-114. Ja tenim per ací a Salva Gomis, perquè en menys de mitja hora comença el partit entre el Casa de Montsaragossa i València Bàsquet. A les 6 es juga el Baskonia Girona i a les 9 de la nit el Murcia Barça. Fins ara en el món de la cistella només Breogán i Real Madrid sumen fins ara dos victòries en els primers dos partits.
9: I de les motos també anem a passar a la Fórmula 1, perquè acaba de finalitzar un gran premi de Bahrein excepcionalment disputat al circuit de Sepang a Malàisia, i marcat des del principi pel caos, la pluja i posteriorment un problema de software han afectat els monoplaces durant el procediment d'eixida i ha provocat que la carrera començarà amb aproximadament una hora i mitja de retard. El gran protagonista ha sigut Max Verstappen, el neerlandès que partia des de la pole, ha aconseguit la seva primera victòria de la temporada, la número 72 de la seva carrera en Fórmula 1, i això que els Mercedes l'han superat en els primers compassos, perquè Kimi Antonelli i Russell s'han col·locat al capdavant, però Verstappen ha recuperat la primera posició després del primer safety car i no l'ha deixat escapar i segon ha acabat Kimi Antonelli a poc més de 2 segons, un resultat importantíssim perquè reforça encara més el seu lideratge del Mundial després de que el seu principal perseguidor i company d'equip Rausel hagi abandonat per un problema tècnic en les últimes voltes. I el podi l'ha completat Hamilton tercer després d'una gran remuntada amb Charles Leclerc quart i Isaac Hadjar cinquè. Pel que fa als espanyols, Fernando Alonso ha protagonitzat una gran remuntada fins a la 8a posició després d'una carrera complicada per l'elecció inicial dels pneumàtics i ja suma 4 punts. I pitjor li han anat les coses a Carlos Sainz, que ha acabat de 7è després d'un accident amb Gabriela Bortoleto. Així que pràcticament sense descans, la Fórmula 1 tornarà el pròxim cap de setmana amb el Gran Premi de Singapur al circuit urbà del Marina Bay, que jo l'he vist, és molt xulo.
7: Sí.
9: I és un espectacle, no? Bueno, sí. Conta't el circuit de Fórmula 1.
7: Tots són una meravella, sí. Perquè
9: menos el del Madrid.
7: El Madrid no estava malament tampoc, eh? Però, en fi, lo més important és que Alonso ja té cotxe. No. Alonso guanya sense cotxe, que és lo més important.
9: Puntua sumat,
7: sense,
9: sumat.
7: No és que ja tinga cotxe, no. Continua sense tindre cotxe, però ara ja... arriba a els punts i aquest crac anomenat Fernando Alonso.
9: Que tindrà molts milions en la butxaca, eh?
7: Continuem amb el bàsquet en Primera Federació, marcadors definitius, Caja 87-81, Palmer Bàsquet Mallorca 72, Tizona 92, Albacete 104, Palencia 70, Córdoba 67, Oviedo 67, Granada 77, Fuenlabrada 68, Gran Canària 79, Zamora 73, Estudiantes 80.
9: I després
7: Menorca 64, HLA Alacant 81 i Bahia Sant Agustín 76, Grupo Alega Cantàbria 88. Per esta vesprada es jugarà el partit entre Sant Sebastián Guipúzcoa i el conjunt del Ourense. Al capdavant de la classificació, 2 partits i 2 victòries per a Gran Canària, el Lucentum, Palencia, Estudiantes i Cantàbria. Tanquen la classificació encara per puntuar Bahia Sant Agustín, Menorca, Zamora, Fuenlabrada, Tizona i Oviedo. Yeah.

Bàsquet femení, marcadors de la primera jornada de la Lliga. Leganés 66, Jairi 63, Avenida 73, Cedis Bàsquet 57, Estudiantes 82, Unigirona 79, Fundació 88, València Bàsquet 71, la derrota per 16 punts en Mallorca de València Bàsquet en la jornada d'ahir, Celta 80, Guernica 84, Encino 53 i Baeta 72, i la victòria de Casademont Saragossa per 68-41 davant d'Estepona. La jornada es tancarà a les 6 de la vesprada d'avui en el partit entre el Baxi Ferrol i el conjunt de l'Araski.

Amb Lliga Sobal, marcadors de la jornada 4 del campionat. Vidasoa Irún 31, Puente Genil 25, Ciudad de Logroño 36, Fertiberia Puerto Sagún 32, Torre la Vega 28, Villa d'Aranda 21, Nava 34, Proín Sevilla 35, Barcelona 46, Orneo Alacant 31, Caserío Ciudad Real 35, Ademar 33 y Frigoríficos del Morrazo 36, Atlètic Valladolid 40. Amb estos marcadors, al capdavant, 4 partits i 4 victòries per a Vidasoa Irún i el Atlético Valladolid. El Barcelona amb un partit menys, 3 victòries en 3 partits. També amb 6 punts, Torrelavega, Granollers, el conjunt del Caserío Ciudad Real, 4 punts per a el Proín Santiago. Els valencians comencen a aparèixer en el lloc 10, el Fertiberia Puerto Sagunto amb 2 punts, plaça 12 per a Orneo Alacant també amb 2 punts, tanquen la classificació Villa d'Aranda, Frigoríficos del Morrazo i Square el Nava.

0: En la divisió d'honor femenina d'handbol, ja s'ha jugat tota la jornada 4 amb els resultats definitius: Morvedre 24, Oviedo 19, Màlaga 30, Rocasa 27, Betionac 26, Porriño 21, Veravera 35, Elda Prestigio 24, Elx 27, Granollers 23, Sporting La Rioja 28, Pozuelo de Calatrava 25 i Lanzarote Zonzomas 24, Guardés 26. En quant a la classificació, lidera esta divisió d'honor femenina d'handbol el Veravera amb 8 punts, empatats amb el Guardés, que és co-líder. L'Elx ocupa el tercer lloc amb 6 punts i l'Elda Prestigio amb 6 punts també, i se sona alta. Per lo que resta del nostre representant en esta categoria, el Morvedre és 9è amb 4 punts.
1: En la divisió d'honor plata d'este món de l'handbol, doble derrota per als equips de la Comunitat Valenciana, mentre que el Benidorm va caure en Burgos per 37-27. L'Agustinos Alacant va perdre davant del Guadalajara per 34-32. Amb això, la classificació en esta categoria encapçalada per el Huesca, 4 partits i 4 victòries. El Benidorm és 6è amb 2 victòries, un empat i una derrota. Agustinos Alacant es troba en zona de descens, 3 partits disputats, cap victòria, un empat i 2 derrotes. Minuts per arribar a les 5 de la vesprada en segona divisió, minut 22 d'esta segona primera meitat. En el Molinón continua la victòria del Celta Fortuna 0-1 davant del conjunt del Celta de Vigo. Anem amb el món de la Cistella, el València Bàsquet, que va jugar el seu partit en 20 minuts davant del Saragossa. Salva Gomis, què tal? Bona vesprada.
2: Què tal, Lluís? Com estàs? Molt bona vesprada.
1: Bueno, pues estem davant d'un... concatenació de partits quasi insuportable per a el
2: sí,
1: conjunt de València.
2: De fet, este és l'últim dels 5 partits seguits que tenia en 10 dies València Bàsquet, i avui fica fi a estos 5 partits en 10 dies en casa del Saragossa, en el Príncep Felip, en esta segona jornada de la Lliga ACB, on València Bàsquet, bueno, pues viatja en l'esperança d'almenys trobar una millor sensació que la que va deixar en casa, en el Roig Arena, davant el Lleida, en eixa primera jornada que, bueno, pues va trobar-se en una derrota després d'un partit en el que la defensa va brillar per la seva absència. No és el mateix camí que està portant en Eurolliga el que està portant en Lliga, però tant avui encara és més necessari per als de Xavi Alberta trobar la victòria.
1: Nacho Rodilla, com estàs?
3: Hola, què tal? Bona vesprada.
1: Bona vesprada. A veure quin equip veiem en la jornada d'avui, veurem quines rotacions, quins jugadors apareixen, perquè cal rotar,
2: De fet, n'hi ha novetats en quant a les absències en el roster. Les absències en el dia d'avui per part de Xavi Albert són Dylan Osetkowski, Omari Moore i ja els habituals Lucas Marí i Jankuba Sima són els 4 que es cauen d'aquest roster. Per lo tant, això significa, Nacho Luis, que entren en convocatòria i en possibilitat de tindre minuts dos jugadors que estan en l'AI, no? En el labore que Álvaro Cárdenas, Mogueye, jo crec que anem a veure-los més en Lliga que en Eurolliga, però sobretot el cas de Mogueye, que és una incògnita que avui sí que estarà en la convocatòria en el roster de València Bàsquet.
1: Pues estigué Cárdenas en el final de la temporada passada, no?
2: Sí. Sí,
3: però saps què passa, Luis? Que al final, que quan...
1: Conta'm què passa.
3: No, que Cárdenas és un jugador que al costat de jugadors diferencials, com no necessita protagonisme de primeres, apareix de manera positiva. És a dir, la temporada passada ha cobert un poc les esquenes en el sentit de tindre a Montero, Branco Badio i la tropa per fora generadors de coses, de ventatges, i ho aprofitava. Com? Esperant-la per engatillar-la en el seu treball defensiu, que això el xaval sempre ho dona, però a nivell d'aportar en la parcel·la ofensiva, aprofitava un poc lo que l'atracció que generaven els companys. Ara, esta temporada, pues, bueno, no hi ha tant de foco, o sembla que no hi ha tant de foco clar, que jo crec que això li ha passat factura. I també ha agafat un poquet el comandament quan sentava ara en la banqueta Xavi Albert a TJ Shores, no? I era ell un poquet el que portava el baló, però a mi no deu de fer aquesta funció de base pur, sinó estar acompanyat d'algú, i ahí és on està un poc la possible aportació més positiva de Cárdenas. Però bueno, tot el món, tu has dit abans, cal rotar, és que si no trobes rotació a la jornada 10 vas a estar moribundo, és a dir, vas a estar Mortimer.
2: O en la infermeria plena.
3: O en la infermeria plena, per tant, tens que trobar, i tens que trobar una, per el descans d'aquestes figures i perquè els equips no se nutrixen de 3 o 4 focos, tens que eixos que venen un poquetet més verdeig o que venen per a anar poquet a poquet sumant, vagin apareguent. I avui, encara que t'es necessita, perquè la primera derrota te la deixaràs contra Lleida a casa, però avui tens que buscar això, donar-li entrada a jugadors que tinguin la xispeta, que tinguin un poquet la frescura i la confiança, i així poquet a poquet que vagin aportant.
2: La meva teoria en Álvaro Cárdenas, i jo suposo que també és compartida per part de Nacho, perquè no és diferent, jo penso que és complementària a tot el que ha explicat Nacho, que estic absolutament d'acord. En Álvaro Cárdenas, l'any passat ell es puja un tren en marxa, es puja un equip que anava a una velocitat de creuer, i ell va aportar lo seu i ho va fer bé, però este any li tocava ser un dels capitans d'eixe vaixell, de tirar del carro, de tindre més responsabilitat, i crec que tot el canvi i tot el que ha passat en estiu també, i no ha parat, ha anat en la selecció, tot això jo crec que no vaig a dir que li ha vingut gran, evidentment, perquè no vull dir això, però sí que ell, jo crec que personalment també s'ha vist en algun moment superat. Veurem, perquè Álvaro Cárdenas té fonaments i té qualitat i té capacitat per a ser un jugador important en València Bàsquet, però té que trobar també aquest moment de la temporada per a donar el rendiment que s'espera d'ell.
1: De Saragossa, què?
3: Pues Saragossa és un equip que sobretot en aquesta part de l'ofensiva té jugadors,
2: Bell Haines,
3: que és un poc la referència.
2: Jaworski.
3: Han incorporat a Jaworski, que la temporada passada, si el recordeu bé, en Bilbao m'ho fa fer un traig així.
2: Jo el recorde perfectament, perquè li vaig agafar mania.
3: Que va dinamitar el partit, eh?
4: Que és mania?
2: Jo li vaig agafar mania, de fet, era...
3: Mania tampoc, però...
2: Te ho xure, jo vaig agafar...
4: Si li té mania, li té mania.
2: No, jo li vaig agafar mania perquè jo... o volia fitxar-lo o no volia veure-lo més.
3: Clar, tu volies tindre-lo en tu.
2: Exactament.
3: Però és cert que és un canoner, és una referència claríssima. Holmesley també en la posició de 3 és un jugador en habilitat de cara a Cistella.
2: Blambergs
3: en la posició de la pivot. La presència de Virutes en la pintura que igual no per repertoris, però sí per possible contundència en quant a centímetres, no? En quant a que ahir baix pot fer un poc de mal en ixe xoc interior, intimidar també darreres, i la veterania de Guillem, que no s'hem oblidat que al final Guillem
2: i Brusino, els dos experiències.
3: I Brusino. Guillem passen els anys, però com sap fer lo que toca d'un base, dirigir, controlar el ritme, tot això, s'equivoca poc, la veritat. I Brusino, que ve d'una temporada passada que no va estar al nivell que tots esperàvem d'ell, però que en este Saragossa un poquet refrescat, no? de lo que va ser l'any passat, pues que és un jugador també que aporta aquest punt d'experiència. I damunt venen de pegar aquest colpe que pegaren en l'última acció de Jaworski contra Tenerife, i això fa que, bueno, pues que estiguen crescuts i que siguin un equip, ja t'he dit, que sobretot en aquesta parcel·la ofensiva que tinguin recursos.
1: Dins d'esta situació, col·lideran l'Eurolliga després de 3 victòries, quasi com a coberts de la FB, després de la victòria inicial. Jo crec que així comença de veres el treball de Xavi Albert, no? Li han donat un molt bon equip, i a partir d'ahí té que ser Nacho capaç de gestionar, no? el que té damunt.
3: I a lo millor, i des d'ací que tu acabes de dir, és perquè en certs partits com el d'avui és on la vareta de l'entrenador fa falta que aparega, perquè en Eurolliga tu l'altre dia veus a TJ Shoss, que anava com un coet, veus l'aportació dels jugadors de primera línia que són diferencials en València Bàsquet, la veterania d'un Mirotic, el saber estar en moments decisius, bueno, pues tot, no? Cameron Taylor, Mari Mulban, en definitiva, i són jugadors que tu saps que són diferencials, però avui és on apareix un poc més la xispeta d'entrenador, de trobar coses, d'enxufar a altres que no estan enxufats.
2: Això no va dir-te, d'activar als Corbalán, al propi, no sé, inclús Papi Rivero, Mario Sansuperi, estos jugadors que a priori estan en segon línia, no? Que tenen que també apropar-se al rendiment i al nivell de la primera línia.
3: El tema de Corbalán, que tu acabes d'anomenar, és fonamental, també, perquè tu el fixes, sí, per estar en la segona unitat, però per a que siga un jugador de cara a ella, un jugador en cosetes, no? I no està trobant les seues cosetes. I avui, pues, és un dia que no és fàcil, guanyar a Saragossa sempre és un camp complicat, però té que aparèixer, és un dels jugadors que tots estem esperant. El tema de Mario Sansuperi li està donant molt Xavi, és a dir, és evident que el foco respecte al nano està per a potenciar-lo, per aportar-lo a aquesta primeríssima línia. De fet, li dona entrada en Skintech acompanyant a TJ Short, però també té que sumar cosetes a aquesta gracieta que li ven quan va cap a dins, a aquesta xispeta defensiva, no?, d'activitat, de moltes cames, però després també en quant a aportació, sobretot en aquesta amenaça des del triple, que és el que li falta al xaval per a tindre una aportació major o una certa regularitat en aquest tir.
2: Jo avui li donaria més descans a Mirotić i tractar de trobar en eixa zona o en eixa posició, pues, tal volta a Mogueye, no? que tractar de despentar-lo un poquet, perquè tenim que saber si és peix o carn, no? O si és una cosa o l'altra. No sabem encara el que és Mogueye, que sí, venia en el cartell, de que té molts fonaments físic, la capacitat atlètica, però encara no hem vist què és el que pot aportar a nivell diferencial en València Bàsquet Mogueye.
1: Sí, però tot això sense oblidar de qui són els jugadors importants.
2: Eh? No, clar.
3: És que quan t'arriba l'hora de la veritat d'este partit, tu eres l'entrenador i vols sumar.
2: Sí.
3: I saps que... Mira, tu estàs dient que aquests jugadors, evidentment, i estem dient que tenen que créixer, sí. Que Mogueye a veure què és, no? A veure què és.
2: És que si però no cuidado, vas a cremar els demés.
3: Però cuidado, perquè també te va mostrar... si no és jugador per a València Bàsquet.
2: Jo vull saber-ho.
3: N'hi ha que saber-ho, sí, saber-ho, si no. I prendre decisions, perquè clar. Tu tampoc el que no vas a fer és estirar a 7 o 8 tios a muerte, i sobretot a 3 o 4 de manera claríssima en tots aquests partits inicials, perquè això també te pot suposar després un pes afegit, no? Però sí que és cert que tens que veure cap a on tiren, i el tema de Mogueye, clar, en quant a capacitat, diguem, atlètica, no? De xispeta, de córrer el camp, bueno, tot això ho veiem perquè té una condició física
2: brutal,
3: bona, però té que saber jugar a bàsquet. I en aquest equip tens que saber jugar a bàsquet perquè tens molt de jugador en aquest estil, no? de saber on toca estar, de no molestar en atac, i això és una faceta important que té que millorar moltíssim.
1: Quan hi ha gol en la segona divisió, clar.
0: Ha marcat Antonio Casas per al Real Sporting, primer temps, minut 33, Sporting 1, Celta de Vigo, B1.
1: Així que empat a 1 en el marcador del Molinón, acaba d'empatar l'Sporting. Tal i com ve la jornada en la Lliga CB, molta victòria visitant, i el Madrid a Travolta passant les canutes, eh?
3: Fixa't que
0: en el Nacho quan li dius
2: això. No, és que és lo primer que m'ha dit només arribar, eh?
3: Perquè el factor Pedro, per aconseguir lo que ell vol, té que dinamitar alguna cosa. Mira el que te dic, eh?
2: No, té que carregar-se més d'un jugador.
3: Sí. De fet, Campazzo, avui ja no està. L'altre dia, per a mi, és el que fa que el Madrid se deixi la victòria contra Japoel.
2: Boren Tavares.
3: Sí, però Tavares. Però Tavares no n'hi ha un altre en el bàsquet europeu.
2: Però lo que vol Pedro no, eh?
3: Bueno, però d'aquest estil no n'hi ha altres. Saps? Una altra cosa és que jugué, és a dir, tot el que jugava o un poc menys, però és un jugador que no hi ha altre d'aquest tipus. Però el tema de Campazzo, que avui l'anula i torna a estar en les mans el Madrid de Lubavo Cabarot,
2: sí.
3: De Teo Maledón, que sí. És l'estrela d'este Madrid.
2: 25 punts cadascú.
3: I Antunen que se suma un poquetet perquè és un jugador que des del treball i tal, en la posició de 4, pues, té eixa maneta i pot generar cosetes, però Smith també, no?
2: Això anava a dir, que va apareguent de l'ex Lakers.
3: Que va apareguent, sí, perquè té talent i damunt se li veu implicat, se li veu un jugador que està en ganes de voler fer les coses bé, però la resta jo crec que li deu de preocupar molt a Pedro el tema de Dec, de André Feliz, que sí que és cert que està més en xispeta, però no acaba de traure ese nivell de punteria que li venen la temporada passada. Però sí, en ese armassó, diguem, en esa estructureta més reduïdeta d'aportació, trau un partit, Luis Isalba, que el trau en la pròrroga. En la pròrroga sí, se li fica sí. Obradoiro més 3,
1: sí, sí.
3: A falta de 2 minuts i algo, i té un parcial després el Madrid demoledor. Però estava més lluny que prop la victòria d'este Madrid de Pedro Martínez.
1: És que les dues victòries en la CB del Madrid...
3: Són iguals, sí.
1: Són semblants. Són dues victòries terribles, de dures. Venen de 3 derrotes en l'Euroliga. Sí. És que l'inici de Pedro Martínez en el Real Madrid, estic segur que està molt lluny de lo que ell somniava, eh?
3: Sí, està lluny. I mira, la victòria que al final...
1: No és per fer...
3: No. És una realitat, no. Lluís, és una realitat. Este Madrid està lluny del que Pedro segurament busca, no? Però té que reconduir moltes coses. I aquesta victòria del Madrid contra Unicaja, a Unicaja el fica en 0-2, perquè ahir sí, se deixa el partit contra Tenerife. Si guanya el dia del Madrid, ahir a Tenerife li pega també, li toca el morro. No, és que se deixa el primer partit i ara està en 0-2, que és una xorrada, però és començar
2: en
3: ese 0-2 que te pesa, en un Unicaja també que vol mirar este any un poc més cap amunt, i ha començat així, i el Madrid...
1: No vull ser roïn, però li pot passar avui a València, eh? Vull ser València per començar també 0-2, eh?
3: Sí. No, és que ho comentàvem l'altre dia en el partit d'Euroliga, que arrancar, com ha arrencat el València Bàsquet, o arrencar en esta dinàmica del Madrid, que queda molta Eurolliga, que és molt llarga, evidentment, però l'espenteta inicial te dona una relativa sí. tranquil·litat. No? Mm.
1: Estan ja presentant-se els jugadors en el Príncipe Felipe. En 7 minuts va començar el partit entre el Casa de Montsaragossa i el València. Parlem de carreres populars, Clara.
0: Així és, perquè com bé saps, així en punt a punt ens encanta comentar tot, i esta matí València ha tornat a eixir al carrer per a córrer la volta a peu de les Falles, l'última prova del circuit de carreres Caixa Popular Ciutat de València 2026. Ha sigut una cita que ha servit per a posar el punt i final a una nova edició del circuit, després de mesos de proves pels diferents barris de la ciutat, i que ha tornat a reunir corredors populars en una jornada marcada per l'ambient festiu faller i, a més, el sol que per fi ha lluït. I la prova ha sigut, per tant, l'última oportunitat de l'any per a sumar punts en aquesta classificació general del circuit, que tanca així la temporada de carreres populars a València abans de conèixer els guanyadors definitius de les diferents categories.
4: A Punt Ràdio, sintonis amb tu.
5: Què passa?
6: Res, un avís per a revisar la meua medicació.
5: Quina tranquil·litat.
6: Ja ho crec. Anem a passejar.
7: Si tens un tractament crònic, rebràs un avís per a revisar-lo o quan hagi sigut actualitzat. Activa les notificacions de l'app GBA Més Salut. Seguís amb la teua vida. Nosaltres t'avisem. Generalitat Valenciana.
8: En Valencia sabemos que la excelencia se cocina a fuego lento. Nace Linaje Casa Paco Gómez, un nuevo espacio donde estas cosas pasan. Pescados salvajes y carnes con maduraciones premium. La nueva propuesta de Grupo Los Gómez te espera en Convento Santa Clara 13. Reserva en grupolosgómez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
4: A Punt Radio. A Elche 98.4.
1: Les cites per a l'Esport Valencià en la vesprada d'avui a les 5. Bàsquet, Casa de Montsaragossa, València, bàsquet. Comença en 5 minuts el partit. A les 6 de la vesprada, Copa del Rei, Tavernes Maracena. En un instant, Carlos Gallardo ens parlarà de l'ambientàs que hi ha en Tavernes de la Valldigna per a l'encontre. A les 6 i mitja, el nostre partit de la jornada en l'Estadi de Castalia, Club Esportiu Castelló, Ceuta. A les 7 i mitja de la vesprada, la Lliga F, el partit que tanca la jornada 6 en Ciutat Esportiva València Reial Societat. També a les 7 i mitja, la final de Ciutat de València de voleibol, que van a jugar el Guaguas i el Leleman Conqueridor València. Parlem també, Clara, de pilota valenciana.
0: Així és, perquè la Copa Caixa Popular ha deixat este matí dos resultats importants en les competicions masculines. En raspall, Ivan i Brisca han guanyat per 25-10 a Marraí, Lorja i Bosio, i els d'Ontinyent arriben als 6 punts i ocupen la tercera posició, mentre que el trio de Castelló de Rugat suma un punt i continua el líder amb 8. I en escala i corda, Pere Roc segon i Nacho s'han imposat per 60-35 a José Salvador Conillet i Álvaro Mañas. La parella de la Nucía es col·loca líder amb 9 punts, mentre que el trio d'Orba suma el punt de la derrota i queda en tercers amb 7.
1: Pilota valenciana, encara que la notícia ha estat esta vesprada, en el triomf valencià
0: de Champions
1: de llargues, que s'ha celebrat en Montserrat i que ens ha fet disfrutar el nostre Matías Oliver. En futbol de segona divisió, minut 40 de la primera meitat en el Molinón, continua l'empat a 1 entre el Sporting de Gijón i el Celta Fortuna, quan tenen que parlar també de vela.
0: Anem a fer un apunt de vela, perquè València va decidir esta setmana el campió de les 52 Super Series 2026. És considerat un dels grans circuits mundials de regates de monocascs. La València Sailing Week reunirà la flota més nombrosa de la història del campionat, 16 equips d'11 nacionalitats amb base al Veles i Vents de la Marina de València. Demà dilluns començarà l'activitat amb la regata oficial d'entrenament no puntuable de 1 a les 5 de la vesprada, mentre que la competició arrencarà oficialment dimarts i s'allargarà fins el dissabte amb fins a 10 proves puntuables que decidiran tant el guanyador a València com el campió absolut de la temporada. Així que València posarà el punt i final a la temporada i coronarà el campió del 52 Super Series 2026 amb 5 dies de competició per davant en la costa de la Malvarrosa i tot encara per decidir en el Mundial.
1: Estarem pendents, per suposat, el que ocorre. Se n'anem fins a Saragossa, perquè en 2 minuts va començar Salva Gomis el partit.
2: Sí, ja tenim quintets oficials per part de Casa de Munt Saragossa. Gonzalo García, que ha decidit que eixen Gabriel Olaseni, en Trey Bale-Hines, en Robert Blambergs, Miguel González i Justin Jaworski. Per part de València Bàsquet, Xavi Albert, que fica el següent quintet. quintet inicial en TJ Short, Cameron Taylor, Mario Sansuperi, en també Nil Sacco i Nikola Mirotić.
1: Pues este es el 5 inicial de València Bàsquet. Tu volies descans per a Mirotić?
2: Sí, no m'ha fet cas.
1: Pues no el tens.
2: No, no, però això no sóc jo, Xavi Albert.
1: Así no, no descansa. Un beso, esclaus, Nacho Rodilla, d'este casa de Montsaragosa València Bàsquet.
3: No, evidentment, tenir la línia exterior de Saragossa, suportar aquesta aportació que comentàvem, no? De Ben Haynes, de Jaboski en l'amenaça des del triple, de mateix Homley. I després, per bades nostres, un poc, pues, és que al final tens que tirar mà de dels que són referència, no? I trobar una altra vegada aquesta connexió que és la que t'està donant la vida, que és l'aportació de TJ Shorts en quant a anotació, però en quant a gestió l'altre dia també, perquè va saber dominar el tempo. Sí. I aportació seua, sumat un poc a l'experiència que te dona Mirotić, pues bueno, pues són dos peces que tots comentem i evidentment t'analitzem, perquè tens que mesurar i tens que anar aquesta connexió que és la que t'està donant la vida, que és l'aportació de TJ Shorts en quant a anotació, però en quant a gestió l'altre dia també, perquè va saber dominar el tempo. Sí. I aportació seua, sumat un poc a l'experiència que té una Mirotić, pues bueno, pues són dos

0: Física, li donava Mario Sansuperi ahir acompanyament a TJ Short, més la figura de Cameron Taylor, que és diferencial.
1: Jo crec que vol quallar esa parella, no? En la base, en el
0: vol quallar... Quintet, diria jo, no? Quintet, quasi,
1: sí, també. És el seu quintet de confiança, no? Podríem dir en este començament de temporada, però sobretot TJ Short i Mario Sansuperi, fer eixa parella, fer-la més sòlida, no? Com eixe Larry Montero que varen veure la temporada passada, no? Un poc eixa parella que pot portar el comandament de València Bàsquet en esta temporada. I se'ns oblidava també en la prèvia, Nacho, un nom que... Clar, en quin sac el fiquem? En el de titulars importants o en el de que cal reactivar? I segur que saps de qui estic parlant. Harmony Brooks.
0: Jo crec que Harmony Brooks és un dels jugadors que tens que encontrar com a diferencial, però t'ha demostrat també que cada vegada que necessita generar-se-ho tot, no és que trobi problemes, perquè té capacitat, però clar, s'ofusca i acaba fent tirs que moltes vegades que no corresponen.
2: Rendirà.
1: Esperem que sí.
2: Calma rendirà. I paciència en Brooks, que rendirà.
0: També, o sigui, que
2: perquè se li veu en bona actitud.
0: En bona actitud, és diferencial des de la punteria, des del sí. talent, i això... Quan l'equip va en ixe rodatge ja quasi d'automatismes, ahí evidentment serà d'ixes peces diferencials.
1: Tot preparat per a que comenci el partit, preparats per a ixe vot inicial... Els jugadors de València Bàsquet, també el de Casa de Monta de Saragossa, i veiem a Ola Seni i a Nil Sacco preparats per a conèixer qui serà el que porta la primera possessió en este partit en el que València Bàsquet Lluís de Blanc, l'equipació que va estrenar l'altre dia en aquesta forma de trencadís, i la primera pilota espera València Bàsquet. La porta TJ Short ya en pista de Casa de Monsaragosa, combinante en Mario Sansuperi, el principito que vuelve a combinar nuevamente en TJ Short, el demonio que trova Nicola Mirotic, fa la finta de 3, no, el balón para TJ Short de 3, el triple no entra, el rebote espera Mirotic en una mala, volía transformar, ni a falta sobre Mirotic. Qué inteligente es Nicola Mirotic.
0: Muy listo sobre la falta de Bloomberg, el que fa es en una mà agafar el balón, en l'altra està rebent la falta i palmejava, és un palmeig, és una continuació a aquesta acció.
1: Però qui està agarrant aquí? Perquè aquesta foto ja l'han vist, eh?
2: Sí,
1: foto...
2: no, està
1: de Mirotic, ja és molt vella, eh?
2: Bloomberg, que té nom de canal de televisió, és que sí. Acaba de fer la primera falta personal del partit, València Bàsquet, que torna a jugar per segon partit consecutiu de sí. Blanc trencadís.
1: Sí, correcte. En aquesta forma de trencadís anota el primer Mirotic, 0-1 el marcador, primers segons ja d'este partit, i Nicola Mirotic que va executar el segon llançament fora en mà dreta, per tant és un 0-1, el rebot espera Jaworski, que ja juga en la creació Saragossa. Ahí està Trey Bale-Hines, defensat per Mario Sansuperi. Combinant novament l'equip de Saragossa, que habitualment va de roig quan juga en casa, avui va de roig, evidentment. El llançament de 3 no entra, el rebot espera d'ells, el lluita Sacco, se'l queda València Bàsquet. És la bona defensa de València Bàsquet en este primer atac de Casa de Montsaragossa. I va TJ Short per a transformar un cistelló. Quina safata del dimoni, TJ Short.
0: És molt bo, és incontrolable. Fa un amago d'agafar el bloqueig directe cap al mig i desborda per l'espai més obert cap a aquesta penetració cap a la seva mà esquerra, i en l'aire s'apoya, se desplaça un poquet per a recolzar-se sobre el taulell.
1: 0-3, ataca Casa de Mont, no la Seni, pilota per fora i n'hi ha falta. Estem a 8 minuts, 53 segons per acabar el primer quart. 0-3 al marcador, falta de Cameron Taylor, falta per a que jugue Casa de Mont Saragossa.
0: Sí, ahí arriba un poquet tard, no? Era... una reducció d'espai ahí, la caiguda de Olaseni, i Cameron Taylor que veia que no arribava i soltava ahí la zarpada.
1: El balón per aquell, ja el fica en marxa novamente Miguel González, combinant en Justin Jaworski, el que entrega cap a Bale-Hines, la bombeta no entra, el rebote espera Olaseni, es fa fort el baix del tauler, però entre Sacco i Mirotic no poden en ell, novament Olaseni, i ara sí a la segona bola vençuda per Olaseni, 2-3 al marcador. Nacho, este està molt fort, eh?
0: Este està molt fort, ha percutit la primera, li ha aguantat bé, però la segona la puxava i ara Mirotic que buscava
1: no erra, ahí no encerta, perdó, erra el llançament de 3 i ara n'hi ha falta en atac per part de el València Bàsquet. 2-3 al marcador, ha començat en poc d'encert, eh? Ara la falta del principito, però ha començat en, no sé si falta de ritme, d'encert, València Bàsquet.
0: No, d'encert, perquè són accions que són bons tirs, que tens que executar, però bueno, és l'arrencada, a treballar de la primera acció i saber

0: Mirotic per la penetració, però ara un poc parat també en aquesta situació més exterior.
1: Llavors, qui jugant ahí en el pick and roll en la Seni, Belhainz en la pintura per fora per a que faci la finta, i la falta de Mirotic que no ha pogut frenar a temps i ha atropellat a Robert Blanbergs. I per tant és falta de Nikola Mirotić.
0: Te diria que li ha contestat en la seva pròpia acció, no? Sobre la finteta, sempre fa caure els defensors i ahí li trauia aquest contacte.
1: Sí, li l'ha tornat, Blumbers a Mirotić, la falta d'abans. La intel·ligència també ahí per part del letó, esperant el contacte de Nikola Mirotić. La fica en marxa de Casademont. Este és el que executa normalment de 3 i ahí està.
0: Este és...
1: Llavors que és un francotirador. 5-3, triple de Casademont Saragossa.
0: Raza Blanca, tirador, per complet. Mare meua, en ixe bloqueig alt, no? Perquè l'apretava molt València Bàsquet, que buscava el 2-1 i després ja se queda més lliberat.
1: El balón per a València Bàsquet, en la pintura està Cameron Taylor, troba tia i sort s'ha alliberat per a Tauler i a Plaer. Transformar València Bàsquet i empatar el partit a 5.
0: Ha fet tia i sort d'interior, S'ha matat per l'esquena de la defensa.
1: És que no el veuen, és indetectable.
0: És incontrolable, dona igual a l'estiga, però... No el detectaven.
1: Quina acció de qualitat de Belhainz, trobant en el cantó a Soles, s'allibera per al llançament de 3 i el triple de Casademont Saragossa, nota de 3 Miguel González.
2: Sí, segon triple consecutiu de Saragossa.
0: Estan, ells elaboren bé, Tots sí. Els llançaments són ben treballats, bona selecció, i ara també Miguel González ahí en prou d'espai.
1: Mario Sansuperi, que vol replicar en el llançament de 3. El rebote afavoreix en este cas a Nil Sacco, que volia jugar ràpidament en Mario Sansuperi. Toca en el peu d'Ola Seni. Baló per a València Bàsquet des de la línia de fons.
3: I arranca també el partit entre la Federació del Grup Sext en esta jornada 5 entre la Vall d'Uixó i la Xeneta.
0: Li floten molt a Mario Sansuperi.
1: Sí,
0: molt.
1: Ja ho hem vist en els
0: el
1: primers partits.
0: El bloqueig directe per darrere. Ara, en el 1 contra 1, la defensa metro, metro i mig a intentar tapar la penetració, a col·lapsar un poquetet, però oferint-li aquesta posició més oberta.
1: Ataca València Bàsquet, Cameron Taylor, ahí está, tratando de driblar, Cameron Taylor está en la pintura, fica la ABS, frena Cameron Taylor en la esquerra, no entra y el rebote espera a Olaseni, pero ni a falta sobre Cameron Taylor, no, falta de Cameron Taylor, sí.
0: Que la pogut fer per ací o per allà, jo crec que de primeres ja la podia haver executat, ni sa penetració, ja traguia l'avantatge, però sobre la primera no puja, se'n va i quasi en el reverse cap al defensor i després en la mà esquerra acabava errant i sa finalització.
1: Hi ha la banqueta, Mario Sansuperi i Cameron Taylor. Entren en pista Cárdenas i suposo que Omar Imur, no? A veure, està... No, Nate Rivers és el que entra també. Ahí està, els canvis i Harmony Brooks.
0: Sí, la tripleta exterior.
1: Sí, el llançament novament de Jaworski de 3, ahí està. Ayer li tinc mania per algo. Ja, li tinc mania per algo. 11-5.
0: Apareix Corbalán en pista, defensa Jaworski. En la primera recepció de Jaworski, defensa
1: no
0: per ell,
1: espai, sí.
0: Home, és que va endarrerit, va un segon tard.
1: Cárdenas per a Mirotić, en Harmony Brooks fa la finta de 3, Harmony Brooks ja fa pintura, cau a terra, a punt de perdre la pilota València Bàsquet, Nate Rivers llança i erra. I rebot per a Casademont Saragossa. Jaworski, pujant la pilota, trobant-ho a la Seni, a punt de xafar pintura, la passada era bona, però toca el tauler i el valor serà... Diuen els de València Bàsquet, però a València Bàsquet l'àrbit diu que és per a Saragossa.
0: Lo que no sé és on ha pegat,
1: En el tauler, en la part de baix, però, del tauler.
0: Però si pega per baix no es...
1: No?
0: No, ha pegat en el braç, sí, en el braç.
1: En la part de darrere, correcte, sí. Pues a mi ha semblat el tauler per baix i ahí veiem repetit el triple de Jaworski.
2: Ho ha vist molt bé l'àrbitre. Era així,
0: no sé.
1: I entra en pista Jaciel Rivero.
0: El papi.
1: L'altre dia s'enfadava un oient en mi, perquè, clar...
2: Bueno, té moltes raons per enfadar-se en tu, però en este cas...
1: En este cas era perquè li... Bueno, jo li diria al papi Rivero i ell s'enfadava i ja no. Papi solo hay uno, que es Badio. I, bueno, a veure, ja, a este home ja li diem papi d'abans.
2: Yeah.
1: Però, clar, és de veres que compares un a l'altre
2: sí,
1: i...
2: Sí, no hi ha color, no?
1: La gent, pues, preferix a Branco Badio. Però és història, i el que cal defensar és a Rivero, i ara és falta... En este cas de Miguel González sobre un jugador de València Bàsquet, es para el xoc, pilota per a València Bàsquet, 11-5 al marcador, estem en problemes, Nacho.
0: Te està costant sumar, excepte aquestes accions que comentàvem, no? De més pilleria o intel·ligència, l'altre en quant a punteria no has trobat en ella i estàs frenat en anotació, un equip que té recursos, ara és Brooks el que busca i tiret, mira.
1: Brooks, mitja distància en suspensió dins.
2: Confia,
0: està al final.
1: Hombre de poca fe.
0: En este moviment també, en això que fa, de no de bot i cap al triple, que la pot, però en aquesta acció d'anar un poc més a percutir i trobar un poc la profunditat, parar-se a 4-5 metres, sí, és un tio letal.
1: 11-7 el marcador, ataca a casa de Montsaragossa. En 5 minuts encara per davant, Forta València Bàsquet ve a la contra, i està Harmony Brooks, novament la bombeta d'Harmony Brooks, erra el llançament d'Harmony Brooks i el rebot és per a d'ells.
2: Boleta, eh?
0: Sí, perquè tens, xuplon, eh? Tens dos companys per davant, eh? I de la teva acció...
1: El triple
0: acció,
1: de Saragossa dins, el triple que torna a volar a favor de Saragossa, torna a anotar Miguel González, 14-7 i ja dobla en el marcador Saragossa-València Bàsquet.
0: A part és que si fas córrer la bola... Després te pot tornar, però apura massa i d'ahí que no acabe finalitzant.
1: No sé què volia fer Rivero. Erra l'acció Jacil Rivero i la pilota espera Bell Hines, que s'inventa una acció individual meravellosa per a tractar falta de fer la bombeta i provocar la falta de Nate Rivers.
0: I Bell Hines, que...
1: Molta qualitat, eh?
0: Molta qualitat, però en el bloqueig directe no el frenes dalt, vas en la persecució d'anar darrere, no? Un poc en la defensa de Cárdenas en el bloqueig directe. I després la caiguda, la penetració de Bell Hines, bueno, pues ahí Rivers va tard, cau en la finteta i treu la falta.
1: Tres lliures per a Trey Bell Hines.
2: Ha començat fatal el partit València Bàsquet, eh? 14-7 al marcador. En fi.
0: En la xispeta de lo que està passant, de lo que porten de...
1: Erra el primer Bell Hines.
0: Vas darrere del que marca Saragossa, de moment, en quant a la inèrcia, inclús fixant que en defensa has permès pues, dos o tres tirs super... lliurats i amb molta tranquil·litat.
1: Mig canadenc, mig jamaicà, anota el segon Bell Hines, el base de casa de Montsaragossa, per anar ja als 15 punts, 15-7 al marcador, i és de veres que encara queda molt, encara queden 4 minuts 42 per acabar el primer quart. Canvis en novament València Bàsquet, la rotació que es fica en marxa per part de Xavi Albert, en Álvaro Cárdenas ja en la pista, combinant en Harmony Brooks per fora, a l'ajuda Ben i Rivers. Harmony Brooks, que té que combinar en algú, troba ahí les mans del Potro, ahí està Carvalan tractant de trobar l'espai, de fer-se fort, xafa pintura, pot n'hi haure falta. Quin cistelló de Corbalán a la mitja volta, en suspensió hi ha una cama.
0: Mamma mia, perquè
1: cistelló.
0: Era dificilíssima la que acaba de fer Colbalán i així tot, li ha donat aquesta paràbola a aquesta mitja volta per encatillar-la.
1: Des de sa casa, sí, home, llavors que tots els dies no són diumenge, avui és diumenge, però no tots els dies. Se provava des de superlluny, ara sí, anota novament casa de Montsaragossa, un tir absolutament alliberat, nou triple.
2: O defenem l'arc o ens fer girant, eh?
1: No, però sí, no.
0: L'altre dia en Euroliga començarem igual, sí, eh? Anem un poquet a lo que marca el rival i penses en la teua qualitat per a recuperar-te.
1: Rivero en la pintura, s'alça el papi, n'hi ha falta i seran dos tirs lliures per a Jaciel Rivero. La falta li cau a Virutis.
0: Venia ixe triple últim de Brusino, ve d'un rebot ofensiu, se n'hi escapa a la línia de 3 punts i era Brooks el que el defensava, se queda mirant-lo per a que permeta ixe triple.
3: I tenim gol en el partit que està disputant-se en la Lliga High Promotion en la jornada avui. Golàs d'Antonio Casas, que marca el segon per a l'Sporting. Temps afegit, primer temps, al minut 55, Real Sporting 2, Celta de Vigo B1.
1: Erra el primer tir lliure, Jaciel Rivero, 18-9 al marcador. 3 minuts 47 segons encara per acabar el primer quart. I ve d'errar Jaciel Rivero. Bota Jaciel Rivero, mà dreta, ahí va, executa el cubà, ja nota el segon, menys mal. En este 18-10, és un de moment més 8 per a casa de Montsaragossa. Ja va Guillem Vives, ex-València Bàsquet, l'any passat en la penya, este any en casa de Montsaragossa. Un casa de Mont, Nacho, que es va salvar sobre la botxina, l'any passat. I... Però literal.
0: Literal. I de quina manera,
2: Un miracle, Un miracle. Jo crec que una salvació així no la tornem a veure. L'altre dia estava revisant les millors imatges de la CB de la passada temporada i la imatge número 1 va ser la salvació de Saragossa.
1: És que... Lo de sobre la botxina, l'oient que estigui escoltant que ho busque, és literal.
2: No, és que perdíem per 5 a falta de...
0: 5 o 6 punts, tranquil·lament.
2: A falta de 7 o 8 segons.
0: Sí, sí.
2: I remuntant en el partit de salvar.
1: Ara errava.
0: No es torna a donar un partit...
2: Mai de la vida.
0: Ni una salvació ni res més, un partit d'aquesta manera. No.
1: En pista Mogueye. Anem a veure.
0: No el vull veure, Salva?
1: Jo sí, jo el vull veure. Cárdenas. La pilota per fora de València Bàsquet, busca l'espai el Granadella, està Mogueye, ha fet la finta, ha fet la finta, però en els dos primers partits Issa se la llançava. Ahí va Corbalán contra el món, no pot atravessar a dos. La pilota per a Saragossa, la contra, Mogueye es fa gran, la defensa ara de València Bàsquet, el tap de Saco, estava en terra Corba, Álvaro Cárdenas, perdó, però n'hi ha falta de València Bàsquet, és pilota per a Saragossa.
0: Homsley, ahí en la recuperació, intentava fer l'split, no? Ahí Corbalán colant-se per el mig del bloqueig directe.
1: Però atravessar a dues persones de moment físicament és complicat.
0: L'han pillat. No, realment no han anat tan amunt, tenir aquesta eixida de l'interior a defensar-lo, a aquest trap de dos contra un.
1: La primera falta és de Mogueye.
0: Se volia colar pel mig, l'estaven esperant, literalment, i la recuperació que no la feia de primer és Homsley, però rebotejava per a traure aquest contacte.
2: Quin problema més greu en atac que té València.
0: Sí. Estàs molt en les mans, de moment està molt en les
1: erra, mans. El primer.
2: De TJ.
0: De TJ. Sí. És el que... el que determina.
2: 13 minuts de descompte en la primera part, de rècords, en una primera part, 13 de descompte, per fi acaba la primera part, quan hauria de començar la segona. Sporting 2, Celta Fortuna 1.
1: Bueno, per a València Bàsquet, anotava el segon tir lliure, de 9 a 10. És TJ Shorts el que està en la pista, normalment es queda curt el llançament, però n'hi ha falta dos tirs lliures, però tant per a TJ Shorts, a 2 minuts 59 segons per acabar el primer quart, li cau la falta a Guillem Vives i TJ Shorts, Nacho, que anirà a la línia de tir lliure. Per cert, estem parlant de Mogueye i la gent, els aficionats, la gent en xarxes, ja sabeu que són, bueno, pues...
3: especials. A veure què va ser.
1: Sí, no, és que li han tret un paregut a Mogueye, al jugador de València Bàsquet, que estic absolutament d'acord perquè se pareix moltíssim a Snoop Dogg. No sé si el teniu en ment, el raper, però és una calcomania de Mogueye. Tal qual, està buscant-lo Clara. Ara vos l'ensenya.
2: Sí, tenim que saber qui és.
1: Home, és famós, Snoop Dogg és famós.
2: Snoop Dogg és famós?
1: Sí.
2: Ja, vale.
1: Ahí està.
2: Continuem per a Vico.
1: TJ Shorts, anota el primer.
3: I es complís el primer quart del partit entre la federació al grup sex, Baiduixo 0, Atxeneta 0.
1: El segon també de TJ Shorts i pilota per a Casa de Montsaragossa. Deneu 12, ataca Saragossa. En pilota per a Sergi García, combinant novament per fora en Virutis. El que entrega la pilota per dins per a Homsley, la perdo ara i recupera València Bàsquet en l'àliup de Mario Sansuperi en Nil Saco dins. L'àliup de Nil Saco.
2: Bona carrera de Saco.
0: Bona carrera, més agressivitat a darrere i sí, més en les línies de passada, portant a Homsley a que no puga rebre en la línia de 3 punts, sinó a 8 metres, i d'ahir després la dificultat també en la passada, perquè estava molt clavat Puerto en la caiguda de l'interior.
1: Ataca Saragossa, ho fa per fora, novament en Sergi García. El que entrega per a què? Defensa ahí molt bé l'acció. Mario Sansuperi obliga el llançament des d'una llarga distància i recupera pilota València Bàsquet. Ho fa TJ Shorts, arranca la moto. Allà va creuant la separadora. TJ Shorts que es frena, que troba Mogueye, que combina ràpidament Mario Sansuperi. Mario Sansuperi, que vol trobar a Nil Saco en el revés, ja en la pintura. No té engorrines. Ahí està Nil Saco en l'esquerra dins. Està en l'esquerra el ganxet de Nil Saco.
2: De Karim Saco.
1: Karim Abdul-Jabbar.
0: Era dificilíssima, perquè davant tenia Virutis, que li traus quants centímetres.
1: Estava embolicant-se, anem a dir la veritat.
0: Estava embolicant-se, anava atropellat ell mateixa, però després s'equilibra, perquè no acaba de cometre, perquè podia estar ell també en el límit d'espaços, s'equilibra per a traure aquest ganxet, sí, a lo Karim, per a parar-ho, ara Saragossa en esta remontada o en este tiro, que acabava de pegar València Bàsquet en el marcador.
2: Pues temps mort el que tenim, amb avantatge per a Saragossa, Casademont Saragossa, que està per davant en el marcador tot el partit.
3: I tenim un nou campió del món València, Pablo Soler, que s'ha proclamat campió del món d'inline downhill, que als World Skate Games 2026. El València s'ha penjat l'or després d'una gran actuació en els time trials de descens. És una disciplina on la velocitat i la precisió són decisives, i des de ací, des de punta a punta, ens encanta sempre contar tots els ors, les plates, els bronzes, així que li anem a donar l'enhorabona al valencià Pablo Soler, que porta a Espanya i la comunitat valenciana al podi.
2: Efectivament. Bueno, tornem a Saragossa. Salva.
1: En este temps mort, en el que, bueno, pues anem a veure si València Bàsquet és capaç de trobar un poquet el camí de la remuntada. De veres que s'ha acostat ja fins als 3 punts, perquè el marcador reflexa este 10 a 16 entre Casa de Mont Saragossa i València Bàsquet.
0: també necessita molt poquet, València Bàsquet, connectar-se un poquet darrere, pujar línies i després, evidentment, si tens a Tilla i Jorge en pista és més fàcil, però bueno, una connexió...
1: És que canviem la peli, eh?
0: Sí, és una altra. Són com dos cares, d'este València Bàsquet, en ell i sense ell.
1: Tilla i Jorge defensant precisament a Sergi García.
0: Mira la pressió, eh?
1: L'enxe la falta?
0: Sí, l'enxe la falta.
1: L'enxe la falta a Tilla i Jorge? Però si tenia agafada la pilota. Falta de Tilla i Jorge, sí, i és bonus,
0: eh? La pilota a Sergi García i està en bonus, és el que reclama Sergi. Molta activitat de mans.
1: Però està agafant-li la pilota.
0: I jo diria que quasi passos també de Sergi, no? Perquè arrastrava els peuets ahí. Tot està en el límit.
1: No, doncs encara no està en bonus.
2: Bueno, pues es comprimeix el marcador. DNU 16, últims dos minuts d'este primer quart.
1: Marcava bonus el marcador, però encara no. És la falta des de la banda que la fica en marxa Casa de Montsaragosa, la penetració en el segon rebot. Ara erra Virutis i afavorix a València Bàsquet, que ja va en Tilla i Jorge a la contra. Ataca l'equip valencià, valor per a Josep Puerto, se la pensa Josep Puerto, té que tornar a entregar. Ui, se l'havia llegit tot el món, a punt de perdre la pilota València Bàsquet. Es perd per banda, recuperarà la posició, estava molt atent en aquesta acció defensiva Homsley.
0: Sí, perquè el que intentava també és negar la possible recepció de TJ Shorts, no? I ahí quasi ha estat en el risc, la pèrdua.
1: TJ Shorts, 8 segons de posició, ataca en l'anella i està TJ Shorts, es passeja per baix, la bombeta no entra, el rebot és impossible que li guanyi a Virutis i valor per a Saragossa.
0: Els havia marejat a tots,
1: als
0: de Saragossa, als seus companys, i així tot ha tingut un tir còmode.
2: Sí, però per què ha fet el rectificat? Sí,
0: no ho sé.
2: Si llança directament, jo crec que ens
0: la tenia per alçar-la directament.
2: Sí.
1: Li sobrava aquesta última acció, el llançament ara de 3 de Casademont no entra, el rebot és per a Mogueye, però n'hi ha acció de falta...
2: De Mogueye.
1: Del propi Mogueye?
2: Sí.
1: I a terra Josep Puerto, falta de València Bàsquet, jo esta no l'ha vista. Però ja és la segona falta de Mogueye en el primer quart, per tant, anirà a la banqueta.
0: Bueno, ara defensivament està molt millor l'equip.
1: Però espenta, bueno, sí, espenta.
0: Espenta
1: sí.
0: Uno i de rebot.
1: Sí. Espenta Jaime Saragossa. Fernández.
2: És un joc de birles, no?
0: Sí.
2: Espenta un i l'altre cau.
1: I per tant, Jaime Fernández, que ara sí ja està en bonus, va a la línia de tir lliure. El primer de Jaime Fernández dins. 20-16. Al marcador, un minut i s'acaba el primer quart.
0: Portava clavar Saragossa també des de 9 punts un parell de minuts.
1: Sí,
0: ja
1: portava temps.
0: València Bàsquet ha anat un foc defensiu molt més alt i ara ho trencant estos tutiures.
1: Jaime Fernández, el segon erra i el rebot és per a Puerto. Vinga, ataca València Bàsquet, Mario Sansuperi ja en pista de Casa de Montsaragossa, el Principito combinant novament en el capità. Este per a Tilla i Jorge, oferit i obert està Mogueye, la llança de 3, el Principito triple. 20 a DNU.
2: Ho necessita, eh?
0: Ho necessita. Li passen per darrere el bloqueig directe. El nano té caràcter, eh? Perquè ja que dir-ho tot, la primera li oferien el llançament l'havia errat, en esta segona, pues l'aire i l'enxufa.
1: Ja per un. València Bàsquet ataca a Casa de Montsaragossa. En la defensa està ahí, novament, de Mario Sansuperi. Bones mans de Mario Sansuperi, però encara hi així anota. Un cistelló Casa de Montsaragossa per el 22 a DNU.
0: Se la inventa i Homsley, eh?
1: Sí, sí, era difícil,
0: defensa, eh? Li dona paràbola en una mà davant, però acaba enxufant la última possessió.
1: Caleb Homsley. 10 segons i s'acaba. I la té TJ Shorts. Això significa que se la xua ell. TJ Shorts per fora, arranca, frena. Ahí va TJ Shorts en suspensió. En l'esquerra dins. TJ Shorts, 22 a 21. I s'acaba el primer quart en Saragossa, s'acaba el primer quart en esta segona jornada al Príncipe Felipe. És un 22 a 21 en l'aparició estel·lar ja de TJ Shorts, que se'n va als 8 punts i acaba en este primer quart València Bàsquet tan sols un per baix al marcador.
2: El punt a punt de Punt Ràdio, les 5 i 23 minuts, obri la comunicació amb la Copa del Rei del Bàsquet, amb el partit de la il·lusió per a tota una ciutat, la de Tavernes de Valldigna, que rebe el Maracena, empate en la nada, es preveu un ple absolut per a veure el partit. Carlos Gallardo, Tavernes, molt bona vesprada.
4: Molt bona vesprada, és el dia de fer història per a la Unió Esportiva Tavernes després de ser el campió de la nostra Copa el passat mes de maig a Vilachollosa, guanyant a l'Onda. Ara té l'oportunitat de jugar per primera volta la seva història, partit de Copa del Rei. Acabem de rebre l'alineació, el Tavernes, que va eixir en Javier Pelegrí en porteria, en defensa en Brines, en Jordi Melo, Morenet, Acevedo, en el mig del camp Jesús Prat, Edu, Álvaro Ala, per les bandes Eric i Javillari, Odal Moreno i Jorge Serán. La gran notícia és que Joan Talens, el capità lesionat des d'inici de temporada, va estar en la banqueta per si fera falta, i hi ha pancartes, un equip, una afició, un objectiu per Tavernes, per la nostra història, l'orgull d'un poble. I així tinc el president, que clar, està així saludant a tota la gent, a Salva Talens. Hola, Salva.
5: Hola, què tal, com estem?
4: Dime, quantes entrades heu venut, quanta gent espereu que pugui estar així esta vesprada en el municipal de Tavernes de la Digna?
5: Entrades venudes n'hi haurà ja un millar, o sigui, així, així que sobre els 1.500, 1.600 persones tindrem avui a ser municipal.
4: Així veniu de jugar un playoff fa uns mesos, de ascens a tercera, però no sé si havies vist tanta gent així en este camp.
5: Sí, no, en el playoff també vam estar sobre estos números. Va estar molt bé, la veritat.
4: Dia molt especial per al club, dia històric, després de ser campió de la nostra Copa. Com ho viu l'entitat?
5: Bueno, veus el sonido? Mira, la gent està tota il·lusionada, a veure si podem fer història i portar el club a lo més gran que puguem aspirar.
4: I fa res, en dies que estaves parlant d'un aficionat molt especial que està molt pendent del Tavernes. A veure si es pots confessar així al punt de punt de Punt Ràdio, qui era?
5: Sí, home, acabo de parlar ara amb Carlos Espí, que està molt pendent del seu equip. I això, que té moltes ganes de que passem, i ja està convocat, però voldria estar així i no pot.
4: Perquè ahir, en el bar, sí que tenim així al costat, estan les seues imatges de Carlos Espí, que es va formar així, en el seu club.
5: 11 anys va estar aquí.
4: I que així, en el seu equip, té amics, fa res.
5: Avui n'hi ha un titular, que és el Moreno, també està Barines, ara són quatre amics els que té.
4: Estan jugant així, estarà molt pendent Carlos Espí, sinó que moltíssima tota la sort del món des del punt de punt de punt ràdio per al Tavernes, i que d'ací dos hores puguem contar que el Tavernes juga davant d'un equip de primera divisió i que esteu demanant sortes de la Copa. Així que per totes.
5: Moltes gràcies.
4: Pues ahí está el president Salva Talens del Tavernes, així màxima il·lusió per a entrar gent, molts xiquets i xiquetes també que s'han sumat a viure este dia històric per a Tavernes de la Valldigna.
3: Hem vist també que m'has passat vídeos per a les xarxes socials que estan penjats moltes pancartes, no, d'ànimes jugadors.
4: Sí, sí, ahí estic llegint amb un roxet, l'orgull d'un poble, per Tavernes, per la nostra història. M'han dit també que hi ha uns 40 aficionats que han vingut des de Granada, des d'aquest conjunt del Maracena, però és 1.000 persones les que se van a anar cita així, i així no para, no para, i no para d'entrar gent, i molts en la samarreta, tant xiquets com majors, de roxa del Tavernes.
2: Diu, està convocat amb Espanya, és que és quasi res. Este és el partit de la il·lusió. En 34 minuts comença este Tavernes Maracena. Y este es el sábado del partido de la jornada en el Punta Punta Punt Radio. El Club Esportiu Castelló vol continuar com a líder de esta segona divisió. Partido de la jornada bijusa que viurem en la veu de José Luis Gual. Molt bona vesprada.
6: Salutacions, molt bona vesprada, Luis Urrutia. Amics, família del Punt a Punt de Napon Ràdio, així estem en el Skyfy Castell, en la zona de comentaristes, i preparats ja per a contar el que té que ser, esperem, no? Tant de bo un bon partit dels homes de Pablo Hernández davant d'una agrupació deportiva Ceuta que ve després de sumar la primera victòria en Lliga, ho va fer el passat cap de setmana guanyant 3-1 a la Reial Societat B davant un Castelló que està mostrant-se absolutament imparable en les últimes jornades, però que avui té que fer front a moltíssimes baixes. Les recorde, fins a 9 sabíem que estan en les seleccions el porter Saipi, que està en Kosovo, Mati Orozco en Colòmbia, Rego en la portuguesa sub-21, va ser expulsat a Leganés passat dilluns en roxa directa Jeremy Mellot, i per tant tampoc està avui. A més, n'hi ha que afegir tres lesionats que ja coneixíem: Fabri Brignani, de llarga durada, Jari Black, el neerlandès, i Juanjo Nieto, que ho va confirmar en la prèvia en la compareixença de premsa Pablo Hernández. Però a més, també hi ha altres dos, i sobretot una d'elles és molt important. No està tampoc Fran Castillo i tampoc està Usman Camara. Per tant, no absències que tindrà avui el Castelló per a tractar de derrotar a un Ceuta que ve en veis coneguts. Recordem que hi ha quatre exalbinegres: Adri Lapeña, Jan Bodiguer, Kiali Abdul-Koné i Kenneth Mama. No van a ser tots titulars, però anem a veure de què és capaç el conjunt de José Juan Romero, que vol reviscolar en la classificació davant d'un Castelló que ha perdut la seva condició de líder en una nova victòria de la Sociedad Deportiva Eibar, però que ve sent líder en solitari des de la jornada número 4. El partit comença a 6:30 en punt de la vesprada, i el contem és el partit de la jornada en el Punt a Punt de la Punt Ràdio en Bijusa.
7: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: 8 minuts, 5 segons per a que acabe el segon quart, 24-23 per un València Bàsquet. En esta acció que en un moment ha desaprofitat Nacho, un nou llançament de 3 València Bàsquet.
0: Dos accions en la mateixa possessió, sí. Perquè reboteixes, i així el Rivero ahí fent la seva faena, però no trobes aquesta punteria, i ells ara no trobaven la finalització, però ja penjava Virutis Belhens, i bueno, no sé si donen dos tirs, però a mi seria falta en l'execució, no? Però
1: estava ja... Ah, i li donen en banda?
0: Sí, sí. Lo que estan reclamant, perquè realment era un aliup, no? És un no pot esclafar-la, però la vol deixar, la vol donar, però no està mal assenyalada per part de l'àrbitre, perquè Cárdenas li fa la falta quan està ficant-se baix Virutis, no quan ja la pilota l'arriba dalt.
1: El altre dia estava repassant-me la reglamentació nova, que per cert entrava ara en octubre, en tot el que és FIBA, i deia que aquestes faltes en les que ja el que se vol és tractar de ser el més just possible, que és quan tu estàs arreplegant el bot, no? en el cas de falta, però també quan estàs botant de manera vertical cap a l'anella. Jo crec que este és un clar exemple de que està botant de manera vertical cap a l'anella.
0: Saps què passa? Que encara que el contacte inicie baix, realment
1: la intenció
0: i la dinàmica, clar, del cos de les cames de Virutis és anar cap amunt.
1: Que tant de bo no li donen els dos tirs lliures, però
0: no li donen.
1: Però a mi em sembla l'acció de dos tirs lliures.
0: És que la falta és cert que se produeix en un moment, però en este cas la falta se reiterava sobre la finalització de Virutis. No sé si m'expliques.
1: Si el que volen és la inèrcia, la inèrcia era de aliup.
0: I la frena, l'àrbit, i d'una banda, mira, més mal que l'acció era facilíssima.
1: I així ve a València Bàsquet perquè erra en la... Acció Belhines, el triple ara de Rivers no entra, el baló el vol recuperar Brooks, menys mal, que ha estat a punt de ser camp enrere, va Armoni Brooks, pilota per a que jugui Álvaro Cárdenas, per fora Nikola Mirotic de 3, el triple no entra, la lluita Cárdenas i serà baló per a Saragossa.
2: En la Copa del Rey finalment suspès el partit entre el Unión Güímar de Tenerife i el Sporting Hortaleza. S'ha negat a jugar l'equip madrileny perquè deia que no es donaven les condicions de seguretat suficients com a per a disputar l'encontre, i sí que finalment el Hortaleza no ha jugat, partit suspès. Bueno, pues, estes coses del futbol, que sembla del segle passat, sí.
1: Ataca Saragossa, Belhines.
2: Han segut rebuts en navalles i pedres.
1: Ah, bueno, però sí.
2: Sí.
1: Clar, sí, és per això, vale. Si se fica medicina, sí que és per un tema de seguretat.
0: Sí que corresponia, no?
1: Sí, jo estic d'acord. Jo ara he fet el mateix. 24-23 en Saragossa, per València Bàsquet, ara en esta nova acció defensiva en la que...
0: Molt bona, la posició de Camilo Peña.
1: Enxerat, falta en atac a Saragossa, però tindes...
2: Vinga, per això es col·loquem per davant.
1: Pilota per a València Bàsquet, Armoni Brooks, defensa el Pere Jaworski, li ajuda a Nikola Mirotic, però diu Brooks que no me fa falta l'ajuda, que me la invente jo, que llance, que erra Armoni Brooks, i el rebot és per a Belhines.
0: Quantes oportunitats per a ficar-se per davant, quantes oportunitats de tirs... Jo no diria que són complicats, per al nivell de qualitat de València Bàsquet, però és que no trobes la fiabilitat.
1: Al cantó, Belhines, defensat per Álvaro Cárdenas, li ajuda també i Rivers, troben alliberat en el llançament de 3, no entra. Ahí està, l'acció era de Bloomberg i el rebot espera d'ells. Nacho, un nou rebot per a casa de Montsaragossa. Belhines en el cantó, torna de costat a costat a manejar la pilota Saragossa. Armoni Brooks, que carregava sobre el jugador de Saragossa, li cau la falta, encara que Brooks, jo crec que de manera intel·ligent obligava, no?, al jugador de Saragossa a aixafar la línia, però li han vist la matrícula, li han pillat, i aquesta acció sobre Homsley és falta d'Armoni Brooks, la segon personal per a el jugador nord-americà de València Bàsquet.
3: I es complís la mitja hora del partit en tercera federació al grup 6, minut 31, Baiduixó 0, Atzeneta 0.
0: Brooks per a mi ho feia bé.
1: Perquè sí, perquè no carrega
0: l'avantbraç, pots recolzar-te sobre defensor. No li ficava la maneta per espentar-lo, no, se recolzava sobre...
1: Ni obria el braç.
0: Ni obria el braç, però tant, en aquest cilindre pots defensar-lo.
1: Ataca Casademont, Jaworski, mitja distància, s'eleva, no entra, el rebote el lluita Olaseni en Cameron Taylor, però guanya Cameron Taylor, allà va, pilota per a Carvalhan, novament en Cameron Taylor, marca la jugada, TJ Shorts, ahí està TJ Shorts, arranca, frena, va enrere, va, avant, troba Mirotic, pega al revés, Mirotic, vol xafar pintura, Nikola Mirotic, obri cap a fora per al llançament de 3 de Corbalán i el triple de Corbalán per a ficar a València Bàsquet, Nacho per davant en el partit.
0: Sí, per a ficar-se per davant i bona rotació de pilota, jugant ahí Mirotic d'avantatge física en Belgeix, apropant-se a la pintura. Això fa que la defensa de Saragossa se tinga que voltejar i la circula ahí a 45 graus per a que la xirera de cantonada.
1: Llavors, qui intentava novament el llançament de suspensió en aquest desplaçament lateral tan estètic de Justin Jaworski, però errava i el rebot afavoreix a Nikola Mirotic, que ja la fica en marxa en Cameron Taylor. Este li la torna novament a Mirotic per a Corbalán. El baló torna a les mans de Cameron Taylor. Allà va Cameron Taylor. És el que dribla, el que vol trobar alliberat a Tricola Mirotic. El triple de Mirotic. No entra, quina llàstima. El rebot és per a que el palmeche Nil Saco, que demana revisió. O millor se ho pensa, diu, no, és igual, que crec que igual sí que l'ha tocat jo a última hora. Igual baló sí que... per a Casademont. Clarament, a mi em semblava que l'últim tocar era Robocop Saco.
0: A mi també, a mi també. I este llançament, que també està ben circulat...
1: Jo pensava que entrava, eh?
0: Però jo crec que és d'estar tan soles, Mirotic d'estes les enxufa en un 90%. Però
1: I ja ho he tancat.
0: Se troba en tanta comoditat, que no sí. arriba ningú defensor, que té... no un segon, dos segons per a armar el braç, i això fa que no ho faci en la inèrcia habitual, no?
1: El baló ara anota novament Casademont Saragossa per a igualar a 26. TJ Shorts, la resposta immediata, no entra, bota dos vegades en l'anella i el rebot afavoreix a Casademont Saragossa. Guillem Vives, 26-26, 4 minuts 50 i anem al temps de descans. Meneja la pilota per fora, novament Casademont Saragossa en Guillem Vives per a Jaworski, pressionat per 3, està a punt de furtar València Bàsquet, recupera novament Miguel González, entrega cap a Guillem Vives de 3, no entra el triple, el rebot espera Olaseni, ni a falta de Nil Saco a Gabriel Olaseni.
2: Ell diu que no.
0: Bueno. Ell diu que no i és que sí. Ell diu que no i és que sí, perquè...
1: La nyespla és evident.
0: I t'agafen una altra vegada el rebot, és que estàs permitint que aquestes segones opcions sí. siguin les que li dona aire un poquet a Saragossa, que en elaboració en 5x5 no troba solucions, però després en aquest rebot t'acaba fent mal una altra vegada.
1: En rebots ofensius
0: tu,
1: estava buscant...
0: Tu has penalitzat a ells també, eh? En el moment de Yaciel Rivero has tingut ahir diverses accions, segones opcions en atac, però ells, és que ells també.
1: Ells porten 9 rebots ofensius, tu portes 4... portes València Bàsquet 9 rebots defensius, ells defensius 12, és a dir, estan guanyant en tot.
0: Dominant, sí.
2: El partit és fluixet.
1: De moment sí.
2: El partit no és aquells que dius el partit és fluixet.
0: I ells si hagueren tingut un poc la xispeta.
1: Fluixet? Però 26-26.
2: Vull no, vull
1: dir. València Bàsquet fa partits fluixets però està en partit. No No sí, és però... com ahir, per exemple, les xiques varen fer un partit fluixet i pergueren de...
0: Molt fluixet.
1: Clar,
0: molt fluixet.
1: És que...
2: Estic mirant per la tele el partit entre l'Sporting i el Celta Fortuna i hi ha un arbitratge...
1: Casola?
2: No aplega al nivell de lo de l'Hèrcules d'ahir. no aplega al mateix nivell, però...
3: Que ha sigut molt viral en les xarxes sí.
2: no,
3: socials.
2: No, normal, eh? No.
1: T'es mort, ahir sí. estàvem escoltant a
2: sí.
1: Xavi Albert, lo poquet que la tele ens sí. ha oferit. Sí. Però es senta en la banqueta Nikola Mirotic.
0: I està faltant a València Bàsquet un poquet d'instint també, eh? Perquè ha tingut este moment de segon quart per a pegar una arrencadeta en el marcador, no? I tindrà un més 4, un més 5, no ha tingut la punteria. El partit és, li està faltant perquè València Bàsquet està com si digués mesurant fins sí. que arriba a eixa segona part. Que fica la
1: absolutament d'acord.
0: El ritme major, però és que Saragossa tampoc està trobant ninguna, excepte el moment inicial, a partir d'ahir, Jaworski frenat, Belgeix també més o menys controlat, bueno, Olaseni percutint en el rebot, però poquet de jugador inspirat.
1: Olaseni, que anotava el primer, el pivot del Regne Unit, Gabriel Olaseni, que llança el segon i també va dins, 28-26.
0: També és un poquet Robocop 2, no?
1: Sí, però agafa un poquet més de paràbola, no?
0: Un poquet més de...
1: Olaseni jo crec que tindrà algo més de percentatge que Nil Saco en tirs lliures.
0: Se fica en zona, eh? A la Saragossa.
1: I això li permet a TJ Shorts arrencar la moto, frenar-se, el llançament en suspensió, el rebot afavoreix el més ràpid, que és TJ Shorts, novament en Nil Saco, per fora està jugant València Bàsquet, ja le té en les seues mans Gonzalo Corbalán, l'argentí que busca l'espai, que busca el llançament de 3, no entra, el rebot espera que el guanyi, sorprenentment TJ Shorts.
2: Segon consecutiu.
1: Ahí està, combinant per fora ja en Cameron Taylor, fent el bloqueig. Cameron Taylor li ajuda, està sol, se rep la falta, sí, clara, sobre Cameron Taylor. A 5 segons de que acabi la possessió, tornarà a tindre 14. València Basket, 28-26.
0: Però la primera acció de l'atac és la de TJ Shores, que ells, saps que sempre sobre el canvi de mà sempre se genera un espai. La segona és aquest tir força de Gonzalo Corbalán. Ara una altra vegada aquesta acció de que intentava Cameron Taylor, que la frenen en falta.
2: 28-26 per dos València Bàsquet, a 4 minuts per a que aplegue el descans. Mentre en Tavernes tenim convidats de luxe, Carlos Gallardo.
4: Ay, sí, és un convidat de luxe que no s'ha volgut perdre este partit que pot ser històric per a la Unió Esportiva Tavernes, en Salva Gomano, el president de la Federació Valenciana, que ve ara mateix d'Oviedo, Salva.
8: Sí, ara mateix. Venim d'Oviedo i, bueno, pues així a veure que... A veure què passa, no, que té que guanyar el Tavernes.
4: Ho tens segur, no?
8: Sí, home, jo crec que sí. Tota l'afició que n'hi ha, que està vinguent d'ací, jo crec que van a donar-ho tot.
4: I hi ha que recordar que aquesta gran festa que viu ara mateix a la població de Tavernes de Vallina ve perquè va ser campió de la nostra Copa, d'aquesta Copa Valenciana que ha plenat els camps en 3 setmanes entre els futbols més modests, perquè comença en tercera Federació Valenciana, segona, primera, i és, sí. Està així per ser campió de la nostra Copa, d'aquesta Copa, no, que heu creat i que sí. Tenen molta il·lusió.
8: Pues sí, la veritat és que jo crec que aquesta copa, o sea, esta prèvia ja ve des d'aquell dia en Villajoyosa, que va enxugar ahí contra l'Onda i, bueno, pues la va guanyar el Tavernes. Han vist també algun entrenador que l'ha guanyat també la nostra copa, Santi Marín.
4: Ahí, Santi Marín, el company també que està en Apunt Ràdio.
8: Això és futbol en estat pur.
4: Això és, perquè així veig la cantina plena, tots molts xiquets i xiquetes a la samarreta del Tavernes, amb molts jugadors del Tavernes que són d'ací la mateixa població formats, sí. Això és el futbol més pur.
8: Pues això és una meravella, a més, jo crec que ve el pare de Carlos Espita, que venia amb mi en el viatge.
4: De Oviedo, no?
8: M'ha dit que venia, sí.
4: Molt bé, doncs a gaudir un últim missatge per al Tavernes, per animar-li.
8: Bueno, estem demà en el sorteig. De la Copa.
4: Ahí sí, es que ahí sí siga también el castellonense, que se estrenará de forma histórica, también estará el Alcoyano y el Sequís del Fútbol Elite en ese sorteo de la Copa del Rey demà a partir de la 1, on esperen que sí, estem segurs que va estar ahí la bola del Tavernes. Moltes gràcies, Salva.
8: Gràcies a vosaltres per estar així sempre.
4: Moltes gràcies a...
2: A punt, ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit. És una qüestió de valors i de confiança. Caixa Popular ens acosta els 11 confirmats en l'estadi de Castalia.
6: Estes són les alineacions per part del Castelló. Juga Roman Matis, un dia més el belga sota els pals de la porteria albinegra. Avui els tres centrals seran Sequerini, amb l'11, que va a debutar en el Castelló, tenint en compte les absències tant de Mellot com de Juanjo Nieto. El Leix, el capità, el canari Alberto Jiménez, i a la seva esquerra, Gusienra. Carrils, el de la dreta, per a Pablo Santiago. En la esquerra estarà Íñigo Córdoba. Parella de miscentres, com no, per a Diego Barri, per Álvaro Martín, i a partir d'ahí dos mitges puntes, amb Adam Jacobs en el danès i Irra Suero, avui en punta, tenint en compte l'absència de Camarà, el que s'estrena com a titular és Álvaro García. Per part de l'agrupació deportiva Ceuta, juga Guillermo Vallejo en porteria, també col·loca José Juan Romero, quatre homes en cobertura, de dreta a esquerra, capa Carlos Hernández, Dani Mas i José Joaquín Matos, tres en el centre del camp, que seran Alejandro Camacho, Joaquín i el nigerià Okoro, i dalt la dreta per al Cuqui Salazar, la esquerra per Alex Albinegre, Kiali Abdul Koné, en punta, un altre ex del Huesca, Jordi Escobar en un partit que xula la Canària, Marta Huerta de Ace, que és el partit de la jornada en el punt a punt.
2: Caixa Popular, quan et tracten amb els teus mateixos valors, tot encaixa.
3: I actualitzem marcadors en tercera federació, el grup sext en el partit que està disputant entre la Vall d'Uixó i l'Atzenet, a minut 41-0-0 el marcador.
2: El líder d'este grup 6 de tercera divisió, que iguala a 0. Tornem a Saragossa amb el partit de bàsquet. Això sí que ACB, perquè tu m'ho dius, que està jugant el València Bàsquet.
1: 30-27, 2 minuts 55 segons per arribar al temps de descans. Brook de 3, no entra el triple, el rebot espera que el palmeixi Nate Rivers, però se'l quede Brosino. Ataca Saragossa, en 3 faltes està Mogueye. Recordant que ara li pregunte també a Gual i a Carlos Gallardo per una cosa. Ara la cistella novament de Casa de Montsaragossa, 32-27.
2: Estic segur que el Giri a Huesca d'ahir va ser millor que això.
0: Sí, va estar molt bé, sí. El Giri a Huesca decidit en aquesta situació final quan davant de la pròrroga tenia dos tirs lliures Huesca, per a rematar el partit. El empat, en van a la pròrroga.
2: És que guanyen en el Prada. El Prada no guanya qualsevol. Ahir no guanya qualsevol.
0: Ahir no és fàcil guanyar. I sí, i el nivell d'ara, la veritat és que està sent molt justetet, Bàsquet i Sanse Dur, ara en la transició de Brusino, que fa el cost to cost, de camp a camp, i no apareix ninguna ajuda.
1: L'opera Armoni Brooks, trobant a Gonzalo Corbalán, a punt de perdre València Bàsquet, deixa possessió, 10 segons de possessió per a que és la jugada Armoni Brooks, trobant en el cantó, alliberat a TJ Shorts, de 3, triple de TJ Shorts, 32-30.
0: L'han soltat a TJ Shorts.
2: És TJ Shorts i 4 més.
0: Sí, sí, és ell el que connecta a l'equip i ara soltava la defensa de Guillem Vives a TJ Shorts, l'alliberava per engatillar-la des del triple.
1: És el màxim anotador en el partit, TJ Shorts en 11 punts, ataca a casa de Montsaragosa, trobant en el cantó ràpidament el triple alliberat per a que no entre el tir de Brusino, continua la possessió per a casa de Montsaragosa perquè t'han tornat a guanyar un rebot ofensiu, ahí està la pilota de Guillem Vives per al Palmeig que a punt d'eixir s'està, però no entra Olaseni, així que 34-30.
0: Fent mal Olaseni, apareguent sempre en aquesta lluita del rebot, de darrere entrant ara per a palmejar-la.
1: Mirotic, que feia la finta en llançar de 3, però entrega cap a TJ Shorts, li ajuda a Nate Rivers, que troba el llançament de 3 a peus parats, ahí està, no entra, i el rebot novament és per a casa de Montsaragosa, que ja transiciona ofensivament per al llançament de 3, i el triplàs de Saragossa, un més, i este és de Guillem Vives, 37-30 al marcador. Falta sobre TJ Shorts.
0: Sí, que li toca buscar aquestes solucions individuals, de creuar la pista ràpid.
1: No tinc la estadística a la mà, estic buscant-la, però en tirs de 3 és un partit molt fluix, per part de València Bàsquet.
0: Sí, i no són tirs complicats, perquè...
1: 3 de 14.
0: Perquè la defensa de Saragossa tampoc ofega. Ells focalitzen més en la parcel·la ofensiva que darrere, i al no ofegar-te, en certa elaboració, els tirs són prou alliberats.
1: Estàs per baix del 25%, 3 de 14.
0: Salva, quan no tens tensió en el llançament, se nota una barbaritat. Hasta que no te connectes, les cames no estan en aquesta xispeta de rebre el baló i encarar ràpid. Estàs un poquet així, com acompanyant l'acció, i això fa que no trobes efectivitat.
1: Sí, Sorcha, anota el primer. En estos llançaments de tir lliure a 1 minut 15 segons per arribar al temps de descans en casa de Montsaragosa, manant en el marcador. Pràcticament durant tot el partit, tan sols en un moment de partit, València Bàsquet li ha pegat la volta al marcador, 37-32, perquè anota també el segon tir lliure TJ Shorts.
0: Que este va a la seua, a la seua per complet, el protegeix una micoteta en este minutet i 15 segons que resten Xavi Albert, que segurament encara torna a la pista, per alguna acció final de segon quart.
1: Baló per a Saragossa des de la línia de fons, la ficarà en marxa ja novament en Brusino. El balón que torna a las manos de Sergi García, el base español de casa de Montsaragosa, combinante en Olaseni, que es del seu hábitat natural, acompañado por Jaciel Rivero. Olaseni, que no sabe a qué donarla, se la dona a la Argentina, Nico Brusino. Brusino para jugar por fuera en Sergi García, nuevamente la jugada rápida por parte de casa de Monta, igual en el triple y el rebote espera a Olaseni, que torna a anotar.
0: Este guagrana todo, se les importa así a trompicos con Buig, el balón que no te está en les más de ningún.
1: Ey, es acaba, un altre rebote, Nacho, acaba un rescatando. Altre.
0: Pero es que iba, es ahí la convicción, que así estaba la pilota más en les más nostres y acaba rescatando Olaseni.
1: Ataca València Bàsquet, ahí está.
3: Y tenía un gol en el partido que está en choc en la jornada Wii de la Liga Hypermotion, marca el tercer el Sporting de Gijón, ha marcado Guillermo Rosas, segundo temps, minuto 59, Real Sporting 3, Celta de Vigo B 1.
1: Temps mort en la pista del Príncipe Felipe, 39-34 después de la safata de Armoni Brooks.
2: Perdem per 5 el conjunto de València Bàsquet, que només ha fet 13 punts en 9 minuts en este quart, Nacho Rodilla.
0: És que és la anotació i la anotació, diguem, compartida, no? Perquè TJ Shorts sí que va a la seua, però la resta no apareixen. Bueno, falta, com jo deia, aquest punt d'activació, d'estar més ficat en la faena, i això te provocarà que al final el percentatge de tirs vagi creixent. A veure, tots sabem també que este València Bàsquet sempre mostra aquest nivell d'activitat més en la segona part, però sí. són coses perilloses també, perquè el dia que te topetes en uno que no te permetisca tornar al partit, te pega una reó de prou més diferència.
1: I
0: no?
1: El que també pot passar algun dia és que TJ Shorts no li entre tot. Això també pot passar un dia.
2: Serà estrany que això passi.
1: Sí, però per aquest dia que tu depens d'això... Pues...
0: No, però que tinga problemes físics... Que...
1: O que no estiga.
0: Que per circumstàncies no puga estar...
1: Constipat.
0: i és difícil, sí, és difícil pensar ara que sense aquesta aportació, el que te genera TJ Short, pues que València Bàsquet tinga la mateixa frescura.
2: El que sí que me preocupa és que hi ha jugadors molt marginals, no? Cárdenas, Sansuperi, Rivero, són super marginals, Corbalán, és que estem parlant de molts jugadors que no agafen un paper important en aquest equip.
0: No agafen paper, estan un poc tractant de buscar solucions individuals i així tampoc acabes d'enganxar-te de veritat, no?
1: 20 segons per acabar el segon quart. Anirem al temps de descans. Atacar Saragossa, ho fa en Jaborski, trobant la solució, defensa per Álvaro Cárdenas. Bona defensa d'Álvaro Cárdenas, que no deixa avançar, li fiquen el tap, però no hi ha falta. Molt bé Mirotic, a la contra València Bàsquet. Ahí està Jaciel Rivero per a Josep Puerto, l'esmaixada de Josep Puerto. 4 segons i s'acaba, 39-36, el llançament de Brusino, a punt d'entrar el triple i s'acaba. Anem al temps de descans en 39-36, per 3, València Bàsquet, no ha entrat i ese llançament de 3 de casa de Montsaragossa, 39-36 al descans.
3: I arribem al descans també en el partit de tercera federació al grup 6 entre la Vall d'Uixó i l'Atzeneta amb 0-0.
2: 0-0 al marcador en el partit del líder. 11 minuts per arribar a les 6 de la vesprada. Busquem l'última hora de l'actualitat amb els nostres servicis informatius. Jordi Cabezas, bona vesprada.
9: Bona vesprada, companys. Última hora de les notícies que ens arriba des de Guardamar del Segura. Allà han mort ofegats dos joves en la platja dels Vivers. Les dues víctimes mortals estaven banyant-se amb bandera roja. Ha passat a les 2 d'este migdia. Els sanitaris que han anat a reanimar les víctimes només han pogut que certificar-ne la mort. De la política tenim també novetats. Novetats en Sumar. La plataforma presentarà una nova marca que anomenarà Front Ampli. La presentació oficial serà el dia 17 d'octubre i també aleshores anunciarà el candidat o candidata a les pròximes eleccions. Este matí s'han reunit de manera telemàtica els 5 ministres de Sumar i demà es reuniran amb membres de diferents partits a l'esquerra del PSOE. A través d'un comunicat han informat fa unes hores que centraran el seu programa electoral, el del Front Ampli, en la crisi de la vivenda. I tot mentre el president Sánchez continua reflexionant sobre si convoca eleccions generals avançades o si continua la legislatura després del rebuig del Congrés als decrets de l'habitatge. Demà mateix el PSOE reuneix els membres de la seva executiva i està previst que Sánchez prenga una decisió després d'escoltar-los. Des del Partit Popular este matí han animat a Sánchez directament a convocar eleccions demà dilluns. Miguel Tellado és el secretari general dels Populars.
10: Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de 2 meses veremos lo que piensan los ciudadanos.
9: Des de Podem, la secretària general Ione Belarra ha apostat per continuar la legislatura i que el govern d'Espanya presente un nou decret de vivenda que contemple, atenció, expropiacions.
11: Y la gente no está esperando elecciones, la gente está esperando soluciones. Hay acampadas en todo el país. Es la movilización social más importante desde el 15M. Desde luego, la gente lo que quiere de las instituciones es que expropiemos las viviendas de los fondos buitre, que bajemos los precios por ley, y nosotras es lo que queremos hacer. El gobierno puede hacerlo, lo tiene en su mano.
9: Y mentrestant, al carrer aumenta la presión sobre la crisis de l'habitatge.
12: Que s'aturen tots els desnonaments, que se reforme la LAU per a evitar els abusos dels lloguers per habitacions i els lloguers compartits.
13: S'expropien ja les cases buides, s'expropien ja els fons voltors, s'expropien ja les cases que estan dedicades al turisme, que se baixen els preus perquè les treballadores no poden pagar els preus que estan demanant ara mateix i també estem demanant que s'acabi d'una vegada per totes.
9: Estes són algunes de les veus de les més de 200 persones que han passat ja la primera nit acampades a la plaça de l'Ajuntament de València. Alguns dels manifestants d'ahir de vesprada, després dels aldarulls, en aquest congrés immobiliari al Palau de les Arts, van anar directament a la plaça on van acampar. Este migdia han decidit en assemblea quedar-se allí de manera indefinida. A la plaça de l'Ajuntament de València està Verònica Marc endavant.
14: Sí. segona jornada d'acampada per la vivenda a la plaça de l'Ajuntament de València, amb prop de 250 persones acampades en 133 tendes. Anit, amb una assemblea, es va confirmar que l'acampada serà indefinida i també s'està redactant un manifest amb les demandes i propostes d'aquest col·lectiu de persones que ens diuen que són independents i autònomes de la resta d'associacions ja existents. S'ha organitzat comissions de treball per poder portar aquesta acampada endavant de forma coordinada. Uns porten comunicació, altres seguretat, recepció de material o muntatge. Ens han contat que de moment la relació amb els agents és cordial, això sí, els han dit que no poden utilitzar cap material urbà com faroles o tanques. I és que ahir van aprofitar unes tanques que hi havia així a la plaça, però les van haver de tornar. Este matí l'acampada ha conviscut de forma pacífica amb la volta a peu fallera que ha travessat esta plaça.
9: Gràcies, Verònica. De la resta de l'actualitat, les inundacions a la província de València deixen almenys dos morts i un desaparegut. Pràcticament tota la costa de Catalunya ha estat durant hores en avís roig per pluges que han descarregat més de 250 litres en poques hores. Un temporal que ha deixat inundacions i crescudes excepcionals en els rius. I de l'exterior, ja acabem, el Brasil decideix a hores d'ara el futur entre el progressista Lula i l'hereu de l'extrema dreta, Bolsonaro. Les enquestes preveuen un resultat molt ajustat en les eleccions d'avui i una segona volta sense un clar vencedor. De moment és tot. Tenen totes aquestes informacions ampliades i també les últimes hores en el nostre web a puntmedia.es. Ara uns consells i de seguida es reprèn el Punt a Punt.
15: A Punt Ràdio. A l'Alacantí 96.5.
16: En Valencia tenemos cocina con identidad, llena de guisos tradicionales, arroces espectaculares y menús adaptados a todos. En Los Gómez estas cosas pasan, con los sabores de siempre, los que nos hacen sentirnos orgullosamente valencianos. En el centro, en San Vicente y Calle Correos, y también en Puebla de Farnals Playa. Reserva ya en grupolosgomez.es. Colabora Turisme Comunidad Valenciana.
17: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y Bacema sí, contigo, para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
15: A Punt Radio. A València, 102.2.
18: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
2: 4 minuts i estem en les 6 de la vesprada. Això és el Punt a Punt, això és el Punt Ràdio, segona divisió. Es compleix el 68 de partit. 3-1 està guanyant l'Sporting de Gijón al Celta Fortuna. Al descans en el grup 6 de tercera divisió, el líder, el Valldoxó, empata 0-0 davant de l'Atzeneta. En bàsquet estem en el descans del Casademont Saragossa, 39, València Bàsquet, 36. A les 6 comença en segona federació el Orihuela Cieza i en tercera comencen l'Atlético Saguntino Utiel, el Buñol Torrent i l'Ontinyent Villarreal C, perquè tot ha d'estar preparat per a que comence el Tavernes Maracena de Copa del Rei, Carlos Gallardo.
4: I ara mateix a Sonatas i la Traca, en el municipal de Tavernes de la Vallvidrera, n'hi ha una fumaguera impressionant en els colors roig i blau de l'Unió Esportiva Tavernes, i ja preparats Pellegrí, Àlex Baraner, Jesús Prats, Edu Alberola, Joan Brines, Jorge Seral, Jordi Meló, Eric Martínez, Javi Llario, Aron Acevedo, Miguel Moreno, 11 futbolistes que ixen d'inici per part del conjunt de Carlos Apiña, Arnau Mainar, Miquel Andrada, Artur, Luis Pérez, Joan Talens, Vicent Chover, Marc Gómez i David Ruiz a la banqueta, preparats per a fer història, per a portar al Unió Esportiva Tavernes per primera volta a una eliminatòria de la Copa del Rei davant un equip de primera divisió. Així està absolutament ple este camp de municipal de Tavernes de Vallvidrera, en aficionats per a donant i saler i se suporta el seu equip per a fer història esta vesprada.
2: En dos minuts comença este partit Copa del Rei, eliminatòria prèvia del Tavernes de Vallvidrera. Mentre en Castalia tenen que estar a punt d'eixir a calfar els jugadors del Castelló i els del Ceuta, José Lisual.
6: Pues acaba de fer acte de presència damunt del terreny de xoc precisament el 11 de l'agrupació deportiva Ceuta, també jugadors de banquete, per cert, han estat rebuts en un aplaudiment per part dels espectadors que estan ja asseguts en les seves localitats, així a l'estadi Skyfire Castalia, especialment dins d'aquest 11, Kiali Abdul-Koné, jugador molt volgut el Costa Marfilenc, que va tindre en les seues botes l'ascens en aquell dia d'Alcorcón, no fa molt, de la primera federació, i que lamentablement no va convertir el que haguera segut el 0-2 i va tindre que esperar-se un anyet el Castelló per a muntar cap al futbol professional. Estem a l'espera, Luis, de que compareguen també els 11 escollits per part de Pablo Hernández, poquet a poquet, va creixent l'ambient en la graderia, segur que estem davant d'una nova gran entrada sí, a Castalia.
2: Emili Sierte, com estàs? Bona vesprada.
19: Bona vesprada, Lluís, molt bé.
2: Com està Castalia?
19: De moment poqueta gent, però s'omplirà, no te preocupes. Sí.
2: Me quedé tranquil.
19: Sí.
2: Per a rebre el...
19: Ple de gom a gom.
2: Sí, per a rebre el Ceuta,
19: Sí.
2: En principi, dels pitjors equips de la categoria, no?
19: Jo crec que aquest any el Ceuta ho passarà molt malament. Ja no per lo que ha passat, sinó perquè el segon any, el començar malament en aquesta categoria, ha tingut problemes per a fer una plantilla millor que l'any de l'any passat. I els tres o quatre homes que tenien molt interessants, algun cedit, com era Marcos, el de l'Espanyol, no estan en la categoria, possiblement millorarà, però li costarà molt i patirà molt i crec que és un dels candidats a estar baix en la categoria, sí.
2: No donen treva, en la part alta de la classificació, guanya l'Eibar, guanya l'Almeria, a més els dos remuntant, el gol advers inicial...
19: Sí, que... canviarà, això sí, canviarà.
2: Sí.
19: Sempre hi ha equips que comencen molt fort, entre un i el Castelló, però després els equips t'agarren la medida i comença a costar-te guanyar, però està clar que han posat un ritme tres o quatre de davant molt forts per després que Oviedo, Mallorca i companyia tinguin que apretar. I una demostració clara és la de l'Eibar i el Castelló, no? Que estan ahí, i des de luego és un ritme important de 3-3-3. I quan tu sumes de 3, en les primeres 10 jornades ja te col·loques ahí davant. I després ja podem vindre a una ratxa dolenta que ja no te lleve de ningú dels sis primers puestos, eh? Forts para després que Oviedo, Mallorca i companyia tinguin que apretar. I una demostració clara és la de l'Eibar i el Castelló, no? Que estan ahí. I des de luego és un ritme important de 3-3-3. I quan tu sumes de 3, en les primeres 10 jornades ja te col·loques ahí davant.

0: A la base, ya que ha cambiado ya de entrenador, per cert, y desde ese día, que era la jornada número 4, el Castelló ha estat líder en solitari, pero siempre con 10, ¿no? En l'Eibar, Chafanli, Estalons.
1: Bueno, esperem esa millor versió del Club Esportiu Castelló en la jornada d'avui, no, Mili?
2: Sí, hi ha baixes importants. A veure la gent que no està jugant tant, però bueno, jo crec que és superior avui en dia al moment del Ceuta, i si no passa res és un partit per a guanyar. No dic tranquil·lament, perquè no se guanya ningú partit tranquil·lament, però el Ceuta ho passarà malament, perquè és un equip, a més, que té baixes de qualitat, i en un equip, en un bloc defensiu a vegades molt baix, i el Castelló segurament li atacarà molt, i si està un poquet acertat en cara al gol, pues lo normal és que se guanyi.
1: Ahí estarem, José Luis.
0: Sí, ara mateix han saltat al terreny de xoc els 11 futbolistes que van a convocar i ser uns iniciales. Moltes cares noves per part del Castelló, per part de Pablo Hernández, també els futbolistes de banqueta. Recordem una particularitat, n'hi ha tres xics del filial que han estat cridats per Pablo Hernández. Van estar els tres ahir en el triomf del filial del Castelló a Segona Federació, i un d'ells, Luis, va estar expulsat. Parlem del punt de Miguelón. Ens han contat en el grup de premsa del Castelló que encara no hi ha resolució i, per tant, podria jugar, sí, entén Pablo Hernández, que té que participar de l'encontre i que, per tant, no hi hauria cap tipus de problema. I, bueno, veurem sobretot si Álvaro García, que és per a mi la gran novetat en el 11, primera titularitat per a d'ell, és capaç de fer la tasca i de fer oblidar una miqueta a Usman Camarà, que crec que és l'absència més notable que presenta avui per problemes físics el 11 del Castelló.
1: Lo de xiques del filial, cridem a Juanfra i ho arregla en un minut,
0: Juanfra, ja l'he vist fa un ratet, i ell m'ha donat tots els detalls, totes les dades dels xiquets, fins i tot tu de Miami. Vull dir, que si vols, així tinc el WhatsApp, Luis, i te conte la vida dels tres.
3: És un crac.
1: Com està la jornada, Clara?
4: Acaba de arrancar el partit en Segona Federació al grup tercer entre l'Orihuela i el Cieza, i al minut 3 també en Tercera Federació dos partits més al grup 6, al grup 6, Atlètic Saguntino 0, Utiel 0, i on tinguem 1931 0, Villarreal C 0. I afegim ara mateixa el Buñol Torrent, que acaba de donar aquest tret d'inici.
1: Busquem la Copa del Rei, Carlos Gallardo!
5: Pues la primera oportunitat del partit l'ha tingut la Unió Esportiva Tavernes, en Javi Llario des de banda dreta, que ha buscat el xut, un xut creuat, massa creuat, que s'ha anat molt a prop de la porteria defensada per Víctor, per el porter del Maracena, del conjunt de Granada, en el qual està lluitant per ese bitllet tan desitjat per a jugar la Copa del Rei, jugant en zona defensiva, Cedo Alberola, el capità del Tavernes, que passa per a Brines per banda esquerra, intenta avançar posicions. Brines busca ràpidament a un dels seus jugadors ofensius, però Miguel Moreno, però recupera el conjunt de Granada, diu l'àrbitre que no hi ha res, recupera Jesús Prats, atenció per aquesta banda dreta que intenta anar Javi Llario, se li escapa el baló, així està absolutament ple el camp de Tavernes de la Vedina per a espentar el seu equip per a estar en esta feta històrica. Així que estem en els primers minuts de xoc, portem 3 així en Tavernes 0, Maracena 0.
1: En el contra de nada, 1-1, amb la qual cosa l'eliminatòria estaria igualada. Va començar la segona meitat del partit de bàsquet de València en Saragossa. Algun detall que t'hagi cridat l'atenció en l'estadística de la primera part, Salva?
3: Bueno, sobretot el tema del rebot. És el que estàvem parlant abans i observant, que en quant a rebot, Saragossa t'ha guanyat en tot. Crec que és algo que no pots permetre, que Olaseni jugue a plaer baix del teu tauler i que tu no tingues la capacitat de fer el mateix en el seu, en la seva pista, en la seva zona, i per tant jo crec que és una de les tasques a millorar sense cap dubte en esta segona meitat, que està a punt de començar, està tot preparat, estan els jugadors acabant de rebre aquestes indicacions de part de Gonzalo García i de Xavi Albert, i jo tenia un dubte perquè això ha causat molta risa entre vosaltres,
1: sí,
3: i volia preguntar-li
1: a Carlos Jagual,
3: a Carlos Jagual, si ells coneixen a Snoop Dogg, perquè jo he preguntat, així que ningú el coneixia, i no sé si vosaltres coneixeu el raper Snoop Dogg o és una cosa megua.
1: Vinga, ronda informativa. Snoop Dogg, el coneguem, Carlos Gallardo?
5: Des de Tavernes, absolut desconeixement.
1: En Castelló, José, igual.
0: En Castelló l'he escoltat el nom, però la música no, som més de guitarreta jo.
1: Emili?
6: Sí, home, clar.
2: És que Salva m'ho sorprèn sempre, i la veritat és que no el conec tampoc. No, no. Els colors, els músics, és no, impressionant.
3: És una persecució, això de... Ui. Bueno, bé.
1: És un tio superconegut.
2: Te felicite.
3: No, jo pensava que... Era una altra manera. Arranca la segona part en Sarà.

0: Tenim gol.
1: Tenim gol en el partit en segona divisió en esta jornada 8 entre el Sporting i el Celta de Vigo. Retalla distàncies el conjunt vigués. El gol ha estat obra de Kibet. Segon temps, minut 78, Sporting de Gijón 3, Celta de Vigo B 2.
2: Primer segon ja en pista de Saragossa i la falta ara novament per a que li caiga a Nikola Mirotić, Nacho, però com deia la cançó, la vida sigue igual.
3: La vida sigue igual i Olaseni continua fent la mateixa faena i el mateix mal, perquè en ese bloqueig directe ell el foc el té en la caiguda, en la continuació, perquè li adoblen ahí baix, però ningú recollix aquesta situació i torna a percutir per a treure el contacte i ara des del tir lliure, mira, se deixa el primer, però portava en la primera part, per això el factor Olaseni ha sigut el diferencial. 8 punts, 10 rebots.
2: Sí, sí, no.
3: Els 10 rebots són els que li donen la capacitat al Saragossa de mantindre's per davant.
2: 39-36 al marcador. En el segon tir lliure per a Olaseni, el llançament dins, 40-36, resten 9 minuts 39 segons per acabar el tercer quart.
1: Pues volia comentar en tu, Salva, perquè dic, segur que tu sí que ho has vist en les xarxes socials, ahir hi havia un poc
3: de... S'ha dit que tu sí que el coneixes.
1: No, no, sí. Me sonava...
2: Triple de Nikola Mirotić.
1: Però no, la veritat és que Salva és únic. Hi havia molt de cachondeo en el tema de que Cristiano havia posat lo de que s'alegrava de la victòria de l'Almeria, sí. El Histori i demés, i ja un oient es va enviar el Història dirà, que gràcia que estan picats en la segona divisió espanyola, cada uno en el
2: Cristiano
1: seu
2: Messi, no?
1: Sí, ara l'Almeria i el Dense és el nuevo Cristiano versus Messi.
3: N'hi ha pique ahí també.
1: Sí, sí, sí, i estan fent tot tipus de memes, clar.
3: En lo de la música no serà que estem tots verds i tu estàs malet.
1: I tu estàs carabasseta.
2: No, no sé, ja no sé què pensar en tot això. 42-41, 8 minuts 55 segons per acabar el tercer quart. Y una nueva falta de Miguel González, que ya se va, al igual que Mogueye, cap a les tres faltes.
4: Punta, punt.
3: Ya hasta se dice tercer quart, que es el de arrancar bé, conectarte desde el principi, estar ficat en la faena, y en res, mira, pues la careta de Xavi es de molta tranquilitat y ara té tir lliure, una altra vegada, per a ficar-te per davant.
2: Nikola Mirotić, al tir lliure. En mà dreta, en oportunitat de, com a mínim, empatar. Ahí està l'acció de Mirotić. Dins, 42-42 al marcador. 8 minuts, 55 segons per acabar el tercer quart en Saragossa.
4: Punt a punt.
5: En Tavernes de la Vaidina portem 100 minuts de xau ja, pràcticament 8. Continua l'encontre sense gols. Tavernes 0, Maracena 0.
6: Ahí continuem, Carlos.
5: Pues juga el Tavernes, intenta Jorge Seral donarse la vuelta sobre sí mateix en el mig del camp, conectar a Eric, pero ahí se való el rebucha a un jugador del conjunt de Granada y va a ser Esferi per al equip de Tavernes de la Beina. Ahora té seco el entrenador del conjunt visitant del baló y ahora a Chiulis de part de la graderia perquè no li volia donar la pilota a Brines, al lateral del Tavernes, per a que no pugui atraure ràpidament esa pilota, esa acció. Ara té el baló el Tavernes, Eric intenta progressar per banda esquerra, recupera el conjunt visitant. Es Samu, recupera el Maracena que retrasa per a Maldo per al seu defensa, Maldo que s'ho pensa, té de banda pressió ahí de Miguel Moreno, avança Baldo, continua progressant per banda esquerra, toca ahí la pilota amb Eric, són els primers instants així en este partit on el Tavernes busca i Sevilla de Copa davant un equip de primera divisió, de mal sorteig des de la una a la ciutat de les Rozas de Madrid. Ara va Olmo, el jugador del Maracena, per a agafar ese baló que se n'ha anat per la línia de banda, està justament davant de la banqueta del seu equip i ahí observava per cert Jack Alfant a un jugador del Maracena a la banda. Estem en 9 minuts de xoc, continua el 0-0, Tavernes 0, Maracena 0.
4: Punta punt.
2: 42-44 per davant València Bàsquet, 7 minuts 45 segons per a que acabi el tercer quart. Ha aparegut Nikola Mirotić en l'encontre i ara n'hi ha falta de Nilsa Conacho, que protesta en companyia de TJ Shorts, però jo penso que és clara.
3: I l'amenaça a l'àrbit en tècnica, eh? Ha fet el xest, ràpidament ha aparegut TJ Shorts per a ficar un poc de la sonriseta i frenar al seu company, però ja l'amenaçava, eh? Ha agarrat el xiulet, se'l tirava a la boca, és falta, reclamava ell passes, és possible que la sèrie ahí de primer es pugui arrastrar els peus, però després sí que existia aquest contacte en la finalització.
2: Els tirs lliures, novament, Gabriel Olaseni, el jugador del Regne Unit, que anota el primer, 43-44. 7 minuts 44 segons, encara queda molt, Nacho, en este tercer quart, i València Bàsquet torna a estar per davant.
3: Queda molt, però per la sensació, no? Un poquet l'apareix del tercer quart d'esta manera, Bueno, pues te dona...
2: Entra també el segon de Olaseni.
3: Tranquilitat, però per part de Saragossa el... és este tío, eh? Ara és este jugador.
2: 4-4-4-4. Ahí está Cameron Taylor per fora. En TJ Shorts, el combinant en Nikola Mirotić, el llançament de 3. Estava molt puntejat Nikola Mirotić. El valor serà per a casa de Mont Saragossa des de la línia de fons.
1: I anem a repassar també els partits que tenim en xoc en la Lliga Hypermotion. Al minut 84, Real Sporting de Gijón 3, Celta de Vigo B 2. En segona federació tenim el partit que tanca esta jornada 3, minut 9, Orihuela 0, Cieza 0. I en tercera federació, al grup 6, tenim 4 partits en xoc. Al minut 53, Baidujo 0, Atxeneta 0, minut 11, Atlètic Saguntino 0, Utiel 0, minut 9, Buñol 0, Torrent 0, i al minut 12, Lontinyent 1931 0, Villarreal 6. 0.
4: Punt a punt.
5: Juga el Tavernes en zona defensiva. És el porter qui ja la passa, Javier Pelegría, Jordi Meló. Té el baló en zona defensiva. L'equip de Carlos Sapiña, el tècnic de Cullera. La gent expectant per a veure les primeres ocasions. Fa no res, també ha tingut una de l'equip del Maracena en un baló filtrat que ha estat molt bé ahí Javier Pelegrí per aixir ràpidament i agafar la pilota quan buscava aquest baló a l'esquena de la defensa del Tavernes. El equip de Granada, ara té el baló Víctor, el porter del Maracena, qui mira cap amunt, busca un dels seus jugadors més avançats, a Chiqui, a Flavin, però i se baló el juga un jugador del Tavernes, aixina que va ser baló en banda per a l'equip de Seco, per a l'equip de Granada. Després, recordem, i se empata un en l'anada, que va provocar molta polèmica en els jugadors del Tavernes per un penal que li va xiular al Tavernes sobre... a Jesús Prats, pràcticament el minut 43 de la primera part, molt dubtós, i que això va cabrejar a l'expedició valenciana. Esperem avui que no sigui el protagonista l'àrbitre, que siguin els futbolistes. Juga el Maracena en defensa, és Maldo, avança per a Samu. Estem en el minut 12 d'encontre en Tavernes. Tavernes 0, Maracena 0.
4: Punt a punt.
2: 6 minuts, 25 segons, resten en este tercer quart, i València Basket continua per davant del marcador, 46-47, ara en possessió i en pilota des de la línia de fons de la pista de València Bàsquet per a casa de Mont Saragossa. Nacho, en una acció en la que semblava que Nate Gribbs no podia controlar el rebot, ara el llançament de 3 de... Ahí està Caleb Homsley errant el llançament de 3 a la contra. És València Bàsquet, Harmony Brooks en la safata, n'hi ha falta clara, no la xiulen. Saragossa continua en la possessió, ahí va Brusino, perseguit per Corbalan, argentí contra argentí, el baló de Bell Hines en safata dins de casa de Mont Saragossa, 48-47.
3: Se confia per a mi Brooks també, perquè darrere va contra Bell Hines. Bell Hines no ho fa malament, perquè va amunt.
2: Falta ara de Bell Hines sobre Álvaro.
3: Hi ha un contacte, però és el de la inèrcia de Brooks. Jo crec que Hines ho fa bé en la línia vertical, i ahí Brooks, si no se confia en la seva alçada, la seva contundència, el que pot fer és allargar els passos, marcar a un costat i a l'altre i buscar la finalització. Se confia, després la errada seua l'aprofita molt bé el base de Saragossa.
2: Eixa falta sobre Cárdenas, que és el que ja té la pilota. Novament combinant en Gonzalo Corbanán, Joan per fora, València Bàsquet, troba ahí a Harmony Brooks, se fa la penetració, la bombeta una mà dins, no, el rebot és de Mirotić, ara sí, anota València Bàsquet en ixe rebot, per fi, Nacho, rebot ofensiu, 48-49, està per davant València Bàsquet.
3: Però altra vegada, el arreglador, que és Mirotić, sí, perquè va solventant papeletes, va trobant situacions...
2: Per fora, per dins...
3: Sí, de tots els colors...
2: Valor per a Saragossa, hola Xeni, que també troba recursos, oferit en el cantó Guillem Vives de 3, triple de Guillem Vives.
3: A pas parats, ahí la errada és hola Xeni, anar a furtar-li el baló, deixar-li el corredor, i després la xuta també massa llarga de Guillem Vives, perquè és molt fiable en aquesta amenaça oberta.
2: Novament València Bàsquet, atacant, ahí està Cárdenas, l'acció per a Ney Ribes, és falta... I són 5 minuts, 13 segons per acabar el tercer quart. Casa de Mont Saragossa, 51, València Bàsquet, 49.
1: I anem a fer un apunt de vela, perquè la Winter Series Xota 80 del Reial Club Nàutic de València ja té el seu primer líder, és el Sol Green, patronejat per Manuel de Tomàs, que s'ha adjudicat la primera cita de la temporada. Després d'un cap de setmana marcat per les condicions variables del vent i la meteorologia a les aigües de València, en total s'han pogut disputar 5 proves, en què l'embarcació ha sigut la més regular, amb 10 punts i una victòria en l'última mànega. El Saeta tercer del Reial Club Nàutic de Castelló ha acabat en segona posició amb 15 punts i el podi l'ha completat el Queremos Hacer Historia d'Orsia, Sailing Team del Reial Club de Regates d'Alacant amb 23 punts. És només la primera cita d'una Winter Series que comptarà amb 7 proves fins al mes d'abril i la pròxima tornarà a celebrar-se a València els dies 14 i 15 de novembre.
5: Sí, sí, quart de la vesprada. Tornem a Castalia, 15 per a que comence el partit de la jornada, José Luis Gual.
0: I ara sí, moltíssims aficionats que estan ocupant ja els seus seients. No sé si va estar ple, però poquetes cadires buides, evidentment. Sí, en la zona acotada per a l'afició visitant, i tenen molt de mèrit, perquè hi haurà una vintena d'aficionats de l'agrupació deportiva Ceuta ubicats ahí en la zona visitant. I per cert, fa només uns minutets, des de Megafonia s'ha enviat un missatge de suport, de recolzament a tot el poble de Ceuta, coincidint també en que en el marcador se veia la bandera d'Espanya. Han estat aplaudits per part dels aficionats que estaven presents en aquest moment en Castalia. També han correspost amb aplaudiments els futbolistes i també la gent de l'estat del cos tècnic de José Juan Romero. I bueno, d'ací no res, començarà a rodar la pilota. Ara sí que hi ha molt bon ambient, Luis, per a viure este partit, jornada número 8, Castelló, Agrupació Deportiva Ceuta.
1: I tenim el primer gol d'estos quatre partits que estan disputant-se en tercera federació al grup. Es marca la Vall d'Uixó, minut 58, Vall d'Uixó, una Xeneta, 0, i en la resta dels partits, empat sense gols entre l'Atlètic Saguntino i el Utiel, Buñol i Torrent, i Ontinyent 1931, Villarreal C, al minut 15.
5: Gol per a ser líder, per a continuar com a líder per a l'AUD Vall d'Uixó. Tenim ja quatre equips classificats per a la següent eliminatòria de la Copa del Rei, que és enfrontar-se a equips de primera divisió. Són el Atlético Calatayud, aragonès, el Lebrijana, Sevilla, tu t'imagines, un Lebrijana Sevilla, un Lebrijana Betis, això seria la locura. El Anaitasuna, que és de Azcoitia, en Guipúscoa, i l'Ourense, que és d'Ourense, és l'equip gallec. El següent que vindrà en tavernes, Carles...
6: Això segur que va ser així, però ja roïnes notícies per al Tavernes, ja que s'acaba de lesionar Jesús Prats, un dels futbolistes amb més experiència, que l'any passat va aconseguir l'ascens a segona federació amb el castellonense i que va marcar el gol en el partit d'anada. S'acaba de lesionar ara mateix en una jugada i mateix a soles en el mig del camp, i així té en el seu lloc un dels joves futbolistes, Marc Gómez. Així que pues, més protagonisme per als joves, i els joves formats així a Tavernes, que són la gran majoria de jugadors que estan competint d'este partit. I atenció, que el Maracena ho intenta per banda esquerra. Es Castillo que intenta progresar, Castillo que fica el balón al segundo pal, a ver si arriba el remate, esperen que era el chut, uy, uy, uy, uy, uy, uy, quise chut y se llançament de Olmo, anat molt a prop de la creueta de la porteria defensada per Javier Pelegrí, la primera gran ocasió per al conjunt de Maracena, i justament després d'aquest colp anímic que ha rebut el Tavernes de Bore com un dels seus jugadors referents, Jesús Prats, es marxava lesionat. Ara ja observe al míster, a Carlos Apiña, parlant amb Miguel Moreno, també en Seral, digue-li alguna coseta per a corregir les posicions dels seus futbolistes després d'aquesta primera gran ocasió del conjunt visitant avui a Tavernes. Ara té el baló Edo Alverola, intenta recuperar per al conjunt de casa. És Jordi Meló que llança cap amunt buscant a Javillario, però recupera el Maracena. Atenció, que ara és Acevedo, tot llançat per aquesta banda dreta. Acevedo que fica el baló al segon pal, ahí té que aparèixer Jorge Seral, que estava un poquet més endarrerit. El baló es marxa per la línia de fons, minut 10 i ja pràcticament d'aneu de partit. Tavernes 0, Maracena 0.
5: Empat a 0, recorden en la nada, 1-1 en el marcador. Tornem al bàsquet, hi ha una revisió, per què?
2: Pues perquè està revisant la acció de Moguelle, en la que anava volanta per el tap a ficar-li el barret al jugador del Casa de Montsaragossa, però després està vella la seua mà en el tauler, i clar, això a priori està penalitzat com a cistella per a Casa de Montsaragossa.
3: És la mà, Salva.
2: Clar que és la mà.
3: Ell arriba bé a dalt, però després ixa mà acompanya i colpeja el tauler, el que pot fer que frene un poc.
2: Clar,
3: la inèrcia, diguem,
2: no, que influïsca, clar.
3: Que influïsca en la finalització.
2: Jo crec que Moguelle li falta saber... No te rigues, no, Nacho.
3: No,
2: a Snoop Dogg li falta saber que està jugant en l'ACB. Que està jugant en Espanya. Que està jugant, a més, en València Bàsquet. Però que això ja no és ni la NCAA, ni la NBA, ni... No. O sea, vull dir, així les coses funcionen d'una manera diferent.
3: I el bàsquet funciona també d'una manera diferent.
2: Clar.
3: I tens que entendre les coses que has de fer i les que no has de fer. El tir que prova abans des del triple, què te penses? Que Saragossa no sap a qui li flota.
2: Clar.
3: Saragossa està flotant-li a d'ell, està oferint-li
2: el llançament
3: a Moguelle.
2: Això en la NCAA queda molt bé, perquè el volar i tal, i pegar-li al tauler i tot això, molt bé. Però en la CB no se pot fer.
3: No, no se pot fer, i la situació és que no. No és Cistella.
2: Valor per a... Bueno, perquè interpretaran que habrà rosat el, no, perquè, la, la, no, perquè la pilota
3: abans. El foco els arbis han anat a si la pilota colpejava el tauler i cabia o no, el tap dalt era legal, però jo crec que no ha hagut una mirada a esa mà que acabava
2: que
3: colpejant
2: el tauler.
3: De fet, tu no penetra, no toques el baló i colpeges el tauler, no pot, encara que no entre, te dona el cistella.
2: Correcte. Igual que si toques la xarxa. La pilota per a casa de Montsalagosa, 59-54, pues sembla que...
3: No. L'havien sumat, però la rectifiquen.
2: La rectifiquen. 57-54, de 3, guanya Saragossa. Es desgallita Tille i Xarxa per a dir-li a Mario Sansuperi que li ajude. És Josep Puerto el que ataca per fora, és València Bàsquet. El capità que llança el triple i el triple.
3: Tu sí!
2: Josep Puerto. Se oferia Mogueye i Josep Puerto ha dit no, espera, que igual
7: millor,
2: la tiré jo.
7: Tinc una idea millor.
3: Entre tú y yo vas a llançar yo porque sí. Tengo más efectividad.
2: Sense acritud, pero tire yo. 56-57, empata el partido València Bàsquet a 2 minuts i mig para arribar a la fi del tercer quart. Ataca Saragossa, lo fa per el cantó, ahí está la pasada filtrada de Jaworski, la defensa buena de València Bàsquet, pero en falta de Jaciel Rivero. No, que no entén res.
3: Però per aquestes faltes no te desassenyalen perquè siguen, sinó perquè...
2: I espera, que li ho explica Mogueye. Que Rivero no entén res, però Mogueye li diu sí, te vaig explicar jo, home, sí. Que tinc el reglament així a mà.
3: És la situació de tapar un poquet ahí la penetració, ficar activitat de mans ja si el Rivero, i si tu esta activitat la fiques des del principi, pues no te ho assenyalen. Ja era en la treta de fons, i això és el que jo sentia, que esperar l'aixida de Jaworski en un tire curtet a 4 metres que l'enxufa.
7: Eixes cistelles me ponen molt malalt. En una passada només d'una treta de línia de
3: traguem de fons, que el primer ja puga rebre i girar-se amb tanta facilitat.
2: Sant Superi de 3, el triple no entra, volava per ahí Mogueye, el rebot és de TJ Short, se la queda el dimoni per aixafar pintura, vol trobar solucions, trobar el capità oferit per a continuar la jugada amb TJ Short. TJ Short de 3, el triple no entra, el rebot espera d'ells. El rebot espera Saragossa, el rebot se queda Jaime Fernández, 1 minut 50 segons per a que acabe el tercer quart, 59-57. Guanya per 2 a casa de Montsaragossa, que ara transforma en una bona acció en la que li torna a caure la falta a Mogueye.
3: Pues sí.
7: Què li deve a Guillem Vives? Hipermotivat,
2: Sempre,
3: Sí, però...
2: L'any passat en la penya, en Saragossa avui...
3: Luis, si està còmode, Guillem
2: Vives... 2-1, La quarta de Mogueye.
3: Bàsquet de porta, sí. Vamos, acaba, pa donar i vendre. Partit. No li ha pressió sobre el baló. Veu la passada a Virutis, però és que després Mogueye o estàs o t'apartes, perquè el que fas és consentir-li a un home gran la finalització baix de l'anella i fent el 2-1.
7: Així que en 2-1 en el marcador, València per 4, quan falta un 45 per a que concloga este tercer tram de partit. Tornem a la Copa del Rei, Tavernes, Carlos.
6: Toca la pilota el conjunt andalús, que té ara més la possessió del baló, intentant estar ben ordenat el Tavernes i buscar les transicions ràpides. Ara aplaudiments de l'afició del Tavernes a 6 jugadors per l'esforç, però té el baló marfil per part del Maracena, al seu costat Maldo, per a la pilota en el terreny de xoc. Ara mateix a seu pensa que fer Marcil, finalment se dispara el seu company, per al central Maldo que camina la pilota en els peus, ahí davant la pressió de Jorge Seral, té al costat a Miguel Moreno, esperant qualsevol errada per a furtar-li el baló al jugador del Maracena, que intenta eixir el baló jugat per banda dreta, ahí busca a Marfil en l'àrea rival, però afortunadament apareix Javier Pelegrí, el porter del Tavernes, per evitar ese perill per part del conjunt visitant, i ja està preparat per a iniciar la jugada des de zona defensiva, amb Morenet que obri a banda dreta per Acevedo i la torna Morenet que juga amb el porter, amb Javier Pelegrí per a Jordi Meló. També un futbolista en experiència, li passa a Brines a l'esquerra, busca ràpidament a Jorge Veral, que para el balón en el cos, intenta donar-se una volta, buscar a Javi Llario, però hi apareix un futbolista del Maracena per a evitar que el jugador del Tavernes se faci l'esfèric. Estem en el minut 24 de partit, continua el 0-0, Tavernes 0, Maracena 0.
7: Al punt a punt ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit. Cooperació, superació, confiança, treball en equip, claus per a l'esport de la vida i també per a la teua banca. Caixa Popular ens ofereix les alineacions del Castelló Ceuta.
0: Pues esperan ya sí en Castalia que compareguen els protagonistes. Recordem els 11 per part del Castelló en moltes novetats per a joves absències per lesió. Un dia més sota els pals de la porta albinegra el belga Roman Matis, tres centrals, avui debuta l'ex de Cremonese, entre altres l'italià Federico Ceccherini com a central dreta. L'eix de la tanca serà per al canari, per al capità Alberto Jiménez, al seu costat també en l'esquerra l'argentí Agus Sierra, els carrils, la dreta per a Pablo Santiago, la esquerra per a Íñigo Córdoba, en sala de màquines. Repeteixen Diego Barri, el salmantí, i al seu costat Álvaro Martín. Les dos mitges puntes per al danès, per Adam Jacobsen i per a Irra Suero. Tal novetat està lesionat Camara, juga d'eixida Álvaro García. En l'agrupació deportiva Ceuta, en porteria Guillermo Vallejo, quatre en cobertura, cap a la dreta, Matos a l'esquerra, centrals Carlos Hernández i Daniel Mas, per davant en el doble mig centre Ligerià Okoro i al seu costat l'ex del Cádiz Joaquín, banda dreta per a Kiali Abdulconé, la banda esquerra per a Camacho, la mitja punta el Cuqui Zalazar i dalt Jordi Escobar, en un partit que xula la canària Marta Huerta de Aza.
7: Caixa Popular amb la banca cooperativa valenciana, tot en caixa.
1: Final del partit en esta jornada 8 en la Lliga Hypermotion, en el partit entre el Real Sporting de Gijón i el Celta de Vigo B, amb victòria per al Sporting 3-2, que deixa a l'equip en classificat en la posició número 7 i al Celta de Vigo B en la 17.
7: Així que conclou el partit, ha guanyat l'Sporting en un encontre trepidant davant del Celta Fortuna. Recapitulem la jornada vespertina en bàsquet. Com va València Bàsquet, Salva?
2: Acaba el tercer quart en Saragossa, Casa de Montsaragossa 67, València Bàsquet 66.
7: Té que remuntar un punt en els últims 10 el conjunt valencià. Copa del Rei, minut i marcador en Tavernes.
5: A punt d'estar de marcar Eri per el Tavernes en un centre xut que a punt d'estar de sorprendre el porter rival. Estem en el minut 27, continua el 0-0, Tavernes 0, Maracena 0.
7: Castalia!
0: Pues en Castalia, no sé si el coneix Salva Gomis, però canta Brian Johnson. I estem a l'espera de que isquen els protagonistes, els 11 del Castelló. Per què te rius, Emilio?
8: Sou especialistes, Salva, i tu, macho?
2: Bueno.
0: Bueno, i el 11 de l'agrupació deportiva Ceuta, i estan els jugadors de la banqueta. Per cert, les va millorar de manera considerable, les últimes setmanes. Estava horrible el dia del centre d'esport Sabadell en la segona jornada, però han treballat de valent els operaris i ara mateix està en molt bones condicions. No està ple Castalia, veig algunes cadires buides en la part alta de la zona de preferència, però bon ambient. I que difícil és trobar algun aficionat que no porte la camiseta del Castelló, que no porte l'albinegra. És una molt bonica costum, perquè hi ha moltíssimes repartides per tot l'estadi. L'ambient és molt bo i ara el que falta és rematar la feina en un dia en el que recordem hi ha un enfrontament també entre els dos equips més poderosos, almenys econòmicament, de la categoria. D'ací un ratet juguen el Girona i el Mallorca. Bueno, pues, a l'espera, Luis, perquè encara no partit, són els protagonistes.
7: Perquè el partit sí que es juga, I ese partit entre el Girona i el Mallorca s'havia especulat per la qüestió de l'horatge, si es podia disputar o no, però finalment sí que es juga ese partit entre el Girona i el Mallorca. Són quint i sext en la taula de la classificació en esta segona divisió, on va a començar, a més, a la mateixa hora, el partit entre l'Unió Deportiva Las Palmas i el Real Valladolid. Pam, pam, orellut!
0: I que bonica la postal, espectacular el bufandeig en Castalia. Aixina sona en el punt a punt del pam, pam, orellut.

0: Bueno, espectacular. Tenim ja els equips, els protagonistes damunt del terreny de xoc. En la camiseta de suport per a Ceuta, els homes del Castelló també porten, crec, la mateixa. Els 11 escollits avui per José Juan Romero. I és impressionant, eh? A mi se me posen els pèls de punta, i xerte.
1: Molt bonico. És que les banderes, les bufandes, les camisetes i bueno, la línia de tot el món cantant-los és impressionant.
2: I pancartes i pancartes referint-se a Ceuta en l'estadi de Castalia. Pues va a començar el nostre partit de la jornada en un no-res defendent el líder de la segona divisió, el Club Esportiu Castelló.
3: I tenim un gol en tercera federació al grup sext en el partit entre l'Atlètic Saguntino i el Utiel. S'adelanta l'Utiel, minut 30, l'Atlètic Saguntino 0, Utiel 1.
2: 0-1 en el marcador. Minut i marcador en bàsquet, Salva.
4: 8 minuts, 43 segons per a que s'acabe. Mana València Bàsquet 68-70.
2: Copa del Rei, Carlos Gallardo.
5: Estem a punt d'arribar al minut 28 en contra. Continua el 0-0, Tavernes 0, Maracena 0.
2: Castalia, José Luis Gual.
0: Pues en Castalia estan cantant ja l'11 del Castelló. Ara sí que ve molta gent a ultimíssima hora. La entrada és molt bona, no sé si serà la millor de la temporada, però hi ha molta gent. I ahí veiem també formant per a la premsa gràfica l'11 del Ceuta, que vestís en el pantaló i les calces de color blau fosc, la camiseta de color pràcticament celeste, molt semblant a la del Celta de Vigo, per exemple. El seu porter Vallejo vestís de rosa, el Castelló, com no, en la seva primera equipació. I en aquestes novetats forçades, al final estem parlant de tres titularíssims, en el 11 del Castelló. No està Camarà, no està Mellot, no està Juanjo Nieto. I bueno, anem a veure si el rendiment se manté quan està produint el sorteig. Per cert, la pitada impressionant per a l'àrbitre, per a Huerta Gaza, encara no s'oblida així el desgavell del dia del Granada, la temporada anterior.
2: No va tindre un bon dia aquell dia, Marta. Bàsquet, tenim temps mort en Saragossa.
4: 69-73. En este temps mort en el que València Bàsquet ha reaccionat i en dos noms propis que ja venen de ser els noms propis en Eurolliga, com TJ Sorchi i Nikola Mirotic.
2: Guanyem, no, Rodio?
6: Sí, és que l'instint dels equips guanyadors desapareix quan toca, no? I este València Bàsquet té jugadors d'aquest perfil, evidentment, i ha arrencat este últim quart en aquesta sensació, no?, de poder pegar el tironer, de poder estirar-ho.
4: Estem vius, no?
6: Estem molt vius, i TJ Sorchi, com deia Salva, més Mirotic són els que encapçalen, però ara també l'atracció de Mirotic el que fa és lliberar un poc més a Cárdenas, que l'enxufa des del triple i ho frena a Saragossa.
3: I arranca també l'altre partit en la Lliga Hypermotion, que jugarà paral·lel al Castelló, Las Palmas Real Valladolid.
2: El Valladolid, Las Palmas Valladolid, que va a començar. Alguna novetat en la Copa del Rei en Tavernes, Carlos?
5: Res, de moment res. L'àrbitre que ha parat durant uns instants el partit per a demanar que els aficionats no s'assentaren en les voreres, que hi ha al costat, en la valla que està rodejant este camp de futbol, però ja continua el xoc. Ho intenta, atenció, Javillario, que té el valor l'àrea, però rebutja la defensa del Maracena, minut 28. S'ha parat el rellonge en el minut 28. El rellonge així del marcador s'acaba de parar ara mateixa, 28 i 46 segons s'ha quedat, continua el 0-0, però ja portarem, jo crec que 29-30 minuts.
2: Això és el punt a punt, això és a punt ràdio. Estem buscant l'estadi de Castalia, José Luis Gual.
0: On ja roda la pilota al setat del partit del Castelló, Menechá, Isida i Rasuero. El baló que tenia la primera posició el conjunt de Pablo Hernández, però finalment hi havia fora de joc en este costadre per part de Pablo Santiago. La pilota, per tant, serà per a Vallejo, per a l'agrupació deportiva Ceuta. No té pressa, encara que ja han vist com ha col·locat José Juan Romero les tres línies, no molt juntetes en la pressió defensiva. Quan pateja cap amunt, Vallejo, a la pelota que ve a la zona de Jordi Escobar, pentinava l'ex del Huesca, valor que finalment serà per a Sierra. Sierra se la lleva de damunt, torna a rebutjar també en defensa. En este cas era Capa, la pilota que continua en l'aire, a veure qui és capaç de baixar-la, la col·loquen ahí en la banda, on corre Coné, Coné que se vol tirar el valor llarg, atenció Coné, se li va la pilota per la línia de fons, serà treta de porteria per al Castelló, treta de porteria per a Roman Matis, primer menú de partit, marcador inicial, Castelló 0, Ceuta 0. I traurà en curteta i Alberto Jiménez, com sempre. Roman Matis, jugant a l'esquerra. Ibe Perellas, despenjas, Jacobsen, busca la trena en Córdoba, que ve la descarrega de cara, arranca pel carril del 10. Ahí ve Jacobsen en la zancada poderosa, la entrega, manda esquerra, bomba lo per Álvaro. Álvaro la coloca en el área, espera Suero. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, dos minuts de partit. Primera volta que el Castelló trau la pilota des de darrere. Topeten molt fàcil Jakobsen. La cavalcada de Jakobsen entregant en banda esquerra després d'Isir de la trena. Amigo Córdoba per Álvaro, que estava escorat, i la passava al cor de l'àrea per aquell Rasuero, que està de dolç, torna a marcar. I Rasuero que marca el primer. Dos de partit, marca el Castelló, marca Suero. Castelló 1, Ceuta 0.
2: En la primera passada no hi ha fora de joc, posició correcta, i en la segona jo crec que tampoc, perquè la pilota està per davant. En tot cas, Emili Sierte, Suero selección.
1: Sí, senyor. Li pega malament al final, bota davant del porter, però anava a dir que el Huesca havia eixit en una defensa de 5. I ara s'estan mirant tots els jugadors, com volen dir, què passa així, que la primera jugada que ens arriben per banda, en 5 defenses i en 3 centrals, ens remata el delanter, que és Suero, que ha arribat de segona línia, i ens entren des de banda, no? Sorprendent, des de logo, i la bona eixida que té sempre l'equip en esta categoria, i quan hi sempre assusta, i assusta fent gol, claro.
2: És el tercer gol de Suero en esta temporada, minut 3 de partit. El Castelló ja està guanyant el Ceuta.
3: I en tercera federació, el grup 6, minut 77, Baiduixó 1, Atzeneta 0. I també en la resta dels partits, minut 36, Atlètic Saguntino 0, Utiel 1, minut 34, Bunyol 0, Torrent 0, i minut 37, Ontinyent 1931 0, Villarreal C 0.
2: Copa del Rei, Tavernes!
5: Ahora el árbitro le acabemos a la tarjeta groga a Carlos Apiña, el míster del Tavernes, supongo que para una protesta. Telesférico el conjunto de Granada, el Maracena, al costado del videomarcador que se ha parado desde fa uns minuts, estem al voltant de minut 32 y té la baló el conjunto del Maracena, que obre banda dreta per a Olmo, retrasa per al seu defensa, per a Champa. Del costat a Maldo, ara la telesfèric Maldo, que avança lentament posicions, molt ordenat el Tavernes, busca les seues opcions, buscant transicions ràpides, inicies connexions entre Jorge Seral i Javi Llario, i també Eric, molt participatiu per banda esquerra, però ara ho intenta per banda esquerra Castillo, per part del Maracena, intenta progressar en perill, però apareix molt bé ahí Edu Alberola, avança, intenta connectar amb Javi Llario, però l'esfèric el recupera el Maracena, el té Champa, que obri altra volta banda dreta per a Olmo, té davant a Eric, que evita que progrese. Estem en el minut 34 de partit, 0-0, Tavernes Maracena.
7: Punt a punt.
4: I en el triple Sara de Josep Puerto, que col·loca el 71-79 al marcador. Està de dolç també el capità, 71-79. Se'n va ja Puerto cap als 14 punts, igualant a Mirotic, Nacho.
6: És que ha sigut el dinamitador, perquè parlàvem d'eixa dupla, però és que quan ha sumat Puerto ha sigut en este moment de tironet, porta 4 triples per a fer això, donar aquesta tranquil·litat a València Bàsquet i encarar ja este tram definitiu del partit, tot pràcticament en la butxaca.
4: Temps mort en pista d'au para Gonzalo García.
3: I tenim gol en el partit que arranca també a les 6 i mitja, s'adelanta Las Palmas, obra de Pecholesi, minut 6, Las Palmas 1, Real Valladolid 0.
2: Groga en Castalia.
0: Sí, la primera groga que li l'ha treta Suero en este cas a Okoro. Bueno, jo diria que és col·locar el llistó molt alt. De fet, José Juan Romero acaba d'alçar-se a fer una escolteta en línia. Però, bueno, en fi, l'arbitratge és difícil d'entendre, Emilio.
1: És un valor que se'n va acabar fora, de més, falta mig del canvi, però que posa el llistó molt gran i per a mi no és targeta, però, bueno, és falta, però no és targeta.
2: Hem vist com han tirat línies en la jugada del gol i la posició és correcta.
0: Sí. Sí, sí, sí. No, anava a dir que bueno, que com és a favor dels interessos del Castelló, pareix perfecte, no? Però si fos en contra dirien que no us agrada gens, no? En esta acció traure groga. Baló de nou per a Jakobsen, que ha estat clau, en ese primer gol que ja té el seu caseller el Castelló. A atacar per la banda esquerra va Íñigo Córdoba. Íñigo Córdoba se entalla com a titular en el 11 de Pablo Hernández. La xira tota, baló en la banda dreta, ja ve per a Pablo Santiago, lo col·loca. El baló era boníssim, Atacaven de nou l'àrea menuda. Primera Álvaro, també Íñigo Córdoba. El baló que s'ha passejat per aquesta zona de definició. Se perd per la línia de fons. Serà baló per a l'agrupació deportiva Ceuta, per al seporter Vallejo. Però la sensació, Emilio, és que cada volta que el Castelló col·loca el baló dins de l'àrea, ahí n'hi ha perill,
1: Sí, perquè el sistema eixe de 5-3-2, al final tens molta gent en línia, eixa línia de 5, però se queda molta gent despenxar. I llavors, per fora o per dins, jo crec que l'Estió tindrà perill, perquè, ja et dic, se queda Coné, se queda Jordi, se queda Cuqui Salazar despenxats i hi ha molt d'espai per poder jugar i arribar.
0: Anotem també una rematada per part de Jordi Escobar, afortunadament fluïssa, que ha pogut parar sense problema Matis, i després una errada de Barri en Isida, que ha provocat el primer córner per a per al conjunt Cavalla. Balo que té Batis, el control n'ha segut massa bo. El perseguís precisament Jordi Escobar en la pressió, se la lleva de damunt el belga, juga en llarg, la vol guanyar Álvaro. Álvaro que fica cos, pivota, s'agarra Álvaro, s'agarra també amb el central Carlos Hernández. I això es resol en falta favorable al Castelló, camp propi al Vinegre. Pilota per al conjunt de Pablo Hernández. Superem el 7, la primera, recordem, en el punt a punt de Napon Ràdio. Des del 2 ja guanya el Castelló, marcat i Rasuero, assistència d'una de les novetats en el 11 del punta Álvaro García. I jugant en defensa, Agus Sierra per al Castelló. Ara espera, aixica molt, el Ceuta. Planta pràcticament la línia de 4 ara mateixa, molt a prop de la divisòria. I va lo que té ja Matis, que vesteix completament de groc. Matis, que no té pressa, espera oberta a la seva dreta Sequerini, l'italià, que porta l'11 però que és defensa i que avui també s'estrena com a titular en el Castelló. Primers minuts per a l'italià. Ha contactat bé ara de nou Matis per a Jakobsen, en molt de protagonisme en este arran de partit del danès, que va marcar en Leganés. Tocava de cara per Álvaro Martín, la dissada d'Álvaro Martín no és bona per a Íñigo Córdoba. I bueno, ells sobretot el que han demostrat és que els tres de dalt tenen qualitat, és a dir, que si el Castelló aconseguís neutralitzar això, el partit no pot tindre massa problemes, no?
1: Ja, intenten pressionar molt, molt fort en Coné, Cuqui Zalazar i l'altre punta, però des de luego Suero sempre està sol i si recibís qualsevol jugador i troba a Suero, pues, cap a crear perill, no?
0: Ara traia des de la banda el Ceuta, Baló que recupera de nou el Castelló, Baló que ve per a Matis. Matis que té la passada molt fàcil ahí per Alberto Jiménez, alça el cap el Canari, amagava en jugar a la dreta, finalment ho fa per a Sierra. Sierra que poquet a poquet va guanyant metres, s'oferís per a tocar de cara ahí Jakobsen en les botes de color taronja, tocant per dins el Castelló. Álvaro Martín un poquet tratant de traure, no?, la pressió alta per part del Ceuta, que no acaba de llegir bé perquè el Castelló troba molt fàcil sempre a l'home que queda lliure, en este cas era Álvaro Martín. Baló a la dreta, baló per a Sequerini, busca la trena, la troba en Suero, Suero que torna, de nou l'italià per a Suero, Suero pegadita a la línia. Uah, quina delicatessa en la meia del tacó, dissant de cara per a Pablo Santiago. Castelló Guagaraí, serà bon baló dins de l'àrea, baló per a Córdoba de primer, baló que ve a l'àrea, la busca Suero, Suero que arriba, Suero que no té espai, anem a veure què trau ahí Suero, Suero que la xafa. Bueno, és que Suero està, és que és increïble el moment de forma de Suero,
2: de selecció.
0: No sé si de selecció, però el gol que va fer el Leganés, Luis, sí, és una locura, eh? Impressionant com està este xic, la confiança que té, i fa mes i mig se n'anava. Fa mes i mig se n'anava, eh? El que és el futbol.
2: I no jugava, eh?
0: No. Mira, de nou Suero. Suero que la col·loca per a Pablo Santiago. S'ha precipitat, ara Pablo Santiago inclús podia pegar-li de volea, n'hi ha fora de joc. N'hi ha fora de joc de Pablo Santiago, però Luis, el Castelló quan s'acosta a l'àrea, juga de memòria.
2: És una meravella. Estem camí del 10 de la primera meitat, guanya el Castelló per 1-0.
3: I tenim gol en l'altre partit, empaten els Pucelanos 1-1 al minut 11 entre les Palmas i el Real Valladolid.
2: 1-1 en el marcador. Quan resta per al descans en Tavernes?
5: 5 minuts, estem ja pràcticament al minut 40, quan ara ha vist Arxeta Chiqui per part del Maracena, poc abans l'ha vist Eric per part del Tavernes, i un jugador del Maracena que s'ha marxat lesionat, Nesken, ha entrat en el seu lloc Soria. Ara una falta lateral perillosa a favor del Tavernes, allí va Edu Alberal, el capità, per a Jorge serà el que pot arribar i pot rematar en l'àrea, i s'assenyala fora de xoc davant de les protestes de l'afició, però fora de xoc del davanter del Tavernes, així que jugada invalidada. I afrontem ja els últims 5 minuts d'una primera part amb més domini en possessió del baló, prou més del conjunt de Granada, però que en ocasions, en aproximacions a l'àrea rival, pues, ha estat semblant dels dos equips, buscant més i transicions ràpides el conjunt de Carlos Sapiña. Juga el Maracena en zona defensiva, és Champa, qui llança cap amunt, no se ho pensa, buscant a Chiqui, que la baixa d'esquenes per al jugador que acaba de d'eixir, per a Soria, però ahí apareix molt bé Morenet per a evitar aquesta connexió. És Javi Llario per banda dreta, conecten Jorge Seral. Jorge Seral busca a Javi Llario per aquest baló, li l'ha enviat massa avançat, i és per al porter del Maracena, per a Víctor, que controla el baló en els peus. La pilota que ja roda i busca per a Champa. Estem en el minut 42 de partit, el 0-0 en el marcador. Tavernes 0, Maracena 0.
2: En la nada 1-1, per tant, l'eliminatòria igualada. Un dels dos va estar en el sorteig per enfrontar-se a un equip de la primera divisió en la següent ronda de la Copa del Rei. Mentre en bàsquet tenim revisió, per què, Salva?
4: Sí, perquè havien xiulat una falta personal que semblava que era per a Guillem Vives en favor de Cameron Taylor, però està revisant-se perquè seria en tot cas de Brusino per una espècie en el moment en el que, bueno, pues encarava ja cistella Cameron Taylor.
6: Sí, és com si se colara per baix la defensa frontal és de Guillem.
4: I dos tirs lliures Era Cameron Taylor.
6: Apareixia Brusino ahí un poquet la de Chad per darrere, li ficava la maneta, però sí, la finalització era clara, era acció de llançaments. Bueno, són dos tirs lliures per a Cameron Taylor, que també està apareguent en este tram definitiu del partit per a tindre ara el més 10 i res, pues estos 3 minuts i mig que resten.
4: Sí. 73-83, tirs lliures per a València Bàsquet. Cameron Taylor anota el primer. 73-84.
6: Vas a guanyar facilet, en un partit.
4: Qui ho anava a dir, eh?
6: Que s'està per darrere, que no has trobat frescura, però t'enxufes, te connectes i...
4: Anota el segon Cameron Taylor, per tant, casa de Montsaragossa, 73, València Bàsquet, 85.
2: 15 minuts i estem en les 7 de la vesprada. Això és la ronda informativa del Punt a Punt que comença en Castàlia.
0: En Castalia, 12 per a 13 de la primera part, des del minut 2 que guanya el Castelló, gol de Suero Castelló, un Ceuta 0.
2: Tavernes. Carlos.
5: Estem en el minut 43, així en Tavernes, continua el partit sense gols, Tavernes 0, Maracena 0.
4: 3 minuts 25 segons per a que s'acabi el partit en el Príncipe Felipe, casa de Montsaragossa, 73, València Bàsquet, 85.
3: I en tercera federació, el grup sext, en 5 minuts ha remuntat el Saguntino el seu partit. Estan en temps de descans. Atlètic Saguntino 2, Utiel 1. I en la resta dels partits de tercera federació d'este grup 6è, al minut 87, Valldixó 1, Atzeneta 0. Al minut 44, Bunyol 0, Torrent 0. I al minut 45, a punt d'arribar al temps de descans, Ontinyent 1931 0, Villarreal C 0.
2: És el so del partit de la jornada. De la mà de Vijusa, se n'anem a Castalia, José Luis Gual.
0: En Castalia, camí del 14 de la primera, aplaudeix el públic de la zona de tribuna perquè veu el seu equip guanyar i mantindre de moment i de manera provisional. És Jochic el lideratge en solitari en la categoria. En esta jornada número 8, de moment val el gol de Suero quan juga el Ceuta, que vol ixir per la banda dreta. Bona descàrrega de Joaquim, per ahí troba el passadís obert. Arranca, atenció, per ahí per la banda dreta. Era Camacho la passada dins de l'àrea. Jordi Escobar, que l'esperava, s'ha tirat de manera miraculosa. Alberto Jiménez, i evita el córner. Coné que fa lloc, que juga el baló a la cor de l'àrea. Atenció, per ahí per el Ceuta. Li pegava de primer Escuc i Zalazar. Serà de nou córner, el quart per al Ceuta. A punt de complir el quart d'hora de partida. Sí, en Castalia, Castelló 1, Ceuta 0.
8: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: Com en l'Euroliga, no? València Bàsquet perdia per quants era?
4: No eren tants, no? Arribat a
6: perdre de 18,
2: jo crec que sí.
6: Després retallar, sí.
4: Arriba, no, però avui no.
2: No tant, però més o menys com allò, no?
6: Sí, la dinàmica és la mateixa. O sigui,
2: comencem fatal i aplega la segona part. I que canvien, Rodia?
6: No, que se connecten. Jo crec que al final estos jugadors tenen insistint, però jo dic que, a veure, que evidentment solventar-ho així demostra poderío i capacitat, però que de quan en quan pot ser perillós, perquè depenent del rival, consentir massa en la primera part, pues, te pot donar una tessitura molt complicada. Però té la capacitat, se connecten, també és cert que jo crec que la primera part d'avui l'afrontes inclús de la banqueta, no? Per part de Xavi, d'anar donant entrada a uns i a altres, donar frescura, i al final trobes el moment de TJ Shores, de Mirotic, i s'afegeix per a mi un puerto estel·lar també, perquè ha rebentat el partit des del triple.
4: Ataca València.
5: Descansa Tavernes.
4: Ataca València Bàsquet, ho fa en Mario Sansuperi, combinant en Álvaro Cárdenas, que troba en el cantó a Nicola Mirotic de 3. Nicola Mirotic, triple, per anar als 91 punts. Nacho, 76-91.
6: La defensa de Saragossa ara planteja una defensa zonal, no t'ofega en individual ni en esta defensa zonal, t'espera un poquet més, i ara oferint ixa tranquil·litat a l'atac de València Bàsquet, pues Mirotic te la enxufa des del triple.
4: Recupera Cam Taylor, va a la contra, pilota per Álvaro Cárdenas, massa llarga. Sí.
6: Però darrere estàs molt activat, la segona part, Juris, com pot ser? Pues darrere, la seriositat de València Bàsquet defensivament en la responsabilitat en el 1 contra 1.
2: Així que més 15, això està dit i beneït. El València Bàsquet superarà la primera victòria en Lliga en esta temporada. En Tavernes tenim descans, Carlos Gallardo.
5: Ahí tenim temps de descans sense gol, 0-0, després d'una primera part no ha començat millor el Tavernes, ha tingut diverses ocasions, després sí que és cert que el conjunt de Granada s'ha fet més la possessió del baló, ha tingut ese llançament que ha mirat molt de prop la creueta de la porteria defensada per Javier Pellegrí, però també es queden més ocasions de Jorge Geral, de Javi Llario, principalment de Javi Llario, que ha tingut un xut creuat que per molt poc se n'ha anat fora. Així que la gent encara confiada en que avui siga un dia històric que puguen aconseguir ese pas, ese bitllet per a la Copa del Rei.
7: Punt a punt.
2: José Luis Juan, Castalia.
0: En Castalia, de 7 minuts de partit, el baló finalment que la replega. Era un baló en profunditat per a Álvaro García, però està molt més ràpid, més diligent ahí el porter Vallejo. Baló per al Ceuta. El Castelló tracta de continuar arribant a l'àrea, de carregar-la, però el partit sembla que s'ha equilibrat. Ha pegat un passet endavant el Ceuta, no, Emilio?
1: S'han ajustat les coses. Bueno, crec que està sent valent. Té les dues coses el Ceuta, que està sent valent molt ofensiu, d'anar a pressionar molt alt entre jugadors, i defensivament dona la sensació de que el Castelló pot fer mal, no? Però s'han ajustat i de moment està més igualat.
0: Sobretot se nota per esta banda dreta, no? Té menys profunditat, lògicament està jugant el Castelló en un perfil com el de Seguerini, que és un central bueno, molt clàssic, podien dir, i bueno, pues se nota, no? L'absència sobretot de Juan Jonito per a fer ahí el 2-2 per fora en este costat en Pablo Santiago. Baló que trau des de darrere el Castelló, que continua guanyant a Marcate Suero en el minut 2 de partit. I ja de la cova Sienra col·locant en el rebol central, baló per a Barri, distribuís Barri, baló que queda curt, acaba recuperant el Ceuta, però li dura molt poquet perquè ha perdut con en un mal control. El baló que torna a ser per a Álvaro Martín, vol ficar una miqueta de pausa a l'ex de l'Andorra. Ahí està ja el Castelló plantat en camp contrari, però en un Ceuta que ajunta molts futbolistes per dins, no? Per evitar les passades interiors i per a obligar a jugar per fora de Pablo Hernández. Baló per a Seguerini, tocant per a Barri, mal control de Barri, torna a perdre la pilota al Salmantí. Baló que recupera el Ceuta i torna a perdre con E. Apareix Suero, anem a veure qui se la queda. Suero a terra, no hi ha falta, deixa seguir Marta Huerta de Aza. El baló finalment per al Ceuta. Ara molta disputa, molta lluita, també moltes errades en l'aspecte tècnic. Baló finalment que se'l queda Okoro, el futbolista nigerià, tocant a la dreta, vol ixir per ixe costat dret, el Ceuta, el conjunt de José Juan Romero, que està perdent 1-0.
2: Me dóna la sensació, José Luis, Emili, que el Castelló va sobrat, vol dir, que Tecla va tenir l'idea que ja ha guanyat este partit, que tenia que marcar i que es veu tan superior al Ceuta que jo no sé si això li pot passar factura, eh?
1: Sí, pot ser que li passi, perquè s'ha marcat molt pronte i ha passat alguna vegada, este any no tant, però l'any passat va passar alguna vegada partits que se veuen fàcil i després se te complica, perquè t'he dit que el Ceuta està sent valent a l'hora de buscar l'atac en aquests tres delanters i ixen a pressionar. Entonces, bueno, hi ha que donar la serietat que té el partit i matar-lo i buscar el segon i buscar el tercer, cuidado.
0: Mira, des de l'àrea de Córdoba, volia fer la ruleteta, cau a terra, diu que no hi ha res, la col·legia de Baló, per tant que rebutja Carlos Hernández. Moltes voltes, sobretot ho hem vist ahir en dos o tres errades de Barri, sempre no pots saltar una línia de pressió. A voltes tens que jugar en curtet i tens que tenir una miqueta més de tranquil·litat. Baló per a Pablo Santiago, juga a la dreta, per a Suero, alça el cap Suero. Suero que col·loca la pilota, se'n va passada sense ninguna opció per als companys. Baló que se perd per la línia de fons, no patís evidentment el Castelló, però la lista costa una miqueta, no? Fer ixe joc que desarbola al rival després d'ixa eixida, com sempre, no? Sol passar últimament en els partits en tromba dels obles de Pablo Hernández. No para de corregir coses, de donar instrucció a José Juan Romero, el tècnic del Ceuta, en este minut 20 de partit així en Castalia. Traurà en curtet o falla, bueno, quan li doni l'okay, ara sí la col·legiada. Estava en revisant, no? La caiguda d'Íñigo Córdoba, entenc, des de la sala bar. Baló finalment en el costat esquerre per al Ceuta, vol jugar en llarg, baló en profunditat, no arriba Jordi Escobar, el baló queda tranquil·lament ahí per a Matis.
2: Un instant, José Luis, perquè estem ja en l'últim minut en el partit de bàsquet.
4: 40 segons i s'acaba, 82-91, 22 punts porta Jaworski, i voliu que no li tinguera mania. 22. És el màxim anotador del partit. Ataca Cameron Taylor en la pintura, obrint per a Álvaro Cárdenas, el triple de Cárdenas dins, triplàs de Álvaro Cárdenas.
6: Que també n'ha fet 3, en màxima efectivitat, esperant-la, que això és el que li va a dir, que altres generen i li puga arribar el baló doblat per engatillar-la i mira el
4: furta València Bàsquet, ve Harmony Brooks, el llançament de Cameron Taylor de 3, triple per a donar-li ja el final a este partit al que li resten 19 segons, però triplàs de Cameron Taylor, 82-97, n'hi ha temps mort en pista.
6: Bueno, és que València Bàsquet ha demostrat el que vol, que és que quan arriben els moments que decideixen el partit, no conformar-se, anar a per cada baló, i ara en la comoditat i en l'electrònic apretava a tota la pista per a rescatar aquesta pilota, el triple de Cárdenas, i el següent en la recuperació de Brooks, el triple frontal de Cameron Taylor.
4: Bueno, en 10 segons, Taylor, triple i assistència.
6: Taylor també ha fet una bona segona part, la primera sí. Un poquet...
4: Estic content perquè el tinc en el supermanager, vale, i me farà punts.
6: I llavors qui no el tens, no?
4: Sí.
6: També?
4: També.
6: Per tindre mania, quan t'interessa sí que l'agafes, no,
4: És que el tenia mania perquè...
6: Ai, bandido.
4: No, perquè sabia que anava a fer molts punts. I dic, aquesta xorrada té que estar en el meu equip.
6: És un especialista, és un...
2: Escolta, i este tens molts per què?
6: No, jo el demana a Saragossa per a plantejar una jugada que li pugui servir un altre dia, però tal com estan els seus jugadors, després de l'atropellament que li ha fet València Bàsquet, més val que t'empatges cap al vestidor i neteixes el cap de jugador, no? Però s'estan veient superats, ara frena un poc l'entrenador de Saragossa, planteja l'última jugada, però bueno, molts recursos de València Bàsquet, parlàvem de la parella d'aixa dupla, TJ Shots més Mirotic, però s'han afegit Cameron Taylor, el mateix Puerto des del triple, i Cárdenas, que marcàvem que tenia que aparèixer, que tenia que tornar, i en tres tirs de balons doblats pues, l'ha enxufat, i aportació més que interessant.
2: Clara.
3: En el temps de descompte, en el 95 concretament, en tercera federació del grup 6, li ha marcat la Xeneta l'empat a 1. Encara no ha acabat el partit, però ha sentat molt mal en l'afició de la Vall, que com bé tu dius, mira, ara mateix acaba de pitar el final del partit, Vall d'Uixó 1, Xeneta 1.
2: 1-1 és marcador definitiu en el partit de la UD. Última possessió en el partit de València Bàsquet.
4: 9 segons si s'acaba, la té Guillem Vives, defensa Cameron Taylor, 82-97, Guillem Vives al cantó per al de sempre, llavors que de 3 no entra, el rebot espera València Bàsquet i se acaba el partit en el Príncipe Felipe, se acaba la segona jornada de la Lliga ACB en victòria per a València Bàsquet, 82-97, es retroba en guanyar i en les victòries València Bàsquet en Lliga. Avui partidàs de TJ Shorts, de Mirotic i de Puerto, 82-97, victòria taronja en Lliga.
2: Què tal Brooks?
4: Esperant-lo.
6: Ja, yeah. Sí. És que avui era
4: waiting.
6: Igual era un dels partits que podia aparèixer, però com no sap esperar-la, que moltes vegades necessita l'acaparar...
4: Quatre punts, quatre rebots, quatre assistències.
6: Sí, però apareixerà. Lluís ho ha dit i jo crec que també estic en aquesta convicció que és un jugador que va aparèixer, però avui ja suma també a tres factors que no tenies altres dies. València és que ha demostrat repertori i se retroba en la victòria en Lliga CB, però crec que li dona molta continuïtat al que havies plasmat en Eurolliga... I això sí que dona garanties, no? Garanties de, en quant a xoc, en quant a sentiment dels jugadors que tens i que poquet a poquet els que ja sabem que són els focos anotadors apareixen altres jugadors en aquesta parcel·la per a ser contundents en este tram final, este més 15 que demostra el poderío que tens.
4: En esta victòria València Bàsquet descol·loca 6è en la taula classificatòria, una victòria i una derrota de moment en aquestes dues jornades, resten per jugar a les 7 de la vesprada tant Baskonia Girona com UCAM Múrcia Barça.
2: Així que esperarem a la conclusió de la setmana vinent dia Eurolliga, no?
4: La setmana que ve n'hi ha de tot, Lluís, la setmana que ve València Bàsquet, que s'enfronta a Apoel Tel Aviv, i en això en Eurolliga, i en Lliga davant el Barça en casa del Barça.
2: Sí, que serà diumenge de...
4: Diumenge, 11, correcte, a les sí. 7 de la vesprada.
2: Abans i del València, no?
4: I sí, i el dia 8, que si no tinc jo mal calculat és dijous, no? El dia 8.
3: A les 8 i mitja.
4: Sí, a les 8 i mitja.
2: Així que, estes seran les properes cites, tots elles en el punt a punt de Apunt Ràdio. Una bona rodilla.
6: Vinga, adéu.
2: Salva, gràcies.
4: Adéu.
3: Tenim gol en segona divisió en la Lliga Hypermotion en esta jornada. Avui remunta el Valladolid, torna a marcar 15 minuts després. Ponseu ha sigut el autor del gol. Primer temps, minut 26. Las Palmas 1, Real Valladolid 2.
9: Desconnecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: ¿A qué relaja mirar al mar o respirar aire puro en el bosque? La naturaleza nos da muchas cosas si lo hacemos bien. La naturaleza devuelve lo que le das. Del 31 de octubre al 8 de noviembre, vuelve un metro cuadrado contra la basuraleza, la mayor acción colaborativa de recogida de residuos. Súmate o crea tu punto de recogida en proyectolibera.org, de Ecoembes y Sea Overlife.
11: En Valencia sabemos que la excelencia se cocina a fuego lento. Nace Linaje Casa Paco Gómez, un nuevo espacio donde estas cosas pasan. Pescados salvajes y carnes con maduraciones premium. La nueva propuesta de Grupo Los Gómez te espera en Convento Santa Clara 13. Reserva en grupolosgómez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
9: A Punt Ràdio. A Xàtiva, 101.5.
0: En el punto a punto en Apunt Radio, en el partido de la jornada, si Esteban Castalia, cabida el 26 de la primera, está guañando desde minutos a Marc Atzuero, desde el área menuda, el 1-0, que de momento continúa ahí en el marcador, pero el Ceuta que pega, pase, escape en Davanwi, intenta, encara que per la pilota, va lo que recupera, pero ya había falta, Diu, la colechada, Marta Huerta de Aza, que continúa sin se convencer absolutamente a ningú, ni als de casa, ni als de fora. Afortunadament fins ara no ha tingut cap protagonisme en el que estàs en el partit, un partit que pintava molt bé després de l'1-0, però que està fent-se espesset i que per moment sembla una competició entre Conell i Barri a veure qui perd més balons, Emilio.
1: Sí, ha anat ajustant José Juan Romero coses i l'equip ha perdut un poquet el control, molts passes fallats, molts controls també fallats. Cuidado.
0: Ara intentava la passada en llarg Álvaro Martín, però l'altre Álvaro García no ha controlat i per tant rebutja el Ceuta. Què dius?
1: Entre el que ha ajustat l'entrenador del Ceuta i que no està l'equip fi a nivell de mitjentros, a nivell de manejar el valor, pues ha perdut un poquet el control i està el partit entre, bueno, pèrdues i no està passant res.
0: Sí, perquè ells tracten també de pressionar bé la pèrdua i ahir se junten molta gent en la mitja punta. Està Barri, me dona la sensació, jugant més de pivot i una altura diferent a Álvaro Martín. I això segurament també té alguna relació, no?, en la quantitat de pèrdues que ha tingut ahir el migcampista salmantí, que està sent, d'altra banda, un dels més destacats en aquest inici de temporada en el Castelló. Va a traure la pilota el Ceuta, encara en camp propi, davant mateix de la banqueta del seu tècnic de Romero. Juguen llarg, que era, en este cas, el futbolista Daniel Mas. Ha rebutjat la defensa del Castelló, a lo que ve retrucada en òpera Sienra. Sienra que s'anima, Sienra que la col·loca, Mas, però Martín. I això segurament també té alguna relació, no?, en la quantitat de pèrdues que ha tingut ahir el migcampista salmantí, que està sent, d'altra banda, un dels més destacats en aquest inici de temporada en el Castelló. Va a traure la pilota el Ceuta, encara en camp propi, davant mateix de la banqueta del seu tècnic de Romero. Juguen llarg, que era, en este cas, el futbolista...

0: Guillermo Vallejo, el porter del Ceuta, que vestís de color rosa en el día d'avui així en Castalia.
1: Possiblement un poc de calma, no? Jo crec que l'equip està volent arribar molt pront a la porteria i està acostumbrat a manejar un poc més el valor i buscar-ho no tan ràpid la porteria, per això està fallant tants passes i arribar tan ràpid a porteria que no està... El camp ha plogut molt, però està bé, no hi ha problema del camp, no?
0: Bueno, pues la té Jacobsen, que ha sigut molt important en la intervenció en ese primer gol i únic fins ara del Castelló en esa zancada que té el danès, ja va marcar el Leganés i avui de moment participant en ese 1-0. Baló per a Íñigo Córdoba, que ara se col·loca com si fora defensa de 3, un baló complicat per a Suero, que perd la pilota. Atenció, baló que recupera Jordi Escobar, la col·loca a l'espai, baló per al Cuqui, Cuqui Salazar, que s'ador, perd la pilota, recupera de nou després de la pèrdua al Castelló, baló per a Suero, Castellà que anima, que diu aneu, aneu cap a pan. Baló per a Pablo Santiago en la banda dreta, fa la conducció, se'n ve cap a dins, toca de cara per a Barri, se va ajuntant el Castelló, baló de nou per a Jacobsen, li vol pegar Jacobsen, ell sol contra el món, acaba perdent, no hi ha falta, baló que recupera de nou el Ceutas, anada i tornada continu, perquè el Castelló és vertical, ja ho sabem, i no està temporitzant massa en el dia d'avui, tot i l'1-0 en el marcador i que no acaba d'estar especialment fi en l'entrega, no?
1: Sí, per això dic jo que Jacobsen podia parar-se un poquet i buscar passes, però bueno, tot el món busca la direcció directa a porteria sense molts passes i al final ha millorat a nivell defensiu el Ceuta i sobretot a nivell per dins, no? Per fora si no està Íñigo i Pablo Santiago que puguen ajudar l'equip a vegades abusa de massa de buscar per el centre.
0: A traure des de la banda costa dret, de nou l'agrupació deportiva Ceuta mitjançant cap a dorsal número 4, se pren el seu temps, així no hi ha conteo, dic jo. Ara sí, que la posa en marxa allà cap a buscant a Jordi Escobar, rep l'espenta d'Alberto Jiménez, això és futbol, diu la col·legiada, baló que acaba en peus de Cuqui Zalazar, perill, bon canvi, orientació a la banda esquerra, baló per a Coné, en el pique de l'àrea Coné, la volia col·locar ahí a l'esquena de la defensa, ha retrucat Alberto Jiménez, torna a ser la pilota per a Coné, l'ex del Castelló, Coné que amaga Sequerini, Sequerini que aguanta, rep l'ajuda ahí de Suero, baló de Coné al segon pal, cabotejat, crec que ha segut de nou Jordi Escobar, acabant la jugada, no, Camacho. Ha sigut Camacho l'home que ha cabotejat ahí en el segon pal, però bueno, poquet a poquet estan animant-se ells.
1: Sí, jo crec que ells estan sent valents a nivell ofensiu.
2: No, no està malament el partit del Ceuta, eh?
1: No, en ganes de buscar, jo crec que li falta a l'equip pues, tindre el baló més, fer córrer al Ceuta i no tindre tanta pressa en arribar a la porteria i arribar a l'ocasió, perquè a més el Castelló té una qualitat que si maneja molt els jugadors de posició i això fa molt de mal a l'equip contrari perquè sempre troben a l'home lliure, no? Avui volen massa arribar, ese primer gol que diem al principi, Lluís, a vegades t'ajuda i a vegades te fa mal, no? En este cas, ha fet un poc de mal. No?
2: Li ha costat. Estem en el 31 de la primera meitat en Castalia, 1-0, està guanyant el Castelló, que tornaria a ser el líder de la primera divisió, líder en primera, líder en segona federació, vaja, en este Club Esportiu Castelló. En Copa del Rei, que falta per a que comence la segona meitat en Tavernes, Carlos Gallardo.
3: Mira, pues ara, justament ara, arranca la segona part, acaba de xiular l'àrbitre i continuen els mateixos 11 jugadors del Tavernes que han iniciat, bueno, iniciat el partit nou perquè s'ha marxat lesionat Jesús Prats i ha entrat Marc Gómez en la primera part, és a dir, que estan jugant Javier Pelegrí en porteria, Brines, Jordi Melo, Morenet, Aron Acevedo en defensa, Eric, Marc Gómez, Edu Alberola i Javi Llorio en el mig del camp, Miguel Moreno i Jorge Seral. Dal porter en 20 segons de xoc, continua el 0-0 entre el Tavernes i el Maracena.
2: Empat a 0 al marcador, empat a 1 en la nada, així que la eliminatòria estaria igualada. Pregunta per ignorància, hi hauria pròrroga o no, Carlos?
3: Sí, mira, ho vaig preguntar ara mateix a un directiu, m'ha dit que hi ha pròrroga, sí. Pròrroga i penals, així sí. Que esperem que no arribar, però se pot fer a so llarg.
2: Hi haurà pròrroga i penals si continua l'empat.
3: Correcte.
2: Clar. Així que empat a 0 en el marcador. 7 de la vesprada, 4 minuts, tornem a Castalia.
0: Pues en Castalia ha cuinat ell solet, és una fantàstica jugada d'atac Íñigo Córdoba. Que llàstima que no ha arribat Jacobsen a rematar en el primer pal, però ens ha tret una miqueta de l'avorriment en estos últims minuts. L'acció individual de l'ex del Burgos. Baló que ara recupera en defensa el Castelló, premi al públic el treball en la pressió després de la pèrdua dels homes de Pablo Hernández. Baló finalment per Álvaro Martín. Álvaro Martín que s'embolica davant del Cuqui Zalazar a punt de pedre, afortunadament. Ha tret la puntera esquerra per a jugar per a Sierra. Sierra que se planta ja en el rol central, ahí frena i diu, bueno, què fem? Li la dona a Barri. Barri a la seva dreta, mal control de Sequerini. Ja dic jo que portem la vespradeta. N'hi ha que fer el segon, eh? Això no està ni molt més ventilat i n'hi ha que tornar a entrar en combustió. Perquè a alguns sembla que està costant-los. Va a traure de nou des de la banda el Ceuta, que evidentment ven aquestes coses, s'anima encara més. Jugarà des del costat esquerra, encara en camp propi. José Joaquín Matos, el lateral esquerra que volia jugar en Coné, es queixa d'un col Coné. Marta Huerta de Aza diu, primer que no ho ha vist i després xula la falta és que no hi ha ningú content, eh? Protesta Romero, protesta

0: Pablo, i és que és normal.
1: Jo crec que protesta Pablo perquè veu que el quart àrbitre és el que pita la falta i quan ell se queda en terra, ha tardat molt en pitar-la i no sé si és el quart, per això protesta.
2: Com es complica el partit, esta àrbitra no està preparada per
1: això. Normalment se li van els partits, sí. No sap controlar els partits i el que li passa. No?
3: I són accions de futbol, Luis, vull dir, tampoc és necessari que hagi sigut futbolista professional, no?, per a saber diferenciar una acció de futbol d'una falta de veres, no?, feta en mala o bona fe, no?, com era esta, però bueno, en fi, que li donen oportunitats i al final jo crec que d'ací uns anys Luis acabarà pitant bé.
2: Sí, home,
3: la repetició sí, al final fa mestres,
2: eh? Però escolta, no? Que no és perquè siga una dona, eh?
3: No.
2: És nivell arbitral.
3: Si juguem a tot el món igual.
2: Això
3: claro
2: és.
3: Que sí.
2: Nivell arbitral, punt final. No estem parlant de més coses. Clara.
4: I en voleibol, el pavelló Nou Molers de València ara mateix està disputant-se el partit pel tercer i quart lloc del Trofeu Ciutat de València. Màxima igualtat entre el Cisneros i el Servi Grup Benidorm. 2-7-2. Així que tot està decidint-se en este cinquè i definitiu set.
2: En quan concloga la gran final entre el Guaguas i el Leleman Conqueridor València. I a fora de joc en l'acció d'atac del Ceuta. Així que continua l'1-0, falten 10 minuts per al descans. Segona meitat, tots amb el Tavernes, Carlos Gallardo.
5: Ho intentava Eri per banda esquerra, però ahí se való finalment, l'ha tocat un jugador del Maracena, estreta de banda per al conjunt de Carlos Sapiña, ara ho intenta del Verola, recupera una altra volta Eri, que busca la porteria, continua Eri davant un jugador, això es falta, i diu l'àrbitre que no, però ahí ha aparegut Maldo per a ficar la cama davant Eri, que intentava entrar en l'àrea rival, abans dir que Aaron Acevedo, el lateral dretà, està un poquet tocadet, ha sigut ahí atès fa uns minuts, de moment pot continuar, esperem que no siga una altra eixida del terreny de xoc per lesió, de moment continua Acevedo en el terreny de xoc, ara el baló és per al porter del Maracena, per a Víctor, que connecta en banda esquerra per a Sabaca, a hora i més cap a l'esquerra, ese baló serà anat per la banda, així és, així que va ser esfèric per al Tavernes. És precisament Acevedo, el jugador que fa no res, estava estès sobre el terreny de xoc i pareixia que tenia dubtes per a continuar o no, finalment ja ha fet esa treta de banda, ara lluita entre dos jugadors, entre Marc Gómez i el futbolista del Maracena. Una discussió ahí, demana calma el árbitre, baló cap amunt del Tavernes, buscant a Jorge Seral, que va i salvarà en el pit, però busca el seu company i s'esperi, li gaua a Eric, pareix que li fan falta, diu l'àrbitre que no, recupera una altra volta el Tavernes, Jorge Seral per a Eric, ahí té un jugador, Maldo, el del Maracena, que va arribar abans i arriba per a rebutjar i s'esperi, que estem en el minut 4 i 30 segons de la segona part, Tavernes 0, Maracena 0.
2: Tornem al partit de la jornada de la mà de Indústries Bijusa. Ens espera Castalia.
6: 36 minuts i mig de la primera part així en Castalia. El 1-0 que continua en el marcador. Recordem, val el gol de Irrasuero. Castelló, Ceuta 0. El partit de la jornada en Bijusa.
7: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: Bueno, pues continuem en Castalia, recta final de la primera, 1-0, en directe el punt a punt, en a punt ràdio, el baló passat al segon pal, la volia Pablo Santiago, ha treballat també sense baló Daniel Mas, el baló que se perd per la línia de banda serà pilota per al Castelló. És molt cridaner, que encara no hem tret un córner, Emilio.
1: Sí, i és molt cridaner la quantitat de passes que se fan malament i lo que s'està robant al mig centros, no? Jo crec que s'està abusant massa de perdre balons i d'intentar jugar per dins, no? I ahir el Ceuta està robant molt. Crec que al jugar en 5 per fora tens la possibilitat de fer 2 contra 1, el que passa que avui tens l'italià que no puja molt i des de luego Iñigo està soles en eixa banda esquerra, però hi ha que obrir moltes vegades a banda i buscar una altra manera d'entrar a la porteria, perquè ja estan robant molt bé per el centre, no?
6: Bueno, pues juga Barri per al Castelló, 38 de partit, 1-0. La pilota per a Sierra, ara sí que acumula molta gent en les rodalies de l'àrea del Ceuta, el conjunt albinegre que dirigís Pablo Hernández, baló per a Barri, mal control de Barri, nova pèrdua. Trau la pelota en llarg el Ceuta, corre Jordi Escobar a molestar Alberto Jiménez, que arriba abans al baló i que el juga de cara per a Matis. Tenim que anotar ahí una contra molt perillosa, que ha tingut el Ceuta en la cavalcada de nou per la dreta per part de Camacho, que ha acabat afortunadament una centrada molt molleta, facilona per a Matis, però la buscava en el primer pal Jordi Escobar. Hi ha que anar en contra en aquestes pèrdues perquè al final, si te arriben en molta superioritat numèrica, te poden generar l'empat, eh? Baló per a Barri, toca Barri per Álvaro Martín. Este en Sequerini. Sequerini que juga per Álvaro Martín. Alberto Jiménez, tornem a perdre la pilota. Encara que la regala de nou Daniel Mas. Torna a recuperar el propi Alberto Jiménez. Vol filtrar el baló, baló per a Álvaro. Se la deixa curta, torna a recuperar el Ceuta. És una continuïtat, eh? De Rades, ve queda curt el control, ve queda curta la passada i ara de nou Camacho percutint per la banda dreta. El 1-1 de Camacho, se'n vol anar ahí, ho fa molt fàcil de Íñigo Córdoba, la passada, el segon pal, més mal que no hi ha hagut ningú que poguera rematar, estava esperant Cuqui Zalazar, el baló que ve solté, de nou per a Coné, Coné que la penja, rebutja, crec que ha estat Alberto Jiménez que demanava la falta i comença a col·leccionar situacions de perill el Ceuta, eh? I ara demanen targeta per a el futbolista Okoro, entén la col·legiada que no hi ha res per la caiguda de Jakobsen quan buscava el 1 per a 1 pràcticament només en un altre defensor del Ceuta. Com ho has vist, Emilio?
1: Jo crec que no el toca i no es falta, no? Però una sensació, igual el toca i, però crec que és vara i cau, eh? Però bueno, si és, si arriba a tocar es falta i pot ser inclús Rocha, eh?
6: Bueno, Rocha, hi havia un central molt a prop, eh?
1: Molt lluny, però bueno, bueno, pues groga per lo menos, però me dona la sensació que és vara i se n'anava sol, i si el toca és falta des del buit tarxeta.
6: També en castell el públic és conscient, no?, de que hi ha que condicionar a la col·legiada, que tampoc és molt complicat d'altra banda. Való precisament per a Coro, que perd la pilota, torna a recuperar el castellà a Mavore, bon moment per a fer el segon, abans d'anar-se'n altres de descans, 40 de partit, 1-0, corre Jakobsen, la col·loca en la frontal, való per a Sierra, és Álvaro Martín, Álvaro Martín en Suero, Suero que es falló, que ha tocat el való mínimament el jugador del Ceuta, però encara continua-se en la pilota del castellà, való per a Barri, Barri maniobrant des de l'àrea, xira Barri, Barri que torna a perdre la pilota i comet falta. Ha tocat Lleument en el braç, però ha tirat d'ofici el jugador del Ceuta. El públic està enfadat, però a voltes n'hi ha que jugar més fàcil.
2: Però és falta,
1: haurà, eh? Que ajustar coses, jo crec.
6: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, és falta. Jo crec que haurà que ajustar coses en la mitja part, perquè de logo l'equip està perdent molts balons. Cuidado en eixa banda dreta, eh? Camacho està fent molt de mal per eixa banda dreta, perquè al final el Castelló només té Íñigo, que quan puja té tota la banda esquerra para ell, i que veia que ha arribat Camacho per aquesta banda dreta, ha tingut ja oportunitats de donar bon dos passes de quasi gol.
2: Així que 5 per al descans, continua guanyant el Club Esportiu Castelló per 1-0.
4: I en segona federació, el grup tercer, tenim males notícies, marca el Cieza, minut 54, Orihuela 0, Cieza 1. I els altres partits que tenim en tercera federació, el grup sext en xoc, minut 57, Atlètic Saguntino 2, Utiel 1, en temps de descans, Bunyol 0, Torrent 1, i el minut 56, Ontinyent 1931, 0, Villarreal C0. En el partit de la Lliga High Promotion, que també s'està disputant a la mateixa hora que el Castelló, minut 43, Las Palmas 1, Real Valladolid 2.
2: Copa del Rey Tavernes.
5: Pues ara mateix té el baló el Baracena. És Sabaca que retrasa la posició per a Champa, per a un dels seus defenses, i la torna. Juga per banda esquerra, busca Castillo, un dels jugadors més perillosos, entre Castillo i Flavin. Són els més perillosos per part del conjunt andalús, que continua la tònica de la primera part. Té molt més la pilota el conjunt de Seco, el Maracena. Atenció, que envia un malo a l'àrea, però afortunadament ahí no arriba el rematador del Maracena, i és esfèric Brines el rebutja, buscant ràpidament ja Eric per banda esquerra, però ese baló se li escapa per la banda, com deia. Té molt més la pilota el conjunt andalús, toca i toca l'esfèric. De moment no ha tingut cap ocasió clara en esta segona part, i el Taverna és molt ordenat i buscar les seves opcions. Un Tavernes que abans comentàvem que tenia complicacions físiques, Aaron Acevedo, finalment ha tingut que marxar-se el terreny de xoc, ha eixit Artur en el seu lloc, i és que estaven quadre pràcticament ja en el partit d'anada el Tavernes, amb 13 jugadors només del primer equip, amb molts juvenils, i avui sí que ha recuperat a 2-3 futbolistes, però m'ha dit que molt, molt justets, eh? Atenció, a cara Castillo es fica a l'àrea, busca el segon pal, ahí un rematador del Maracena que afortunadament no ha arribat, i ara Eric que vol eixir a la contra. El Tavernes continua aproximant-se, continua Eric, però apareix un jugador del Maracena. Estem en el minut 11, continua el 0-0 entre el Tavernes i el Maracena.
2: Castalia.
6: Pues en Castalia continua el 1-0, continua guanyant el que seguiria sent líder en esta jornada, però sense oferir-se dubtes, la seva millor versió. Moltes pèrdues, eh? Més del que és costum, i en atac jo crec que massa contactes i està faltant una miqueta de mobilitat que era molt habitual, no?, estos anteriors partits en els homes de Pablo Hernández. Veurem si ara, quan arribem al descans, rectifica i canvia alguna peça el tècnic castellano en el baló, ara mateix en poder de Roman Matis, jugant en curtet. Ha tingut, per cert, fa només uns segons, una altra opció de contragolpe el Ceuta, una molt bona passada a l'espai del Cuqui Zalazar per a Jordi Escobar, que s'ha topetat en la bona acció defensiva d'Alberto Jiménez, però que
3: però que ha sigut una més, eh? Una possibilitat ahí per als homes de
2: José tot el Castelló, eh? El balanç defensiu del Castelló és brutal, era un 5-1.
3: Sí. Les retors ha sigut molt importants i Alberto, que és molt difícil de superar. Baló per a Pablo, Santiago li pega, Pablo. El baló que se n'ha rebutjat. No, sembla que no, ha tocat en ningú. A la dreta ve la porta de Vallejo, serà per tant treta de porteria. I ara ja comença a haver moviment en la banqueta del Ceuta, pensant ja en el segon acte. Tres homes de la banqueta de José Juan Romero comencen a fer l'activació. Mentre dan el porter Guillermo Vallejo, es diu a la resta de compàs que se'n vagin cap amunt. Anima Castalia, últim minut d'esta primera part, 44, en directe en el punt a punt de Napon Ràdio. Ara colpeja ja en la cama dreta Vallejo, la pilota que vola, busca la zona defensiva albinegra. Ahí amagava en botar a perisa pilota Alberto Jiménez, que li fa el bloqueig a Jordi Escobar. Acaba rebutjant-se Querini. La pilota per a Ocoro, torna a tocar per dalt Íñigo Córdoba. Bon partit, diria que dels millors del Castelló en esta primera part. Íñigo Córdoba que torna a rebutjar el 1-1 entre el central Carlos Hernández y Álvaro. El guanya en esta ocasió el futbolista de l'agrupació deportiva Ceuta. I ara Vallejo no sé què estava pensant, però tampoc està... per a fer vaselines en 1-0 palmant el seu equip. La pelota que la trau ràpidament des de la banda del Castelló. Baló per a Jacobsen. Tot això en el costat esquerra de l'atac del conjunt albinegre. Baló darrere per a Sierra. Sierra que la xafa, toca per dis per a Barri. Repetís passada. Sierra, tercer home. Baló pegadita a la línia de cal per a Íñigo Córdoba. Dobla i rep la pelota Jacobsen. Jacobsen que gira, li vol fer el lío ahí al central del Ceuta, en este cas capa, se'n vol anar Jacobsen, Jacobsen que gira, Jacobsen que la col·loca dins de l'àrea, toca de cap el central de nou, Carlos Hernández, no arriba Vallejo a la primera, la segona sí, hi ha algun nervis i tensió en l'àrea del Ceuta, però finalment l'ha agafada en les mans, quan coneixem ja Luis, el temps ha afegit un minutet, algo menys queda ja, en este primer acte així en Castalia, quan Vallejo l'envia de nou fora, sense opcions per a Camacho, serà la treta des de la banda per a Agus Sierra. I m'imagino que hi haurà que aprofitar el temps de descans per part dels dos entrenadors. Alguna coseta hi ha que retocar per part de Pablo Hernández també. Segurament, baló per a Sierra, perquè el partit no està tancat, ni molt menys, en este 1-0. Haurà el argentí que se pren el seu temps. Ara la va col·locar en Jerk, el baló que busca la posició de Jacobsen a tocar de cap el danès. El baló que rebutja com pot ahir en el mig era Joaquín. Baló de nou per al Castelló, baló per a Suero. Tira el tackling des de baix el central i diu la col·legiada que no hi ha temps per a més. Jugadors cap a vestidor, s'acaba la primera part així en Castalia. Val el gol de Suero per al Castelló, 1-0.
2: Quin minut travessa el partit en Tavernes?
5: Estem en els 14 minuts de la segona part i ha que dir que s'ha produït una altra substitució per lesió. Javi Llario s'ha marxat al terreny de xoc i ha entrat Luis Pérez, un juvenil, és a dir que ha agotat totes les substitucions ja Carlos Sapiña en el Tavernes. Estem en el minut 15 de la segona part en este Tavernes 0 Maracena 0.
4: I tenim novetats també entre la federació al grup 6 perquè marca el tercer, el Saguntino, minut 62, Saguntino 3 Utiel 1 en els altres dos partits que estan en xoc, minut 51 Buñol 0, Torrent 1, minut 60 Ontinyent 1931 0, Villarreal C 0 i en segona federació el grup tercer al minut 59 Orihuela 0, Cieza 1 i a l'altre partit de la Lliga Hypermotion que està a punt d'arribar al temps de descompte en el 45-3 Las Palmas 1, Real Valladolid 2.
2: 1-2, està guanyant l'equip Pucerà en el seu encontre. Punt a punt, Tapon Ràdio, obrim la comunicació amb la ciutat esportiva de Paterna en el partit del femení en esta jornada en la Lliga F, on tenim en marxa el Barcelona 1, Real Madrid 0. València, Real Societat, es veuen les cares. Els dos últims de la taula de la classificació, Paterna, Álvaro Molina, molt bona vesprada.
0: Bona vesprada, companys. Salutacions a tots els oients de Punt a Punt des de l'Antonio Puigades. En apenes 10 minuts, el València femení té un partit molt important davant la Reial Societat. Ja ho estaves comentant. L'equip de Miquel Crespo no ha aconseguit cap punt. Són 5 derrotes en 5 partits i davant tindrà el conjunt xuriurdin que amb 2 punts tampoc ha guanyat encara. Per tant, en contra de total necessitat, jugadores en vestidors a punt de sortir a la gespa en esta sexta jornada de la Lliga F entre el València i la Reial Societat.
2: Accions?
0: Sí, alineacions ja les tenim per part del València femení. En la porteria juga Alice, la línia de 5 per a Sara Tamarit, Lena, Nazaret, Saez i Pauleta, la capitana. Per davant, Carol, Gemma Climent i Rebeca. En punta, Lucía Moral i Marta Mascarell. Per part de la Reial Societat, juguen porteria Julia Rula, la línia de 4 per a Camino, Aparicio, Claudia, Florentino i Moraza. Per davant, Paula Fernández, Ainhoa i Egui Guren. Bandes per a Ainhoa Ainhoa Marín y Cecilia Marcos, y en punta como referencia, Eiz Aguirre.
8: Espai oferit per Teika, el bon vending.
9: Ganamos todos.
8: Juguen elles, guanyem tots.
4: I anem a recordar-li als nostres oients que si volen dir-nos una opinió sobre algun dels nostres partits que estem en directe, volen comentar alguna jugada o simplement es volen saludar, no? Pues que tenen una línia oberta, la 611-38-73-17. Repetim, 611-38-73-17. I ahí ens poden deixar en missatges d'àudio, de text, el que siga. Ens encantaria sentir-los, però si no, que ens escriguen. I també que tenen les nostres xarxes socials per a enviar-nos a un privat, un comentari, el que vulguin, tant a Instagram com en Twitter.
2: Descansen Castalia, 1-0 està guanyant el Castelló. Entrem en l'hora de la veritat, Copa del Rei en Tavernes de la Valldigna.
5: Ara té el baló, ahí lluitava Edu Alberola per recuperar l'esferi per al Tavernes, però és la pilota per al Maracena, el gran dominador del baló en esta segona part, Samu per a Champa en zona defensiva, obre a banda dreta per a Maldo, i ara, claro, els serveis jugadors que estan en la Calfan preparen el Tavernes, han deixat de fer-ho, perquè ara sí que tindria ocasió de fer una altra substitució Carlos Apiña, però si ja tens de pròrroga, però durant els pròxims 30 minuts ja no podrà fer cap substitució. Ara juga el conjunt andalús, obre des menetxa d'esquerra, esquerra dreta la pilota, el baló per a Maldo, el capità, que se ho pensa tranquil, veu la millor opció, que és Falín, el dorsal 10, li la torna a Maldo, ordenat el Tavernes, buscant alguna opció de transició ràpida, buscar la porteria defensada per Víctor. Atenció per Falín, que avança per el mig, cau i l'àrbitre senyala falta, i va ser a uns 3-4 metres de la línia gran de l'àrea, molt centrada. Així que oportunitat per a un baló parat, per una acció a baló parat per al conjunt de l'entrenador Seco del Maracena. Un Maracena que em deien que arribava a ir a la Comunitat Valenciana i feia nit en Gandia per afrontar esta eliminatòria davant del Tavernes. Ara es prepara, ahí està Falin al costat, un altre jugador preparat per a llançar, i els futbolistes del Tavernes fent-hi sa barrera, la gent expectant. Més de 1.000 persones que s'han donat cita avui ací en el municipal de Tavernes, en Ices Òmnico, per es prepara també, estic observant el dorsal 6, a Sabaca, Falin, preparats per al llançament. Pareix, crec que se va ser Falin, que és l'últim que ha tocat la pilota. I mentre és l'àrbitre ficant ordre en esa barrera del Tavernes de 4 jugadors, ahí també observe a Javier Pelegrí, a un dels juvenils, a un dels jugadors formats en la Unió Esportiva Tavernes, i que avui formen part d'aquest equip que busca el bitllet de Copa. Ahí es prepara entre Falin i Nesken. Aquests dos jugadors estan al costat de la pilota, preparats per a llançar. A punt d'arribar a l'equador d'esta segona part, en el minut de 9, el llançament i el baló que ha pegat en el... No sé si l'ha parat el porter, l'ha parat. No sé si l'ha parat Javier Pelegrí, que ha estirat el braç o ha sigut el pal. Sí, l'ha tocat Javier Pelegrí, bona parada, estreta de cantó per al Maracena, que ara sí que està aproximant-se en massa per ell sobre la porteria de Javier Pelegrí. Es prepara Neskens per a llançar ese baló de treta de cantó per al conjunt andalús. Ahí se aproxima Flavin, per llança el baló al primer pal, rebutja la defensa del Tavernes. Estem en el minut 20 de la segona part, Tavernes 0, Maracena 0.
2: Continua l'empat a 0 en el marcador.
4: I tenim un gol del líder en tercera federació al grup 6, perquè s'adelanta el Villarreal C al minut 67, on tinguem 1931-0, Villarreal C 1. Altre dels dos partits que està en xoc també han passat coses, perquè ha fallat un penal ara mateix el Bunyol al minut 57, Bunyol 0, Torrento 1, i al minut 68, Atlètic Saguntino 3, Utiel 1. Recordem que també està jugant-se en segona federació al grup tercer el partit entre el Orihuela 0, Cieza 1 al minut 65, i que arriba al temps de descans l'altre partit en la Lliga Hypermotion, Las Palmas 1, Valladolid 2.
2: Emili Sierce, Castalia, quan un equip no juga bé i guanya, és que és gran.
1: Sí. A veure si esta segona part millora la cosa, però no m'ha agradat la primera part. Lo millor el començament, els dos primers minuts, i després l'equip ha anat a, bueno, fent errades, no ha estat a gust. L'ajustament del Ceuta a poc ha complicat molt la vida, i crec que hi ha hagut dos o tres tiros a porteria només, quan un equip que xuta molt a porteria i arriba molt a porteria. Però sobretot per a mi jo crec que ha abusat massa de jugar per dins, jugar poquet per fora, i normalment també és superior a la majoria d'equips per la gent, per la quantitat de gent que té al centre del camp, i avui no està sent superior ni a mig del camp, no? Ese Barry Álvaro, pensava jo que en l'ajuda de Suero podia ser superior, però ja et dic que crec que el Ceuta ha ajustat millor i ha tingut alguna opció de l'empat, ha tingut dos o tres arribades en perill, i des de logo pues, tenim que millorar coses i modificar alguna cosa, però la qualitat de l'equip que té avui, molts passes ruïns, molts controls també ruïns, no crec que l'excusa sigui el camp i l'aigua que hi ha hagut estos dies, però hi ha que millorar la segona part per a fer el segon i que el Ceuta no se trobi tan còmodo com ha sigut els últims 20 minuts, no?
2: No sé si és significatiu o no, però l'estadística diu corners per al Castelló 0, per al Ceuta 4.
1: Sí, quan és al contrari, i és les estadístiques a nivell d'arribades, de tirs, de corners, el Castelló sempre va per davant de la majoria d'equipos, però és significatiu, des de logo, que l'equip no ha arribat en claritat. A mi la baixa també de Camarà davant, Álvaro està lluitant molt, però bueno, tampoc m'està agradant molt en aquesta posició per a poder aguantar balons i jugar de cara, no sé, crec que entre un poquet el mig del camp, el punta i jugar poquet per fora també, no poder pujar un lateral dret per fer 2-1, en fi, són moltes coses, no és una cosa concreta, però l'equip té que millorar la segona part.
2: A Camarà el critiquem molt, però jo al meu equip,
1: Sí, perquè a més arriba, lluita, trau faltes...
2: I de tant en tant te fa un gol, coses. O sigui que...
1: Sí. En fi. Últimament està fent moltes coses bé, i els gols que ha fet últimament ha sigut regalats, que li han donat, ja, fes-lo tu, regala'l, però sí. Està fent un treball molt bo fora dels gols,
2: Molt bé, en uns segons tornem per a la segona meitat a l'estadi de Castalia, tot a punt per a que comence el partit de futbol femení en Paterna. Repassem Álvaro Molina les alineacions.
9: Per part del València femení, mentre està fent-se la foto protocolària, Miquel Crespo, que juga amb Alice en porteria, la línia de cimpera, Sara Tamarit, Lena Pérez, Nazaret, Saez i Pauleta, per davant, Gemma Climent, Rebeca i Carol Marín, i dalt, Lucía Moral i Maria Mascarell. Per part de la Reial Societat, amb Gorka Álvarez en la banqueta, juga amb Julia Arrula en la porteria, la línia de 4 per a Camino, Aparicio, Claudia Florentino i Moraza, per davant, Paula, Ainhoa i Incha, banda dreta, Ainhoa Marín, banda esquerra Cecília Marcos i en punta Eizaguirre.
4: I tenim males notícies perquè en segona federació el grup tercer arriba al segon del Cieza al minut 69, Orihuela 0, Cieza 2. I en tercera federació al grup sext segueixen els tres partits en xoc, minut 72, Saguntino 3, Utiel 2, minut 61, Bunyol 0, Torrent 1, minut 71, Ontinyent 1931 0, Villarreal C 1.
2: Recorden que han empatat a un el Vall d'Uxó i l'Atzeneta. Tornem a la Copa del Rei. Aplega l'hora de la veritat. Qui marque, quasi segur, guanya, Carlos?
5: Així és, però el moment d'estar en aquesta partida decisiva, ara mateix passa poques coses en les àrees, però qui marque aquest gol ja pot ser definitiu, perquè ja quedarà poc per a que arribi la final del partit. Ara escoltem ahí l'afició del Taveres, que intenta animar un poc els seus jugadors, perquè en els últims minuts està patint, està tinguent molt la pilota el Maracena, està aproximant-se poc ja el Tavernes sobre la porteria de Víctor, i ara mateix un jugador estès sobre el terreny de xoc, que pareix ja recuperar-se del conjunt rival, i es prepara ja Artur, que ahí sí, en sustitució d'Acevedo en la segona part per a ficar la pilota en xoc per al conjunt de Carlos Apiña. Ahí s'anima més gent per a donar-li ese suport al seu equip, al seu Tavernes, per a que avui pugui obtindre el billet de copa. Ahí baló a l'àrea d'Artur, la lluita de Jorge Serala, apareix d'Olverola, que intenta fer-se el baló, diu l'àrbitre, que ha espentat el futbolista, el Maracena, i sinó que va ser falta en zona defensiva per al conjunt andalús. Quan estem ara mateix a l'Equador, minut 25-26 de la segona part, i continua l'encontre sense gols, el Tavernes, que busca fer realitat el seu somni de jugar davant un equip de primera divisió.
2: 0-0 en el marcador, 1-1 en la nada, tot queda equilibrat, va començar el partit en Paterna.
9: Comença ja a rodar la pilota en Paterna de l'Antonio Puchades, el València, que vestit de blanc, amb eixa samarreta habitual, la Reial Societat, amb la seua segona equipació vestit de roig, primers segons del partit, València 0, Reial Societat 0.
2: Recorden que València Bàsquet ha guanyat el seu partit en Saragossa, 82-97, i que suma d'esta forma la seua primera victòria en el campionat. Què està passant, José Luis Gual, en este temps de descans en Castalia?
6: pues que estem veient com estan els suplents d'un i de l'altre equip ahí jugant en el balonet. No veig jo pinta de que ningú vaig a eixir, almenys els que estan en el terreny de xoc no estan fent ningun tipus d'activació especial. I bueno, pues la gent de moment tranquil·la, el seu equip està guanyant i estan gaudint ahí de la musiqueta de la Kiss Camp, no? Que està funcionant així en castellà.
4: Vos vos enfoquen, no?
6: Sí, no se besen.
2: Emilio i José Luis, ¿heu eixit en la Kiss Camp?
6: No. De totes formes, si m'ho flita, ja te dic jo que no m'ho besem, eh? M'ho volem molt, però no fins a ese punt, eh, Emilio?
1: Sí, sí. No.
4: José Luis, hem de dir que...
1: Salva no sé si sabrà lo que és la Kiss Camp. Salva, que...
4: Salva sí que se sap lo que és la Kiss Camp, perquè si coneix el rapero Ixe, clar que coneix la Kiss Camp. Volia dir-vos que tenim alguns missatges a través de les nostres xarxes socials per a vosaltres. Ja sabeu que sempre vos comenten i vos pregunten coses i, de fet, diuen «Uala, on estan les fitxes i què preferixes, fitxes o puro?»
6: Primer fitxes i després puro, ja que jo completo. Jo vull completo. Fitxes, si és que no hem tret un córner. Si és que no hem tret un córner. Hem xutat tres voltes a porteria, cinc el Ceuta. Ganes n'enyan, eh? I crec que estan carregades per ahí. O sigui que quan l'equip dona peu, fitxes a saco. No?
1: Ja vindrà. Sí. La segona part també, hi haurà moltes vegades.
4: Després també hi ha algun comentari per a Emilio que diu «Estic d'acord en tu, no m'acaba d'agradar del tot el Castelló, però l'important és que anem guanyant». Altre que ens diu «Feu la porra final, aposteu, es marcarà més d'un gol?»
1: 3-0, jo dic.
2: Sí, home, sí. Més d'un gol, clar que sí. Més de dos ja no ho sé, sí. Més d'un...
1: Sí, sí. Jo dic 3.
2: Jo crec que sí.
4: I anem a recordar que si volen enviar-nos un missatge o una pregunta o el que siga, tenen les nostres xarxes socials per a escriure-nos i també tenen el nostre WhatsApp 611 38 73 17.
2: Qui està jugant millor en Tavernes?
5: Pues ara mateix el xou molt parat en els últims minuts, en una altra interrupció, per un jugador que està seguint atès ara del Tavernes, el porter, Javier Pelegrí, en esa acció que en un jugador del Maracena, i altra volta el baró parat i ahí observe a Carlos Sapiña, molt enfadat, parlant-li amb el línier per esa falta, també aprofitant del entrenador Seco del Maracena, donant indicacions als seus jugadors, però pràcticament és que en els últims minuts no està passant res en el terreny de xoc, ja se nota que n'hi ha molta tensió, eh? Saben els futbolistes, els jugadors, qualsevol errada ara pot ser pues fatal per als seus interessos, i sinó que ja se nota els nervis, la tensió, i a més és que el Tavern és un equip molt jove, eh? Sí, ara pràcticament la meitat de l'equip són juvenils.
2: És l'hora de la veritat, és l'últim quart d'hora, 0-0 en el marcador, així que no sé si començant a pensar en la pròrroga o no. Com comença el partit per al València femení?
9: La primera ocasió que ha sigut per al conjunt Xuri Urdín des de la frontal, i Zaguirre eixe remat entre pals l'ha hagut de traure Alice, així que la primera ocasió l'apuntem per al conjunt visitant, que és qui està manejant la pilota en estos primers minuts. Minut ja 3 d'encontre, València 0 Reial Societat 0.
2: Domini total per part de l'equip basc en este inici d'encontre. Eixen els jugadors per a la segona meitat en Castalia.
6: Sí, sí, tenim ja l'11 del Castelló sense canvis, els mateixos estan fent ahí el típic calentament, no?, explosiu per a entrar ja en calor de cara a lo que té que ser l'inici de la segona part. També està ja la tripleta arbitral, esperant únicament la compareixença de l'11 del Ceuta. I bueno, fins que no aparegui no començarà la segona part. Per cert, Luis, tenim la dada d'assistència, 12.908 espectadors avui a Castalia.
4: Que Salva m'ha escrit i m'ha dit que se les sap totes, la Kiss Camp, la Dance Camp, la Emoji Camp, totes se les sap.
6: Molt bé, així no m'agrada, que repassi en casa, eh? Ara quan ha acabat el bàsquet, ara a casa a repassar, Salva.
10: Vamos a por la segunda parte.
6: Bueno, pues así seguim, a la espera de que isquen. Ara sí, veig asomar per ahí per les escaletes a Jordi Escobar, encapçalant els 11 del Ceuta.
4: Però bueno, sí,
6: la
4: musiqueta
6: que no pare, eh? Así estem animats, eh? A nivell de futbol no massa avui, però estem guanyant, Emilio. I, en fi, que no pare la festa, eh? Un dia té que vindre Ximo Valle, així també, eh?
1: Exacte. A la gent, un poquet que li dones, mira, en seguida reacciona. Espero que l'equip, la segona part, li doni un poquet més de xispa i com sempre, Castalià s'encengui en flama, no?
4: Bueno, pues és molt bona hora de futbol, eh? A les 6 i mitja.
6: Sí, molt bona, sí. I en diumenge s'hi agrada molt, Clara. La veritat és que ara que fiquen horaris un poc estranys, així a Castalià sempre agrada en diumenge 5-6 de la vesprada, com a molt tard. Sobretot ara aquí vindrà l'horari d'hivern. I anotem el canvi, eh? Ha entrat el dorsal número 10 del Ceuta, que és Marino, i s'ha quedat Okoro. Així que, ahí està el canvi que introduís. Estava amonestat, eh, Okoro. Crec que era l'únic. I va començar, comença ja la segona part. També n'he xacuc i Zalazar per a que ja arranque el segon acte. Així en Castalia, 1-0, recordem, ho estem contant en el punt a punt en Apunt Ràdio, és el partit de la jornada. Ha pegat en Yar Vallejo per a Jordi Escobar. Guanya i se duele de nou Alberto Jiménez per al Castelló. La pelota torna a ser per a Deix. Valo per al Cuqui Zalazar. Vol filtrar la pilota. El valo era bo, eh? Encara que reacciona. Ha fet ahí mig sprint, eh? No volia fer l'esprint sencer de Sequerini. Quina és la nota que li poses en el seu debut, Emilio?
1: Molt correcte. Ha estat en defensa molt bé. Ha intentat pujar poquet, però en defensa està molt, molt serio i molt ben posat. De moment, notable. Jo crec que està correcte en el primer partit que està jugant el titular, no?
6: Pues va a traure en curte el Castellón quan Jordi Escobar no estiga dins de l'àrea. Es queixava d'això Alberto Jiménez. Ara ja toca en curte per a Matis, que de manera ahí molt gràfica, gestual, li demanava a Barri que s'acostara. Ara sí, rep el Salmantí, toca per dins. Bona eixida del Castelló en Suero. Suero jugant a l'esquerra, li han fet falta i dura, eh? Esta sí que és de targeta. I esta no la trau!
1: Sí, a més d'esquena, sense intenció de jugar el baló i va parar el joc i va fer-li mal a Suero.
2: Entrada molt dura, efectivament. Primer minut de la segona meitat, Castelló 1, Ceuta 0. En futbol femení, per quin minut estem en Paterna?
9: Minut 6 de la primera part, una treta de cantonada a la Reial Societat, que continua dominant l'encontre, de moment 0-0.
2: Alguna novetat en el partit de Copa Tavernes?
5: Falta perillosa, per a el Maracena l'ha protagonitzat una molt bona acció Castillo, el dorsal 20, un dels millors futbolistes, en Flavin, el dorsal 10 del Maracena, i sí que va tindre esta oportunitat el conjunt andalús quan estem en el minut 78 d'encontre i en el tram final d'esta eliminatòria, d'este partit tornada de l'eliminatòria prèvia a la Copa del Rei. Ahí es prepara el futbolista del Maracena en un baló que està en el cantó esquerre d'atac del Maracena, va llançar esa falta lateral, es prepara Soria per a llançar-la. Ahí el árbitre que està ordenant un poc la barrera, observant que tots, que no hi ha escaspentes en esa zona de l'àrea, i ahí es prepara el futbolista del Maracena quan estem a punt d'arribar als últims 10 minuts d'estos 90. No sabem si hi haurà pròrroga. Es prepara ahí el futbolista del Maracena, anem a veure si llança. Ja l'àrbitre està observant a l'àrea, ahí que passa. A veure si ja xiula ja. Allí va el futbolista del Maracena per a llançar. Toca el llançament de la barrera. El rebuig que li toca un futbolista del Maracena, però rebutja el Tavernes. Estem en el minut 34 ja de la segona part, amb el Tavernes 0, Maracena 0.
11: Punt a punt.
6: Bueno, pues en Castalia són 2-3 de la segona part. I trau la pilota des de darrere el Castelló. Tinc jo una qüestió, Emilio, per al nostre comentarista. Ha canviat alguna cosa a nivell posicional en el Castelló o en el Ceuta? Seguís tot igual?
1: Tot igual. Le veig molt, molt més tranquil en l'eixida al Castelló, que sempre té bones eixides, i la intenció sí que veig a millor de mantindre més el valor i no perdre'l tan fàcil com el perdia la primera part. És l'únic que veig aixina de moment. Falta i el bord de l'àrea.
6: Falta i groga, eh? Falta i groga a Carlos Hernández en esa conducció que havia fet Adam Jacobsen, que quan agafa la pilota, ni se carril especialment, se'n va cap avant en molta decisió. I no va groga, l'altre jugador amonestat ja no està en el terreny de xoc, és Okoro, però sí que tindrà que fer front a tot el que resta de partit en una amonestació el central, Carlos Hernández,
1: que és el màxim golejador de l'equip, l'ex del Lens, en 4 gols, un jugador molt perillós en atac, sobretot en joc aeri, i porta 4 gols en la categoria, un dels màxims golejadors.
6: L'altre dia n'hi va fer 2 dels 3 que li va fer el Ceuta a la Real, que van servir, evidentment, per a sumar la primera victòria en Lliga. I ojo, si tenim les fitxes, tirem-les, perquè ara sí que hi ha una falta molt perillosa per al Castelló. Ahí estem, a veure si arriba el segon. En directe, en el punt a punt, en el punt ràdio, 3 de la segona. La pilota que està parada en perpendicular pel dret de la porta que defensa Vallejo. Al costat el baló, Pablo Santiago també suena. Anem a veure Pablo Santiago, que li pega baló a la mà, que ha rebutjat de punx el porter Vallejo. S'ha quedat a mitjan camí, de centrada a Bono, intentar ficar en perill a Vallejo.
1: Ni directa ni centrada, al final molt fàcil per a porter, en vez d'agafar la despejat, però molt mal tirar la falta, sí.
6: Bueno, pues ara lluitant ahí en banda, de nou a terra, con li agrada con tirar-se a terra, ficar cos i guanyar la pilota, que és el que ha fet finalment el Costa Marfilenc. Baló ja en defensa per a Carlos Hernández. Carlos Hernández, que juga a la seva dreta, la pilota espera Capa, el pressiona Jacobsen, toca Capa a la seva dreta, palo de Camacho, un dels millors també del Ceuta en la primera part. Camacho que la busca a l'espai, ahí està ben plantat el Sierra, que se la queda, ja juga el Castelló, palo per a Barri, Barri ara en dos tocs, toca per a Matis, ui, perill, menys mal que ha pressionat Barri, perquè estava fora de la porteria Matis, palo per a Escobar, demana mà, però no hi ha mà, ha tocat en el cap Sequerini, el tenim davant nostre, la mà no ha aparegut per a res. Per què bufes, Emilio?
1: No, perquè el gest és de poder en la mà, però possiblement en el cap, però el gest des de logo pareix, per això protestant els jugadors del Celta que podia ser la mà, però bueno,
2: revisarà el VAR l'acció segur.
1: Sí, però la que s'està liant en un passe atrás, en Matis fora de la porteria, i ara ve l'acció esta que pot ser penal, bueno.
6: Ah, i bueno, afortunadament el jugador que rep la pilota, Luis, en el mig del camp no fa el que va fer Suero en Leganés, sí. No és Suero.
2: Així tenim la repetició i la toca en el cap, però dona la sensació de que abans podria col·locar-la, però retira bé el braç abans, magnífic, el central del Castelló. 5 minuts, 1-0. Mentre en Paterna millora el Mestalla o no, Álvaro?
0: Ja no és que millore, sinó que acaba de tindre una ocasió claríssima Nazaret, la central del València, la centrada de Pauleta des de banda esquerra, i entrava totalment sola la central, era pràcticament gol o gol, arribava un poc forçada, se li n'ha anat per molt poquet, ocasió la primera claríssima per al València, minut 11 en la Ciutat Esportiva, 0-0.
4: I acaba de finalitzar el pavelló Nou Moles de València, el partit pel tercer i quart lloc en vòlei del trofeu Ciutat de València. El Cisneros s'ha imposat al Servigrup Benidorm per 3-2 en un duel molt igualat que s'ha decidit en el cinquè i definitiu set. Per tant, Cisneros acaba tercer i Benidorm quart.
2: En un instant començarà la gran final. Mentre en Tavernes, ui, queden ungles en la graderia o no?
5: Pues no sé jo, però a més és que hi ha hagut polèmica, perquè hi ha hagut un centre lateral d'Edu Albero a la punta, ha estat rival de Miguel Moreno, que ha caigut sobre el terreny de xoc i reclamava que li havien agafat la camiseta. L'espenta i l'agarró ha existit. Ara ja l'àrbitre ha considerat que aquesta intensitat o aquesta agarró no ha sigut suficient per a xiular penal, però així te pots imaginar la gent molt enfadada en l'arbitratge per no xiular aquest penal. I poc després la treta de Cantola ha tingut Marc Gómez, el juvenil, que ha rematat en aquest centre des de la treta de Cantó en el punt de penal, el seu remat de cap s'ha anat fora, però per molt, molt poc. Ara està protagonitzant els millors minuts el Tavernes, ho torna a intentar, anem a veure si esta és la bona. Brines avança per banda esquerra i apareix un futbolista del Maracena que li talla el camí, que buscava la porteria rival, ara la té en zona defensiva, és Artur, juga per a Morenet, juga el Tavernes, busca el gol que li dona ese bitllet tan volgut per a la Copa, volem la Copa en el Tavernes, atenció Eric avança, Eric fica el valor en l'àrea i se remada i se centre que podia arribar Jorge Seral, però rebutja la defensa el Maracena. Ara el Tavernes va en tot en busca d'ese bitllet coper. Estem en el minut 39 de la segona part, continua l'encontre sense gols, este Tavernes Maracena.
4: I tenim gol en tercera federació, el grup 6 en esta jornada 5, empat a l'Ontinyent en 1931 el partit davant el Villarreal C, segon temps minut 85, Ontinyent 1931-1, Villarreal
6: gol
4: C, 1.
6: Del Ceuta. Gol del Ceuta, gol de Jordi Escobar. Acaba de marcar Jordi Escobar una acció a baló parat, el córner per al Ceuta. Ha tocat un home en el primer pal, no ha pogut veure qui era, però ha puntejat en molta idea al segon pal i ahí lliure de marca a plaer Jordi Escobar, que la tira cap a dins. Estava apretant el Ceuta, anava a dir, està el Castelló jugant en foc i mira tu que acaba de cremar-se. Ha empatat el Ceuta, ha marcat Jordi Escobar, jugador que m'apuntava Gomis, criat en la pedrera del València. Pues bueno, Escobar que empata, comença un altre partit. Avui de la segona, Castelló 1, Ceuta 1.
2: Què ha passat, Emili?
1: Bueno, ho estava mereixent, Ha tingut dos jugades antes del córner, ja en opcions de remat, i ara en el córner un valor tocat en el primer pal, que el segon pal sempre hi ha algú i ha fet el gol, però crec que merescut, Jo crec que mereixia ja el Ceuta este empat, però perquè ha tornat a insistir el Ceuta en aquestes cabalgades, sobretot en banda dreta de Camacho, i insistir en buscar la porteria. El Castelló no està trobant la fórmula i crec que n'hi ha que buscar solucions, a millor en jugadors de frescura, jugadors diferents i una altra idea, però des logo ha merescut el seu talempat.
2: Que a aquestes altures de la vida continuï funcionant l'estratègia en aquest tipus de córner, tret al primer pal, pentinat, i en el segon pal remata plaer. Que això, que és tan vell com el menjar, encara continuï funcionant, Emili, en el futbol, és tremendo.
1: Sí, és el clàssic, que no toca en el primer pal, té que hi haurà algú al segon per espectatxar-la, i així n'ha sigut. Sí. Jordi, pues, és un jugador que té gol, no molt en la categoria, però sempre fa els seus golets i és un jugador de qualitat i ha estat molt bé en el segon pal.
2: Pues ara...
6: Ja arranca Cone i groga per a Jiménez, groga per a Alberto. Estas grogas molt clar i van tots a protestar, no sé què, és jugador del Ceuta, perquè més que groga no pot ser, evidentment, hi ha molta gent ahí. Però bueno, groga per Alberto Jiménez i bueno, anem a veure com reposa tot això, perquè ha vingut el gol del Ceuta. Jo estava fixant-me que estava parlant Pablo Hernández en el seu segon, Sergi Ripollès. M'imagino que pensant què fer ara en els pròxims minuts a nivell de canvis. 1-1 en Castalia, 10 minuts de la segona part.
2: 10 de la segona, el Castelló que acaba de veure com el Ceuta empata el partit. Quant li resta al temps reglamentari en Tavernes, Carlos?
5: Estem en el 86 i mig, ara ho intentava Eric una altra volta per aquesta banda esquerra, però ha arribat abans el porter del Maracena a agafar aquesta pilota, Víctor. Estem ja arribant a punt de a 15 segons d'arribar al minut 87 en el marcador. Tavernes 0, Maracena 0.
2: Futbol femení en Álvaro Molina.
0: En una bona acció assajada de la Reial Societat en una treta de cantonada que ha acabat rematant la lateral Camino, ha estat a punt d'encentar i de trobar porteria, li està costant ara molt al València sortir des del seu camp. Són ja 16 minuts de la primera part, no hi ha gols, València 0, Reial Societat 0.
4: On sí que n'hi ha gols és en segona federació al grup tercer, perquè marca el tercer el Cieza, minut 86, Orihuela 0, Cieza 3, i els altres partits que tenim en xoc en tercera federació al grup 6, a punt de finalitzar en el minut 90, Saguntino 3, Utiel 2, minut 78, Bunyol 0, Torrent 1, minut 89, Ontinyent 1931, 1, Villarreal C 1, i en l'altre partit que tenim en xoc de la Lliga Hypermotion, minut 53, Las Palmas 1, Valladolid 2.
2: Este es el show del partido de la jornada en el Punta Punta Punt Radio, Castalia, José Luis Gual.
6: En Castalia, en el partit de la jornada, estem en la segona part, ha empatat el Ceuta per a posar les coses complicades als de Pablo Hernández. 11 minuts de la segona part, Castelló 1, Ceuta 1, el partit de la jornada en el punt a punt en Vijosa.
7: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocilcat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: Bueno, pues la lluita en Castalia, el Ceuta que s'anima, que veu la possibilitat inclús de poder-se endur els tres punts. I ara triangula en banda dreta l'autor del gol, Jordi Escobar, que volia jugar en qualitat, li treu la pilota Álvaro Martí, mal opera Jacobsen, arrenca el danès pel carril central, Jacobsen, un home del Ceuta a terra, Jacobsen que la gira, s'equivoca, Jacobsen troba de nou el rebuig i ara s'equivoca en la entrega final. El baló que se perd per la línia de fons serà treta de porteria per al Ceuta, treta de porteria per al seu porter, per a Vallejo. Tenim gol.
4: Tenim gol en la Lliga Hypermotion en l'altre partit. Empat a Las Palmas, obra de Elias Romero. Minut 55, Las Palmas 2, Valladolid 2.
6: Pues Las Palmas d'ací poquet vindrà també per ací, per Castalia. De moment, la següent jornada juga al Castelló diumenge a les 2 de la vesprada a Andorra. Però n'hi ha que tractar de guanyar el partit d'avui i continuar com a líders en solitari. Colpeja Vallejo, temps n'hi ha. No sé si n'hi ha que canviar alguna cosa, Emilio.
1: Home, jo canviaria. Ja de principi m'agradaria que posar una defensa de 4 per a poder eixir i treure el baló millor. Posant a Lucas, per exemple, i però n'hi ha possibilitats en la banqueta de fer alguna cosa. Avui no tantes, però crec que n'hi ha que modificar coses. I per a mi la defensa de 4 podia complicar-li més la eixida al Ceuta i no tingui tan fàcil aquesta pressió que està fent.
6: Ara vol eixir, ara sí, ho està fent bé el Castelló, pocs contactes, així és més fàcil eixir de la pressió que planteja el Ceuta en este segon acte. Jo crec que en la primera part han pecat, no?, de tindre massa la pilota, de quedar-se-la en massa ocasions, i això ha provocat que poguera recuperar moltes pilotes el conjunt del Ceuta. Baló per a Suero, vol aparèixer Suero, vol a prop de l'àrea, trau la defensa, torna a ser ixe baló per a Pablo Santiago, toca de cara per a l'italià, per a Sequerini, Sequerini per dins, per a Barri, Barri de primeres al peu, baló per a Jacobsen, Jacobsen, Íñigo Córdoba, costat esquerra, Córdoba que la posa, Duta Vallejo, i el baló que finalment el trauen entre dos homes del Ceuta, però això era boníssima. Quan juguen a poquets tocs és molt difícil de defensar aquest equip, eh?
1: Sí, li fa falta a l'equip tindre una ocasió i que la gent se torni a posar en el partit, però no pot ser que sigui tot defendre i perdre. Jo crec que estava molt ben jugada l'acció esta i el segon pal Álvaro ha arribat però molt tard o molt pront, no sé, però el valor li ha passat per dalt.
6: I amb el 1-1, recordem que ha tingut una altra opció semblant capa en la passada dins de l'àrea que afortunadament no topa rematador, eh? Baló per al Castelló, torna a recuperar Pablo Santiago, diu Marta Huerta de Aza que això falta. Se tornen bochos de jugadors del Castelló dient que això era simplement futbol. És Keis Álvaro Martín, però serà pilota parada per al conjunt Caballa. Ahí en els tres quarts de camp, la pilota orientada al costat esquerrà. Estem en directe en el punt a punt en Apunt Ràdio. Quan no guanyes, passe el temps rapidíssim. Bola, quart d'hora ja ve la segona part. 1-1.
2: 1-1 en el marcador. En Tavernes, quan resta per al 90?
5: Estem en el 46 ja de la segona part, ja estem sobre el temps afegit i s'han afegit 4. Ara mateix ha tingut una bona ocasió, un centre d'Eric i un remat de Jordi Meló que ha anat fora per poc. Ara ho torna a intentar el Tavernes, la xuga Edu Verola. I si és ara, i si arriba el gol ara en el temps afegit,
2: i si
5: arriba el gol ara,
4: sí,
5: anem a intentar-ho. Ahí Brines continua per banda esquerra, per ahí apareix un futbolista, el Maracena, i li talla el camí, però va ser treta de banda ja sobre el 47 de la segona part. Ahí sí, té que arribar ara. Amunt Rochets, ahí ho intenta. És Miguel Moreno, està a la frontal de l'àrea, es dona la volta. Té diversos jugadors davant del Tavernes, passa per a Marc Gómez. Marc Gómez la torna a Edu Alberola, per a l'òpera esquerra, per a Brines. Té que ficar el baló per ese costat. I apareix un futbolista, el Maracena, i se li acaba el camp al futbolista. El Tavernes va ser treta de porteria per al porter Víctor. I ara mateix, xula, mira, xula ja. Pensava que eren 4, però van a ser finalment 3, és que ha fitxit l'àrbitre. Ahí sí que final, els 90 minuts, ara se n'anirem al temps de pròrroga.
2: Ahí sí que tindrem pròrroga en esta eliminatòria de la Copa del Rei.
4: I tenim gol remuntat del líder del Villarreal C en la tercera federació, al grup 6 minut 90, on tinguent un Villarreal C2, i recordem que hi ha dos partits més de la categoria en xoc, també a punt d'acabar el Saguntino 3, Utiel 2, i en el minut 83, Buñol 0, Torrent 1, i també en el temps de descompte ja en segona federació al grup tercer, l'Orihuela 0, Cieza 3.
2: Minut en Paterna, Álvaro.
9: Minut 21, el domini és total de la Real Societat. Encara no hi ha gols, València 0, Real Societat 0.
2: Estem per a Pedro igual.
6: Bueno, esperen que no. S'està ara, és el moment del Ceuta, però de moment no està aconseguint generar aquest problema definitiu per al Castelló, que prepara doble canvi, un és Lucas Alcázar i l'altre no ha pogut veure, ara ho confirmem, crec que és Antonio Gala, l'italià. Baló mentre tant que està circulant i per tant tenen que jugar els homes de Pablo Hernández, no se pot deixar passar ni un segon. Baló per Álvaro Martín, tocant a la seva dreta, la té Sequerini, replega de nou el Ceuta perquè el baló venia al costat dret, toca Pablo Santiago de primer, s'esperava el baló en llarg per a buscar la profunditat, però Sequerini preferís tocar de nou en centrals, en este cas en Sienra. Sienra jugant per a Suero, té que aparèixer Suero de nou, és important, ell és el que té sempre la idea, la última passada. Baló per a Córdoba l'eslàlom, se planta en la frontal, toca per a Barri, el baló que ha tocat en un home del Ceuta serà treta de banda per al Castelló, que apreta, vol almenys tindre el control del partit, que de moment li està costant tindre'l, i ara s'han demanat el doble canvi per part del Castelló. Se'n va dorsal número 11, Sequerini, entrarà Lucas Alcázar.
9: Gol de la Real Societat.
2: Ahí el tenim.
9: Arriba el primer, quina jugada de la Real Societat, espectacular, que acaba finalitzant Eizaguirre amb la cama esquerra, no pot arribar Alice, o torna a repetir, quina jugada grupal increïble de la Real, a la València, que li està costant molt en este inici. Arriba el primer en Antonio Puchades, arriba el primer de la Real, minut 23, València 0, Real Societat 1.
2: Era com si estigueren jugant en conos,
9: Des d'ací dalt és impressionant, sí, estan sí. Tot el rato està una jugadora soles, i clar, tu veus la classificació que només tenen dos punts i dius, com pot ser que tinguen només dos punts i com juguen? És increïble el golaç que acaben de fer, i el València, com estem comentant, li està pesant molt el tindre només 0 punts, no haver guanyat, no haver empatat, està pesant-li molt.
2: Camí del 6 de 6, de la sexta derrota consecutiva per al València en el seu retorn a la Lliga F.
4: I en segona federació acaba el partit entre l'Orihuela i el Cieza, ha hagut un gol en l'últim minut, han afegit 5, el resultat final ha sigut Orihuela 0, Cieza 4. Recordem que ja s'ha jugat tota esta jornada este cap de setmana, amb els resultats: Deportiva Minera 2, la Nucía 0, València Mestalla 3, Peña Deportiva 2, Castellonense 3, Real Murcia B 0, Atlètic Balears 2, Poblense 1, Intercity 1, Yeclano 1, Mallorca B 0, Alcoyano 1.
2: Triple empat al capdavant de la classificació d'este grup 3 de segona federació, Castelló B, Castellonense i la Nucía, tots tres amb 12 punts en la taula de la classificació. En 5 minuts arribarem a les 8 de la vesprada, això és el punt a punt d'Apunt Ràdio. Preparats per a viure la pròrroga en la Copa del Rei en Tavernes. El València femení, que ja perd 0-1. La sorpresa està en Castalia, perquè el Castelló no pot amb el cuer.
6: però està posant una marxeta més. Acaba de tindre ahí una canonada Jakobsen, que ha rebutjat Vallejo. Ha quedat solta la pilota, però l'han allunyada ràpidament els centrals. Doble canvi que la comentem, perquè ataca per la banda esquerra Lucas Alcázar. Lucas Alcázar, que s'agarra clarament pel jugador del Ceuta, Cuqui Zarazar. Això en la primera part segur groga, ara no. Les coses de Huerta de Aza, però serà falta per al Castelló. Van a ser 20 de la segona, falta llunyana, que jugarà en curt, entenc, Diego Barrio. Falla per a Agus Sienra. Bueno, està clar que continuen escoltant el punt a punt de la banqueta del Castelló, Emilio. Defensa de 4, 4, 2, 3, 1. Quan ara ve el Ceuta, espera, ara me contés. Balón de Jordi Escobar. Ui, l'autopassada de Jordi Escobar per ell. En el área Escobar. Escobar que li pega. La trau en la cama Matis. Ha tingut el 1-2 Escobar. Que qualitat este xic, eh?
1: Sí, és un jugador de molta qualitat i que, bueno, en la categoria ja ha fet els seus gols i, bueno, sempre és un jugador important, eh? M'agrada de dir que m'agradava el canvi per tornar a defensar eixa de 4 i fer el 4-2-3-1 un poquet més. Cuidado en Suero.
6: Suero la col·loca dins de l'àrea, pivoteja bé Álvaro García, balón que ve per a Barri. Barri la col·loca Lucas, la centrada de Lucas, pega l'esquena d'un jugador del Ceuta, mira, va ser córner, va ser córner i va ser el moment en el punt a punt de Napoli Ràdio de buscar de nou la sort de tirar les nostres fitxetes. Així que estem en directe, que som el partit de la jornada. Anem a demanar-li fortuna també en esta acció. Balón parat per al Castelló, la va col·locar Pablo Santiago a la dreta de la porta, que defensa Vallejo. El partit està empatat, 20 de la segona. Castelló 1, Ceuta 1. Anima el públic albinegre, vol que el seu equip continuï com a líder en solitari. Marca la jugada Pablo Santiago, alça cap amunt el seu braç esquerra, molta gent dins de l'àrea, va pegar-li cam a dreta la pilota que vola molt tancada i saps de Vallejo, que l'ha agafada bé per dalt. Valo, per tant, per al Ceuta. Per tant, quedem que posicionalment el Castelló jugarà en un 1-4-2-3-1, no, Emilio?
1: Sí, i m'agrada tornar a defensar i ser de 4, Lucas és més lateral i per una costat Pablo Santiago passarà a ser el lateral.
5: Comença a prorrogar.
1: I tindrem a Suero i a Gala ahí per a recibir per dins i ajudar els dos mig centres, no? I Jakobsen estarà més fix en una banda, no? Jo crec que m'agrada més, m'agrada més.
6: Bueno. Bé, Jakobsen precisament, Jakobsen dins de l'àrea, Jakobsen que li pega al travesser! Ai. Al travesser! Al travesser amb Jakobsen! Ha tingut el danès el 2-1, el valor al travesser i se'n va a banda. Ha canviat la temperatura de Castalia, això és un altre partit, el Castelló vol guanyar.
2: A veure si ho aconseguís. La victòria encara té 20 minuts per davant. Comença la pròrroga en Tavernes.
5: Així és, la tindre que ser la èpica el Tavernes, on puga obtindre el seu primer bitllet per a la Copa del Rei, per a aquest enfrontament davant d'un equip de primera divisió. Continuen els mateixos 11 futbolistes que han finalitzat els 90 minuts de xoc. Ara la té Marc Gómez en el mig del camp. El Tavernes juga buscant en banda dreta a Lluís, que pot agafar-li l'esquena a Samu. La lluita per aquest esfèric es va perdre per la línia de fons. Va ser valor per al porter Víctor. L'agenda animant en este moment de finalització dels 90 minuts i l'inici de la pròrroga animava en cantis als seus jugadors que formaven un roglet per afrontar esta pròrroga, on segur que sí el Tavernes aconseguirà i se bitllet per a la Copa. Estem en el minut 1 i 22 segons de la pròrroga, 0-0 entre el Tavernes i el Maracena.
4: I ara mateix està en xoc també al pavelló de Nou Moles la gran final del trofeu Ciutat de València de voleibol entre l'Eleman Conqueridor València i el Guaguas. El conjunt valencià ha començat amb bon peu i s'ha adjudicat este primer set. Ara mateix està en marxa el segon parcial amb l'Eleman buscant ampliar ese avantatge davant el conjunt canari. Recordem que l'Eleman arriba a esta final després de superar per 3-0 al Cisneros, mentre que el Guaguas havia derrotat també per 3-0 al Servigrup Benidorm.
2: Minut i marcador en Paterra.
9: Minut 28 de la primera part, València 0, Reial Societat 1.
2: Castalia.
6: Pues en Castalia demana canvi el Ceuta. Se'n va Coné del terreny de xoc, aplaudit per Castalia, ex albinegre, futbolista que és un gran xaval i, bueno, el públic que li ho reconeix. Ha jugat bé, la veritat, en el dia d'avui i entra en el seu lloc el dorsal 19 de l'agrupació deportiva Ceuta, en este cas Sevikian. Entenc que serà un canvi simplement de perfil, que van a continuar en el mateix dibuix i, per tant, l'anotem. Valor que colpeja ja cap amunt Vallejo, així en Castalia. Camí del 25 de la segona part, empat a 1. Recordem que ha empatat Jordi Escobar per al Castelló 1, Ceuta 1. La pilota és de Diego Barri. Diego Barri en el regle central, vol obrir a la dreta. Valor complicat, però que finalment controla Pablo Santiago. Toca de cara per Alberto Jiménez. Pablo Santiago està jugant de lateral en esta reubicació que ha fet Pablo Hernández en el doble canvi. La pilota és de Sienra. Sienra jugant per a Lucas. Lucas per dins. Lucas que ve en conducció, toca en Barri. Barri està jugant. Ara juga, circula més ràpid el Castelló i este joc el menys combinatiu en recorda més el Castelló d'este inici de temporada.
1: Sí, és lo correcte, lo que està fent normalment. Té dos jugadors per banda, estan recibint, tocant a dos tocs, trencant cada vegada que tenen... I cuidao.
6: Mira la dissada de Lucas, baló des de l'àrea, dissada, passarà Álvaro, el rebus torna a ser per a Jacobsen, que està batallant moltíssim en el dia d'avui i que el travesser li ha negat el segon gol del Castelló. Ara la té Suero en la puntera. Ui, Suero, el canvi de peu, que llàstima, no li ha eixit l'últim regat, però era complicadíssima la maniobra tècnica que volia Suero. Ho intenta el Castelló, de moment resistís el Ceuta, el partit que està per definir-se. 25 minuts ara mateix de la segona part a Castàlia. Castelló 1, Ceuta 1.
12: El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
13: En Valencia tenemos cocina con identidad, llena de guisos tradicionales, arroces espectaculares y menús adaptados a todos. En Los Gómez estas cosas pasan, con los sabores de siempre, los que nos hacen sentirnos orgullosamente valencianos. En el centro, en San Vicente y calle Correos, y también en Puebla de Farnals Playa. Reserva ya en grupolosgomez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
14: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anunciar a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents.

0: Actualitzem marcadors. La nostra ronda informativa comença en Castalia.
1: En Castalia, 26 minuts de la segona part. Esglai a punt de fer l'1-2 de nou. Jordi Escobar, de moment, hi ha taules. Castelló, un Ceuta, un.
2: En Tavernes de Paidina, el Tavernes que busca la copa. De moment, en el temps de pròrroga, en el minut 5. Tavernes 0, Maracena 0.
3: Arribem al minut 32 en el Antonio Puigades. L'ha tingut el València per empatar. De moment, València 0, Reial Societat 1.
4: I entre la federació al grup 6 acaben dos dels partits que teníem en joc. Continuem 1931, Villarreal 7, 2 i Saguntino 3, Utiel 2 i a punt d'acabar. En ICE 90 més o 4 minuts d'afegit, Bunyol 0, Torrent 1.
1: Pues continuem en Castalia, si roda la pilota i encara no hi ha res absolutament decidit. El Castelló que busca guanyar, però anar-se'n cap amunt també vol dir correr riscos. I en este cas, Jordi Escobar, a banda del gol, ha tingut dos claríssimes. La última d'elles, Emilio, ens ha deixat absolutament a tots xelats.
5: Tot l'estadi xelat, que a més ha passat el Rosa en el pal. Han baixat tres defenses ràpidament, però Jordi està molt bé. Les vigilàcies té que estar molt atent a l'equip, perquè és l'home que pot fer el gol, no? L'ex del Ferenbaro, que ha entrat ara també, i és un delanter, i quizá la Zara ha passat a mig del camp, però cuidado en Jordi, perquè ja ha tingut dos per fer l'1-2, no?
1: Ho ha fet realment bé, perquè defensaven tres jugadors del Castelló, encara aixina se l'ha col·locada en el peu bo, que és el dret, i l'ha pegat duríssim al pal. Afortunadament no ha entrat dins de la porteria. Prepara nou canvi José Juan Romero en el Ceuta. De moment hi ha tranquil·litat en la banqueta del Castelló.
0: No fa bona cara, Pablo,
1: Com?
0: No, perquè acaben d'enfocar a Pablo i no fa bona cara.
1: Ja, bueno, normal, no?
0: No perquè fa bona cara.
1: Ara l'equip està accelerant una miqueta, però no acaba d'estar del tot fi. Pablo Santiago, baló per a Suero. Anem a veure Suero. Portant ahí la batuta en atac. A tocar per Álvaro Martín. Álvaro Martín, que la col·loca dins de l'àrea. Volia cabotejar Álvaro García. Crec que no ha arribat a tocar la pilota ni ell ni Jacobsen, que eren els dos que buscaven àrea. I serà baló de nou per a Vallejo. Allà hi ha hagut també algú de la banqueta del Castelló. No sé si van a fer canvi, però ha vist que algú s'ha arrimat ahí al quart àrbitre. De moment la pilota serà per a Vallejo. Baló per al Ceuta.
0: Minut.
1: Algo més d'un quart d'hora.
0: 73 de partit. Paterna.
5: Jo donaria.
3: En Paterna estem esperant, perquè pot ser gol de la Reial Societat.
0: Va a ser
3: estem
0: gol.
3: Esperant el VAR.
0: Va a ser gol. Jo crec que la
3: estem
0: posició és correcta.
3: Estem esperant el VAR, perquè la jugada ha sigut dins l'àrea pràcticament dos o tres passades. S'ha quedat sola. Pensa que ha sigut la lateral Moraza i ja ha espentat pràcticament la pilota, i estem esperant. N'hi ha VAR. A veure si la col·legiada ja indica.
0: Cal tirar línies. Veig la imatge de la quarta àrbitra mirant el monitor. És dubtosíssim. És dubtosíssim. Pot ser sí, pot ser no. Però li falta la regla, que ahir el monitor que posa la regla per saber si és o no. Però com ho va decidir esta... és que és el peu de la jugadora
3: just
0: del València.
3: És molt just, estem així també mirant, sí, en l'ordinador, i és molt just.
0: Peu dret de la jugadora del València, sí, sí. Peu esquerre de la jugadora de la Real. Bueno, es pot assenyalar qualsevol cosa. La jugada és dubtosíssima. En Tavernes, quan resta per al descans, Carlos?
2: Estem en el minut 8 de la primera part de la pròrroga, i ha que destacar un altre lesionat en el Tavernes. Les quatre substitucions que s'han produït en el partit, esta i la pròrroga, han sigut per jugadors que s'han marxat per lesió. En esta ocasió s'ha marxat Miguel Moreno, ha entrat el juvenil Vicent Chover. Això és com la guerra, Només anem continuant els que van quedant, i després se sumen més, però els que n'hi ha uns que cauen i ja no poden continuar. Ara ho intenta Brines per banda esquerra, busca i troba a Eric, que té que retrasar la seva posició davant dos jugadors del Maracena. Retrasa Brines per a zona defensiva. Juga Jordi Meló, intenta buscar i troba el dorsal 10, al capità, a Edu Alberola, que progressa en el mig del camp. Busca els companys per aquesta banda dreta. Ahí troba a Luis Pérez, que intenta progressar davant d'un jugador del Maracena, i se centra. Arriba a les mans de Víctor, el porter del Maracena. Minut 9 de la primera part de la pròrroga. Tavernes 0, Maracena 0.
0: I a decisió en Paterna?
3: No, acaba d'anar justament ara la col·legiada a veure l'acció. Li l'han demanat des de la banqueta de la Reial Societat. Clar, la gent està molt impacient així en la ciutat esportiva, i ara està mirant-la.
0: Així que però, sense agafar la decisió.
3: Sense voreu, sí. Minut 36, 0-1, esperant a veure si serà el 0-2.
4: I acaba el partit entre la federació en el grup 6 que teníem en joc, el Bunyol 0, Torrent 1, i recordem que la jornada 5 ja ha finalitzat, a l'espera de resultats del partit aplaçat, on teníem 1931, Villarreal C 2, Atlètic Saguntino 3, Utiel 2, Bunyol 0, Torrent 1, Valldoixó 1, Atzeneta 1,

0: 2, Torrevieja, 0, Hércules B, 1, Eldense B, 0, Acero Torrellano, 1-1. I el Soneja Espanyol de Sant Vicent en la victòria de l'Espanyol de Sant Vicent per 1-2.
1: Estos són els resultats de la jornada en tercera divisió. Recorden que a partir de les 10 ho analitzem de la veu de Carlos Gallardo, així en el Punt a Punt de Punt Ràdio. 14, per a que concloga el partit en Castalia, o gol... O se va el liderazgo, José Luis Gual.
2: Pues sí, per desgràcia sí. Seria Isina. Però bueno, evidentment falten moltes jornades. Però ara Añaperi, falta per al Ceuta. Des del costat esquerra se contraataca, la col·loca un dret a valor que veu el passat. L'esperava capa, trau la defensa del Castelló, torna a impulsar a valor des de l'àrea. Venia Escobar, Matis. Acció quasi de jugador de bàsquet. Pues la palma mal. De la mà per a negar-li a capa la rematada de volea. Però què perill tenen ells en el joc parat.
1: En la pilota
2: parada, sí. Canvi.
1: Ha estat valentar el porter. Hi ha decisió en paterna?
3: Sí, ja la tenim. Alicia, l'àrbitre, ha dit que hi havia fora de joc. Espera que arriba el València. Fora. Era fora de joc ara, però sí. Gol anul·lat a la Reial Societat. A veure si el València fa una espenta en aquests últims minuts abans d'arribar al descans. 0-1 guanya la Reial.
1: José Luis.
2: Pues anava a dir-te que han hagut doble canvi per part del Ceuta i ha col·locat a Sadí, que és el típic davanter de,
1: sí, el
2: de molta envergadura, de molta alçada, sí, però no ha llevat a Jordi Escobar, No ha llevat a Jordi Escobar, això vol dir que entenc que Romero inclús voldrà guanyar el partit en el dia d'avui així en Castalia. Ha llevat a Cuqui Zalazar i també al jugador en el centre del camp, que ara hi ha una internada per la banda esquerra per part del Castelló, ha llevat a Joaquín també i ha entrat a Ale Meléndez. Bueno, jugador sobretot ja amb molta experiència, Ale Meléndez. Què opines dels canvis del Ceuta, Emilio?
4: Que ho posa tot en el camp, tot el que té ofensiu. Els dos delanters del Ferencváros i Sadik i deixa Jordi. Busca a nivell ofensiu posar molta gent i des de luego va per la victòria.
2: I també va per la victòria Pablo Hernández perquè entra amb Zabelari, que és un jugador d'atac i lleva Álvaro Martín. Aixina que se queda tot sol, en teoria amb Suero ben a prop d'ell i també Jacobsen. Barri liderant el centre del camp. Col·loca un home més en punta, podríem dir, en un descostatge tècnic, Pablo Hernández, en este cas Hamza Belari, futbolista que ha vingut procedent del València, encara que va jugar a l'Eldense la temporada anterior. Va jugar des de la banda Pablo Santiago, s'ho pensa molt, ahí pressiona el Ceuta, el test que continua passant. Estem a punt d'entrar en els últims 10 minuts de partit, valor per a Suero, Suero en la posició d'extrem dret, tocava per dins la pilota per a Álvaro, ha rebutjat Carlos Hernández en tan mala fortuna que li pega en Álvaro i serà de nou treta de porteria per a Vallejo. Ara la factia, que fa acte de presència, evidentment, en els que han començat el partit. I, bueno, ja tirant un poquet més de punt d'honor que ni idees, no?, en este punt del partit.
4: Sí, jo m'hauria agradat veure un altre tipus de punta i canviar a Álvaro per Raúl o Samsa, que està en la banqueta, i buscar un altre perfil de punta, anem a veure. S'acompanyarà Álvaro. Cuidao.
2: Bueno, ara la rematada de Kevin Kian era falta, no? Jo entenc que era falta. Encara que deixa seguir, Huerta de Aza. Vull dir que si no para Mati, segurament haguera segur gol per al Ceuta. Donava la sensació que havia agarrat clarament a Sienra, el futbolista del Ceuta. És cridaner el que acabes d'apuntar, Emilio, que Raúl Sánchez en les baixes que hi ha avui i en les rotacions que s'han fet encara no estiga en el camp i que estiga en el lloc en el que estan les rotacions, un futbolista que ha demostrat en esta categoria que pot aportar moltes coses, però és veritat que va tindre dues oportunitats i que no les va aprofitar en l'inici de temporada.
4: Sí, però avui podia jugar com a punta, ja ha fet canvis de Pablo per fora, pues, com a eixa punta jo crec que fa falta frescura i dins de l'àrea buscar algo diferent, no? Álvaro no està molt acertat. Bueno, el joc aèri a la millor pot buscar alguna cosa, però Raúl podria ser una bona opció com a punta, no?
2: Ara el valor que el recupera en el centre camp Alberto Jiménez, que se'n va cap amunt, a punt de perdre. Valor que recupera de nou el Ceuta, la té Kevin Kian, Mario Brand, se'n va a terra, falta de Barri. Falta de Barri. Ha sonat de nou el xulet de Marta Huerta de Aza, entrant ja en la frontera dels últims 10 de partit. S'ha accelerat afortunadament capa i l'ha regalada directament per al Castelló, que trau des de la banda, valor per a Lucas Alcázar, juga per a Barri, se fa un xicotet d'embolic, però finalment se la queda. Ahí està Salmantí, que vol mirar el futbol de cara, toca per Alberto Jiménez, el control d'Alberto per a jugar darrere, per al porter, per a Matis. Pressiona Sadik, Matis que retalla i que obre a la seva dreta. Ahí l'espera ja Pablo Santiago, pressió alta la del Ceuta, que vol incomodar. La eixida de la pilota no li vol regalar metres el conjunt de José Juan Romero, el de Pablo Hernández, que en este empat efectivament perdria el lideratge en solitari de la categoria. Passaria a ser nou líder de la competició la Sociedad Deportiva Eibar. El valor de Jacobsen, que ha tingut la més clara en la segona part, valor al travesser. Ahí juga el danés, toca per dins, Rogle central, apareix Alberto Jiménez, lliure de marca, té temps, té espai. Alberto que la vol filtrar des de l'àrea, a veure si la controla Suero. Ha rebutjat de cap el central i el valor finalment per a Vallejo. està ben plantat el Ceuta. Tu dius, Emilio, que podia baixar. Jo estic veient un equip ben plantat i han vingut per ací altres que no han rendit com estan fent-ho ells, eh?
4: Sí, tens raó. La veritat és que està fent un bon partit i està mereixent l'empat i està inclús buscant la victòria. Jo ho diria pel mal començament i pels problemes que estan tenint i tota aquesta història, però bueno, està clar que si juguen com avui tenen opcions, no?
1: Està jugant molt bé Ceuta, és la veritat, sí. des del principi del partit. 9 minuts per a que conclogui l'encontre. El Castelló necessita fer el gol de la victòria per a mantindre's en el liderat en segona divisió. En la Copa del Rei, a punt del descans de la pròrroga en Tavernes.
5: Així és, perquè aquest minut 15 i 39 segons i l'àrbitre s'està observant mirant el relance, però de moment no xiula la fi d'esta primera part de la pròrroga. El baló és per al porter del Tavernes, per a Javier Pelegrí, que es prepara per a traure des de la porteria. L'àrbitre senyalant 5-4-3 per a que puga traure el porter del Tavernes. Baló cap amunt, cap a dalt, buscant a Jorge Seral, que baixa el baló d'esquenes. La cedís per a Chover, que intenta donar-se la volta, diu que li han fet falta, diu l'àrbitre que ahir no ha passat res, i ara mateix xiula la fi de la primera part. Ahir Carlos Sapiña, l'entrenador del Tavernes, discutint-li i reclamant-li al línier esa falta en esa última acció, que hauria sigut molt bona per al Tavernes, però estem ja en el temps de descans de la pròrroga, 15 minuts per a marcar, o anirem a la pròrroga en este Tavernes 0, Maracena 0.
1: Futbol femení, València, Real Societat, Paterna, Álvaro.
3: I està més a prop el segon que l'empat, perquè quina ocasió acaba de tindre ara la Reial des de la frontera, el llançament de Guiguren amb cama esquerra que serà anat fora, com diem, buscant el segon abans d'anar-se'n al descans, així en l'Antonio Puigades, el conjunt visitant, minut ja 43 de joc, València 0, Reial Societat 1.
1: Trau millor els corners el Ceuta que el Castelló, eh?
2: Pues sí, de moment sí, de moment això és l'autèntica realitat, i esperem que d'alguna manera puga arribar el segon. Baló per a Hamza Melari, la dissada per a Palo Santiago, és bona dins de l'àrea, han arribat a Álvaro a punt d'aixar, i el baló que ve soltet a l'altre costat per a Suero, Suero de cara per a Jacobsen, Jacobsen que li pot pegar, toca per a Lucas, li pega a Lucas, ha pegat ahí, sembla que en el pit un dels homes que tanca el central en este cas, que era Mas. Palo de nou a la dreta per a Santiago, la col·loca de nou dins de l'àrea, el baló venia molt tocat, torna a treure la defensa del Ceuta, que s'atrinxera i a la seva àrea, aplaudís Castalia, és l'hora de tractar d'alguna manera de pinçar balons dins de l'àrea per a veure si arriba el segon. Quan prepara un nou canvi José Juan Romero, de moment el baló continua en marxa, baló per a Hamza Belari, se n'anarà molt fàcil Hamza Belari, baló dominat, cau a terra, això és falta i té que ser targeta. Bona maniobra individual de Hamza Belari, que bueno, està ahí, sembla que s'ha fet mal, que s'ha portat una bona patada del lateral del Ceuta.
4: Sí, és una falta clara, va entrar dins de l'àrea i Matos entra i para, té que parar-lo, al final és falta, inclús pot ser targeta.
2: El concepte cegada està ahí, el que ha fet de sí, Matos qual, a sí. Hamza Belari. Sí. Si algú té dubtes, que es vege que és una cegada, pues això que li han fet a Hamza Belari. Tal qual.
1: Matos
2: groga. Bueno, sí, groga per a Matos, està esperant per a entrar un home del Ceuta, no sé si voldran fer el canvi ara abans del baló parat. Últims 5 minuts de partit, ara sí, demanen el canvi. Mira, se'n va el dorsal número 7, ha fet un bon partit Camacho, i entra en el dorsal número 18. El seu company Pecha Román.
1: Aprofitem que el joc està parat en el Màlaga. Castalia per a conèixer minut i marcador en Paterna, Álvaro.
3: Minut 45, just d'ara coneguem l'afegit, que són 6 minuts, arribarem fins al minut 51, ataca la Reial, València 0, Reial 1.
1: I en Tavernes, Carlos?
5: A punt estem de donar inici a la segona part de la pròrroga, si estava canviant-me de posició per a poder carregar el quàntum per a que ens arribi a la fi per si hi ha penals, però així a punt estan els jugadors ja col·locant-se sobre la xespa per a que doni inici a esta segona part de la pròrroga.
1: 0-0 en el marcador, Castalia.
2: En Castalia li han fet falta, jo crec que a Vallejo, li han fet falta a Vallejo. A mi sí que m'ho sembla des de la distància que ha rebut un colp, no sé si de barri d'aquí, la falta lateral de Suero que ha tractat de rematar Álvaro. El valor que ha fet un Siri, ha fet un globus i ahí ha rebutjat per precaució Vallejo, però s'ha rebut el colp d'un jugador del Castelló. En este cas sí que no, per molt que se proteste a Marta Huerta Viaza, alguna volta en certa n'hi ha que dir aixina. I a la desesperada doble canvi, va entrar en Sansa, crec que va debutar oficialment en Lliga en el Castelló, i va entrar també Raúl Sánchez, se'n va Pablo Santiago i se'n va Álvaro. Aixina que doble canvi ja a 4 minuts per al final. Se pot o no se pot, Emilio?
1: La falta de Jiménez, sí, clara. Sí, sí. Clar que se puede, se home.
4: Se pot, claro que sí.
2: Bueno, a veure si és de veres. A veure si encara queda temps per a cantar un gol de més del Castelló. Ahí estàs, dos canvis, entra en Sansa. Este xic està...
5: Arrancas una part de pròrroga.
2: la jugada i fora de joc, sí, fora de joc de Jordi Escobar, baló per al Castelló. 3 i mig per arribar al 45, Diquen Sansa, que acaba de debutar en el primer equip del Castelló. Estava, crec, en la quarta portuguesa. Un altre fitxatge de Big Data, és rapidíssim, diuen. Baló per a Sienra. Me val, igual si la fa de cap, eh? No hi ha problema. Baló per a Alberto Jiménez. Sí, sí, encara que sigui a rebot, ens val. Tal com està el partit, ens val. Sienra. Sienra en Alberto Jiménez. Alberto Jiménez ahí en la divisòria, tocant en òpera. Sienra replega el Ceuta, que deixa únicament a Sadik ahí més avançat. I després una línia de 5 i una de 4, clarament, defensant el joc de creació ara mateix del Castelló, l'atac posicional. Baló de Raúl Sánchez, que s'ha col·locat en l'extrem esquerrà, s'equivoca en l'entrega Lucas. Baló que guanya Sadik, alça el cap Sadik, busca el moviment per ell de Jordi Escobar. Ui, quin control de Jordi Escobar. Jordi Escobar en l'àrea, Jordi Escobar que trau ahí un pontet i que més mal apareix Lucas Alcázar. Quin partit està fent Jordi Escobar a nivell tècnic, eh? Espectacular, Emilio.
4: A mi no me sorprèn, que sé que és un jugador de molta qualitat i si tinguera, mira que té gol, si tinguera un poquet més de gol estaria jugant en superior categoria, eh?
2: Mira en Sansa, volia col·locar el baló des de l'àrea per al Castelló, el rebuig, li ha pegat, crec que està Jacobsen, el que li ha pegat ahí des de la frontal, el baló que s'aperta a la línia de banda. Ara jugar sense pressa i en tranquil·litat és molt complicat.
1: És impossible, és impossible.
4: És molt difícil, una jugada islà, una jugada genial d'algú, però bueno, cuidado en les contres perquè ja estan tenint els tres homes perillosos que tenen ara mateix en el camp, però des de luego alguna jugada pot ser, però està costant molt.
2: Ha tret en Jarre Vallejo. Ha prolongat i sa pilota, crec que era el propi Sadik. Rebutja en Jarre Lucas Alcázar, el baló que el vol guanyar Suero, un assegut vol control. Estira la cama al futbolista Marino, baló per al Ceuta, hi ha una falta. I crec que sí, crec que és falta perquè s'ha fet mal el danès. Jacobsen protesta el futbolista del Ceuta, Ale Meléndez, però és baló per al Castelló. Pues pilota en el centre del camp, que serà per a Diego Barri, no per a donar instruccions a José Juan Romero, aixina molt gestual ell. Des de fora i aparentment més tranquil Pablo Hernández, m'imagino que la professora va per dins. Barri tocant ahí en Antonio Gala. Antonio Gala, que de moment té dos pinzellades i mos quedem ahí en dos pinzellades. I no és prou per a jugar en este Castelló. Barri en Lucas Alcázar, Alberto Jiménez, Rogle central de nou, Jiménez busca el canvi d'orientació, el baló espera Raúl, anem a veure el primer control de Raúl, fica cos el defensa, Raúl que trau la puntera, bon baló per a Suero de cara, la idea era bona, però estava molt a prou capa. I el baló de nou per al Ceuta, que se la lleva de damunt. El baló que el vol guanyar Lucas Alcázar. Ui, quina topada! Quina topada de cap entre Lucas Alcázar i Sadik. Partit parat. Esperem que no s'hagin fet mal perquè, bueno, Lucas s'incorpora de seguida. Però Sadik està estès a terra. Quina topada en els dos caps, buscava sí, la pilota.
1: Cara contra cara, eh? Així que
2: dona repelús, això ho veureu, eh?
1: Sí, tenen que ser atesos. Minut 44 de la segona meitat. El Castelló que continua 1-1 en el marcador. Mentre tenim una altra revisió en paterna.
3: Sí, tenim VAR, ha sigut una jugada molt ràpida just en front des d'on estem nosaltres. Pense que ha sigut en Rebeca i una jugadora de la Reial Societat.
1: Però què demanen?
3: Jo pense que demanen targeta roja per a la jugadora
1: del... Ah, vale. Estic veient la repetició.
3: No sé si li agrada el moño.
1: Això és. El que demana la jugadora de la Real és que la jugadora de València li ha agarrat del moño.
3: Sí.
1: Ja sabem que agarrar del moño és roja.
3: Pues si li agarra del moño està mirant...
1: Però jo crec que no, eh? Jo crec que li toca el cap per damunt, però que no li aplega agafar del moño.
3: Continua Alicia.
0: Más allá que el dúo.
1: Sí. No, l'altre dia no vas veure el partit masculí on es queu uno en les rastes que l'havien provocat dos expulsions, eh? Dos li agafaren del...
0: El moño és la clau.
1: Sí.
3: Assenyala el VAR perquè ja ho ha vist, ja té la decisió presa.
1: I és?
3: I no hi ha res. No hi ha res.
1: És la sensació que tinc, que no agafa el moño,
0: sinó
1: que...
0: Tampoc se veu molt bé.
3: I hi ha targeta groga. Sí. Només groga. No és targeta roja.
1: Així que un minut més encara per a que aplegui el descans. Coneguem l'afegit en castellà.
2: Sí, sorprenentment, 3 minuts.
1: Soles?
2: 3 minuts d'afegit. Sí, per això dic sorprenentment. A mi me sorprèn. Damunt han hagut ara mateix, just abans de donar l'afegit, han hagut una intervenció de mínim un minut. Però bé, mira, baló per en Sansa! Han bloquejat els centrals, que llàstima! Ho tenia tot per estrenar-se en el Castelló fent un golet i el golet del triomf. I bueno, se ho veia tan clar, no?, que jo crec que ha tardat una miqueta, no?, en armar la cama.
4: Sí, però ha sigut prou ràpid, el defensa ha estat molt més ràpid, s'ha tirat en terra i després està fantàstic, no sé si ho capa o Carlos, però era claríssima.
2: Bueno, va, tirem totes les fitxes que mos queden, va, a veure si arriba el golet. 46 de la segona, 1-1 al marcador, en directe el punt a punt de la Punt Ràdio. Castalia vol un gol, tot el Castelló cap amunt.
6: Ara van entrar els dos que s'havien pegat la topetada, tant Lucas com Sadik. Van a tota carrera i a l'àrea. Uns per a marcar, altres per a defensar aquesta acció. Baló parat. Queda molt poquet. Queda molt poquet. La col·legiada que advertís a uns i altres que si hi ha garrons s'esxularà. Pues sí, home, sí, que no passa res. Per això està el reglament. Molta gent arremolinada al primer pal. Crec que va ser Israel Suero el que la va col·locar, l'autor del unigol fins ara del Castelló en este encontre que ha arribat en el minut 2. I com ha canviat el partit des d'aquest punt. Ahí ve Suero, Suero, baló mitja altura. Treu de nou Carlos Hernández, poderós en el joc aeri. La pilota que ve solta de nou per a Suero. Suero de cara per a Matis. Matis que està en camp contrari. Matis que juga per baix. O fa la seva esquerra, baló ve per a Sierra. Sierra que torna per a Matis. Això és com el futbol sala. Jugador regatejador. Baló de Suero. Suero a l'esquerra, baló per Alberto Jiménez. Un minut queda. 47 la segona, empat a 1 en directe al punt a punt. Lucas Alcázar, n'hi ha que penjar el baló a l'àrea. No sé a què esperem. Baló per a que siga de nou Antonio Gala. Fica la cama al jugador del Ceuta. I és baló per al Castelló. Trau ràpid, de nou Lucas. Lucas en Alberto Jiménez. Alberto Jiménez que topeta Barri. Barri en la zona central. Barri retalla. Barri tarda prou en obrir a la dreta. Ahí el baló per a Hamza Belari. Se la va a jugar el 1 per a 1. Ahí está Hamza. Hamza encarant. Hamza lateral de l'àrea. Hamza que se vol anar. Hamza que acaba a terra. Continua Hamza. I que ja, mà de Hamza al caure. Mà de Hamza al caure. I la gent que està bramant així en la zona de la graderia, perquè això està pràcticament ventilat. Apenes segons per arribar al 48. I el baló per al Ceuta, per al seu porter, per a Guillermo Vallejo, que li diu a la resta de companys que se'n vagin cap avant. Ara hi ha una desbandada total així en la graderia. Ah, ens acostumem molt, molt pront a lo bo, eh? Ni que estigui el Castelló tots els anys jugant a Champions, també. En fi, Sierra. No, és que és de veres, Luis. És sí, que la gent s'acostuma sí, sí, a lo bo. A veure, jo no entenc anar-te'n quan falten 30 segons. I s'acaba el partit. S'acaba el partit amb protestes de jugadors del Castelló. Pins acció de Hamza Belari. Dona explicacions Marta Huerta de Aza, però colorín colorado, dos puntos que han volado. Esa es la auténtica realidad. Posante 1-0 en el minuto 2 de partido. Y el Ceuta está muy bien. Y el Castelló no ha entrado en calor en cada momento del partido. No ha segut el Castelló que conocen.
1: Es el segundo empate como local del Castelló en la temporada. Empata 0-0 davant del Sabadell. Hoy empata 1-1 davant del conjunt del Ceuta. Davant del segundo en la clasificación, que suma 5 puntos en la taula. Así que la Liga en segunda. Tenou líder és l'Eibar, 21 punts, 20 per al Castelló, 18 per a l'Almeria, 14 per al Burgos. Són els 4 primers classificats de la competició. En un instant tanquem la cabina de Castalia. Abans tenim que buscar el descans en Paterna.
3: Mentre de moment no arriba, ja són 9 minuts de temps afegit buscant el 10. I ara sí, finalitza la primera part, arribem al descans. Molt nerviosisme a la graderia. La col·legiada ara cridant a la jugadora del València. Mentre arribem al descans, com diem, molt nerviosisme en la graderia. 0-1, guanya la Reial Societat.
1: Pues descansen el 0-1, la victòria de la Reial Societat. Segona part de la pròrroga en Tavernes.
5: Minut 8 de la segona part de la pròrroga en Tavernes. I està resistint com pot el conjunt de Carlos Sapiña, perquè físicament ja està en el combustible pràcticament a mínims, però amb el cor, amb l'espenta de l'afició, està mantinguent viva esta eliminatòria. De moment l'equip que lluita per intentar obtindre aquest bitllet històric per a la Copa del Rei, ara ha tingut una bona intent d'ocasió per banda esquerra. Allà anava Eric en tot, correguent per aquesta banda, però li agafaven ahí un poc de la samarreta, protestava, reclamava falta ell, tota l'afició, l'àrbitre així no ho considerava, i per ahí buscava el perill, per ahí buscava el gol el Tavernes. Ara xiula l'afició perquè té l'esfèric el conjunt de Granada. Estem en el minut 80 i 50 segons. Per cert, ha sigut un jugador valencià, Pau Sellers, de Fortaleny, que juga en este Maracena, futbolista de l'Almeria, cedit esta temporada a este Maracena. Ahí sí que juegan el conjunt rival. Atención en esa posible errada en defensa ahí de Jordi Meló. Afortunadamente ha solucionado y finalmente ha pasado el balón para Javier Pellegrí, que llança el balón cap amunt buscando al seus homes d'ataca. Luis Pérez que lluita per el balón. Ara Morenet que intenta recuperar l'esfera i el recupera. Marc Gómez que llança buscant a Jorge Seral, a la gran referència ofensiva, que cau sobre la xespa lluitant per ese balón. Ara va ser treta de banda perquè ha ficat i se peu el futbolista Vicente Jover, el juvenil del Tavernes. Minut 9 i 30 de la segona part de la pròrroga. Tavernes 0, Maracena 0, en gris de Si Se Puede.
1: En la final del Ciutat de València de vòlei guanya el primer set el Guaguas, així que 1-0 en el marcador. Això és el punt a punt, això és a punt ràdio. Anem a tancar la cabina de Castalia. Avui no ha estat fi el Castelló. Anava a dir no ha estat bé, però me queden no ha estat fi, Emili, cierto, el Castelló.
4: Sí, ha sigut enganyós al final del primer, el que diem, el primer gol, només començar, esperant un partit molt més fàcil, i jo ja comentava que podia ser un partit fàcil, però no ha sigut així. Bon Ceuta, jo crec que ha merescut el punt, ha anat ajustant coses, ha anat fent les coses millor i inclús ha perdonat el 1-2 en algun moment, i l'equip en ningú moment ha tingut una regularitat de dir tinc 10 minuts, un quart d'hora, no, han sigut jugades aïllades i sempre a base de jugadors individual, no com a conjunt, que ens té acostumbrats a jugar com a conjunt. Crec que li ha faltat moltes coses avui a nivell de control de joc, de control de valor, de dominar el partit com sol dominar, i a nivell ofensiu ha fet molt poquet. I en l'estratègia tampoc ha estat bé, però a nivell ofensiu l'entrada d'Àlvaro i algun jugador nou no li ha donat el que li estava donant els jugadors que estaven jugant, no? Bueno, no és un partit dolent, però sí que el resultat al final crec que és just.
1: En tot això, continua sent l'únic equip invicte de la segona divisió, eh?
4: Sí.
1: Que no ha perdut.
4: Jo crec que al final, quan no pots guanyar, per almenys no perds, no? Perquè al final és important. L'any passat va ser un equip molt difícil de guanyar així en casa, i està clar que al final la categoria, pues, perds punts en casa durant l'any, però si no pots guanyar, des de logo estàs ahí, continues estant ahí, i bueno, fora de casa és un equip que va traure molts punts i que va guanyar molts punts, però avui no ha sigut un bon partit.
1: El teu anàlisi, que la teua radiografia del partit del Castelló, José Luis?
2: Bueno, pues que al final s'ha notat molt les baixes. Ahí estava un poc una de les qüestions, no? Hem dit en este inici de temporada que quan entraven des de la banqueta normalment els jugadors sí que aportaven coses. Una altra cosa és, bueno, pues encetar un partit i veure com Juanjo Nieto, Mellot i sobretot Camara, pues a dia d'avui tenen un pes molt important i molt específic dins de l'equip. Crec que s'ha notat això clarament en els canvis. Quan Pablo Hernández ha tractat de donar aquesta marxeta més, pues no ha trobat aquest aire que avui tenien els que han encetat el partit per allò de les baixes. Però, bueno, el Ceuta ha fet el seu partit, ha sigut ambiciós en la segona part, en els canvis, ho hem comentat José Juan Romero, i el Castellón ha controlat el partit en cap moment. No ha tingut la capacitat de jugar tan ràpid a pocs tocs com ho ha fet sempre. N'hi ha que donar-li mèrit al Ceuta, també està com atenuant evidentment les baixes, però bueno, tampoc està tan mal. Ser segons tampoc és un drama, vull dir, no ser líder sinó número 8. Sí, jo entenc que la il·lusió i la gent ara, pues, se'n va un poc xof, no?, cap a casa, perquè clar, t'acostumes a veure guanyar i bueno, això sembla molt fàcil. És segona divisió. Bueno, Pablo Hernández segurament traurà les seves conclusions, ara li preguntarem en sala de premsa, però evidentment el Castelló no té ni el planter del Barcelona ni ningú d'esto. Vull dir que suplents són suplents per algo, i és que juguen sempre per algo, i avui s'ha demostrat.
1: Efectivament, tancada la comunicació amb la cabina de Apunt Ràdio en el camp de Castalia, ens han informat José Luis Gual i Emili Isigar.
0: I acaba de finalitzar l'últim partit de la franja de les 6:30 de la vesprada en segona divisió. En esta jornada 8, Las Palmas i el Valladolid han empatat a 2 a l'estadi de Gran Canària, un resultat que se suma a este empat a un del Castelló davant el Ceuta i que frena ixa ratxa de victòries dels Orellús, però que es permet continuar invictes. I anem a repassar els marcadors d'una jornada que havia començat el dijous amb una gran notícia valenciana, amb ixe Eldense 4, Oviedo 1, ahir es varen jugar Albacete 1, Eibar 3, Almeria 2, Burgos 1, Cádiz 4, Leganés 0, i avui els partits Reial Societat B2, Granada 3, Sporting 3, Celta B 2, Castelló 1, Ceuta 1 i Las Palmas 2, Valladolid 2. Atenció, perquè la jornada encara no està tancada. A les 9 tenim dos partits, el Girona-Mallorca i el Sabadell-Andorra, i demà dilluns a les 8:30 serà el torn del Córdoba-Tenerife, que serà l'últim encontre d'esta vuitena jornada. Pel que fa a la classificació, l'Eibar és líder amb 21 punts, però el Castelló amb l'empat d'avui es queda segon amb 20, només a un punt del lideratge. Tercer és l'Almeria amb 18 i quart el Burgos amb 14 per baix, l'Andorra i Córdoba amb 6 punts i un partit menys, el Ceuta amb 5 i l'Albacete Square amb només un punt, que ocupa ara mateixa i se zona de descens. El Eldense respira després del contundent 4-1 davant de l'Oviedo i és 7-0 amb 8 punts.
7: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: Fins així el nostre partit de la jornada Vijusa en este empat a un entre el Castelló i el Ceuta. Tornarem a la sala de premsa per a sentir a Pablo Hernández.
5: Final a Tavernes.
1: Acaba el partit sense gols.
5: Sense gols, i quina llàstima, perquè l'última ocasió d'este partit l'ha tinguda el Tavernes en un centre lateral d'Eric i a punta ha estat d'arribar Jordi Meló per a rematar el segon pal i fer el gol, però este partit que ha finalitzat en 0-0 després del temps de pròrroga i amb el 1-1 de l'anada, això vol dir que els penals van a decidir si el Maracena o el Tavernes, estem segurs que va ser el Tavernes, obté ese bitllet per a la Copa del Rei.
1: Així que emoció màxima la que tenim en Tavernes de la Valldigna i en esta eliminatòria copera. Recorden, en el partit d'anada, empat a un entre Maracena i Tavernes, en la tornada 0-0, pròrroga sense gols. Així que, Carlos Gallardo, els pròxims 10 minuts de ràdio són una tanda de penals que sempre són absolutament espectaculars.
5: Así es, ahí observen como los dos equipos están formando un roglet. Observe a Carlos Sapiña, que está, se ha separado, mira, está parlant amb David Victoria, el segundo entrenador, los dos técnicos de Cullera. Y mientras, ahí a Josep Palomares, a un dels referents d'este equip, a Joan Talens, a un dels capitans, també a Medu Alberola, parlant amb els seus companys, donant-li ahí mensatges d'ànim, perquè ha arribat el moment clau de l'eliminatòria. Este somni es va a llorar, es va a decir la tanda de penales. Ahora observa a José Palomares, a un descapitans que le estaba donando un abrazo a Javier Pellegrí, al porter, para ganarle confianza a todos los compañeros, ¿eh? Y ahora mateix es forma ese roglet entre jugadores del Tavernes, los jugadores de Carlos Sapiña, David Victoria, que sumen a ese roglet decisivo abans de la tanda de penales. Ahora también se tendrá que producir ese sorteo para saber en quina de las dos porterías se va a producir ese lanzamiento.
0: Hi ha molts
5: mentre
0: nervis o què?
5: Mentre continuen esos roglets. Sí, sí, així la gent està molt, molt nerviosa.
0: Mossegant-se, no?, les ungles.
5: Absolutament, eh? Així també està el company Xavi Alberola, de la tele.
0: Sí.
5: Preparant així un per al seu programa i per a l'informatiu, un especial d'este Tavernes, este somni coper.
0: Carlos, es estarà molt nerviós, Carlos, no estarà perdent seu.
5: Sí, sí, en dient que el seu pare, això, jo he arribat per així, us ho comentava abans Salva Gomar, el president de la Federació Valenciana, també Salva Talens, el president del Tavernes, que l'observa ahí al costat del president del Maracena, els dos de peu, observant el que passa al terreny de xoc. De moment els jugadors continuen fent ese roglet, i ara mira, observa que estan parlant en els entrenadors decidint qui va llançar.
0: Clar, perquè igual no s'ho havien preparat fins ara, no? No pensaven arribar fins a la tanda de penals.
5: Així és, no, això, ja que dir que abans del partit d'anada s'anaven cert a por, perquè és que l'equip arribava en quadre al viatge a Granada la setmana passada, eh? Arribaven 13 futbolistes del primer equip, tots juvenils, i primer era
0: Isirvius.
5: Sí. Sí, i a més perquè va ficar-se per davant en ese gol de Jesús Prats a l'inici. Abans d'arribar al temps de descans li van empatar en un penal molt, molt, molt dubtós. Estaven molt enfadats en l'arbitratge que es va dur a terme en el partit d'anada, però clar, després d'aquest empat a un van agafar moltíssimes confiances el jugador del Tavernes i veien possible que encara les seues limitacions de patir moltes baixes en este tram inicial de la temporada, tindre real opcions de passar l'eliminatòria i jugar davant d'un equip de primera divisió. Ara toca guanyar esta tanda de penals per a que el Tavernes, amb l'Alcoyano, amb el Castellonense, amb el Lens, amb el Castelló, amb el València, amb l'Elx, amb el Villarreal, amb el Llevant, estiguen demà també el Tavernes ahí en ese sorteig de la Copa. I ara mira, el capità...
0: Hi ha algun especialista en penals? Què tal l'equip en penals?
5: Joan Talens, el capità, jo recordo que es llança habitualment, però aquesta temporada està lesionat. De fet, Joan Talens, en el descans de la pròrroga, he vist com parlava en Carlos Sapiña per a veure si podia dir, i Joan està pensant, però al final Joan Talens ha dit no puc,
0: és
5: que no estic per a jugar, m'encantaria, però veia que s'ho pensava, però finalment ha decidit no jugar, perquè és que em deia que estava per entrar en l'últim minut si fera falta, però que estava més per animar i perquè no hi havia pràcticament més jugadors per complir la convocatòria que realment per el que podia aportar en l'apart esportiu al seu equip.
0: Els aplaudiments de què són?
5: El aplaudiment s'ha produït ara mateix el sorteig. anem a veure, l'ha guanyat el sorteig el Tavernes, perquè està decidint ara mateix Artur, ha decidit que es llance els penals darrere la porteria on està més el volum d'aficionats del Tavernes. Així que anem a veure si això és positiu. Això anem a veure si és un anticipi, i ja observem com Javier Pelegrí, el porter del Tavernes, alça les mans i li demana a tota l'afició el seu suport, als vora 1.000 aficionats que avui s'han donat cita en Tavernes de la Valldigna per a donar-hi aquest suport i saler al seu equip. Recordem aquestes pancartes que hi ha ací de per Tavernes, per la nostra història, amb un roxet, l'orgull d'un poble. Aquests missatges que ha deixat la seva gent, la gent del Tavernes, als seus jugadors. I ja es prepara. Mira, el primer en llançar va ser Eric, va ser el Tavernes. I en la porteria, Víctor. Eric, un dels futbolistes més destacats de la Lliga Comunitat la temporada passada. De fet, va formar part de la selecció valenciana amb Andrés Palop, amb el seleccionador Andrés Palop, que va arribar a jugar a Barcelona i se fa la Regions Cup. I confiem molt en Eric, és un dels joves talents de la Lliga Comunitat, el dorsal 17, i un dels millors jugadors en el partit d'avui, en aquesta banda, buscant sempre la porteria rival. I ara es produeix entre silenci, alguns que aplaudissen, altres que demanen silenci, perquè va llançar Eric, va llançar el Tavernes, el primer. Llança Eric! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Tavernes! Ha acertat el porter, però anava a la porteria, però afortunadament se va passar per baix del porter.
0: Així que és l'important.
5: El primer dins de la gàbia.
1: És la tanda de penals. Eliminatòria prèvia de la Copa del Rei. Hi haurà un Tavernes i avant.
0: La tanda més important de penals fins ara per al Tavernes, segur.
1: Sí, senyor.
5: Sense dubte, ara Neskens. Ahí, escolteu els xiulets per a Neskens, per al dorsal 8 del Maracena. Però confiem en Javier Pelegrí. Xiula l'àrbitre. Va Neskens. Ahí va Javier Pelegrí. I ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que l'ha parat, però el valor serà cap endins. Ai, ai, ai. Pareixia que el valor estava en càmera lenta, perquè s'ha tirat cap a la dreta, el valor cap a la dreta del porter de Javier Pelegrí, l'ha aturat. El valor s'ha quedat ahí, que no sabia què fer, i finalment ha passat per darrere, per l'esquena del porter Javier Pelegrí, que
1: un apunta, està de parar. Un penal per cada equip, Tavernes 1, Maracena 1.
5: Ara va Jorge Seral, el davanter de referents d'este Tavernes, que la temporada passada va tornar ací al municipal de Tavernes de Valldigna. En este equip on ha disputat diversos play-offs d'ascens a tercera. Allí va Jorge. Jorge va llançar. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Per tot l'escaire, per tot l'escaire. Golàs, golàs de Seral. Golàs de Jorge Seral per a ficar el 2-1 en esta tanda eliminatòria de penals. I ahí els jugadors en la banqueta, tots agafats, uns als altres, en el Tavernes. I va llançar Osuna. No és el cantant,
0: El cantant? El negrito de ojos claros.
5: No sé, habrá que saber si le habrá salva Gómez o no, Osuna.
0: Le encanta el negrito de ojos claros, seguro.
5: I ara va l'àrbitre a parlar amb el delegat, perquè se veu que han llançat una, algo, sí, han llançat una, pareix una llanda, sí, un pot darrere de la porteria d'on s'estan llançant els penals. Li està mostrant, pareix una llanda molt fineta, el que han llançat des d'aquesta zona darrere de la porteria. Es prepara Osuna per llançar, confiem en Javier Pelegrí, que apunta, està de parar el primer penal. Allí va Osuna. Osuna es prepara. Osuna llança. L'ha parat! L'ha parat! L'ha parat! L'ha parat! A l'esquerra ha ficat i se mà Javier Pelegrí! Confiàvem en tu! Ahí l'ha parat Javier Pelegrí!
1: D'esta forma,
5: botxeria absoluta.
1: 2-1 favorable al Tavernes. La primera errada del punt de penales per al Maracena.
5: Ahí sí és. Que bé s'ha llançat a l'esquerra. Ahí per a ficar Isamá i Javier Pelegrí, que ara alça els braços i demana a la gent que anime, que anime. I va llançar ahí, és Edu Alberola, que es prepara. Allí va Edu! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
8: el capità era el 10, era el 10, volverà ara. I fa el tercer per al Tavernes, decidit a la part dreta, a la porteria. Marca el jugador Baller, el de la casa, Edu Alberola.
3: Segona part en Paterna.
5: Estan entre su en este llançament de tanda de penals. Es prepara, mira, el valencià Pau, el jugador de Fortaleny. I ara observa el delegat del Tavernes, està darrere la porteria, demanant als aficionats que es comporten, que no llancen res. I ahí va Pau. Tornem a confiar en tu, Javier Pellegrí, porter del Tavernes. Esta tens que parar-la també, Javier. És gol al centre i cap a dins de Pau.
1: 3-2 en el marcador, encara amb avantatge per al Tavernes, perquè ha errat un penal el Maracena.
5: Ahí va per al quart, crec que és Jordi Meló. Així és, també un de referència en aquesta zona defensiva, un altre jugador així de la casa, Baller, qui es prepara, qui ja agafa la pilota. Així és, el dorsal de Jordi Meló, dorsal número 15. En la porteria, recordem, Víctor. Allí va Jordi, tots els jugadors de Paternes, els braços junts. Ahí va Jordi Meló, llança, ahí! Ha anat cap amunt. Ha anat més allà del travesser, ha pegat de fet en un arbre que està darrere. Oportunitat perduda.
1: 3-2 en el marcador, si marca ara el Maracena, iguala la ronda de penals. És el quart penal que llança el Maracena. Una errada per equip.
5: Quins nervis. Ahí va Samu, el dorsal número 3 del Maracena. I ara els companys ràpidament, molt bon xest dels companys que estan en el mig del camp llançant de la tanda de penals, que han anat ràpidament a buscar el seu company per a donar-li el suport després d'aquesta errada en el llançament de penals. I ara Javier Pellegrí, que s'aproximava al jugador del Maracena, i l'àrbitre ha anat a dir-li que es fiquen en el seu lloc. Bueno, llança Samu. Javier Pellegrí, si has parat un, tens que parar un altre. I té que ser este. Allí va. Ahí va. Samu llança. Javier, fa! Llança alt! Llança per damunt de la porteria! Per a l'errat per el Maracena.
1: Pues así está la oportunidad. Si transforma el Tavernes este penal, va a estar per primera volta en la seva història en la Copa del Rei.
5: Pues ahí va Artur, dorsal 5, jugador veterà, defensa. Si la, o sea, correcte, mira, me pregunta l'aficionat, si la marca Pasen. Clar sí, que sí, si la marca
0: sí. De mal
5: Tavernes.
1: Si la marca
5: Pasen. Estarà en ese bombo de la, en ese saló Luis Aragonés de la Real Federació Espanyola de Futbol, de las Rozas. Y agafa la pilota en la mà Artur. Artur, esta té que anar dins. Ahí s'aproxima el porter Víctor, digo, l'àrbitre al porter que es vaig al seu lloc. I Artur, ahí escolteu, la xella de Tavernes. Va Artur. Gol! Del Tavernes! Gol d'Artur! Botxeria! La gent salta la xespa! Ha marcat Artur el quint! I se baló en pausa, en tranquil·litat, al centre! Per a ficar en la història este dia en la Unió Esportiva Tavernes. Que sí, que sí, que és una realitat, que el somni és real, que el Tavernes jugarà per primera volta la seva història, la Copa del Rei.
1: Esta és la notícia, no menys quart de la nit. El Tavernes aconsegueix la classificació per a la Copa del Rei. Li espera, Carlos, un d'estos 5 equips en el sorteig de demà.
5: Així és, els quatre equips de primera de la Comunitat Valenciana, l'Elx, el Llevant, el Villarreal, el València o el Màlaga. Un d'ells serà arribar, així ho celebra la gent. Molt content, no? Així ho va ser, molt content.
9: Home, normal. La primera volta que el Tavernes pegava una final i es queda classificant-se per la Copa, pues normal.
5: I ara qui voleu, ara qui vols, precisament tu, qui vols? València, el Llevant, l'Elx.
9: El València.
10: El Villarreal.
5: Mira, sí, n'hi ha Villarreal, València, però el que està clar, que siga, va ser un equip de primera, que l'última setmana d'octubre va vindre així, a Tavernes de la Valldigna, perquè l'equip de Carlos Espí, però l'equip de Joan Talens, l'equip de Dolverola, l'equip d'Artur, l'equip de Josep Palomares, de Maynard, de tots aquests futbolistes, la majoria d'ací de Tavernes de la Valldigna, jugaran la Copa del Rei.
1: Espectacular el que acabem de viure en esta tanda de penals en Tavernes. Línies obertes per a continuar compartint l'alegria de tota esta localitat de l'Asafor, la Tavernes de la Vallina, que tindrà partit de Copa del Rei, de primera ronda de Copa del Rei, davant d'un equip de primera divisió. Mentre tot això corria, començava la segona meitat, futbol femení en Paterna.
3: Alba. Roda la pilota, ja són 5 minuts d'esta segona part quan està atacant la Reial. Es camina el llançament, és rebutjat, li cau altra vegada a Ainhoa dins l'àrea. La Reial, que vol fer el segon, línia de fons, la posada a les mans de la portera Alice. Però la segona part que ha començat sense canvis, mateixes 22 protagonistes i amb el protagonisme de la Reial Societat com en la primera part, que vol sentenciar el partit i vol posar el segon i terra de permís. De moment, 6 minuts de la segona part en l'Antoni Puigades, València 0, Reial Societat
1: 0-1 en el marcador. La Diana en la primera. ¿Veis alguna posibilitat de que el València pugui puntuar en este partit?
3: A veure, és futbol, i en el futbol qualsevol cosa pot passar, però és que veig molt més sencer a l'equip. Ara pilota de llarga, mira, per parlar. Ara és Pauleta, en banda esquerra, que la pot posar la capitana. Pauleta, que la posa al segon pal, el remat, no arriba el remat, li cau en la frontal, Carol, fora! L'acaba de tindre una de les més clares per al València femení. Pauleta, que és una correcamins per banda esquerra, li cau en la frontal a Carol, llançament en cama dreta, se'n va per molt poquet. A veure si poquet a poquet en esta segona part comença el València a despertar i arriba i s'empat així en l'Antonio Puigades.
1: En la Lliga de les Nacions, 4 partits previstos per a estora: Gales-Dinamarca, Grècia-Alemanya, Països Baixos-Sèrbia i el que encara no ha començat, que és el Portugal-Noruega, però que està a punt de fer-ho. En la Lliga de les Nacions B també ha començat el Irlanda Israel. Punta, punta, punt ràdio. Continuem en Tavernes, en ixa alegria. Carlos.
5: Sigue baixant, que tinc que rodejar molta zona per a baixar a la xespa ara mateixa, que l'estic xafant, i anem a veure en la búsqueda de jugadors.
1: Pues Jeroni,
5: deixem un minutet i ara...
1: Sí, te deixem respirar i acudir cap a esta zona del terreny de joc.
0: Hem de dir que Pinatar ha sigut també l'altre equip que s'ha afegit a ixa ronda de la Copa del Rei, que li ha guanyat al Melilla.
1: Així que el Pinatar, que també classifica, demà el sorteig tindrà que fer-se amb dos equips que encara no estan classificats, perquè un partit ha estat suspès i l'altre ha ajornat.
5: Mira, mira, tinc ací a Artur. Artur, enhorabona, que ha ficat el gol decisiu.
11: Sí, muchas gracias, muchas gracias.
5: Bueno, ¿qué se piensa en ese momento? ¿Qué se piensa en ese momento?
11: Bueno, mira, la verdad que está muy tranquilo. No sé por qué, está muy tranquilo. Sabía que iba a meterlo por ahí y así ha sido.
5: Ha lanzado suave y al centro.
11: Sí, sí, sí. Bueno, quería tirar a media altura y me ha salido así. Mira, he tenido suerte, la verdad.
5: Bueno, ¿y ahora quién quieres?
11: Nos da igual.
5: Villarreal.
11: Villarreal mismo, si tocara estaría bien, que tenemos conocidos ahí.
5: Ahora toca celebrarlo, ¿eh?
11: Sí, sí, sí.
5: Vamos pues a celebrarlo. Enhorabuena.
11: Es trabajo del equipo.
5: Mira, ya puedo escoltar, va a arribar el micro a jugadores del Tavernes que están cantando que son aquí de Copa del Rey.
1: La traca que suena en Tavernes.
5: Así es, la traca que suena en Tavernes. El jugador ahí observa a Edu Alberola, Joan Talens, hay algunos que se han llevado la samarreta, pero todos celebrando este momento histórico. Y así, por ejemplo, ahora que va arriba, estoy con Edu Joan Talens. Joan, enhorabona.
12: Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Muy contento, Toch.
5: Mira, este, tú vas a ser el golechador de esa final en la chillosa nuestra Copa, que vos darás el peu. A estar así ahora de aquí, jugar en un equipo de primera división, impresionante, ¿eh?
12: Sí, la verdad que lo que hemos visto hoy ha sido una festa, tomé también del partido de Copa, no tengo veu. Durante el partido también han sido muchos casos de lesiones, cremar finestres, y hem pogut resistir, y en el premio final de poder jugar el partido que todo jugador somía.
5: Pues ahora somiar a disfrutarlo, porque es el último de las dance que dices tú esta temporada, el reportaje que van a hacer en el punta a punta al estiu.
12: No puedo acabar mejor la fiesta que en este partido histórico para el club.
5: Pues ahí continúa la fiesta, ahí a disfrutar en estos compans. Así el punta a punta en directo vos conta cómo el Tavernes ha hecho historia, cómo el Tavernes jugará la Copa del Rey.
1: Efectivamente.
5: Ahí va, mira, en sí. El tambor.
1: Tírale.
5: Mira, escoltem el tambor i els jugadors del Tavernes, escoltem.

0: d'intel·ligència artificial aplicada a les direccions esportives, a la nova interpretació del dato, val? I a tot el que n'hi ha que... com defineixes tu? Producto... com
1: és? El ecosistema de producto y servicio.
0: Producto y servicio. Ese es el tema de com s'aplica ara a la nova gestió del futbol.
1: Sí, efectivament.
0: Pues això farem
1: otro
0: dia. En altre programa. Dari, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Dari Odrudi, entrenador, que ens ha contat moltes coses des que normalment no es conten del món del futbol. 15, recordem, en la final de vòlei, en el Nou Moles, en la final del Trofeu Ciutat de València, entre el Guaguas i el Leman Conqueridor. I ara ja veig així, i les caretes boniques de Salva Folgado i de Carlos Gallardo. Bueno, la de Gallardo, sí. La teua, diguem-ne, no, que no. Menys mal que t'has tancat el
2: micro.
0: I fins així, el que ningú ens conta del futbol, avui, que em feia molt de gust i una il·lusió especial, amb l'entrenador i director esportiu, un trotamons del món, Dario Drudi.
3: Punt a punt. Esport en estat pur.

0: Sí, 10 i 10 minuts, arribem 10 minuts més tard perquè el bandido de Carlos Urrutia pues, ens ha furtat 10 minutets. Està per a silla Carlos Gallardo per a començar a tota velocitat i amb molta alegria el futbol més nostre, ja que la notícia de la jornada, diríem en el futbol amateur, és la classificació de la Unió Esportiva Tavernes per al sorteig de Copa del Rei que celebrarà en la jornada de demà. Ve des de Tavernes a tota velocitat també, pràcticament s'ha teletransportat Carlos Gallardo. Hola Carlos, què tal? Bona nit.
1: Bona nit, en una classificació heroica, perquè recorden el partit d'anada que en comentaven que volien obtenir un bon resultat per a mantenir viva la eliminatòria, perquè l'equip va viatjar ja a terres andaluses amb 13 jugadors del primer equip, tenia moltíssimes baixes. Avui havia recuperat algun jugador, però per exemple Joan Talens, el capità, estava per a jugar els últims minuts, de fet estava a punt d'eixir per un jugador lesionat a la primera part de la pròrroga, però ha dit que no, que tenia que eixir els últims minuts perquè que estava per a un, dos, tres minuts de ficar-se en la zona més alta i buscar algun remat i poc més. Però en la heroica, des del punt de penal, ha arribat a aquesta classificació per primera volta a la història del Tavernes, que jugarà la Copa del Rei.
0: I d'esta manera s'ha festejat en el terreny de xoc de Tavernes la victòria i la classificació del conjunt valencià.

0: L'alegria, Carlos, del Tavernes, en este clip d'àudio que, a més, se m'emés en les nostres xarxes socials, en la del punt a punt, perquè pràcticament ves des del camp del Tavernes.
1: Així és, i després de llançar-se la tanda de penals, escoltem en directe en el punt a punt a Artur, que ha llançat aquest quin penal, que ho han fet una tranquil·litat.
0: Quina sang xelada, no? Sang freda.
1: Absolutament, perquè l'ha llançat al centre i molt, de forma molt pausada. De fet, li hem preguntat, i ell mateix ens deia que sí, que estava molt tranquil quan l'ha llançat, però ha dit, però jo volia llançar-lo dalt i a la dreta, i llançat al centre i al mig, no? Però bueno, Artur, que ha marcat ese quin gol en un Tavernes que pràcticament el 80% són jugadors formats ahir, al mateix club de Tavernes de Valldigna, com Edu Alberola, qui ha fet un dels gols, com Josep Palomares, la majoria, Edu Alberola, com deia, el porter que ha destacat, el porter del Tavernes. Així que, i se passe, on estava molt atent, Carlos Espí, ens comentava el president Salva Talents, en directe també en el punt de punt de punt ràdio abans del partit, que li estava justament en aquest moment escrivint-li Carlos, preguntant-li per on feien el partit, i ell deia no, per cap tele, t'has d'escoltar el punt a punt de punt ràdio per escoltar-lo. I també Salva Gomar, el president de la Federació Valenciana, que es deia que venia des d'Oviedo de veure la selecció espanyola amb el pare de Carlos Espí perquè no volia perdre's este partit que podia ser històric, i ha sigut històric per a la població de Tavernes de Valldigna.
0: De fet, va enviar un, si no, crec que va enviar un vídeo de suport a la plantilla utilitzant també les seues xarxes socials, Carlos Espí. Ha estat molt pendent tot el cap de setmana d'aquest partit. Bueno, tota la setmana, pràcticament.
1: És que l'altre dia ho deia una entrevista, que és que per ahir el Tavernes és anar a veure els seus amics.
0: Clar.
1: Molts amics van a veure abans al Llevant i ara quan juguen el Real Madrid o la selecció espanyola, i a ell li fa il·lusió sempre que té un dia anar a Tavernes perquè, per exemple, Morenet, un dels centrals avui del partit, és amic seu de tota la vida, té mateix anys, i tres o quatre futbolistes són de la seva colla d'amics, i en un cantó sempre darrere de la porteria que està a la dreta de la graderia, es fica habitualment Carlos Espín i els seus amics a veure els partits del Tavernes dels seus amics.
0: És habitual. A més, ara, bueno, Carlos Espín ja és, diríem, més conegut del que ho era la temporada passada, però jo recorde edicions del punt a punt, algun diumenge pel matí o algun dissabte de vesprada, tu estaves en el camp del Tavernes i de repente dius, mira, està per així Carlos Espín, parlaves amb ell tranquil·lament perquè s'acostava al camp a veure el Tavernes.
1: Sí, sí, de forma molt natural. I a més, ja, i recorde, per exemple, el playoff de la temporada passada que el Tavernes va jugar davant el Benidorm, va tindre en els últims minuts una ocasió claríssima, Joan Talens per a fer gol, va llançar molt bé, però va fer una parada espectacular el porter del Benidorm, i només xiular va anar Carlos Espí a parlar en Joan Talens, que és amic seu.
0: Exacte.
1: I estan donant-li voltes a la jugada, i després el dia següent va parlar amb tu Carlos Espí, que estàvem així en directe també en el Futbol Més Nostre, i li van preguntar sobre això, i deia que sí, que igual que Joan Talens havia anat a veure el
0: exacte,
1: seu partit,
0: veres,
1: que va marcar crec que davant el Sevilla un doble gol de Carlos Espí, pues ell també li feia il·lusió anar al camp a veure els seus amics jugar.
0: Efectivament, ho recorde perfectament, i amb tota la naturalitat del món, i que no la perga mai, que s'acosta sempre que puga a veure el seu equip. Demà, Carlos, és el sorteig de la Copa del Rei, molt condicionat per criteris geogràfics. Podria ser rival del València, perfectament.
1: Així és, des de la temporada passada que està aquest condicionant geogràfic. Ja no podem veure com a temporades anteriors, per exemple, un Buñol, Real Societat o una Alcira Athletic Club. Ara el Tavernes jugarà sí o sí davant d'un equip de primera, però serà un d'estos cinc: València, Villarreal, Llevant, Elx o Màlaga. Per altra part, també està un equip, el Castellonense, que per ser campió la tercera temporada passada s'estrena la primera volta a jugar a la Copa del Rei, i tindrà els mateixos possibles rivals que l'Alcoyano, un rival de segona o de primera federació, que hi serà del Mallorca, Almeria, Castelló, Ceuta, Albacete, Granada, el Lense, Cartagena, Antequera, Àguilas o Real Jaén. I ja aprofitant, parlem també de la resta de conjunts valencians que estan en la Copa. El Lens i Castelló jugaran segur davant un equip de segona federació, que serà l'Atlètic Balears, Poblense, Alcoyano, Minera, Conquense, Castellonense, Mijas, Las Lagunas, un equip d'Andalusia, Cieza o Puerto Llano. I els últims, el València, Villarreal, Llevant i Elx, que jugaran o bé davant tres equips que quedaran del futbol regional, que serà un d'ells el Tavernes, l'altre, que ja està superat l'eliminatòria, que estaven jugant ara Talayuela o Sporting Alcázar, Extremadura de la Mancha, i l'altre o el Pinatar de Múrcia o l'Atleti Melilla. I aquest partit de tornada no s'ha jugat perquè el Pinatar no ha pogut viatjar a Melilla per la situació
0: de
1: meteorològica,
0: tal, sí,
1: però té un 8-0 al seu favor el conjunt de la regió de Múrcia, que el més normal és que passi ixe, i els dos equips de la tercera, que són Manacor i Tarancón. Així que estos equips seran els rivals de València, Villarreal, Llevant o el Xundéis, com dèiem, pot ser el Tavernes.
0: Sorteig de Copa del Rei demà a la una del migdia en la ciutat del futbol de Las Rozas, a mi se condiciona el geogràfic que vos acaba de recordar Carlos Gallardo, i que, bueno, pues el resultat del sorteig vos se l'oferirem així en directe, a més grans companys del partit de la Una. Però on tirem ara, Carlos?
1: Anem per la primera federació. Correcte. Per aquests partits del Villarreal B i de l'Hèrcules. Comencem parlant per el més recent, esta de matí, el Villarreal, que ha perdut 0-1 a casa davant l'Eivissa. Ahí està Carlos Urrutia, que ens ha contat que ha sigut un dels equips que més li ha plantat cara al conjunt de Villarreal, la primera derrota esta temporada del filial groguet, davant un Eivissa que d'Amadeu Salvo.
0: Un Eivissa molt experimentat, Carlos, li ha posat molts problemes, ha generat moltíssimes ocasions de gol com per haver inaugurat el marcador abans en la primera part, ha sigut molt superior a l'equip de David Albelda, l'ha maniatat absolutament. Sí, és cert que en la segona part han començat a funcionar i a carburar els extrems tan perillosos que té el Villarreal, ha arribat, ha generat, no ha fet gol, i a la fi, amb una jugada polèmica, per a mi és un penal claríssim per mans del lateral dreta del Eivissa, mans claríssimes dins de l'àrea, l'acció va ser revisada per l'àrbitre a la pantalla del VAR, determina que no hi ha penal, torna a dir, per a mi mans claríssimes, i en l'acció següent, les coses que té el futbol, pues ha arribat el gol de l'Eivissa després d'una centrada des de l'esquerra que toca en dos futbolistes del conjunt del Villarreal. Superior l'Eivissa en la primera part, equilibrada la cosa, però amb bones ocasions de gol per part de l'equip d'Albelda, però a la fi, jugada polèmica, i en la següent acció, gol de l'Eivissa, i bueno, pues d'alguna manera perd l'invicte del conjunt de David Albelda.
1: És davant d'un Eivissa que a priori és un dels equips cridats a estar en la lluita per l'ascens, en Raúl Llona, entrenador, que va aconseguir ja l'ascens amb la Cultural i Deportiva Leonesa a la segona divisió. El pròxim partit del Villarreal B serà la visita al Real Jaén, un dels equips revelació de Manolo Herrero de la categoria, i ahí està José Álvarez, el jugador de Port de Sagunt, en ese conjunt de que la temporada passada va aconseguir l'ascens a la primera federació. I l'Hèrcules empata a casa davant el Rico Pérez en una primera part roïna. Va estar millor el conjunt de Jaén. En una segona
0: precisament part... davant el rival de la pròxima setmana del Villarreal, el Real Jaén.
1: Correcte. I la segona part, molt superior el Hèrcules, les va tindre de totes les colors, i un poc la sensació que ja ens deixava de la temporada l'Hèrcules, que juga molt bé, que dona molt bones sensacions, però que li falta gol, i és increïble, perquè té a Toril, té a Alex Jiménez, té a Fran Sol, a diversos jugadors que en esta categoria tindrien que marcar la diferència, en Andy Escudero, qui va errar el penal. Sempre a mi no m'agrada tampoc, ho comenteu la retransmissió, els companys que anava a llançar Samu Vázquez i en l'últim moment li va donar a Andy Escudero, quan hi ha dubtes que el llança, perquè habitualment llança i seus xuts, i se llança més de penal Fran Sol, no estava, i va n'hi haure un poc de dubte. I bueno, la jugada polèmica en el temps afegit, quan ja havia utilitzat les dues targetes el jugador, el Mr. Beto Company de l'Hèrcules, les dues targetes que tenen este bar low cost de la categoria de la primera federació, va arribar aquesta acció claríssima d'unes mans d'un jugador del Real Jaén que va evitar el gol de l'Hèrcules en el temps afegit, però clar, quan no li quedaven més targetes a l'Hèrcules no va poder reclamar aquesta acció de revisió de la jugada, i els àrbitres només poden revisar en esta categoria, en primera federació, en este bar, les jugades de gol. Algú dia per recordar per xarxes socials que si un jugador de l'Hèrcules haver agafat el baló en aquest moment i en la mà haver ficat el baló dins de la porteria i haurà sigut gol, s'haurà revisat la jugada perquè era jugada de gol, però al no ser gol, i s'acció no es va revisar quan era claríssima.
0: No, si llança a terra com si fos Superman a rebutjar de punys, va volar, sí. Però claríssim, si te sembla, escolta en Beto Company, el tècnic de l'Hèrcules, que està prou calent amb esta jugada. És incomprensible com continua funcionant el VAR, i més en aquestes categories.
2: Este partido al final se tenga que decidir o no decidir porque yo tenga una tarjetita u otra y porque deba gestionarlas, no. La justicia en el, o el orden en el terreno de juego es responsabilidad de quien es responsabilidad, no de que yo tenga tarjetas o no. Si no hubiera pedido la de Solde o tal, pues, o la de Javi Rentor la primera parte, pues hubiéramos tenido una y hubiéramos tenido un penalti que luego habría que meterlo, obviamente, ¿no? Pero sí que, obviamente, este tipo de acciones no puede ser que tengamos la tarjetita, no tengamos la tarjetita, y tengamos que tomar nosotros las decisiones. Lo tienen que tomar otros, que son los que imparten justicia.
0: Ara, 90 minuts, també s'ocuparem d'esta acció. És que és molt polèmica, Carlos. Vull dir, és que té tota la raó del món Beto Company. Este bar funciona en quantes cartolines tenen els
1: dos
0: cartolines. Si tu les esgotes i arriba una tercera, encara que siga tan clara com esta, te quedes nuet, però és que les mans eren claríssimes.
1: Això li va passar, és que ara els entrenadors, des de la temporada passada, a més de tot el treball que tenen de gestionar la tàctica, les institucions del seu equip, tenen que saber gestionar, perquè clar, el jugador viu en tanta intensitat cada jugada que qualsevol acció va correguent al banquet i li diu
0: reclama-la,
1: targeta, penal, no sé què, reclama, els aficionats que té darrere, trau la targeta, reclama, reclama, però clar, tens que saber gestionar-ho bé, que no arribe, ja li va passar l'any passat, crec que davant l'Atlético Madrileño, el filial de l'Atlético de Madrid al Hércules, que va tenir una jugada molt clara, crec que era de penal al seu favor, però no va poder fer aquesta reclamació perquè ja havia utilitzat les dues targetes. Aleshores, que estem en gestió de targetes o en que realment se va Puga Valde per a corregir els errors dels àrbitres.
0: És que este matí, per exemple, s'ha revisat l'acció que estava comentant en la ciutat esportiva del Villarreal, per a mi eren mans claríssimes, l'àrbitre ha anat al bar, el Bel l'ha reclamat perquè li han dit que la reclame, l'àrbitre determina que no hi ha penal i no hi ha penal, quan era penal. Si el Bel l'haguera esgotat, dices una altra cartolina i a la filla una acció molt similar, bueno, pues es queda nuet i és que la primera ja era penal, però l'àrbitre havia determinat que no era penal. És que és increïble la manera de funcionar que té el VAR, diríem en l'elit, però fonamentalment la manera de funcionar tan absurda i tan lamentable que té les categories inferiors i en este cas en la primera federació. Més coses, Carlos.
1: De primera federació, res a comentar que el divendres es va disputar ese derbi entre filials de Madrid, Real Madrid Castilla i Atlético Madrileño, destacar el protagonisme dels valencians en el filial del Real Madrid. Jesús Fortea, el futbolista d'Albal, que està sent molt protagonista en inici de temporada en el Castilla, i Edgar Alcañiz, el migcentre de Sueca, que format al Llevant i que la temporada passada va estar seguit al Cartagena i que ho està jugant tot en Fernando Torres aquesta temporada. També va entrar Romeo Huesa de Xàtiva en la segona part. Destacar l'Alcorcón, 3 victòries i 3 empats, invicte, un dels rivals a priori que estan més forts en este inici de competició, i està el porter de Elche, Miguel Bañuz, i tiene tot, el fill de Samuel Eto'o, que la temporada passada el van veure durant la segona volta del curs al Villarreal bé i que ha fet el primer gol en la seva nova etapa en el Racing de Ferrol. Són un poc els altres protagonistes d'esta jornada en primera federació.
0: Bé, doncs pues, si te sembla, encara que ja ho has fet, però anem a repassar absolutament tots els marcadors en la jornada d'avui en este grup 2 de primera federació. El Múrcia l'ha guanyat 2-0 el Nàstic, el Villarreal ve a perdre 0-1 contra l'Eivissa, el Huesca 3 Europa 1. Este partit ha començat, si no m'equivoque, amb 10-12 minuts de retard perquè hi ha un forat evident, gran, en una de les porteries de l'Alcoraz. Ha tingut que ser revisada, han revisat les xarxes, s'han donat compte que hi ha un forat, han tingut que arribar un empleat, en unes brides, no sé com ho han apanyat, però bueno, a la fi han tancat aquest forat que ja va, que era molt evident en una de les xarxes de la porteria, i a la fi victòria del Huesca, 3-1 contra l'Europa, Sant Andreu i Antequera han igualat a 2, l'Algeciras li ha guanyat 1-0 al Rayo Majadahonda i el Saragossa a hores d'ara està guanyant 2-1 al Teruel. Si el Zaragoza guanya, Carlos, li llevarà el lideratge d'este grup al conjunt de David Albelda. De fet, a hores d'ara, i amb este marcador, el Zaragoza és líder amb 15 punts, segon és el Villarreal B, 13 punts, el Corcón, tercer amb 12, quart Real Múrcia amb 12 punts i cinquè el Real Jaén amb 11. L'Hércules és sext, l'equip de Beto Company, amb 10 punts i a partir d'ahir, bueno, pues, qui tanca la classificació a hores d'ara, per baix, tanquen Àguilas, Majadahonda, Europa, Teruel i Torremolinos, que és el cuer de primera federació, de passar a la segona federació.
1: Sí, Torremolinos cuer del tècnic de Villarreal, César Arzo, que està molt qüestionat en aquesta temporada, que no està aconseguint victòries.
0: César Arzo, encara el recordo jo com a futbolista, Carlos.
1: Ahí está, y está también el Ventosa, director esportivo. Es ser que van a arribar justamente una semana antes de comenzar la Liga, porque allí ni va un grupo de inversor de árabe que va a arribar la temporada pasada con muchos problemas de este conjunt de Málaga al Torremolinos, y pues se ve que no va a ver en Chens Clark que una semana de comenzar la Liga se van a cargar la dirección esportiva y el entrenador, y bueno, de momento está Nou Tandem, pues no le están muy bien esta nueva etapa a este conjunt malagueño.
0: Pasemos a la segunda federación, Carlos, al grupo tercera, no me fui al revés, repase primero el marcador, si te sembla, a partir d'ahir, comentes el que consideres marcadors de la jornada de avui, del dia de avui. Orihuela 0, Cieza 4, Atlético Baleares 2, Poblense 1, Intercity 1, Yeclano 1, Mallorca B 0, Deportivo Alcoyano 1, Castellonense 3, ara parlarem del Castellonense, amb este club, ja ho saps, de temporades anteriors, me continua meravellant. Castellonense 3, Real Murcia B 0, València B 3, Peña Deportiva 2, primera victòria del conjunt d'Òscar Sánchez, que a més deixa el QR, Deportivo Minera 2, La Nucía 0, Ilicitano 1, UCAM Murcia 5 i Castelló B 2, bona campanya també del filial del Castelló, Lorca Deportiva 1. Amb estos marcadors, Carlos, la classificació a hores d'ara que l'encapçala el filial del Castelló amb 12 punts, la Nucía segona amb 12 punts, tercer Castellonense, 12 punts, Alcoyano és el quart amb 10 punts i el UCAM Múrcia és el cinquè amb 9 punts. per darrere, sext és l'Intercity. Diríem que tots els valencians estan funcionant en este grup esta temporada, Carlos.
1: I així és el final del Castelló B, que va perdre la primera jornada davant l'Intercity, li van remuntar quan anava guanyant 1-0, però després 4 victòries consecutives i destacat a Òscar Albiol, el futbolista de Benicarló, que la temporada passada va fer història a la segona federació al ser el futbolista més jove en 16 anys en fer un gol en esta categoria, pues que continua progressant. L'Elx licitava a perdre davant de Lucan Murcia, un dels grans candidats a l'ascens, ja no per playoff, sinó ascens directe. Va fer un gol, un hat-trick Dani Aquino, fill del Torito Aquino.
0: El Toro Aquino, correcte, sí.
1: Dani Aquino, que té el seu germà, Matías Aquino, que porta diverses temporades jugant al futbol valencià, i de fet, este cap de setmana també marcava Matías Aquino un doblet en el Villachollosa, 0-2 davant el Campello en la segona ref, en el grup quart, un conjunt de Villachollosa que des d'este estiu ha entrat ahí en la seva direcció, Luis García Plaza, que resideix per ahí i que sí, ha entrat en ese grup, on ell crec que va començar a entrenar i fa moltes temporades en la segona B. El Intercity, que en un gol de Carlitos que suma, pues empata un equip que té que estar sí o sí la zona més alta. Victòria molt important de l'Alcoyano, a mi ese gol de Loren en el minut 64 porta 3 partits consecutius en porteria a 0 el conjunt de Fran Alcoy. El València Mestalla, que per fi ha guanyat la primera victòria de la temporada, estava repetint el dolent curs d'inici de curs de la temporada passada, i com dius el castellonense, gols de Jou, de Sergi García i Joel Rodríguez, 3 valencians que li han donat una quarta victòria en 5 jornades al conjunt de Castelló, el Castelló de la Ribera, i on ha sigut protagonista el seu porter, perquè ha parat un penal i després el rebus l'ha tornat a parar. En la primera part amb 0-0 també ha fet una gran intervenció que en el rostre ha salvat un gol rival, però ha sigut molt superior el castellonense, i festa plena en un castellonense que es transmetís així la seva alegria, el porter Joan Company. Estem amb Joan Company, el porter del castellonense, després de la victòria 3-0 davant del Real Murcia Imperial. Joan, una victòria molt important per a l'equip, un triomf més, com vegeu l'equip?
3: Pues bueno, molt bé, molt contents. Al final venim d'una derrota, sabíem que això en casa teníem que traure molt bona versió per a poder guanyar, i així no ha sigut, han competit molt bé i mira, els 3 punts a casa.
1: No hi ha sigut abans del primer gol o quan vos han fet el primer gol que has tingut aquesta acció que l'has pegat en la cara, no? Has salvat aquesta ocasió en la cara, com recordes una de les grans accions del partit?
3: Pues és un rebot que es queda ahí, que veig que anava a girar-se a pegar-li, i jo pues, així a tapar en el que podia, i bueno, al final m'ha pegat en la cara i bueno, la trec, que és l'important.
1: I després en la segona part ja en el partit decidit, però la possibilitat de retirar distàncies el Real Murcia Imperial, has fet aquesta doble parada en el moment del penal, com recordes aquesta acció?
3: Pues l'ha vist en intencions de tirar a aquest costat, li havia dit antes que anava a quedar-me enmig, i bueno, ha tingut sort, ha anat al costat, ha pogut parar-la i mira, ha pogut mantenir la porteria a 0.
1: Que important és el treball durant la setmana, si tinc al costat crec que l'entrenador de porters, també tinc allà a Montesinos, com és el treball que feu per arribar en plena forma al cap de setmana?
3: Pues molt important el treball, tant Salva com és com Montesinos i Borja m'apreten per a poder ser jo millor i per a poder competir millor, i això, bueno, també gràcies a ells tot això.
1: 4 victòries les primeres 5 jornades, el castellonense co-líder en la seva estrena històrica en segona federació. Fins a on arribarà este castellonense?
3: Bueno, nosaltres no tenim ningun objectiu de tranquils, anem a competir, a veure el que eix, i ja està, pues, paso a paso, partit a partit, i el que eixca.
1: I així la família fidel, el teu germà, ton pare, així quasi sempre que poden, que no juga el teu germà, que juguen en el Gandia, si estan.
3: Sí, sempre que poden, pues bueno, estem propet, poden vindre, i ja que ha estat així fora, pues bueno, ara poden aprofitar.
1: Moltes gràcies a Joan Company, un dels protagonistes de la victòria del castellonense. Gràcies.
3: A tu.
0: Un club, un equip que continua meravellant-me, que continua, diríem, millorant les seues instal·lacions, Carlos.
1: Així és, perquè ho he estrenat la seua nova graderia, que està a la part frontal a la graderia habitual, per a seients per a 240 espectadors, i ahí continuen les obres per als nous vestidors. De moment estan utilitzant els vestidors que estan darrere del camp, que són els de la piscina. Així que poc a poc que va creixent, però en castellonense que també anem a veure si el seu partit de Copa el podrà jugar al seu camp o no. Ara tindrà que passar aquesta inspecció de la Real Federació Espanyola de Futbol.
0: Uh-huh. Passem a la tercera federació, grup 6 de tercera federació, marcadors en la jornada de avui que han conclòs. El Vall-d'Uixó ha empatat a 1 contra la Xeneta, l'Atlético Saguntino li ha guanyat 3-2 al Utiel, el Buñol ha perdut 0-1 contra el Torrent, i l'Ontinyent ha guanyat per 1-2 per 1-2 contra el Villarreal C. Recordem a més que s'ha suspès el duel que estava previst entre el Llevant-Vell i el Crevillent per un virus, no?, que afecta de la plantilla del Crevillent.
1: Correcte, diu la norma que per causa major es pot suspendre un partit si deixa en una plantilla menys de 11 jugadors en fitxa, i el té 18 jugadors en fitxa de primer equip. El Crevillent Deportivo ha mostrat per baixa mèdica que té 9 jugadors afectats per aquest virus estomacal, així que és va suspendre el partit. Con la temporada passada, recorde, va passar en un Torrent Castelló.
0: Efectivament, sí, sí. Que va generar molta polèmica, també.
1: Que va generar molta polèmica, sí. Perquè ahir no es va comunicar en temps, ahir es queixaven per part del Torrent. Bueno, així...
0: Se va comunicar, si no m'equivoque, la federació va comunicar-ho 12 de la nit, no? A la mitjanit.
1: Correcte, a la mitjanit. Ah. I, bueno, ara preguntava quan serà el nou data per a aquest partit, en dient que no saben, que segur que no va ser esta setmana, perquè els jugadors continuen baixa, no saben si van estar este dilluns per a entrenar, però que seran properes setmanes quan es disputarà.
0: En la classificació, líder és el Villarreal C amb 12 punts, Vallduixó és segon amb 11, Torrent tercer amb 10, l'Hércules B és quart amb 8 punts i el Roda és quint també amb 8 punts per baix, Soneja 4, Utiel 3 i Torrellano 1. Carlos.
1: Destacar en el Soneja Dylan Iglesias, el futbolista que la temporada passada va estar en el Llevant, també ha estat en el Cira i que està seguint diferencial en el conjunt del Soneja. El Villarreal C, que lidera la classificació amb David Fuentes, en nou jugadors que sempre apareixen en la perera del Villarreal, i destaca això sí Mario Cervera, que ja està la temporada passada en un doblet golejador, el futbolista de Picanya que ha passat per l'Alboraia i el Vaiduixó. Victòria al Saguntino amb gol de amb doblet de Sergio Martínez, ja un dels futbolistes que va destacar la temporada passada. També destacar el Torrevieja, que el vas veure davant el Roda, me ha causar molt bona impressió, aquí, que acaba d'aconseguir l'ascens. De fet, està seguint la seva estrena històrica d'este conjunt en la tercera, amb dos juvenils, Johan i Rodri, que van deixar molt bones sensacions. I un dels destacats d'aquest partit va ser el porter del Roda, Marc Moliner, en el qual van parlar després i s'encontre.
4: Estem en el punt a punt amb Marc Moliner, amb Moli, que ha sigut protagonista amb bones intervencions durant el partit, en esta victòria del Roda 2-0 davant el Torrevieja. Bueno, com has vist el partit, Moli?
5: Bueno, pues ha sigut un partit complicat, hem estat molt junts, defenent bé, i al final pues, els gols han arribat.
4: En este futbol i en esta tercera tan igualada hi ha que ser molt precís, no?, i saber aprofitar les ocasions, si hi ha ningú les seues, si ese penal que l'has aturat, i vosaltres les heu aprofitat.
5: Això és, pues, hem parat un penalti i hem marcat un, o sea, i el gol ha vingut així als minuts finals, i bueno, lo que tu dius, lo important és marcar els gols i això dona punts.
4: I com recordes això del penal? Has tingut ahí, no sé, la paciència d'esperar a veure on llançava? Com has viscut aquesta acció?
5: No, sí, nosaltres amb el nostre entrenador de porter sempre estudiem un poquet on podem tirar i ha donat la casualitat que ha anat just ahí, hem aguantat i he parat el penalti.
4: Important sempre la figura, l'entrenador de porters, que no es parla tant, comenta sobre el teu entrenador de porters, com és, com treballo en ell?
5: Espectacular, és... És increïble treballar en ell, millorar, i bueno, amb Andreu també, els dos molt en competència i li dona gust treballar així.
4: Segona victòria de temporada per al Roda, què podem esperar del Roda aquesta temporada?
5: Pues partit a partit, no queda més, treballar setmana a setmana i el que tindrà que vindre, vindrà.
4: Moltes gràcies, Moli, en el punt a punt a punt ràdio, gràcies.
5: Gràcies.
0: Marc Molina, el porter del Rodan, de parlar de l'Espanyol de San Vicente, Carlos.
1: Ahí sí, és que aconsegueix la seva primera victòria de temporada i en un protagonisme de Borja Íñiguez, del seu capità, Toni Galindo, que feia aquest partit, he parlat amb ell i m'ha dit, tens que telefonar a Borja Íñiguez perquè s'ha decidit en este partit en l'arco. Ahí sí que anem a parlar amb ell. Hola.
0: Una cosa, no pensa que és Toni, has de fer-li cas, eh?
1: Sí, que fer cas. Ahí sí que, hola Borja, ens escoltes ja, no?, per telèfon.
6: Sí, hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, coméntanos cómo ha sido esa victoria de esta semana, primera victoria de temporada para el Español de San Vicente.
6: Bueno, pues al final una victoria sufrida. Siempre cuesta ganar. Veníamos de un poco ese inicio de temporada un poco agridulce, pero bueno, al final sufriendo hemos podido conseguir los primeros tres puntos y yo creo que es un aliciente bueno para que el equipo de aquí siga sumando ahora en lo que viene.
1: ¿Tú cómo te has visto? Porque ahí nuestro compañero Toni Galindo, que nos ha contado aquí el partido para el Punta Punta Punt Radio, decía que ha sido el MVP del encuentro.
6: Bueno, yo siempre intento trabajar para el equipo. Sabemos que unos días puedes estar mejor, puedes estar peor. La verdad es que sí que fue uno de los días que pude encontrarme bastante bien y al final, pues eso, es lo que siempre quiero, estar a un buen nivel para que el equipo pueda ganar.
1: Bueno, y este Español de San Vicente, que eso, comenzaba con algunas complicaciones en las primeras jornadas, pero consigue la primera victoria que supongo que os va a quitar una losa, pues para ahora coger confianza, ¿no?
6: Así es, ya te digo, empezamos la temporada con una mala racha, pero el equipo viene trabajando muy bien. Estos últimos partidos se ha visto otra cara, otra vuelta... Y al final yo creo que esta victoria nos va a hacer seguir ahí arriba.
1: Tú formaste parte de aquel equipo para la historia ya del subcampeonato de Liga, que a punto estuve con el ascenso a la segunda federación, y ahí estaba Vicent Fluisà, que ha vuelto al equipo esta pasada semana. ¿Cómo lo habéis recibido otra vez al bueno de Vicent? De Carles, perdona, a Carles Fluisà, Vicent es hermano, a Carles Fluisà.
6: Sí, bueno, tener a Carles al final es un privilegio, es uno de los mejores porteros que hay en la categoría. Cuando me enteré que volvía, pues imagínate la alegría que nos da. Es un compañero que la mitad del equipo ya lo conocíamos y muy contento de tenerlo porque sabemos que nos puede ayudar muchísimo.
1: Y habéis conseguido la primera victoria de la temporada del Español de San Vicente. Y aquí tenemos siempre una curiosidad en este espacio de saber las canciones que suenan.
0: Sí, sí, has de contarnos la canción que suena al vestidor.
1: Quina es la canción que creo que nos van a sorprender, prou, ¿eh?
0: ¿Sí?
1: ¿Quina canción es la que me suena en el vestuario del Español de San Vicente?
6: Pues este año le hemos metido la de Cuando zarpa el amor de Camela. Le hemos metido ahí un poco de...
1: Un clásico.
6: Un clásico, sí. Ahora se lleva mucho el reggaetón, pero bueno, nosotros hemos decidido meterle un clásico.
0: Pero esto de quién es de quién ha sido idea, Borja, porque esta canción ya tiene años, ¿eh?
6: Normalmente lo que es el tema de la música lo lleva Alex Pérez.
1: Uno de los veteranos, ahí el centrocampista, sí. que es maestro, que recuerde que la temporada pasada va a entrar en el fútbol mesnostre y va a decir que se chuntaba en el seus alumnes del seu cole per a anar a Borel cada diumenge o dissabte que juga el Español de San Vicente a casa y bueno, que ahí está. Y bueno, y quería preguntarte también por...
0: Esto, perdona, Carlos, Borja, esto aunque parezca una tontería no lo es, porque este tipo de canciones que se ponen en los vestuarios al final unen mucho al grupo, si cala cualquier canción, sea la que sea y sea de la época que sea, ¿verdad?
6: Así es.
0: Cambia de repente el humor.
6: Sí, sí, estamos deseando sumar más tres para ponerlas y juntarnos todos para poder cantarla. La verdad es que es una buena alegría.
0: Escúchame, ¿quién lleva el altavoz para que suene la música? Porque siempre hay un encargado de estas cosas. ¿Quién es en el Español?
6: Alex
0: también lo lleva, ¿no? Él pone la música, sí, y se, sí, lleva, sí, el cacharro, ¿no?
6: Él es el que anima a todo el ambiente.
0: Pesa mucho ese trasto, porque yo he visto trastos importantes meterse en vestuarios, ¿eh? ¿O es pequeñín?
6: Sí, sí. No, este medianito, pero bueno, es manejable.
1: Y Borja, te quería preguntar por tus inicios, porque aquí nos gusta poner mucho en el foco en los clubes, y hay clubes que tienen por sus características algo muy especial, ¿no? Y que sirven como una función social mucho para la población. Tú eres de Ayora, tú comenzaste jugando en la Llorense, en un club que cuando juegas allí, además, los padres te hacen un esfuerzo especial, porque cuando juegas contra otros equipos, tienen que pegarse una cocha, que se dice, de mucho tiempo para llevar a sus hijos a jugar a muchos kilómetros de distancia. ¿Cómo recuerdas tú tus inicios en el fútbol ahí en el Ayorense, en Ayora?
6: Sí, bueno, yo empecé ahí en Ayora y bueno, tengo que agradecer sobre todo a mi padre, que es el que de pequeño me ha tenido que llevar a todos los lados. Él siempre que me tocaba jugar fuera, siempre ha estado, siempre venía y era el que me llevaba con el coche para arriba, para abajo, y tengo que agradecérselo sobre todo a él.
1: Y has pasado por buenas canteras, ¿eh? Valencia, Albacete, Real Murcia, has pasado ahí por sitios que supongo que te han marcado y han dejado un recuerdo también especial en ti.
6: Sí, sobre todo Valencia. Valencia fueron 3 años que fueron maravillosos. Muchas veces lo comentamos con compañeros que hemos tenido en esa época y la verdad es que fue algo que marcó mi vida. Aparte, yo soy del Valencia desde pequeño y fueron 3 años que para mí siempre lo recordaré con muchísimo cariño.
1: Y aprovechando ahora un poco más ilusionado con el cambio de Valencia, ahora como aficionado también viéndolo.
6: Sí, bueno, ahora llevamos unos años sufriendo, pero bueno... yo creo que tarde o temprano cambiará y podrá darnos alguna alegría que otra.
1: Bueno, después de esta victoria del Español de San Vicente, la primera temporada, ¿qué podemos esperar de este Español para este curso?
6: Bueno, pues ahora lo principal es seguir con esta buena racha. Sí que es verdad que ha llegado la primera, queremos que esto siga. Yo creo que semana a semana, partido a partido, ir sumando y yo creo que desde que sumemos más tres, pues eso nos llevará a llevarlo todo más fácil y que sea mucho más sencillo durante el año.
0: Y te llamaremos más veces, será buena señal si sigues participando en el programa, porque eso supondrá que las cosas le van bien al Español de San Vicente. Borja, gracias por atendernos. Buenas y buenas noches.
6: Buenas. Gracias a vosotros. Buenas noches.
0: Adiós a Borja Íñiguez. Bueno, pues a la FI, estas cosas, al final, cuando un club va a conseguir la primera victoria, mola, sobre todo, bueno, pues a toda pastilla. En este caso, son a tenis y vestidor cuando zarpa el amor. canviem ja de lliga i serem a la Lliga Comunitat Nord. Carlos.
1: Sí, perquè ahir n'hi ha equips, com sempre, un que ve coneix és l'Aldaia, que no para, acaba d'aconseguir l'ascens. També el Massanàs, atenció, un altre equip que ha aconseguit l'ascens i que ha obtès també una nova victòria i està a la zona alta de classificació.
0: Sí, anem a repassar els marcadors d'aquest grup nord de la Lliga Comunitat. Se va suspendre per, bueno, les condicions meteorològiques, el duel que tenia que enfrontar a l'Alqueries el divendres contra l'Almassora, i a partir d'ahir la major part dels partits se van disputar ahir dissabte. L'Odissea van igualar a 3 amb el recanvio Colón. El Ribarroja i la Unió Deportiva Aldaia van empatar a 0. Empat a 1 entre el Jove Castellnou, Jove Castelló i l'Alcora. 0-4 va guanyar el quart al barri de la Llum, Xirivella. El Silla i el Paiporta igualaren a 0. Bon partit, suposo que seria este, de dos pesos pesats de la categoria. El Manises, que va perdre per un gol a 2 contra el Massanassa, i solament s'ha disputat un partit, el Burriana ha perdut 1-2 contra el 1-2 contra el Onda, Carlos.
1: Així és, un clàssic entre dos equips com el clàssic de la província de Castelló, com és Burriana Onda, i el Onda que tot se veu que estiga a la zona d'alta classificació. Destacar, com dia, la victòria del Massanassa de Santi Espósito, un equip que acaba d'aconseguir l'ascens a Lliga Comunitat i ha començat molt bo el curs, també com l'Aldaia, que treia un bon empat el conjunt d'Emilio López, que va passar la setmana passada sí per el futbol més nostre, i que ha sumat un punt molt valuós en una visita a priori molt difícil com és la del Roberto Gil davant el Ribarroja. Destacar esa victòria del quart de les Valls, de l'Ida quart de les Valls, que és un equip que porta la segona temporada en Lliga Comunitat i que té molt a dir, té Borja Mir, té a Pablo Morgado, el que va jugar en el Huracán i que va jugar en Utiel i en la Nucía, té també a Diego Noales, a jugadors, i en ell hem parlat per a que Vicent Bosch, que el seu entrenador, ens dissara la seva reflexió sobre l'inici de temporada del Ida quart de les Valls. El entrenador, escoltem ara Vicent Bosch, el entrenador de quart de les Valls.
7: Fue un partido muy completo por parte nuestra, donde dominamos desde principio hasta fin, teniendo el balón siempre, ellos en bloque bajo, y al final creamos muchas ocasiones, y de las cuales entraron 4, y muy contentos porque enlazábamos 2 victorias seguidas, a portería 0 los dos, y eso moralmente al equipo le ayuda. César es un chico de 21 años de Puerto Rico, que Iván, uno de los dueños de Ida, y Luisma, nuestro segundo entrenador, fueron a un campus a Puerto Rico y también estuvieron viendo jugadores, estuvieron viendo la liga, y les llamó mucho la atención. Y nada, hablaron con él para intentar traerlo y salió todo bien y se vino en verano. Entonces es un chico joven con mucho talento que se está cogiendo al nivel de España y estuvo a punto de ir a la selección la semana pasada. Lo valoro bueno porque al final es un equipo nuevo prácticamente, en los cuales solo hay 6 renovaciones, y ajustar todos, nuevo sistema de juego, para mucha gente todo. No es fácil, pero dentro de lo que cabe, muy contentos porque el equipo está mostrando una solidez y una personalidad dentro del campo que jornada a jornada va más hacia arriba. Entonces, muy contentos y a seguir. Y el objetivo final es superarnos a nosotros mismos, intentar estar cerca de los de arriba o estar arriba sin esconderse, y coger responsabilidades y a trabajar.
0: El jugador del quart de les Valls, Carlos, són Lliga Comunitat...
1: L'entrenador Vicent Bosch del quart de les Valls.
0: Vicent Bosch, sí. Són Lliga Comunitat Grup Nord. En la Lliga Comunitat Grup Sud, si te sembla, repassem els marcadors de la jornada. El dissabte disputat el Benigànim 0, Olímpic 6, avui diumenge el Tàder 1, Independiente de Alicante 2, el Santa Pola 2, Rayo Vence 3, Benidorm 0, Almoradí 0, el Calp 1, Javia 3, suspès el duel que tenia que enfrontar la Unió Deportiva Alcira i el Gandia. Més, crec que també se paren suspendre tots els partits de les categories de futbol base del Alcira a conseqüència de la pluja, i el Alberique 1, Novelda Unión 3, disputat el dimecres 14 de octubre, o se disputarà el duel entre el Redovan i el Tavernes, Carlos.
1: Així es va tornar este partit perquè el Tavernes tenia que afrontar el partit de Copa i un poc de polèmica, anise al Cira Gandia, perquè l'Ajuntament va decidir tancar-ho tot el cap de setmana per al dilluns ja avaluar els danys després d'aquestes pluges tan intenses que va patir la població de la capital de la Ribera Alta d'Alzira, i bueno, dient que el terreny de xoc està molt bé, els propis jugadors de l'Alzira li va sorprendre un poc aquesta suspensió, i en Gandia pues, no estan gens contents que s'havia suspès aquest partit. Destacar pues, la victòria d'un CFI Alicante que sempre aposta per jugadors molt joves, recordar que és el filial de l'Intercity i que va aconseguir aquesta victòria. Victòria del Rayo Ibense de Alejandro Sánchez, que va guanyar en la visita a Santa Pola en doblet de Alejandro Sánchez. Sorpresa, perquè és la primera jornada que es deixa a punts el Benidorm davant de l'Almoradí. Anem a veure si ho aprofita el Gandia en aquest partit ajornat. I el Novelda Unión, que ha parat un Alberic que havia començat molt bé la Lliga, i sense dubte el resultat més cridaner és la victòria de l'Olímpic per 0-6, la primera gran golejada de la... Bueno, el Gandia va marcar ja, va guanyar crec que 5-0 al Santa Pola jornada anterior, però golejada molt destacada del conjunt de Xàtiva en la visita al Benigànim, i protagonisme entre ells per a Jorge Rever, que va marcar un doblet golejador.
0: El tenim en la sintonia del futbol més nostre. Hola, Jorge, què tal? Bona nit.
8: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Buenas, Jorge. Enhorabuena, enhorabuena. Perise doblet golejador. Primer, contans, ¿cómo va a ser esa victoria davant el Benigànim per 0-6?
8: Bueno, pues la veritat que va ser una victòria prou contundent. Van tindre el control del joc pràcticament tot el partit. Van saber dur els temps en tot moment. Van saber quan tenien que donar-li la continuïtat. Van saber quan tenien que donar-li un punt més. I bueno, la veritat que també van estar prou acertats cara a porteria, i bueno, esto hemos fet agafar confiança per al pròxim partit.
1: I en la primera part que ja guanyava l'Olímpia de Sativa en esta visita a Benigànim 0-2, amb dos gols teus, com recordes esos dos gols i ese doblet golejador que vas firmar ahir?
8: Sí, en el primer gol sí que recorde que recibís que el baló al bord de l'àrea, sé que està Lucho doblant-me, jo vaig a fijar al meu lateral, faig com un amago de passe a Lucho, en clave cap a dins, de primeres li pegue la surda fort pel primer palo, i bueno, això, i el segon gol va ser un robo que faig a mig camp al meu lateral, que vol fer un pas a l'extrem i li la furte, veig que tinc espai per a córrer i que tinc molts metres, pues tira a córrer, alça el cap entrant quasi a l'àrea, veig que el meu delanter i el meu extrem estan coberts pels dos centrals, i ja decidís finalitzar, fer un xut creuat al segon palo, i bueno, acá dins, i acabem la primera part en 2-0.
1: I com és aquesta Olimpia de Sàtiva?
0: Quina memòria tens, no, Jorge?
8: No, sí, la veritat que ho recordo molt bé. Sí,
1: se costa molt marcar els gols,
8: per a... Exacte, costa molt, ja saps... Lo que es fer un gol, i vamos, és difícil que s'oblida algo així, feia molt de temps que no marcava dos gols.
1: Ja que destacar-ho, i bueno, parlem de l'Olimpia de Sàtiva, que és un històric del futbol valencià que busca la forma de trobar el camí de tornada cap al futbol nacional, amb Alejandro Redondo, nou míster esta temporada, amb jugadors ja com Lucho, el capità i polivalent, jugador que ha jugat de tot en l'equip, en Carles Vidal, en Marc Grau, en Sergi García, i en alguns fitxatges com el teu, també en Sergi Aparicio, que crec que venia del Carcaixent. Un poc, com és este Olímpic?
8: Pues la veritat que tenim una gran plantilla, una plantilla increïble, com pis del camp com a fora del camp. La gent ens duen superbé, els nous com Sergi, Héctor, alguno més ens han rebut superbé, estem supercontents amb l'equip. I bueno, ja saps que quan un equip es du molt bé fora del camp, després es nota també a dins del camp. I la veritat que això no tenim... cap problema en ningú, ens han rebut superbé tant els jugadors com el cos tècnic i la directiva, i bueno, la veritat que ningú problema en ells, i supercontents.
1: I tu, abans he estat parlant en tu, en dies que no tenia una música de moment, sí, en clara, decidida, estan en el debat, no? De moment, en quina
8: estan música? En el debat, sí. Sí, de moment no tenim ninguna cançó en concret. Sí que s'ha comentat algo de posar alguna escena que amb la cançó brasileña, més balladora i tal, però encara està per parlar-ho. Sí que el deber és que jo, antes del partit, sí que sent cançons. Sí que sol sentir tipo, unes cançons ja del 2000, tipo Merendi, tipo Canto de Loco, Estopa. Estopa, per exemple, sí que m'agrada més. Hi ha una cançó que passa sempre de... Como Camarón.
1: ¿Esta es una de ellas de Estopa?
8: Es una de ellas, sí.
1: Pero tú, Isa, ¿no? Isa, la de Como Camarón es un poco la que te motiva, ¿no? A ir al tren de choque.
8: Sí, la que, exacto.
0: Pero cuando no podeu tardar massa, ¿no? En decidir quién va a ser el... Quin va ser el hit del vestidor, no? Si no, s'acabarà la temporada.
8: Tindrem que decidir-ho quan antes. La veritat que ara m'ha donat una raó més per parlar-ho el pròxim entrene i tindre alguna
0: cançó. Qui posa la música ahí? Qui porta l'altaveu? Qui la posa?
8: Te podria dir que normalment la posa el Carles, el capità. Però també el Gerard i... N'hi ha diferents gent que poso la música, diferents.
0: Quan entra el míster diu...
8: Però bueno, millor... Sí, el míster sempre vol que posem traca i que mos animem antes de jugar, que...
1: I ara estem escoltant Com Camarón, la cançó que ens deies, que és un poc la que més te motiva. I jueu, l'Olimpia Iniciativa ha jugat la Murta, que és un dels temples, un dels camps més emblemàtics del futbol valencià. Màxima, sí. No sé si això impressiona. Tu venies ja de jugar en el Lleida, a la tercera catalana, en el camp d'esports, en un altre dels camps mítics del futbol nacional, en un camp també molt gran, en dimensions. Com ha sigut per a tu passar d'aquest Lleida a aquest Olimpia Iniciativa en dos camps també molt grans, no?
8: Sí, la veritat és que són dos camps molt grans i ara mateix a prou diferents perquè... lo de Lleida és algo inexplicable, la força que fa la gent, o sea, tu pots anar allí un diumenge que vas a veure sempre a 2.500 persones, plou, neva, faig 40 graus, el que siga, vas a veure allí a 2.000 guerreros animant-te i és algo que vaig a tirar prou de menys este any, però bueno, la veritat que el camp com a tal també les dimensions són paregudes, són dimensions que a mi me van molt bé com a jugador perquè soc un jugador prou ràpid que té bons canvis de ritme i pues, bueno, aprofitar el camp el màxim possible i ja està.
1: I dèiem abans, tu t'has format en la Unió Esportiva Alcira, eres de la Pobla Llarga, també has jugat en el Castellonense, també has jugat en el Patacona. Abans de viure aquesta experiència en el Lleida, un club també que dius, de molta gent que té darrere, això també suposa molta pressió. Com ho has viscut tu, no? Jugar davant d'un equip que saps que hi ha tants ulls mirant-te, com ara també l'Olimpia Iniciativa, que és un equip de Lliga Comunitat Sud, però que és com el Gandia, com l'Alcira, un dels equips que té molta gent darrere.
8: Sí que és veritat que els primers partits tu, mira, te conto una anècdota que va ser el primer partit, o sigui, el primer entrene que arribem allí perquè el Lleida estava en una situació complicada, no sabia si anava a desaparèixer o anava a continuar per tema d'impagos que va tindre de temporades passades. Primer entrene, arribo jo allí, 21 de juliol, 700 persones que venen allí a animar el primer entrene. Nosotros, vamos, claro, pues ¿qué está pasando así? ¿Qué es esto? Vamos, nosotros somos chavos de tercera, no estamos acostumbrados a estas cosas. Y pues, ¿qué es lo que te diría? Solo es en eso, ya sabes el club histórico que es y con te trata la gente. Sí que es de ver es que este año con antín de problemas de no sabían si iban a continuar en Lleida y tal, pues la presión era diferente, ¿sabes? Porque la gente estaba muy contenta de que el Lleida no desapareciera, un otro año en Lleida, un otro no sé qué, entonces estaban contentos. No hemos pasado en una presión máxima, la verdad, porque no va a ser una temporada buena, pero bueno, la verdad que pues, tanto a mí como a los compañeros que vas a tener, hemos agradado tindre donar-li més alegries als aficionats.
1: I com dèiem, estem en aquesta temporada, però heu aconseguit una victòria molt important davant del Benigam 0-6, ja esteu en segona posició, 3 victòries i 2 empats. Què li podem dir a l'afició de l'Olimpia Iniciativa? Este any, altres anys ha estat prop de classificar-se per al playoff d'ascens, i ha dit també que l'Olimpia Iniciativa en els últims anys ha passat per problemes econòmics greus, que han fet que pràcticament tinguera que tirar molt de gent de la casa i poc a poc ha anat recuperant-se en gent d'allí de Iniciativa, en gent que havia estat en el club com ara era el president. N'hi ha motius per il·lusionar-se en aquesta Olimpia Iniciativa? Quin missatge l'envies a l'afició?
8: Jo pense que sí, que pues, un Olympique de Salt va molt fort, el més fort jo penso que d'aquests últims anys. L'objectiu està clar, volem un ascens a tercera, i jo per lo que t'he dit, que els jugadors que hi ha en l'equip es veig a tots que van a aportar-nos cada un lo millor d'ell, i penso que va ser un any prou bonic, que la gent, els aficionats, tenen que estar il·lusionats i en ganes, i que vinguen a la Murta a animar-nos, que serà un any bonic per a tots, i que no tinguin duda de que anem a aconseguir l'objectiu.
0: Jorge Reverte, jugador de l'Olímpic de Xàtiva, gràcies per atendre la sintonia del Futbol Més Nostre, així en Apunte Ràdio.
1: Moltes gràcies, Jorge, i a seguir fent disfrutant d'allà l'afició de l'Olímpic.
8: Vale, moltes gràcies, bona nit.
0: Adéu a Jorge Revert, amb el que tanquem, bueno, pues els protagonistes que ens han acompanyat esta nit en esta sintonia. Carlos, hem de repassar com és habitual els millors jugadors de la jornada.
1: Sí, anem a proposar a la gent que el pròxim mesuales ens dicen la seva sol·licitud, i així a les xarxes socials el dia de demà fidarem als quatre possibles MVPs. Ahí ens poden dir tant delegats, recorde que un va ser Raúl Bort, el delegat del Nou Jove Castelló en un dels partits, pot ser entrenador, pot ser jugador, pot ser un aficionat que s'ha destacat, i si no, destacarem les xarxes socials del Futbol Més Nostre.
0: Pues, bueno, pues és el que vos comenta Carlos, que a més ha de repassar, diríem, el menú de partits importants que ens esperen en la pròxima jornada.
1: Així és, com diem en l'inici del programa, el Villarreal B, que s'enfrontarà a que ha sigut rival de l'Hèrcules en esta passada jornada, i va deixar molt bones sensacions el conjunt de Manolo Herrero, exentrenador de l'Hèrcules, que ha dut a l'Hèrcules a estar més a prop que ningú de l'ascens en aquella eliminatòria que se recordava molt davant el Cádiz esta setmana, un Real Jaén que està seguint una de revelacions de la temporada i que s'enfrontarà a este Villarreal B, que anem a veure com reacciona, no?, després de la primera derrota del curs este diumenge davant el Eivissa. Passem a segona federació, en un camp mític com és la Vella Condomina, on el Reial Múrcia va jugar a primera divisió molts anys, allí juga el Lucan Múrcia des de fa unes temporades, l'equip que ve de golejar a l'Elche Licità, i rebrà a casa a un Alcoyano que ara porta 3 jornades sense rebre un gol i 3 jornades consecutives guanyant, així que a priori és un duel entre dos dels més ferms candidats a lluitar per el playoff, i diria inclòs per l'ascens directe. Passem a la tercera, ja que ja que estarà atents als horaris, perquè sempre...
0: Que dir, perquè a partir d'ahí, per exemple, l'experiència que tenim en el Daya va passar el partit a divendres.
1: Correcte.
0: Per aprofitar el cap de setmana.
1: Recordem que n'hi ha festiu divendres, dissabte, diumenge, i just. De fet, a l'Hèrcules estan molt cabrejats perquè l'han ficat el partit esta setmana un dissabte a la una, i el proper...
0: Això és terrible.
1: Partit és el dilluns pròxim, festiu, a les 6:45 de la vesprada. Dia Beto Company, que passava de preparar un partit per a 5 dies a preparar un partit per a 9 dies.
0: 9 dies, és igual a dir la setmana passada, és increïble, que de veres, correcte, sí.
1: Bueno, pues dia, perquè atenció als horaris, perquè fins al dimarts encara poden canviar els horaris del pròxim cap de setmana, i jo crec que seran molt especials per estos dies festius que anem a viure, però a priori el divendres es jugarà en San Gregorio un Torrent Hèrcules B, un equip a fet per a estar a la lluita de la zona més alta, i un Hèrcules B que esta temporada amb Hamza, amb un davanter que segur va tindre el protagonisme en el primer equip de l'Hèrcules este curs, pues promet estar en la zona més alta de la classificació. Passem allà a Comunitat Nord, dos de a priori aspirants a l'ascens, el Onda, que ve de guanyar, i un Silla, que ha tropeçat les últimes jornades, ve d'empatar a casa davant el Silla, s'enfrontaran en ese partit a Onda. I en Lliga Comunitat Sud acabem d'escoltar a un dels protagonistes d'ese Olímpic de Xàtiva, que ve de golejar 0-6 al Benigànim, i que rebrà a un Alberic que està seguint una de les revelacions d'este inici de curs a la Lliga Comunitat Sud.
0: Carlos, ¿se te queda alguna cosa a perder?
1: Res, que tots demà molt pendents de la Copa.
0: I el Tavernes, fonamentalment, perquè és el menut, clar, és evident.
1: El Castellonense, primera volta, exacte, viurà també la
0: sí,
1: Copa.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I l'Alcoyano també, i la resta. Doncs
0: pues, pendents, d'aquest sorteig en criteri geogràfic, que es disputarà demà a la una a les instal·lacions de la Ciutat del Futbol de les Rozas, així sempre, al costat dels equips més menuts del futbol amateur de la nostra comunitat, amb el futbol més nostre que cada cap de setmana, en esta sintonia, la del Punt a Punt en Apunt Ràdio. Vos porta Carlos Gallardo. Carlos, gràcies, bona nit.
1: Un abraç, bona nit.
0: Adéu a Carlos Gallardo, tanquem de seguida ja en 90 minuts.

Les 11 de la nit i un minut. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al Punt a Punt en els seus últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport amb Manolo Palomar al control de so i amb Salva Folgado en la copresentació i direcció del programa. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, ja sabeu que podeu enviar o podeu participar en el programa mitjançant els nostres canals en xarxes socials. X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, per a ese 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, també ese 90 en xifra, també en número. I, com no, el mateix nom de canal per a Instagram, 90 minuts ràdio, però sense xifres ni números. En paraula, en lletra, si el que voleu és un àudio, o enviar un àudio, ja sabeu, teniu el WhatsApp 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol dels temes que es tracti en el programa i també sobre la pregunta que vos fem cada nit. En este cas, les dues preguntes que vos fem en el dia d'avui, com que és cap de setmana, sempre preguntem, fem una més genèrica i altra més centrada en el València. La més genèrica és com heu pal·liat estos caps de setmana sense futbol de primera, pues això, les ganes de futbol. Esa és la pregunta que vos fem. Com heu pal·liat les ganes de futbol? Jo no sé si ara mateix els parons de setmana el dia d'avui, com que és cap de setmana, sempre preguntem, fem una més genèrica i altra més centrada en el València. La més genèrica és com heu pal·liat estos caps de setmana sense futbol de primera, pues això, les ganes de futbol. Esa és la pregunta que vos fem. Com heu pal·liat les ganes de

Si veieu bé que el València li ha ja donat permís, en este cas Braulio amb el vistiplau de Javier Aguirre, que li hagin donat permís a Guido Rodríguez per a anar-se'n cap a Mèxic, perdó, cap al seu país per a participar en, o estar present, millor dit, participar no va participar, però sí estar present en l'homenatge a Leo Messi en el seu acomiadament de la selecció argentina. I això són les dues preguntes que vos fem en el dia d'avui. Com heu pal·liat la falta de futbol en primera divisió aquestes setmanes? I la segona pregunta, si veieu bé que Braulio amb el vistiplau, en este cas, del entrenador Javier Aguirre, ja ha donat permís a Guido Rodríguez per a deixar-lo viatjar cap a l'homenatge a Leo Messi. I jo les pregunto. Jo deia abans, no sé si els les parons de seleccions que abans eren o que a tots els importunaven molt, sobretot en el cas de l'aficionat del València, no sé si per com està el València i per com està la selecció, ara és quasi més bonic el paró de selecció i gaudir del futbol que patir el que es pateix amb l'equip. Més enllà del deteriorament del València en mans de Meriton, que t'ha dut a ser un club xicotet que lluita per no baixar, val, també està la transformació per a bé de la selecció espanyola. Després del període daurat del 8-12, euros del 2008 i 2012 i mundial del 2010, este nou període daurat, euro 2024... Perdó, Euro, sí, Euro 2024, Mundial 2026, jo no sé si també ajuda a provar que estos parons siguen mirats d'una altra manera. És evident que este equip, que ahir jugava amb 9 futbolistes diferents en l'11 inicial dels que guanyaren la Copa del Món contra Argentina, jo no sé si també ajuda molt, perquè és evident que este equip, jo cada volta tinc menys clar, per la gent que té claríssim que l'equip del 2010 era millor que este, jo què voleu que vos diga? És possible que tinguera millors individualitats, però equip, jo no veig que este siga inferior al del 2010. Si se vol, amb arguments diferents, però quan parle d'equip, també parle de la profunditat de plantilla, de la idea sobre el terreny de joc, de les solucions que aporta l'entrenador des de la banqueta, i ahí jo no tinc tan clar que l'equip del 2010 fora super, tan superior a este com diu la gent, ni moltíssim menys, vamos, però ni de lluny. Cada volta que els veig jugar me faig més creus i m'entra més del dubte. Això pel que fa en este cas a la selecció, que és la que ha ocupat el temps o diguem el primer plano de l'actualitat futbolística fins a dimarts, que juguen en Croàcia, en Split. Si guanyen allí, si empaten, ja estan classificats directament per a la Nations. Ja hauria que veure si com a primers o com a segons amb els partits que queden, amb els dos partits que queden. Si empaten a Xina, si guanyen, ja són primers de grup i entrarien en la Nations com a primer de grup. És un equip que està ara mateix a enjum de la resta per a mi. I després està la resta dels nostres, que han tingut activitat. Per exemple, el Castelló, que ha deixat una miqueta xela de l'empat contra el Ceuta i que l'equip perga el lideratge. Però l'equip continua a dalt, i el mateix que parlàvem de la selecció, continua sent molt fidel a una idea de joc, a una idea que implementa Pablo Hernández en el seu equip i que jo crec que li va donar molts èxits. I després està la primera federació. Jo me quedé amb el gran escàndol de la primera federació i me quedé, i ara l'escoltarem, amb una reflexió de Beto Company, l'entrenador de l'Hèrcules. La justícia en el futbol no pot dependir de que un entrenador siga futuròleg o no i diga, me guarde la carta perquè igual en l'últim minut hi ha una jugada que me desafavorís. La justícia en el futbol l'han d'aplicar els col·legiats. I quan no l'apliquen, han de pagar-ho, igual que quan uno erra en qualsevol activitat de la vida. Este arbitre probablement la setmana que ve o l'altra tornen a xular. I així no es compassen aquestes coses. Deixant que
la responsabilitat

de la carteta del challenge, que és com funciona el VAR en Primera Federació, siga dels entrenadors. No, la responsabilitat d'impartir justícia és dels àrbitres. I les possibilitats d'impartir justícia no poden minvar a partir de que un entrenador siga bo o dolent gestionant les cartetes que té, les dues targetes que té per a demanar revisió, o que no siga bon futuròleg a l'hora de saber si n'hi ha o no n'hi ha una jugada que el puga perjudicar en la fi del partit. Les 11 de la nit i 9 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença, en els seus últims 90 minuts, així comença el punt a punt en els seus últims 90 minuts.

0: 11 de la nit i 9 minuts. Salude Sao Folgado. Hola, Folgado, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buena nit.
0: Bueno, pues no sé si estàs d'acord amb alguna de les coses que he dit.
1: No.
0: D'entrada.
1: Cabre, yes.
0: Com a...
1: Cabre, yes. Com a filosofia de vida.
0: Com a filosofia de vida.
1: Sí.
0: Tu continues pensant que la selecció del 2010 és superior a la del 2026?
1: Mira, jo hice debat l'altre dia... No sé on vaig escoltar-lo, vaig fer-me jo aquesta pregunta, no ho tinc clar.
0: Jo tampoc.
1: De veres, no ho tinc clar.
0: Jo tampoc, eh?
1: O sea, no te sabria dir si és millor la de 2010 o l'actual. No ho tinc clar, de veres.
0: Jo crec que en alguns aspectes era millor la del 2010, però que està en el global, és possible que es queda guanyant.
1: No ho sé. De veres, ara ho raonarem si vols.
0: Sí, i també li posarem, no. Avui ve Miki i ve Pepe Pla. Mira,
1: no, Miki segur que porta la contrària a tot el món.
0: Sí, però bueno.
1: Mira, no, la de 1984 era millor.
0: Bueno, i se va ser subcampionat d'Europa.
1: Per això, per això.
0: 11 i 10 de la nit. Escolta, i lo de... el reglament de Beto Company, que jo estic absolutament d'acord amb ell.
1: Quan protesta Beto sol tindre raó, Manolo. La setmana passada l'escoltarem protestar perquè l'Hércules va jugar este dissabte a la 1, l'Hércules va jugar dissabte a la 1 i després no torna a jugar fins el dia 12 festiu a les 6 i quart de la vesprada i ja va queixar-se, no? Diu, com prepare un partit per a 5 dies i després com prepare un altre per a 9, vull dir, i a més en aquest horari una barbaritat, de veres. Però clar, la denúncia que ha fet el VAR està carregadíssim de raó, Manolo. Si mira que el VAR ja funciona mal
0: en
1: l'elit, és que ara amb aquestes cartolines que tenen dues opcions per a revisar alguna jugada, si les esgoten i de repente hi ha una com la de l'altre dia, que va ser claríssima, és que el futbolista del Real Jaén se tira a terra com si fos Superman a despegar esa pilota.
0: No veu ni l'assistent ni l'àrbitre.
1: No, això és terrible, que l'àrbitre no veu aquesta acció és terrible. Però que clar, que després tu no, que el VAR no puga entrar d'ofici ahí, me sembla una barbaritat, de veres. Me sembla una barbaritat.
0: Bueno, 11 i 11, te pregunten com sempre, com venen les fotos?
1: Fotos, mira, avui venen contentes perquè demà és el sorteig de Copa i hi haurà molts clubs modestos del futbol valencià. L'últim, el Tavernes, que avui ha superat el Maracena i un equip de Lliga Comunitat, pues estarà present demà a la 1 en el sorteig de Copa del Rei. La cantera del València continua demanant pas baix l'atenta mirada de Braulio Vázquez. El Mestalla ha guanyat 8-3-2. Victòria que el deixa fora de l'última posició de la taula. Els gols han sigut obra de tres futbolistes que habitualment estan en dinàmica de primer equip, com Aymar Blázquez, Jaume Durán i Rodrigo Gamón. A una setmana vista de la primera llista de convocats de Aguirre, comprovar el paper que puga jugar la cantera és un dels al·licients en esta nova etapa del primer equip després del protagonisme abastat amb Óscar Sánchez. Moleiro, motor, Groguet, el mitjapunta del Villarreal, va analitzar la millora de l'equip i el seu gran moment personal en una entrevista exclusiva concedida divendres a Apunte. Moleiro, creo que el Villarreal ja ha alçat el vol i ho confirmarà quan torni a la Lliga.
2: Sí, sin duda. Yo creo que ya las adversidades las pasamos y ahora solo nos queda disfrutar. Ahora mismo cualquier adversidad que se nos ponga por delante ya la hemos afrontado en este mes de agosto y casi septiembre y estamos mucho más fuertes mentalmente. Estamos más preparados para afrontar lo que nos venga.
1: 0 punts en 6 jornades. El València Club de Futbol Femení ha perdut esta nit a l'Antonio Puchades de Paterna per 0-1 contra la Real Societat. Les de Miquel Crespo, cueres de la classificació, estan a 5 punts de la salvació i continuen sense sumar. El Castelló perd el lideratge. El Castelló no ha pogut aconseguir la sexta victòria consecutiva i s'ha hagut de conformar amb un empat a casa contra el Ceuta. Empat a 1 en un partit marcat per les nou baixes dels de Pablo Hernández. Este resultat fa que l'equip albinegre perga el lideratge de segona divisió ara en mans de l'Eibar amb un punt més. Escolten, Pablo.
3: Sí, ha empezado bien con ese gol en los primeros minutos y luego es verdad que, bueno, que ha sido un mal día en la oficina, ¿no? Como se dice. Hemos estado muy, muy espesos con balón, no hemos fluido, muy erráticos, muchas pérdidas y eso nos ha ido con el paso de los minutos perdiendo la confianza y al final sabíamos que ellos eran un buen equipo, ¿no? Aprovechando esas pérdidas que podíamos tener y la segunda parte sí que es verdad que creo que hemos empezado un poquito mejor, pero era un día de se veía, ¿no? Se olía que no estábamos finos, que no era nuestro día. Y al final, pues bueno, un partido que hemos podido ganar, al final se ha empatado, pero también lo podíamos haber perdido.
1: Primera victòria per a Javi Calleja. El Deportiu Eldense va refer-se divendres a un gol encaixat en el primer minut de partit i va golejar el Real Oviedo de Julián Calero per 4-1. Primer triomf de Calleja en la setmana en la que ja és oficial la compra del club per Leo Messi. Escolten Calleja.
4: Hemos ido creciendo durante el encuentro. Siempre pasa muchas veces que cuando más insistes en, oye, tenemos que salir al inicio del partido, muy concentrados, y además a ellos se les veía con esa energía, con esas ganas, y a los 20 segundos te marcan gol. Eso, pues, quieras o no, puede pesar un poco, pero el equipo ha mostrado muchísima personalidad, ha seguido creyendo en lo que hace, durante el partido ha ido cada vez jugando mejor, dominando más, teniendo más oportunidades. Y al final, la segunda parte, pues creo que también con la entrada de los jugadores que estaban en el banquillo, hemos dado un salto de calidad y hemos conseguido una gran victoria.
1: Polèmica amb el VAR en Alacant. L'Hèrcules no va poder reclamar unes mans claríssimes en àrea del Real Jaén perquè ja no disposava de revisions de VAR i l'àrbitre no va veure el penal que podia haver-li donat la victòria. Beto Company, tècnic de l'equip alacantí, va queixar-se del funcionament del VAR en Primera Federació.
5: Este partido al final se tenga que decidir o no decidir porque yo tenga una tarjetita u otra y porque deba gestionarlas, no. La justicia en el, o el orden en el terreno de juego es responsabilidad de quien es responsabilidad, no de que yo tenga tarjetas o no. Si no hubiera pedido la de Solde o tal, pues, o la de Javi Rentor en la primera parte, pues hubiéramos tenido una y hubiéramos tenido un penalti que luego habría que meterlo, obviamente, ¿no? Pero sí que, obviamente, este tipo de acciones no puede ser que tengamos la tarjetita, no tengamos la tarjetita y tengamos que tomar nosotros las decisiones. Tienen que tomar otros, que son los que imparten justicia.
1: D'altra banda, el Villarreal ha perdut el primer partit. El Villarreal ve a perdut el primer partit de la temporada este matí contra l'Eivissa. Els d'Albelda han encaixat el gol de la derrota després de reclamar un penal per mans clares d'un defensor visitant. Dins l'àrea que l'àrbitre no ha considerat suficients com per assenyalar la pena màxima. Albelda.
6: Al final té dol, sobretot per el resultat, però content en la entrega dels xavals, dels jugadors i poc més a dir. Jo crec que és la línia a seguir si algun dia se perd que ser d'esta manera.
1: La Unió Esportiva Tavernes ha fet història. L'equip de la Safor, que milita en la Lliga Comunitat, sexta categoria del futbol espanyol, jugarà la Copa del Rei. Els de Carlos Sapiña s'han classificat per a jugar la competició del CAO després de derrotar el Maracena per 4-2 en la tanda de penals. Ara rebran un equip de primera divisió, podria ser el València, en la primera eliminatòria de la Copa.

0: Reacció a temps, sí. Premi València Bàsquet ha aconseguit la primera victòria en la Lliga CB després de derrotar Saragossa per 82-97. L'equip taronja s'ha refet a un mal inici i ha fonamentat el triomf en una gran segona part en què ha anotat 61 punts. TJ Sorg, Mirotić i Josep Puerto han liderat els de Xavi Albert. Escoltem el tècnic.
1: Partido en el que se vuelve a poner de manifiesto que tenemos que ajustar ciertas cosas, o igual simplemente es pues, este inicio, ¿no? 5 partidos en 10 días por A o por B. Nos cuesta un poco entrar conectados a los partidos, entramos con unas diferencias que luego nos toca ir trabajando mucho en el marcador, con todo el mérito para el equipo rival siempre, pero bueno, cuando ya llevamos una cierta tendencia, pues es algo que claramente tenemos que abordar para luego, entre comillas, no tener que remar tanto durante el partido, ¿no?
0: Derrota dolorosa, València Bàsquet femení ha estrenat la Lliga Femenina Endesa amb derrota contra un equip acabat d'ascendir, l'Azul Marino Mallorca Palma, que ha derrotat per 84-88-71. L'equip taronja s'ha vist superat en tot moment per les locals en un partit per a oblidar de les 6 jugadores de Javier Torralba. València Bàsquet en camp, la baixa de les jugadores que estan en la NBA femenina, haurà de buscar el primer triomf en la Lliga la setmana que ve al Roig Arena, en la visita del Mainz Avenida de Salamanca. Parla el... Bueno, no podem escoltar al no podem escoltar el tècnic. Ivan Ortolà ha tornat a ser el millor valencià en el Mundial de Motociclisme. El pilot de Puçol ha acabat en quarta posició en la carrera de Moto2 del Gran Premi del Japó i es consolida en el tercer lloc de la classificació general que encapçala el madrileny Manu González. Dani Olgado, octau, ha sigut l'únic dels altres pilots valencians que han aconseguit puntuar. Este resultat permet al pilot de Sant Vicent del Raspeig pujar al quin lloc en la classificació general del Mundial. Aaron Canet ha travessat la línia de meta en 17è lloc, mentre que Àlex Escrig ho ha fet en 18a posició. Per la seva banda, Sergio García Dols no ha pogut acabar la prova i en Moto3, l'únic representant valencià, Adrián Cruces, ha finalitzat la carrera en 10è lloc i cau a l'11a posició en la classificació general.
2: Les 11 de la nit i 19 minuts, vos recorde, arraba 90 minuts, 90 en xifra, en número, TikTok, no, això per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, també és 90 en xifra, en número, sense xifres ni números, en paraula, en lletra, també 90 minuts ràdio, per a Instagram. I si el que voleu és enviar un àudio, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que està en el programa i sobre les dues preguntes que avui vos fem, que és com heu plenat aquestes setmanes sense futbol de primera els cada setmana, i la segona que vos sembla i si permís que Braulio i Aguirre li han donat a Guido per a viatjar fins a l'homenatge a Leo Messi. 11:20, pausa per a la publicitat. I després d'ella, xerrem de tot això i de moltes coses més, així, en el disc del punt a punt, en els seus últims 90 minuts.
3: ¿Y dices que siempre sucede?
4: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
5: Solo se me ocurre. ¡Wow!
3: Increíble. Pasa siempre.
4: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
5: ¡Wow!
4: Descúbrelo en tu concesionario.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
7: Si plou amb intensitat, en cas de tindre problemes de visibilitat al conduir, és convenient que et pares al voral senyalant la teua situació amb la balisa i els intermitents d'emergència. I sobretot, no creues amb el vehicle trams com rambles que salven barrancs o baixants, ja que la força de l'aigua podria arrossegar-te. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.

0: Punt a punt. Els últims 90 minuts.
1: Les 11 de la nit i 21 minuts. Comencem el temps de la primera part del programa, en el temps d'informació. I, bueno, no hi ha hagut futbol en primera. Ara, després de tertúlia, sí que parlarem del València, de la selecció espanyola també. Però hem de centrar-nos en l'actualitat competitiva del cap de setmana. Salva, que ha de passar o ha de tindre la seva primera parada en Castelló. Jo esperava que avui Castelló guanyara també, però no se pot guanyar tots els diumenges. I almenys el més important, com deia a la intro, és que l'equip de Pablo, més enllà del resultat en este cas, que els entrenadors i els equips viuen dels resultats, però continua fidel a aquesta idea futbolística que vol el tècnic.
2: I a més, manté l'invicte en la categoria i això sí, ha perdut el lideratge, ha empatat front el Ceuta a Castalia, deixa el lideratge. Les dades, en tot cas, ens les ofereix qui ens ha narrat el partit en esta sintonia, la del punt a punt en a punt, Radio José Luis Gual. Hola, José Luis, què tal? Bona nit.
3: Què tal? Bona nit. Pues el Castelló, que no ha pogut continuar amb el seu lideratge en solitari en segona divisió després d'empatar un gol en el dia d'avui davant l'agrupació deportiva Ceuta, que bueno, s'ha convertit en un equip al que costa molt guanyar. De fet, la temporada passada també se van empatar els dos partits davant del conjunt de José Juan Romero. En el dia d'avui semblava que no anava a ser així, perquè al minut 2 ja guanyava el Castelló en una bona acció en banda esquerra, en Jacobsen, que ha entregat i se valor per Álvaro García, una de les novetats en el 11 de Pablo Hernández, i este la passada dins de l'àrea per a que Suero pràcticament en el punt de penal poguera invocar el 1-0. Semblava que podia ser fins i tot un partit tranquil, plàcid per als homes de Pablo Hernández, però ha sigut més bé al contrari. En el pas dels minuts el Ceuta ha anat creixent, s'ha defensat bé en aquesta primera part davant d'un Castelló que estava una miqueta pastós en l'elaboració, una miqueta lento, no?, per al que és costum en este inici de temporada. I bueno, així acaba la primera part. En la segona pues, ha començat ja el canvi, les rotacions, els canvis, i ahir el Ceuta ha sigut ambiciós, ha empatat també només començar el segon acte, havia tingut ja un parell d'oportunitats, un parell d'aproximacions, ha estat Jordi Escobar, futbolista criat en la Pedrera del València, el que bueno, pues, ha rematat una acció a valor parada des del córner i ha col·locat l'empat a 1. A partir d'ahir, el partit com era d'esperar s'ha trencat, el Castelló en els canvis que ha anat a pel l'encontre, haguera pogut guanyar perquè ha hagut una rematada del danès Jacobsen que s'ha estaviat en el travesser, haguera sigut el 2-1, però també és cert que en el contracolp Jordi Escobar ha tingut dos bones oportunitats per a fer el 1-2. Així que al final ho ha intentat el Castelló sense topetar-se bé del tot i no ha pogut guanyar en el dia d'avui davant d'un Ceuta que de manera merescuda s'emporta ixe puntet cap a territori cavalla. Bueno, ja que continuarem davant i evidentment una de les lectures és que les moltes baixes que ha tingut avui Pablo Hernández han acabat notant-se en el camp, especialment Mellot en defensa, que estava sancionat, Juanjo Nieto en problemes físics, també Usman Camara, i bueno, pues tot això al final ha repercutit en que els canvis no donaren la productivitat de les últimes setmanes. Nou líder és l'Eibar i n'hi ha que continuar. Següent rival, pròxim cap de setmana, l'Andorra.
2: Líder l'Eibar amb 21 punts, segon el Castelló amb 20 punts.
1: Bueno, estava esperant sumar victòries en el Dense des de l'arribada de Javi Calleja, per fi divendres ho va aconseguir.
2: Sí, a més va encaixar en el primer minut de partit un gol, se va posar per davant 0-1 el Real Oviedo i a la fi va voltejar i de quina manera, amb golejada inclosa el marcador del Deportivo, el Dense que va guanyar 4-1 l'Oviedo. Els detalls els té Álvaro Molina. Hola Álvaro, què tal? Bona nit.
4: Bona nit, companys. Què tal? Primera victòria per filla de Calleja al capdavant de l'Eldense. Segona victòria de l'equip en un partit que va començar molt malament. Als 20 segons ja s'avançava Alberto Reina en eixe gol, en eixa centrada que passava per tota l'àrea i rematava pràcticament a plar el jugador de l'Oviedo. I clar, tot començava mal en el partit, 0-1. La gent que començava a rumiar en la graderia perquè les ocasions de l'Eldense no arribaven en una primera part que li va costar molt al conjunt de Calleja crear sobretot ocasions. I ja en la segona es van fer uns canvis. Calleja va manejar l'equip, el primer gol de Roberto López que va entrar en molt bon peu al partit des de la banqueta, llàstima que es va lesionar, però va fer eixe 1-1, el segon també va arribar de penal, Fidel va ser qui va posar eixa remuntada i ja després la bogeria, en una jugada impressionant, un contracolp que va culminar o la barrita en cama esquerra i ja després eixe 4-1 de Rastrojo en eixa velocitat i potència que té el jugador. En sala de premsa es va mostrar molt content, òbviament, Javi Calleja, dient perquè sobretot el camí és el que han de seguir el de la segona part, perquè en la primera ja diem que va ser un partit molt, molt incòmode per al conjunt d'Elda, però en la segona part i sobretot en els canvis que va fer Javi Calleja en la segona part li van donar altra imatge, li van donar eixa espenta a l'equip perquè per fi li donaren eixa primera victòria dirigint a l'Eldense. Així que eixa victòria importantíssima, 4-1, l'Eldense que va poder eixir ja d'eixa zona de descens i ara a continuar. Setmana que ve altra vegada jornada en el nou Pepico Amat, serà davant del Córdoba el dissabte a les 6:30.
1: Gràcies, Álvaro. Baixem un escaló, baixem una categoria i serenem a la primera federació on han passat moltes coses, però, com dèiem, Salva, tot gira al voltant d'aquest escàndol majúscul ahir en el Rico Pérez.
2: Sí, el penal del Rico Pérez és el gran escàndol de la jornada, però a més este matí el Villarreal ha perdut a casa, ha perdut també el lideratge, el invicte que portava l'equip de David Albelda en aquestes primeres jornades de Lliga, ha perdut contra l'Eivissa i a hores d'ara el nou líder en primera federació, i mira que me costa trobar-lo en esta categoria perquè sempre busca en segona, és el Saragossa que acaba de guanyar-li 4-1 en el partit que tanca la jornada al Teruel. La crònica del que ha passat en el Seguís Valencians en primera federació, com sempre, és cosa de Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, què tal? Bona nit.
5: Què tal? Salutacions, bona nit. No ha sigut un bon cap de setmana per als equips de la Comunitat Valenciana en el grup 2 de primera federació. Començant per el dissabte, l'Hèrcules va empatar a 0 davant el Jaén en un partit marcat per un clar error arbitral que no va veure un penal a favor de l'Hèrcules en l'últim minut per unes mans clamoroses del defensa del Jaén. Ja no tenia l'Hèrcules cap opció de reclamació de VAR i l'àrbit va interpretar que no era penal. Empat a 0 en un partit també marcat per l'expulsió de Solde i la falta de punteria del conjunt alacantí. La part positiva per al conjunt de Beto Company, 3 partits consecutius sense encaixar gol i 4 sense Pedre, la negativa, que després de 3 victòries no va passar de l'empat al Rico Pérez. En la propera jornada, dilluns, que és festiu, a les 6:15, rep el Rico Pérez al Sant Andreu. I este matí el Villarreal B ha caigut per primera vegada a la Lliga davant l'Eivissa en un partit de 2 parts. En la primera millora l'equip balear, però no ha aprofitat les seues opcions. En la segona, el conjunt de David Albelda, que tampoc ha estat encertat. I quan estaven ja en la recta final, en un minut ha passat tot. Un possible penal revisat per el VAR a favor del Villarreal B, que l'àrbit ha interpretat que no era penal, i un minut després el gol de l'Eivissa. A la fi, victòria per al conjunt visitant. Tot això, el filial groguet continua en la part de dalt de la classificació.
2: També ha sigut un penal claríssim, claríssim. I en l'acció següent ha arribat el gol de l'Eivissa. Però un penal claríssim, el lateral en la mà, desplaça la pilota.
1: Ai, què passa, que tampoc hi havia targeta?
2: No, han anat a revisar-la, les mans eren clares, però igual és perquè la pilota va al segundo palo, no ho sé, no sé per què no s'ha
1: aixecat. I aquestes explicacions arbitrals que ningú són capaços d'entendre.
2: De veres, jo agraeixo la penal.
1: Les explicacions arbitrals quan s'intenta justificar algo injustificable, i és com la factura de la llum, per més que te poses... No ho vas a entendre.
2: Ara,
1: no,
2: les coses del futbol, de un penal que no se xiula, l'acció immediatament següent, gol de l'Eivissa i derrota de l'equip d'Albelda.
1: Simplement comentar-ho, Salva, però en baix els xicons estan aficionant allò de començar malament i acabar bé.
2: Bueno, varen perdre la primera jornada de Lliga la setmana passada, ara s'han refet, porten 3 victòries en Eurolliga i avui han sumat la primera contra el Casa de Mont Saragossa en la Lliga CB. Comença a funcionar l'equip de Xavi Albert. Jo crec que era molt precipitat la setmana passada parlar de que tenien problemes.
1: Molt bé, les 11 de la nit i 30 minuts, pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
0: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
6: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
7: Ven Aferto, tu concesionario Opel, en Torrent.
8: En cas de temporal a la comunitat, viatja únicament si és imprescindible i procura no fer-ho sol. Utilitza, si és possible, transports públics. En tot cas, si has de viatjar, omple el dipòsit de combustible, porta ràdio, pala, corda cadenes i roba d'abric. I si pots, també algun aliment ric en calories. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.

0: La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda.
0: Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
2: Com porteu la setmana de pluja? Suposo que bé. Bueno, molt bon dia i benvinguts i benvingudes a un nou programa de Fem Banda, el nostre espai dedicat a la música i a totes aquelles històries que formen part del nostre patrimoni musical. Avui, 4 d'octubre, volem començar el programa amb dos commemoracions que, encara que puguen semblar molt diferents, tenen un punt en comú: la sensibilitat i l'art. D'una banda, avui se celebra el Dia Mundial dels Animals, una jornada que ens recorda la importància de respectar, protegir i cuidar totes les espècies que comparteixen amb nosaltres el planeta. Esta data coincideix amb la festivitat de Sant Francesc d'Assís, conegut per la seva estima i respecte cap als animals i la natura. D'altra banda, tal dia com avui, 4 d'octubre de 1528, va néixer Francisco Guerrero, un dels grans compositors del Renaixement espanyol. La seva música, especialment la música vocal i religiosa, forma part d'un període fonamental de la nostra història musical. Així que avui en Fem Banda unirem música, història i natura per recordar que l'art també és una manera d'escoltar, de sentir i de connectar amb tot allò que ens envolta. Així que crec que ja arriba el moment de preguntar-li a la nostra col·laboradora Imma què tenim preparat per al dia d'avui. Bon dia, Imma.
3: Bon dia.
2: Tu sabies que era el Dia dels Animals?
3: No ho sabia.
2: I tu tens animals?
3: Sí, tinc dos gatets en casa.
2: Que bonic. Bé, què tenim preparat per avui, Imma?
3: Pues avui, com sempre, començarem amb el concert d'avui, que vos recomano que escolteu, perquè segur que gaudireu molt de la música que tenim preparada. Després d'escoltar el concert, continuarem amb la secció Músics Valencians pel Món i viatgem fins a Àustria, on està treballant una violinista d'Alzira, que ens contarà moltes coses sobre la seva experiència musical i professional. A continuació, arribarà l'agenda musical, que igual que ahir, va ben carregadeta de concerts, actuacions i propostes musicals que no vos podeu perdre. I després de les notícies de les 9 del matí i de la secció Avui en qui parlem, ens visitarà ací, a l'estudi 3 d'A Punt Ràdio, el compositor Javier Quilis, amb qui parlarem un ratet. A més, ell serà també l'encarregat de descobrir-nos el suggeriment de la setmana.
2: Aleshores, tenim un programa prou complet i carregadet. Veritat que sí.
3: Jo d'ací me'n vaig a veure els meus animalets.
2: Oh, que bonic. La veritat que tindré animals a casa és tota una alegria. Sí, és veritat. Aleshores, anem a començar ja, perquè tenim molta matèria i moltes cosetes que contar-vos en el programa d'avui. Així que poseu-se còmodes, feu-se el primer cafè del dia, pugem-ho el volumen i deixeu que la música siga la protagonista. Comença Fem Banda. I ja estan els músics ahí ben preparats per a començar el concert d'avui. I el concert que aneu a escoltar a continuació està íntegrament compost d'obres del compositor Javier Quilis, Menchuna, que ja la descobrireu al final del concert. Començarem el concert amb una obra titulada Renaixents, una obra per a banda sinfònica composta per Javier Quilis i Carlos Riera, amb la direcció de Carlos Riera Andreu i amb Stephen Boalans com a narrador. L'obra va ser estrenada el 25 de novembre de 2023 durant el concert de Santa Cecília de la Societat Joventut Musical d'Albal, en una estrena absoluta que, a més de la música, va incorporar efectes visuals d'il·luminació i projeccions envoltants. Renaixence és una proposta que busca explorar nous camins dins del món de les bandes de música. La banda sinfònica és l'element principal, però comparteix protagonisme amb una orquestra virtual i sintetitzadors pregravats, creant una combinació de sons que busca oferir una experiència immersiva a l'oient. Convidem a tota la gent que viatgeu amb el temps escoltant Renaixence per la Societat Joventut Musical d'Albal sota la batuta de Carlos Riera. Així que, mestre, quan vulga, pot començar el concert.
4: Aquella noche ya no podía escribir nada más. Me pesaban los ojos y hasta la misma pluma. Las campanas del Duomo estaban a punto de tañer para anunciar el inicio de una nueva mañana en la ciudad de Florencia. Eran tiempos difíciles en la ciudad. La peste negra había quedado atrás. Las familias más poderosas de Europa peleaban entre sí para tener la mayor cota de gloria posible. Tudors, Borgias y Mediches ansiaban el poder como quien ansia quedar reflejado como vencedor en los anales de la guerra y la historia. El arte llenaba cada rincón de Europa y su esplendor honraba el conocimiento humano que estaba floreciendo. Pero lo que realmente estaba pasando era un cambio de ciclo en la historia. Uno de esos momentos claves que la humanidad iba a recordar. No sé si este diario llegará alguna vez a ser leído por alguien en los tiempos venideros. Con la esperanza de que así sea, mi nombre es Lorenzo Di Fiore y estoy viviendo el renacer del mundo. Bienvenidos al Renacimiento. Bienvenidos a Renaissance.

Qué pasada d'obra. Acabem d'escoltar Renaissance de Javier Quilis, una obra que ens ha portat fins al Renaixement a través d'una combinació de música, narració i nous recursos sonors. I continuem amb el nostre concert dedicat a Javier Quilis. Ara escoltarem el primer tema que obri el disc A Dream Come True, una composició inspirada en un lloc molt especial per al compositor, el Monestir de la Murta, un dels paratges més emblemàtics de la seva ciutat natal, Alzira. I per a donar vida a esta composició, l'obra va ser enregistrada íntegrament a Hongria amb la participació de la Budapest Symphony Orchestra. Una música que naix a Alzira i que viatja fins a Hongria per a convertir-se en un projecte internacional. Escoltem ja el Monestir de la Murta del compositor Javier Quilis.

Acabem d'escoltar Monastery of la Murta, una obra dedicada al monestir de la Murta d'Alzira. I continuem amb el nostre recorregut per la música de Haydn.

que experimenten al llarg de la vida. The Joy of Life és tot un himne a l'alegria de viure i és un dels regals més meravellosos que tenim. Poder despertar-nos cada dia i tindre una nova oportunitat per a ser feliços i fer feliços a les persones que tenim al nostre costat. Que bonica la frase, veritat. Si tinguérem esta frase tot clara, que bé viuríem. I en aquesta composició podem gaudir de la veu solista de Pilar López, dels cors d'Encanta 8 veus i de les veus blanques del cor infantil Sant Juan Bosco de València. Una peça plena d'energia i positivitat que ens convida a valorar cada moment i a recordar-nos que la vida és un regal meravellós i que hem d'aprofitar-lo. Així que pugem el volum i deixeu-nos contagiar per aquesta energia. Escoltem The Joy of Life de Javier Quiris.

Quina meravella de cançó i quin missatge tan bonic acabem d'escoltar. The Joy of Life, de Javier Quilis. L'alegria de viure. I continuem amb aquesta alegria d'estar així en fent banda amb la música de Javier Quilis. Però ara canviem de registre i ens...

endinsem en una composició molt més íntima i emotiva. La peça que escoltarem a continuació porta per títol Theme for Alzheimer. Una obra que es convida a la reflexió i a acostar-nos a través de la música a una realitat que afecta moltes persones i moltes famílies. La música té també esta capacitat expressar allò que de vegades és difícil posar en paraules, transmetre emocions i fer-nos sentir i reflexionar. Així que vos convidem a escoltar amb calma esta composició de Javier Quilis. Escoltem el tema Per a l'Alzheimer.

Uau, quina meravella! Una composició per escoltar, però també per sentir i reflexionar. Perquè la temàtica és molt important. Acabem d'escoltar la peça, el tema per a l'Alzheimer. I continuem amb aquest recorregut per la música de Javier Quilis i pel seu àlbum Grateful. Ara arriba el torn del segon single d'este treball, Dancing with Carmina, So Close, una composició molt especial perquè està dedicada a la seva dona, Carmina. En esta ocasió, Javier Quilis s'allunya de la fórmula més orquestral i aposta per un estil més modern, amb clares influències del jazz. I encara hi ha un altre ingredient que fa esta peça especialment interessant. El que inicialment era un tema instrumental es va convertir en una cançó gràcies a la lletra i la veu de Pilar López, que ofereix una interpretació plena d'emoció i sensibilitat. El mateix compositor ens proposa una imatge molt concreta per escoltar-la. Baixar les llums, tancar els ulls i imaginar-se que esteu en un club de jazz de New York, amb una cantant sobre l'escenari. Així que, amb aquesta imatge, prepareu-se per canviar i deixar-se portar per la música del jazz. Escoltem ja Dancing with Carmina, So Close, de Javier Quilis.

Acabem d'escoltar Dancing with Carmina So Close, una peça molt personal de Javier Quilis, dedicada a la seva dona Carmina. I arribem a l'última obra del compositor Javier Quilis, no del concert, però sí del compositor. I ho fem amb una composició que ens va molt bé per aquestes dates, perquè el 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, ja està molt a prop. Escoltarem The King's Honor, Jaume I, una xicoteta suite dedicada a la figura del rei Jaume I, amb motiu del seu 750 aniversari de la seva mort. Javier Quilis va voler retre homenatge no només al personatge històric, sinó també a la persona que hi havia darrere del nom. A través de la música, fa un recorregut per diferents moments de la seva vida, amb passatges èpics, moments d'acció i també fragments més emotius. I esta obra, a més, té una vinculació molt especial amb Alzira, ciutat natal del compositor i lloc on va morir Jaume I el 27 de juliol de 1276. Per tant, música, història i territori units en una mateixa composició i amb el 9 d'octubre, que ja està ahí. Així que escoltem The King's Honor, Jaume I, de Javier Quilis.

en honor al rei en Jaume, una composició que ens ha portat fins a la figura de Jaume I i que al mateix temps ens recorda la vinculació del compositor amb Alzira, la seva ciutat natal. I ara sí, arribem al final del nostre concert d'avui. L'última peça que ara escoltarem és la marxa el 9 d'octubre del mestre Fernando Bonete. Així que escoltem ja la marxa 9 d'octubre.

0: I amb aquesta marxa tan especial arribem al final del nostre concert d'avui. I ara, com sempre, farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida. No se'n vagin.
1: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Si veus que la previsió és de pluja intensa, no estaciones ni aparques el teu vehicle als llits secs o la vora dels rius. Evitaràs així ser sorprès per una pujada sobtada d'aigua o una riuada. I sobretot, fuig dels marges que poden arrossegar troncs, fang o pedres. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. No és precís que siga diumenge per viure alguna cosa excepcional.
3: Tenim una hora per davant on no caben les presses. Una hora per escoltar una bona conversa, descobrir una idea nova, entendre un poc millor la ciència i mirar la cultura amb uns altres ulls.
2: L'hora de la cultura, amb Reis Juan. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. El racó d'Ademús, 98.6. Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
4: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
2: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
0: I després d'escoltar el concert d'avui, tornem a fer banda. Bon dia i benvinguda a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fem Banda, el nostre espai dedicat a la música i a totes aquelles històries que formen part del nostre patrimoni musical. Avui, 4 d'octubre, volem començar el programa amb dos commemoracions que, encara que puguen semblar molt diferents, tenen un punt en comú, la sensibilitat i l'art. D'una banda, celebrem el Dia Mundial dels Animals, una jornada que ens recorda la importància de respectar, protegir i cuidar totes les espècies que comparteixen amb nosaltres el planeta. Esta data coincideix amb la festivitat de Sant Francesc d'Assís, conegut per la seva estima i respecte cap als animals i la natura. I d'altra banda, tal dia com avui, 4 d'octubre de 1528, va néixer Francisco Guerrero, un dels grans compositors del Renaixement espanyol. La seva música, especialment la música vocal i religiosa, forma part d'un període fonamental de la nostra història musical. Així que avui en Fem Banda unirem música, història i natura per recordar que l'art també és una manera d'escoltar, de sentir i de connectar amb allò que ens envolta. I a partir d'ací comencem les entrevistes. Imma, a partir d'ara, com seguís el programa?
5: Pues, avui, com sempre, acabem d'escoltar el concert d'avui, que vos recomano que escolteu, perquè segur que gaudireu molt de la música. A partir d'ara, seguim en la secció Músic Valencià pel Món i anem a viatjar cap a Àustria, on està treballant una violinista d'Alzira, que ens contarà moltes coses sobre la seva experiència musical i professional. A continuació, arribarà l'agenda musical, que, igual que ahir, ve ben carregadeta de concerts, actuacions i propostes musicals que no vos podeu perdre. I després de les notícies de les 9 del matí i des de la secció Avui en qui parlem, es visitarà ací a l'estudi 3 de Punt Ràdio el compositor Javier Quilis. A més, ell serà també l'encarregat de descobrir-nos el suggeriment de la setmana.
0: Doncs és ja hora de començar les entrevistes, Imma. Així que, Sofia, seguim fent banda.
1: Músics valencians pel món.

0: Esteu escoltant, perquè és la primera vegada d'esta tercera secció que entrem en la secció Músics Valencians pel Món. I la nova sintonia és l'obra titulada Julio Verne, del compositor Iván Romero. I ens endisem cap a esta secció i anem a parlar de Belén Clari Clari, violinista d'Alzira, que va iniciar els seus estudis de violí tan sols en 4 anys i des d'aleshores ha desenvolupat una destacada trajectòria tant en l'àmbit formatiu com orquestral. Ha sigut concertino de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana i de la Jove Orquestra de les Escoles de Música Federades de la Comunitat Valenciana. Ja forma part de prestigioses formacions com la European Union Young Orchestra i el projecte RCO Young de la Royal Concertgebouw Orquestra. I la seva trajectòria l'ha portat a actuar en escenaris internacionals com el Concertgebouw d'Amsterdam, el Carnegie Hall de Nova York i molts altres. Actualment estudia violí a la Kunstuniversitat de Graz, a Àustria, amb la professora Mein Great Makran i compagina la seva formació en la seva activitat professional. Recentment s'ha incorporat en la Grazer Philharmonic, l'orquestra de l'Òpera de Graz, una formació amb una intensa activitat operística que també desenvolupa una important faceta simfònica. I la tenim a l'altra part del fil telefònic, parlar-nos des d'Àustria. Belén, bon dia.
1: Bon dia, Imma.
0: No diràs que pronuncie jo l'alemany? De pena. És que és complicat, eh? A veure, la teva professora, pronuncia-te el nom. Margret Makran. Bé, anirem desglossant aquestes paraules tan complicades. Belén, anem a fer un viatge per... Encara eres molt jove, però la teua vida musicalment és molt intensa. I aleshores anem a fer aquest recorregut des de que vas començar, perquè tu eres d'Alzira, i comences a estudiar violí, tan sols tens 4 anys. On vas començar a estudiar violí?
1: Jo vaig començar a estudiar violí en Guadassuar, a l'escola de música Suzuki Sentir. Uh-huh. Bé, perquè els meus pares volien que aprenguera un instrument de ben menuda per tots els beneficis que diuen que du amb ell. Sí. I vam trobar aquest programa per a xiquets menuts que podien començar des de 3-4 anyets. I decidirem apuntar-me allà també per la proximitat al Cira.
0: Però els teus pares són músics? Tu ves de tradició, és a dir, són músics?
1: Mon pare no és músic, però ma mare sí que va fer professional de cello i clarinet a la Societat Musical del Cira.
0: Aleshores, vau veure que estava el mètode Suzuki.
1: Exacte.
0: I vau elegir el violí. Tu el violí el desconeixies. I tu recordes de menuda quan vas agafar per primera vegada l'instrument, un violí? Un violí menudet?
1: No. Jo diria que no. Era de cartró, a més. Però jo diria que no ho recorde perfectament la primera vegada.
0: Sí,
1: perquè
0: sí.
1: No, diria que no conec una altra vida.
0: I aleshores, aquest mètode Suzuki, creus que et va portar començar d'una manera tan primerenca, vull dir, es va portar molt al llarg de tota la teua carrera? Començar en el mètode Suzuki?
1: Pues per mi va ser una experiència molt bonica que recorde en tot el meu cor, perquè bé, pues a part de fer molts amics de la teua edat, de compartir moltes experiències, era una escola molt familiar perquè apenas havia començat a exercir com a escola.
0: Sí.
1: I no hi havia tants alumnes en aquell moment.
0: I t'ajuden molt a passar-te-ho bé donant les classes en aquest mètode. Sí.
1: És un mètode que està dissenyat envoltant el xoc.
0: Clar.
1: Entonces es tracta l'instrument i es tracta l'aprenentatge de l'instrument com a un xoc i evidentment definint molt bé quines són les bases i la tècnica i tot allò, però clar, adaptat per xiquets que comencen en 3-4 anyets.
0: I quan vas descobrir que tot allò que va començar en un joc, perquè tot era, es comença així, te ho passaves bé estudiant un instrument, podria convertir-se en la teua professió?
1: Pues bé, com bé diuen, dedicar-se a la música és prou arriscat. I, clar, per mi sempre havia estat un poc aquesta incertidumbre de dir no sé si podré guanyar-me la vida d'això, sí. No sé, perquè, clar, hi ha pocs llocs de treball i estan molt cotitzats perquè tot el món pues, vol aquests llocs sí. de treball. I sí que és de veres que jo no m'ho vaig plantejar fins a més bé una edat ja cap als 16, 17, 18 anys.
0: Sí,
1: Belén,
0: va haver un moment que de la teua vida que vas dir és que jo vull ser violinista. En un moment, en un concert, en un lloc, no sé, en un moment concret.
1: No te diria que va haver un moment concret, perquè el meu camí va ser un poc més el vaig haver de fer un poc més paulativament. Uh-huh. Per lo tant, sí que va ser com estar pensant en això durant molts anys i realment decidint pros i contres, perquè també tenia altres interessos quan estava a l'institut.
0: Sí.
1: I clar, la senda tradicional, el camí tradicional de universitat,
0: sí,
1: semblava un poc més segur per mi.
0: Sí, sí, sí. Sempre quan estudiem música, clar, està el no sé si és una frase que sempre que quin futur té un músic, no? Quan ja està però sobre clar que un músic té molt bon futur. Però el que passa és que està aquesta incertidumbre que tu has dit, no?
1: Evidentment, sí, sí.
0: Aleshores, jo crec que tots hem pensat, quan acabes l'institut, de fer una altra carrera diferent a la que no és la música. El que passa és que el que es decanta, n'hi ha un moment que dius, no, el que vull fer és estudiar música. Tu quina carrera hagueres fet si no hagueres seguit en la música?
1: Pues a mi en un primer moment m'interessava molt l'arquitectura.
0: Uh-huh.
1: M'agradava molt com això de dissenyar edificis.
0: Sí, sí, sí.
1: I no sé, n'hi havia algo que m'atreia prou.
0: Sí, sí.
1: Però sí que és de veres que jo en un primer moment, quan vaig acabar l'institut, vaig decidir començar física també per provar. Per veure també com era allò de la vida universitària i veure també si m'agradava, perquè la física també en l'institut era un interès meu. Sí. Però al final
0: que no.
1: Era molta cosa per compaginar.
0: Sí.
1: Havia d'anar a Burjassot, per sí, tant, sí. Jo des del Cira, clar, havia d'agafar el tren a les 6 del matí i arribar allà a les 8 i mitja en el metro, en el tramvia, en la Renfe, i era molta cosa per compaginar
0: perquè tu
1: vaig decidir deixar-me-ho.
0: Comences en Guadassuar, però després te'n vas a estudiar al Conservatori de Torrent, i allí donaves classe en Vicent Balaguer.
1: Exacte, sí, sí.
0: És a dir, ell, què ha significat Vicent Balaguer per a tu?
1: Per mi un antes i un després. Jo recordaré sempre la primera classe que vaig fer en ell. Jo no era alumna seva en aquell moment,
0: sí,
1: però va anar a Carcaixent a fer unes classes magistrals.
0: Uh-huh.
1: I mon pare, que bé no és músic, però sempre s'ha interessat molt pel món de la música,
0: sí,
1: i,
0: sí,
1: i ha estat sempre molt, molt pendent i molt atent, ho va veure i va dir, pues ara te duré jo allí. I me va durar allí, a Carcaixent, i jo vaig estar sentint, i quan van acabar les classes, mon pare li va demanar a Vicent que veure si podia escoltar-me, sí, un poc. I la veritat que no va ser la vegada que millor vaig tocar, perquè... Pues,
0: algo va passar que Vicent es va agafar i va estar en
1: sí,
0: la classe.
1: Sí, sí, no. I en aquell moment era, bueno, menudeta, no sé, tindria 11, 12 anys.
0: Uh-huh.
1: Entonces, no sé del tot bé què va passar.
0: Uh-huh.
1: Però bé, a partir d'ahí començarem a fer classes i bé, vaig estar en ell estudiant fins que vaig vindre ací a Àustria en 19 anys. I jo, per mi, Vicent, ho dic sempre, jo, si no fora per ell, no haver arribat on he arribat. Perquè, o sea, ell va ser molt, molt estricte en mi, cosa
0: sí,
1: que a dia d'avui aprecio molt.
0: Sí.
1: però va ser molt intens amb ells, 7 anys, final ell sempre ho feia en tot el cor i
0: moltes,
1: per mi sempre...
0: Moltes vegades els professors ajuden a dir-te com és la vida professional del músic.
1: Sí.
0: Que no se sap, mentre estudies, ben bé no saps el que vas a trobar-te fora.
1: Totalment.
0: I possiblement el que estava dient-te i exigint-te era per a que tu, quan tingueres certes situacions davant d'una orquestra, així eres airosa, no? És a dir, controlar certs moments que no te'n vingueres avall, perquè n'hi ha molts moments d'ixos.
1: Totalment d'acord.
0: I el que té que enfortir el professor a l'alumne és això. Quan el professor veu que la persona que té davant és un gran músic. I jo crec que és hora d'escoltar ja a Belén tocar, perquè vaig a dir-vos una coseta ara que no ens escoltem, Belén. Ella em va enviar uns àudios i em va dir fica els moments que més bé sona l'instrument. Jo, escoltant la peça, jo vaig pensar... Però si tot sona de categoria. Perquè ara els nostres oients...
1: No.
0: Sí, ara els sentiran. Anem a ficar-ho un poquetet del principi.
1: Perfecte.
0: Del concert en re major, opus 35 de Tchaikovsky. Un dels concerts que a mi més m'agraden. Escoltem un poquetet.

0: Esteu escoltant tocar a Belén Clary. Ella és d'Alzira. Està vivint ara i treballant a Àustria i està interpretant el concert en re major, opus 35 de Tchaikovsky. Belén, jo tinc els pèls de punta.
1: I
0: no sol passar-me molt, te dic la veritat. Tinc els pèls de punta. Jo sentint tot el concert que està tot ahí, acompanyada del piano, no podia tallar-lo per ningú costat. Anirem sentint-lo fragmentant, però que... On vas tocar este concert?
1: Bé, pues este concert el vaig tocar en una audició de l'escola l'any passat, quan a finals de curs, una cosa així, no recordo bé. Però bé, aquella sala tan bonica és una sala que n'hi ha allí a l'escola, perquè una part de l'escola era abans un palau d'un marquès, d'ací.
0: Perquè tu allí estàs treballant, però estàs estudiant.
1: Exacte, sí, continuo estudiant.
0: Continues estudiant, és a dir, tu vas acabar ací el mitjà, el professional, que diguem, el professional, sí. I ja vas anar a Àustria?
1: No va ser així, no.
0: Conta.
1: Jo vaig acabar el professional en Torrent.
0: Sí.
1: I bé, com encara tenia un parell d'anyets d'institut, vaig decidir començar el
0: tenies
1: el
0: un parell d'institut, anem a dir-ho ben dit, tenies un parell d'anys d'institut, sí. Perquè vas acabar abans de l'edat.
1: Sí, em quedava fer el batxiller.
0: Clar, vas acabar 2 anys abans, diguem.
1: Exacte, sí. Doncs vaig decidir començar el grau superior en l'ESMAR, també amb Vicent,
0: sí.
1: per poder compaginar. I vaig acabar... el que vaig fer va ser fer 3 anys en l'ESMAR i l'últim any ja em vaig vindre així fent un Erasmus. Per lo tant...
0: És ja a dir, que tu vas anar allí d'Erasmus.
1: Exacte. Jo vaig vindre així d'Erasmus.
0: I ahir vas conèixer a la teva professora, que no me'n recordaré ja el nom d'ella perquè és complicat. Però te vas anar ahir. I quants anys fa que estàs ahir?
1: Fa 3 ja. Aquest és el quart.
0: Quart és l'últim any de diguem, de carrera? O encara queda un altre curs?
1: No,
0: o com funciona passat, ahir? És que no sé.
1: Clar, jo vaig acabar el superior fa 2 anys, exacte. I després vaig fer un any així com entremig d'estudis, perquè és una cosa que tenen en Àustria que és molt comú, i per haver d'allargar un poc el meu temps d'estudis, pues vaig decidir fer-lo. I l'any passat vaig començar el màster, que dura 2 anys. Per lo tant...
0: Ara estàs en el màster.
1: Aquest seria, sí, l'últim any de màster.
0: I ara tu mira un poc cap arrere i el món de la música és molt complicat i implica moltes hores d'assajos, de concerts i d'estudis. Què has tingut que sacrificar per arribar fins on estàs ara, en aquest moment?
1: Doncs no sabria què dir-te.
0: Això vol dir que ho has fet tan de bona gana, és a dir, que has estat tan a gust que no has sacrificat res. I és superbonic.
1: Han hagut moments de tot. Vull dir, evidentment fàcil no és. I n'hi ha vegades que mires endavant i et trobes un poc perdut o estàs un poc estancat en el repertori o en qualsevol cosa, la veritat. Sí.
0: Però aleshores t'ha portat molt més. És a dir, la música t'ha portat molt més del que tu imaginaves.
1: Sí, això sí, definitivament.
0: Clar que sí. Diguem, tu seguixes... I vas obtindre el Premi Extraordinari de Violí i el segon premi als Premis Galbis.
1: Sí.
0: Quan reps aquests premis, què vas sentir en aquest moment?
1: Va ser una experiència, ho recordo perfectament, molt intensa, perquè va coincidir amb l'any del Covid. Per tant, clar, des de març vam estar tancats a casa... I Eixe era l'any que jo acabava amb el professional. Uh-huh. I aquests premis es... Bé, el de professional es feia en juny, crec que el feien en juliol, perquè clar, per la...
0: Sí, per la...
1: Per el Covid, sí, per exacte. I els Galbis es feien en setembre. Uh-huh. I bé, el professional va estar bé, però els Galbis ja era un premi per el Conservatori de Torrent per a tots els instruments. Per tant, tota la gent de la meva generació, crec que, no sé, més d'un 9, de mitja, i, ja. I aquestes coses es podia presentar, però de tots els instruments. La qual cosa sempre... Clar,
0: penses que comparar, és més complicat, que és més complicat, clar, per, tindre un premi, sí, clar.
1: Sí, per comparar, hi ha moltes coses que el registre o la potència del violí no es pot comparar a una trompa o sí, sí, a un... Sí. Coses d'aquestes, no? I jo ho recordo molt bé perquè van ser uns premis que em vaig preparar amb molta energia, amb moltes ganes, així com un...
0: Un repte.
1: Un repte. I recordo que ha sigut de les vegades que més a gust m'he sentit tocant. Que m'havia preparat un repertori difícil, estava molt motivada i m'ho vaig sentir prou en l'element i bé, no vaig guanyar el primer.
0: Però,
1: perquè
0: el segon està bé, eh?
1: Sí, no, però perquè també conec el xic, o sea, tinc prou relació amb el xic que va guanyar el primer i evidentment totalment merescut, jo sempre ho dic. Però jo en aquell moment em vaig quedar molt, molt, molt, molt contenta també per com havia sigut l'experiència i com ho havia gestionat mentalment, d'estudi, de tot allò. I ja t'he dit, per això ho recordo com a una molt bona experiència.
0: Molt bona experiència, que sí. Gràcies a això la persona va, el músic va creixent. Doncs no tenim aquest concert, però seguim escoltant un altre moment del concert en re major per a violí de Tchaikovsky. Escoltem un altre fragment.

0: Belén, quan tu estàs tocant, què busques? Precisió, emoció o comunicació? O una barreja de tot?
1: Te diria que una barreja de tot, que és al final, crec, el que tot músic busca.
0: Sí, sí,
1: i és una combinació molt difícil, i jo personalment sóc una persona molt analítica,
0: sí.
1: I de vegades em centre prou més del que veuria en la precisió, i moltes vegades estic aprenent encara en això.
0: I no es dones compte que sí que arribes? És a dir, tu arribes a la gent en el violí.
1: Bé, sí, però crec que encara puc afinar un poc més en això.
0: Clar.
1: I moltes vegades quan més...
0: Tens 22 anys, Tens, encara sols 22 anys.
1: Sí, però estic aprenent que moltes vegades quan més et descenses i més et relaxes...
0: Sempre.
1: Et centres en... No igual en arribar a les altres persones, però fer el que fas amb intenció, és molt més probable que tot lo relacionat amb la precisió estigui ahí.
0: Clar que sí.
1: I bé, això és una cosa en la que...
0: Clar que sí. Seguim el teu recorregut i has passat per la Jove Orquestra de la província d'Alacant, la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, la de la Federació, és a dir, moltes orquestres. La RCO, que és una jove orquestra d'allí, crec que és d'Amsterdam?
1: Sí.
0: De Amsterdam. Totes aquestes orquestres, què t'han ensenyat que igual no t'han ensenyat estudiar en un conservatori? Què t'ha portat a tocar en tanta orquestra?
1: Doncs diria que m'ha portat un component social, tant de motivació com d'aprendre bé com manejar un poc els diferents tipus de personalitats.
0: Sí, sí, perquè per exemple, tu arribes, Belén, tu arribes a una orquestra, aquestes són totes orquestres joves, no? Però tu arribes a una orquestra professional, sí. Com la que estàs, que ara parlarem d'ella, i tu